0: aquests recursos, que és en principi el cas del que estem parlant,
1: sí,
0: seria l'Ajuntament qui ha de valorar tramitar un ajut. Llavors, clar, tot plegat pot tardar uns dies o setmanes, ja que la tramitació per concedir un ajut no és immediata, però ells a mi m'asseguren que ho estan intentant agilitzar tant com es pugui, tot i bé, això, al final amb aquestes dates i tot, doncs...
1: Ja. Jo no tinc cap dubte, és de bona mà, estic convençut de que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està fent el màxim possible per agilitzar aquest procés, però hi ha un tema, i tant de bo no sigui aquest cas, del pis de la Carme, però recordo un cas idèntic de Paneroles a Badalona, on precisament, com que la normativa diu que aquí estem parlant d'habitatge privat i d'habitatge particular, qui té la responsabilitat de tenir el seu habitatge en condicions és la persona que hi viu, i en el cas de Badalona estàvem parlant d'una persona que tenia una malaltia, que tenia síndrome de Diògenes, i es negava a fer la neteja del pis, i allò es va anar arrossegant durant molt de temps fins que no va intervenir de debò i amb fermesa amb serveis socials. Esperem, Carme, i la part bona és que sabem que l'Ajuntament de Vilanova i Geltrú ja està a sobre, esperem que la cosa, com ens diuen, si diuen dies o setmanes, sigui més, ens apropem més als dies que a les setmanes.
2: Jo voldria matitzar una coseta, Sergi, sí. A mi em van trucar la setmana passada, just abans d'iniciar el cap de setmana, com ha dit la Lluna, molt bé, em van dir que demà vindrien, d'acord, això m'ho van dir
1: demà dimarts.
2: Divendres. Ah, correcte.
1: D'acord.
2: Però amb el tema dels serveis socials. Es van desentendre bastant del tema de la neteja i del tema de la plaga. Llavors, evidentment que jo li vull dir una prioritat a la veïna, perquè és un cas que una veïna que necessita ajuda. Però la queixa també va de que s'ha d'actuar de manera paral·lela. S'han d'activar o no les diferents administracions o a qui correspongui la responsabilitat d'assumir quan hi ha una persona doncs, que no té, com estava comentant ella, no pot assumir el cost d'aquesta... Perquè això és una plaga. O sigui, jo puc entendre uns protocols o que es marquin i en quin moment de l'any estem. Però hi ha protocols d'urgència. Això és el que jo estic intentant transmetre. Per això em poso també en contacte amb vosaltres. Uh-huh. Perquè, mentrestant, tothom, jo només faig que rebre acusaments de o sigui, recibido, número d'incidència, sí, ja ens posarem en contacte, sí, però tal dia farà un any. Uh-huh. I mentrestant, estem a finals de juliol, vull dir, això ja fa dies que cueja, en res, llavors em diran que estem a l'agost i jo estic vivint amb aquestes condicions. I dic jo perquè estic parlant en primera persona, però et parlo per tots els veïns d'aquest bloc, vull dir, uh-huh, vull que quedi molt clar que sóc la veu de uh-huh tot el bloc, sí, en especial de la segona planta. I llavors ha arribat un punt que cada dia que passa, per molt que al final algú acabi assumint doncs, aquesta desinfecció d'aquest pis, si és que l'acaben assumint, ens trobarem amb un panorama que no és assumir la desinfecció d'un pis. És que ja poden venir a desinfectar tots els de la segona planta, uh-huh, per començar. Perquè potser fa 3 setmanes l'escenari era un. Ara perquè demà. A mi m'han posat en dubte els de l'Ajuntament de Vilanova, tot i que vindran demà, de que això que estàs dient és molt estrany, el que estàs dient, Carme, això de que hi ha larves i cries. Mireu les fotos. Vull dir, aquí ningú s'està inventant res. Vull dir, és una granja de paneroles. És una granja de paneroles. I això és diari. Llavors, des d'aquí, és l'urgència, perquè l'Agència de l'Habitatge, si és el propietari, l'Agència de l'Habitatge... funciona com funciona. Jo puc entendre moltes coses, però han d'activar protocols d'urgència i altres vies d'actuació. Altres vies d'actuació, no podem anar per la via normal. I això és la impotència que sentim, Sergi.
1: T'entenc perfectament. Carme, qualsevol novetat que puguis tenir ens la fa saber, i molta força i molts ànims.
2: No
1: i també gràcies per la confiança en el món racó.
2: A vosaltres, moltes gràcies. Que tingueu bon dia.
1: Ai, 11:45. Ha dit una frase de la Carme, diu, tal dia farà un any, no?
3: És que jo crec que clarament l'alcalde socialista de Vilanova tenia més necessitat de celebrar la Roja que d'atendre un... Bueno, és que estem parlant, jo crec que és fonamental entendre que estem parlant d'un pis de propietat pública, i per tant l'administració no se'n pot desentendre. Uh-huh. Fins i tot si hi ha un relat en disputa, vull dir, que haurien d'entrar-hi i solucionar-hi al minut 1, és molt greu, és un infern això.
1: És molt greu, i veient les imatges encara en prens més consciència de la situació que estan vivint aquests veïns de Vilanova. Breu, Sílvia, sisplau.
4: Ah, no, no, només que trobo que si fa setmanes que està perseguint l'afectada, està perseguint l'administració per terra, mar i aire, que vinc i que hi vagin demà, no em sembla un signe de diligència, eh? Més aviat em sembla que al final, de tant insistir i a més amb la projecció pública que li estem donant ara, que per això serveix també aquest espai, al final la nit s'uniran a mirar. Però què vol dir s'uniran a mirar? No? És que s'ha de prendre mesures immediates.
1: I la Carme ha dit una cosa, diu... Estic farta de rebre, no?
4: Acusos de recibo, clar, home, és que fa moltes setmanes que està amb això, eh? No estan anant ràpid, eh?
1: Sí, esperem, aviam si la cosa es pot accelerar i la Carme i tots els veïns d'aquest pis doncs poden tenir una solució aviat. Gràcies, Lluna.
0: A vosaltres, Sergi.
1: 21 minuts i arribarem a les 12. Hola, Carles Fernández, què tal?
5: Hola, Sergi.
1: Què tal?
5: Bé, a veure, Xura han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes.
1: Verixur.
5: I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa?
1: Quin?
5: El 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez. Ah. Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiant en el líder mundial en alarmes, Verisure. T'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truca ara al 900-903-744.
1: Ho sabíeu, que ara és
6: Verisure.
1: Ho sabíeu? No ho hem repetit.
7: Sap greu que no tingui un altre nom i per aprofitar el capital simbòlic. És una llàstima, aquests joves que comencen ara de la seguretat.
1: Ai, senyor, 20 minuts i les 12. Joan Bordeus, moltíssimes gràcies.
7: Tu, no sé,
1: primera tertúlia d'aquest estiu, i ja ens anirem sentint i veient.
7: Som la panarola radiofònica que soc. Continuarà enganxada.
4: Ho diu per la radiofònica.
1: Júlia Ojeda, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Sílvia Orreso, moltíssimes gràcies. Carla Torró, moltes gràcies. I fins la setmana que ve. Ara, de seguida, aquí al Món RAC1, el Pol Torrents, el Roger Aluja i el Marc Margarit, de l'equip del Món RAC1, per parlar de la Odissea de Christopher Nolan i tots els debats que se'n desprenen. Aquesta pel·lícula que ha definit Joan Bordeus com una meravella de torsos nus d'homes.
7: De desconstruir-vos.
1: Per desconstruir-se. Un segon.
8: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu. Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Des dels estudis centrals de RAC 1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
3: Bona tarda, ja tornem a ser aquí. Bueno, és que és ridícul començar a dir ja tornem a ser aquí.
4: Sí.
3: O sigui, ningú pensa que a finals d'agost de l'any passat estaves aquí, no?
4: No, ningú recorda ara
3: molt,
4: mateix.
3: Molt petulant, molt idiota, per dir ja tornem a ser aquí. Demano disculpes als oients, eh?
4: No passa res.
3: I... Què vol dir no passa res? Perdona'm la vida,
4: tu. És la primera de moltes.
3: 4 i 2 minuts, saludem amb un carinyo extrem, amb un amor indescriptible, a la millor persona que hi ha pràcticament en aquesta planta, que és la Yael Brusca.
4: Carai.
3: Bueno, pràcticament millor, eh? Com estàs, Brusca?
4: Molt bé, com estem?
3: Bueno, que estem aquí a la planta 3. No hi veig bé. Ja, un moment, perdó. És que m'estic aclimatant aquest nou estudi.
4: Sí, jo també.
3: I són les ulleres del cercle o les ulleres de lejos? Bé, en fi, avui saps que quan he arribat a la redacció del Versió Estiu m'he trobat una gran sorpresa, una cosa magnífica?
4: Quina?
3: M'he trobat 2 dotzenes d'ous. De veritat, que són del Clapés a mis...
5: Missatge de socor per Toni Clapés. La dotzena d'ous és teva, què n'hem de fer?
3: Perquè potser no es guarden, no, ara, la dotzena d'ous?
4: No només mitja dotzena, sinó sí. També un...
3: Un moment.
4: Una ampolla, allà. digues, a veure què passa.
3: Un moment, tenim dades...
6: No, és que l'altre dia vam fer una broma amb la marca aquesta d'ous i ens van enviar ous, i aquests van sobrar.
3: Va.
4: Ens els podem endur, per tant.
6: Jo tinc 2 o 3 capses a casa.
3: Vull molt bé. No és el Claret el que està parlant, però podria ser ell perfectament.
6: Sí.
3: Podem dir de quina marquesa que van enviar els
6: ous? És que no sé el nom, però és una granja de Terrassa, Matadepera, per allà, Sabadell, crec.
3: No, perdona.
7: Vols
3: que et digui una cosa? Que són com ecològics.
6: Clar.
3: Quan els he vist, les he mirat molt per sobre, he pensat, jo compro aquests ous, t'ho juro.
6: Clar.
3: Però ni m'he mirat la funda. Bueno, doncs, si algú té l'amabilitat, Judit, algú...
6: Sí, que portin els ous.
3: Direm els ous que vindrà l'Eulàlia aquí i saluda. Qui és aquest que saluda?
8: No es veu res.
3: Què fots tu aquí? Per què et treballava aquí? Per què ha vingut aquest aquí? És que no em surt el nom.
4: En Xavi Sala?
3: Xavi Sala. Què fa el Xavi Sala aquí? Hola,
8: Sala. Ha vingut a fer una visita. Ha vingut a controlar.
3: Per tant, hem aclarit el misteri de les dues de la dotzena d'ous, que ara si algú...
6: I a vegades de la menorquina ens han enviat gelats. Vull dir que estem també oberts a les llimones, les taronges, els cocos i els pingüins.
4: Home!
6: Que volen els pingüins.
4: Aquí pidulant.
3: No puc presentar jo, tu.
6: Abel Caral.
3: Ets l'home sense veu. Ets l'home sense veu. Escolta, no, ara en general, si la gent ens vol enviar coses per halar...
4: No, això és idolar d'aquesta manera, així, a la ràdio,
3: ampolles,
4: no.
3: Ampolles d'alcohol, tot el que pugui fer anar millor el programa, potser ho mencionem, tot i que està prohibit, si no paguen, però pot passar que ho diguem. Jo tinc aquí, per exemple, una cosa que també ha aparegut, una mena de cremalat bombon. Algú sap què? Pur cocoa, què és això?
4: Tampoc ho sabem.
3: Bueno, doncs...
4: Suposo que ens ho podrem prendre.
5: Missatge de socor per Toni Clapés. El cocoa aquest de qui és?
3: És que tot estava a la taula del Clapés, que, per cert, haig de dir que va tenir l'amabilitat de buidar-me un calaix sencer, dels 3 calaixos que té, perquè hi posi les meves coses. Ah, mira, veus els ous aquests? Ous frescos de pagès. Ah, va, no la vi que la Lleonard, clar. Tenen botigues, aquests tios. Bé, llavors, qui se'ls queda, els ous?
4: Jo em vull quedar una... Si ningú es vol que em du mitja dotzena, jo faré coses.
3: I deixem el tema d'ous i entrem en matèria.
4: Vinga, va, sí, sisplau. Que,
3: si algú es pot aclarir, per cert, via el Twitter o alguna cosa d'aquestes de les xarxes socials, si els ous s'han de guardar a la nevera o no...
4: A veure, això és la història de sempre.
3: No,
4: això...
3: no cal. Però volem la resposta.
4: Va, doncs ho demanem, però
6: ho
4: això...
6: Ho posa a la caixa.
3: Sí, però ho posa a la caixa, però al súper...
4: Sí, la cosa és que tu...
3: El personatge que avui, l'home sense... El personatge sense nom està no, intervenint però... tota l'estona, és el que més està parlant avui.
4: T'ho explico. No, per no trencar el tema de la cadena del fred, al
3: sí.
4: súper t'ho deixen a temperatura ambient perquè així quan tu arribis a casa ho guardis, ho endrecis a la nevera.
3: I tots els dies que està al súper trencant la cadena del fred...
4: Això que ens expliquin els
3: experts. Bueno, si algú sap, perquè realment al súper no tenen els ous en fred, i diuen que quan arribis a casa els fotis en fred. Jo no ho acabo d'entendre. Aclarit això, va ser el partit d'ahir, estimada Iel? Hi ha algú que no veiés el partit d'ahir?
4: Sí, no, sí, sí que el vaig veure. Però escolta, al descans vaig estar a punt de treure'l,
3: sí,
4: perquè gairebé m'adormo amb aquell espectacle de la mitja.
7: Digues-li, reina, di-lo, tata.
3: Ai, home, Rosalia, bona tarda, benvinguda, eh? Què passa, que no et va agradar l'espectacle de la mitja part?
7: Menudo truño, no? Amb carinyo, però estic amb la Yandelis, no? Perquè ella és una autèntica motomami i sap que no hi havia art en aquell show.
3: Dic-ho així una mica de truño,
4: sí.
3: Però no serà que no et van deixar cantar?
7: No, perdona, mira, jo estava del chill, sí. Smoking, saps? Perquè jo sóc fan del Pedro Porro, ja saps, pel cognom, saps? I no em va agradar gens, però és veritat, no em van deixar cantar.
3: Per què?
7: No, perquè no em van donar el visat i no em van deixar passar la frontera.
3: Mira, com aquell era un jugador roja de l'any 2010 que no el deixaven passar, com es deia, no me'n recordo. Bueno,
7: un motopapi, no sé.
3: Està tothom adormit. Pablo, tu saps qui era aquest tio que no van deixar passar? Guti o Guille, era un nom català, és un jugador català. Per cascos.
6: Capdevila.
3: Joan Capdevila.
6: Capdevila.
3: El Capdevila, no
6: el
3: va deixar
6: jugar,
3: passar.
6: El Capdevila.
3: Bueno, escolta, va guanyar el Mundial del 2010, diria jo, no sé qui.
6: I va jugar al Capdevila.
3: Ah, bueno, sí. Té la medalla al Mundial. Bé, doncs aquest no el van deixar passar, la Rosalia tampoc la van deixar passar. Pel
7: no, no, sinvergüenzas, tu, és que...
3: Però una cosa, et vam veure a Instagram o no sé on, que estaves a casa tapada amb una mega bandera espanyola. O sigui,
7: doncs
3: no
7: sí, ja t'ho he dit, és que estava allà amb el cognom del Pedro Porro, saps, Xili?
3: Però tens cap teoria de per quin motiu no van deixar passar?
7: Sí, perquè mira, jo ja volia fer el confessionari, saps?
3: Ah, sí?
7: I clar, si jo em poso a fer-li preguntes a Donald Trump, acabo a presó, fins i tot la Yarelis, no?
3: Ja.
7: No vols que et faci confessar, tu, Pere?
3: No,
7: un secretito en directe,
3: no,
7: aquí,
3: no,
7: per confessar?
3: No. Ai, mira, com ens agrada
7: que t'escolti tothom.
3: Puja.
9: Es una perla, una de mucho cuidado.
3: Mira que és un cunyat,
7: la
3: noia aquesta, però aquesta cançó
7: perdona?
3: És molt xula. Ai, perdó. Sí.
7: Tenies el micro encès, ho saps,
3: sí,
7: no?
3: Sí,
7: t'acabo d'escoltar, fill.
3: O sigui, jo el dia aquell dels concerts de la Rosalia ja estava fins al capdamunt.
7: Bueno,
3: I ara espero que ve tot l'odor que es grasses, eh? Vull dir que està preparant.
7: Com nosaltres a tu aquest estiu, però bueno, confessem que ets socialista aquí, en directe.
3: Però, què ve tot això?
7: Ho diguem aquí en directe o no, Pere?
3: No sé què ve tot aquest dia. A més, jo no ja està.
7: Prou, sí, no, podem confessar que l'altre dia robaves iogurts de probiòtics al súper de baix, que em vaig veure a
3: Motopapi.
10: Ja sempre ha sigut el PSC.
3: No, va, prou.
7: Dilo.
3: No, hòstia, no començarem amb aquest tall.
7: Ja m'he llamat tu, algú que dia aquí al confessionari o no?
4: No, jo no, jo res.
7: Dilo.
3: No vull crear amb el rotllo.
7: Sí, segur.
3: No vull crear amb el rotllo, Marc. Però aquesta cosa, aquest tall de veu, el vaig dir per fer la pilota al ministre Hereu.
7: Sí, clar.
3: No cal que me'l aneu posant cada 5 minuts.
7: Que fàcil és rectificar,
3: eh? No me'l poseu més, no vull que me'l tornis a posar, val?
10: Ja sempre ha sigut el PSC.
7: No, PSC!
3: Prou.
10: Ja sempre ha sigut el PSC.
3: Eulàlia, canviem el tècnic.
10: Ja sempre ha sigut el PSC.
3: Portem 8 minuts.
7: Remix PSC.
3: Bueno, prou. Ah, mira, podries fer una cançó.
4: Podríem fer una cançó, sí.
7: Bueno, és un socialista, uno de mucho. Però, cuidado.
3: Ara, o ets el PSC o no avances en aquest país, vol dir
7: sí,
3: que...
7: Sí, bueno.
3: Va, avancem, sisplau. Parlant de confessar coses, que hi ha algú en aquesta taula que hagi de confessar alguna cosa? Senyor Laporta.
11: Espanya. Vull dir, Barça.
3: Ara. Pot ser que hagi passat... Que està païnt la calçotada, que està païnt. Pot ser que hagi passat alguna cosa que hagi fet que el president del Barça... Calma. Estigui donant molt suport a una selecció que no és la que...
11: Bé, no sé de què parles. Sí? Espera, sí? Avui és un dia tan normal com sí? Qualsevol altre.
3: Ja. Bé, jo no voldria portar-li la contrària, president, però, primera, porta la corbata lligada al cap com si vingués un casament de tercera categoria. Dos, aquest got de cafè fot olor de gin tònic, eh? Que és allò... Cafè, no és cola? Pues...
4: El de la Ludwig van, no?
3: Sí, ja ens hem entès. Sí. Qualsevol diria que ve de celebrar la victòria d'Espanya, encara li dura, eh?
11: Ves que per mi és un dilluns normal.
3: Sí?
11: La gent que fa ioga i li diu la salutació del sol,
3: sí?
11: Jo la faig provenint d'empalmada amb un gin tònic amb...
3: Molt bé. Per a totes més... Vostè va dir que havia anat als Estats Units per animar la selecció i parlava en primera persona al programa.
11: El Barça!
3: No, no, la selecció va dir, eh?
11: Animar els jugadors del Barça. Barça!
3: La veritat és que no se'n sabeu.
11: Amb la casualitat que anàvem amb l'equipació d'Espanya.
3: Casualitat no, guanyava Espanya, eh? Casualitat no.
11: I guanyar el Mundial els està pujant el valor de mercat.
3: Sí? Però una cosa, vostè no era tan independentista, havia militat en partits...
11: Oh, no! Que no se'n bauquen!
3: No,
11: això mai, eh? Bé, potser una mica, sí? Si dóna diners,
3: vaja.
11: Però no és precisament ser un bon català pensant els diners.
3: Sí, això costa en català, té.
11: Doncs, apa, que n'aprenguin! Ai, no, que estic parlant...
3: No, que n'aprenguin, no, que n'aprenguin, eh?
11: Què m'està passant?
3: No sé, per aquí... Això haurem d'aclarir...
11: Si teniu un Almax?
3: No, un Almax, ara. Perdó, a la... Com es diu? A la farmàcia, a la ràdio, jo vaig obrir i hi ha Almax, eh?
11: Un gaviscó.
3: No és conya. Sí, sí. Està amagat... Oh!
4: Això de tirar pets, no, sisplau, per favor.
11: Bueno, és que porto una setmana dinant fora i ja sabeu que l'estómac...
3: Però vostè dina mai a casa?
4: Però a veure...
11: Tinc les morenes...
4: No!
6: Té un càrrec, vostè, home.
3: Una mica d'ordre.
11: Tinc les morenes com cacauets.
3: Vale, ja ha quedat clar. És molt gràfic, mira, és un comentari molt gràfic. En fi, millor que descansi, president Laporta, hi ha... Aquí jo dic que hi ha gat amagat, doncs, d'aquesta mena de...
11: Som-hi!
3: Conversió, que ningú es pensi...
11: Veniu al Gamper! Veniu al Gamper!
3: Encara queda. No, el 19 d'agost serà el Gamper, crec recordar.
4: Sí, és el 19 d'agost.
11: Ja estarem.
3: Gràcies. Per una aportació, per fi.
11: Jugarem
3: un programa. Ha hagut d'arribar al minut 12 per dir alguna cosa interessant.
4: Un triangular. Veure, no escalfis l'ambient, que prou calentets estem.
11: Un triangular aquest any.
3: Bueno, estan calentets.
11: Amb el xotxó francès.
4: Què?
3: No.
4: Un moment.
3: Què diu?
11: Jugarem amb el xotxó francès.
4: No.
3: El Barça.
11: El Barça!
3: Calma, el xotxo francès, què és el xotxo francès?
11: Un equip de França.
3: Ah, val, això és el Camper.
11: El xotxo francès.
3: No, no s'ha anunciat, això no s'ha anunciat. Tu estàs inventant.
11: I l'estàndard de Lieja.
3: No, bueno, aquest podria ser. No, el que sí que es va dir és que faria un triangular no sé on. Això sí que s'ha dit.
11: Sí, el Camp Nou.
3: Però allò de 45 minuts, 45-45, però no és el Camper, això és una altra cosa.
6: És veritat, no recordo els equips, però és veritat.
3: Molt bé, aquest que ha dit això és la dada del senyor d'informatius, que respon al nom de... Gràcies, president Laporta, que vagi molt bé.
11: Apa.
3: Bones festes. Parlant de gent futbolera i molt futbolera, aquest cap de setmana també ens ha cridat l'atenció sentir l'il·lustre Alberto Núñez Feijóo.
12: Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
3: O sigui,
4: ha dit fútbol.
3: Sí, sí, t'hi has fixat, ja, podem tornar-ho a sentir,
6: fútbol,
3: Marc.
6: Fútbol.
3: Però què és això?
12: Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
3: Però,
12: en fútbol y en todo.
3: Però... Guanyarà a todo a Argentina. O sigui, qui? El PP guanyarà a Argentina? Perquè guanyarà en futbol.
4: I en
3: perdó, en futbol.
4: En futbol.
3: I en todo. Jo crec que referia als socialistes, eh? Però, en fi...
4: Per favor.
3: Gràcies, senyor Feijóo.
13: Yo soy español, español,
3: sí,
13: español.
3: Avui toca bastant, això.
13: Buenas tardes, sí. Mi queridísimo y socialitísimo...
3: Bueno, però avui és aquest color del socialitisme. Un altre futbolero, benvingut, president Sánchez.
13: Gracias,
3: cas,
13: bien hallados.
3: El felicito tot.
13: Tanto Jordi Claret como sí. Yael, que hoy viene muy fresquita.
3: Però, com he dit abans...
4: A veure.
3: Com que viene fresquita? No sigues veritat que vas una mica lleugera de roba.
4: No, a veure, vosaltres també aneu ben vestits.
13: No, me gusta venir aquí i ver a Yael en camisón.
3: La Yael porta. La Yael,
6: normals i corrents.
3: Porta tot el matí tocant els termostats a la ràdio. Però si vaig mig despullada per la ràdio, clar que tens fred.
4: No, jo tinc calor.
3: No, clar que... No, ah, bueno, és igual. Doncs qui el puja, la temperatura?
4: No sé, no ho entenc.
3: Deu ser el Pablo. Bueno, en fi, senyor Sánchez, ja li he dit jo que no era socialista, tot i que hi ha aquest document del passat que em persegueix.
10: Ja sempre ha sigut el PSC. Exacte.
13: Ni falta que hace.
3: Qué
13: bien, ¿verdad? Volvemos a ser campeones del mundo.
3: Aviam, una cosa. Tot això del Mundial de Futbol i de ser campions del món i tota aquesta història... Ah, mira, i per què està aquí TV3? Que estic veient les teles... Com es diu ara que em surt el... No el coneixeu, aquest senyor?
6: Hòstia, tio, Josep Ferrer.
3: No, Josep Capella. Josep Capella. Josep Capella està a peu d'aeroport perquè està tothom molt pendent de les celebracions de la Roja, que les seguirem. Deia que això de la Roja li ha anat bastant bé a vostè, no? Perquè, per exemple, avui tenim el Koldo, que ha fet sessió de judici. També
13: ¿quién?
3: Tenim... No, ¿quién no? No, no, ¿quién no? El Koldo,
13: que és un senyor que està... no sabemos si lo hemos estirado.
3: No, sí, sí, aquest senyor està al trullo i té alguna connexió amb la trama de l'altre. Bueno, què?
13: Ai, era hoy?
3: Sí, era avui, efectivament.
13: Qué cabeza la mía. Ahora quizás sí que he notado que la gente está ocupada celebrando el Mundial.
3: Sí.
13: Hoy no he visto ninguna gente de la UCO rebuscando pruebas entre mi basura.
3: No foti que això li passa.
13: Cada dia, bueno, la mayoría de veces resulta ser Salvador Illa al final.
3: Bueno, però hi ha aquesta relació que tenen vostès que segurament s'aniran de vacances, eh?
4: Una altra vegada.
3: Bueno, li va preguntar el Basté aquí a la ràdio i més o menys, sí. El que no sabem si aniran a les Illes Canàries o aniran. És que són com una parella artística. En fi...
14: Bona tarda, em deixeu explicar la dada.
3: La dada. Oriol Jové, benvingut. És la dada... Sí, un aplaudiment per Oriol Jové.
4: Per l'èxit de Catalunya.
3: És la dada Jové, la dada absurda, potser... potser no és la més interessant, Jové, no t'ho prenguis malament.
14: Cada dia vindré a comentar algun fet interessant relacionat amb les dades de l'Atlètic.
3: Bueno, va, la dada, Oriol.
14: Aquests fulanos...
3: La dada
14: és que ahir va ser el primer partit de la història dels Mundials on un jugador de 31 anys, Leo Messi, va segregar exactament 87 llàgrimes.
3: No, però sí que va caure unes quantes llàgrimes, així quan era per la tele, però 87 no crec, eh?
14: Coincideix amb el nombre de persones de Mollerussa que van anar al camp a veure la final.
3: Això t'ho inventes, no.
6: Quin moment,
3: això?
14: Amb l'Òscar Rubio, Leo Messi, per cert.
3: Gràcies, Oriol Jové, que vagi molt bé. Adéu-siau.
14: Que vingui al Lleida, no, que Lleida... el seu avi era de Linyola.
3: Sí, sí, home, sí. No, la Linyola és un altre, la Linyola. Això t'es confonent.
4: Se'l boien, no?
3: Gràcies. Deixeu-me... Joder. És que aquesta sintonia crec que fa por, eh? Mira, mira, puja, puja. Joder. Sí o no?
4: Sí, sí. No sé si ens posem seriosos o misteriosos o com, no ho entenc.
3: Posem seriosos perquè és un fet que pot canviar el decurs de l'actual civilització tal com la coneixem. Sí, sí, no riguis, eh?
4: Ja, ja, no.
3: No, no, és un tema que es produirà el dia 12 d'agost. És que fot cagar de por, la música. Que ens afecta a tots els aquí presents i els no presents. T'estàs guinyant o no?
4: Sí.
3: T'estàs guinyant?
4: Sí, sí.
3: No, és que és l'eclipsi. L'eclipsi solar, que serà el dia 12 d'agost.
4: Sí.
3: I per això saludem una col·laboradora d'aquest estiu al programa, la directora de l'Organització Social Tricientífica Internacional d'Astronomia, l'Hòstia. Ah. Bona tarda, senyora Olivia Làctia. Com està?
15: Què? Previat. Putin Mas.
3: No, Putin no. Pere Mas, eh? Avui, per cert, és el Dia Internacional de la Lluna, justament.
15: Així és.
3: Ah, molt bé.
15: Però l'últim Dia Internacional de la Lluna.
3: No, l'últim...
15: Que veurà la humanitat.
3: No, no, no comencem ja a inventar-nos coses. Per quin motiu seria això?
15: Tic-tac.
3: Què?
15: Queden 23 dies, 51 minuts, 10 segons, perquè morem tots.
3: No, 51 minuts no, apa, perquè passa a les 8 i 20.
15: Si tu no deixes de posar-te 8 collerades de sucre, el cafè igual en queda menys.
3: No, jo, primera, jo no prenc sucre, que sóc diabètic, i segona, i per què hem de morir tots? Quin és el motiu?
15: Perquè el 12 d'agost el sol marxarà i qui diu que tornarà?
3: Doncs no, no, a veure, marxic, tothom. A veure, se'n va un minut, eh? Què passa?
15: Escolta, reloj.
3: Què passa, reloj?
15: Els recursos naturals s'acabaran.
3: No s'acabaran.
15: Les temperatures seran extremes, hi haurà guerres civils, traumes familiars, cabut.
3: Senyora Làctia.
15: Se'n va la merda, matrioshka, morrereu tots.
3: Un moment, una cosa. Primera, no alarmi els espectadors. Segona, els oients. Segona, l'eclipsi de sol dura un minut, entre un minut i dos o tres minuts.
15: Suficient per morir.
3: No, no morirem, no s'apagarà tot. No
15: et puja l'atenció, perra.
3: No, no puja l'atenció.
4: Ui,
6: perra.
15: Ja, sento que estàs suant molt.
3: No estic suant gens, que avui
15: t'estàs posant molt nerviós.
3: Està bastant bé, no m'estic posant nerviós. Però ja que està aquí, senyora Olivia Làctia, ens pot explicar com funciona l'eclipsi solar? O sigui, realment, ja que avui és el dia de la Lluna, quina relació hi ha entre tots aquests astres, de cara que passi el que ha de passar el dia 12 d'agost a les 8 i 25, més o menys, l'hora la dic de memòria.
15: Molt fàcil!
3: Calma, però no, bueno, parem de cridar aquest any, val?
15: Vam quedar amb el que cridaria.
3: Vale, bueno, vale, doncs molt bé. Què passarà?
15: És com quan algú es posa davant un projector i es deixa de veure la pantalla.
3: Sí.
15: Però en aquest cas, en comptes de deixar de veure una pel·li,
3: bueno,
15: El món col·lapsarà i les civilitzacions desapareixeran per sempre més als de l'infinit o i massa allà.
3: Fora, Olivia Lac, ja fotia el cap.
15: Tothom mort.
3: Va, que no tot són males notícies, que avui hem sabut que aquest estiu les onades de calor, que ens han tocat bastant la pera, i després vindrà el Martí i ens ho explicarà, i la falta de pluges han tingut un efecte positiu.
16: Sí! No m'estranya, mama.
3: No, espera.
16: A mi tampoc em ve de gust sortir amb aquesta calor.
3: Encara no he dit l'efecte positiu, que és que caurà en el nombre de mosquits.
17: No és la teva mama. Martí, no és la teva mama. Per la teva informació, aquest senyor amb ulleres estranyes és en Pere Mas, presentador de la versió estiu, potser l'últim, i militant socialista destacat.
3: Prou.
4: Sap coses, aquesta dona.
17: Sempre, segur que avui acaba el seu últim programa. Té pinta. Em dones un suc?
3: No,
17: Pere, papi.
3: Perquè, va, benvinguts, Martí i Abril, als Nens de la Versió, que no tenim passat l'estiu avui.
16: Que vam fer repetir curs i no vull tornar.
3: Repetir curs?
17: Però no pots repetir curs al casal d'estiu, Martí. Simplement et deus haver equivocat de classe.
16: Sí!
17: Juguem al picaparet, va, porfi.
3: Ai.
16: Bueno, el tema important... això de que no hi hagi mosquits és gràcies a mi.
3: Ah, sí?
16: Es veu que si fas pipí, els mosquits no piquen.
17: En primer lloc, això de pipí és per les meduses. En segon lloc, és perquè quan t'han picat, pues això, i el pitjor de tot és que és un mite.
3: Bueno,
17: pues... Bé, el pitjor de tot és que aquí fa pudor de pipis.
4: Aquí? Ja, ho dius pel
17: matí?
16: No, sí, però no hi ha cap mosquit de res.
3: Vale, ja està, ja podeu retirar-vos perquè...
17: Papi Pere!
3: Silenci.
17: Papi Pere, m'he fet caca a sobre.
3: Fora tothom. A veure, anem a fer una breu pausa. Ah, no. Vam dir que ho faríem aquesta sintonia? Sí, eh? Sí? Val, bueno, algú li sona, no, aquesta sintonia?
4: Ja, home, clar.
8: Tots.
3: Excels. Bé, doncs... De què rieu?
4: Excels.
3: A veure, endinsem-nos en el temple del periodisme. Efectivament, en Jordi Maria Basté és de vacances, però en aquests moments el Dalai Lama de la radiodifusió...
4: Ostres!
3: L'enviat de Déu sobre les ones...
4: Uau!
3: El màrtir de les notícies... Ens està il·luminant cada dia de 7 a 12, en sou conscients, oi? Avui ens ha fet partícips, estic referint-me, evidentment, a en Sergi Embudio, que això està claríssim, ens ha fet partícips d'una de les seves sortides tan típiques i engrescadores que enlluernen els matins de Catalunya. És el nostre far que ens il·lumina. Escoltem l'excel·lència periodística i la rigorositat avui al món a RAC1.
18: I també amb l'editor de grans clàssics, el Roger Luja, que ha fet el pròleg de la traducció recent que ha fet de l'Odissea d'Humor, d'Homer, el Pau Sabater.
3: Perdó, podem tornar a sentir això que ha passat aquí?
18: I també amb l'editor de grans clàssics, el Roger Luja, que ha fet el pròleg de la traducció recent que ha fet de l'Odissea d'Humor,
3: d'Homer. Ara direm versió estiu, l'Odissea d'Humor de les tardes a RAC1. Gràcies, Sergi, i t'esperem demà a la mateixa hora, ja pots anar a dormir, que a més ahir s'havia de fotre bastant amb el tema de... Amb el tema de... Com es diu això?
4: Amb el tema de la final del Mundial, clar, perquè ell volia estar informat i jo crec que la va mirar fins al final.
3: Efectivament, sí, però va durar fins molt tard la broma.
4: Sí, déu-n'hi-do.
3: Va, voleu fer la trucada suïcida o no?
4: Per favor.
3: Ah, aquest any, eh?
8: Claríssim.
3: Tots sabeu de què va, no?
4: Et diga el bombo.
3: Tenim aquí la Yael Brusca. Té un bombo amb tots els contactes que jo tinc amb el telèfon mòbil.
8: Ja roda.
3: Sí, va rodant, llavors surt una bola amb el nom d'un dels contactes i jo el nom que surt i truco des del meu mòbil. Si no truca el tècnic des d'allà dins, sinó que jo truco des del meu mòbil, poso l'altaveu i va com va. Si la persona està dormint o està de vacances o no crec...
4: Escolta, aquest, atenció...
3: Home, aquí hi ha tongo.
4: Sí, però
3: aquí
4: et dono una informació. No. Has de trucar per WhatsApp perquè tinc entès... Ah. Que no té molta cobertura.
3: Que deixa que saps coses d'aquesta persona. Però aquí, a mi, em fot una pinta tongo. I el... Segur que no hi ha truc?
8: No l'hauràs triat tu.
3: Exacte, si fa tota la pinta. Doncs va,
4: jo
3: atenció
4: que... Jo deixo bastantes coses. Bueno, mano que... més del que m'agradaria.
3: Com has dit?
8: T'agradaria manar
3: més? Havia entès mamu.
8: No.
4: A l'altre.
3: No, bueno, és el que he entès.
4: Va, a veure si l'agafo.
3: Us recordo que sorteix una mica. Val, ja estic trucant-hi, poso l'altaveu. Ah, no, que no l'he posat. Ara poso l'altaveu, ara sí? Joder, és bastant complicat, eh? Mira, de moment funciona. Aquí estic amb el... Hòstia, el micro s'està abaixant. Vale. Està poc collat. No l'agafa, eh? És que aquesta hora...
19: Què passa?
3: Obre! Aviam si l'identifiqueu. Hola. Hola, bro, com estàs?
19: A mi no em diguis bro, eh?
3: Bueno, hola, Fra. Hola, Fra, com estàs?
4: Que boomer.
19: Fra. Què tal, com estàs?
3: Se sent molt bé, oi?
4: Ui, què ha fet? Que s'acaba de llevar de la migdiada.
3: Diuen si s'acaba de llevar de la migdiada.
19: Estic estirant, m'acabo d'aixecar del sofà.
3: Però has dinat, no? Ja suposo. Que, bueno, clar, 2:45, si no has dinat. Sabeu qui és, no? Us ha sonat o no la veu?
6: L'acabem d'escoltar.
3: És veritat, l'acabem d'escoltar.
19: Deu fer una veu terrible.
3: Ah, efectivament, és en Sergi Ambudio. Quina casualitat, tu. A veure... L'any passat també va sortir com a primera trucada suïcida. Jo crec que el bombo quan s'està una mica manipulat per la Yael Brusca amb els seus interessos. Escolta, maco, res, no? Ja que et tenim aquí. Com ha anat el primer dia, així breument? Perquè això és un pim-pam, eh? I et deixem dormir.
19: No, ara molt bé.
3: Sí?
19: Molt bé.
3: Ha tingut algun...
19: Però escolta'm una cosa, Pere. A mi no m'ha quedat clar si ets del PSC o...
3: Parem ja aquesta controvèrsia, no? Perquè tindrem merder, eh? Tindrem merder i encara... A veure, és igual. Dic si ha anat bé el programa.
19: Ha anat bé, ha anat molt bé el programa.
3: Ha tingut algun interès en algun moment, a part del moment que t'has equivocat?
4: Les paneroles?
19: Sí, home, jo crec que... Ha hagut un moment que he imitat el so d'una panerola que m'han parlat.
3: Home, si no, no ens privis. Pots tornar-ho a fer ara?
6: A veure.
3: Pots tornar-ho a fer?
19: A veure.
4: Porta-te
3: l'11,
4: aquesta panerola,
3: no? Això és un cop a la porta, sí. No entenc res. La panerola...
19: Sí, pràcticament un elefant. Sí, el tema és que ahir em vaig tallar les ungles i crec que queda millor si piques les ungles a la taula i, clar, jo anava picant directament amb el dit.
3: Bueno, és una imitació... Val, deixem la panerola. Algun convidat interessant per demà, per anar acabant? Sergi Ambudio?
19: Ara mateix, com que m'acabo de llevar de la migdiada, no acabo de saber, no acabo de recordar què tenim demà. Però que encara queden moltes hores.
3: No, queden moltes hores.
19: Ja saps com funciona també el programa.
3: I estan passant coses aquesta tarda. Sí, si te'n vols assabentar, escolta'ns ara, que de seguida el Claret ens posarà el dia de les notícies més destacades d'aquest 20 de juliol.
19: De quin Julito?
6: Del Martínez.
19: Hi ha hagut certa, persona que ha presentat un paper escrit al
6: jutge. Sí, oi tant, ha passat aquest migdia. Però sí que estàs informat, doncs, la migdia.
3: Clar, no? Sí. És que no surt el cognom. Aquest senyor que era l'amic del Zapater...
6: Martínez.
19: Martínez.
3: El senyor, l'amic del non plus ultra aquest dels nassos, que té ganes de tirar de la manta. És aquest, no? De qui estem parlant?
19: Aquest.
3: Em vull dir que tinguis un molt bon estiu. Nosaltres dormirem poc, però tu dormiràs menys i pitjor. Vol dir que et fots. Val? Que tinguis un bon estiu, eh?
19: Vosaltres també, una abraçada.
3: Un aplaudiment al poble de Mudio, que s'aixeca a la nostra quina hora. Sí. Bueno, prou bé, eh? Vull dir que
4: escolta,
3: molt bé,
4: i sí. La meva cançó...
3: Tu, demà no fotis trampes amb el poble.
6: No, has fet molta onda avui,
3: perquè és un tongo que...
6: Molt bèstia.
4: Escolta, la meva cançó, us explico. Això de la meva cançó.
3: Què vol dir la meva cançó?
4: Sí, perquè jo sóc ex-RAC 105, jo no sé si ho sabíeu, però jo estava a la ràdio musical del grup Godó, o sigui, aquesta, la RAC 105, sabeu quina és, oi?
3: Sí, coi, clar.
4: Poca broma, eh, llavors.
3: Cantem amb l'indicatiu.
4: Sí, doncs escolta'm, avui m'agradaria destacar les cançons que van sonar ahir a la final del Mundial, no sé si us vau fixar, però va sonar a CDG, va sonar també a la Macarena, això durant les pauses d'hidratació.
3: A CDG no parava de sonar.
4: Sí, va sonar diverses vegades.
7: I Despechá.
4: També va sonar Despechá.
3: Va sonar Despechá?
4: Sí,
3: i
4: tant.
3: I Superestrella.
4: Superestrella. Però va sonar també...
7: A mi que m'interessa.
4: Va sonar també La Bomba de King Africa, però el més gros...
3: El King Africa va venir al Cabra Rock, que era, sí, el convidat sorpresa. Van dir, hi haurà una sorpresa en el Cabra Rock, el que fan amic, i va sortir el King Africa, que la gent va flipar.
4: Doncs mira...
3: Els nanos d'allà no sabien quasi ni qui era el King Africa, però quan va començar el bomba aquest, van fer com...
4: Bueno, és que tenim a qualsevol festa major. Doncs fins i tot ahir va sonar això.
20: Por eso se oye este refrán, que viva esta guerra.
4: Una, sí... Molt gros, jo trobo molt gros. Va sonar... Sí, és
3: no
4: una cançó...
3: seria un exemple de... O sigui, Rosalía i això són dos estils diferents.
4: Clar, no. I és una cançó del 1973 que avui he descobert...
3: De quin any?
4: Del 1973.
3: Exacte.
4: Avui, aquest any... O sigui, avui he descobert que aquesta cançó no és originària de Manolo Escobar, es tracta d'una versió d'una cançó belga que fa així.
20: Sí.
4: Resulta...
3: Però diuen que viva Espanya, igualment,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, sí, perquè aquesta cançó parla de lo fantàstic que és l'estat espanyol i de lo bé que s'hi està per estiuejar. I des de Bèlgica van fer aquesta cançó, una cantant que es diu Samantha. I després el Manolo Escobar va debre dir, calla, que no fem aquí un èxit.
3: Però pots tornar a posar el començament? Perquè, o sigui, canta en francès o en flamenc?
4: Una barreja, flamenc...
3: Ah. Clar, perquè no canta en francès aquesta senyora.
4: No, és una barreja de flamenc i no sé si hi ha alguna part en francès.
7: Viva Mefa!
3: Molt bé. Vinga, doncs moltes gràcies, estimada Yael. Deixem que saludi també ara dins el capítol, com que és el primer dia estem saludant a tothom. Deixem que saludi el Noel Guardino. Noel?
21: Hola, professorat, què tal?
3: Ho he dit bé, no?
0: No gaire bé. Guarnido.
3: Guarnido, ah, com una cosa que està guarnida, com un decorat, eh?
0: No m'oblidis a fer una rima, que sóc el becari.
3: Va, doncs tires.
21: El que tengo aquí colgado.
3: Va, ja està, ja el tenim. És un dels nostres estudiants en pràctiques, per tant, el donem la benvinguda, igual que la Judit, que no me recordo com es diu, i de memòria no puc dir el cognom, perquè la cagaré. Oi, a ell?
4: Sí, jo ara, disculpa, perquè no... On estàveu? On era?
3: Si ho saps, digue-ho.
4: Esposa.
3: Es diu esposa, Judit esposa. Molt bé, els saludem a tots dos i us donem la benvinguda al frenopàtic del versió estiu. Guarnido, què et passa?
0: Torre, cada tarda presentaré un personatge que em fa certa ràbia, ja. D'aquests que fan mandra. Sí. Avui vinc amb una persona que se'n va 4 dies a Formentera, sí, i torna convertit en un filòsof naturista.
3: Ai.
0: El figura marxa un dijous negociant un contracte comercial, Pere, i torna un dijous negociant amb el seu propi karma.
3: No m'estranya.
0: Molta ràbia aquest tipus de gent. Aquest Paulo Coelho, de Formentera, fa 96 hores li preocupava el tancament de vendes i ara el que li preocupa és el seu tancament, però emocional.
22: Mm. Per l'amor de Déu, home!
0: Al final, el que em xifla de la seva transformació és que reapareix amb un collaret...
3: I què?
0: I una necessitat d'explicar-te una posta de sol.
3: Uf.
0: Al final, alerta, no et deixin anar. Formentera no és una illa, és un estat mental.
21: Amb hashtag, sí. Amb hashtag sí. O no?
0: Sempre, sempre. És molt de costureig.
3: Fa molta mandra, és un cunyàs de tio. Tu, que són 2:15, eh?
21: És que...
3: I encara estic al concurs.
4: Molt anem fort.
21: Anem molt lents,
3: que ens hem entretingut bastant fent el tonto, eh?
4: Sí, sí.
3: Bueno, és el primer dia. A veure, saludem també a la Lívia Discípio. Com estàs, Lívia?
23: Bona tarda.
3: Aquí amb el
23: partit
3: del món i el concurs, no?
23: Així és. Això cantants no com Pablo Alborán, Joan Dausà, Fangoria o Rosana, entre altres, actuaran a la Ciutadella de Roses. Sí. Un dels concerts més especials serà el 31 de juliol, amb les actuacions dels Amics de les Arts, que celebren 20 anys. També pujarà a l'escenari Blau Mut amb la seva gira de comiat i Ramon Mirabet amb el seu saber fer Mediterrani.
3: Tres grandes tots.
23: Però el més important, nois, és que els oients del versió estiu poden guanyar una entrada doble.
3: Això sí que està molt bé. I què has de fer per participar i guanyar l'entrada doble?
23: Doncs és molt fàcil. Com és estiu i tenim ganes de passar-ho bé, volem que els oients es expliquin el seu acudit preferit, aquell que expliquen quan tenen un sopar d'amics i no fallen en fer riure. No sé si algú de la taula vol posar algun exemple.
3: Sí, molt potent que sigui algú de bon exemple.
21: Home, clar.
3: A veure.
21: I si no?
3: Exemple d'acudit. Sí,
24: avancem,
3: l'acudit.
24: L'acudit, sí. Li alçamen aquel que diu que era un hombre que entra en una tienda i li diu al dependiente... Digo, le traigo el GPS que no funciona bien. Y digo, el dependiente, no es aquí.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai, ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: Sinó que avui el nostre padrí del nostre primer dia en aquest dilluns 20 de juliol de 2026 és el cantant Max Navarro.

0: no estàs fart ja d'aquesta cançó, Max?
1: Per què?
0: Bueno, benvingut, eh? Benvingut a la versió. Perdona que això de tenir convidat, no se'm posa els papers. A veure, ah, ens estem donant la mà.
2: Com estàs?
0: No m'has portat una rosa avui, eh?
2: No, avui no, avui no.
0: És que el dia de Sant Jordi em va regalar una rosa, eh?
3: Què dius?
0: No és cap secret.
2: Va ser la primera, em sembla.
0: La primera que jo rebia?
2: La primera que jo donava.
0: Va, perquè era el dia del programa del Basté, que ens vam trobar l'especial del Món RAC1 en directe.
2: Sí, senyor.
0: Que vas venir a cantar i anaves amb alguna rosa per repartir i me la vas donar. I va quedar gravat, ho has penjat tu...
2: I tant.
3: Sí, tu l'has coaccionat una mica.
0: Per mi és la primera i l'última que han regalat, t'ho dic ara.
2: No, això és una història d'amor, ja està.
0: La rosa o que no me'n regalessin cap més?
2: No, home, no, home, no. El dia de Sant Jordi està per això, no?
0: Sí, no, no, per això. Bueno, escolta, moltes gràcies. Avui no vens amb rosa,
2: no,
0: però estem molt contents de tenir-te aquí perquè, a veure, el primer dia... A veure, ja fa uns quants dies que fem ràdio, vull dir que no és el primer dia que estem fent ràdio, però...
4: Es que vamos, llevamos 500 años de ràdio y 1000 vacunas y seguimos todavía con las mismas. No, es que es lamentable, bochornoso y auténticamente deleznable.
0: Llevamos 500 años haciendo ràdio, però...
4: Una bacalà infame.
0: Què
2: està passant?
0: José María, no és José María García, que no pot parlar...
3: És un circ.
0: M'encanta.
3: Sí, passen coses. I tu, deixes portar...
2: D'acord, m'encanteu.
0: Si algú no tens clar qui és, ja t'ho direm, però aquí tenim un calaix de personatges que van intervenint. Bueno, et presento primer la Yael Brusca.
5: Hola.
0: Hòstia, és que de veritat, sí que llavors 500 anys. Si et dic que et presento, l'has de saludar.
5: Hola,
0: no funciona,
5: què tal?
0: Sí,
5: com estàs?
2: Yael, com estàs?
0: La Yael és la persona femenina que tinc a saludar al meu costat, redactora, és el meu mirall, diguéssim, bueno, que tot i que a vegades calla i no diu res, com acabem de comprovar.
5: Però aquí estem.
0: Però, a més, en aquest cas particularment, és qui ha preparat el qüestionari.
5: Correcte.
0: Que ha estat investigant sobre tu. Uau,
2: és... Perfecte.
0: Per tant, si una cosa va bé és gràcies a la Yael, si una cosa va malament és per culpa meva, que sóc un inútil executant algun...
2: Perfecte, ho tinc en compte.
0: Et sembla bé? Per tant, abans d'entrar en matèria, la Yael sempre té... Fa quasi mal cap.
5: No, fem un qüestionari, no? Això que deies.
0: Té unes preguntes una mica curioses per fer abans d'arrencar. Fem unes preguntes gracioses de programa graciós de tarda.
5: Per entrar en matèria, mira, comencem.
0: Per entrar en matèria. Preguntarem de tot i de res, eh? Vull dir, podràs triar moltes coses aquí.
5: La primera pregunta és, si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
2: Seria, clar, a l'estudi. Estàvem en Roger Rodés aquest matí, portem una setmana treballant el proper tema... I...
0: El proper, que està a punt de sortir ja, o què passa aquí?
2: Bé, sortirà al setembre. Sortirà al setembre.
0: I esteu treballant-hi ara, eh?
2: Sí, clar, perquè a l'agost hi ha gent que fa vacances. Llavors estaria bé, doncs, tenir-ho tot enllestit. I sí, bueno, serà la pel·lícula. La veritat és que
0: serà
2: una passada.
0: Jo me'n recordo, bueno, puc anar fotent la xapa, no?
5: I tant.
0: Me'l vaig trobar, no sé on, perquè ens hem anat trobant pels puestos.
2: Sí, ens hem trobat.
0: I li vaig dir, clar, has fet estrella. No em posis la música de xapa.
5: És que, clar, anecdotita.
0: No, a veure, 2,5 milions de reproduccions per tema estrelles.
5: No sé.
0: I me'l vaig trobar, no sé on, i vaig dir, vols dir que quan has fet un one hit wonder tindràs la capacitat de fer un altre? I em va dir, tots són un one hit wonder, el tio, sí o no?
2: Què vaig dir? Això no me'n recordo.
0: Més o menys, amb unes altres paraules. Llavors, ha vingut Inigualable, que és un one hit wonder, també.
5: Sí.
0: Per tant, ja són a tu, Hit Wonder. I tu ara m'estàs garantint que la tercera... que estàs
2: anem a rematar.
0: Sí?
2: Jo i tant.
0: Però més que la primera és molt difícil, eh?
2: Aviam, és veritat que al final l'exposició que tu tens amb Operación Triunfo, el programa, allò no, és impagable. Arribar a una audiència que és una altaveu espectacular. Per això mateix m'estic posant l'obligació i també la meva companya, que creu molt en mi, per fer temes que com a mínim estiguin al nivell. I crec que en aquest cas el que vindrà està, en algun sentit, fins i tot una passa per davant.
5: Uau.
2: Del que he fet fins ara.
5: He de dir que els...
0: L'has sentit, eh?
5: Sí.
0: El tio, no està de ni un pèl, eh? Vull dir, vengo aquí, no m'he de mirar la
5: però
0: final...
5: Però està bé. He de dir que molts fans teus,

0: Perdó,
1: a mi em parla en català, disculpeu.
0: Sí, no et preocupis. Estaven molt nerviosos i van apostar que potser trauries alguna cosa el 15 de juliol. Uh-huh. Perquè, clar...
1: D'on has tret això?
0: Del Twitter, del compte de X, que es diu Info...
2: Sí, ho porta un noi del País Basc, l'Oyer, m'ha encantat.
0: Veus?
1: Ja que has tret aquest nom d'aquest paio, el coneixes, perquè no para de
2: penjar... Va venir a un concert, a Camós.
1: Sí, doncs, home, a Camós.
2: Sí.
1: Saps qui són de Camós?
2: Què?
1: Els nens el dimecres que van entrevistar, els de Ràdio Banyoles...
2: Sí,
0: me'n recordo. Els de la Quinta Forca.
2: Sí, va ser interessant.
0: T'ho he de buscar, el Jan i el...
1: Jan Coll i el...
3: I l'altre.
0: I l'altre, sí.
1: Exacte, i l'altre. Bueno, ens hem perdut. Camós.
0: Sí.
1: Marc Grabulós, es diu.
0: Déu-n'hi-do. Doncs això, doncs apostaven que el dia 15 de juliol trauries alguna cosa, perquè clar, aquesta gent et segueix i treu informació d'on pot, de comentaris de TikTok... De...
1: I del setembre, que es fotin, que ho han de mirar al setembre.
2: Qui diu que jo el 15 no vaig treure alguna pista?
1: A veure, una pista
0: vol dir... És que tu vas donant molles d'engrunes, no engrunetes, et vas donant cosetes.
2: A mi és que em fa molta gràcia, això.
1: Hi ha una misteriosa senyora de la discogràfica, 1.98, ho he dit bé, no? És tu, no? És que fa cara de no ser ella, dic, hòstia.
2: Sí, és ella, efectivament.
1: I sortirà un algo, traureu un clip, alguna coseta.
0: No, va donar pistes amb alguna cosa, que no es pot donar què.
2: Jo vaig donant pistes, jo les vaig tirant, i a veure si algú les
0: pilla. Potser ens ha donat el nom de la cançó.
2: Jo a mi igualable la vaig tirar com setmanes abans, i anava dient-ho.
1: No passarem de la primera pregunta.
2: No s'entarava.
0: Disculpeu, va, seguim amb el qüestionari.
1: No passarem de la primera pregunta, estem a la primera. No, pot ser que la cantis amb algun bolo? O no? Un dia que t'agafi...
2: Ai, no ho sé... Està per veure, bueno, perquè esclar. Com ara estem fent una gira a l'estiu...
1: Hi ha un tio que mana molt, que amb un bigoti, aquest que va dient que
2: el Mike, manca. El Mike.
1: El Mike és el teu manager, algú, no?
2: És que el Mike li agrada tant que la vol guardar fins que estigui a punt de sortir, però és que ja veurem.
1: Ja vindrem un dia a l'estudi a escoltar-la.
2: Vinga, quan vulguis.
1: Ah?
0: Ep! Doncs seguim amb el qüestionari?
1: Sí, no,
0: vinga.
1: Sisplau,
0: la segona pregunta és, si no et dediquessis a cantar, què faries?
2: Jo estava estudiant periodisme a la Pompeu Fabra.
1: Ja ho sabem, ja.
2: I la veritat és que m'encanta la vostra feina, vull dir que...
1: Però no has acabat la carrera, eh?
2: No he acabat la carrera. Estic plantejant-me ara a veure com faig la matrícula l'any que ve. Bueno, m'he d'organitzar una miqueta, a veure què faig.
0: Clar, perquè no tens feina, no? Tu estàs molt avorrit.
1: Vol dir no tens feina?
2: No, és que la qüestió és que ara mateix la música està sent la meva prioritat màxima. També és cert que he fet alguna cosa d'audiovisual com a actor, perquè també tinc formació d'això, de l'Institut del Teatre, que vaig estudiar allà. Llavors és com que no m'avorreixo.
0: No, per això, veure, és que tu
1: no
0: fas mil coses.
1: Silencio. Però només has tret tres cançons, vull dir que... No...
2: Perdona, a veure, un moment. Escolta un moment.
1: El del Bigot i Riu, per tant, jo, anem bé.
2: El Mike ho sap, que jo no paro quiet, és que estic entre... A veure,
1: no, doncs
2: per una banda, la gira d'Operació Triunfo encara segueix. Et recordo que vam estar al Palau Sant Jordi la setmana passada.
1: Ara en parlarem.
2: Ara.
1: Que no em vas convidar.
0: Ai, va.
2: No em vas dir res.
1: És que no tinc el teu telèfon.
2: Sí que tens el meu telèfon.
1: No.
2: No tens el meu telèfon.
1: No.
2: Però tens l'Instagram i per allà parlem i no em vas dir res. Si m'ho haguessis dit, t'hagués convidat.
0: Ah! Mira.
1: És que... No.
2: És que què? Tranquil, estem aquí en intimitat.
1: L'amor no es basa en esperar que en demanar les coses, es basa en que passin.
2: Jo és que saps què passa? Que crec molt en que l'amor, la base és la comunicació i la confiança, saps? I sense la comunicació, la cosa és difícil que avanci.
1: Aquell dia jugava a Espanya i jo me'n vaig anar a sopar amb els meus nebots.
2: Ah, perfecte.
0: Doncs llavors...
2: Ja està.
1: Sí.
2: Passa res, prioritats. Molt bé.
1: Pels meus nebots, hòstia, els faria molta gràcia conèixer els meus nebots.
2: Doncs quan vulguin, també.
1: Jan i Aleix, si esteu escoltant, us presentaré el Max un dia. Anirem a conèixer el Max? Sí, tira.
0: Vinga, segueixo.
1: No acabarem mai. Avui estem molt per les branques.
0: Molt.
1: Estic molt dispers.
0: Sí, la tercera pregunta és, l'hem titulat La pregunta de David Balaguer, perquè ell ens va donar el vistiplau amb aquesta pregunta. Ens va dir que l'havíem de fer, sí o sí. La pregunta és, estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe, no? Aleshores, què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
2: És que no tinc carnet.
1: No tens carnet?
2: No.
1: Quants anys tens tu?
2: Jo 23.
1: És aquesta generació que no tenen carnet perquè no se l'altre volen treure, alguna cosa rara d'aquestes?
2: Quina és la següent pregunta?
1: Mike, tens carnet? Vale, tu quan aparques, quan arribes a casa, que vas just de benzina, carregues per cas l'endemà o d'allò, o ets dels desgraciats que no carrega fins l'endemà? Tu ets previsió, que veus? En Mike, clar, perquè si ha de portar...
2: Jo segur que no seria d'aquests.
1: No, o sigui, ets un desordre, o un imprevisme... Sí, una mica desestret. Deixa que estigui allà. Em sembla que farem passar el Mike a taula i seguirem l'entrevista.
2: Que passi quan vulgui. Després passem.
1: Després
2: et faig un canvi.
0: Vinga, va, la penúltima pregunta és...
2: Sí.
1: La penúltima de la IAEL.
0: De la IAEL, exacte.
2: Ah, ja em fan fora.
0: No. Una hora sense lleis. Imagina't que de cop i volta hi ha una hora, sí? En el que no hi ha lleis. Sí. Què faries?
2: Res, perquè alhora tornen a haver-hi lleis i llavors el que hagis fet, no?
1: No, però repente que no té conseqüències.
2: Ui.
1: Ai,
2: no ho sé.
1: Que no pots dir el que faries.
2: No sé.
1: És com si tinguessin una hora que, invisible.
2: Què fa? No sé. Però no sé, noi. No ho sé.
1: És que està bon nano.
2: Què faig?
1: No, home, no, que no sigui ell. No, perquè això és una pregunta de mala idea. De
2: fer què alguna... faries? A veure, dóna'm alguna idea i potser se m'acut alguna
1: cosa. Jo, o sigui... No, o sigui, si fos invisible entraria, no sé, per exemple...
2: Però que això no, ja estàs canviant les normes.
0: Home, jo si fos invisible entraria a algun lloc a xafardejar. Obriria neveres de cases. M'encanta mirar les neveres de les cases.
2: M'encantaria consultar com documents classificats...
1: De què?
2: De, què sé, de governs i de coses per enterar-me de coses que no es poden saber.
0: Aquí surt el periodista, eh?
1: Exacte.
2: Sí, això m'encantaria, veus?
1: Mira, jo voldria veure els documents classificats que... Va, però això no és un delicte. Bueno,
2: sí que és un delicte.
1: Sí, una mica. Sí. A mi m'hauria estat... Però tu com ho saps que és un delicte?
2: Coi, perquè és, si no tens un permís, és il·legal, sí, i així saps què.
0: Va, i l'última...
1: Estava començant a robar la cartera, el tio aquest, eh?
0: L'última pregunta és... durant l'entrevista, hi ha algun tema del que no vols que parlem, que no vols que et traguem?
2: Tu quin tema creus que no m'agradaria parlar?
1: Oh, li torna la pilota.
0: Ostres,
3: aquí las preguntas las hacemos nosotros.
1: I en Mike riu com un cabron, perquè ell sap el tema del qual no vol parlar.
2: Però si fossis jo, de quin tema creus que no voldria parlar?
1: Home, jo suposo, però puc parlar?
0: Sí, parla, sisplau. Suposo
1: que temes com personals o íntims.
0: Clar,
1: no?
0: La gent no, coses no vol... molt...
2: Ho has dit tu? No, jo, gràcies per ser tan considerat.
1: Ah, bueno, però jo no sé què més ve a continuació, eh? Molt bé.
2: Anem veient-ho, anem veient-ho. Sí. Vosaltres podeu preguntar el que vulgueu, i jo també respondré el que vulgui. Vull dir,
1: contra no. El derecho de preguntar i el... Bueno, allò, el vicio de no contestar, no sé com va. L'última pregunta, abans de començar, perquè encara no hem començat.
0: Per favor.
1: S'està fent llarg, eh? És...
2: Duro de pelar, eh?
1: No, però sí, per què duro de pelar? Però si sempre som superamables amb tu, diem què pots contestar, què vols fer...
2: Ja, som molt mons.
1: Aviam. Quan vols que duri aquesta entrevista? A partir d'ara, eh? 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts, o et quedes fins al final del programa?
2: Ah, jo em quedo, si em convideu. Ai.
0: Et prendrà la feina,
2: no era, eh? No era la resposta,
1: sí,
2: que volia.
1: Pots. Això ens va passar l'any passat amb el Dani de la Orden, i el Dani de la Orden...
0: Es va quedar fins al final.
1: Sí.
2: Anem veient, no?, sobre la marxa. Sí. Jo sóc molt d'això de...
0: Fluir.
2: Anar fluint, sí. Sí.
0: Ara s'està posant un temporitzador, no, al Pere Mas.
1: Què poso? No tens ous de quedar fins al final, eh?
2: Va, posa 15 minuts, així vas espitat.
1: No, perquè 15... jo poso una alarma, i quan s'acaba l'alarma... És el final, i a més...
2: Què fas?
1: Escolta una cosa, Mike, si has d'anar fent gestos i coses...
2: Mike, és que vine aquí,
1: no,
2: aquí.
1: Que s'hagi taula, un aplaudiment per a Mike.
2: Vine,
1: sí.
2: Vine.
1: No, que vingui, que vingui. Vine, no vol venir. És el teu mànager, aquí, és aquest tio.
2: No, meu mànager, tio.
1: És que s'ha posat en línia recta. Saps què està fent? Una cosa que
3: no tienes cojones.
1: És una cosa que fan els polítics. Que és, a vegades ve un president o un conseller, llavors seu aquí a la cadira del entrevistat on estàs tu ara,
2: sí.
1: Però és la quarta vegada que m'agafes la mà.
2: Sí, estic content de veure't.
1: Bueno, jo també estic content de veure't, però tens molt freda per ser la mà, tio.
2: Sí.
1: És una mà grossa, però freda.
2: No sé què dir-te.
1: Bueno, i llavors passa sovint que el de premsa es fot allà, que com que jo estic d'esquena no veig que li va dient, i el Basté de torn i pregunta, escolti, a vostè no sé què, i l'altre diu, no contestis, cabron, no contestis. I llavors estàs fent exactament el mateix, eh?
2: És que em tenen amb les mans lligades.
1: No, ara et farem seure a un altre lloc. Bueno, en fi, ja no sé quina era la pregunta, la durada. Bueno, fem 20 minuts?
0: Va, sí.
2: Vinga, va, 20 minuts.
1: Doncs poso l'alarma, un segon, que sóc una mica lent, que sóc generació X i trigo una mica amb les coses. Va, veus? 20 minuts. No sé si sona l'alarma, perquè l'any passat a vegades sonava i a vegades no.
2: No preocupis.
1: Val. Abans has mencionat el tema Operación Triunfo. No, per què me'l bloqueges?
2: Ah, no, per no veure-ho. Vull que el temps passi sense donar-me compte. No tenim un crono allà.
1: Vols disfrutar del temps, eh?
2: Exacte.
1: Aviam. Molt bé, perdona, eh?
0: Però més el tema, tu i el mòbil no... Ah,
1: no, és que... Voleu que expliqui el que està passant?
0: Què?
2: Què passa?
1: S'està disparant una alarma. I m'han trucat des de l'alarma, que no es ben bé una alarma. I llavors ara veig meva germana que diu que no sé què, que s'ha disparat l'alarma per error. T'ho juro, mira-ho. Mira aquí, no diguis la companyia, i mira la meva germana, que és la que està escrivint a sota.
2: Què és això d'OnlyFans?
1: No. Sí, 500 euros. Va, què diu aquí? Ho veus o no? Què diu? Què tens abans tu? Si no, tens, no. A mi poso ara mateix.
2: No, que va, que va.
1: Sí.
2: Te estamos llamando por teléfono
1: para... Digues, vale. I a sota, el que diu la meva germana, què diu?
2: Visca els nubis.
1: No, ah, sí, és el grup de WhatsApp.
2: Hem disparat l'alarma per error. No em sé el codi. És que...
1: Vale.
2: És que és estiu, eh? Això és molt d'estiu.
1: Sí, és molt d'estiu. Cristina, estic en directe, arregla-ho tu, vale? I si no, si tornen a trucar a l'alarma, els hi contesto. Però
0: sí,
1: me'n recordo el codi.
0: Eh?
1: És igual, no hi ladrones, cony. Que és mi germana que s'ha ligado. A veure, podem recentrar el tema i disculpes novament. Abans has mencionat, ara per una mica seriosament, que és el que fem sempre aquí, has mencionat el tema OT.
2: Sí.
1: OT, sí, a veure si el triomfo va cap aquí, cap allà. Molt bé. Tu, en realitat, vas caure al capítol...
2: A la meitat de la temporada.
1: Que la gent encara no ha tingut temps. Et veiem per allà dins rondant... Ara sí, que dius això de la mà, aquesta mà anava molt suelta, ara que recordo, però bueno, farem com si no haguéssim vist. Sí, no? Ah, no? Bueno, doncs m'ho he imaginat, m'he confós de concursant. Bueno, però para de mirar-lo amb ell. Però ets un tio que surt a mig concurs, sí. No, va guanyar una noia, crec recordar. Que no.
2: La Cristina, sí. La Cristina Lora.
1: Tu has de quedar bé perquè estàs fent la gira amb ells, però, perdó, no dic com una cosa negativa, però la gent, qui se'n recorda i qui ha tingut, que ha sortit propulsat d'OT, ets tu, 2,5 milions de reproduccions i a sobre una cançó en català.
2: Això és molt fort, eh?
1: Bueno, això, o sigui, vale, la meva vida ha canviat, no sé què, sóc a la min de la música i aquestes rotllos.
2: Jo no ho he dit, això.
1: No, però, o sigui, no em negaràs sobre el paper que s'han de donar una sèrie de circumstàncies com molt estranyes perquè passi això.
2: La veritat és que ha sigut un factor de sort enorme, evidentment, però també jo crec que la sort em va pillar treballant. És a dir, crec que el programa em va donar una plataforma increïble, igual que la resta, però en el meu cas jo, doncs, parlar amb... carrerilla que anava portant, per tota la formació, per tota la feina d'anys que portava dalt darrere, doncs vaig arribar allà i estava preparat, doncs, perquè sortís una cançó com la que va sortir, que era Estrelles. I un cop vaig sortir, de fet, a mi em sembla que va ser el moment ideal, em va donar temps de, mentre existia la projecció del programa, promocionar el single. I llavors, jo, a cada entrevista que anava, parlava de la cançó, preguntava a tot arreu, hi ha algun piano aquí, hi ha algun piano allà? O sigui, vaig ser jo el que va aconseguir, perquè en aquell moment tampoc tenia un equip de management pròpiament dit, arribar a tots els mitjans de comunicació que vaig poder i més.
0: Clar, vas fer allò que es diu fer-se pesat, que a vegades costa molt quan...
2: Però és veritat que hi havia moltes... O sigui, jo vaig rebre una ajuda molt gran també per part dels mitjans de comunicació i en general de tothom, perquè el tema ja el sabien quin era, els agradava la cançó, i també jo anava amb una bandera al final, no?, que és el tema de dir, és el primer tema amb 25 anys i 13 edicions del programa que es fa en català. Jo crec que també des d'aquí se m'ha donat molt de suport per això. Però perquè era una cosa que em va sortir de forma natural i al final crec que això...
1: Però també va haver-hi una mica de niqui-niqui-niqui-niqui amb el Manu Guix, que et va com... o donar l'última empenta o...
2: Anava
1: parlant de la cançó, et deia bé, no?, i vas bé per aquí, o no?
2: Sí, en Manu jo li ensenyava les cançons, perquè deia, home, he d'aprofitar i li he d'ensenyar tot el que faig.
1: Clar. Un compositor i un...
2: Clar, ell és un crac, jo el tinc com a referent absolut. I clar, t'ho imagina't, poder conviure amb ell i tenir-lo cada dia donant-te classes amb un piano com a casa teva, d'alguna forma, i jo cada cop que acabava amb la classe era Manu, vine, que t'ensenyo el que he fet avui. I clar, doncs, d'aquí va acabar sortint i em va dir, aquesta tornada és perfecta, acaba la cançó, acaba-la. I vaig dir, vinga, va, l'acabo.
0: Uau.
2: Sí, sí, sí.
1: Com a meravelles, no sé què, les estrelles i tal.
0: No, és que és brutal, a mi m'encanta.
1: Tenim la lletra, no?, per si l'hem de cantar.
0: Sí.
1: Tot i que no ve, cantarà el Manu. I tant.
0: El Max.
2: Ah, sí, sí,
1: després,
2: sí.
1: És que tot comença a mi, mà. Ara esteu fent la gira d'OT.
2: Sí.
1: Veu cantar a Barcelona...
2: al Palau Sant Jordi.
1: Sant Jordi, que estava petat, tot i que jugava a Espanya aquell dia.
2: Fort, eh?
1: Hi havia, em sembla que era l'Espanya-França, o potser un altre, no, al davant.
2: Sí, a la semi, no?
1: Sí, bueno, la semi era, sí?
2: Sí.
1: Molt bé, doncs jugava a la semi. Vas estar l'altre dia a València, si no m'equivoco.
2: Al Rosarena,
1: has sí. passat ja per Madrid, per Alacant... aquest divendres vas a Santander, si menja molt bé, Santander, intenta jalar bé.
2: Això m'han dit.
1: Que no es fotin al càter.
4: Una sanxouca le vamos a preparar sí. y unos sobaos, eh?
1: Unos sobaos. Molt bé, aquí tenim el president de...
4: Espero que cante la fuente de Nacho.
1: No, cantarà lo seu, Estrelles.
4: La fuente de no. Cacho, eh?
1: És una cançó de per allà, això.
4: Hombre, es el himno de Cantàbria.
1: Bueno, anava a dir Astúries, clar, jo em confongo.
4: Cantàbria, eh?
1: Molt bé, el president de Cantàbria, saludem-lo cordialment.
4: Les anchoas
1: vale, sí,
4: de Santander.
1: Que són les que porta vostè quan va al Palacio, Moncloa. Sí, vale. Bueno, i Fuengirola, que és Fuengirola. El dia de Sant Palau Sant Jordi va passar una cosa molt curiosa, que tenim el tall de veu o l'àudio, com se li digui, per aquí.
5: Sí. Moltíssimes gràcies pel vostre suport, moltíssimes gràcies també a la meva família, per estar aquí, els meus amics, el meu germà, que estic més que res. I només em queda dir, Barcelona, com

0: s'havia acabat el concert, no?
1: És molt fort.
2: Uau.
1: És que és molt
0: bèstia. Una miqueta emocionat, m'ha semblat.
2: Sí, no...
3: Jo.
2: És que és molt fort.
1: Clar, quan estàs allà damunt de l'escenari, potser...
2: Sabeu què passa? Perdó, que no et volia tallar.
1: No, no.
2: En aquesta gira, jo m'ho estic passant molt bé i també m'estic traient molta pressió perquè des d'un primer moment jo m'ho vaig plantejar com que és una gira en la que la gent va veure OT. No ens va veure nosaltres. Nosaltres som la cara que li posem enguany, però no... no són els nostres fans, són els fans d'OT. Llavors, d'aquests fans d'OT, uns quants que connecten amb nosaltres, després ens aniran a veure els concerts, ens escoltaran i tot el que vulguis. Però a mi m'ajuda també a distanciar-me una mica, no?, de tot plegat del fenomen que és tot això, perquè cantar davant de 13.000 persones, de 10.000 persones, és molt bèstia, molt bèstia. Però per mi va ser un moment en el que sí que es va tornar una cosa més personal, a Barcelona, cantar una cançó meva i escoltar a 13-14 mil persones cantant una cançó que havia escrit jo.
0: Sí, sí.
2: Clar, no és el mateix que cantar una cover. No té res a veure. I clar, ara m'has posat i m'ha agafat una mica la
0: jo
2: cosa...
0: Jo l'anem posant fins que plori.
2: No. Està tot bé, està tot bé.
3: Però,
0: aviam.
2: És especial, és molt especial.
0: Aviam, senyor...
3: Ay, que ir con cuidado.
0: Aviam, Miguel Bosé, què li passa?
3: Que ir con cuidado.
0: Com? És que no sap...
3: Que ir con cuidado.
0: Ay, que ir con cuidado.
3: No. Quan se canta sí. Capella.
0: A capella, sí, vostè. No, vostè que està tan fotut no té res a cantar, diguem-ne.
3: Mejor playback.
0: Molt bé, mejor playback, no. És veritat que Miguel Bosé es va posar Miguel Bosé d'haver cantat en playback, que crec que algun dia... No, però no ho sabem, això. Una mica arregladet, era una barreja. Escolta, a
2: passa molt, eh?
3: Cuidado.
0: Sí? Hi ha playback?
2: No, jo, no, a la nostra gira no. A la nostra gira no,
0: però
2: perquè...
0: Però al món.
2: Uf,
1: bueno, ahir... I segons on vas, no imagino.
2: Playback, túnel, ja va tot, corrector...
1: No, això, hi ha micròfons que fan que soni alguna altra veu.
2: És un quadro.
1: Sí, oi? Ja.
2: Jo quan vaig a les taules de so, això ho puc dir, m'és igual.
1: Digue-ho.
2: Jo quan vaig a les taules de so de concerts i coses així, em diuen els tècnics de so, clar, jo en un moment ja estic despatxat, perquè jo canto, jo el que canto, canto.
0: Estem rajant,
2: ja està. Però clar, després veus a la fulla tots els artistes que hi ha i el que demana cadascú.
1: Clar.
2: Hi ha gent que sí que fa playback, però és que hi ha gent que té el seu túnel personal, clar, ells se'ls porten de casa i el tenen allà preparat. I dius, home, però això què és?
1: Clar.
0: Però a veure, si és un grup d'aquests...
2: Ja, m'he passat una mica, no?
1: No,
2: sí. No, a veure, que és un instrument més, és un recurs, no? Hi ha gent que ho fa servir com per enriquir la proposta artística, tal. Ja. Però, mira... Llama-me old fashion. A mi m'encanta que quan algú està cantant, canti, saps què vull dir?
0: Sí, a veure, llevat dels que té una cosa...
1: Si no sona com el disco, i també perd la gràcia, no?
2: Home, no, la gràcia és que soni millor que el disco, no? Clar. Directe, que sigui com amb l'emoció.
0: La gràcia és que els cantants cantin.
2: Clar. Per això ens paguen,
0: perquè
2: no?
0: Perquè si no, em puc posar a cantar jo, també. Si portem l'autotune, la màquina que afina, i totes aquestes històries...
4: Sí, efectivamente, no família, soy Melody, sí, ya lo sabe, y esa diva poderosa que yo siempre soy, y yo por eso siempre digo poderosa.
1: Jo no tinc clar que la Melody no hagi fet playback, eh?
4: No, yo no hago ningún playback, ni ningún playboy, ni ningún nada. Yo siempre digo que se diferencian los cantantes de los artistas por eso. Yo soy un artista, familia.
0: Però no cal que s'esperi. O sigui, vam quedar que es tenia com una mica més tranquil·la en guany.
4: Sí, pero yo también he sacado un tema propio.
0: Ara sí, quin?
4: Sí, Hilari, que es mío de mi propiedad.
0: No, és igual. Vostè va fer ridícul bastant a Eurovisió, eh? Li recordo.
4: Usted no me falta a mí el respeto de nada, que yo no he hecho, vamos, ¿tú has estado en Eurovisión más?
2: No.
4: Pues eso,
0: no,
4: que yo sí soy una diva.
0: Però li hauria anat millor, eh? Bueno, vostè no fa servir autotune.
4: Después hablamos. Yo no hago autotune ni nada. Pura voz soprano, mi arma.
0: Vale, en tot cas, moltes gràcies als menges de la música urbana, que fan servir l'autotune, perquè és una característica.
2: Ja et dic, és que és una cosa que és un recurs, és que no passa res.
1: Però jo crec que a banda de la música urbana hi ha artistes que es posen una minibase, un algo, perquè quedi una miqueta més, no?
2: Arreglat.
4: Els diners. No, Max?
0: Què passa?
4: Els diners. Per escoltar bé la música,
0: sí.
4: No?
0: Què passa, Rosalía?
4: No, això, que ho fem servir els cantants de veritat.
1: Els diners.
4: Què passa? No entens el meu anglès o què?
0: No, sí.
4: My English is very good fandango, ¿vale?
0: Vale, però és que t'he de tanta pada. No, molt bé, Rosalía.
4: No de mucho cuidado.
0: Mira, ara va tard la música.
2: Ai, que fort, tenia aquí la Rosalía.
4: Jo li volia preguntar...
2: Volaré fer un tema junts, no?
4: És fan to fan, no?
2: Estaria guapo, eh?
4: Sí, fem un mix.
2: Tot queda a casa. cosa.
1: Sí.
2: Total.
1: Cosites,
2: ho parlem, ho parlem.
1: Ho parlem.
2: Molaria molt, molaria molt. Col·laborar amb la Rosalía, la veritat, ara que la tenim aquí davant, sí. La veritat, no sé.
1: Jo és que li volia fer primer de tot una pregunta per veure si conec
0: no, sí. No pots fer un confessionari. Bueno.
1: Què?
0: El vols fer el confessionari?
1: Home, i tant.
0: Oi,
1: Déu. Oh, és que tu li has vist la cara.
0: De què?
1: De bandido que té.
0: De perla?
2: De bandido.
1: De perla pura i brillante. Segur que has trencat molts de plats, eh?
2: Ostres.
1: Confessa-ho, confessa-ho.
0: Estàs al confessionari amb
1: la Rosalía.
0: Has
1: de confessar un pecadito d'estos no sé. Tontos que se caen.
2: Un pecadito.
5: No, però normalment, Rosalía,
1: què?
5: La no, gent que es ve a confessar...
2: Al revés.
5: Clar, va al revés. Confessen una perla que...
1: Tu em diràs a mi el que faig jo al meu confessionari. No. Com va això, la moto bandida?
5: És que jo et segueixo molt, llavors, clar.
1: Ja, ja, però les coses canvien.
0: Aquí mana la Rosalía.
5: D'acord, d'acord.
1: No, no, jo li pregunto a ell... Això...
0: Què li preguntes?
1: Que si s'ha trobat algun perla pel camí o ell ha estat a perla a vegades. Ui, esa risa!
2: Aviam. Ostres, què faig? Primer explico la que...
0: Estàs al confessionari, jo no pinto res aquí.
1: La més greu.
2: La més greu.
1: La que tingui més xitxa, clar.
2: La que tingui més xitxa. La que tenia nòvio o... No, no, és igual, és igual. Deixem-ho.
1: Té a veure amb el Pride o no?
2: No, que va. No.
5: Si no, sempre te la pots guardar per quan et convidi.
0: Exacte.
5: La Rosalía al seu confessionari de veritat.
2: Jo me la guardo per quan em convidi.
5: Ara.
2: Sí, perquè el Pride està molt bé, però una de ses a l'actiu.
0: El Pride i selectivitat, i ser selectiu
1: VIP.
0: No. Allò és disparar a canyonazos, eh? I dale que te pego, sense parar.
2: Però va ser molt top, la veritat que va ser molt xulo.
1: Molt top, eh?
0: Se'n va anar a Madrid i si les paredes de la muralla blasen... Uh-huh. Bueno, suposo que hi ha alguna muralla a algun lloc de Madrid, diguem-ne.
2: No ho sé, no estic familiaritzat.
1: La plaça del Sol va ser la plaça de la Lluna, no?
2: Sí, no té pedo la Luna, tampoc, o sigui que no... no...
3: Ja hi cuenca.
0: No, va, prou, ja no comencem, eh? No comencem a dir coses rares. A veure, és que hem perdut una mica el fil. Gràcies, Rosalía, gràcies a tothom.
1: De res, un plaer.
0: És que ja per tancar el capítol...
2: Si algú hòstic... estava escoltant això, enmig fent la siesta, deu ser com un trip pop.
0: La migdiada a 3:15 i de 6 de la tarda, tela. No patiu, que saludarem a la de ciència i la farem després a les 6, val? És que estan patint per l'horari allà dins. I jo no els hi he dit, perdoneu, que he decidit reestructurar una mica tot, val? Són coses, missatges internes. Aquest any tot el que ens diem internament ho diem per la ràdio.
2: Per la ràdio.
0: I acabem abans. I si ja s'han entès la redacció...
2: Molt contemporani.
0: I... A veure, jo estic particularment obsessionat amb un tema, que és el falset famós d'Estrelles.
2: Ai, m'encanta.
0: Sí. Aviam, estimat don senyor Marc Espejo, pots posar el que em refereixo, sisplau, que ho tenim per aquí a punt? Com a maravilla, tu i jo som com ella.
3: Que no tiene más canciones?
0: Sí, que en té dues només. Bueno, ja ho he dit abans. Ara, això.
5: Aquest és el des de fora.
0: Vale. O sigui, això...
2: No? Sí.
0: Pots anar al piano i explicar-nos...
2: Si vols fer-ho amb mi?
0: Sí, vinga, va. Jo? Bueno, sí, clar, la Yael.
2: Volem junts.
0: Bueno, tu te'n vas al piano, ara s'està aixecant, que és una distància d'un metre. Què passa, Yael? Ah, vas amb el mòbil.
5: Estava a gravar, perquè avui en dia, com que s'ha de gravar i tot això...
0: Vale, vigila, no tapis... Bueno, però igualment hi ha un tiro de càmera que potser l'estan corregint. I et posaré al mig el tiro de càmera. Ja. Primer prova una mica. Prova tu que tot soni bé i que vagi bé i correcte. Vale.
2: Crec que des de fora... Això.
0: Vale.
2: Fas més llum tu sola.
0: A veure. Val, això és el que... Ara, ja ho té tot posat i tot correcte, oi? Marc i companyia?
2: Sí.
0: Val, llavors, explica'ns el truco d'això. Com s'anomena, com es fa, i ho intentarem fer.
2: Aviam. Vale, prova'm una U, primer.
0: Una U? Jo haig de fer una U?
2: Sí, fes una U.
0: Més alta, més aguda, espera, que estic assegut d'una manera...
2: Tu pensa en la veu dels... Quan cantava...
0: El Jimmy Somerville.
2: Canta com si fossis un nen. Com cantaria un nen? Ai, estàs fent servir els plecs fins, vale? No estàs tancant tota la corda vocal. I això és el que és el falset, d'acord?
0: Bueno,
2: Llavors, ara, la U l'articules davant, vale? Tu pensa... Fuà, és que això ja és classe full de cant, vale? Però sí. Tu has de posar... Pensa que fas la U davant, a veure? Vale? Llavors, ara... a veure... És una O, vale? Ara prova'm una O. Molt bé.
3: Que bochorno.
0: M'estic quedant afònic.
2: Ja, és que costa.
0: A més, no tinc aigua, m'està quedant l'aigua.
2: Vale. Et saps la cançó?
0: No, espera't, que tinc la lletra per aquí, un moment, que tinc la lletra.
2: Preparat.
0: Espera't, on està la lletra? Ja l'he... És que podria haver-ho provat algú altre. Però tirem endavant, en directe el tros aquest, eh? Però és que no sé cantar. On estem?
2: Vale, a veure.
0: Aviam.
2: Jo faig la pretornada, vale? Que és
0: vale.
2: Fixa't rere la finestra.
0: Sí.
2: I tu fas amb mi el Si veuen dues estrelles.
0: Si veuen dues estrelles. No, és que no, no em foteu que estic fa molt
2: tu pots, va, crec en tu.
0: Vinga.
2: Fixa't.

0: Han muerto 7 gatitos.
1: Sí. Doneu-ho per bo, no? Ho donem per bo?
0: Ai, Déu meu.
1: Ja està, ja pots tornar, ja pots tornar. Ja pots tornar, Max.
0: Ostres,
1: més o menys era això, no? Bueno, això... Perdona, anaves a dir alguna cosa? Disculpa, que de recuperar la posició. Hi ha un tio que es diu Jimmy Somerville, que té una cançó que es diu Don't Leave Me This Way, que ara la buscarem.
2: Oh, m'encanta!
1: Ah, ho coneixes?
2: I can survive, I can stay alive.
1: Això és més vell que el cagar. Jo l'he vist, l'he vist dues vegades en directe, aquest senyor.
2: Oh,
1: baby!
2: Baby!
1: Your heart is full of love.
2: My heart is full of love and desire for you. És boníssima.
1: Sí, va tenir un grup que es deia...
2: No me recordo.
1: The Communers.
2: Dale. The Communers.
1: Va, bravo. Cantava en solitari, cantava... Ja està, no cal que busquem la cançó, perquè tots els nostres oients ja l'han... La... Mira-la.
3: L'han versionat molt, aquesta cançó.
1: No, aquesta no és la dels
3: no Communers.
1: Aquesta és la del Rolling Gay, no era algun d'aquests. A veure, ja he perdut el fil, ja hem après a cantar això. És un moment molt...
2: Després acabem de sí? mirar-ho.
1: Sí?
2: Sí, no, sí, jo... Després... No, dic fora, que fora, de, fora del programa i sí. Tot, ho acabem de repassar i algun dia...
1: Em fa molta vergonya cantar quan anem a un karaoke, les... o sigui, si no m'he fotut 5 gin tònics, bueno, ni si ni amb 5 gin tònics aconsegueixo cantar, però no està, sé parlar per la ràdio, però no sé cantar.
2: Ho fas bé.
1: I ja està, un moment que se m'està disparant tot aquí. He perdut el fil d'on érem, sí, un segon, és que, bueno, t'he fotut tantes merdes amb el qüestionari, què? Ah, home, sí! Home, ara es posa interessant això. Estem acabant, tranquils, que anem bé de temps. No ha sonat l'alarma. Queden 2 minuts 28.
2: Oh, aprofitem.
1: Aprofitem-los. A veure, si jo et dic que ets...
2: Inigualable?
1: No, ara vindrà, ja. Ja cantarem Inigualable, ja cantarem.
2: No sé, dic, m'estàs ajudant a tirar la promo?
1: Sí, bueno, sí, comprin el disco. No poden comprar el disco.
2: No, que no hi ha disco. Si només, no, digues.
1: Solo tiene dos canciones.
2: Total.
1: I la tercera que ens la vol amagar, però l'anirem a veure.
2: I... Ho tens.
1: Si jo et dic que ets un tocapelotes...
2: Total.
1: Per què?
2: Mira, és que m'ha vingut perquè jo abans jugava a waterpolo, vale?
1: Ah, per això estàs enquadrat.
2: Bueno, estic anant bastant al gym, també, però bueno.
1: El gym? El gym, a fer crossfit.
2: No, crossfit no.
1: Jo entreno, veig el gym. Perdona, és que estic a la gent que va al gym fins als ous.
2: Bueno, total.
1: Sí o no?
2: Normal.
1: És que és una gent molt pesada.
2: Som molt pesats.
1: Veig el gym. Perdona.
2: No, però a mi m'ha molt bé.
1: Sí.
2: La qüestió és que jo jugava a waterpolo i un dia li vaig dir als meus pares, perquè no se'm donava molt bé i la veritat és que em feia molta mandra estar a l'aigua tanta estona, sí. I t'ofegaves i era com tot molt complicat. Sí. I jo deia, mira, jo pensava, el que volia dir era jo quiero ser el recogepelotas. I vaig dir, jo quiero ser el tocapelotas. I allà es va quedar. O sigui que sí, sóc un tocapelotas.
1: O sigui que volies dir una cosa i et vas equivocar.
2: Sí, però ja s'ha quedat.
1: I abans ens deies que havies estudiat comunicació visual, era això?
3: Periodisme, no?
2: Periodisme.
1: Per què rius? Què passa? Per què els hi passa, aquests dos tios?
2: No, perquè sabeu què passa? És que jo tinc molta pressió, m'enteneu? O sigui, jo sóc un artista novell, estic aquí intentant donar-me a conèixer, i tinc el meu millor amic, en Gerard, i el meu mànager, en Mike, allà, bueno, la Montse també, però la Montse es porta bé, i a cada resposta que dono, sento com que he de donar una resposta de Pulitzer, ¿vale? I si no la clavo, em miren amb una cara de judici, de... S'ha acabat la teva cara. Estàs en plan, oblida't. Saps? Luego de esto vamos a hablar. Bueno, perfecto.
1: Pot ser que no hagi posat cap bloc de les 6? O sigui, ha posat el primer bloc de les 6, oi?
3: Ara estem fent un...
4: Tu a l'interna.
1: Ja no és una pregunta per tu. Sí. La pregunta no és per tu,
2: Aquí ni pinxa.
4: T'has sentit sol, veritat. Jo t'escoltava, no?
2: Gràcies,
1: no, deia que tu has estudiat periodisme i abans ens has anunciat en primícia que te'n vols anar a reapuntar-te a la Pompeu o on sigui.
2: Ja veurem.
1: Per tant, tu tens ganes de fer de tertulià al Monarracú, de robar-nos la feina als aquí presents?
2: No, és que vosaltres ho feu molt bé. La veritat és que prefereixo ara intentar centrar-me en fer bé el tema de la música.
1: Sí?
2: Sí.
1: I...
4: Ui, l'alarma.
1: Hòstia.
2: Ai, però això és una mica coitos interruptus.
4: Sí, l'hora de morir.
1: No, llisca per aturar. Vol dir que ha passat el temps, però l'allargarem una miqueta.
2: Vinga, va.
1: Si et sembla bé. Has llegit el diari, avui? Va, no, prou.
2: No. He llegit el...
4: Apagón.
2: Vale.
1: No, els oients, no passa res.
4: No,
1: és
4: el tècnic de so.
2: Tot està bé.
1: Sí, no,
2: he llegit res, he obert la web del País per mirar una miqueta el que deien i tot és notícies del Mundial i ja està.
1: I no has llegit el New York Times ni el Washington Post avui?
2: No, avui no. Després, quan vagi al gym, aniré i em posaré el The Daily, que és el que faig normalment. Em poso el podcast.
1: Però tu trobes normal que un tio de 23 anys, has dit 23, oi?
2: Sí.
1: Cantant, que reprendre que es dediquen a això seu i aquestes coses, i anar a la nit...
2: Perdona, això és un prejudici com una catedral.
1: Però un prejudici totalment fonamentat.
2: Tu creus?
1: Home, conec a molts cantants, diguéssim.
2: Jo i també,
1: No són un exemple de vida endreçada, en general.
2: Ai, no ho sé, doncs jo crec que s'ha de tenir...
1: Tira una cosa, potser és com els actors. Potser la teva generació sí que són més endreçadets, però...
2: Jo estic rodejat de gent molt treballadora. Tothom qui està treballant al meu voltant és perquè s'ho mereix i s'esforça com el que més.
1: Però un moment, que Max Navarro...
2: Potser és una cosa que ha canviat, no ho sé.
1: Però que Max Navarro se'n va al gym, allà, bueno, és igual, al gym, i sí. Fot un podcast del Daily Mail, crec que has dit... Que, no sé, un senyor en anglès.
2: El de Daily, sí.
1: Un senyor en anglès explicant coses del món en anglès.
2: Clar.
1: Jo crec que no hi ha molts músics de 23 anys que ho facin. Està escoltant...
2: Hauríem de parlar amb ells. Bueno, potser no.
1: Estan
2: és una mica friqui.
1: Estan passant el dit i mirant tonteries a TikTok. Sí.
2: Entre poc i massa, Pere, no sé. És que llenço a favor de la nostra generació. Jo crec que no estem tan malament, sincerament.
1: Vas veure ahir el partit, per ser la final?
2: Vaig veure a partir del minut 86, en plan, vaig a formar part d'aquest event canònic, no?, que tothom hauria de...
5: La DOCAT, suposo que te pondria la DOCAT.
1: No, la DOSCAT no.
5: La DOCAT! La DOCAT!
1: No, la DOSCAT no.
5: Que estàvem allà...
1: És que ho dic perquè ara estic veient en aquests moments per la tele, però això no deu tenir àudio, perquè estan entrant els jugadors de la Roja a algun lloc. A la zarzuela.
2: Para,
1: no sé com els Reyes. Bueno, pues si els Reyes parlen ja posarem el so dels Reyes i si no, doncs que vagi. Veus? Totes les pantalles que tenim aquí, Telecinco, Televisió Espanyola, Antena 3 i allà al 24 Hores, tots menys TV3, que tenim el 324, estan ensenyant-nos una càmera que no funciona, per cert, una motxilla que s'està tallant amb els jugadors amb una samarreta que arriben a la zarzuela. Per tant, no és gaire futbolero, diguem-ne.
2: No especialment, però el partit d'ahir s'havia de veure.
1: Sí, no, sí. A més, vas xupar mitja hora, però és que no va ser un gran partit. Però què ets del Barça, tu? Has sabut això o no?
2: Sí, soc del Barça.
1: Però no veig un entusiasme molt gran, eh?
2: Ah, bé, no sé, el meu padrí va estar a la junta directiva al seu moment.
1: Silencio, qui és el teu padrí?
2: El Josep Ramon, no...
1: Josep Ramon? Ramon és el
2: cognom? Ara m'he posat nerviós.
1: Sí?
2: Com era?
5: Alejanco?
2: No. Ai.
4: Vida la Barca?
2: Vida la Barca, sí. El Josep Ramon Vida la Barca, sí. Perdó, és que ara estic nerviós.
1: A l'actual Junta?
2: No.
1: És un històric, diguem-ne. No. Disculpes, perquè jo, com que això dels esports no en sé gaire, no el tinc controlat. Si fos de la Junta a la porta, com que ja el tindríem controlat. Bé, centrem-nos. Acabem?
2: Digue'm.
1: Vols cantar?
2: Cantem.
1: Sí? El fem cantar o no ja? Perquè ja ho tenim tot preparat... Tenim aquí els informatius.
2: Us heu portat molt bé,
1: Per què?
2: He de dir, la Rosi sobretot.
4: Gràcies, guapo, després parlem.
1: Però que tenies por que féssim alguna pregunta molt cabrona o molt...
2: No, us heu portat bé.
1: Ja, sempre us portem bé.
4: Sí.
1: Tenim una mica mala fama, però sempre us portem bé.
4: Nosaltres volem que, a més, ets el primer convidat.
2: Sí. Ja, que fort, eh? Quan fa que feu aquest programa? Quants anys fa que ho feu?
1: És només el tercer.
2: Tercer?
1: Ja és molt, sí.
4: Ja és així, és.
1: Sí.
2: Molt bé.
1: Són 6 setmanes. És un amor d'estiu, aquest programa.
4: Són unes colònies.
2: Sí, són unes colònies.
1: És una barreja de colònies, amor d'estiu. Però tots sabem que el dia 28 d'agost anirem a sopar, menjarem, potser caurà alguna copeta de vi, i anirem a dormir.
4: I segur que sonarà inigualable, no?
1: Home, sí.
2: Perquè la propera encara no pot sortir.
4: Saps què? Jo pensava que vindries a dir-nos que sortiria aquest estiu, perquè m'imaginava tamacle d'estiu, saps?
2: Ja, no.
1: Ha d'anar tirant l'inigualable, que porta mig milió de reproduccions.
2: El tamacle de l'estiu jo crec que és inigualable, sí. No?
4: Ara ho has dit.
2: I el proper ja també té...
1: El tema de la tardor.
2: Hòstia, però un moment, és que saps què passa? Que el Gerard i el Mike em volen dir alguna cosa. Què?
6: Has de tornar a presentar-la.
2: Ah, això estaria molt bé.
4: Sí, tornaré
2: a representar-la.
4: Però si tu ets superamic del Basté, no?
2: Sí, ens portem superbé. Vaig conèixer les seves nebodes a València. Van venir.
4: Que xulo.
1: Sí. Home, això sí que és una trama inesperada. Les nebodes del Basté a València...
2: Per veure el concert d'Operació en Triunfo.
1: Molt bé, doncs escolta'm, me n'alegro molt.
2: Però bueno, escolta, sí, prou d'Operació en Triunfo...
1: Perquè els meus nebots no els vas conèixer ni a València ni a Barcelona perquè no em vas convidar al concert, recordem-ho. Al concert, recordem-ho. Que ha quedat dit abans, oi?
2: Mira, espera. Que quedi on the record. Tu estàs convidat a tots els concerts, d'acord? Sí?
1: Vale.
2: A tots els que vulguis. Vosaltres també.
4: Sense cantar, però...
2: Si t'ho curres... Mira, digues, sí, el Gerard vol parlar. Digues, Gerard, què passa?
1: Qui és el Gerard? El teu millor amic?
2: Sí, el meu millor amic.
1: Va, Gerard, saluda. No, però costa-li el micro, el Gerard. El mànager no vol ni obrir la boca. El mànager no vol dir res.
7: Hola, oients de RAC1, com esteu?
2: Oh.
1: Què li ha agafat aquest tio? però què? Què volia dir?
7: No volia dir res, no. Amb ganes que canti inigualable, ja està, no? Ara sí, no?
1: Vinga, doncs hem arribat al final de l'entrevista amb el Max Navarro. De seguida arriba el butlletí dels nostres estimadíssims companys informatius de les 6 de la tarda, que no anirà tan tard com el de les 5. Tenim a la Núria Camp, que s'ha assegut aquí sense que ningú li digués res. Núria Camp.
8: Hola, bona tarda.
1: La secció de ciència, que cada dilluns ens explicarà coses de com funcionen i com van i com deixen d'anar. Com, per exemple, com funciona un teclat i com què té dins, què és un sintetitzador, com és el cas del teclat. M'haig de tirar enrere, no? Suposo, sí. Perquè, si no, estaré al mig de la càmera. I, arribats en aquest punt,

0: Max Navarro, ja pots quedar aquí. Vull dir, pots quedar... Aquí ja també hi ha falset, eh?
1: Serà pitjor.
0: És que totes tenen falset, tio. Com vols que canti les teves cançons? T'agraïm molt que hagi sigut el nostre primer convidat. Inigualable, vagin-lo a veure a la gira d'OT. Vull dir que s'han d'anar fins a Sant Andreu.
1: I els meus concerts, perdó.
0: Ara,
1: durant aquest agost estic fent concerts propis, també. Em sembla que estem a l'Acústica de Figueres.
0: Vas a l'Acústica?
1: Ens podeu veure la Festa Major de Mollet del Vallès, també. Tenim algunes coses allà al calendari per si la gent vol veure les cançons en directe, que, per cert, estan formant part d'un testeig que estem fent per veure quines s'inclouran al proper EP o àlbum que sortirà abans de l'estiu que ve.
0: Oh, sí,
1: és a dir, que forma part de tot un procés molt xulo que m'agradaria que la gent s'hi sumi. I bé, ho poden consultar a través de les meves xarxes socials. El meu perfil d'Instagram és ot2025.max i també el meu perfil de TikTok. Allà vaig penjant les actualitzacions de tot.
2: També tinc una pàgina web. Aquestes engrunetes.
1: I les engrunetes, mireu, si mireu a les meves xarxes trobareu cosetes per saber per on anirà el proper single que surt al setembre.
0: Bé, per això que acabes de fer en l'últim minut, ara vindrà l'Eulàlia Carbonell, que és la directora gerent d'aquesta ràdio, amb una factura amb l'import. Sí, és l'Eulàlia Carbonell.
1: Però aviam una cosa, d'alguna cosa hauria de servir els 3 anys de periodisme, no? Si no, tiro ja la píndola informativa.
0: Ens ha colat una promo que flipes. Per tant, et farem factura, et farem un 10% de descompte.
1: Mireu, a canvi, si voleu, torno quan vulgueu.
0: Home, no, clar, no, a veure, quan treguis la tercera cançó, Josep Maria, Jordi Maria Basté, convida'l, que vingui a presentar-la, però li has de donar l'exclusiva, eh?
1: Amb tu, segur.
0: No, intenta que sigui un dijous, que vingui a la tertúlia. Bueno, no sé si
2: vinga, per favor.
1: Ho parlem, sí, ho gestionem.
0: I l'any que ve, dius que l'estiu que ve traurà el disc, no?
2: Ja vindrà l'estiu que ve.
0: L'estiu que
2: ja
0: ve està. Podem repetir convidat, tot i que...
1: Serà xulíssim.
0: Sembla que l'estiu que ve agafaré vaca.
1: No, home, no, Pere, el dia que vinguis jo, vens tu.
0: Però primer donem el telèfon, cap a algun lloc hem de començar.
1: D'acord.
0: Vinga, gràcies, Max Navarro, aquest aplaudiment per ell.
1: A vosaltres. Posem tots
0: anuncis i ens anem als companys informatius que de seguida ens actualitzen l'actualitat del dia. Fins ara. Quin rotllo. Bueno, primer la música aquesta ginya una mica. No sé si ginya o il·lusiona. O fa una mica de por.
2: Soc zero d'aquest rotllo, la podríem canviar.
0: Ah, vaja, ja comencem. Ja és la segona seccionista que es rebota pel tema de la música.
2: És de Harry Potter, això no gens de riu.
3: No em representa.
0: Però ens fa molta il·lusió. Puja, puja, Espejo, puja. Ara que l'aguanti durant 20 minuts.
2: Això què és?
0: Bueno, fem una cosa. Li acceptem que ella ens faci una contraproposta? M'envies un WhatsApp dient vull aquesta música per a la secció.
2: La Rosalia, potser ens podria posar alguna cosa.
3: Sí, et canto de fons o què?
0: No, no cal, no comencem.
2: És una perla, tu tira a sobre i ja...
0: Ja has tingut el teu moment abans.
2: Ja hi som.
0: A veure, que ningú s'espanti, que quan surt la paraula ciència, a vegades la gent li passa com economia o, no sé, filosofia, i pensa, ui, quin rotllo, no. Justament la idea de la divulgadora científica nostra de capçalera, que fa pinta d'estar-se fotent de fred, perquè ja t'esprop com una mena de cosa aquí.
2: La rebequeta.
0: La rebequeta sobre les espatlles, és parlar de coses que tenim a la nostra vida quotidiana per saber com funcionen. No és que vinguem aquí a explicar la fórmula de la reacció redox o la fórmula de la relativitat o no sé quina fórmula. Mira tu, perquè ets química.
2: O coses de la taula periòdica, no? Com, per exemple, no sé, que et parli de l'iterbi, per exemple, o de l'estronci.
0: Sí, podríem repassar cada setmana una filera de la taula periòdica.
2: Jo tinc un llibre molt xulo, que ja te'l portaré. El tens?
3: Sí.
2: D'aquell...
3: És així molt gros.
2: Sí, de color groc, d'edició de Blacky Books. Ah, no.
0: Podem dir el nom del llibre, ja que l'estem mencionant?
2: Te l'estic buscant.
0: Jo tinc un llibre. Llavors,
2: es diu La maravillosa vida de los elementos, sí. I és editat per Blacky Books i explica cada un dels elements, coses curioses, diguéssim. Està molt bé, de veritat. I te'l volia portar perquè jo crec que algun dia parlar dels elements d'una manera una mica més distesa i com més fàcil per arribar als oients pot ser xulo, la veritat.
3: Parlem,
2: de, per exemple, doncs, quins elements de la taula periòdica necessites per fer una pantalla tàctil del mòbil, no? Coses d'aquestes. Ja te'l portaré.
3: Bé, podem passar ja a la secció del Guillem, sisplau.
0: Sí,
3: que tostom, tu.
0: Sí, t'avorreix una mica. No, els sang i fetge i els... i les coses rares, el Guillem. Ara... Ai. Ara es canvia la música? Sí, oi? I aquesta et va bé? A la senyoreta li va bé o no li agrada tampoc
2: és
0: aquesta?
2: És molt intensa. Però ja ho trobarem, va, anem a provar aquesta.
0: Va,
2: anem
0: tu.
2: A provar aquesta.
0: De què va la cosa avui?
2: Que jo volia preguntar-te si tu ets més de dolç o salat. Així a veure si la gent l'enganya una mica, saps? I després volem una mica de ciència.
0: Bueno, depèn del moment. Ara, a aquesta hora...
2: Sí, per berenar, tu què fas?
0: Ara, per berenar, normalment junes a nous. Unes saludables a nous, que és una cosa avorrida, però molt bona pels...
2: Molt bé, molt bé.
0: Sí, però ara jo em fotria una entrapada de tonyina amb olives. amb anchoves i una birreta, hòstia, sí que em fotria això, eh?
2: Un croissant de xocolata.
0: I tinc un...
4: Les anchoves de Santander! No.
0: Per les anchoves de Cantàbria, no? I però tinc un saludable suc de llimona aquí, amb gingebre.
2: Molt bé.
5: Aquest però sembla que això és el pis del Martí, no, que no s'ha pixat aquí l'ampolla.
0: El Martí no s'ha pixat a l'ampolla, que això té un color molt groc.
5: Sí, Martí?
0: I no pissis a les ampolles, va,
2: no, a veure, però no hem vingut a parlar de menjar, en aquest cas, la veritat.
0: Salat, la resposta és salat.
2: Estem parlant de les piscines, una cosa que ens encanta en aquesta sí. època d'estiu, i a més amb aquestes calorades, no? Mm-hmm. Heu anat a la piscina, ja?
0: Va, per no mi, gaire. No, jo dic que no. No.
2: Sí.
0: Ah, sí, m'he banyat un cop una piscina.
2: Però ara hi ha dos tipus de piscina, no? Piscina de cloro, de tota la vida, o piscina salada. Sí,
0: clar.
2: O sigui, ara s'està posant molt de moda, fa un temps potser era més exclusiu, però cada vegada més, de fet, la meva piscina municipal ja és piscina salada.
0: D'on ets tu?
2: Jo, de les Franqueses del Vallès, de Llerona.
0: Bueno.
2: I ara tenim nova piscina i és salada, Pere, és salada.
0: Jo em pensava que totes ho eren, o com funciona això?
2: Clar, jo em pregunto, quina diferència hi ha entre aquestes piscines salades o dolces, podríem dir, no? les que no ho són.
3: Clar.
2: A unes li foten el clor directament, que és les típiques que colorem moltíssim, el clor.
0: Bueno, i les altres, aquelles que t'irriten tant els ulls, també, no?
2: Exacte, són intenses. Clar. Són intenses, i ara és veritat que s'han posat més de moda aquestes, les piscines salades.
0: Perquè diuen que són més sanes, no diuen això?
2: Bueno, ara ho veurem. Ara ho veurem si són més sanes o no. D'alguna manera ens poden irritar menys, sí? Per això també ens interessen. Però, en realitat, tant una com l'altra porten clor. És a dir, que totes dues són de clor. No, no és que una no en tingui. Ah. Per què? Perquè què és la sal, Pere, si no?
0: Jo, si vols, et contesto, perquè jo anava per química igual que la Yael. Tu ets química?
2: Jo sí. Aquí entren elements, que ara parlàvem dels elements. Doncs justament la sal conté dos elements.
0: Sí.
2: Quins d'aquests elements?
0: La sal conté sodi i conté clor. I per això se li diu a la sal clorur sòdic.
3: Clor que sí.
2: Clor que sí. Però realment per què ens interessa tant el clor? Perquè d'alguna manera o altra, dolç o salat, estem introduint clor en aquestes piscines.
0: Que és el que neteja o desinfecta o mata els bitxos.
2: Exacte, els bitxos.
3: Però, per exemple, amb aquestes piscines que s'estan fent caca i tal...
0: Sisplau, què vols que estan fent caca?
6: Sí.
3: No? Mira, el de successos ho sap.
6: En portem una quinzena de tancades a Catalunya.
0: Vols dir que la gent va a defecar la piscina.
6: O les llancen amb una bosseta, això encara no ho hem aclarit.
3: Carai, però el clor no ho mata, això.
2: Clar, mata els microorganismes, clar. És el que ara anàvem a dir.
3: La caca
2: per
3: no.
2: Ajuda, però, ostres, si anem fotent allà tanta merda, poder se satura, no? Però si la idea és, màxim
0: estem,
2: que es pugui...
0: Estem aquí, perdona, disculpa, estem no rient, però enfotent-nos una mica, però realment els desgraciats que llancen caca a la piscina provoquen que hagin de fer una neteja a la piscina que dura quasi un dia, clar. Que costa una pasta i que fa que hagis de tancar la piscina municipal amb la gent fotent-se de calor a casa.
6: Deixes totes les àvies sense piscina. Sí,
0: bueno, les àvies, els canalla. Nens joves, els adolescents...
7: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat.
0: Exacte. Mira, molt ben tirat. No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat.
2: Volem eliminar aquests microorganismes, no només els de la piscina, també, els de fora. Però anem a veure com funciona per aconseguir realment que aquest clor sigui útil, sigui eliminador d'aquests microbis. Bé, doncs, en aquestes piscines d'aigua salada que diem, el que es necessita, a diferència de les altres, són uns cloradors salins, sí? Una mena de filtres on hi va passant l'aigua. I en aquest punt, aquests filtres, hi passa també una electricitat. I té lloc el que s'anomena l'electròlisi salina.
0: Vaja.
2: Però que ningú s'espanti. L'electricitat només actua dins d'aquests filtres del clorador salí.
3: Uh-huh.
2: Fora d'aquest, a la piscina, l'aigua ja no tindrà aquesta electricitat. Per tant, no hi ha cap perill.
3: Tots morireu enrampats.
0: No
3: aneu piscina, no aneu platja.
0: Professora Olivia Bach.
3: Morireu electrocutats.
0: Vostè, el seu negociat, no són les piscines, és l'eclipsi solar.
3: Tot és el mateix.
0: No, és el mateix.
3: Tot està relacionat.
0: Calmi una mica.
3: Morts.
0: Però una cosa, això estem parlant de les salades, eh? De les
2: exacte,
0: salades.
2: Estem parlant d'aquestes piscines que se'ls ha afegit sal.
0: I on es fa això? És una maquineta aquí al costat o amb un forat del costat?
2: Exacte, a part de la piscina, al costat hi tenim aquest clorador i per allà hi va passant aquesta aigua i aquesta electricitat, que el que provoca és que se separin aquest sodi, aquest clor, que hem dit que formen
0: la
2: part
0: sal,
2: de
0: sí.
2: La sal. D'aquesta manera, podríem dir que la sal es divorcia i, per tant, el clor queda lliure, pot fer de les seves, ell és un trapella i, de fet, el que fa és relacionar-se amb altres elements, per exemple, amb l'oxigen. I ara sí, és quan forma l'hipoclorit de sodi, que és aquest component, el clor, al final, que és capaç de destruir tots aquests bacteris, fongs, tots aquests microbis que no ens interessen.
0: Però llavors, dins l'aigua, hi ha l'hipoclorit de sodi, per molt que la piscina sigui de sal.
2: Exacte.
0: I aquest mata els bitxos perquè té clor, però no ens irrita els ulls.
2: D'alguna manera, el clor que hi ha
8: actuant no és tan potent com el que tenim en una piscina de clor on hi posem directament les pastilles de clor. El mecanisme és diferent i, per tant, no té tanta intensitat i, per tant, aquesta irritació també és menor. Hipoclorit de sodi, hem dit.
0: Sí.
8: I amb això em ve el cap i és el component principal del lleixiu. De la lleixiu, sí, del lleixiu. Per això netegem a casa també utilitzant aquest clor.
0: El lleixiu és molt més nociu i fa més pudor, diguem. No, que l'hipoclorit aquest de sodi...
8: L'hipoclorit de sodi és el lleixiu.
0: Ah.
8: Per tant, d'alguna manera o altra, es va formant aquest clor actiu amb aquesta forma química que permet anar matant, carregant-se aquests microbis. Però el clor no patiu perquè tornarà a aparellar-se amb el sodi, per tant tornarà a formar sal, sí, i tornarà a fer aquest cicle. I quan torni a passar per aquests filtres, es tornarà a separar.
0: Això per les salades. I les
8: això
0: altres?
8: Per les salades. Les altres com funcionen és afegint-hi pastilles de clor o líquids en alguns casos. Jo recordo la típica piscina que hem tingut de petits, així, de plàstic molt petita, que hi havíem, evidentment no teníem aquests filtres perquè fer aquesta instal·lació és prou cara, però sí que s'hi afegien doncs pastilles de clor directament.
0: I no representa que és més ecològica la de la sal?
8: Sí, segurament. Ara t'ho estic dient així a la brava, però sí.
0: No, si no, pinta... tenim clar, ho diguem, per si de cas...
8: Més ecològica o no, és veritat que no ho sé, però aquesta irritació sí que és important que serà diferent.
0: No, deia pel tema del consum d'aigua, perquè no requereix tanta renovació d'aigua, perquè em sembla que és un circuit com més tancat.
8: Exacte, en aquest sentit, tens raó que les altres s'utilitzen també en piscines que molts cops no es fiquen ni clor, no? És allò que la gent renova l'aigua, que això per favor no ho feu, que patim d'aigua.
0: I una última cosa, sobretot el tema de la sal i companyia, quan tu vas al Mar Mort... diguem-ne, allà sures més, vaja, és impossible tenir, bueno, sures més i els ulls se te'n van a canvis traus perquè hi ha molta sal. Llavors, aquí, això, estem parlant de concentracions molt baixes, no deu notar-se la diferència entre una piscina de clor i una piscina de sal.
8: Exacte, una de les preguntes que ens podríem fer és a quina de les dues piscines de les que estem parlant avui flotem més, no?
0: Podem fer millor el mort, diguem-ne.
8: Exacte. Doncs si voleu fer millor el mort...
0: Salvat, que li agrada això fer el mort, perquè sí. Diguem tot el tema dels assassinats.
6: A mi m'agraden els morts de veritat, sí, però bueno, a vegades no n'hi ha i has de fer el mort.
8: Doncs sí. En una piscina d'aigua salada podràs flotar millor. Però, evidentment, no ens flipem, vull dir, no estem parlant de concentracions com les del mar, ni molt menys com les del Mar Mort. Per tant, aquesta flotabilitat és una miqueta més. No és prou significativa com per dir uau, estic flotant com el Mar Mort.
0: No és rellevant, diguem-ne.
8: No és rellevant.
0: Molt bé.
3: Aneu practicant això de fer el mort.
0: No,
3: a veure, vostè... Xupito d'hipoclòrit per tothom.
0: Molt bé.
8: Com el Pàmies, tu. Vinga.
0: Bueno, és veritat. A veure, aleshores, hi ha un altre tema col·lateral.
3: S'acaba el temps.
0: Ja que estem parlant... Què passa?
3: S'acaba el temps per deixar de respirar.
0: No. Bueno, queden no sé quants dies, hem dit 28 avui, i dues hores per l'eclipsi solar.
3: No sé quants amb 51 segons, 50...
2: Però tu teoria científica i dius que acabarà el món el dia de l'eclipsi.
0: Amb aquest tema,
3: com
0: que ja
3: tothom,
0: dit,
3: sota terra.
2: D'acord.
0: No creem pànic amb l'eclipsi, que l'eclipsi anirà bé, ja està. I serà molt
3: I hem salvat, diu que sí, tinc raó.
0: Bueno, potser...
3: I donaré més feina.
0: Podem deixar que continuï la nostra convidada? Val, aleshores... va haver-hi un futbolista una mica raro, que es diu Marcos Llorente, que se'n va anar a l'Hormiguero i va dir que no féssim servir les cremes solars, pensant en piscines i tot això, perquè no, al principi, no sé, que sigui científic o que no, bueno, que no funcioni, que no serveix de res. I clar, nosaltres teníem com entès, no sé què, el tant percent, el número de protecció solar, el 50, el 40, el 30, a veure, sobre el paper ja tenim la impressió que no és veritat això. Vaja, ho tenim claríssim. Aleshores, ens pots explicar una mica...
8: Marcos Llorente, clar, sí. Pere, un futbolista que ha estat, ha jugat, de fet, a la selecció, a la selecció espanyola durant aquest Mundial, no?
3: Un partit.
0: Com ho sap vostè, això?
8: Una o dos,
3: segueixo. Segueixo.
8: Carai.
3: Aquí, doncs... expert o futbol, segur que pot assegurar.
0: El José María. José María no pot sortir fins a les 7, que està...
9: Efectivamente. Jugó el primer partido y después al banquillo.
0: Molt bé.
9: Es cierto que contra
0: qui?
9: Francia. El chaval Pedro Porro se le subían los gemelos y tuvo que salir en el minuto 90.
0: És veritat?
9: A jugar 5 minutos.
0: Bueno.
2: Sense crema solar, suposo.
9: Sense crema solar, sin las gafitas.
8: Espero, perquè si juga tan bé, tal com comunica ciència, anem fatal. Bé, el Marcos Llorente...
0: És que és un negacionista, per entendre's.
8: Exacte.
0: Aquest senyor, no? Per dir-ho clarament.
8: Bueno, un dia més, un futbolista fent la seva duríssima feina de futbolista, jugar, però en aquest cas ha jugat a Imagina ser científico. Per què és important protegir-nos del sol? Perquè ho és molt, i aquest home ho va desmentir una mica. Llavors, jo vinc aquí... a posar una mica de claredat en aquest assumpte. La radiació solar, que és al final la que ens toca a la pell, conté aquests rajos ultraviolats que són mutagènics. Què vol dir això? Doncs que provoca mutacions a les nostres cèl·lules. Mutante.
3: Exacte.
8: Muta. Muta perquè a les nostres cèl·lules hi tenim ADN, la informació genètica, el nostre llibre d'instruccions. I aquests rajos ultraviolats els destoroten, els fan anar diferent, provoquen mutacions. Però no patiu, realment no és tan dramàtic. De manera normal ja tenim mutacions, que això també és una paraula que trobo que li hem posat molt de dramatisme, però el nostre cos està preparat per equivocar-se, perquè com tothom s'equivoca, i té mecanismes de reparacions. Sí, però ara bé, una exposició prolongada, no? O si anem a prendre el sol molt més del normal, li estem donant massa feina al nostre cos i, per tant, no volem saturar-lo. Millor que l'ajudem, i en aquest cas ho podem fer protegint-nos del sol a través de cremes solars, tapant-nos, no, també físicament amb roba, amb gorres, però és molt important tenir-ho en ment, sobretot com a prevenció del càncer de pell.
0: Home, clar.
8: Què és el pitjor, per tant, de la polèmica d'aquest senyor? Les seves declaracions? Que posi en perill la salut pública? Potser sí, però sobretot que per culpa seva m'he hagut de tragar un capítol sencer de l'Hormiguero.
0: De veritat, va, prou de rajar. Molt bé, algun comentari més sobre això de la protecció solar? O
3: no, jo tinc una pregunta, que a vegades hi ha gent que fa servir, per exemple, la crema del cos per tot. Tu creus que realment això és tan dramàtic?
5: Home, ja tu tot poses calces al cap, doncs això és el mateix.
0: Aviam, una cosa, però està, què vols clar, dir que la crema del cos per tot? Per tot, per la cara?
3: Per la cara, o sigui, si realment és una pantomima això que hi hagi crema del cos, crema de la cara, crema, o saps? Realment està ben pensat.
8: Realment ens pot funcionar. No passarà res, és una mica pantomima, com tu dius, però és veritat que una crema facial...
0: Perdona, si dius 50, el factor de protecció, sigui per la cara o per allò, serà més el tacte o el que sigui, que protegirà 50.
8: Exacte, és aquesta textura, no?, que potser amb la facial, doncs, són més pells més sensibles, potser si hi ha un problema d'acné, és interessant comprar-te una crema facial, en aquest sentit, crema solar, però, vaja, que si us poseu crema del cos a la cara per protegir-vos, és molt més interessant que no posar-se'n. I sobretot, el més important és reaplicar-ne, o sigui, anar aplicant. Quan passa estona, no oblidar-nos de repetir aquesta aplicació.
5: Tu me das cremita, jo te doy cremita.
0: No, ara comencem amb aquestes coses.
3: Tu saps.
0: Núria, ens veiem la setmana vinent, més o menys a la mateixa hora, una mica més d'hora. Tu toca actuar abans a les 6.
8: Quan diguis, avui, jo estaré aquí encantada.
0: Però avui amb el Max ens hem anat animant, hem anat fent el tonto tota l'estona.
8: Molt bé aquest noi.
0: Pensa que m'has enviat un WhatsApp amb la música, eh?
8: D'acord.
0: O l'envies al teu padrí, que és el teu padrí, és la Yael, oi?
8: Sí.
0: Doncs l'envies a la Yael, que acabarem abans, i... Planeta Imaginari, de Televisió Espanyola. Tu la tens controlada? És que em surt... No serà Evangelis, alguna cosa així?
8: Puc posar la Dial?
5: Xulo! Xulo! Caco!
0: No teniu YouTube obert per aquí, vosaltres? Podeu posar Planeta Imaginari, que és un programa de Televisió Espanyola. No, hòstia. Un programa de Televisió Espanyola...
5: Això va perfecte per la ciència, la
0: música. Dius Bad Gael i aquí a l'Espojo la té a punt de seguida.
8: Bad Gael.
0: Això. Podeu trobar? Planeta Imaginari, que ho he dit 7 vegades. A veure... Del circuit català de Televisió Espanyola, perquè jo crec que és de l'època de Miramar, no?, tot això. Hi ha una persona que m'està fent indicacions aquí. A veure si apareix.
8: És això?
0: El què? Bueno, clar, que ho trobis tu no em serveix. Necessito que ho trobin allà, que poden punxar-ho.
6: És aquesta.
0: Ah, la policia de YouTube, ara està sonant.
8: Fantàstic.
0: Quina és aquesta?
6: Aquesta era Planetes Imaginarios, la que estava sonant ara.
0: Oh, no. Ah, sí? Jo no sé...
3: La que he posat jo,
0: sí,
3: des d'aquí.
0: Sí, és que l'ha trobat ella.
3: Mira, és aquesta.
0: Ara sí que estem sentint la Planeta Imaginari.
3: Sí,
0: és aquesta.
3: És més divertida.
0: Deixeu-la.

0: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
1: Ai!
0: Ni aigua.
2: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: Estàs pensant en posar-te o canviar d'alarma? Coneixes Protegim, l'alarma catalana?
3: La millor tecnologia, un servei proper amb monitorització constant i atenció i aplicacions en català. La més ben valorada pels consumidors. Oi que sona bé?
0: Entra ara a protegim.cat i demana la teva oferta. Protegim, l'alarma catalana sona bé i funciona millor. Et protegim?
4: El que comentaves abans de la cançó del Planeta Imaginari, que és de Debussy, el que passa és que la versió que sona en el programa de Ràdio Televisió Espanyola és el de Philip Glass.
5: Segur?
4: Això ens ha dit un oient.
5: Molt bé, doncs gràcies a aquest oient que ens ha dit això. T'ha quedat clar? S'ha acabat la música? La tornes a posar? Vale, es torna a posar.
6: Hola, molt bona nit i benvinguts al programa Crims.
5: No, el programa Quarts d'Estiu amb Guillem Ramos Salvat, que es presenta cada dilluns, més o menys a aquesta hora.
7: A l'hora que em demaneu.
5: Més aviat a les 6 i minuts. I el butlletí, i vas darrere el butlletí, però avui ja és el primer dia, anem amb uns horaris que semblen, bueno, una mica així diferents.
7: Cap problema.
5: Però, escolta, és que estar aquí el Max cantant i ens ho hem passat molt bé.
7: Ho he vist, ho he
5: sentit. L'has vist?
7: Sí, des d'allà. Hòstia, no, els estudis nous foten
5: gol. Per cert, això, els estudis nous, no hem rajat encara els estudis nous.
4: No, és veritat, si mira que hem estat divant de coses i donant voltes.
5: No es pot rajar els estudis nous. Bueno, no, jo t'haig de dir una cosa,
7: Home, hem millorat, amb el de l'estiu passat.
5: Ah, bueno, atenció.
4: Epa, tu et t'agraden, Guillem?
7: Home, els d'abans, els, diguéssim, els de la planta 15, des de fora i sense voler que no em deixin venir més, fotien una mica... Es veien fet servir, es veien antics. Un dia vaig portar dos amics de Mas Pujols i m'han dit... No costaria res que no deixessin els vidres. Bueno. En canvi, aquí es veu net.
5: Es veu net, hi ha més llum... Jo t'haig de dir una cosa, que el primer dia que sec a la posició del presentador, per entendre'ns, i pensava que no m'hi cabrien els papers, que era l'única preocupació que tenia. M'hi caben perfectament bé els papers.
4: Els papers hi caben, però crec que els diaris...
5: No he vingut aquí a llegir el diari.
7: De paper, vols dir,
5: però... No he vingut a llegir el diari, he vingut a fer un programa de ràdio. Vull dir que els diaris aquí tinc una coseta per posar-ho, si vull, no?
4: Jo estava simplement clar, pensant tampoc, en les mides.
5: Tampoc t'hi cap una banyera com la de la mini mal per fotre la mini mal a dins i fotre el com es diu això, l'altre per fora, però...
4: Ja, no, jo estava, mira, estava sent
5: estàs
4: una mica...
5: Estàs còmode aquí?
4: Jo estic molt còmode, jo porto...
5: I de temperatura? Molt. Estem bastant bé durant tot el programa. Només a mi em posa nerviós les càmeres, que tens la impressió que t'estan mirant tota l'estona. I a més, jo crec que totes estan mirant. No? O sigui, la que enfoca a mi està torta, però és que té com un pilot verd.
7: Sí.
5: Perquè era que el pilot vermell és el que està punxada. Ara, si està punxada aquella...
7: Però no? Això es pot veure en directe des de casa? O...
5: No. Ah, això vale.
4: No, és com el Twitch.
7: Vale.
5: Heu baixat la llum, ara? No, tot això és ús intern. O sigui, però que hi ha una màquina aquí... Vale. Però sí que hi ha gent de la casa, que si estan dins la casa, van a un lloc com un portal web o no sé què, i poden veure'ns.
7: Ahà!
5: Sí.
4: Caram.
5: Però això també passa a TV3.
8: Tots morts.
5: No, tots
8: sortim
5: morts no.
8: D'aquí tothom.
5: Però a TV3, no espero no explicar cap secret, tots els platós es poden veure des de tota la tele.
4: I et si poden sentir? El problema és sentir-te.
5: I si està al micro obert, poden sentir-te. És a dir, tu te'n vas a un plató a assajar un tros de programa...
4: És a dir, rajar del director.
5: I comences a rajar del director de TV3, i ell, des del seu despatx, té una cosa... Hi ha un reproductor on es veuen tots els canals IP de la tele, a la BBC, no sé què, no sé quants, i tots els canals interns. I dins d'aquests veus tots els platós de la tele, que són tots els informatius, i sents l'àudio. Vull dir que pots espiar tot el que està fent tothom.
8: Tens un làser al front.
5: No.
8: T'estan apuntant, perra.
5: Bueno, en fi, no sé com és que m'han desviat tant. La tendència a desviar-se és bastant notable.
7: Bueno, està bé. Parlàvem dels estudis.
5: Sí, això, benvingut.
7: Gràcies.
5: A veure, sang i fetge.
7: Vinga.
5: Dilluns, més o menys aquesta hora, que ja quasi és l'hora del temps afegit, o que tenim 10 minutets llargs, que... A veure, esto es el Bronx, noi.
7: Sí.
5: No sé si és aquest el primer titular. És que no trobo els papers, llavors no sé per on...
4: Mira, aquí tens.
9: Cago en Dios, que
7: s'ha increït. Avui l'Ajuntament de Barcelona avui ha presentat dades i diu que tot va una mica bé, però és veritat doncs, que el que baixen, sobretot, són els furs, però els delictes més greus segueixen pujant.
5: Bueno, però aquests sí que és veritat que són els que toquen els nassos a la gent. O sigui,
7: exacte.
5: Del mòbil que te'l foten, l'estibada de la cartera, del bolso de la senyora, de la bossa de la senyora que cau a terra i tot aquest rotllo. O sigui,
7: aquests delictes pugen un 3,2% a la via pública. Són tres, els robatoris amb violència a la via pública, el que ha explicat aquest dematí el tinent d'alcalde de Seguretat, l'Albert Batlle, i també la consellera Parlon, és que aquests pugen un 3,2%.
5: Sí.
7: El que baixen són els furs. Què són furs? Deixes

0: el mòbil mentre estàs fent un cafè i te'l furten.
1: Sí, no, això,
0: això és veritat que afecta menys a la... Si te'l prenen de la mà i hi ha una mica d'estrabada, això ja és violència.
1: A mi no, a mi van prendre de la mà amb una habilitat extrema.
0: Per doncs, si són molt hàbils, això seria un furt.
1: Vaja.
0: Hauríem de veure el valor del mòbil, etcètera, etcètera. Però bueno, jo vinc a parlar de drogues, si us sembla bé.
1: Caram, endavant.
0: D'en Carlos. En Carlos és un senyor.
1: Sí.
0: És un senyor que es va fer passar per pilot. Això és a l'aeroport de Colòmbia. És un senyor espanyol.
1: A Bogotà, suposo.
0: Ah, correcte. Sí. L'aeroport es diu Aeroport Internacional Dorado, si no m'equivoco. Uh-huh. Aquest senyor anava vestit de pilot d'avió, un pilot d'una línia comercial.
1: Vale.
0: No era pilot. Havia fet algun curset, hem descobert que havia fet algun curset de pilot, però com jo el puc haver fet de pastisseria, diguéssim. Llavors, aquest senyor, disfressat de pilot, vestit de pilot, va intentar passar el control, però van veure alguna cosa que no quadrava. Perquè estava molt nerviós, el tratjo, l'uniforme de pilot, li anava una mica petit. I això es veu que no és normal en els pilots.
1: Bueno, això va passar a l'aeroport de Bogotà o va passar a l'aeroport de Madrid?
0: No, això passa a l'aeroport de Bogotà, al Dorado, que és el...
1: I era un
0: senyor que veia de venir cap a Barcelona.
1: I el senyor pilot camina per allà vestit de pilot.
0: Correcte.
1: I la poli es fixa en el senyor... Li apreten els pantalons.
0: Correcte.
1: Marca una mica de paquet. I aquest tio no és pilot, de veritat?
0: Primer no sabien que no era pilot. Era un senyor que anava vestit de pilot, primer.
1: Però increïble.
0: Veuen que el vestit li va una mica, diguéssim que l'uniforme li va una mica estret.
1: Sí, l'americana i els pantalons.
0: I li diuen, escolti, a més a més també és veritat que estava una mica nerviós i estava en una zona on normalment els pilots no hi són, perquè els pilots doncs, van per un altre, circuit, però en tot cas aquell senyor allà i li diuen, escolti, acompanyi'ns, li passen, el passen per la bodycam, que és una càmera que fa una, com un raig làser, un escaneig exacte, i li van trobar que portava 10 quilos de cocaïna amagats, per això anava una mica més entallat, perquè clar, portava 10 quilos de cocaïna a sota. I aquest senyor, Carlos, de nacionalitat espanyola, tenia intenció d'arribar fins a Barcelona amb aquests 10 quilos de cocaïna, però ho van frustrar i ara està detingut a disponibilitat de la Fiscalia de Colòmbia, i el que sí que van buscar les autoritats, diguéssim, en contacte amb les autoritats espanyoles, a veure si aquest senyor realment era pilot i treballava per alguna aerolínia. Havien descobert que sí, que havia fet un curset de pilot, però que no treballava per cap aerolínia, i que sí que això, aquest petit curset que va fer, sí que li havien donat algun petit coneixement, però que en tot cas no tenia res a veure. Està detingut allà i, a més, aquelles presons de Colòmbia
1: No
0: són com Puig de les Basses ni Lledoners.
2: Hoy en equipo de investigación.
1: ¿Qué pasa?
2: El piloto que llevaba doble paquete.
1: Sí, no va
0: correcte.
1: No, però això sí. Que s'anomena tradicionalment una mula, no?
0: Sí, l'únic que no, el que no havien detectat mai és que és gent disfressada o fent veure que eren pilot per intentar-se saltar els controls. I el que
1: però explicava... tenen una acreditació i obren portes els pilots. Que jo...
0: No, bueno, quan han de passar també per controls.
1: Sí?
0: Però és veritat que són uns controls més laxos perquè en tot cas són com de la casa i passa més ràpid. En aquest cas aquest senyor doncs no li va sortir bé la jugada. Home, i el que ens explicaven...
1: 10 quilos és molt, eh?
0: És quartos, són quartets. Depèn del preu, de la puresa, exacte, podem acabar d'allò, però sí, és quartos. El que fan també ara és mirar bé tots el que han fet és una nota interna al grup de narcòtics de l'aeroport del Dorado, perquè es fixin amb les persones que van vestides de pilots, els hi vagi bé el vestit o no.
3: Sí, home, anava molt entallat, eh? Realment
0: sí,
3: les imatges...
0: Sí.
2: Estic mirant, tienes un paquetón.
0: Ja se'l veu gros, però en tot cas és veritat que és en Carlos.
1: I aquest senyor, no ho sabrem, però venia a Barcelona i s'havia trobat un pàjaro i donar-li tota la droga, clar.
0: Això és el que forma part també de la investigació que està fent la policia de Colòmbia, no en col·laboració amb la policia ni nacional espanyola ni els Mossos d'Esquadra, perquè això ja s'ho queden ells, però en tot cas s'entén que les portava perquè algú li havia demanat.
2: Le ha quitado hasta las rayas a las cebras.
1: Va, correcte.
2: Es mortadelo, el mortadelo de los disfraces.
1: Passem ara una
2: altra mucho más hoy.
1: Va, deixem Colòmbia i ens anem amb un meló, perquè resulta que hi ha hagut un robatori d'una furgoneta que ha acabat amb un atropellament mortal.
0: Un atropellament mortal, sí.
1: Què ha passat aquí?
0: És una dona de 42 anys, anava com un cep, com una cuba, anava bastant beguda, estava esperant per agafar un autobús, l'autobús va tard, això és el que explica ella quan pot començar a parlar, i diu, escolta'm, jo he de marxar d'aquí, i es fa amb una furgoneta.
1: Però bueno, a veure, la gent que se'ls escapa a l'autobús no roba una furgoneta.
0: Normalment no, i gràcies a Déu.
1: Robes un cotxe,
0: que duri. Però en cas, què va trobar? Va trobar la furgoneta d'un repartidor que tenia les claus al pany. La senyora puja en aquesta furgoneta, com que hi havia les claus del pany, la fa funcionar, accelera amb dificultats perquè anava, com dèiem, amb una taxa d'alcohol molt alta.
1: Al final, la senyora,
0: I abans d'estampar-se contra una paret, atropella, malauradament, ara fem riure, però realment és una desgràcia. És una desgràcia. És un home de 73 anys que queda, 76 anys, perdó, queda crític, ingressa al Parc Taulí de Sabadell i ahir, diumenge, va acabar morint. La senyora primer se la deté per un delicte de furt d'ús de vehicle, que és el fer servir un vehicle que has robat, i ara, en tot cas, que se li augmentarà aquesta tipificació d'un delicte per homicidi.
1: Per homicidi.
0: Per homicidi per imprudència o fins i tot per negligència, veurem com acaba, però en tot cas, sí, és una cosa que aquest matí, quan ens ho estaven explicant, hòstia, ens fa les mans al cap, perquè la senyora roba la furgoneta i completament borratxa atropella un senyor de 76 anys i el mata, un senyor que passejava pel carrer, que evidentment no tenia res a veure amb el que li venia a sobre.
1: Escolta, no sé si tens coneixement d'això, però el cas aquest la furgoneta, has dit que tenia les claus posades a la porta, al contacte, tant fot on sigui.
0: Sí, exacte. No,
1: però, i si jo veig un cotxe que té les claus allà posades, me'l puc endur?
0: No. És a dir, no és un robatori, sinó que és un furt, el que parlàvem abans. Com que no exerceixes violència, no exerceixes fins i tot ni força per forçar aquell vehicle, per malmetre el pany, perquè ja tens les claus, en tot cas és un furt, i es diu, la tipificació exacta és furt d'ús de vehicle, si no m'equivoco, si algú ens corregeix.
1: A més, ser una cosa que no és una cosa que val poca pasta, sinó un cotxe val molta pasta, ja deu tenir més pena. Val? A veure una cosa.
0: Endavant.
1: Tenim un tema, és que de veritat, explica'm això, jo que no sé com plantejar el tema, explica'm tot aquest embolic que hi ha hagut a Badalona.
0: A Badalona.
1: 4 ferits, arma de foc, petició de matrimoni. Sí, què ha passat aquí?
0: Això comença divendres al vespre al barri de la Mina, això és Sant Adrià del Besòs. Dues famílies de clans d'ètnia gitana que són gent que, doncs, que fan unes pedides de mano, diguéssim...
3: Sí, molt, és un ritual, no?
0: Exacte, amb una càrrega simbòlica i una càrrega molt important. Es veu que no va anar com havia d'anar. Desconec els detalls d'aquesta pedida de mano que no va anar com havia d'anar. Això ja va acabar amb una baralla a cops de puny al barri de la Mina el divendres.
1: Mare de Déu!
0: Els capitostos, les persones que governen aquests dos clans, van acordar trobar-se l'endemà, això és a la Mina, però l'altra família afectada és del barri de Sant Roc, a Badalona, i acorden trobar-se dissabte per mediar, per intentar trobar una solució.
3: Està bé.
0: Això està bé.
3: Bé, parlem.
0: Fins aquí està molt bé.
1: Perdó per l'expressió. Si no queden per fotre's d'hòstia, sinó que queden per arreglar-ho. Ho dic perquè quedi clar.
0: Correcte. L'objectiu era arreglar-ho. Si més no, això és el que expliquen ells a la policia.
1: No pot ser una excusa davant la policia?
0: Quan arriben al Sant Roc, els reben a cops, els reben a trets, hi ha 4 ferits, 2 per arma de foc, per tant, un tiroteig que acaba amb 2 ferits, un amb un cop al cap i també un ferit per arma de foc.
1: Al mig del carrer?
0: Al mig del carrer, al carrer Jumilla, cantonada Marquès de no sé què. Al mig del carrer, a trets, per una pedida de mano que no havia anat bé, que, i al final, evidentment, va acabar com el Rosari de l'Aurora.
3: Imagina't que no haguessin quedat per parlar.
0: Sí, sí, que si arriben a quedar directament per matar-se... No. Déu-n'hi-do. Clar, són les seves tradicions, s'han de respectar, això ho entenc, però hòstia, hi ha un punt de...
1: Anar arreglant-ho tot a trets, però al mig del carrer hòsties, potser no...
0: No, i a més, perquè és una cosa... I tornant una mica al que parlàvem d'aquests tirotejos que sovintegen a la capital de Catalunya o també en altres punts del país. És veritat que molts cops es disparen entre persones vinculades en aquests clans o vinculades fins i tot a tràfics de droga, a tràfic d'armes, etc. Però el que els Mossos tenen molta por és que això passi una línia, que és que acabin fins i tot matant una persona que passeja pel carrer, perquè pot passar.
1: També és problema que matin un que està implicat en això, perquè ningú es mereix morir.
0: Ningú ha de morir, i evidentment. Però és veritat que el que pateixen els Mossos i el que avisen que això pot ser una línia vermella que pot portar a un escenari complicat i molt complicat és si en un d'aquests tirotejos, perquè evidentment passen al mig del carrer a plena llum del dia, l'últim assassinat o penúltim assassinat que tenim a trets al carrer Balmes, és al carrer Balmes, és davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
1: És el dia aquest del Papa o
0: és el dia justament que Sant Pare havia de fer el recorregut amb el Papa mòbil, a les 10 del matí executen un home d'un tret al cap davant d'una comissaria de la Policia Espanyola al carrer Balmes. Clar, això passa al mig de Barcelona, pot gent resultar ferida, i això és una de les coses que preocupa els Mossos, sí.
1: Jo que sé que vas molt amb la Roja, que ets molt d'Espanya, sàpigues que en aquests moments els campions lleguen al Palacio de la Moncloa.
0: Ah, veus?
1: Perquè abans han anat a veure el rei.
0: Sí, ho he vist, ho he seguit.
1: Ja ho has sentit fins i tot per la RACO 1. I
0: ara... Heu aturat fins i tot el butlletí, perquè parli
1: no,
0: el rei.
1: No, ha estat abans el butlletí.
0: Ah, va, perdó.
1: Escolta'm, si el rei d'Espanya surt a veure la Roja, nosaltres aquí...
0: No, no, i tant, i tant.
1: Palante Roja, què passa?
3: Jo aturo un segon, perquè és que...
1: És que una cosa...
3: És que els oients segueixen parlant-me.
1: Ah, molt
3: perquè
1: bé.
3: Perquè lo de la sintonia del Planeta Imaginario ha portat molta cua.
1: És que aquests temes sempre són els que
3: sí.
1: Arrosseguen a la gent.
3: I els oients m'estan rectificant que no era el que t'he dit, era... És un... El tema original és del japonès Isao Tomita.
1: Sí.
3: L'àlbum Snowflakes,
1: és que això m'ho ha dit
3: de l'any 1974. Per tant, disculpeu, perquè anàvem equivocats i ara hi ha molts oients que m'estan dient escolta, que és el japonès, no vagis errada.
1: L'Òscar Brock és aquí fora?
3: Es diu David.
1: Ah, perdó, el David Brock està aquí fora? David, manifesta't. Sí, està aquí fora. Marta, tu m'estàs sentint, no? Li podeu dir al David que prepari una explicació conscienciuda i si cal amb suport musical...
0: Que... Cuidado que te cobro un plus.
1: No, és una merda. Que m'expliqui això de la cançó aquesta, que ell segur que
3: ho explicaré. Delisao Tomita.
0: Ai, que facturar.
1: Sí, no, és igual, facturaré el mismo. Com li pagaré una cervesa. Ens ho expliques ara quan vinguis al temps afegit. Potser no el primer tema, però ho afegim a l'escaleta. Val. Hem explicat tot l'embolic aquest del tiroteig. Una última cosa. Ja que anem cap al temps afegit, tenim aquí el Martí... Marc, no Martí, Martí.
3: Martí, Martí,
1: no,
3: Martí Puig, coma.
1: És que avui és un mal dia. Tinc el Martí aquí a punt i ja
3: per... A punt, diu.
1: Per totes les, per totes les coses. I queda un anunci i unes cosetes per anar fent i ve el temps afegit de seguida. Tots els fans del futbol que volien saber l'altra cara del que va passar i què en pensen... Bueno, no puc dir els tertulians perquè ho hem de dir després. Va, a la Liga Mundial i tot el merder.
0: Vinga.
1: Els incidents, doncs, vaja.
0: Sí, és veritat.
1: Ha patit gent, perquè hi ha hagut una defunció, però...
0: Dues. A Toledo també una persona, és veritat que no cau, perquè tu et referies a aquest xiquet que cau d'una font de 13 anys, un menor d'edat que cau. És veritat, a Toledo també hi ha una persona que mor, s'està investigant, mor durant les celebracions, pot ser que sigui doncs, algun tipus de patologia que ja patia, però en tot cas, per caigudes, aquest menor que comentaves. Aquí a Catalunya les celebracions, és veritat que es van allargar fins a altes hores de la matinada, gairebé de manera generalitzada a tot Catalunya. A la ciutat de Barcelona, bastant tranquil·la, 3 detinguts, 2 per un robatori d'un mòbil, 1 per un furt, per tant...
1: Sempre hi ha qui surt a treballar, aquestes coses.
0: Sí, però dintre del que podia passar i de com es veien els carrers, déu-n'hi-do, però el que sí que hi ha hagut són una trentena de contenidors cremats.
1: Tu deus recordar que la celebració del 2010, va ser el
0: 2010, a la plaça Espanya va acabar...
1: Cacau a la plaça Espanya.
0: Sí.
1: Que era un lío, un senyor de la Guàrdia Urbana.
0: Correcte.
1: Que encara no m'ha creït que ha passat entre la Guàrdia Urbana i els Mossos.
0: Ha hagut de demanar disculpes, però no sé com va acabar.
1: No,
0: sí, sí.
1: Va haver un embolic bastant maco entre coses policials.
0: Correcte.
1: I què fotia, anava de paisà...
0: Pilotes de goma amunt i avall. Sí, va ser gros, va ser gros.
1: Vull dir que sí que és veritat que almenys hi ha hagut una celebració almenys a la casa Barcelona i Catalunya tranquil·la.
0: Correcte, així ha sigut. És veritat que s'han cremat 30 contenidors. No sabem si és per efecte de que algú ha llançat algun petard i s'ha acabat cremant o si algú volia cremar contenidors per allò.
1: Jo, si s'han cremat 30 contenidors, diria que algú s'ha entretingut a cremar contenidors.
0: En diversos punts, en tenim 10 al Prat de Llobregat, també tenim a Tarragona, Rubí, l'Hospitalet, a Lleida i Sabadell, a Manresa, i a Granollers es va cremar un cotxe, i això ho vaig veure en directe, era un cotxe que fotia molt de ciroll, que anava fotent com a petardos per darrere. Sí, és a dir, quan es va acabar el partit, al final de la pròrroga, que Espanya va guanyar, la gent va començar a sortir al carrer a fer xivarri, que em sembla perfecte.
1: Sí.
0: Però va sortir com un cotxe d'aquests d'antes, que és això, tuning, això que deien abans,
1: sí,
0: i que anava fotent molt de ciroll.
1: Amb l'alaró i totes aquestes coses.
0: Correcte, feia molt de ciroll, i feia com pel tub d'escapament anava llançant com petardos. Però una cosa, jo no ho havia vist mai. Al cap de dos carrers, el cotxe es va aturar i va començar a incendiar-se el motor. Va ser molt divertit, van haver de venir els bombers. I per acabar, molt ràpid, a l'Hospitalet de Llobregat, a les 9 i 10 minuts, el partit comença a les 9 de la nit, a les 9 i 10 minuts...
1: Ai.
0: Quatre persones amb una furgoneta assalten una nau industrial on hi havia tot de material informàtic i diguéssim, electrònic,
1: sí.
0: I buiden la nau.
1: En
0: 5 minuts, van fer prou via, per tant, encara van poder arribar a veure el final del partit, però van aprofitar que tothom estava pendent del partit de la selecció d'Espanya.
1: És un moment
0: per robar. Correcte, i van, han publicat les imatges abans al Casso.cat i es veu com fan molta via, jo entenc que per poder arribar...
1: Mira, ja ens ha colat el Casso.cat, que és on treballa ell, perquè és el que mana allà i posa les coses aquestes dels successos, i no sé en com, però se n'assabenta de tot abans que passi, pràcticament. Ets com la Maica Navarro, l'Anna Ponsí, noi, i alguna més, la Rebeca Carranco, no sé, hi ha una multinacional aquí del assabentar-se el que passa als baixos fondos, que flipes.
0: Del crim.
1: Molt bé. Maco.
0: Espera, a disposar.
1: Bueno, disposar no cal, que disposar van venir a dir la setmana
0: que
1: ve.
0: Sí, la setmana que ve voleu que repeteixi o tot?
1: Esperem la setmana vient.
4: Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun que altre contingut d'uns anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15, una conversa amb el filòsof i teòleg Francesc Torralba, que ens ho analitzarà una mica tot, després tertúlia de patates del Via Lliure i finalment què diu de nosaltres, a quina hora del dia ens dutxem. Però com dèiem, arrenquem amb una entrevista que per mi és una de les més interessants que s'han fet aquest any. Fa uns mesos, en Francesc Torralba va venir al món a RAC1 a presentar Anatomia de l'Esperança, que és el seu últim llibre. I de veritat que va ser un goig i una meravella poder-lo sentir. Si teniu paper i boli al costat, agafeu-lo, perquè és per prendre punts.
2: En els temps que vivim, una conversa amb Francesc Torralba segurament és més necessària que mai. Escoltar i prendre nota. Avui el tenim en aquest estudi de RAC1 perquè ha vingut a presentar-nos el seu últim assaig, Anatomia de l'Esperança. És un llibre que, com el seu nom indica, desxifra què és per ell l'esperança, però on també, també fa és posar-nos davant del mirall i ens fa reflexionar sobre com podem resoldre o afrontem les adversitats de la vida. Francesc Torralba, filòsof, teòleg, pedagog, bon dia, professor, i moltes gràcies.
3: Bon dia, gràcies per convidar-me.
2: Com està?
3: Bé, afortunadament bé. Sí, la veritat és que sí. Miro de conrear aquesta virtut tant com puc.
2: Sí, perquè en el llibre ho explica. En segons quines èpoques es perd més l'esperança que en d'altres, no?
3: Naturalment. En contextos de postguerra, en contextos d'exili, en contextos de nit, de travessies pel desert, doncs l'esperança és més necessària que mai i justament és quan manca més. En canvi, quan tot va bé, quan tot rutlla, quan tot surt tal com havies programat, si és que alguna vegada passa, l'esperança, diguem-ne, va de suar, no et cal.
2: Si li pregunto què va més, és a dir, què és més interessant, ser extremadament optimista o ser extremadament pessimista?
3: Jo crec que el que hem d'estar és sumament informats del que passa. L'esperança no és la ingenuïtat, ni és ser naïf, ni una mirada pueril. Hem de saber el que passa, no podem mirar una altra banda, i no obstant això, ser capaços de veure aquestes possibilitats.
2: Estem en una època que és molt complicat tenir esperança.
3: Sí, però ho era més, què sé jo, no? Durant els camps, durant la postguerra, i tenim grans textos sobre l'esperança. És a dir, en temps de Camus, en temps de Bloch, en temps de Marcel, hi havia molts motius per no ser esperançat, no? Milions de persones a les càmeres de gas, a l'Europa destruïda, ciutats arrasades. Mira com estava Berlín, mira com estava Dresden a l'any 1945, com està Gaza avui, mira com està Berlín avui, mira com està Dresden, no? Per tant, no hi ha dubte que sí, no hi ha motius per l'esperança si observem, però és que si mirem enrere, déu-n'hi-do també, no? I no obstant això, ens hem obrit horitzons. El que passa que no mai de manera immediata. I sempre ha demanat temps i comunitat. I el problema és la mort del nosaltres. Quan no hi ha nosaltres, no hi ha esperança. Només hi ha projectes individuals. Si un individu sol és massa feble davant dels obstacles. Ara, si va amb altres, llavors pot portar aquella pedra amb més temps, no?, i no li pesa tant. Poso un exemple, no? Martin Luther King, ell sol no ho hagués aconseguit, però amb altres va aconseguir reconèixer els drets de les persones negres als Estats Units d'Amèrica. I això ho podem dir també de Mahatma Gandhi, ho podem dir Nelson Mandela. Darrere d'aquests personatges hi ha una col·lectivitat.
2: Hi ha una, últimament estan parlant de notícies del panorama desolador del jovent. Palelles que els hi estan traient l'esperança. Aquesta és una frase també molt recurrent, que si ho veuran pitjor que els seus pares, que si mai podran comprar un pis perquè mai sortiran de la precarietat, que si d'aquí uns anys la península ibèrica serà desèrtica perquè tenim un canvi climàtic al damunt. De fet, el propi Francesc Torralba en el seu llibre diu el no hi ha res a fer, que és la cantarella que ressona dins de les ments de les noves fornades. Això fa que estiguem davant d'una generació amb molta menys esperança?
3: Sí, jo ho detecto de quina manera a les aules. Cada setmana tinc més de 200 alumnes i observo un clima de desencís, de desànim, immens, sempre hi ha excepcions, naturalment, però parlo de les tendències generals, no? I és que ells els hem anat contagiant amb aquestes distopies, no? El que ve serà terrible, el canvi climàtic ja és imparable, no tindràs un metre quadrat a una ciutat com Barcelona, oblida't d'un contracte sòlid, per descomptat, oblida't de tenir fills. Per tant, manual de supervivència. Vull recordar que la meitat dels universitaris no contemplen procrear-se. La meitat dels universitaris del nostre país. Vol dir un de cada dos. Home, si és difícil sobreviure jo, com portaré un ésser humà al món tan fràgil i tan necessitat, no? Llavors, que amb aquest clima, com inocular esperança? Jo crec que és el repte que he intentat. I sobretot que no et diguin ingenu. Dir, home, esclar, és que vostè està mal informat. No té ni idea de com va el canvi climàtic, no té ni idea del món bèl·lic en què ens trobem, que ja no és prebèl·lic, sinó que és bèl·lic, i a més no té idea de com està l'habitatge, ni de com estan els contractes laborals. No, no, i tant que en tenim idea, però hem de confiar que la capacitat humana pot sobreviure a aquestes dificultats.
4: Això és el que els hi hem de dir?
3: Això és el que els hem de dir, els hem de generar confiança. I els hem de posar exemples històrics. Exemples històrics de que altres, en circumstàncies molt pitjors, van obrir-se camí. I, per tant, hem de generar aquesta confiança en la mateixa condició humana. I això és el que manca. I molt sovint, davant de la mínima contrarietat, es trenquen.
4: Vaja, per exemple, els boomers, la meva generació com a boomer, aquell món era un espant. Però veies que podies construir alguna cosa, no? Veies, o sigui, no tenies masses eines, però en canvi tenies fent que el món aniria millor. Jo crec que el que està passant ara és que és molt difícil dir-li a un noi de 18, 20, 25 anys no, és que el món anirà millor, perquè no hi ha, les expectatives són les que són, no? I el món està com més acabat en aquest sentit.
3: Bé, jo dubte que clar, el dibuix que fem de l'horitzó és molt fosc, eh? I a més consumim tota mena de distopies, ja sigui audiovisuals, cinematogràfiques, molt més que literàries, no? Llavors, que això va creant un horitzó, no hi ha futur, només tens el present, gaudeix-lo intensament, perquè el tren saltarà pel precipici quan no te n'adonis. Això és el carpe diem desesperat, no? Llavors, jo crec, Màrius, que en efecte, no? Els hem d'inocular confiança. Podeu fer i podeu transformar, però junts, solitàriament, no. I el que fem avui és plorar a la cuina. Això no hi ha qui ho resolgui. Aquests problemes són molt greus. Plorem a la cuina, però la veritat és que el sentit de nosaltres s'ha desfet. I això així que els dic, sols no us en sortireu.
4: Professor, fins a quin punt això que tinc a les mans, que és una pantalla, això ha jugat una mala passada pels joves d'ara, i precisament nosaltres, que som més grans, hem acceptat que això formi part de les seves vides sense haver ni tan sols qüestionat els hàndicaps que tenia?
3: Mira, jo tracto de ser sempre, intentar evitar la tecnofòbia, intentar evitar la tecnolatria, no? Tot i que tinc tendències tecnofòbiques, eh? I a més amb molts motius. Però intento mantenir-me en aquell punt virtuós que Aristòtil deia que era l'equilibri, no? El que sí que ens hem mal acostumat és que a cop de teclat vostè fa realitat tots els desigs, no? Està a casa, tecleja i li porten un llibre, li porten una pizza o li porten, si vol, una música de Rosalía sense moure's, no? I això ens ha mal acostumat, perquè els desitjos nobles requereixen molt de temps, no? O sigui, educar una persona demana molt de temps, no? Canviar un barri demana molt de temps, no? Millorar la situació d'un país demana molt de temps. I llavors ens ha fet molt, com ho diria, no? Intolerants a l'espera, Jordi, aquesta és la qüestió, no? Ho volem ja. I quan no ho tenim ja, es produeix una intolerància a l'espera, no?
4: Quan parlàvem ara de les pantalles i de la tecnofòbia, estem perdent, professor Tolral, és a dir, allò, és una paraula que hi ha paraules que sembla com si es gastéssim al pas dels anys. El que és l'ordre, per exemple, s'està perdent l'ordre, vostè que a més és mestre encara que sigui universitari, és a dir, està perdent allò de la de l'ordre, però
5: per la jerarquia,
4: de la jerarquia, com si la paraula fos clar. Desagradable, no?
3: Sí, jo crec que el que es perd sobretot és la disciplina, eh? És a dir, l'ordre, la disciplina, la jerarquia, si vols, Màrius, no? La idea de que Per assolir qualsevol objectiu cal una virtut bàsica, que en diem tenacitat, constància. Això ho sap l'atleta, això ho sap el pianista, això ho sap l'escriptor, això ho sap el que aixeca cada dia la botiga de casa seva i està allà venent hamburgueses. És a dir, no pots assolir res si no ets tenaç, si no ets constant. I això vol dir ordre, això vol dir disciplina, i això vol dir obediència a una sèrie de patrons. Quan això no hi és, llavors, certament, no s'aconsegueix cap horitzó. Vol dir, amb l'esperança no n'hi ha prou, hi ha d'haver tenacitat. I tot i així, a vegades, tampoc ho assoleixes, perquè aquest esportista és molt tenaç, s'aixeca d'hora, entrena, i no obstant això, té una lesió i ara no pot anar als Olímpics, no? Per tant, hi ha el factor sort i el factor dissort, que tampoc el pots preveure, i que pot fer que el teu somni finalment no es faci realitat perquè s'ha produït una adversitat que no havies previst.
5: Abans li agradava com es feien... Han canviat molt la manera de donar classe per part dels mestres i també de com la percepció que tenien els meus pares respecte als mestres. Els meus pares, els mestres, eren gairebé, perdoni, paraula de Déu. I en canvi ara els pares discuteixen o discutim el que ens diu el mestre, perquè la més important és la criatura, és la defensa de la criatura.
3: Sí, això és terrible. Jo vaig gairebé cada setmana en una sessió de pares i mares i ens hi trobem, això, no? És a dir, la crisi d'autoritat del mestre és oceànica, però oceànica. No només per part dels alumnes, sinó també per part dels mateixos pares, que qüestionen, analitzen, cada cop més critiquen les posicions i les defenses que fan el mestre, no? Si el mestre exigeix una mica, malament. Si no exigeix, és massa permissiu. I molt sovint les famílies deleguen tota la funció educativa a l'escola. I nosaltres ja paguem a final de mes, vostès l'han d'educar. Clar, aquesta deixadesa té efectes perniciosos, no?
5: Qui parla més de vostè? Els pares, els pares, els professors, o els alumnes, els mestres?
3: Els pares, els professors molt més, els alumnes estranyament, però vostè està a la unitat de cures intensives. El Bosz ja va morir fa molt temps.
5: Sí, és veritat.
3: El Bosz ja fa molt temps. Ni tan sols els presidents...
4: Els anglosaxons ho tenen més fàcil, això.
3: Sí, és que ho tenen molt més fàcil, però nosaltres tenim Bosz, vostè...
5: És veritat, això que està dient, el vostè l'estem a la unitat de cures intensives.
3: Sí, el Bosz ja fa molt temps.
6: El Gracet fa servir el Bosz. Sí. Quan entrevista persones, sí, sempre tracta el Bosz.
3: És que jo crec que, vaja, això té a veure amb l'ordre i amb la jerarquia, no? Distingir els rols, distingir les funcions, no? Quan un distingeix això, se'l qualifica d'ultraconservador, anacrònic, obsolet, i llavors el que ve és el desgavell, és el caos, és el tot s'hi val, i qualsevol paraula val el mateix, no? Jo crec que el mestre té una paraula que té valor, perquè part de l'estudi té la seva experiència. Ara, també et diré una cosa, hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums, llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? Perquè per fer això no cal ni que em mogui. Això ara faig autocrítica de molts professors universitaris, no? I t'ho diuen estudiants, i escolti's que aquí a l'aula no passa res que no puguem llegir a casa, no? Per tant, això ens obliga molt. Vol dir, què fem a l'aula que sigui realment valuós i que no sigui reemplaçable ni per la intel·ligència artificial ni per una informació que hi hagi a la xarxa. I això ens exigeix molt també els professors i els docents.
4: Cal emocionar, no? Cal, o sigui, el professor, jo crec que això s'exigeix-li molt, eh? Però vull dir, jo recordo fa molts anys quins professors m'agradaven, i és aquell que em podia, era capaç d'emocionar-me amb el que m'estava explicant.
3: Exactament.
4: Ja fos la història o les ciències naturals. Eh?
3: Exactament. I això al final és el que recordes al llarg del temps, no? Dius, aquest professor recitava les copes por la muerte de su padre, Jorge Manrique, i plorava, no? I això ens deixava tots, vaja, col·lapsats, no? Què té aquesta poesia, aquest home, quan la recita, no? Plora, no? Doncs, en efecte, aquesta ressonància emocional és el que queda, no? A nosaltres ens obliga molt, perquè ens obliga a aprofitar l'aula i l'hora docent, fer algun tipus de element que no poden trobar ni a la tecnologia, ni a la xarxa, ni a la intel·ligència artificial. Si no, naturalment tindrem una deserció en massa a les aules.
5: És que hi ha un altre problema a afegir, que això jo crec que qüestió de les direccions o fins i tot del propi departament. Conec mestres que amb les xarxes socials ara pengen el seu cap de setmana a Instagram, per posar un exemple. I el seu cap de setmana a Instagram és tot allò que un nen de 6, 7, 8, 9 anys no ha de veure. Clar, això qui ho controla? El departament, ho controlen els directors, que ja prou feina tenen, ho han de controlar ells i tenir... Sí, Qui ho controla? Tot
4: bueno,
5: això?
4: A la família li tocaria també fer una mica...
5: Bueno, és el professor, estem parlant del que és el mestre, eh?
4: Bueno, però és que l'educació no només és una delegació de la família cap a l'escola. Vaja, no ho sé, eh?
3: No, però descomptat. El problema és tenir el nen a la mig de l'habitació, amb una pantalla, tenim el nen protegit, i aquella habitació no té parets, perquè a través d'aquest artilugi digital accedeix a tots els continguts, alguns dels quals estan a anys llums del que podria processar i digerir emocionalment. Això ens passa amb la pornografia, amb tota mena de pàgines que senzillament són inadequades al seu nivell educatiu i formatiu. Però el nen està a l'habitació, el tenim allà, i l'habitació no té parets. Aquest és el problema. Ja no té parets. I per tant el que hauríem de fer és generar una bombolla càlida, un entorn càlid, que sigui educatiu. I aquí la família té un rol clau, i l'escola, naturalment.
5: Francesc Torralba ho té el ChatGPT?
3: Sí, de tant en tant l'utilitzo, i a més el poso molt a prova, m'agrada veure què domina, què no domina, li faig preguntes capcioses, i algunes molt teològiques, fins i tot, li pregunto si creu en Déu.
5: I què li va respondre? Contesta igual amb el de... jo no en tinc, del ChatGPT d'en Francesc Torralba, contestaria el mateix que em contestaria a mi?
3: No ho sé, jo dic que m'ha contestat a mi, però a mi em diu, mira, que jo sóc una intel·ligència artificial, no tinc creences, i per tant aquest tema no li puc donar quin és el meu parer. De totes més, li puc explicar les posicions que hi ha respecte a la qüestió de Déu. L'agnosticisme, l'ateïsme, l'antiteïsme, el fideisme, i et fa una presentació, diguem, amb un ventall d'opcions existencials molt interessants.
5: El preocupa l'ús de la intel·ligència artificial?
3: Em preocupa si al final atrofia les neurones, que és el que ens pot passar a l'aula, no? Nosaltres fem una pregunta i en lloc de començar a pensar van al ChatGPT i li fan la pregunta. I això atrofia les sinapsis, esclar. I s'atrofia el cervell, no? Tot allò que no s'utilitza s'atrofia. Això val pel quàdriceps, pel tríceps i també val pel cervell, no? Llavors això em preocupa, que pugui ser una eina que substitueixi l'esforç de pensar. I per tant, si no fem aquest esforç de raconar-la, pot ser que certament aquesta capacitat es vagi neutralitzant.
5: Vostè sap diferenciat d'un alumne seu que utilitza la intel·ligència artificial per fer un treball del que no?
3: Cada cop ens costa més. Abans era més senzill perquè teníem el programa antiplagi, podíem veure si aquell treball, aquella tesi, aquella tesina havia copiat. Ara ens costa molt i a vegades tenim molts problemes. Per això sóc partidari de mantenir l'examen clàssic, que vol dir vostè escriu davant meu una pregunta que li formulo, o com a Itàlia, que tota la vida han fet els exàmens orals, sí, sí. I que a més és molt important l'expressió oral.
5: O tant.
3: Perquè ens trobem amb molts nois i noies que no saben fer ni una subordinada ni una coordinada.
5: Totalment d'acord.
3: I per tant, ha de poder expressar-se.
6: Ni oral ni escrita.
7: En certa manera, el problema aquest no deixaria de ser, diguem-ne, el final de camí totalment coherent amb la pedagogia dominant. Portem molts anys enfocant la primària com un lloc on l'important no és aprendre, sinó saber on has d'anar a buscar les coses. Per tant, aquest final de viatge és molt coherent, que la gent apreti un botó i li surti el disc dur totalment externalitzat. És coherent amb el que hem viscut a la primària en els últims 30 anys.
3: Però llavors el que tenim a l'aula són un exèrcit de tecnodependents i fins i tot de tecnoaddictes, no? Vol dir, si em treuen aquest artefacte, estic completament a la intempèrie, perquè no he desenvolupat ni la imaginació, ni la intel·ligència, ni la memòria, perquè tot ho he anat fent les preguntes aquí. Per tant, no sé ni quin restaurant, ni per quina carretera, ni qui era Kafka, ni qui era Dalí, ni què va ser la Guerra Civil, perquè cada cop que he fet una pregunta me la respost i raonablement bé. I per tant això és el perill, que anem atrofiant aquestes facultats humanes i que ens anem, diguem-ne, desposseint d'un potencial que tenim com éssers humans i que ens fa més tecnodependents. Jo ho veig molt, cada cop hi ha més tecnodependència a les aules.
5: I això fa que et pensis que tens més temps guanyat i en canvi en perds molt més, perquè el que no fas és forçar aprendre. És que esclar, és que t'ho donen tot fet.
3: T'ho donen tot fet, naturalment, i a més ho dona bé, eh? Ja et dic, jo l'examino molt i faig preguntes capcioses que no són fàcils, no? Però esclar, com que es mou amb camps d'informació immensos i a més alguns de molta qualitat, no? Journals acadèmics, doncs li fas una pregunta molt precisa de la teva disciplina, i et baixa aquell article que s'ha publicat a Oslo i te'n fa una síntesi, dius, caram, això és fantàstic, tu. Sembla mentida, no?, com puc tenir aquesta informació tan ràpidament. Això ens acostuma a la immediatesa. I llavors, una de les virtuts que també hem deixat de conrear és la paciència. Escolti, per tocar bé el violí s'ha d'assajar molt, eh? I per escriure bé una poesia s'ha d'assajar molt, eh? Això ho veiem en alguns poetes. Dius, quants esbossos va fer Joan Maragall fins que va tenir sobre la taula el cant espiritual, no? I Verdaguer. Ens pensàvem que tot li sortia a raig. I darrere d'aquests personatges hi ha esbossos, hi ha Tornem-hi fer, Garagots, fins que al final dius, aquesta és l'obra.
6: Perdó, però no cal tornar a Verdaguer, que sona Marciano, per una altra. Sí. I pots parlar de l'Oriol Cardona. No hauria arribat on ha arribat si no estigués hores i hores i hores esquiant i entrenant, esforç, el dissabte i tots aquests valors que aparentment s'han perdut.
8: El talent es treballa, eh? Que el talent es treballa.
6: No és com el Verdaguer fent un poema, sinó que és un tio que té els valors del triomf, un tio jove, bueno, té molts valors associats a l'èxit d'ara, que és molt comprensible per un nano de 20 anys.
4: García Márquez deia que el dia que havia fet una frase d'una de les seves novel·les, l'havia fet i li havia quedat rodona, ja donava per haver empleat el temps, eh? Sí, clar, vaig pensar, quan vaig calcular, va, no, impossible haver escrit el que escric García Márquez, però des d'un punt de vista, diguem, elaboratiu, em sembla interessant de dir, ostres, quina frase m'ha sortit, vull dir, avui el dia ha estat un èxit. El xat GPT te'n fa de frases els que vulguis,
3: I tant,
4: eh?
3: Però... I
8: per què la gent jove tendeix tant cap a l'extrema dreta ara?
3: A veure, primer perquè hi ha molta amnèsia i per tant hi ha un oblit radical del que va ser la dictadura, del que va ser la privació de llibertats, la llibertat d'expressió, la llibertat de pensament, la llibertat de creences, la llibertat d'associació. Clar, l'amnèsia fa que tornem al passat oblidant la negror d'aquell passat, això d'una banda. I després, perquè és que el populisme planteja solucions fàcils a problemes molt complexos, i això trau. Però això generarà una desil·lusió encara molt més gran, no? Perquè si tu li dius, mira, això de la immigració ho resoldrem en 48 hores, no? Això de la violència de gènere ho resoldrem en 48 hores. Això és una mentida descomunal, no? Això dels suïcidis, que és impressionant els que tenim al nostre país, també ho resoldrem en 48 hores, no? Clar, t'hi apuntes. Ara després, quan ho intenten portar a terme, veu que la qüestió és d'una complexitat enorme i genera més decepció. Llavors jo crec que són sortides que, hi ha amnèsia, no, ens hem oblidat del que va passar o no ho hem transmès prou, i dos, vull solucions fàcils que no m'afectin a problemes molt complexos, i això no va així. Els problemes complexos demanen solucions molt complexes també.
8: Acabo i amb una pregunta que em fa un amic que em diu, quan estàs al límit, quan no trobes la sortida, què pots fer? Diu, el més gros de tot és que no tinc motius objectius per estar desesperat, perquè aquí, davant de la pregunta, ho ha tingut tot.
3: Sí. Quan estàs al límit, sort en tens d'un altre que ha passat pel límit i se n'ha sortit. I aquest et pot donar llum. Eh? El que no hi ha passat, sempre li diràs, tu no saps de què parlo, ni tens ni idea d'on estic. Però el que ha passat, diré, no, jo hi he estat en aquest infern. I és possible sortir-ne. Per tant, és el testimoni. Al final, el que et pot ajudar a sortir de situacions molt de límit, no?, dolç complexos, fracassos terribles, malalties terribles, és algú que ha passat per allà. Et diu, mira, jo m'hi he trobat i veig que hi ha possibilitats, no? És l'única possibilitat, veig, no? Perquè sol és molt possible que et desesperis. Si la desesperació no és la depressió, és una possibilitat humana, quan un veu que no té sortida i que s'ofega com si li faltés aire, no? Com una mena de claustrofòbia, no? I això, malauradament, ho viuen molts ciutadans, molt solitàriament, a casa seva.
8: Uf, increïble, eh? Aquesta és... Anava a dir, torno la setmana que ve, i l'altra, i l'altra.
6: Sí, que de lluny.
8: Sí, no, perquè aquí hi ha una pregunta que és, per exemple, que és què ha passat amb el color gris, o què ha passat amb els matisos, no?
3: Ara.
8: És a dir, hem passat del blanc al negre, del negre al blanc, i hi ha una paraula que s'ha posat molt de moda, que hi ha molta gent intolerant, que no l'accepta, que és aquesta gent que ho mira tot des de la llunyania, que es diuen els equidistants, no? És a dir, ser equidistant és una paraula que fa lleig,
5: Però tenir matisos a la vida és, home, és preciós.
3: Home, tu diràs, i aquest llibre del Peter Sloterdijk que es titula Pensar el gris, justament, no? Perquè ens hem quedat amb un pensament dicotòmic, no? Amb mi o contra mi?
5: Correcte,
3: amb
5: no?
3: Trump o contra Trump? Independentista o no independentista? Catòlic o ateu? Escolta, i els grisos on estan? Han desaparegut la tonalitat de grisos. I la veritat és que això és el que en dèiem filar prim, no? I avui pintem allò que en castellà en diuen a broxa gorda, no? I s'ha de filar prim.
7: Som massa
3: i això vol dir pensar. Això vol dir pensar, bàsicament. No?
7: És una societat massa sentimental, presonera del sentiment primari.
3: Sentimental, dicotòmica, binària i, com tu deies ara, Màrius, molt dispersa, no? És a dir, vas d'un lloc a l'altre, vas consumint d'una pàgina a l'altra, però aquest prendre distància, que és molt propi de la nostra condició humana, no? Prendre distància, analitzar com visc, quines relacions tinc, què em proposo fer en el futur, quines són les meves mancances. Això és una capacitat que tenim els humans, no? No li coneixem amb un orangután aquesta capacitat, però nosaltres sí, i l'exercim molt poc, perquè estem molt dispersos, massa atapeïts per tota mena d'estímuls audiovisuals.
5: Ah, per tot d'estímuls audiovisuals. Pots veure una pel·lícula, per pots això, veure una sèrie, quina sèrie mires...
9: Cariessin o no, podien entrar un dia en una església i parlar, si no, encara que no creiessis en Déu, en un ser superior. Podies, sí,
5: però imagina com ho fa això, fem, eh? Això?
9: Com
5: ho
9: fem?
5: Sí, hi ha molta gent que ho fa, això, eh?
3: Sí, tu,
10: hi ha un retorn a l'espiritualitat.
3: I tant que sí, sí, sí. I a través de, i a vegades a través de la naturalesa, o sí, de l'art, o de l'església romànica, i tant que sí, sí, sí.
7: Per cert, Anatomia de l'Esperança, Francesc Torralba, l'altre dia mirava ja...
9: Sí,
7: ho he de dir, que és que sí, sí. No, ho he de dir perquè l'altre dia ja a les llistes ja està el número 1 d'en vendes, el Premi Josep Pla, a més, que és un tractat sobre l'esperança. Sobre l'esperança, anatomia, però també elogi de l'esperança, no? Perquè és el que hauria de ser. I amb una flor, amb una margarida al davant, no? És una margarida, no?
3: Jo no sé quina flor és exactament, però m'agrada molt la portada. Segurament és una margarida, no?
9: Sí, sí, sí. És una invitació a anar-la desfollant, sí, eh? Que això també és preocupant, eh? Quan arribes a l'últim pètal, dius, ai.
7: Sembla que tancar algú pel camí. Quin plaer haver-ho tingut aquí, Francesc.
3: Gràcies a tu per convidar-me a tots per aquest diàleg. Gràcies.
1: Fem una pausa i de seguida tornem.
0: La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1.
11: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
12: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
13: Em poses una birra, si us plau?
12: I tant. Vols una copa o una mitjana?
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
12: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1, tots som un milió.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Atenció, perquè així sona la repesca.
2: A aquesta hora recuperem una secció que sempre ens fa que comencem a preguntar-nos coses que moltes vegades no ens havien ni passat pel cap. La tertúlia de patates del Via Lliure. En aquest cas, l'Edu de Batlle, el Jordi Beltran, l'Eva Jou i el Toni Muñoz es pregunten quina nacionalitat tindrien si no fossin catalans, si s'ha d'entrar al mateix lavabo del que surt algú, si els aplaudiments estan sobrevalorats i també parlen de l'odi a les xarxes.
3: Què li ha sorprès aquesta setmana a l'Edu de Batlle?
4: Doncs mira, ara llançaré una pregunta sobre la taula.
3: A veure.
4: Llançaré una pregunta per
3: nosaltres
4: i pels
3: oients.
4: La llenço.
3: La llenço. No la deixes.
4: No com el teu lot de xocolata, no farà tant de mal, però la serà suau, val? I explicaré una interioritat de la ràdio en el camí. Perquè la gent no sap que a l'hora de dinar, aproximadament entre quarts de 3 i les 3, ens ajuntem uns quants, a nivell rotatori, no sempre els mateixos,
5: de la cuina,
4: al menjador de la ràdio, a dinar.
3: Sí.
4: Val? Menjador petitet, però hi caben, què? 10 persones ben bones, 10-12 persones.
1: I si no, i allà, què, però?
4: Sí. Sempre traiem temes de debat o preguntes, i llenço sobre la taula una de les preguntes que vam llançar aquesta setmana, que és, si poguéssiu escollir, si no fóssiu catalans, quina nacionalitat us agradaria tenir d'arreu del món?
5: Francès.
4: Clar.
3: Que ràpid.
4: Francès?
5: Sí, perquè ho tinc claríssim.
3: Ho tens claríssim?
5: Sí, sí,
3: però
5: jo...
3: Però perquè t'has fet moltes vegades la pregunta?
5: Sí.
3: Hòstia.
5: No, jo he de dir, mira, quan vaig ser adolescent, els dels primers països que vaig visitar va ser França. Vaig anar a Normandia i és allò que em vaig estar en una, dèiem una correspondance, que era correspondència, que tu te'n vas 15 dies aquí, després a casa d'un noi, aquest noi, després venia a casa teva. I, ostres, em va agradar tant que vaig pensar, jo vull ser francès, m'agradaria ser francès.
3: On era? De França, m'has dit?
5: Normandia.
3: Normandia, home, sí. Clar, a veure, també la zona...
5: I m'ho vaig passar molt bé i vaig pensar, hòstia, és que jo vull viure aquí, jo vull ser francès.
3: I això, que quina edat tenies?
5: 14.
3: No has acomplert el teu somni, eh?
5: No, no, bueno, no soc francès.
3: No, no ets francès, però si no vius a Normandia.
4: Moltes vegades?
5: A Normandia? No, no hi he tornat.
4: No, a França.
5: A França, sí. Sí, i ja no tinc tantes ganes de ser francès, però en aquell moment vaig pensar, ostres...
3: Però escolta, si no has tornat a Normandia, potser és veritat que és el moment de tornar-hi.
5: Mira, doncs potser sí.
3: Mirada d'adult.
5: Sí, però... sí, és veritat, a veure què passa.
4: A la meva pregunta intervenen tot tipus de factors, és a dir, tipus de manera de ser de la gent, que us agradi o no el país, pot ser un país que no hi hagueu estat mai, però a mi m'agradaria tenir aquesta nacionalitat.
1: Clar, jo soc molt poc original, arrisco poc. A mi m'agradaria molt ser italiana per aquesta expansió, tot cap a fora, vinga, saps? Vull dir, jo tinc una cosa molt continguda, molt catalana, que crec que també es contagia amb l'entorn, i penso que si fos italiana seria una manera de desprendre'm d'aquest cap a dins.
3: Ara.
5: Bueno,
1: i a part el menjar, clar, vull dir, tan bàsic que soc, menjaria perfecte.
5: I portaries unes ulleres de sol molt grans.
3: Sí, sempre.
5: Perquè també és marca d'elegant.
3: I aniria sempre amb...
1: Elegantíssima.
3: Elegantíssima, amb sabates de taló a la platja.
1: Exacte.
3: S'ha vist, això, eh? S'ha vist moltes vegades, eh? Sí, sempre amb sabates de taló a la platja.
5: Sempre un botó de més descordat.
1: Una mica de picardia.
3: Però,
5: escolta,
3: t'he de dir que, Jou, tu ja tens una certa mobilitat de mans.
1: Sí.
3: Jo crec que trobo que és imprescindible.
5: Ah, bueno, pels italians.
3: És imprescindible el llenguatge manual.
1: Tinc la base per acabar-me de fer.
3: Ara.
6: Últimament la mobilitat
3: diamant
6: de mans
3: bruto.
6: La porta tot Déu. Jo seria del País Basc. Seria vasco. Perquè para comer los chuletones.
5: Home, la gastronomia.
6: Es pot considerar una nacionalitat.
5: Sí, totalment.
3: Catalana, saps quin és l'altre exercici? Edu, que jo m'ha agradat molt jugar-lo alguna vegada, que és el de quin país... podria ser aquesta persona per respecte que té.
4: També s'ha fet els dinars de RAC1.
3: És molt
4: també s'ha fet, sí.
6: Per això actualment...
3: I a més, quan ho fas, llavors compleix... O sigui, tothom està bastant d'acord.
1: Marc Simón és nòrdic.
3: És nòrdic, home, Marc Simón.
1: Nòrdic.
3: És un senyor danès. Sí.
6: Però,
3: tu, Edu, ja ho saps? El que t'agradaria ser?
4: Canadenc.
3: Canadenc.
4: Ah, és un país que m'agrada molt.
1: Fa per tu.
4: Sí, el vaig visitar i em va agradar molt. I a més, jo crec que Canadà són els... que em perdoni ara que ningú s'ofengui, els nord-americans bons. Sí. Té la cosa bona d'Amèrica, té la cosa bona dels Estats Units, les coses bones, i li falten moltes de les dolentes.
6: Per tant, t'agradaria també Austràlia.
4: Sí?
3: No, té un aire, sí. Té un aire, potser.
6: Té de l'Europa nòrdica i Estats Units.
4: Anava a fer un raonament estúpid, que és, no, però Austràlia està molt lluny, però clar, si fos australià no estaria lluny. No. Clar,
6: I a més has de pensar que a Canadà d'aquí poc serà europeu, segons
3: sí,
6: com, no?
3: Sí. Però, doncs, tots vosaltres pregunteu-vos-ho des de casa, aquesta és la consulta...
6: I tu, no dit que series?
3: Jo, és que no ho sé.
1: Tornaria a néixer català.
3: Grec, hosti, grec massa calor, Grècia, no. Exacte. Una i mil vegades... Català! Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a l'Eva Jou.
1: Mira, també té a veure amb una interioritat d'aquí dins la ràdio, que és que jo una de les qualitats que tinc és que vaig molt bé de ventre, sigui on sigui.
3: Carai,
5: hola,
3: bueno,
5: hosti, Jou. Llavors, molt interior.
4: No tens problemes,
1: jo no tinc problema aquí a la ràdio, que això és veritat. És bastant comentat que aquí a la ràdio hi ha gent que li costa. No és el meu cas.
3: Sí. Això es comenta?
1: Això es comenta.
4: Que li costa perquè no els hi agrada.
1: En aquests dinars a vegades es comenta.
6: A la ràdio?
1: No, a la ràdio de tot arreu.
3: No, però vol dir que en espais públics...
1: Exacte, que inclouen la feina.
3: Compartits que no és casa teva, hi ha gent que li costa més català.
4: Són els coneguts com a culofinos. Arran d'un personatge de la pel·lícula American Pie que només podia fer caca a casa seva.
6: Això ho comenteu
1: a l'hora de dinar.
6: Això ho comenteu a l'hora de dinar.
1: És un tema... Sí, sí, és un tema recurrent.
5: Segons com ho estem comentant ara.
1: També, amb el lot de xocolata Jolong. No, bé.
3: Que depèn de les estructures, diguem-ne, cronogràfiques de cadascú, pot ser l'hora també d'anar al bany.
1: Bueno, no, aquí no ens hi posem, que
6: tothom té
1: els
6: seus rellotge, va. Sí.
1: No, però el que volia dir és que, clar, em sembla un privilegi poder anar bé de ventre a la feina, perquè és un lloc on et passes moltes hores.
5: És un do,
1: exacte. Aquí la ràdio...
3: Pot ser que estiguem utilitzant privilegi per sobre dels nostres possibilitats.
5: No és un privilegi. No,
3: però tot és un privilegi. Has de ser conscient dels teus privilegis.
1: Hi ha privilegis
3: sobretot,
1: que haurien de ser un dret.
3: Privilegi com a home blanc i que vas bé de ventre.
1: Aquest penso que hauria de ser un dret.
5: És una fortalesa.
6: I però, perdona, i aleshores a casa hi vas bé també?
1: Sí,
6: no?
1: Jo vaig bé tot arreu.
3: Això estaria bé.
1: Això vaig bé i
3: perdona,
1: això ho tinc
3: això
1: bé.
3: M'agradaria molt el perfil de la persona que va molt bé fora i a casa no.
1: Però
3: que...
1: Giro,
6: a veure, quantes hores estàs aquí i quantes hores estàs a casa?
1: A veure,
6: és aquí que és la feina.
1: Més aquí que a casa, probablement. Veu, hauria de comptar bé.
4: Hores actives, sense no comptem
5: amb
4: dormir.
5: Ja m'està incomodant molt aquesta conversa.
1: Anant al gra.
3: No gaire més al gra, eh?
5: No cal.
1: Que aquí la ràdio, no sé a altres llocs com funciona, però aquí tenim tres lavabos adossats, diguéssim, un al costat de l'altre. Llavors, una cosa que m'estic trobant...
4: Tres les dones. Els homes, dos.
1: A dos, eh? Val. Una cosa que...
4: Perquè hi ha
6: els suplements. I els pixaderos.
1: Ja ho teniu a baixa.
4: Estan espais.
1: A veure, el que m'estic passant... amb el que m'estic trobant massa recurrentment és que quan vaig de ventre i surt...
6: Jo un home.
1: A veure, no vull abusar de la paraula, però m'he de poder explicar. I estan tots els lavabos lliures i només hi ha el meu ocupat i de cop entra una persona, no entenc per què té la dèria d'entrar al lavabo que jo acabo d'alliberar havent-hi dos més de lliures. Saps? És a dir, que falta... Falta molta empatia de lavabo. Hi ha una norma no escrita que crec que ens hauríem d'aplicar tots, que és no entris mai al lavabo que acaba d'alliberar una persona.
5: També s'ha de dir.
1: No pot sortir quan hi ha algú, però és aquesta norma. N'hi ha dos més de lliures. Les probabilitats que entrin al meu...
5: T'has d'esperar que entri.
3: Perdona, o sigui, hi entren...
5: És una norma no escrita, però que és...
1: Em creu amb la gent que també ha d'entrar al lavabo.
3: Però veuen que acabes de sortir.
1: Veuen que acabo de sortir i la inèrcia fa que, com que et saludes i això, acabin entrant al lavabo que tu acabes d'alliberar. I penso, home, una profanació de la intimitat una mica bèstia.
5: Bueno, però tu l'has deixat allà, la intimitat. És a dir, has obert la porta a la teva intimitat.
1: És que ja no hi ha més espais més íntims on deixar aquesta intimitat.
5: No, però vull dir que tu... No, l'error és teu. És a dir, tu el que has de fer... Tu has d'esperar. És a dir, quan... Encara que hagis acabat, tu t'esperes 3 segons de rigor que aquella persona entri al lavabo que no està ocupat i aleshores quan es tanca, tu obres.
1: M'està deixant de semblar un privilegi.
5: I evites una cosa que es diu eye contact, que és...
1: No, sí, és que ho estic passant...
5: Que és el contacte visual malament. Amb aquella persona.
1: Perquè llavors ens hem de trobar per la redacció i clar...
4: No ho farem per no oferir sensibilitats, però els temes de lavabo podrien donar per 4.
6: Sí, de no lavabo.
1: I em sap greu que s'hagi sentit ofès.
3: Que els prefacis els facin al lavabo. Al moment d'entrada i sortida no hi hagi eye contact.
5: Clar.
3: És molt important. Com els gossos, no? Que quan van a fer les seves necessitats, no miren gaire. O sigui, els veus la cara de...
5: Home, perquè és que ells ho estan fent en públic, aquella... que no volen.
3: Ara, ells voldrien estar a casa mirant, seva, potser. Clar,
6: i
3: llavors et miren com dient, però per què m'has de mirar?
6: Què collons mires? I després ve un altre gos a dir, a veure què ha fet aquest, que això no t'ho fan.
3: Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana al Jordi Beltran.
6: S'estan devaluant els aplaudiments.
3: Devaluant?
6: Sí.
3: Què vols dir, que se'n fan més per sobre de les possibilitats?
6: Sí, jo crec que pot arribar al punt en què a Cannes, per exemple, que és un dels llocs on es mesura la durada dels aplaudiments, arribi el dia en què durin més els aplaudiments que la pel·lícula.
3: Que la pel·lícula.
5: Sí. Pedro Almodóvar, 7 minuts d'aplaudiment.
3: No, perdona.
6: Los Javis, 20 minuts.
3: 16 o 15 o no sé quant.
6: Los Javis, 20 minuts. A 2 minuts van dir del rècord. O sigui, ja hi ha rècord d'aplaudiments.
5: És que 20 minuts.
3: A veure, Toni García Ramon, que ha anat moltes vegades a Cannes, sempre em deia que per sota de 5-6 minuts és un fracàs, ja, eh?
6: Però no,
3: o sigui,
6: no,
3: un aplaudiment. No, però vull dir que hem arribat a un punt a Cannes en què, ostres, que s'acabi la pel·lícula i hi hagi una mica així, és un desastre. O sigui, el mínim és que aplaudeixin 7 minuts, que ja s'ha convertit en un emblema absurd de la realitat.
6: Que la gent es posi a aplaudir a mitja pel·lícula, 10 minuts, un
3: quart,
6: 20
3: minuts... Com dient que s'acabi ja.
6: I si ha de durar més ja de 20 minuts, perquè a veure, els enterraments també s'aplaudeix de vegades, però encara no he vist que durin 20 minuts, però si han de durar tant, que contractin o un grup de palmeros i facin una mica de rumba ja. Para, que li doni una mica de gràcia. Què aguanta 20 minuts aplaudint?
3: No té cap sentit, home.
5: No es cansa la gent?
6: No, i a lo millor la pel·lícula és una merda, eh? A lo millor.
3: No, és que jo crec que no està tan vinculat.
6: Tots els familiars, els de la productora, els de la distribuïdora...
3: I aquest està vinculat. S'ha convertit, no ho sé, s'ha convertit tant en una mena de cliché, els aplaudiments de Cannes, que jo crec que ja ho provoquen els pròxims a la pel·lícula, i vinga, més aguantant, i més aguantant. No dic el cas dels Javis, dic en general, perquè a vegades hi ha uns trunyos, que la gent si està 5 i 7 minuts aplaudint, que dius, bueno...
6: I aleshores hi ha els Oscars que els donguin... A veure, aquest ha tingut tants aplaudiments? Vinga, Òscar. Bé, doncs crec que s'ha de tornar a valorar realment el que vol dir un aplaudiment i que duri i que realment digui, hòstia, ha durat 30 segons, però hòstia, quin aplaudiment, no? Una cosa així. Vale, i l'altre tema molt ràpid és que estic molt content perquè finalment he descobert quin tipus de persona soc.
3: Ah!
6: A la meva edat, 71 anys, ja.
3: Mai és tard.
6: Resulta que hi ha un psiquiatre, que ara em sap greu no recordar el nom, un psiquiatre nord-americà, però un nom com de país de l'est, que diu que no només hi ha introvertits i extrovertits, sinó que hi ha uns que podrien dir-ne altravertits, que són persones que tenen una gran capacitat per mantenir relació social i que, hosti, al mig d'un sopar i tot això...
3: No desentonen. Tenen capacitat de conversa,
6: etcètera. Que saben, que tenen fins i tot un punt de lideratge de la reunió...
3: Sí.
6: Però que són persones que tenen un límit. És a dir, que a partir de cert moment diuen, hòstia,
3: fins aquí.
6: Estic saturat ja.
1: La bateria social s'esgota.
6: Sí. Jo en conec alguns d'aquests, eh?
3: No serà que t'autoconsideres altravertit una mica, Jordi?
6: No. Sí, jo em considero altravertit.
3: Ah, sí?
6: Sí, sempre passa, recordo muntar coses a casa i arribar un moment que dic, ei, s'ha acabat, tots fora.
3: Això, jo, us estimo molt igual, eh? Però
6: jo crec que és positiu. Que és positiu,
5: és positiu, sí.
6: Per la persona que decideix que ja n'ha fet prou, i pels altres també, perquè si no ja comença a dir què li passa, que ets raro, ara no diu res. És a dir, són gent que respecten molt la seva pròpia energia de pensament i d'acció.
3: El problema, Jordi, és quan has de

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Nit, com dient, el premi d'avui on és?
4: La família i edat t'ha d'acompanyar cada dia. Ei, felicitats.
3: Pam. Que com enganyar l'avi de dir, mire, ara el premi del dia.
4: O tenir gravats els aplaudiments dels Javis i punxar-te'ls cada dia quan et lleves.
3: Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Toni Muñoz.
5: Mira, ja fa temps que... Bueno, em ve al cap una reflexió sobre tota aquesta gent que fa el hate... A les xarxes.
3: Hate a xarxes, eh?
5: Hate a xarxes. L'odi a les xarxes, no? Simplement, o sigui, en els últims temps, és a dir, m'ha tocat parlar de temes delicats, no?
3: Sí.
5: I aleshores vius a les teves pròpies carns el que és ser víctima, entre cometes, o objecte d'escarni o d'odi a les xarxes i tal, no? Aleshores, jo simplement a vegades faig la pròpia reflexió de dir, hòstia, aquest tio... Mm. Perquè jo vaig conèixer un tio una vegada que em va explicar que ell ho feia.
3: Que ho feia habitualment.
5: Sí, però que... m'ho explicava en plan... Mira, jo al matí em llevo...
3: No tinc res més a fotre.
5: Faig caca, també m'ho explicava. Faig caca.
6: Ah, és que s'ha d'explicar.
5: I mentre esmorzo agafo l'ordinador, és que a part m'ho explica així, i em va fer molta gràcia per treure-li ferro a vegades, no? Si li dones molta importància a que et diguin de totes les xarxes, i penses, hòstia, però potser és un tio com aquest que m'ho va explicar, no? Es lleva, va al lavabo, esmorza, obre l'ordinador, posa la ràdio, i aleshores comença a insultar sense parar.
3: Ja està.
5: Insultar sense parar, no sé si són 20 minuts, es vesteix, se'n va a la feina, ostres tu, i un tio com nou.
3: Impecable.
5: Impecable, saps? Això em fa molta gràcia.
3: Com a hàbit, eh?
5: Sí, com un hàbit, és a dir...
3: Qui es dutxa, es renta les dents, tal, insultes una mica.
5: Clar, i aquest tio, clar, jo li vaig preguntar, hòstia, però tu saps que això que tu fas, és a dir, al final, el receptor ho llegeix, no?, i que li pot fer mal i tal. Però ell mateix creia que no feien tant de mal aquells insults, no? Deia, ostres, doncs que aviam... Com dient, jo no sóc ningú, jo estic aquí, faig això, però bueno, no passa res. I al final, és una reflexió que m'ha ajudat, no?, pensar de dir, bueno, tio... Pues mira,
7: encara ja sort que no ho fa quan està al lavabo.
5: Bueno,
3: perquè seria, a veure, no és descartable, eh?
7: Seria un lloc ideal, perquè...
3: Ja, perquè si aquest... aquesta persona... Vas preguntar-li si alguna vegada li havien respost, la persona en qüestió, aquí...
5: Crec que ell també entrava també en batusses d'aquestes cibernètiques, no? De... Tal, no sé què, no.
3: Si ara li contestes, doncs
5: sí,
3: encara et contestaré
5: i tal, vull dir que, no sé, em va agradar la reflexió de dir, hòstia, realment, hi ha tios que fan això.
6: Creen comunitat, no? Vull dir que al final és una identitat
5: sí.
6: I...
5: Sí,
6: no?
5: Clar, no? I que sempre són els mateixos, clar, clar, clar. I al final si fas gràcia al teu comentari...
3: Escolta, doncs que et enviï un missatge, tu. No així,
5: insultant,
3: no cal. Però vull dir, ara si ens volen enviar un mail amb la seva d'allò i diu, mira, és que és part de la meva ocupació, em llevo el matí, m'agrada insultar, doncs que ens ho digui.
5: No, m'agrada insultar i... Tampoc passa res.
3: I tampoc passa res.
5: Llibertat d'expressió.
3: Sí, sí. Anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb l'Eva Jou.
6: Mira, una cançó per tots aquells que aquest cap de setmana estrenaran la platja.

0: Tu diràs...
1: És Maria Jaume, la cançó es diu Ressaca sa platja. Ve de gust, ve de gust.
0: Però escolta una cosa, ve de gust.
1: Ve de gust passar una bona ressaca sa platja, però jo no podré...
0: personal que va a la platja i es posa música, sigui de Maria Jaume, de qui sigui...
1: Amb auriculars.
0: Amb,
1: sempre.
0: No amb altaveus,
1: No, això... prudència. Prudència sa platja.
0: Comencem, a treballar-ho, això, bueno, comencem a treballar-ho, ja.
2: Bueno, i el metro, i el metro...
0: El metro, el carrer... Sí, sí. Bueno, escolta, anem amb la cançó del Toni Muñoz.
2: Bueno, també és una altra dels hits del cap de setmana.
0: Ah, i...

0: A mí me importa un bicho lo que a ti te vale verga. Aquí mataron gente por sacar la bandera. Por eso
1: estoy... Nueva York.
2: Aquesta cançó es diu La Mudanza, sí. És la cançó de Bad Bunny que reivindica Puerto Rico i explica doncs els orígens de Puerto Rico, amb, que és a la terra dels seus avis, tot això. És una cançó que realment la lletra està xulíssima, a la música també, i bueno...
1: Beltrán, a tu t'agrada Bad Bunny o no?
3: Jo és que ja vaig veure Celia Cruz en el seu temps, i la veritat és que només hi trobo una mica de diferència, que en lloc d'orquestra aquí hi ha molta tecnologia, i el fraseig que fa, però vaja...
1: Sí que té un aire,
3: eh? Si escoltes Celia Cruz, veuràs que... I segur que ell la reconeix com una de les influències.
1: Va, Edu de Batlle, quina és la cançó que t'ha ressonat pel cap?
4: Hi ha un noi que ha tret nou disc que es diu Marcus King, és de musical, que en diuen americana, d'arrel tradicional americana, no és canadenc, és de Carolina del Sud, és dels Estats Units, però és molt bo, ha tret disc, i aquesta cançó està inclosa en aquest disc, em diria que és un disc doble. Marcus King es diu la cançó Roses. Ah!

0: de nassos, això, eh?
1: Marcus King.
0: Marcus King.
1: Des de la pandèmia, que el tio està pendant-ho bastant, des de l'any 2020, en té 30, o sigui, fa, o sigui, en 24 ja i fa les seves cançons, té la seva pròpia banda, és boníssim. Va venir a Barcelona el 24, l'any 24, aquest any no ve. Veurem si ve aviat.
0: Va, Beltran, amb què tancarem?
2: A veure, jo recordant l'última pel·lícula de Sorrentino, La Grazia, l'altre dia la comentava amb uns amics, ja m'ho venia cap, dic, hòstia, fa molt temps que no escolto aquest senyor. El Tom Waits italià.

0: I he anat a parar pensant, està mort? Que últimament passa bastant. Aquest encara està viu? Vas a la Wikipedia i dius, no, encara està viu.
1: Aquest què?
0: És més, va néixer el dia 6 de gener, o sigui, el dia de Reis.
1: Sí.
0: L'any que ve farà 90 anys. I Paolo Conte, per mi, aquest dia celebraven també els 5 anys, em sembla, de la mort de Batiato. I Batiato és un home que ha estat molt recordat. I trobo que Paolo Conte, que és una mica el tomboy italià, però amb l'avantatge que ell és advocat, o sigui, ell bàsicament és advocat, és com si el Melero s'hagués posat a cantar aquí una mica. Però tenia un talent, una veu, tot això. Ara, als 90 anys, em sembla que ha decidit que ja no fa res més. I vas recordar aquesta cançó que es diu Gone Home, que té una mica aquesta cosa com de l'època de Chicago dels anys 20.
2: Sí,
0: una mica canalla, si vols. I vaig dir, hosti, tothom reivindica Batiato i jo vull reivindicar Paolo Conte, que a més em recorda molt el Servilo, el protagonista de les pel·lis de Sorrentino. L'actitud aquesta de dir, mira, tu, ara m'explicaràs a mi de què va això.
1: Sopes de duro, no?
0: Sí.
1: Doncs fins aquí la tertúlia patates, Toni Muñoz, Eva Jou, Jordi Beltran, Edu de Batlle. Anava a dir bona sera, no? Com es diu això?
3: Bon giorno.
1: Bon giorno.
3: No? Bona jornada.
1: Bona jornada.
4: Ciao. Bona jornada.
0: Ciao, amici.
4: Ciao.
5: Ara tornem.
6: La repesca amb Marina Arbós.
7: RAC 1. Gaudiu de l'estiu amb les dues paraules clau. Aire condicionat.
6: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
7: RAC 1. Tots som un milió.
8: Goita! Així sona la repesca.
9: A l'estiu ens fem un fart d'entrar i de sortir de la dutxa, molts cops per treure'ns la calor de sobre, però també per deixar de suar ara que hi ha nits que són, de debò, un autèntic infern. Però es veu que hi ha un patró i que dutxar-se al matí o dutxar-se a la nit diu més coses de nosaltres de les que ens pensem. No sé de quin equip sou, però si voleu descobrir què diu de vosaltres, a quina hora del dia ho feu, a aquesta hora recuperem una entrevista que van fer al Versió RAC1 a la psicòloga i divulgadora Helena Puigguitart.
10: Montse Llussà, hem fet la pregunta de si us dutxeu, per la nit o us dutxeu pel matí, o no us dutxeu, perquè hi ha gent que, no ho toquen, l'aigua no la toquen, i ara mateix l'enquesta, quin resultat dona?
11: Dutxar-se és de covards un 10%.
10: Dutxar-se és de covards 10%. Què és el cas del senyor Virgili?
12: Bueno,
10: el senyor Requesens,
12: un cop a la setmana, però no faig dutxa.
13: A la setmana,
10: Sí. O sigui que vostès fan aquell flaire ja ranci.
11: Ai, va, per favor.
8: Huele a viejo.
11: Són ells,
8: Vale. No. Huele a viejo.
1: Qué peste.
8: Huele a viejo, porque usted se pone una colonia también, que es colonia de viejo.
12: Sí.
8: Y eso mejora con su olor a viejo.
12: És de calidad.
10: Jo ara diria dos o tres noms de gent que ha vingut al programa, que és la definició del que està dient l'Ava. Però no els diré per respecte.
11: No.
10: Però sí que era aquesta equació de...
8: De carne podrida macerada.
11: Va, hombre.
10: Va.
11: Por favor.
8: Carne podrida macerada que no...
11: Amb colònia.
8: Con sudor i colònia. Ese és l'olor.
12: Jo poso una mica d'aigua triona a la pica.
10: Sí, què és vostè? El 10% no es dutxa.
11: I es dutxa amb les manetes, no?
12: I me vaig rentar.
10: El 10% no es dutxa.
11: No es dutxa, perquè, vaja, consideren que és de coberts i de gent que no està adaptada. Llavors, matí i nit, que seria l'altre extrem, tenim un 9,7. Per tant, estaríem amb un empat entre nets...
12: Empat?
11: I bruts. Vale, per entendre'ns. Aleshores, tenim... Què creieu que guanya amb una certa distància? Matí o nit?
12: De matí.
11: Jo
10: m'ho puc esperar tot.
11: Sí, senyor, matí. 52,2% de persones que es dutxen al matí, i el 28% al vespre. Però parlem sistemàticament, no allò que dius mira, també em dutxo al vespre, no avui? No, sinó que parlem, Marc, de matí o nit.
1: Matí o nit, i això ho investiga la psicologia, És a dir, ja no és una qüestió d'higiene, que ara en parlarem, perquè la psicologia ha decidit investigar aquest clàssic, i és gent que, per una qüestió, diguem-ne, no que hagi fet esport o el que sigui, sinó per una qüestió de rutina, es trien la nit o trien el matí. És un, jo en diria, psicologia de la dutxa, que també és un, és un nom que li he posat jo. És una, a partir d'un estudi de la Fundació Universitat Castilla de la Mancha, que en lloc de fixar-se en els beneficis, diguem, higiènics de dutxar-se al matí o abans d'anar a dormir, ho fa des del punt de vista psicològic. És a dir, què diu de nosaltres si ens dutxem a la nit o al matí? Com som com a persones si triem dutxar-nos a la nit o al matí? És un tema delicat perquè, per exemple, el Basté ha quedat en xoc quan li han defensat només la dutxa nocturna.
2: No pot ser.
4: Fora. Com poden ser més netes les persones que se'n van a dutxar, que es dutxen abans de dormir? Al marge de que no t'acabes de despertar. Quan despertes a la dutxa... Però per qui és? Per això que ho diu, això? Hi ha algun estudi xoc, o alguna cosa d'aquestes? Que no ho entenc, sí. No algun estudi. El que esteu dutxar a la nit, el que ha fet l'estudi.
1: El Basté no ho veia clar, no, però hi ha gent... M'ha sobtat també, l'enquesta ens acaba d'explicar la Montse, aquest 20% de persones que només trien la nit per dutxar-se. Doncs segons explica aquest estudi, l'horari de la dutxa ens diu coses de la nostra personalitat. Us faig uns titulars ràpids i a veure si us encaixa amb els que feu en dutxa de nit o de dia. La gent que es dutxa a la nit tindria un perfil reflexiu i potser serien persones més estressades, que dedueixo que necessiten la nit per fer una miqueta de tranquil·litat i dutxa de relax. Les del matí són persones més eficients o extrovertides, segons aquest estudi de la Fundació Universitat Castilla-La Mancha.
5: Una feinada.
11: Força d'acord.
1: Jo no sé si això té sentit o no.
10: Aquí
1: Miriam
10: Díaz està d'acord.
11: Sí, força d'acord. Bueno, sí. Perquè li ha agradat que l'han definit així amb ella.
1: Del matí. Però tu és de matí.
11: Jo soc de matí, també.
1: Sí. Però és que jo, a mi m'ha costat, ho he preguntat a la redacció, trobar algú només de nit, si algú que ens escolta...
11: Sí, jo conec gent de només de nit.
1: De només de nit. Sí. I no són marranos, és que vull dir...
11: No, perquè a vegades comparteixes un cap de setmana o així, dius, et dutxes tu o jo? I diu, no, és que jo em dutxo la nit.
1: Jo la nit. I l'endemà al matí, res, eh? Vull dir, endavant.
10: No, bueno, treus les lleganyes amb la saliva i en marxa.
1: I a viure, viure la jornada.
11: Bueno, rentes la cara, iau.
1: Ara preguntarem si això té algun sentit i li preguntarem a la Helena Puigguitart, que és psicòloga i divulgadora. Helena, bona tarda.
13: Bona tarda a tots.
1: Què tal? A veure, una persona que començo per baix, una persona que es dutxa poc o gens, d'aquesta gent que estàvem comentant ara d'un dia a la setmana, aquí hi ha algun problema aquí al darrere, a banda d'un tema higiènic bàsic?
13: Diu que no, el senyor Virgili. I pot ser. Hi ha malalties, de tipus més psicològic, psiquiàtric, que fan que ens dutxem poc. Una depressió profunda, un trastorn bipolar, trastorns psicòtics, una esquizofrènia, coses d'aquestes fan que la persona descuidi els seus hàbits. Llavors podria ser. Ara, també hem de dir que hi ha hàbits culturals. Hi ha cultures que no es dutxen com nosaltres i viuen bé, i s'estimen, i es toquen, i s'abracen.
1: I dormen junts.
13: Exacte.
1: Bueno, no hi estem acostumats, això. Escolta, en aquest punt, ara ja passo al tema, però és que li volia preguntar, com creus que se li ha de dir a una persona que no fa bona olor? És a dir, tu que ets psicòloga...
5: Que fa pudor.
1: Perquè fa pudor. Com ho afrontem, això?
13: Mireu la diferència del que acabeu de dir ara. Una cosa és fer pudor i l'altra és no fas bona olor. Comencem per aquí, no? O sigui, no faríem servir la paraula pudor, perquè això seria fer servir... O sigui, no ser empàtic. Hem de fer servir l'empatia. És a dir, el posar-nos al lloc de l'altre. Fer-ho en privat, no fer-ho davant d'altra gent. Aquesta persona, sense que hi hagi ningú al davant, i dir-li, mira, t'he dit una cosa que a més em costa, perquè pot ser que et molesti, però ho dic justament per tu. Sí. Que és que no, la teva olor és molt forta, es pot dir d'altres maneres.
1: M'agrada l'olor, la teva olor és forta, m'agrada, Helena.
13: Sí, clar, és que fer pudor, és que fas pudor i ho diu tothom a la redacció.
1: Sí, és una mica agressiu, potser. Sí.
5: No, però a mi m'ho acaben de dir ara mateix.
1: Sí, i en entén, també.
11: Una olor contundent.
14: Què peste.
1: Ja ho repassarem. En fi, repasso les característiques psicològiques de les persones que fan dutxa nocturna, El que explico ara és de la dutxa nocturna.
10: Segons l'estudi.
1: Segons aquest estudi que diu que la gent que es dutxa a la nit té un patró psicològic concret. A veure, persones amb més sensibilitat emocional que les del matí, perquè es prenen un temps de reflexió sobre la jornada mentre es dutxen a la nit. És a dir, són gent que engega
10: més reflexiva.
1: La dutxa, es queda allà sota i va pensant sobre com li anirà la jornada. Això t'encaixa, Helena?
13: Saps què passa? Que llavors excloem que els del matí pensin també sota la dutxa i tinguin moments de fer meditacions i coses així.
1: No, després en parlem els del matí perquè se suposa que són gent que va a tota pastilla. O sigui, gent que no reflexiona, no té temps
10: al matí.
1: Per tant,
10: no renten bé.
1: Bueno,
13: clar,
1: no sé,
13: però els del vespre, jo el que diria és que realment és un hàbit incorporat que està bé, més enllà de la higiene, d'això que dèiem Basté del matí, com pot ser, com és possible, però sí que és veritat que aquesta persona agafa un hàbit d'autocura i això des del punt de vista psicològic està bé. Està bé, perquè si al matí la dutxa implica un pim-pam i surto corrents, no és el mateix que la persona que al vespre es dutxa amb tranquil·litat, es posa una crema, para, baixa, no agafa més el mòbil, es posa a llegir, clar, és que és, seria un escenari perfecte, no?
1: Encara que acabarem a la dutxa de nit, perquè ens ho estàs plantejant la merda, això.
13: Bueno, aviam, tots venim de dutxa de nit, no ho oblidem.
11: Sí, clar,
13: tots venim de dutxa de nit,
1: sí,
13: de petits.
1: És veritat.
13: I hi ha un moment que hi ha uns quants que s'hi queden, també podríem dir, a lo millor són més conservadors, a lo millor són persones que no desafien el que hem fet tota la vida, no? També ho podríem dir. I jo crec que és molt el tipus de vida que portem que fa que potser deixem l'hàbit de nit, que realment la dutxa nocturna relaxa. Això està claríssim.
1: Aquesta era la primera, vaig per la segona. Persones que es dutxen a la nit són organitzades perquè ho volen tenir tot en ordre abans d'anar a dormir, inclosa la seva higiene, és a dir, tanco el dia i per tant tanco també la meva pròpia higiene i me'n vaig a dormir. Hi estaries d'acord?
13: Sí, podria estar d'acord. Tot el que t'he dit abans, que podria ser que hi ha gent del dematí que també ho fes, però és veritat, hi ha gent d'aquesta que a més de dutxar-se a la nit s'ho deixa tot a punt pel dia següent. Per tant, em deixo la roba, em deixo l'agenda, preparo les coses, em repasso el que he de fer demà. Hi ha un patró de persones que la dutxa és una cosa més de totes les coses que planifiquen.
1: L'efecte tancament de jornada prèvia de l'endemà.
10: No, però un moment, perquè m'esteu assenyalant i
1: Toni Clapés, bona tarda.
10: Un moment, per al·lusions, per al·lusions. Tots l'assenyalant. Jo ho faig ara per obligació, perquè com que no es pot accedir a l'habitacle on està la roba i la meva dona...
1: L'armari està tancat.
10: Que estan dormint, aleshores tot això he de fer la he de preparar-ho tot la nit. Però jo em dutxo al matí, però a la nit sí que he de preparar el que dèiem...
1: I per què no fas ja, prepares tot i fas la dutxa de nit? I ja ho tindries tot fet?
10: Perquè jo em sento fresc com els dònuts al matí, saps?
1: Ah, carai.
10: Saps? Que mañana tan fresca, coño, com ho que es de hoy, saps la que ho dic? Jo necessito dutxar-me al matí, em sento fresc, si no, no em desperto, necessito dutxar-me al matí.
1: Si amb un cafè no t'aniria bé... Soc de matí, jo també.
10: Com necessito afaitar-me, perquè...
1: Com que hi ha un 20% que diu que són de nit, jo intento comprendre també.
10: Necessito afaitar-me, perquè d'aquesta manera em noto la cara neta, que vols que t'hi digui, manies.
1: Cadascú a les seves manies.
11: A veure, i també hi ha gent que treballa amb feines, que quan arriba a casa s'hi ha de dutxar-se.
1: Sí, però això ho deixo a la banda, és a dir... Jo preferència de rutina, de rutina. L'última, dels de la nit, diu, valoren més la qualitat del son perquè es preparen per anar a dormir. És a dir, ells fan aquest acte de dutxa, anar a dormir, tranquil·litat, relax, les del matí s'establien la dutxa perquè volen dormir més, llavors, o com va això?
13: O al revés, tampoc no es dutxen al vespre perquè així es fiquen abans al llit, també podria ser, no?
1: Sí.
13: I volen veure la sèrie, o volen fer vés a saber què, però sí que és veritat que en els que compleixen aquests requisits de ser superorganitzats, planificats, etc, sí que és, em poso a dormir en unes millors condicions. O sigui, segur que aquest 20% que us ha contestat ens dirien que dormen molt millor si es dutxen al vespre, més enllà de les coses pràctiques.
10: Ja, però això de dutxar-se al vespre per mi té els seus pros i contres, però una de les coses que a mi no m'acaba d'agradar és que et costa assecar.
1: Okay.
11: A mi em fa una mandra terrible
10: quan et dutxes al vespre a la nit, abans no t'has assecat del tot, però tots els racons, els racons.
1: Sí, perquè poses al llit i sempre hi ha una cosa molla.
10: Costa molt. I t'acabes posant el pijama i sempre hi ha un punt d'humitat.
1: Hi ha un punt molt.
10: I algun lloc que dius aquí no s'ha...
1: Per això jo estic buscant algú que faci aquesta opció que ens ho expliqui.
10: Tu pel matí et dutxes, et vesteixes, i potser sí que hi ha humitats que...
11: Que assecaràs a l'aire.
10: Exacte, a l'aire ja com a l'aire.
11: Quan dieu a la nit,
10: abans d'anar a dormir.
11: Tot arribarà. Però escolta una cosa, quan diem la nit, que és abans de sopar o abans d'anar al llit?
1: Abans d'anar a dormir, en teoria.
11: La Gina, per exemple, és una d'aquestes noies que estaves preguntant.
1: Sempre
11: a la nit.
1: Sempre.
11: Diu, perquè durant tot el dia has recollit brutícia, diguéssim. Ella diu al transport públic, a la feina, diu, al llit ella no s'hi pot posar sense dutxar-se, perquè té la sensació que va brutar.
2: Si agafes transport públic, clar, t'has de dutxar al matí, al dia i a la nit.
1: Però sí que és cert, Helena, és a dir, que a nivell dermatològic sí que és recomanable, no? Tot el que anem arrossegant durant tot el dia, fer una bona dutxa i treure, no sé, àcars, aquestes coses que anem enganxant durant tot el dia. Això sí que és veritat.
13: Sí, però a més, pensem una cosa. Si nosaltres, per exemple, imaginem que tots els que estem aquí parlant ens dutxem al matí, però haguéssim estat en un lloc més brut, en un lloc molt... ens vindria de gust dutxar-nos a la nit, no? Però llavors aquestes persones, com aquesta noia que heu parlat ara, ella ella té la sensació aquesta que nosaltres tindríem puntualment. Hi ha persones que són molt més maniàtiques. Però aquesta sensació d'un dia estar en un lloc brut i jo necessitar-me dutxar, aquestes persones el tenen sempre, cada dia. I aleshores s'han de dutxar perquè tenen la percepció que van bruts.
1: Clar. I jo proposaria la dutxa de nit, no sé si esteu d'acord, quan fas canvi de llençols,
11: Hi
1: ha un doble plaer, és llençols nets
11: totalment.
1: I dutxa de nit.
11: Sí.
1: Aquí faria jo l'excepció.
11: Jo
1: em tornaria a dutxar l'endemà, també.
10: Jo
1: però en
10: torno,
1: aquest cas, no,
10: a mi,
1: i amb llençols nets.
10: A mi la humitat,
1: que arribes tu brut.
10: A mi de la dutxa, o sigui, de la humitat de la dutxa. Al llit,
11: Escolta, però jo em pensava que era única, que a mi em fa mandra assecar-me quan m'he dutxat. Una mandra terrible.
10: I sempre hi ha un racó que queda...
1: I l'hivern encara més,
10: I després una altra cosa, la tovallola la poses a fora, a estendre, i no s'assecarà.
1: No.
10: Perquè és la nit.
1: Sí,
11: exacte.
10: En canvi, tu pel matí la poses a estendre i la tovallola, amb una hora...
1: Però hi ha un invent sensacional a l'estiu que jo el tinc des de fa un any i que és el radiador de tovallola. Això és la cosa més espectacular.
11: Però quan va engegar tot el dia aquí?
1: Clar, això és veritat, però el plaer compensa, Vaig amb els de la dutxa matinal, segons la psicologia, què diu dels del matí, Persones amb més energia que les nocturnes i que busquen un ritual d'activació. Per tant, Helena, serien gent que anem per feina?
13: Sí, podria ser, exactament. Sabeu aquest de la moto i el cavall? Aquest es deu dutxar al matí.
1: El de la moto.
11: Al matí i a la nit, perquè clar, ha anat amb moto, cavalls i de tot, fa matí doncs, i nit.
13: Aquest matí, aquest s'activa ràpid, té aquest patró que tu deies, de anem per feina, ser molt més pràctic. Quan us estic escoltant, què dieu? La tovallola, que no s'asseca al vespre, i a més és que és veritat, no? Doncs, més pràctics, anem al matí, és més ràpid...
1: Però llavors no som reflexius, és a dir, aquesta dutxa de pensar en la jornada no la fem. O sigui, la dutxa al matí va per feina.
13: Jo crec que al matí, això sí que us ho dic, estem més enfocats en el que ens ve per davant, o sigui, el que tenim per davant. Tinc el dia, tinc una reunió, tinc tal, tinc qual. Per tant, ja estem més connectats amb el dia. En canvi, al vespre estem connectats amb què? Amb el repòs. I això, llavors, quadraria amb aquesta cosa que diuen que som més reflexius el de la nit. Bueno, però perquè el temps, el moment del dia també porta més això.
1: I també acabo amb les del matí, més eficients, extrovertides i preparades per l'acció. Psicològicament sembla que la gent que fa dutxa de matí va com més empenta, no? Diria jo.
13: Jo crec que és l'hora. Jo de veritat penso que és més l'hora. És l'hora, això que us he dit ara. Però bueno, els que ens dutxem al matí ens encanta sentir això, perquè ens agrada, no?, que ens diguin que som extrovertits, dirigits a l'acció i tot això, no?
1: Sí.
13: Com que ens sentim bé definits així, doncs diem sí, això és veritat. Però tot això té matisos, molts matisos.
1: Helena Puigguitar, moltíssimes gràcies, i a dutxar-se quan vulguis.
10: Quan vulguis. Final, que cadascú dutxi quan vulgui.
1: Bueno, vagi bé.
13: Ara mateix. Vinga. Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona tarda.
9: Així sona La Repesca. I cada dia, abans d'acabar el programa, posarem música i ho farem d'una manera una mica especial. Hem preparat un joc que hem anomenat Cançons Encadenades i us explico molt ràpidament com funciona. Una persona de la ràdio ens presentarà una cançó que per algun motiu li agradi, ens explicarà el perquè i li recomanarà a una altra persona de la ràdio. Aleshores, a partir d'aquí, el que rebi la dedicatòria serà l'encarregat de recomanar la següent i així, des d'avui i fins a finals d'estiu, fins que s'acabi la temporada d'estiu, repassarem els gustos musicals d'una trentena de persones d'aquesta casa. El primer convidat no podia ser un altre que l'estimadíssim Marc Simón, cap de xarxes de RAC1. Marc, què tal? Com estàs? Bona nit.
14: Hola, bona nit. Superbé. Molt content d'estar en això.
9: Com va l'estiu?
14: Està anant increïble. M'encanta l'estiu perquè no treballo i el no treballar em senta, genial, genialíssim.
9: A veure, quina cançó ens portes, tu?
14: Jo, mira, he pensat molt en quina cançó portar, perquè quan em fan triar cançons d'aquest estil, com de recomanacions i tal, sempre em poso molt nostàlgic i retrospectiu. I et porto una cançó que a finals de l'any passat la vaig escoltar molt, sobretot cap al setembre, que es diu Thank You For Recording, de la OK Lu, que és una cantant que m'apassiona i que m'encanta. I just aquesta cançó comença dient When I Get Home and I Sit in My Little House. I justament la vaig escoltar molt quan em vaig independitzar. I res, és com que quan em vas preguntar quina cançó volies triar, vaig dir aquesta, crec que és una bona representació, més crec que potser per un oient de RAC1 no és molt coneguda i crec que és una cançó molt xula i per això la recomano.
9: Per tant, tu l'associes a aquest moment d'independitzar-te.
14: L'associo al moment d'independitzar-me i també com a un moment així com de llibertat, m'aboca molt a l'estiu també, com típica tarda d'estiu que encara fa calor però que pots portar una rebaqueta, aquest moment, saps?
9: Més enllà del moment en què t'independitzes o d'aquests moments d'estiu, digue'm en un moment en què tu et recordis escoltant aquesta cançó.
14: Doncs mira, justament, quan em van portar al llit de la meva habitació, vaig seure al terra de la meva habitació així com super...
9: Moment, eh?
14: Un moment d'aquests com de... Que tant de bo m'estigués mirant des de fora, perquè va ser un moment molt existencialista, i estava assegut, ja et dic, al terra de la meva habitació, sol al pis, finestres obertes, caloreta, i em me la vaig posar i va ser com... Buf, i també un dia sortint de la psicòloga, com veus, aquesta cançó m'ha portat a moments introspectius. Doncs aquests dos moments els recordo molt escoltant aquesta cançó.
9: I un moment en què no l'escoltaries, que dius, no fa per aquest moment?
14: No l'escoltaria, potser... és que abans de sortir de festa també l'escoltaries, que és fort, perquè aquesta cançó l'escoltaria en molts moments, eh?
9: Tot hora.
14: Treballant no l'escoltaria. No l'escoltaria, perquè l'hem d'associar en moments més una mica distesos. Treballant no seria el moment.
9: I acabem amb... A qui vols recomanar-li? Qui vols que sigui el següent a portar-nos la seva cançó?
14: Jo vull que vingui a portar la seva cançó, perquè crec que pot portar una cançó molt divertida, l'estimadíssima també Alba Segarra.
9: Oh, estupendo. Doncs nosaltres marxem. Gràcies, Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Thank You for Recording de la OK Lu.

0: diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 20 de juliol, el dia que la selecció espanyola celebra el seu segon Mundial, el que va aconseguir ahir després de guanyar 1-0 l'Argentina. Els campions del món han començat ja la celebració oficial amb la doble visita al Palau de la Zarzuela i al Palau de la Moncloa. Just després han pujat a l'autocar amb què han fet una petita rua pels carrers de Madrid que ha acabat a Cibeles, allà on són ara, on acabarà la festa, i on hi tenim l'Àlex Pintanel. Àlex, bona nit, com estàs?
2: Què tal, Xavi? Bona nit.
1: Amb una gentada de pop als carrers de Madrid, oi?
2: Mira, de fet, segons dades de la delegació del govern, quasi 2 milions de persones han sortit als carrers de la capital a celebrar aquesta segona estrella. A Cibeles, per exemple, on des de fa uns 20 minuts aproximadament ja van sortint un a un els futbolistes protagonistes a l'escenari que s'ha muntat per l'ocasió, s'estima que hi ha prop de 150.000 aficionats, com tu bé deies, Xavi, en una tarda intensa, de bogeria col·lectiva i de molta, molta felicitat. Durant la rua, Ferran Torres ha estat un dels futbolistes més aclamats pels carrers de Madrid.
1: Ara doncs tenim ja els protagonistes sent cridats un per un que van saltant a l'escenari de blaugranes. Àlex, algun de moment, no? Ja ha sortit.
2: Sí, mira, Joan García i Gavi, crec que són els dos primers futbolistes del Barça que ja han sortit. Van per ordre de dorsals, hauria d'haver sortit Ferran, però entenem que el fet d'haver sigut el golejador de la nit i haver estat el gran protagonista d'aquesta segona estrella de la selecció espanyola, doncs jo crec que se'l deixaran pel final.
1: Doncs
2: amb un detall, Xavi, cada futbolista ha triat una cançó, una música, i a mesura que els van presentant, doncs cadascú surt amb la cançó que ha triat, i per exemple, Joan García, perquè l'he escoltat, ha triat, per exemple, Soldadito Marinero, i és curiós la diversitat que hi ha de gustos al vestidor de la selecció, perquè hi ha cançons que en quant a ritme no tenen absolutament res a veure la que tria un futbolista amb un altre.
1: Conociste una sirena, no? Vols dir? És aquesta, oi?
2: Correcte, sí, sí. Sí, Soldadito Marinero.
1: Bé.
2: Conociste una sirena.
1: Bé, pinta bé. Bravo, bravo. Doncs va, posem senyal en directe del que està passant ara mateix en aquest escenari de la Cibeles, on celebra la selecció espanyola sent cridats, com dèiem, un per un aquest Mundial. Albert Ferran, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit.
1: Zubimendi. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Home, aquesta també bastant a favor d'aquesta trieta, eh?
3: Sí, sí. Molt Bad Bunny, eh?
1: Bé, bé.
3: Hi ha hagut.
1: Sí?
3: Sí, pel que hem anat escoltant.
1: Hem connectat en el moment just.
3: 3 o 4 jugadors han escollit Bad Bunny.
1: Clar, és que al final parlem de la generació que és. Sí. Hem, durant tot el Mundial hem anat explicant que són nois de 19, 20, 21, 22 anys, doncs evidentment també la tria musical ha d'anar per aquí. Joan García, doncs és un punt més gran, no gaire més, té 25, em sembla que són ara, i ha decidit triar Soldadito Marinero, d'acord. Doncs ara una mica de Shakira, amb Zubimendi, i continua la celebració.

0: amb interpretació en directe i tot del grupet, perquè de moment és un grupet, no arriba potser ni a la meitat de la plantilla d'Espanya, la que és ara mateix en aquest escenari de la Cibeles. A veure qui va ara.
1: América ya no es un niño prodigio, es nuestro bailador, es una estrella rutilante del fútbol mundial que nos ha dado nuestra segunda y seguro que no será la última. Apunten, banda derecha, talento inacabable, código postal 08304.
0: Arriba.
1: Roca Fonda, Mataró, nuestro campeón del mundo.
2: Con el 19, Lamín.
0: Ovació per Lamine Yamal, que surt amb les seves ulleres a sol de les celebracions, les que sempre du en aquest tipus d'ocasions, i en van unes quantes ja, malgrat els 19 anys que té, ho ha guanyat absolutament tot amb el Barça. Només li falta una cosa, que és la Lliga de Campions, però la resta ho té tot a la butxaca i a la vitrina de trofeus de casa seva. A veure què fa Lamine. Albert Ferran, em podries ajudar amb el que sona? No, oi que no? Gràcies. A veure, posem una mica més.
3: Hauria d'entrar gent més jove de la redacció. Segurament ens ajudaria més.
0: Aquí estem venuts, tu i jo. Som de la part alta, de la forquilla alta de la redacció d'esports ara mateix, si més no, i més a l'estiu.
1: Como él lo hizo desde Tegueste, territorio guachinche, marcando en la final un antes y un después, llegando en la prórroga para darle el triunfo a la selección española, poniendo aún más talento, aún más capacidad, aún más pasión al medio campo de la selección, nuestro campeón del mundo.
2: ¡Con el 20! ¡Él es Pedri!
0: I una altra blaugrana que puja a l'escenari després de Lamine és Pedri, que en aquest últim tram del Mundial doncs no ha estat titular habitual. De fet, els últims tres partits els ha començat des de la banqueta, però que en la final contra Argentina, doncs Pedri va tenir minuts brillants, us diria, minuts de molta qualitat, tot i que no va ser qui va marcar. Qui va marcar va ser una altra blaugrana, que és Ferran Torres. Aquesta cançó, a veure... Tampoc sé quina és. L'anterior, ja m'ho han xivat, es diu I què fue, de Don Miguelo.
3: Clar,
0: és que no ho posem fàcil, clar. No ho posem gens fàcil.
3: Amb la bandera de les Canàries, Pedri.
0: Sí, sí, senyor.
1: Ha salido como el rey.
0: Aquest era fàcil, era Quevedo, es veu. El que ha triat Pedri era
1: Quevedo. Hasta la cima, hasta el trono, hasta la cúspide del mundo, nuestro campeón.

0: havia de venir Pau Cubarsí a posar senderi en tot plegat, malgrat els seus 19 anys, de fet és el jugador jove més valuós del Mundial triat per la FIFA, doncs ha triat Rafael.
1: Jo crec que és un dels que ha sortit més feliç.
0: Sí.
1: I més amb els cinc sentits, segurament
0: això
1: encara...
0: Això també, ara en parlarem. I alguns dels que el cinc, n'hi queda un, potser de sentit només ja, però en tot cos, i atenció a Cucurelles, el següent, em sembla. Ovacions grans de la nit, lògicament, per tot el context que té aquesta sortida. No com va començar el Mundial, va començar sent jugador del Chelsea, però sí com l'ha acabat, perquè és jugador del Real Madrid des d'un dia abans del debut de la selecció espanyola. I què tria de música?

0: només la tria, sinó que també la canta, com heu pogut comprovar, ha agafat el micròfon, ha robat el micròfon i s'ha posat a entonar la cançó que està sonant, que genera, quina és, dius...
1: Duki?
0: Duki, doncs Duki.
2: Això és molt fort, això estem molt fort. Eh?
0: Quan gràcies, fa que no? Janire, gràcies. Sí.
2: Malbé, doncs malbé de Duki. Doncs clar, és que és impossible així.
0: No sabia si Duki és el cantant o Duki és el nom de la cançó, no?
2: O la mascota, l'àrec aquest que corria pels carrers de a Mèxic, saps? Que podia perfectament ser ell. En tot cas, mira, aprenent coses. Està molt bé, està molt bé. Gràcies a Paco Barcí, insisteixo. I gràcies, qui era? El de Soldadito Marinero, deia abans l'Àlex.
0: Qui era?
2: El Joan García.
0: Joan García,
2: Joan
0: correcte.
2: Joan García, que ens ajuden. Sí. Ajuden aquells que ja eren plenament conscients al Mundial del 2010, per exemple, que va guanyar Espanya, perquè ja ha passat 16 anys. Qui falta? Falten pocs jugadors ja, no? A veure, que, per on anem? El Panda Iglesias, oi?
0: Segur. De fet, és el dorsal 26. Seria l'últim, però hi ha alguns que no han sortit encara, com Ferran Torres, diria que Rodri tampoc ha sortit.
2: Ah, clar.
0: I Unai Simón no m'ha semblat veure'l, també, el millor punt.
2: És cert, té.
0: Per tant...
2: Surt el Panda!

0: Doncs ara qui ens ajuda és la Laia Biorrun, que és KCO, qui està interpretant també, perquè ha agafat micròfon i, com en el cas de Cucurella, també ha interpretat la cançó que està sonant i que dona la benvinguda al Panda, un dels que ha jugat menys minuts. De fet, tot just dos va jugar al Panda.
1: Que va tocar una pilota.
0: Exacte.
1: Sí.
0: I van a fora, però és igual. Al final, el tema és que ha debutat perquè s'han quedat dos jugadors de camp sense debutar, només dos jugadors, a banda dels dos porters, que són Joan García i David Raya. Mira, va, continueu cantant, eh?
2: Quiero marró con nervios azules, serás por los yogures, por el whisky. Quiero bañarme de vodka en una bici. Voy a liderar esos presos, voy a liderar el congreso del beso a la musa, ya no sé si se usa.
0: Grandíssim aficionat al Panda, ens ho explicava també en una entrevista a RAC1, el hip-hop, el rap. De fet, el seu sobrenom, el sobrenom de Panda, ve del nom d'una cançó de hip-hop de fa molts anys, de fa 15 anys, quan era jugador del Celta B. Aleshores es veu que es va posar de moda sentir sempre la mateixa cançó quan acabava els partits, i no només una vegada, perquè ell la feia repetir i repetir i repetir fins que un dels seus tècnics el va apodar amb aquest sobrenom de Panda. Doncs el Panda interpretant hip-hop, no la seva cançó, però sí una altra, aquesta de KCO, que ara ens comentava la Laia.
3: Burguía, para el portero menos goleado de todo el Mundial, para el valladar impenetrable, infranqueable de la selección, para nuestro campeón del mundo, ¡Curguía!

0: ara sí que és el porter, aquest que dèiem que era un dels que faltava per entrar. Unai apareix en escena, el millor porter del Mundial.
1: El millor porter del Mundial, segurament l'únic porter de la història dels Mundials que ha guanyat aquest guardó sense fer una aturada de mèrit. És que jo no li recordo, sí que ha fet alguna aturada, però gairebé queda més la sensació que ha fet alguna jugada que ha creat dubtes que no pas una aturada de mèrit de dir, ostres, quina, aquesta aturada s'ha salvat un gol.
0: Sí, sí. De fet, el Jaume Molló ens explicava ahir, amb dades d'Opta, 10 xuts li han fet entre pals a Unai, dels quals n'ha aturat 9. Només un no ha aturat, que és el gol de Bèlgica, l'únic gol que ha rebut Espanya en aquest Mundial dels Estats Units, de Mèxic i del Canadà.
1: És que, per exemple, Bosinha, diria que en el partit contra la selecció espanyola del debut ja va fer més aturades que Unai Simón en tot el Mundial.
0: Exacte, exacte. Va, qui segueix?
2: Un caballo salvaje llegado de Eibar, nuestro campeón del mundo,
3: con el 21, Mikel Oyarzabal!
0: I ara el pichichi de la selecció espanyola, Oyarzabal, entra en escena amb aquesta cançó que és, a veure... La cançó de l'Eurocopa, la que va fer famosa l'Eurocopa o la selecció espanyola ara fa 2 anys, és la que també embogeix el grup que ara és a l'escenari amb la potra salvaje sonant, vaja, a 25.000 decibels en aquesta plaça Cibeles. De moment no hi ha hagut parlaments. Potser algun jugador ho agrairà que no n'hi hagi, perquè hi ha algun que potser està amb dificultats ara serioses de poder agafar un micròfon, tret dels que han cantat, que els hem pogut escoltar cantar, com per exemple Cucurella, com per exemple el Panda Iglesias, però la resta hem de veure com evoluciona.
1: Però és que dona la sensació que això es pot allargar, perquè hi ha actuacions musicals també previstes que encara no han actuat, i si hi ha parlaments i tot plegat, doncs això pot ser una celebració llarga, eh?
0: Per cert, hi ha rectificació, o a punt, més aviat, de l'Aya Biorrun sobre la cançó del Panda, que dèiem de KCO, sí. Diu que és de Los Violadores del Verso, tot i que potser és tots dos alhora, no? Ah. És una col·laboració. Per tant, un era membre de Violadores del Verso, sí, sí, i no sap ara si... Quina, imagina't si, imagina't si hi ha nivell aquí, sí, sí, és a dir, no sap ara quina època és, si la de Violadores del Verso o la de KCO en solitari. En qualsevol cas, el següent... És un dels moments de la nit, l'heroi d'Espanya, evidentment, qui va marcar el gol, qui va fer història per la selecció espanyola en aquesta pròrroga contra Argentina, Ferran Torres, un altre dels vuit blaugranes que salta a l'escenari, lògicament, amb aquesta cançó. Que no parla, eh? Diu que no parla, llença batons en l'aire. Per què no deu voler parlar el tauró?
4: No, Ferran! Oh, Ferran! El oro! En lo que se convierte todo lo que pasa por los pies!
0: I en Ferran Torres acabem aquesta llista de jugadors. En falta un.
1: Queda Rodri, li faran el passadís. S'estan col·locant per fer el passadís capità i guanyador de la pilota d'or.
0: I MVP, sí.
1: De l'MVP, de la pilota d'or del Mundial.
4: Aguardan para agradecerle su liderazgo en estos 50 días inolvidables con la corona sobre la 100. Nuestro campeón del mundo,

0: Perfecte, perfecte, Rodri. Fritz van Bisaia, fantàstic, superaudible, tothom la coneix, i a l'MVP, el pilot a l'or d'aquest Mundial, Rodri, amb un túnel de colbots incorporat que li han fet els seus jugadors a la sortida de l'escenari, doncs, i amb aquesta cançó és el que tanca la llista de campions del món que han anat sortint un rere l'altre en aquest escenari de les Cibeles, on, ens ho deia abans el Pintanel, hi ha 150.000 persones al voltant, és a dir, pràcticament 2 milions pels carrers de Madrid han seguit la rua, però és que en aquest final de festa hi ha unes 150.000 persones, entre 120.000 i 150.000 persones, no només a la plaça, lògicament no hi caben totes, sinó també en les diferents artèries que hi arriben, als diferents carrers de la ciutat de Madrid que arriben a aquesta plaça Cibeles. Parla, Rodri. Doncs, Rodri, tancant la llista en Parlament Inglés, què passa ara, a veure? Ah, clar, falta el seleccionador.
1: Que dice que la vida se entrena cada día. El seleccionador que nos ha llevado a la gloria, no solo por su capacidad elaborando las tácticas, sino por su ejemplo, por su compromiso, por sus valores, legítimo discípulo del verdadero emperador Marco Aurelio, general de los ejércitos del norte, del sur, del este y del oeste de España. Nuestro seleccionador, dímelo tú, Ibai.
0: No, ahora como mínimo,
2: Luis, Luis, Luis.

0: Surt de la Fuente mantejat pels seus jugadors, alguns dels quals ja ho han promès, es tatuaran la seva cara en alguna part del seu cos, aquí cadascú endavant, i que agafa la Copa del Món i parlarà.
1: Capitán de un velero.
0: No, per favor.
1: No tienen bar. No. Soy Quijote que se pide buscando un lugar.
0: Uy.
1: Quijote de un tiempo que no tiene edad.
0: Endavant. Millor que Aragó que el del Via Lliure, eh?
2: Que vingui Blai Morell, sisplau.
0: Per favor, home.
1: El bohemio poeta y ser golfo me va.
0: No, i ningú li diurà, eh? Vull dir que ell seguirà i l'acabarà, segurament. No.
3: Campeones del mundo.
0: Sí, molt bé, aquest crit de suports que surt al rescat de Luis de la Fuente intentant cantar... no em sortirà el nom ara. Intentant cantar... Què cantava? Quina era la cançó, home? La cançó era de Julio Iglesias, ara, això mateix, de Julito. Doncs Luis de la Fuente... Aquest l'haurem de recuperar, aquest àudio, segurament. És un dels àudios de la nit, sense cap mena de dubte. Marc Guillén, com estàs?
4: Molt bé, molt content de que m'hagis convidat en una nit com aquesta.
0: Has arribat, t'he de dir una cosa, has arribat en el zènit de la nit ara mateix, eh?
4: Sí.
0: És a dir, aquest moment és història ara mateix.
4: I no saps com t'ho agraeixo, me'n recordaré. I mira que hem fet programes, eh? D'aquest me'n recordaré. Moltes gràcies, Javi.
0: Però escolta, a sobre que t'estic convidant a una nit històrica.
4: Sí, no, no.
0: Luis de la Fuente, agafa el micròfon i cantar, què?
4: He sentit uns àudios que realment seran històrics. Home. El versió RAC1 ja... Vull dir,
0: això.
4: Ja estan posats al guió automàticament de la temporada que ve unes quantes vegades.
0: I ho has viscut en directe.
4: En directe.
0: Aquí i ara, que diria Luis de la Fuente. Doncs bé. Aquí l'has tingut. David Bernabéu, com estàs? Bona nit.
5: Bona nit.
0: Què t'ha semblat, això, eh?
5: Marc, es pensa que he vingut un programa d'humor. Bàsicament. Té la sensació,
4: no sé si és d'humor o de terror.
0: Humor negre, segons com.
4: Humor de terror, no ho sé.
5: Què t'ha semblat? Parlaves poc de futbol avui, Marc, eh? No, que m'ha semblat... Bueno, ho estava veient, ho estava escoltant ara mentre venia a RAC1 amb el cotxe i ara m'he connectat al mòbil i he vist la sortida de Rodri, bàsicament.
0: Ara...
5: Sé que Paco Barcí l'hem posat, ni Gran Noche.
0: No, la trien ells. Ah, la trien ells, cullen ells, la cançó.
5: Però jo crec, sincerament, crec que li han dit, oye, què eliges?
0: Per tu fa això, no?
5: Ah, pot-me esta.
0: No,
5: m'escullen cadascú.
0: Perquè suposo que t'heu pensat, si foto que es grasses, no sabran de què fa.
5: No em seguiran.
0: No entendran res, no? Llavors he dit, va, doncs pot-me esta. Però clar, quan he sortit, Paco Barcí, ni Gran Noche, dic, ostres, no li enganxa per res. Doncs ara hi ha momentos musicales, eh? A la Cibeles, amb diversos artistes.
5: Viva el rei de Rodri.
0: Deixa'm parlar amb l'Àlex Pintanel, que deu estar en xoc ara. Demano, sisplau, a la redacció si podem recuperar aquest moment en què canta Luis de la Fuente, perquè possiblement en algun moment de la nit el tornem a llançar.
6: Això no ho he dit.
0: Ah, clar. Ara l'escoltaràs.
6: Ara t'ho poso.
0: Perquè jo crec que és un
5: tall... La consternació de Marc Guillem ve per aquí, no?
4: Home, això ha sigut ja la cirereta.
0: És que potser...
5: Vale.
0: No lligava caps, dic, ostres. Ara el sentiràs.
4: D'acord.
0: I no ara. Jo crec que és un tall que sentirem entre 4 i 5 vegades abans que acabi el tu diràs. I mira que és el primer tu diràs que serà més curt.
5: És allò que acabem els programes que, depèn de la situació,
0: bam,
5: tots els programes van tirant, no?
0: Sí, està bé. En tot cas, Pintanel, la tenim per aquí o no?
7: Sí, aquí estic.
0: Consternat, no?, una mica, o no?
7: No, home, ha estat bé. Una miqueta de xou.
0: Sí, xou, i tant, però...
5: Estàs vivint amb passió, no, Pinta?
7: Sí, no, mira, de fet explico la situació perquè hi ha una sentada de por i, evidentment, com us podeu imaginar, les cobertures telefòniques i aquí amb el Quantum és impossible estar realment on està tothom i ara mateix jo just estic a l'entrada del Palacio de las Cibeles, que és on ha arribat l'autocar dels futbolistes de la selecció espanyola, l'autocar de la Rua, per on han entrat els familiars. He vist, per exemple, el Miquel, el pare de Dani Olmo, també estava el pare de Pedri, i és on, per on han entrat, i aquí és cert que s'està més tranquil, que hi ha menys gent, i aquí sí que hi ha, perquè ha estat una de les notes de la tarda, que és la calor que ha fet. Ha fet una calor terrible, i de fet on estic jo ara, aquí han muntat una espècie de campament hospitalari i han atès a més de 200 persones amb cops de calor, perquè penseu que ara evidentment no fa tanta calor, però aquí hi ha gent des de les dues del migdia, a 39-40 graus de temperatura, i realment la calor ha estat una de les protagonistes al llarg d'aquesta tarda intensa aquí pels carrers de Madrid.
5: Sí, sisplau, em podeu posar Luis de la Fuente cantant?
0: No, però escolta, em sembles nou amb aquesta professió. Ara, saps que això tot és un procés.
5: D'acord.
0: Algú ha de treure, ho hem d'aconseguir, ha de mirar que realment estigui bé, saps?
5: Perquè ho tirareu, no? Ho torràs a...
0: Home, si és que em sapureu per tu.
6: Si tu demanes, Rocamora...
5: Home, sí.
0: Si tu em dius que no...
5: Jo crec que Rocamora no ha tingut clar des del primer moment que l'havia de recuperar, el so. No ho ha tingut clar.
0: Evidentment, però no jo. Vull dir, qualsevol que acabi d'aterrar sap perfectament que és el moment de...
7: Digue'm, Àlex. Per cert, Luis de la Fuente, que porta una bona marxa a sobre, ha estat pràcticament, juntament amb Borja Iglesias, Àlex Baena i Pedro Porro, dels darrers en baixar-se juntament amb Ferran Torres de l'autocar descapotable. Per tant...
0: Pregunta't per què. Sol?
7: Li va la marxa... Li va la marxa...
4: Per el seu propi peu?
7: Baixar, no? Vols dir? Això no ho sé perquè no m'he fixat. Tenia un munt de gent davant, però sí que sé que és un dels últims en baixar. I quan ets dels últims en baixar vol dir que...
0: Sí.
7: Que la cosa està animada, eh?
0: Sí. Animada o perillosa, una de dues. Perquè els últims han sortit d'una discoteca també són els que potser els hi costa més, saps? En qualsevol cas, fem una cosa. Anem a recuperar aquest moment de Luis de la Fuente sent aclamat pels seus jugadors i sobretot amb micròfon en mà cantant Julio Iglesias.
1: Capitán de un velero que no tiene mar. Soy Quijote que se viven buscando un lugar. Quijote de un tiempo
0: no.
1: Que no tiene
0: nada. No, y ningú el paraba, ¿eh? Y ell seguía.
1: Y me gustan las gentes que son de verdad.
0: Fins que finalment hi ha una veu que surt al rescat d'aquí una estoneta de res.
1: El bohemio poeta y ser golfo me va.
7: Increïble, això.
0: Gràcies. I aquí s'ha acabat.
5: Algú li ha dit, un senyal, va dir, escolta, en aquests moments...
0: Que et renovem, és a dir, que saps que seguirà sent a selecció d'uns quants anys més.
5: Trending topic en forma de meme.
0: No llancem tot el que s'ha aconseguit fins ara.
5: Escolta, m'ha enganxat pujant,
4: Ha sortit Borja abans, no? I ho ha fet bastant bé, no?
0: Borja l'ha clavat.
4: Ha fet
0: tota la cançó de Violadores del Verso, però sencera,
4: No, Casey O era.
0: Ah, era Casey O.
4: Bueno, s'ho has dit tu mateix.
0: No, però és que no sabem.
6: Heu d'un matís. Mentre pujaves a la ràdio hi ha hagut un matí.
0: És Violadores, perquè després KCO va en solitari, però és de l'època encara amb Violadores del Verso.
5: Jo crec que hi havia un punt que, evidentment, no cantes ni cantaràs mai com Julio Iglesias.
0: No, però... Ni tampoc com Luis de la Fuente.
5: I un punt que no hi ets tot.
0: No. I s'ha ajuntat moltes coses. Espera't, que ara estic veient Cucurella tocant la bateria. No, això pot ser una nit que ens deixarà moments interessants avui, No sé si hi haurà més parlaments o no. Mira, sí. A veure, posem el senyal, a veure què passa.
8: Que queda ya siempre para el recuerdo. ¿Cuáles son las impresiones de nuestro seleccionador?
9: Espérate que Cucurella está a la batería. Por favor, Cucurella a la batería. Dale.
0: Aquest qui toca és, efectivament, Cucurella. Mestre de cerimònies era Rodri. I ara a veure què parlen.
8: Buenas noches a todos. Solo voy a pedir un momentito de silencio para mí, por favor. Quiero que todo el mundo me acompañe. Como unos buenos recuerdos que tengo, me parece que me va a tocar, pero esta vez vais a ser vosotros.
0: Ve la cançó,
8: me vais a acompañar, por favor.
0: La Cucurella.
8: Solo voy a empezar como la última vez.
0: Cucurella, ¿no? ¿Ves?
6: Segurament.
0: Que no acabim a la Madrid.
8: Vosotros, ¿vale?
0: A veure.
8: Gràcies.

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: RAC & GO, el podcast per a emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
2: Change the world, or the world will change you.
3: RAC1 Podcast.
1: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
4: ¿Qué quiere decir
5: el capitán de este grupo de jugadores a todos los aficionados? ¿Así erais conscientes de la que habíais armado?
6: La verdad que no.
7: Ahora ve Rodri.
6: La verdad que parecía que, no sé, que habíamos ganado la Copa... La Copa Coca-Cola. Pero hemos ganado la Copa del Mundo. ¿Y cuántas Copas del Mundo tenemos? ¿Y estos chavales que están aquí son la hostia? Y no sé qué decir más.
7: No, ya está. No, no. Doncs deixem-ho, vull dir que...
8: Sí, ell mateix, eh?
9: S'ha iniciat el càntic, això és un nou format.
6: Hoy,
9: no està gent malament,
6: me gustaría acordarme de una persona.
8: Ay.
6: Me gustaría acordarme de una persona muy importante para este grupo. Muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado. Y que hoy... Es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
7: Bon gest de Rodri cap a Ferran Torres, el golejador de la final. Per les crítiques diu que ha rebut, que el mateix Ferran Torres també deia en una entrevista postpartit, no?
6: Ferran, Ferran, Ferran.
7: Ferran Torres no vol parlar. O no vol parlar, una de dues, però no vol parlar.
6: Tu querido país.
9: Una copeta de vi que porta a la mà.
7: Que això és nou, eh? Sí. Això de les copetes de vi.
8: Ho hem vist a l'autobús, a l'autocar, sí, sí.
10: Bueno,
9: és Rodri, no?
10: Si parece, después...
9: Sí, però... Rodri es deixa anar bastant a l'escenari, eh? Sí. És a dir, tu el veus, avui és aparentment és un tio seriós, que ho és, però quan es tracta de celebrar, deixa el córrer.
7: Però veurem si hi ha serial Rodri aquest estiu, o no.
9: Sí, exacte. Espero que no. Home, ara ja més actuacions... Espero que no, si s'anen al Madrid. Sí, mentre Arne Bota pregunta si ho fitxarien, potser. Avui he vist un...
8: Amb la baixa del meu estimat Frenkie.
7: Un tuit de Fabrizio Romano, no?, que explicava que Rodri vol anar al Madrid, sí, però que qui no vol que hi vagi, sí, és a dir, continua no volent que vingui, és el president del Real Madrid, Florentino Pérez, que hi insisteix, però que Florentino de moment li té la porta tancada, de moment, i potser permanentment, no ho sé.
8: Però si realment és pel tema electoral... Sí, em sembla
9: no té cap xans,
8: perdre
9: no, no,
8: una oportunitat. Vull dir que em sembla tenir un ego... Bé, ja ho sabem que sí, és així, sí. Però... Ostres.
11: Sí, no, evidentment que és un jugadoràs, només faltaria. És sospitós que el City s'hagi gastat el dinar que s'ha gastat amb Anderson, que no és el mateix jugador, però sí que ocupa la mateixa posició i pot complir les mateixes funcions. Per tant, sembla que el City es prepara perquè Rodri pugui marxar. Clar, si Rodri està bé físicament, és un fitxatge que el Madrid, vaja, jo no em deixaria perdre per res del món. El dubte és si estarà bé
7: físicament. Aquesta és la clau, oi?
11: No, clar, aquesta temporada ja ha estat sa, on ha sortit de la lesió important, però ha estat irregular tota la temporada, no hi ha hagut manera d'agafar continuïtat fins ara aquí, al Mundial. De fet, els dos tres partits
9: va començar malament. Però els últims...
11: Ha apostat de la Fuente, l'ha mantingut, ha agafat el ritme i la veritat ha tornat al seu nivell, i el seu nivell és
9: molt bo. És top. És top. Jo crec que és un perfil de futbolista que hem de reconèixer que donaria forma al Madrid esperant o a l'espera del que plantegi Mourinho futbolísticament, no? Perquè Mourinho sabem que no és un entrenador d'un estil molt clar, és un entrenador que s'adapta als partits, que si un dia ha de defensar molta gent a baix, defensarà per intentar transitar i córrer, i quan li toqui tenir la pilota, intentarà tenir la pilota. Però vull dir que en segons quins contextos que Mourinho més o menys defensa moltes vegades, pot patir Rodri, perquè és un jugador que necessita context, necessita un equip com la selecció espanyola, no? Com el Barça, equips que volen tenir la pilota, que volen viatjar amb la pilota, jugar en contrari, etc. Però a priori ostres, jo preferiria que no hi anés, perquè és veritat que no sé, saps aquells jugadors que ens ha de parlar poc

0: perquè el Madrid no acabi d'entendre que és el perfil que necessites, que és el que necessites. Està parlant molt d'Olís i de qualsevol jugador que pugui omplir el front de l'atac, però si el Madrid necessita una cosa és algú que li doni
1: totalment
0: forma.
2: Sí, el gran Madrid de totes les Champions que ha guanyat es tenien a Kroos i a Modric, que eren dos jugadors de potser perfil que no li agradaria especialment o no cridaria especialment Mourinho, però que després el rendiment que t'acaben donant són jugadorassos que al final Madrid, per molt que vulgui jugar de base al contracop, acaba tenint la pilota moltes estones i l'ha de gestionar, i l'ha de gestionar bé, i Rodri és un jugadoràs bé. Tant de bo que no el fitxin.
3: S'ha vist quan han marxat Modric i Kroos, el capró del Real Madrid, i quants anys porta sense trobar aquesta tecla del mig del camp, sobretot, no?, per acabar de fer alguna cosa, perquè és que porta dos anys sense títols, en bona part per això. Clar, perquè, i aquesta eina al mig del camp.
2: I han fitxat a Bernardo Silva, que és un jugador vàlid, de plantilla, i que si el context és bo, doncs evidentment encara té molts minuts de bon futbol, però també ja està en una edat que tampoc ell sol no et liderarà, no et canviarà el joc, vull dir que necessitarà algun soci, no només Bernardo Silva, que ho podrà canviar.
0: I que Bernardo Silva, aviam, ha jugat 50 partits aquesta temporada, vull dir, a mi em sembla un jugador esplèndid. I jo, lliure, ja ho sabeu, jo he defensat que jo l'hagués fitxat pel Barça, jo crec que millorava, podia millorar algunes coses, com a molt, o sigui, com a mínim, eixamplava la plantilla. Estem parlant d'una temporada de 60-70 partits, que s'ha demostrat que Pedri mai les acaba senceres, que el Barça ha tingut lesions, moltes lesions, 18 la temporada passada, amb 18 jugadors diferents. Per tant, ostres, a mi no em sobrava, i si et ve lliure, jo crec que s'hauria d'haver intentat. El Barça ho va intentar, però amb les seves eines. No va fer un pas endavant, i la sensació que tinc és que Flick tampoc li feia especial tilín, que si venia bé i si no també, d'acord? L'ha fet el Madrid, però no és ben bé un 5. És a dir,
3: no,
0: posicions al mig del camp, no, perquè potser ja no està per ser un extrem, que mai ha estat un extrem especialment desequilibrat, ha estat més un extrem d'anar per dins, no? Però potser jo el veig ja últimament, els últims anys, més per dins, etc. Però no és ben bé un 5, no és aquell organitzador que jo crec que necessita el Madrid per donar forma a un equip que la necessita quan ataca a blocs baixos, no? Que li costa molt. Jo espero que Florentino continuï amb la pedrada i no el fitxi, perquè si no sí que consideraria que és un fitxatge que reforça el Madrid.
3: Va, que passen 6 minuts de les 11 de la nit, encara en dansa aquesta celebració, ara amb diversos moments musicals. Ara em sembla que és, què era? Arde, què? Arde Bogotà, no? Es diu aquest grup, si no m'equivoco, Arde Bogotà. Els que estan actuant, per tant, pendents per si de cas hi ha alguna altra intervenció dels jugadors, alguna cosa a destacar. També hi tenim el Pintanel pendent de tot plegat. Fem una pausa i tornem de seguida.
4: Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: Home, imagina't, eh? Parlant de clàssics, com si suma també la Laia Biorrun des de la tècnica, un tros de cançó aquesta. A 5 minuts i un quart de 12 continua la celebració a Cibeles d'aquesta segona Copa del Món, d'aquesta segona estrella aconseguida per Espanya i amb la victòria contra l'Argentina per 1-0. Ara feia un moment sentia Borja Iglesias que agafava el micròfon, ara em sembla que és un impàs en què no hi ha massa cosa. A veure què està passant a Cibeles, a veure què diuen.
1: Haciéndonos esperar. Mientras tanto, a ver. Campeones del mundo.
0: Una mica de cançons.
1: Más fuerte.
2: Està punxant Borja Iglesias, crec, no?
0: És ell, el que està punxant.
2: DJ, no? Crec, diria, Bueno.
0: Sí, pot ser, perfectament. De fet, ja ho ha fet durant el trajecte de la rua, ha estat un dels dos, sí, exacte, està punxant el panda ara mateix, ja ho ha fet, deia, durant l'autocar, o en l'autocar, durant el trajecte d'aquesta rua, i ara també s'ha posat a los mandos, i aquí els teniu tots ballant al mig de l'escenari mentre punxa Borja Iglesias, un dels veterans, d'altra banda, d'aquest grup, i un dels debutants, és a dir, és una controvèrsia, però és així, amb 33 anys ha debutat en un mundial i fa ben poc que va debutar amb la selecció espanyola absoluta. De fet, a Rússia sonava, perdó, a Rússia, a Qatar sonava com un dels jugadors que podia haver entrat per sorpresa, finalment es va quedar fora per poc, i aquesta vegada sí que Luis de la Fuente l'ha triat com un dels jugadors, com un dels 26 jugadors que ha disputat i ha guanyat aquest Mundial. Ets per aquí, Pintanel?
3: Sí, aquí segueixo.
0: Com tothom, no? Suposo que no marxa ningú encara.
3: No, i a més estic preguntant perquè és possible que després els futbolistes de la selecció doncs segueixin de festa abans de començar ja vacances a partir de demà, i no es mou absolutament ningú, i la veritat és que jo he arribat a Totxa, que devien ser les 4 de la tarda aproximadament, i aquella hora ja es veia un munt de gent per molts dels carrers principals de la ciutat de Madrid, desplaçant-se i apropant-se cap aquí, cap a la Cibeles, doncs per acabar de gaudir d'aquesta festa i per poder celebrar aquesta segona estrella que va aconseguir ahir la selecció a New Jersey.
0: Se te'n van els peus ja, oi? Pinta, tu també, abans cantaves i tot, ja estàs sí. Aquell moment tu, que ja t'és igual tot també una mica, oi?
3: Sí, ja són unes quantes hores de peu, però bé, tu saps que jo tinc que...
2: Tu maratonià, tu, Pintanel.
0: Estàs al quilòmetre 2 ara mateix.
3: Exacte,
0: vull dir, ara...
3: Sí, exacte. D'aquí arriba el 40 encara.
0: Exacte,
3: imagina't. Molta corda,
0: Va, a veure què fan ara.
2: Pots empassar 10 cançons més de la Fuente.
0: Absolutament. Una mica de escenari, a veure què diuen. No diuen res, ara només ballen, ara hi ha Cucurella al mig fent... no sé què fa. Una mica de freestyle, no sé què és.
3: És cert, Xavi, que veig els futbolistes cansats.
0: Sí.
3: També és veritat que recordem que al final...
0: bon eufemisme, cansats...
3: Al final els jugadors han arribat aquí que devien ser 2:45 del migdia, després de les 6 hores, crec, que separen Nova York de Madrid, i després tota la tarda d'actes i de celebracions, i evidentment doncs això després també passa factura i després de tot el Mundial.
0: Deuen
3: tenir ganes de vacances,
0: I amb la Solana, perquè avui aquests 35, 36 graus, 37 fins i tot, que s'ha arribat a Madrid...
3: Hi havia alguns futbolistes que Capubillo i Llorente segur que fins i tot han fet part de la rua sense samarreta.
0: Llorente per creença. Llorente és allò que
2: hi ha sol, no?
3: Llorente no és un exemple. Llorente... I Pubí també últimament és el que segueix la corda de Llorente. Faltava Ferran.
4: Llorente canviant les bombetes de tots els hotels que ha estat en aquest Mundial, jo crec que ja ve derrotat abans d'hora. O sigui que...
2: Ara hi havia un jijijaja, unes bromes entre la Mini Cucurella. Veureu les bromes en què es transformen quan hi hagi un clàssic.
4: Sí.
0: Que el primer, recordeu, és a finals d'octubre, a l'últim cap de setmana d'octubre, és el primer clàssic, que era el del Camp Nou, oi, Pinta? O vaja, David, ho recordeu? El primer
3: sí, el Camp Nou.
4: Sí, oi? Era el Camp Nou, primer el Camp Nou aquest any.
3: Sí. I la tornada a el Bernabéu, de fer Cucurella, no recordo quin mitjà, una de les últimes entrevistes que va fer abans de la final d'ahir, de Cucurella. Estic aprofitant per parlar amb els jugadors del Barça perquè ja m'han dit que d'aquí poc ja no me'n parlarà cap d'ells, no? I per tant, doncs, aquesta broma també.
4: Sí.
3: Marc Cucurella, perquè saben que, evidentment, doncs, a partir dels pròxims dies doncs, començarà aquesta rivalitat habitual ja i normal de cada temporada entre Barça i Madrid.
4: M'ha fet gràcia el munt de tuits que ha fet el Madrid sobre Cucurella.
0: No, és una salut
4: del Madrid, dic disfressant-lo perquè encara ni l'han presentat ni s'ha posat la samarreta, o sigui, que tinguin clar que ja ho sabem, o sigui, que han hagut de comprar un tio format a la Masia per dir que tenen representació en el Mundial.
0: No? I anunciar-lo a et diria a poques hores, un dia abans, vaja, del debut d'Espanya, per poder dir que, efectivament, el Madrid té un jugador en aquest Mundial de Estats Units. Per cert...
3: FIFA, FIFA el comptabilitza com a futbolista del Chelsea, eh?
0: Home, clar, FIFA i el món. Però, en tot cas, ells no, perquè sí que és real. Ells ho han anunciat i, per tant, l'anunci ja té el vistiplau del jugador i, per tant, és jugador del Madrid, però a efectes pràctics, la temporada la jugada amb qui l'ha jugada? Que l'ha jugada amb el Chelsea. Per cert, ara que estan ballant i tot plegat, però què us va semblar la final, Marc, per exemple?
5: Home, em va semblar una exhibició de la selecció espanyola, no? Molta superioritat, em va semblar una gran proposta, un gran crit d'alguna manera, perquè acabes marcant tendència quan guanyes un campionat com aquest, de que el futbol és col·lectiu, de que el futbol es juga amb equip, que el futbol es juga passant a la pilota, i que en aquest sentit va ser molt superior. Jo crec que a Argentina tenen aquest caràcter, aquest gen competitiu de jugar tot tipus de futbols i anar al límit del reglament, i no se'n van sortir, crec que no van, és que només falta, vull dir, l'estadística, que no remataven, no? Que no remataven ni una vegada. La veritat és que vas fer frat. A mi l'únic que em va saber especialment greu és veure que Messi no podia participar, no? Que després hagués perdut, doncs escolta'm, són coses que passen i no passa res, i em sembla que Messi, de fet, aquest Mundial es recordarà al llarg dels anys, no sé si es recordarà més pel que ha fet Messi, que pel que ha fet la selecció espanyola, eh? Vull dir, crec que és d'aquestes coses que amb el temps Holanda va perdre també el Mundial del 74, i el Mundial del 74 tothom té clar que jugava Holanda.
0: Sí.
5: No recorden molt si Alemanya va guanyar o has de ser futboler, o si no, potser no te'n recordes. Ara, que Holanda va jugar i que Cruyff va jugar el 74, se'n recorden. Que Messi va fer una exhibició el 2026 als Estats Units, ho sabrà tothom. Que se'n recordin d'Espanya, ho veurem. Però la veritat és que sí que comença a ser el destapar d'un país que havia sigut perdedor per antonomàcia, vull dir que sempre es quedava als quarts, un país que no s'ho creia, que no hi havia manera, i que des de que jo crec que Aragonès doncs va dir, escolta'm, en lloc de rauxa anem a passar la pilota, que és el que sabem fer, enganxat en aquell moment amb Pep Guardiola i companyia, doncs destapen una mica el tap aquell que hi havia, i ara jo crec que la selecció espanyola ja s'ho creu, es deixa anar, té clar com ha de jugar, i així doncs bé, aniran arribant títols.
0: Deixa'm tornar a Cibeles, que em sembla que Nico Williams s'ha de les seves.
6: No escucho bien. ¿Qué somos? A ver, ¿qué somos?
0: ¡Ya! Campeones, diuen, no?
6: ¿Qué pasa? ¡Nico!
0: Deixar, tota la nit igual. En qualsevol cas, Nico Williams doncs, també agafant el micròfon per dir la seva. Ara és aquell moment que esperen, suposo, l'última actuació, que és l'Aitana, perquè és aquesta superestrella que estan cantant dia, tarda, vespre i nit. I per
2: aquesta
0: tant...
2: la sabem, no, Rocamora? Aquesta la superestrella, sí. Quan escoltem la cançó, que sabrem qui és aquesta.
0: Sí,
2: no?
0: però em sé això, superestrella. La resta de la cançó, evidentment, no em sé absolutament res.
4: Ja, David, no veient el públic, que ha vingut més gent a veure l'Aitana que...
0: Pràcticament. I a tu què et va semblar?
4: Respecte al que deia el Marc sobre Argentina, i aplicaré un matís, no? Jo crec que efectivament Holanda el 74 marca un abans i un després al futbol, però des del punt de vista col·lectiu del joc, no? Més enllà de que Johan Cruyff va fer un torneig espectacular, no? I és veritat que és un dels exemples que sempre poso sobre la taula quan la gent diu, dels subcampions no se'n recorda ningú. Doncs sí, a vegades els subcampions marquen tendència i marquen el camí. Era l'Alemanya de Beckenbauer contra l'Holanda de Cruyff, i la gent se'n recorda aquell Mundial sense haver-lo guanyat a l'Holanda de Cruyff, però perquè feien un futbol, perquè Johan era Johan i perquè feien un futbol espectacular, no? En canvi, jo sí crec que Messi ha estat el millor jugador del Mundial per una raó, perquè, per exemple, si parlem de Rodri o parlem d'Olmo, que han destacat molt a la selecció espanyola, estem parlant de jugadors que han destacat perquè han fet un gran Mundial, però amb una proposta coral, que ha estat la millor, sens dubte. Jo crec que Espanya ha estat la millor selecció del Mundial, no pot discutir ningú, ha estat protagonista en cada partit, ha tingut la pilota, ha jugat en contrari i només li han fet un gol, i a part no ha concedit pràcticament ocasions. O sigui, una cosa tremenda. Des d'aquest punt de vista ha estat una exhibició espectacular, no? Però el matís que volia parlar d'Argentina és que jo crec que Messi ha estat el millor jugador del Mundial perquè té molt de mèrit amb una selecció que ha jugat per mi malament a futbol. Sí que ha tingut moments contra Anglaterra quan ells es tiren enrere, etc, que ha protagonitzat remuntades històriques, però és que jo crec que és un equip que ha jugat malament. Uh-huh. Perquè és un equip, li han faltat moltes coses. Tu no et pots plantar una final com la d'ahir i no tirar a porta No tira entre els tres pals, no.
0: No provar-ho.
4: Porteria els primers 90 minuts de partida, el temps reglamentari, vull dir, això és inadmissible, m'entens? És a dir, jo crec que Argentina té arguments i té jugadors per fer alguna cosa més. Per tant, amb un equip que col·lectivament ha estat molt per sota, sota el meu punt de vista, de Qatar 22, és Messi qui l'ha fotut a la final. O sigui, per tant, jo crec que és una exhibició que té poca comparació, no? Per tant, jo li hagués donat el premi al millor jugador mundial a Messi, i fins i tot et diria que hi hagués rivalitzat amb Cuberci, que per mi se'm queda curt.
0: El premi
4: a millor futbolista jove del torneig se'm queda curt perquè és increïble el que ha fet, és increïble, no? I respecte a Espanya... Bueno, és que és el que sempre dic. La gent, quan dius això, sobretot des de Madrid, t'assenyalen perquè diuen que sempre fas referència al Barça quan estem parlant d'un Mundial, però és que al final és que els números canten. És que 2010, Marc Iniesta, 8 jugadors del Barça, ahir, novament, 8 jugadors a la selecció espanyola del Barça, alguns d'ells titulars, torna a marcar un futbolista del Barça, Cuberci, el millor jugador jove, un jugador que conjuntament, potser no tant com l'Eric, no? Però conjuntament amb l'Eric, han estat absolutament ningunejats. O sigui, d'Eric s'han fet memes. Directament, els dos són campions olímpics i campions del món. Aleshores, vull dir, és la demostració una vegada més en una final que la imatge era la icona més important de la història del club contra la nova icona del club, els dos formats a la Masia. El Barça va aconseguir una postal brutal el 2010 a Zurich, un podi de la pilota d'or, els tres formats a casa, Messi, Xavi, Iniesta. I resulta que això el 2010, resulta que 16 anys després Espanya torna a ser campió del món, i el cartell d'aquest partit és el futbolista que ha fet més feliç els barcelonistes a tota la seva història contra el futbolista que ha impedit que el post-Messi fos el desert que tots esperàvem. Escolta'm, vull dir...
0: a més, amb la imatge icònica...
4: És la millor escola del món, portada a la màxima dimensió, i això els és molt difícil d'assumir i d'acceptar. La prova és que molts dels discursos que moltes vegades fem respecte als partits del Barça, o sigui, quan juguen contra el Getafe parlem d'antifutbol, i allà ens diuen que són les armes del Getafe, sí, que les respectem, i ahir parlaven d'antifutbol. Xavi es queixava de la gespa i era don excuses, i ahir es queixava tothom de la gespa, que era inadmissible que jugués una final del Mundial amb Espanya protagonista amb una gespa com aquella tan lenta, etc, etc. És a dir, una sèrie de discursos que aquí no s'accepten quan tu els defenses, i en canvi quan es parla de la selecció espanyola, aleshores sí.
0: Són els
4: aleshores,
0: mentre
4: arriba l'antifutbol, la idea, por encima... Lo important és como. Sí, sí. I quan tu vas amb el como per davant el dia que has perdut, et diuen que ets un perdedor. No? I en canvi, quan el Madrid fa antifutbol i guanya com guanya l'Etihad en un partit de Champions contra el Manchester City penjat del travesser i no passa durant 133 minuts al mig del camp, resulta que l'arte de defender. Llavors, això és el que a mi m'empipa, però no treu que s'hagi de reconèixer que la selecció ha guanyat justament el Mundial, ha estat el millor equip, sens dubte, equip, més que una selecció, ha estat un equip, jo crec que és la diferència, i que s'ha coronat campiona justament.
0: No, i sobre aquesta dicotomia Messi-Lamine Yamal, amb què presentàvem el partit, amb què dèiem que la FIFA també havia guanyat en aquest sentit, oi? Perquè és la gran foto, i la vam tenir. La gran foto la vam tenir just acabat el partit, quan Messi plorant sobre la gespa, l'abraçada de Lamine, o anant-lo a buscar Lamine per abraçar-lo i consolar-lo. Per tant, també això vam poder tenir ahir en la final del MetLife Stadium. Mira, la teva intervenció ha durat una mica més que la cançó d'Aitana, aquest sembla, David.
4: Ostres, sí, m'he polit la caixa.
0: Sí, sí, no? Una i mitja, et diria.
4: Ostres,
0: mira què et dic,
4: i t'has dit una cosa, estàs sense voler. Imagina't si m'arribes a demanar,
0: Anava a intentar.
4: Estic aquí parlant encara,
0: Perquè volia punxar un moment, però no he pogut, el Superestrella, ens hem perdut el Superestrella, però vaja, aneu a Spotify i allà ho trobareu. En qualsevol cas, acabant ja, aquest moment de la selecció, aquesta celebració, suposo que són els moments finals ja, potser encara intentaran estirar alguna paraula d'algú altre, però jo, el que deia abans del Pintes, és que estan esgotats, jo crec. Ja no poden parar, ni asa ni bèstia.
7: Sí, se'ls veu molt, molt cansats, la veritat és que sí.
2: I que la rua també ha estat llarga.
0: Ah, clar, no, i la calor amb el vestit i posat
7: i
0: per anar a veure.
7: En un partit normal ja et costa moltíssim dormir o no dorms.
2: Actes institucionals que bé, tampoc et deuen venir molt de gust.
4: Ara profanant la Cibeles.
0: Sí. Clar, és que feia dos anys que no podien fer res, aquesta gent. Què dius, Pinta?
3: Clar, dic, 8 del Barça, 8 del Barça a la Cibeles.
4: Sí, sí, sí.
3: Com deu el David profanant la Cibeles.
4: No, pinta, que estàs tu.
3: Jo estic una miqueta més apartat, però abans sí que estava més a prop. Que per cert, fa una estona, aquí just al Palacio de Cibeles, han arribat dos autocars de la selecció espanyola i també una furgoneta, i per tant entenc que això vol dir que d'aquí poc doncs, això acabarà, perquè aquests seran els autocars doncs, que s'emportaran els futbolistes de la selecció i també a tots els membres del cos tècnic.
0: Doncs pendent, pinta, si hi ha alguna cosa, evidentment, demana espasi i ens l'expliques, perquè ara ja que ha passat el bistec i ja l'hem menjat, a partir d'aquí, doncs, si hi ha alguna cosa més, lògicament l'explicarem. Mentrestant, farem una petita pausa i de seguida acabem de rematar algun tema més de Mundial, com per exemple tot l'aldarull que va haver-hi un cop acabat el partit amb l'Argentina o alguns dels jugadors de la selecció argentina, millor dit, com a cronistes.
8: Amb Xavi Rocamora.

0: D'aquí a un minut seran 11:45, encara ja les acaballes, de fet, d'aquesta celebració de la selecció espanyola pel títol aconseguit ahir, pel Mundial aconseguit ahir contra l'Argentina, acabat amb l'actuació final d'Aitana i ben poqueta cosa més, allò, mira, 4-5 minuts més pululant per aquí per l'escenari els jugadors abans de ja abandonar-lo i marxar, que em sembla que és el que ja ha passat, oi, Pinta? Ja s'ha acabat tot plegat?
1: Sí, està sonant el We Are The Champions i amb això es posa punt i final. I de fet, per exemple, una de les furgonetes que us deia era la Aitana, que ja ha marxat, i per tant jo crec que els propers en sortir per aquesta porta de Palacio de Cibeles ja seran els futbolistes de la selecció espanyola, que posen aquí el punt final a la celebració d'aquesta segona estrella.
0: Per tu el moment de la nit quin és, Pinta?
1: Per mi? Home, Luis de la Fuente cantant.
0: Sí? Sense cap mena de dubte. Seria per tu, eh?
1: Sí, sense cap mena de dubte.
0: Abans de tancar línies, potser voldries tornar a escoltar-lo o com va això?
1: Sí, home, sí. No, tenim una hora del programa, sí.
0: Si ho demanes
1: escolta,
0: tu...
1: Escolta, si vols posar més d'una vegada...
2: No, home, no, però per què voleu tornar a enfonsar el velero?
0: Només una vegada.
1: Val la pena.
2: Voleu tornar a enfonsar el velero o què?
1: Val la pena, val la pena.
3: No tienen bar.
1: Increïble.
3: Soy Quijote que se piden buscando un lugar. Quijote de un tiempo que no tiene edad.
0: Jo crec que me'l posaré al mòbil, aquest, també aquest dic.
2: És brutal.
1: De tot, quan et truquin, Xavi, quan et truquin.
0: Només quan em truquis tu, Àlex, per recordar que vas estar a la Cibeles vivint aquell moment històric.
2: Escolta, Pinta, mai t'ha tocat cobrir una cosa tan senzilla, tio. Si es va donant pas al tall de la Fuente.
0: Sensacional, això. Àlex, abraçada forta, no crec que passi res més, evidentment, si passés ens ho dius, però si no, tanquem aquí línies amb Cibeles i amb la celebració de la selecció espanyola, et sembla?
1: Perfecte, sí. Qualsevol cosa, estic pendent que surtin els futbolistes familiars i qualsevol cosa us aviso.
0: Perfecte, abraçada, Àlex.
1: Adéu, que vagi bé.
0: Que vagi molt bé. Un minut, com deia, que passa de 11:45. Parlem del postpartit, parlem del gran episodi postpartit que avui encara cueja, lògicament, i portarà dies, perquè la FIFA tot just ha començat a investigar-ho, que són aquesta baralla, o baralles en plural, perquè hi ha diversos focus d'alguns dels jugadors de l'Argentina doncs provocant i directament agredint a jugadors de la selecció espanyola. Joan Ferrer, bona nit, explica'ns com va anar això.
4: Bona nit, Xavi. Doncs mira, tot va començar quan el jugador de l'Atlètic de Madrid, Nahuel Molina, va etzibar un cop de puny al capità de la selecció espanyola, Rodri, quan aquest es dirigia a celebrar el triomf amb els seus companys. Aquí va aparèixer Eric García defensant el jugador del Manchester City i aleshores va emergir la figura de Leandro Paredes, que va empènyer Eric i això va donar lloc a la baralla. També va aparèixer Gavi defensant Eric i demanant-li explicacions a Paredes, i el migcampista andalús del Barça es va acabar emportant la pitjor part, perquè Paredes el va agredir primer agafant-lo del coll, després del pitrall i finalment colpejant-lo a la cara de forma violenta. Per cert, l'àrbitre, l'eslové Slavko Vincic, va expulsar Paredes pel seu comportament després del xiulet final, i qui també es va emportar un bon mastegot va ser Dani Olmo, el futbolista del Barça, que va rebre un cop de puny de Roberto Ayala, membre del cos tècnic d'Escaloni, en un altre dels episodis lamentables al final del partit.
0: Aquests són moments de... jo crec que els que es van veure millor o els que hem pogut veure millor, tot i que també hi ha un document interessant a rescatar, que és la conversa que van tenir airada, a més, o que va tenir, millor dit, Otamendi amb Rodri.
4: Sí, on el central argentí acusa el capità de la selecció espanyola i també Laporte d'haver estat parlant tota la setmana dels àrbitres. Otamendi li va dir, literalment, empezar a hablar menos, boludo, que estuvisteis llorando toda la semana, vos y Laporte, los dos. Eso no se hace, estuvieron llorando con los árbitros, amigo. Això és el que li va dir l'argentí a Rodri. Recordem que Otamendi i Rodri...
0: Ho has fet en modo IA, eh? Ho ha llegit com si fossis ara un GPS de Giri a la dreta, eh? Molt bé.
4: Recordem que Otamendi, Rodri i Laporte, tots tres van ser companys d'equip al Manchester City ara fa unes temporades, i davant de tots aquests fets la FIFA no ha volgut deixar passar, no els ha volgut deixar passar per alt i ha obert una investigació per analitzar el comportament de la selecció argentina un cop acabat el partit. Recordem que la pròpia FIFA també havia decidit si sancionava l'Argentina per la pancarta que deia "Les Malvinas són argentines", que van mostrar els jugadors de l'Albiceleste després de guanyar les semifinals davant Anglaterra.
0: No cal dir-ho, trist final, portarà cua, perquè això s'està investigant i evidentment aquí hi haurà sancions i algunes poden ser importants. Si recordeu, ja l'últim Mundial vam acabar igual amb Uruguai, pendents de les sancions de l'Uruguai quan va ser eliminada llançant per terra el VAR, a la televisió del VAR, amb Cavani, amb Jiménez, que van acabar tenint uns quants partits.
5: La veritat és que els mereixerien, perquè va ser molt, molt trist. ja en el, durant el partit, jo crec que van anar buscant els límits, el futbol subterrani, que dirien ells, els límits del reglament, i que ja la imatge va ser, la veritat és que força, força trista, violenta, agressiva, jo crec que donen molt mal senyal i imatge al món. Però a sobre, quan has acabat, o sigui, jo durant el partit em costa justificar-ho, però una mica vas al límit i vas amb el que tu pots, i mentre l'àrbitre t'ho permeti, doncs vas tirant per allà. Però un cop has acabat, o sigui, és que, no sé, és de les coses menys esportista que hi ha, vull dir, tothom al futbol se les ha tingut al camp, s'ha dit absolutament de tot, s'ha picat i fort, i un cop acabes, et dones la mà i s'ha acabat. Un cop acabes, què has d'anar a explicar?
0: Sí, sí.
5: Tot, o sigui, qualsevol d'aquestes que no té cap tipus de justificació. Més quan tu has estat anant ja al límit de tot. I
0: tot
5: si,
0: partit,
5: alguna,
0: sí.
5: Si alguna cosa va fer l'àrbitre, va ser permetre que Argentina anés d'aquesta manera. Els hi va anul·lar un gol a la selecció espanyola, que jo, o sigui, bueno, estic totalment en contra d'aquest tipus de faltetes o accions que, no sé, no són, vaja, que afecten tan poc en el joc, que estan tan poc buscades, que això anul·lin els gols, no sé. Este, vull dir, jo crec que no es podien queixar absolutament de res, i que el que van fer no té cap justificació.
2: Sí, sí, és que no puc tenir un discurs diferent, perquè penso exactament el mateix. I més quan te'n vas a per sobre. Sí, mai es pot justificar. Però si has tingut un partit que has anat de tu a tu, que has tingut les teves opcions, que realment hi ha moments en què t'has sentit superior, i pel que vulguis, o sigui, pel que sigui, consideres que hi ha hagut una injustícia, o que tu mereixies més i que haguessis pogut guanyar un Mundial i l'has perdut, ostres, doncs aleshores no ho justifico, però puc entendre que se te'n vagi l'olla. Però ostres, quan has estat a mans del rival com un ninot, des del primer minut fins a l'últim, no has tingut cap mena d'opció. Les del final s'han de comptar, perquè Espanya, és veritat que li va faltar una mica de gol, però que es pogut resoldre el partit molt més abans, i és com a producte ja dels nervis d'Espanya per voler tancar el partit. Però realment que has estat sempre en mans del rival és inadmissible. Mira, jo, per exemple, em va semblar malament el que fa Messi amb Cucurella. O sigui, crec que s'equivoca.
0: Però quan es posa la mà per parlar a Cucurella,
2: sí,
0: vols dir, no?
2: Quan aprofita que es posa la mà aquí, sí, perquè li diu... Bueno, he sentit a Cucurella que li deia alguna cosa sobre que considerava que alguns jugadors argentins estaven sent massa agressius, no? I com que deia Cucurella, és que no me n'he donat, dic, em posa la mà a la boca. I Messi intenta aprofitar la situació per escombrar cap a casa. Està malament, jo crec que s'equivoca, però estàs en el fragor de la batalla, que estic, no? Ostres, després del partit... I Roberto Fabián Ayala.
0: Sí. No,
2: amb els anys que té.
0: I a part,
2: teòricament... Havent de donar exemple des del cos tècnic.
0: Això no va dir-te, que ha de donar exemple. Ostres, perquè ets l'ajudant d'Escoloni. Aleshores, sent l'ajudant d'Escoloni, se't pressuposa...
2: Si fots un cop de puny...
0: Una certa, sí, no sé, amplitud de mires, una mica més que els teus jugadors, que sí. Oi, que
5: i fots, ja recordeu com era, no?
0: Correcte, sí, evidentment.
2: I fots un cop de puny a Dani Olmo.
0: Sí.
2: No. Que no ha trencat un plat.
0: Un a Eric i l'altre a Dani Olmo, vull dir, perquè és un pim-pam. És per Spencer en aquella imatge, vull dir, és una cosa al·lucinant. Sí. Però què fa aquest home? Però
2: dos jugadors que són, si són alguna cosa, són boníssima gent. No, avui es parlava... per cert, també dit, tampoc té raó. Rodri va fer unes declaracions dient, escolta'm, si arribés una situació de que ells provoquessin, doncs suposo que hi ha un àrbitre i tal. El que pots contestar si t'estan preguntant permanentment sobre el teòric joc brut d'Argentina.
0: Jo crec que també
2: pregunten sobre tot.
0: O també li fa més referència a unes declaracions de Laporta, no? al diari Marca.
2: Sí, però també li deuen molt dur, no hables tanto.
0: Jo crec que és aquesta, però vaja, però és que és igual. Sí, vull dir, cadascú fa servir les seves eines.
2: Es parla, Xavi, de 3 mesos, en el cas, he sentit en el cas de
0: Paredes.
2: Bueno, Paredes, que és un altre argument.
0: Però és que Paredes potser no hauria de
2: mesos d'inhabilitació, es veu que són sancions que van per mesos, no per partits.
0: És que potser no hauria de tornar a jugar amb la selecció, Paredes. És a dir, Paredes, el que fa l'altre dia, no li trobo explicació. Mira, et diré més, estan molt malament com estava, però et puc arribar a entendre la selecció d'Uruguai en aquestes imatges que ara us comentava, o a les que feia referència, que just en el moment que passa l'acció i que estàs empenyat amb l'àrbitre, li exhibis una punta de peu al VAR i el llencis a terra. Mira, et puc arribar a defensar això. T'ho puc arribar a defensar que... No defensar, entendre, volia dir. Però ja amb el partit acabat, de fa 5 minuts, Nahuel traient la mà a passejar quan et passa per davant, Rodri,
6: sí, sí.
0: I l'altre aprofitar-ho per treure el pitjor que té, que no, és, no és la primera vegada, a més, vull dir que té un historial important per des a la seva, vull dir, és fora de lloc completament. No sé, espero que sí, que siguin contundents, sí, les sancions de la FIFA, i ho hauran de ser.
5: Tant de bo, perquè de vegades no, tens la sensació que quan s'acaben els campionats passen pàgina i de vegades aquestes coses dilueixen, però ho haurien de fer perquè és això, hi havia molta gent mirant i bueno, violentaven mm-hmm. aquestes imatges.
0: Del tot. Mm-hmm. Parlant de la banqueta, ara que parlàvem d'Ayala, l'assistent d'Escaloni, clar, és un dels dubtes. Mirant a futur, tu pots pensar què passarà amb Messi, per començar. Avui Messi no n'ha dit res al futur, però sí que ha fet un post a xarxes agraint el suport de l'afició, felicitant la selecció espanyola, evidentment mostrant la tristesa després de la derrota, però no ha dit res al seu futur. En canvi, Scaloni sí que ha deixat la porta oberta a marxar.
2: Jo crec que l'ha deixat molt oberta. T'he d'explicar que Scaloni és l'únic integrant de l'Argentina que va parlar postpartit. Mira que he buscat tots els mitjans argentins, televisions, ràdios, mitjans de paper, i només va parlar Scaloni, primer en roda de premsa i després en zona mixta. Un Scaloni conscient que s'havien quedat a les portes d'una gesta històrica, de repetir doblet, com a mínim van forçar la pròrroga contra Espanya, i s'emocionava quan parlava del grup que en aquests últims anys havia guanyat un Mundial i dues Copes Amèriques.
7: No, hasta diciembre y después seguramente corte. A diciembre voy a seguir y después seguramente voy a hablar con el presidente, seguramente la idea es relajar y parar un poco.
2: Bé, aquest és l'altre. Aquest és l'altre. Primer fem el document en què Scaloni, això, s'emocionava i de fet no podia acabar el discurs.
8: Volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar. Y me duele el alma. Lo siento.
2: Va patir moltíssim. Deia que era, que serà difícil tornar a formar un grup com aquest. Scaloni segurament s'emocionava perquè ell ja sabia que la seva etapa a l'Albiceleste s'ha acabat. El tècnic confirma, de fet que ho confirma, i vaja, dona per tancada la seva etapa. Minuts després, diu que a finals d'any deixarà l'Argentina.
7: No, hasta diciembre y después seguramente corte. A diciembre voy a seguir y después seguramente voy a hablar con el presidente. Seguramente la idea es relajar y parar un poco. Este es un lugar espectacular, soñado. Ojalá haya gente que tenga la oportunidad de estar y cualquier argentino desearía estar. Ha sido un placer estar acá, un orgullo. En mis mejores sueños no lo había pensado. Y bueno, hasta diciembre, si el presidente quiere, yo estoy acá. Y después, como digo, va a ser complicado porque... també és just que se pugui canviar.
2: Doncs parlarà amb el president de l'AFA i en principi ell vol plegar a desembre, tot i que no sé si té gaire sentit que un entrenador vulgui plegar al desembre i continuï. Yeah. Vaja, són calés, evidentment, però com a nou projecte veurem què decideixen. També és cert que des de l'Argentina ja es parla d'una possible ofensiva de l'AFA per intentar convèncer-li que segueixi. Però jo l'he sentit i sembla molt contundent d'arribar en aquell moment de dir prou, i més tenint en compte que segurament Messi també plega de la selecció.
0: No, és que els hi ve ara una etapa a l'Argentina sense Messi i molts d'aquesta generació que l'han acompanyat. Rodrigo de Paul, per exemple, no sé si li queda molt o poc, però jo crec que li queda més aviat poc. El mateix Otamendi. Vull dir, és que n'hi ha un munt de noms d'aquesta selecció que amb aquest cicle, que és boníssim, d'altra banda, són dues Copes Amèrica, més el Mundial, per tant, pot marxar tranquil el seleccionador argentí. Ara, qui vingui té una feina de fer aquí de por, perquè l'Argentina no serà fàcil.
5: No serà fàcil perquè l'exigència serà altíssima, sabem lo passionals que són, lo difícil que és estar al capdavant d'una selecció com aquesta, i de fet ha estat una gran sorpresa, una gran gesta el que ha fet Scaloni, que va entrar gairebé com a tècnic interí, gairebé de rebot, i li ha donat l'entorn a Messi que justament necessitava. Messi que sembla mentida, però va estar durant molts anys discutit a Argentina, que li van dir absolutament de tot, que ell era...
0: A punt de deixar-ho?
5: Sí, bueno, ho va deixar.
0: Ho va deixar, exacte.
5: Ho va deixar, uns mesos ho va deixar, perquè era insuportable per ell. Aquí semblava ens en feien creus, perquè clar, vam jugar cada cap de setmana, però allà sembla que no arribaven les imatges, però al final l'Scaloni li acaba donant l'entorn que necessita Messi, fa que tothom entengui com juga Messi, que s'ha de jugar per Messi, i aquest binomi, la veritat és que aniran sempre junts, perquè Messi, sabem el talent que tenia, només faltaria, però clar, si l'equip no entenia com necessitava que jugués Messi, doncs el mateix Messi no destacava com havia de destacar.
0: Sí, sí.
5: I al final, doncs, justament amb Scaloni, doncs, li acaba donant el Mundial i després aquesta gesta que ha sigut aquest any. Mm-hmm. I aquesta edició, ja et dic, jo crec que no veurem res igual d'un jugador que només amb talent, perquè Camas ja no en tenia, només amb talent hagi pogut
0: arribar al
5: futbol així. Sí, sí, i és que ahir és això, que és aquesta, a mi l'única tristor del partit d'ahir és això de dir que li donin unes quantes pilotes, que després no acabarà, no se n'acabaran sortint perquè la selecció espanyola era molt millor, però que li donin unes quantes pilotes.
0: Però al final li donen, sí, i ja crea, amb 3-4 minuts al final, toca 4 pilotes i ja crea oportunitats.
2: Les dues ocasions al final passen per ell.
0: Sí, sí, totalment. Sí, sí. Ah, clar, i atenció al panorama que ens obre, no només la de Scaloni, sinó la de moltes altres seleccions, grans seleccions, perquè hi haurà un ball d'entrenadors i de banquetes interessant a partir del Mundial.
6: Sí, jo diria que de les grans seleccions, totes, vaja, que només té garantia de continuïtat Luis de la Fuente. I a partir d'aquí, doncs, nou seleccionador a l'Argentina. Recordeu que Simeone és un dels seus somnis, entrenar a l'Argentina, de moment, però és el tècnic de l'Atlètic de Madrid. França ja ha acomiadat Deschamps, o de fet s'ha acabat la seva etapa i els propers dies anunciarà l'arribada de Zidane. Alemanya, Jürgen Klopp ja ha confirmat que serà el nou seleccionador, però encara s'ha de fer oficial. També cara nova a Portugal, Jorge Jesús, que ha substituït el català Robert Martínez. Anglaterra i Brasil, de moment, mantenen Tuchel i Ancelotti, però tots dos han rebut dures crítiques, per tant no hem de descartar cap escenari. Una selecció atractiva que no té tècnic i que serà organitzadora el 2030 és el Marroc, que se l'ha relacionat amb Xavi Hernández. Ja hi va haver contactes el mes de febrer-març i les dues parts podrien tornar a contactar. Xavi fa uns dies ja va dir que la seva prioritat ara per compaginar la vida familiar és entrenar una selecció. I ens queda el cas d'Itàlia, i amb la informació d'aquesta tarda de Sky Sport Italia, que explicava que el director tècnic Paolo Maldini i la seva mà dreta, Leonardo, s'han desplaçat aquest cap de setmana a Barcelona per reunir-se amb Pep Guardiola. Aquesta trobada, els italians han proposat al tècnic aquest càrrec de seleccionador a Guardiola i l'han exposat al projecte de futur d'Itàlia. I segons la informació, doncs Guardiola és l'objectiu número 1 dels italians. Les alternatives serien Pirlo i Mancini.
0: Déu-n'hi-do, eh? La llista de noms, que sí, Klopp, Zidane, Guardiola, evidentment.
2: Itàlia, ostres, seria un repte majúscul, pel Pep, perquè porten 3 mundials sense anar-hi.
0: Però també és una oportunitat, justament no. Això, no?
2: Majúscul, o sigui, ho dic en el sentit positiu.
0: Sí.
2: Si considero algú capaç de recuperar el futbol italià, és el Pep, recuperar-lo en la línia de l'estil que li agrada al Pep.
0: És mundial de 64 seleccions.
2: Que ja, si no entres en un mundial...
0: Exacte. Si Itàlia no entra...
2: Ja no ho dic, entrar
0: a veure
2: en un mundial de 64, Xavi, em refereixo a...
0: Sí, sí.
2: A començar a donar una mica el to del que és la selecció italiana, que no hem d'oblidar que el 2016 va guanyar una Eurocopa. I, en canvi, els 3 últims mundials no hi ha anat. No?
0: Però
2: i és la sensació que els jugadors joves amb talent no tenen opció d'aconseguir espai en els principals clubs italians, i les bones, crec que ha estat, bueno, acaba de ser campiona sub-21 Itàlia,
0: sí.
2: Si no m'equivoco.
0: Sub-19 és Espanya.
2: Sub-19 és Espanya.
0: Sub-20,
2: sub-21, ara no ho sé, però em sembla...
0: Ara t'ho miro. Sí.
2: Acaben de guanyar. Vol dir que continuen traient jugadors joves, però que després no són capaços de traslladar-los als grans projectes de club, no? D'Scaloni, volia dir una cosa. Jo crec que el més intel·ligent és que ho deixi. Perquè crec que ahir hi ha una gran part de la crítica argentina, no sé si ho heu vist avui els titulars de la premsa argentina, la majoria en to positiu, malgrat el partit la final pèssima que per mi juga el Biceleste. Per què? Perquè hi ha un reconeixement cap a tot el que ha fet aquest grup durant els últims anys, no? És un equip que ha jugat dues finals del Mundial, que ha guanyat dues Copes Amèrica. És que estiu ben aviat, però és que Messi ha jugat com a titular, 3 de les últimes 4 finals, no havia passat mai. És indiscutible que només s'entén per la presència de Messi. Mm. O sigui, jo no vull dir que no hi hagi hagut grans jugadors a l'Argentina, sempre n'hi ha hagut, però el salt de qualitat l'ha donat Messi, però és que fins i tot que perd l'any 2014, perdent la final contra Alemanya a Brasil, és que Messi li donen l'MVP del torneig. És a dir, no era un problema que Messi no destaqués amb la selecció argentina, era un problema que no li permetien no guanyar. I per això li deien pecho frío, li deien que no sabia cantar l'himne, que no sentia prou argentí, perquè no s'havia format el futbol argentí, tot aquest tipus de coses, no? Però clar, per mi, Scaloni corre el risc de que si ara segueix i, per exemple, perd la pròxima Copa Amèrica, aleshores ja el reconeixement, clar, no existirà. Mm-hmm. Aleshores vindran els pals. I jo crec que ell deu pensar, escolta, millor marxar ara enmig d'aquest reconeixement de tot el que han fet, malgrat haver perdut la final d'ahir, que no jugar-te-la, anar a una Copa Amèrica, que et surti malament les coses, fotis el ridícul o no juguis ni a la final, o si la jugues la perdis, i aleshores el reconeixement es convertirà en pals. Jo crec que passa per aquí.
0: 4 minuts, passant de 3 quarts de 12, farem una petita pausa i de seguida tornem.
9: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
0: 3 quarts i mig de 12, arriba el nou Omoda 7, companys, el nou Omoda 7 SHS, un SUV potent, no? Eficient, sí, tecnològic, fins a 279 cavalls. És que
2: és pujat?
0: No encara, perquè sí que esperen que el compreu, per això us ho dic, a veure si el compreu vosaltres i així jo aprofito el viatge. Clar, en qualsevol
2: si no
0: comprem, cas.
2: Podem anar a veure'l aquí.
0: Ai, sí, sí, home. Provar-lo, primer provar-lo, proveu les coses, després ja, sí. Però ai, si el proveu, és que a més a més són més de 90 quilòmetres en mode elèctric, fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total, ara des de 32.990 euros, amb acabats premium a preu del bàsic, sí, sí, tal com sentiu, Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
2: A 1.200 quilòmetres, tu saps el que és una cosa, és una bestiesa. És una bestiesa. Fa uns anys només parlaven de 300 d'autonomia.
0: Aquí està la gràcia, aquí està la gràcia, David, aquí està la gràcia. 6 minuts i les 12, parlàvem molt de futur, de seleccions, de banquetes, mirant aquesta selecció espanyola també, mirant a futur, potser l'hem de tenir en compte, perquè 19 anys Lamin, 19 anys Cubarsí, 21 anys, ahir fèiem els comptes, de Gavi, 23 anys Pedri, és a dir, també penses, França, havia de dominar els propers 3 mundials i dels 3 n'ha guanyat un, no? Però vaja, però em refereixo a crear una època o a portar-la, com a mínim, segona de les capdavanteres.
5: Sí, en el fons ja l'estàs creant, o sigui, del 2010 al 2026 has canviat la generació, però l'equip, doncs, com dic, jo crec que ja comença a creure's que és campió. Mira, ho ha dit abans, mig en broma, aquí Rodri, aquí a l'escenari, que sembla com si haguéssim guanyat el
0: torneig de Coca-Cola.
5: Bé, una mica aquesta sensació de que sí, que van guanyar un torneig i això, però que amb certa naturalitat, no era amb aquell pànic, amb aquella, bé, que semblava impossible poder arribar a guanyar un mundial per la selecció espanyola. Jo crec que aquesta llosa ja se l'han tret i que en aquest sentit, doncs, que ara és això, amb aquests jugadors joves i amb aquesta manera també que s'han cregut, que és la manera que s'ha de jugar i que ha de jugar a la selecció espanyola, ja han perdut allò de la fúria, que era un error enorme, perquè a fúria no guanyaves a ningú, però a futbol potser sí que els pots guanyar. Veurem, perquè són tornejos curts i té sempre un punt d'aleatori, però sí, sí, serà candidata, els propers anys serà candidata amb aquesta generació i si es van creient una mica el que hi ha i a Can Barça s'aposta pels joves, perquè evidentment que hi ha molts jugadors i no és només el Barça, només faltaria, però en les grans seleccions d'aquí i d'arreu, també ha passat a Alemanya quan hi havia una gran generació del Bayern de Munic, etc. Doncs veníem un bloc fet i que juga durant tot l'any juny, doncs t'ajuda. Ahir l'equip acaba amb Pedri, Olmo, Lamin, Ferran, aquests diria que han jugat bastants minuts
0: junts.
5: Ajuda a desenganyat.
2: Jo crec que la clau és que hi ha un cordó umbilical, que és la idea de joc, i aleshores veus els jugadors i evidentment tenen molt a veure amb aquesta idea, però la clau és tenir una idea que et guiï. Jo sempre ho dic. L'altre dia De La Fuente deia, és que hem jugat contra la millor selecció probablement del món, que és França, però s'han trobat el millor equip del món, i feia aquesta distinció entre selecció i equip, no? I fa uns dies també sentia, quan Espanya va eliminar Portugal, es va fer viral una conversa entre Ricardo Quaresma, que ha estat comentarista d'alguna televisió portuguesa dels partits de Portugal, i Rubén Díaz, el central del Manchester City, en què d'alguna manera Ricardo Quaresma es van enganxar una mica, fins i tot Ricardo Quaresma li recriminava, escolta'm, ostres, amb els jugadors que teniu, i si ho heu de fer molt més, és que no heu arribat molt poca porteria, heu tingut molt poques oportunitats, com pot ser? Com pot ser que pràcticament no lligueu traspasses? I el Rubén Díaz va dir, sí, tenim grans jugadors, però no tenim cap idea que ens uneixi. Venen jugadors d'un lloc, d'un altre, jugadors que juguen d'una manera en un equip, jugadors que juguen d'una manera determinada en un altre. I és veritat que la selecció espanyola, no sé si emparada una mica en aquesta aura de l'estil del Barça, des de fa ja dues dècades, pràcticament, no?, des de que es va reunir la generació del 2008, una mica abans, que vull recordar que hi ha un famós partit ahir a Marga, tothom diu, no, és que l'estil el va portar Luis Aragonés. Luis Aragonés jugava amb el Belda al mig del camp. I el Belda es lesiona, sí, sí. I és aquell mític partit de Dinamarca en què juga amb 5 migcampistes, que fan una exhibició, i a partir d'allà genera aquell caldo amb Xavi, Iniesta, etcètera, no? És veritat que la federació ha aconseguit, en aquestes dues últimes dècades, crear una manera de fer el més pur estil del Barça durant molts anys al futbol formatiu, que totes les categories juguin igual, i creuen molt en això. La prova és que estan guanyant pràcticament tots els campionats sub-19, sub-17, sub-20, sub-21. Han guanyat un munt de títols.
0: Quan això passa, Itàlia no, sub-21, és a dir, Itàlia va guanyar l'Europeu sub-21, que és el que deies.
2: Itàlia va guanyar l'Europeu sub-21, però ha guanyat diversos, ha guanyat sub-20, ara acaba de guanyar el sub-19. El sub-19 l'ha guanyat amb 19-0.
0: Sí, sí.
2: Contra els seus rivals.
0: El domini és absolut.
2: Que el tenim conceptuat com un lateral al Barça jugant de mig centre i fent autèntiques exhibicions. És a dir, aquest tipus de coses ells també les cultiven i se'ls ha de reconèixer. I han aconseguit generar una continuïtat. No? I el que és més important i més difícil, traslladar-ho al primer equip, a l'absoluta. No? Que és on tens el foco, on tens la pressió, i allà és on t'has de mantenir en la idea quan no guanyes. Perquè quan guanyes és fàcil. Com deia el Pep, quan guanyes a tothom li sembla bé, quan no guanyes tens la tentació de canviar coses.
0: Correcte.
2: I aquí és quan més has de creure. I jo crec que la federació, se li ha de reconèixer, ho ha aconseguit, això. Per tant, té futur pels jugadors que té, però té futur sobretot perquè ara mateix, amb una generació majoritàriament jove, la idea els empara i la idea els protegeix. Què li va passar a França? Que el dia que les teves estrelles no entren en joc, no et protegeix cap idea. No vas dominar el mig del camp, no tens mig campistes per fer-ho, no tens una idea clara, i aleshores Olyser, quan el substitueixen, sembla un jugador de 20 milions.
0: Sí, sí.
2: Que no valia 200.
0: Sobre les conseqüències d'aquest Mundial, i parlo de dos noms molt concrets ara. Un és Ferran Torres. Ferran Torres marca el gol. Ferran Torres, abans del Mundial i durant el Mundial, ja ha dit que volia que passés el Mundial per parlar de renovacions hipotètiques o del seu futur. El renovaríeu a Ferran Torres?
10: Exactament igual de que abans que marqués aquest gol. Vull dir, jo crec que ho vam defensar aquí fa una setmana, dues setmanes, que és un jugador que per la plantilla per mi és totalment vàlid i que és un jugador útil. És un jugador que col·lectivament aporta molt, entén molt el joc, té un esperit competitiu molt interessant, a dins del vestidor és una peça important i, per tant, és un jugador que a mi no em fa cap tipus de nosa. Ara, és un jugador que a èpoques i a partits, quan està bé amb confiança i està en ratxa, és un jugador per jugar de titular fins i tot a Can Barça, però també passa èpoques i ja el coneixem suficient com perquè saber que no dona el nivell i que no té la qualitat suficient per estar a la davantera del Barça com a mínim com a titular, com a suplent sí, però com a titular no. Llavors, bé, és una qüestió una mica de despatxos, una mica d'estratègia, de qui puguis portar, de realment si hi ha algun conjunt o algun equip que et pugui realment pagar uns diners. En aquest sentit, si el Barça ja estava pensant de vendre-li, si el podia vendre, que no em sembla malament si et paguen uns bons diners, doncs després de guanyar, marcar el gol de la final del Mundial, potser pots cobrar algun duro més, no? Jo seguiria exactament el mateix. Per mi no em canvia res que marqués ahir, més enllà de mi, tot i que no sóc un gran defensor tampoc especial de Ferran Torres, quan algú se l'ha criticat tant i se l'apreta tant, a mi sempre em sap una mica de greu, i quan ahir marca dius, mira, tots els que li han dit Fallant Torres, que és el sobrenom que se li diu a moltes vegades al carrer, doncs ahir n'hi va haver uns quants que es van haver de tragar el gripau, no?
0: Venda o renovació, David?
2: Jo també crec que el programa del que parla el Marc, almenys jo ho recordo una vegada que ho vam comentar, i jo vaig coincidir en aquesta línia. A mi em sembla que els números que ha fet Ferran Torres els dos últims anys és un jugador per renovar-lo, com a jugador de plantilla. Clar, aquí
5: això t'ho dic jo des del punt de vista del club, o el que jo faria si fos el club, és un jugador que ha fet més de 20 gols en 2 anys, o sigui, més de 40 gols en 2 anys. Són molts gols. És veritat que aquest any ha estat més titular, entre cometes, que fa 2 anys, però ha aprofitat molt bé els seus moments i realment ha estat un complement per Lewandowski molt important, perquè Lewandowski aquest any ha baixat el nivell i, en canvi, ell, en moments d'armia, és veritat que va tenir aquella fase de 2-3 mesos que no hi entrava res, però en general és un jugador que ha rendit. Llavors, jo em plantejaria la renovació. És un jugador que ja és un nou, ja no, com s'ha vist en Espanya, perquè és el primer partit ja a la banda, grinyola una mica, però com a nou sense pilota et fa un treball extraordinari i després els números de gols són bons. Ara, jo crec que aquí el problema és el jugador. O sigui, el jugador, crec que en el moment en què el Barça encara no sap si Lewandowski seguirà o no, jo crec que el jugador intueix que la idea del Barça inicial és, escolta'm, si Lewandowski pot subir a la baixa, queda Lewandowski firma una altra referència. I ell s'ha semblat de segona taula. Ha vist també un reguitzell de renovacions que s'han fet, que jugadors que han passat per la casa, per les oficines del club, per renovar. És veritat que en alguns casos per millorar ostensiblement el seu contracte, en canvi ell s'ha de dir que ja va venir un contracte alt, però ell està una mica molest. O sigui, realment a mi em consta que el jugador està molest en el sentit de dir, ostres, no m'han considerat i ara em volen renovar. Bueno, doncs ara potser és el meu moment. Ha vingut al PSG, hi ha hagut converses amb el PSG. Ahir em deien que la cosa potser s'ha refredat una mica.
0: Amb el PSG?
5: Sí, o sigui, i per part del jugador també, no? Home, ell diu, ostres, anem a fer un stand-by, a veure l'horitzó, aviam què fem. Ja ho veurem per on van les coses, però si a mi em preguntes, jo per números el renovaria. També et dic una cosa, si tu firmes, invento, Julián Álvarez, igual les finestres per Ferran són menys.
0: Sí.
5: Aleshores, també ell potser pensa, ostres, és que si firma una referència que rendeixi, igual ja no tinc l'opció d'entrar en les rotacions com entrava la temporada passada, no? I clar, la Lliga Francesa t'obre aquesta possibilitat, perquè saps que la Lliga Francesa jugaràs molts minuts.
10: No és una decisió clara ni rotunda, jo crec que no és fàcil decidir, és una cosa molt del director esportiu, de fins i tot de tenir una mica de nas, de tastar una mica com està el mercat, perquè és un jugador que veient o imaginant-te com pot anar el tema de Julián Álvarez, que si arriba, per molt que el Barça o la Porta digui es planta el juliol, això s'anirà allargant. Llavors, aviam si el Barça vol aguantar, doncs aquí està en una situació una mica de risc, perquè si aguantes per Julián Álvarez esperant que arribi, com no arribi et quedes amb un pal de nas. Llavors, ostres, doncs, llavors tenim Ferran Torres, no és el teu ideal, però saps que és un jugador útil, que és un jugador vàlid. Com te l'hagis desfet d'ell, has de tenir molt clar que t'arribarà un Julián o t'arribarà un pes pesat, perquè si no, llavors et pots haver tirat un tret al peu. Saps que en Ferran Torres no és el teu ideal, però bé, saps que pots anar per aquests mons i pots competir.
5: Jo crec, Marc, que el Barça es guarda fins a finals d'aquest mes, de juliol, per resoldre el puzzle definitiu, perquè mira, avui, per exemple, hem sabut que pràcticament està tancat, no és oficial, però se n'ha costat molt les postures, perquè Fasnik Aslani, el davanter del Hoffenheim, que és un futbolista que està en la línia de buscar aquell segon davanter, si se n'anés Ferran, no? Que estava en l'agenda, o està en l'agenda del Barça, està un pas de tancar un acord amb el Leipzig, no? Aleshores, clar, el mercat va passar, no?
0: Van desapareixent els noms.
5: Sí, clar, i tu estàs en pretemporada, tens la Lliga a mitjans d'agost, i has de prendre una decisió. Jo no crec que el Barça vulgui allargar més, i en el tema Julián, em sembla que ho ha explicat la Porta clarament, no?
0: De fet, sobre el tema Julián, el que podem fer és més o menys recollir el que hem anat explicant i tornar-ho a assegurar, perquè el Barça s'ha posat aquest termini de finals del mes de juliol per accelerar l'operació i per presentar aquesta segona oferta, evidentment ja definitiva, per si l'Atlètic de Madrid volgués pujar al carro d'aquesta oferta. Una oferta que, ho explicàvem fa uns dies, rondaria els 120-130 milions d'euros, els 100 milions fixos, afegia Mundo Deportivo, més aquests 20-30 que serien entre variables o fins i tot afegint algun jugador a l'operació. El que sí que és evident és que entrem ja a la recta final. La Porta es va posar al Mundial com a topall, el Mundial ha acabat i ara és quan el club voldrà accelerar. És més, des del club tornen a ser optimistes, o des de bona part del club tornen a ser optimistes en que Julián acabi vestint la samarreta del Barça aquest estiu.
5: No, en el club, et dic una cosa, en el club estan convençuts que l'operació es fa.
2: Per tant, jo em pregunto, Laporta diu l'altre dia, no, a nosaltres ningú ens marcarà el ritme de la música. Mm. O sigui, el ball el marcarem nosaltres. Clar, dius això quan saps que el propietari és l'Atlético, que és el que pot decidir si el ven, si no el ven, per quan el ven i per quan no el ven. Si Laporta diu això, és perquè jo entenc que hi ha una estratègia dissenyada amb el propi futbolista de fer algun pas més, perquè és evident que l'Atlético, aviam, tot el que ha dit Gilmarín i Cerezo forma 150, part també de l'estratègia del procés, superi, no? Sí. Però és evident que si l'Atlético es queda només amb les declaracions que va fer Julián Álvarez al Mundial fa unes setmanes, doncs igual és un pas insuficient. Per això jo porto temps dient que no hem de descartar que el jugador en el seu moment no vagi a entrenar.
0: Però això són 3 setmanes mínim, eh? És a dir, ara Julián estarà 3 setmanes sense...
2: O que ho digui, públicament. Ah, que això és una altra declaració pública dient jo no vull volver a l'Atlético de Madrid, clar. O sigui, un pas més, si torna a sortir per dir que a lo mejor és un traspasso, això ja ho sabem.
0: Sí.
2: Llavors, clar, això és el que a mi em fa pensar. És a dir, Laporta se'l veu molt tranquil, molt convençut, i no recordo, en molts processos com aquest, que un president d'un club tan important com, per exemple, és el Barça, surti a dir que sí, que han fet una oferta, que és decent, que té data de caducitat i que el ritme de la música el marcarem nosaltres. Ostres, hi ha una clàusula de 500 que, evidentment, no pagaràs, ni et demanaran, però hi ha un topall que, teòricament, 150 que tu no vols pagar, i l'Atlético no dic que te'l vulgui vendre a tu. Aleshores, alguna cosa hi ha darrere que se'ns escapa, alguna estratègia tenen dissenyada totes les parts per intentar arribar a bon port. Si no, difícil.
0: En tot cas, deixa'm afegir també que Adeyemi és la, ha de ser la setmana Adeyemi, perquè Adeyemi... entre demà passat com a molt tard s'ha de fer oficial, recordeu que encara no és ni tan sols oficial, però també s'estava esperant l'arribada o el retorn del president Laporta cap a Barcelona, perquè ell el que haurà de comandar també aquest acte oficial de la signatura i la presentació, és a dir, entre demà passat oficialitat, per tant hem de preveure que això, entre dimecres dijous, doncs pugui ser ja oficial, o millor dit

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
1: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
2: Tancar el tema mundial i ara que parlàvem de Barça, un bon pessic pels seus jugadors que han disputat aquesta competició.
3: Sí, perquè a més enguany la FIFA repartirà 355 milions de dòlars, uns 303 milions d'euros, i el club blaugrana, amb 8 finalistes, se n'endurà pràcticament 3 menys que Qatar 2022. Això té un mut. És que l'organisme, de fet, ha augmentat els diners totals a repartir, però com són 16 seleccions més aquest any, de 32 a 48, doncs evidentment el paquet es redueix per cap. També hi havia la novetat en aquesta edició de la divisió d'una partida de 100 milions de dòlars pels partits de la fase classificatòria prèvia al Mundial i uns altres 250 ja per la fase final, és a dir, des de la fase de grups fins al darrer partit. Desglosant aquestes xifres i partint de la base de que hi ha una prima diària de 4.330 euros per jugador, més 2.045 per cada partit classificatori, si et sembla, anem per pams. Amb Espanya, 8 jugadors que té el Barça: Lamin, Pedri, Olmo, Cubarsí, Eric, Gavi, Ferran i Joan Garcia, que més l'Espanyol s'endurà el 50% d'aquest últim, uns 75.000 euros, doncs més els 225.000 de cada jugador, fan un total d'1.425.000 euros en total, per tant gairebé milió
4: bé,
3: i mig.
4: Bé.
3: Després, Rafinha en Brasil, és cert que ha estat lesionat, que ha jugat no arriba a 2 partits, aquests dos fan un total de 177.000, però també té els 13 partits classificatoris que hi sumen 26.000 més. Rashford i Gordon amb Anglaterra, pel primer uns 105 milions d'euros, és un terç de la prima total.
5: 105.000, no?
3: Sí, té milions,
5: sí,
3: no?
5: Ostres,
3: bueno,
5: no,
3: potser
5: ara sí
3: que serien masses.
5: Estava trucant la porta ja, dius, sí,
3: 105.000.
5: Sí,
3: tant de número, ja no sé ni el que estic dient. Un terç de la prima total, com deia, mentre que per Gordon, uns 70.000, perquè de fet el van signar abans de que arrenqués el Mundial, si no, no s'haurien endut aquests 70.000 euros. Cancelo, en Portugal, uns 54.000, perquè va arribar al gener. A partir de l'1 de juliol, de fet, va passar a tornar a ser jugador de l'Al-Hilal. I aleshores Hamza Abdelkarim amb Egipte, 95.000 euros. Koundé en França, 225.000 complets. I el cas d'Araujo és especial també perquè amb Uruguai no ha disputat aquesta fase final, però sí que ha disputat els classificatoris, per tant, 142.000 més. Acabem amb De Jong, que és el cas més especial de tots, perquè amb la lesió de gravetat no només tindrà aquests 142.000 euros de la fase classificatòria i final, sinó que si les estimacions de 4-5-6 mesos d'aquesta lesió del genoll i finalment acaba passant per quiròfan, el Barça rebria 2 milions d'euros d'indemnització com a mínim. Per tant, els 3 milions inicials de les primes, més els 2 de Frenkie, un total de 5 milions d'euros que s'embutxacaria el Barça.
5: Evidentment, en el cas de Frenkie, pendents de la lesió i del termini que hagi d'estar a baixa i de recuperació, però posa la forquilla que no arribi a 5, el Barça pot arribar a embutxacar-se després d'aquest Mundial 4 milions i mig d'euros, que ajuda.
6: No paguem ni una ungla de Haaland, però...
5: No, home, de Haaland no, però una fitxa d'un jugador
6: però,
5: la pagues.
6: Una fitxa o mitja d'algun...
5: De la forquilla alta, evidentment,
6: segur,
5: sí, sí.
6: Segur que sí.
5: Ho haurem d'anar deixant aquí, que avui comencen aquests, sí. Tu diràs, més curts. Mira aquí com se li han obert els ulls al Marc Guillena.
4: No, sí, jo, a les teves ordres, ja ho saps.
5: Doncs mira, doncs ara que marxeu, sí? Vull que marxeu amb coses per pensar.
6: Ai, 13, eh? Marxar.
5: Aviam. Sí, espera, no,
4: marxar. Quina reflexió
5: faràs. Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Omoda, nou superhíbrid endollable. És clar, que... és que és un pas més, no. Saps? És una bestiesa. Un SUV que juga en una altra lliga, amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. I ara el pots tenir des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda, Jaec, OM, Automoción, a Barcelona, Mataró i Girona. Pràcticament un quart d'una de la matinada, moment de dir adéu, de tancar tertúlia. David Bernabéu.
6: Hem estat bé?
5: Sí, com sempre, sí. Perfecte. Millor que Luis de la Fuente, segons com, no? Perquè...
6: Pensa que ets molt millor periodista ara que fa
5: persona.
6: Una hora.
5: Ah, d'acord.
6: Imagina't.
5: És veritat.
6: Sí, cada dilluns et passa...
5: Ja t'ho agraeixo.
6: I aquí estàs, eh?
5: Fem una cosa, vine dilluns que...

0: doncs un altre cop i així no continuem aquestes classes vindré, constants que ens regala la vida.
1: Vindré,
0: Marc Guillén, fins dilluns.
1: Vinga, fins dilluns.
0: Una pausa, tornem.
2: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
0: Ara passen 5 minuts d'un quart d'una de la matinada, encarem ja la recta final d'aquest Tu diràs estiu. Com sabeu, els propers mesos o les properes setmanes acabarem a 2:15 de la matinada en comptes de la 1 i encara amb alguna cosa per explicar. Per exemple, encara en futbol, l'Espanyol juga demà el seu segon partit de pretemporada contra el Pau francès. Rubén Pérez, bona nit.
3: Bona nit, sí, començarà a 8:15 del vespre a l'estadi municipal de Peralada. Serà el segon amistós de l'equip de Manolo González, que continua preparant-se a Navata, on està fent l'estada de pretemporada. Després del partit de demà, l'Espanyol jugarà dissabte contra el Sabadell, finalment a 11:15 del matí. Avui el club ha anunciat un canvi d'última hora. Inicialment estava previst que es disputés a 9:15 del vespre, però finalment serà pel matí. Això sí, no hi ha canvi d'estadi, serà a la ciutat esportiva Dani Jarque, amb totes les entrades ja venudes.
0: I que ha començat avui la seva estada pretemporada és un dels dos catalans de segona, el Girona, que ja és a la Vall d'en Bas.
3: Allà serà on l'equip gironí jugarà el seu segon i tercer partit de pretemporada. Un serà aquest dimecres a 8:00 contra l'Olot, l'altre dissabte a 11:15 del matí contra l'Alavés. A Primera Federació, avui el Sant Andreu ha tornat a la feina, ho ha fet a Can Dragó amb l'entrenador Nacho González, ja recuperat de l'infart que va patir el passat mes d'abril. Per la seva banda, l'Europa ha anunciat avui una nova incorporació, el migcampista català de 24 anys, Gori Gràcia, que arriba a cost zero després d'acabar contracte amb el Joventut Torremolinos.
0: I tancarem el bloc de futbol parlant, lògicament, de les notícies del dia i, de fet, una de les notícies de l'any, que és la mort d'una de les llegendes més grans del futbol anglès, com és Kevin Keegan, als 75 anys.
3: Va ser una de les figures més destacades del futbol europeu a les dècades 70 i 80, destacant les dues pilotes d'or que va guanyar de forma consecutiva el 1978 i 1979. Amb el Liverpool també va guanyar una Copa d'Europa i 3 lligues angleses. A més, va arribar a jugar 63 partits amb la selecció anglesa. Keegan va anunciar el passat mes de juny que patia un càncer en fase avançada que finalment no ha pogut superar.
0: Rubén, gràcies.
3: Bona nit.
0: Més coses, ara temps pel motor, perquè el cap de setmana vinent, es disputarà la Baja d'Aragón, que és la prova reina dels raids a la península, i no hi faltarà Nani Roma, que amb 9 triomfs és el que l'ha guanyat més vegades. Quim Salvador, bona nit.
4: Bona nit, Xavi. Sí, la Baja d'Aragón no forma part enguany del programa de curses de Ford per preparar el Dakar. Nani Roma és pilot oficial Ford, però el pilot de Furgaroles ha decidit inscriure-s'hi en una categoria que és absolutament nova per ell, la de Buggy's Challenge, vehicles molt més lleugers i àgils i també més lents que el Ford Raptor. Ens ho ha explicat.
5: Aquest any no, el nostre plan de carreres no hi havia córrer a la Baja amb el Ford Raptor, i em va sortir aquesta oportunitat a través de Red Bull, la possibilitat de córrer amb un Taurus, amb una categoria T3, i és molt xulo, són experiències. Competir sempre és competir i penso que és una bona oportunitat. Jo a la Baja, com sabeu, és una cursa que l'he guanyat 9 vegades, per tant és una carrera que em sento molt còmode, i em va sortir aquesta oportunitat i allà anirem, veurem com va, experiència nova, i disfrutarem de la cursa.
4: En cas de guanyar la categoria, home, en principi en Buggy Challenger no té opcions de guanyar la general absoluta,
0: no.
4: Ho veurem al cap de setmana en tot cas. En Nani sumaria la desena victòria a la UAF a la Baja i sisena amb 4 rodes, desempatant amb cotxes amb Nasser Al-Attiyah, que en té 5 també, i que aquest any no hi participa. Nani Roma, però, explica a RAC1 que encara si guanya no comptarà aquesta victòria en Buggy's com una victòria absoluta.
5: Jo vaig a competir, vaig a guanyar la categoria, doncs sí, vaig a guanyar la categoria. Que potser m'apallissen els nanos que corren amb la categoria, potser sí, però i què? Això sí, o sigui, és una de les coses que abans de retirar-me aquesta vida he de guanyar 10 vegades la Baja. Ara si guanyés a la categoria Buggy's no seria guanyar, perquè jo crec que guanyar és guanyar la categoria absoluta. Jo si guanyo un Buggy's no comptaria com a 10 victòries, no. S'ha de guanyar amb la categoria que jo crec que és la de veritat, que és guanyar amb motos o guanyar amb cotxes.
4: Per cert, també competirà a la Baja la seva dona, Rosa Romero, com a copilot de la portuguesa Maria Gameiro, amb un mini de la màxima categoria, la TU+. Tots dos, Nani Roma i Rosa Romero, han estat avui a la presentació del seu fill Marc Roma com a nou ambaixador del programa Ford Adapta, per facilitar l'adquisició de vehicles adaptats per conductors afectats de paraplegia. Marc Roma va tenir una lesió medular competint en motocross quan tenia 16 anys i ara que acaba de fer els 18 s'ha tret el carnet de conduir i, a part de ja tenir el cotxe que li ha entregat Ford, prepara el retorn a la competició amb 4 rodes.
6: Jo vinc d'una família que ens agrada tots el motor, des que tinc 5 anys que he fet motocross i amb 16 anys vaig tindre que deixar de fer motocross, però vam començar amb els cotxes i ara estem començant un projecte amb el Carcross que d'aquí pocs dies presentarem, que bueno, estem fent tot un tema perquè gent amb discapacitat i sense estem fent un nou sistema que puguin tenir això i puguem competir. Cap a finals d'any començaré a fer alguna carrera, començar amb el Carcross, aviam com anem, aviam si som competitius, si no. Estem entrenant bastant, estic motivat i segur que si se'ns presenta l'oportunitat pues intentarem anar al de cara, això segur.
0: Podria passar, oi? Que el fill de Nani Roma i Rosa Romero tingui el Dakar com a objectiu, no?
4: Sí, a mig termini, eh? No espereu veure el Gel a Baja Aragón el cap de setmana vinent, on sí que hi seran, per cert, Isidre Esteve, que precisament corre amb un cotxe adaptat arran d'un accident en moto, i Laia Sanz, a la categoria també de cotxes. I en motos hi seran, entre altres, Arnau Lladó, que tornarà a competir després de la fractura del turmell esquerre que es va fer al Dakar, Josep Padró i l'incombustible Joan Pedrero. Per cert, Xavi, una altra notícia del món del motor. D'aquesta nit, Àlex Palou ha guanyat el Bourbon Music 7-6 Gran Prix de l'Oval de Nashville i amb aquesta victòria cinquena de la temporada reforça el lideratge a l'IndyCar ara amb 56 punts de marge sobre Kyle Kirkwood, que és el segon.
0: No para, eh? Quim, gràcies.
4: Bona nit.
0: Anem al tour.
2: I una cançó. I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Jornada de descans i, per tant, demà arrenquem ja l'última setmana de la competició. Miquel Pasqual, com estàs? Bona nit.
7: Bona nit.
0: Expliquen, a més, molt oberta pel que fa al podi.
7: Sí, la contrarellotge individual de demà donarà el tret de sortir del tram decisiu de la cursa que s'afronta amb la important baixa per lesió de Jonas Vingegaard, el danès, que era segon a la general, va caure en l'etapa de diumenge i va haver de retirar-se per una fractura de clavícula, fet que va deixar la victòria encara més sentenciada per Tadej Pogačar, que té un marge de 5 minuts sobre els seus perseguidors, però, això sí, la lluita pels altres dos llocs del podi està molt oberta. Evenepoel ara és qui és segon i li treu 58 segons a Isaac del Toro, tercer i a més company de Pogačar, pot ser important. Li treu també gairebé un minut i mig a Pol Seixas, quart, i 1.48 a Florian Lipovic, cinquè, així que la contrarrellotge de demà de 26 quilòmetres i un port de segona és una bona oportunitat per obrir distàncies, tot i que no serà ni molt menys l'última, perquè entre dijous i dissabte esperen 3 etapes de muntanya als Alps, les dues últimes amb arribada a l'Alp d'Huez. La de dissabte serà sens dubte l'etapa reina, té 3 ports de categoria extra que seran decisius abans que el pilot faci cap a París i a diumenge.
0: I mentrestant continua portant cua el polèmic test antidopatge a Pogačar i Vingegaard a altes hores de la matinada de diumenge.
7: Sí, perquè segons ha publicat l'equip, l'Agència Internacional de Controls va demanar permís a un jutge de París per fer els testos de matinada abans de la quinzena etapa, i el fet rellevant és que segons la legislació francesa els controls només es poden realitzar entre les 11 de la nit i les 5 de la matinada si hi ha indicis greus o risc de pèrdua de proves. Així que la notícia afegeix encara una mica més de polèmica a l'assumpte.
0: Una mica més, sí. Miquel, gràcies.
7: Gràcies, adéu.
2: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
0: Un minut passa a 2:15 de la matinada. Hem arribat al final d'aquest Tu diràs. Avui centrats en bona part en les celebracions de la selecció espanyola pel Mundial aconseguit ahir contra Argentina amb la victòria per 1-0 a la final. Abans de marxar, com sempre, agrair a la Laia Biurrun, que l'hem tingut al control tècnic fent que tot funcionés perfectament, i també a la redacció d'Esports de RAC1 que ha ajudat a tirar endavant el Tu diràs. Demà hi tornem a partir de 2:15 de la nit. Gràcies per ser-hi un dia més. Que vagi molt bé. Bona nit.
8: Tu diràs. Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
2: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
0: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 21 de juliol del 2026. I avui la calor s'intensificarà una mica més que ahir encara. A Ponent tornarem a fregar o fins i tot superar els 41 graus de temperatura màxima. Tot plegat en un dia que ha de ser assolellat i en presència de pols en suspensió que farà que veiem el cel allò una mica emblanquinat. De cara a la tarda podem tenir algunes tronades o ruixats de tarda al Pirineu i al Prepirineu més oriental. Aquest dimarts, que és un dia clau pel futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero, i no pinta especialment bé per ell. Haurem de tenir l'orella posada a l'Audiència Nacional perquè aquest matí hi ha de declarar l'amic de l'expresident i empresari Julio Martínez Martínez pel cas Plus Ultra. Justament ahir, tant ell com el president de l'aerolínia, que es diu també Julio Martínez, però en aquest cas no és Julio Martínez Martínez, sinó Julio Martínez sola, tots dos van enviar dos escrits al tribunal i tots dos situaven Zapatero al centre de la diana i assenyalaven que ja estava directament implicat. És a dir, que Zapatero va ajudar a rescatar Plus Ultra entre el 2020 i el 2021, al contrari, doncs, del que havia dit ell mateix fa només un mes davant del jutge. I avui ens llevem encara amb ressaca mundialista, sobretot perquè ahir els jugadors de la selecció espanyola van aterrar a Madrid per celebrar la seva segona estrella. Des que van posar un peu a terra, no van descansar ni un minut, van visitar la Zarzuela, la Moncloa, i després va arrencar una rua que va plegar, atenció, 2 milions de persones al centre de la capital espanyola i va acabar amb una gran festa de celebració a la plaça Cibeles amb actuacions de diverses cantants com Aitana o Lola Índigo. Per cert, encara sobre el Mundial van sortir algunes dades vinculades a la competició. Resulta que, per exemple, les vendes de cervesa van augmentar un 14% als Estats Units durant les primeres 4 setmanes de la competició en aquelles ciutats on es van disputar partits, i també s'haurien disparat les apostes i la petjada carbònica per les emissions d'avions amunt i avall. Tot l'hauria. Avui haurem d'estar molt atents també de l'incendi que encara crema Mierla, Guadalajara, ja que ha calcinat 26.000 hectàrees, el que equival a tota la comarca, perquè us en feu una idea del Pla de l'Estany. Aquesta nit 1.200 persones d'una trentena de municipis han hagut de dormir fora de casa. Allà hi tindrem, ara de seguida hi connectarem, el Roger Perciba perquè ens actualitzi l'última hora. Més coses, la salut del català al transport públic també continua la corda fluixa. Resulta que alguns autobusos de l'àrea metropolitana de Barcelona estan carregats de cartells plens a vessar de faltes d'ortografia greus, molt greus. Després us els explicarem. En parlarem de tot plegat durant la tertúlia avui amb l'Alberto Fernández Díaz, la Gina Rigol, el Borja Aitor Arriaga i l'Isabel Lleuger. I atenció a aquest cas que llegim aquest matí a La Vanguardia. Resulta que l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, ha sancionat amb 1.700 euros a un veí que, després de reclamar durant anys una actuació municipal en el seu carrer, va decidir plantar 5 arbres, reparar ell 2 bancs i arreglar lloses del carrer. I ara l'Ajuntament l'ha multat. I aquesta nit, per cert, que s'ha emès l'últim xiringuito del Josep Pedrerol després de 13 anys en antena i ha marxat per la Porta Gran amb un especial dedicat al Mundial on han reunit pràcticament tots els tertulians, redactors i col·laboradors que han passat pel programa al llarg dels anys. Avui ho comentarem amb el David Broc i el Víctor Amela. I amb tot això, més el que pugui anar passant i altres coses, arribarem al migdia. Són les 7:04. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Pol Prats, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bernat Balboa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Nil Ferrés, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Pol?
2: Doncs sí, que aquesta hora no circulen trens de les línies R13 i R14 de Rodalies entre Lleida i la Plana Picamoixons, segons acaba d'informar fa uns minuts Adif. El motiu és un robatori de cable de coure que obliga a aturar tots els trens entre aquestes dues estacions. Per tant, ara mateix hi ha gairebé una quinzena d'estacions de tren de la demarcació de Lleida que no tenen servei de tren. La companyia ja està treballant per arreglar-ho, però de moment no hi ha previsió de quan estarà resolt. De moment Renfe ha habilitat ja un servei alternatiu d'autobusos que ha començat a funcionar fa uns minuts, que fan el trajecte per carretera.
0: Ànims un dia més a tots els usuaris de Rodalies. En aquest cas, avui els està tocant el rebre als ciutadans de les Terres de l'Ebre. Més enllà d'això, alguna cosa més d'aquesta nit i matinada, Pol?
2: Doncs sí, que dos dels imputats principals del cas Plus Ultra han engegat el ventilador i situen José Luis Rodríguez Zapatero al centre de la trama corrupta per rescatar aquesta aerolínia entre els anys 2020 i 2021. Són, d'una banda, l'empresari Julio Martínez, que és amic personal de l'expresident espanyol, i de l'altra, el president de la companyia aèria, que en plena pandèmia va rebre 53 milions d'euros de diners públics perquè estava a punt de fer fallida. Doncs bé, tots dos acusen l'exlíder del Partit Socialista d'haver-se endut una mossegada de l'1% d'aquests diners, uns 530.000 euros, i a canvi, segons ells dos, Zapatero s'hauria encarregat d'aconseguir que el Consell de Ministres aprovés el rescat de Plus Ultra. Tots dos ho asseguren en dos escrits diferents que han enviat per separat al jutge que investiga el cas, el jutge de l'Audiència Nacional, que els investiga per tràfic d'influències, suborn i organització criminal.
0: Justament l'empresari Julio Martínez està citat avui davant del jutge José Luis Calama i, segons apunta La Vanguardia, estrany seria que no fos així, està previst que ratifiqui fil pel randa aquesta confessió.
2: Sí, l'amic de Zapatero està citat a les 9 en punt del matí, d'aquí a menys de dues hores, i tot apunta que col·laborarà amb la justícia i defensarà aquest relat. Segons ell, Zapatero és qui va moure els fils per fer possible el rescat i assegura que l'expresident ja sabia que Plus Ultra cobraria aquests 53 milions abans, fins i tot, que ho aprovés el Consell de Ministres. Avui la majoria de diaris llegeixen aquestes confessions com una possible repetició del cas Mascaretes. En aquell cas, recordem, l'empresari Víctor de Aldama va cantar-ho tot al Tribunal Suprem i la seva confessió, en aquell cas, va acabar amb la condemna de l'exministre José Luis Ábalos i també del seu exassessor Koldo García. Per tant, Julio Martínez i també la directiva de Plus Ultra estan apostant per oferir el tribunal al cap de Zapatero a canvi d'una rebaixa que, en cas d'una hipotètica condemna, els hi pogués aplicar al tribunal.
0: Aquest és un dels temes que circula des de ja fa setmanes per Madrid, que es comenta d'aquesta possible via al Dama en les diferents causes judicials que envolten l'entorn del PSOE i l'entorn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Estem veient ara, per exemple, doncs, l'amic de José Luis Rodríguez Zapatero optant per aquesta via de jo espolso i aixeco una miqueta la manta amb la idea d'acordar una rebaixa de pena, i es parla també de la possibilitat de que ho pogués fer l'Eire Díez, com ja hem comentant aquestes últimes setmanes. Per cert, encara en plana judicial, Pol, el Tribunal de Comptes que ha decidit de moment no aplicar l'amnistia, tot i l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Sí, el Tribunal espanyol havia fet diverses consultes al Tribunal Europeu en el marc de la causa contra Carles Puigdemont, contra Oriol Junqueras i contra una trentena d'exalts càrrecs més del govern, en aquest cas pels diners destinats de l'1 d'octubre i a la promoció del procés independentista a l'estranger. El TJUE li va contestar que els ha d'aplicar l'amnistia perquè tots aquests pagaments no es van fer amb diners provinents de la Unió Europea, però el Tribunal de Comptes, com dèiem, va a la seva i de moment es nega a aplicar aquesta sentència i reprèn la causa contra tots ells. Ara ha donat 10 dies a les diferents parts perquè presentin al·legacions a aquesta decisió abans de prendre, això sí, ja una decisió definitiva.
0: Justament coincidint amb aquest moviment, Gonzalo Boyer ha reclamat al Tribunal de Comptes que doni carpetada al cas i que apliqui fil per randa la sentència del TJUE.
2: Sí, per tant, li demana el contrari del que, com ara explicàvem, té previst fer aquest tribunal. Segons avança el Nacional.cat, l'advocat de Carles Puigdemont ha enviat un escrit en què li demana que arxivi la causa. Boye li adverteix al Tribunal de Comptes que mantenir la suspensió o les mesures cautelars seria literalment pervertir el sentit de la sentència europea i li reclama que dicti una resolució preferent i urgent que declari amnistia tot el que investiga en aquesta causa. Com dèiem, però, el Tribunal de Comptes ja ha deixat clar que ni parlar-ne.
0: 7 i 9 minuts, pràcticament. La selecció espanyola, Bernat, ja ha tornat als Estats Units i durant la tarda, nit d'ahir, que va ser especialment llarga, va celebrar a Madrid que és campiona del món per segona vegada.
3: La festa va començar cap a 6:15 de la tarda amb la visita de rigor al Palau de la Zarzuela. Allà el rei Felip VI i la reina Letícia els van rebre acompanyats de les infantes Eleonor i Sofia. Just després, els jugadors van posar rumb al Palau de la Moncloa on els va rebre Pedro Sánchez. En aquest cas, l'acte va ser públic i el va moderar i presentar el creador de contingut, Ibai Llanos. Durant la trobada, el president espanyol va citar l'exjugador i exentrenador de futbol Luis Aragonés amb la seva coneguda frase «Les finals no juguen, sinó que es guanyen». I també va animar l'equip a guanyar el pròxim Mundial, que es disputarà a l'estat espanyol, Portugal i el Marroc el 2030. I després de les trobades institucionals, els de Luis de la Fuente van enfilar-se a un autobús i van començar la rua pels carrers de Madrid. Segons la delegació del govern espanyol, hi van participar 2 milions de persones. El passacarrer va acabar a la plaça de Cibeles amb parlaments dels protagonistes protagonistes i diverses actuacions musicals. Evidentment, Ferran Torres, autor del gol de la victòria a la final davant l'Argentina, va ser un dels homes més reclamats de la nit.
0: Precisament, per mi, destacar de tota aquesta celebració la gorra que duia Ferran Torres, de color vermell, amb lletres blanques, amb majúscules, aquesta gorra que jo crec que ràpidament tothom ubica, amb el missatge Make Spain Great Again.
3: És una adaptació del Make America Great Again i una picada d'ullet al moviment MAGA liderat pel president nord-americà Donald Trump, un corrent que als Estats Units està format per persones d'extrema dreta que defensen l'expulsió dels migrants irregulars i polítiques molt i molt conservadores. El jugador del Barça, però, no va fer cap referència al respecte ni ha explicat per què duia aquesta gorra.
0: Bé, sense comentaris. En tot cas, la selecció espanyola, no podríem dir-ho així, no és l'única guanyadora del Mundial, perquè les primeres projeccions econòmiques apunten que el torneig hauria fins i tot superat les expectatives de la FIFA.
3: Amb uns beneficis de més de 15.000 milions de dòlars. A més, segons un estudi del Banc d'Amèrica, el Mundial hauria generat una activitat econòmica equivalent a més de 20.000 milions de dòlars als Estats Units, especialment al sector de la restauració. El consum de cervesa ha pujat un 14% a les ciutats que han fet de seu de la competició i també s'ha haurien disparat les apostes. Per exemple, només a la plataforma Kalshi s'han jugat més de 1.000 milions de dòlars.
0: I mentrestant, la FIFA obrirà un expedient a la selecció de l'Argentina per la picabaralla posterior a la final.
3: L'organisme estudiarà el comportament d'alguns jugadors després del xiulet final, com, per exemple, l'expulsió de Leandro Paredes pel seu conflicte amb Eric García i Gavi, el cop de puny de Nahuel Molina Rodri, o també la posició de tota la selecció albiceleste quan la selecció espanyola va aixecar el trofeu de la Copa del Món. A aquesta hora encara no se sap quina seran les possibles sancions, però la resolució de l'expedient arribarà en unes setmanes. És una informació del mitjà anglès Sky Sports.
0: I per cert que durant tot el Mundial es van disparar, Pol, els comentaris racistes i islamòfobs a les xarxes socials.
2: Ho diu un informe que ha fet l'Observatori contra el Racisme i contra la Xenofòbia i també el Ministeri d'Inclusió. Des de l'11 de juny, aquestes 5 setmanes, s'han detectat 40.000 continguts d'odi a les xarxes i l'entitat apunta que bona part d'aquests insults i comentaris s'han dirigit concretament cap a Lamine Yamal. La majoria dels missatges detectats relacionant, sense cap mena de prova, evidentment, la immigració amb la inseguretat o amb els crims. Els autors d'aquests comentaris se centren, sobretot, a atacar persones de països del nord de l'Àfrica o també de l'Amèrica del Sud o també persones religioses com ara els jueus.
0: Són les 7:12, anem a parlar d'aquest incendi immens que crema a Guadalajara, en concret a Mierla, i que ja ha calcinat unes 26.000 hectàrees. Això és el mateix que s'havia cremat en tot l'any passat a tot l'estat espanyol per aquestes dates.
2: Sí, perquè us en feu una idea, s'ha cremat l'equivalent a tota la superfície de la comarca del Pla de l'Estany o també l'equivalent a dues vegades tot el parc natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Ubac. No hi ha ferits de moment, però les flames ja han obligat a desallotjar una trentena de pobles de la serra nord de Guadalajara i aquesta nit 1.200 persones han hagut de dormir fora de casa seva. El foc està descontrolat i les previsions per avui no són optimistes.
0: Doncs anem cap allà per saber-ne l'última hora des del municipi de Campisábalos, enviat especial de RAC1, Roger Perciba, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, a Campisábalos, al parc de la Serra Nord de Guadalajara, uns 1.300 metres d'altitud. Un poble que, per cert, té un rètol a l'entrada que presumeix de tenir l'aire més pur de l'estat, doncs avui l'aire fa olor de cremat. És un dels 14 municipis confinats per aquest incendi que va començar dijous a la població de la Mierla i que ja és el més destructiu pel que fa a hectàrees cremades aquest estiu a l'estat espanyol, en prop de 30.000 hectàrees. Això és un incendi 11 vegades més gran que l'incendi que ha cremat aquest estiu a les Gavarres. S'han hagut de desallotjar més de 30 nuclis de població i més de 1.000 persones. El foc encara crema sense control. Ahir el vespre va saltar carreteres i tallafocs de més de 40 metres d'amplada que havien de servir de contenció i a la zona de població de la població de Tienza, sobretot les zones, les coses estan molt complicades. El foc avança cap al nord amb un perímetre que ja té més de 100 quilòmetres. El president de Castella-La Mancha, Emiliano García Pájera, pessimista i sobre les condicions per poder estabilitzar el foc.
5: El incendio no está nada ayudado, nada beneficiado por las condiciones de clima. Todas las tardes se nos ha complicado con el viento. Esta tarde amenaza con la misma complicación, de manera que vamos a seguir con la misma estrategia.
4: L'incendi ha cremat gairebé tota la superfície del Parc Natural de la Serra Nord. És un parc famós per tenir la fageda més meridional d'Europa, la fageda més al sud, la fageda de Tejera Negra, que és Patrimoni Mundial de la UNESCO. És l'incendi més greu a Castella-La Mancha en 20 anys, després de l'incendi de la riba de Saelices a Guadalajara l'estiu de 2005, que va acabar amb la mort d'11 bombers que es van veure sorpresos per una llengua de foc.
0: Moltes gràcies, Roger. Pràcticament un quart de vuit, això a Guadalajara, Catalunya, la pujada de les temperatures fa que el risc d'incendi es dispari també encara més, i avui hi ha més de 430 municipis en risc alt o extrem.
2: Sí, la majoria al centre i a l'oest del país, a Ponent. Per aquest motiu, avui es mantenen barrats els accessos als espais naturals de la Ribera Salada, entre el Solsonès i l'Alt Urgell, també la Baronia de Rialp, a la Noguera, i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Ahir, de fet, a prop del Penedès, una represa del foc d'aigua a Múrcia, en aquest cas a l'Alt Camp, va sorprendre els bombers en una zona verda que estava dins del perímetre cremat d'aquest foc. Els bombers, això sí, van treballar amb quatre dotacions terrestres i una d'aèria i van poder-la controlar ràpidament.
0: Aquest risc d'incendi que puja en gran part a causa de les altes temperatures.
6: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: I avui, Nil, que han de pujar encara una mica més que ahir, no? Sembla?
7: Exacte, sí, sí, bon dia. Les temperatures avui s'enfilaran una mica més que ahir. De fet, podem arribar a valors de 41 graus a diversos punts de Ponent i al voltant dels 40 també a l'interior de l'Ebre i a la Conca de Tremp, tot plegat amb un dia que continuarà sent assolellat igual que ahir, amb pols en suspensió, per tant veurem el cel una mica més emblanquinat, i de cara a la tarda doncs podem tenir algunes tronades, alguns ruixats que podrien afectar el Pirineu, Prepirineu, sobretot més al vessant oriental.
0: Ahir va acabar plovent, no sé si a tot Barcelona, algunes zones de Barcelona. Això estava previst o és aquella pluja que a vegades s'escapa així una mica tonta de tarda d'estiu?
7: Ahir es van desenvolupar diverses tempestes que es van anar escombrant bona part del litoral prelitoral tarragoní i barceloní. Aquestes tempestes, els models meteorològics no les van acabar de predir del tot correctament i a més van anar acompanyades de ventades. I això el que va fer i provocar és precisament que hi hagués aquest esclafit que veiem ahir a la tarda, que va afectar entre el districte de Sants Montjuïc de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
0: Mira, escolta, sonava així, això. No, aquest so és d'aquestes fortes ventades que dèiem, que va captar un usuari de Twitter, el geògraf Toni Carneros, en aquest cas del barri de la Bordeta de Sants. El 112 va rebre més d'un centenar de trucades, però sortosament l'episodi no va deixar ferits. Un esclafit, exactament, Nil, per entendre-ho, què és? I clar, ara ho deies, no ho van acabar de predir. M'imagino que un esclafit, no sé com de difícil és de predir pels models.
7: Doncs és realment difícil de predir. De fet, un esclafit el que és una baixada sobtada de l'aire d'una tempesta que quan arriba a terra el que fa és escampar-se amb molta facilitat, de manera molt ràpida i en totes direccions. Això el que provoca doncs és que tot el que trobi al seu voltant causi doncs desperfectes, provoqui aquestes caigudes d'arbres i altres coses doncs que poden afectar a la seguretat viària també. Per tant, els esclafits són uns fenòmens que són molt difícils de predir perquè són fenòmens molt sobtats, molt locals, que afecten molt poca part de territori i que a més depenen molt del desenvolupament de les certes tempestes, que en aquest cas ahir van afectar. Una dada, ahir es van superar puntualment en alguns punts els 100 km per hora. Clar. Per tant, és un vent sobtat, molt potent, molt fort, a causa d'aquesta baixada sobtada d'aire fred, que és molt més pesat, que baixa des de capes altes de l'atmosfera fins a tocar terra.
2: I ara, Sergi, per complementar el que deia el Nil, més enllà de que no hi van haver-hi ferits, aquest episodi sí que va provocar, evidentment, moltes destrosses. Per exemple, va fer caure part d'una teulada, van caure totxos i elements de construcció, destrosses també en una escola de la zona, i va arrencar fins i tot arbres. També va obligar a desviar alguns vols que anaven cap a l'aeroport del Prat.
8: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: 7 i 18, Pol, més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 18 anys relacionat amb el crim de la dona de Soses, al Segrià.
2: Sí, va passar dissabte quan la dona no va tornar a casa després de passejar el seu gos i la van trobar morta hores després amb senyals de violència als afores del municipi. La policia ja tenia un sospitós i ahir justament ja el van detenir. De moment no tenim més detalls i ara els investigadors treballen per esclarir què va passar exactament.
0: I una notícia que hem sabut fa tot just una hora. Instagram esbiaixa la percepció que tenim de com ha de ser una bona mare.
2: Sí, ho diu un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que s'ha publicat a les 6 en punt del matí i que ha identificat que, en general, els comentaris a les xarxes fan idealitzar donar el pit en lloc del biberó. Això pot fomentar, per exemple, el sentiment de culpa de moltes dones que no poden o que han escollit no fer teta. L'estudi apunta també que moltes dones conceben les dificultats per compatibilitzar la vida diària amb la maternitat a problemes individuals quan hi ha un rerefons de mancances socials que són estructurals.
0: I atenció a això perquè Netflix ha anunciat que aquest any anys ja ha fet servir la intel·ligència artificial en 300 pel·lícules diferents.
2: Sí, la plataforma de streaming l'ha utilitzat per fer petits retocs, per exemple, preparar una escena o acabar-la després d'un rodatge. Els ajuda, per exemple, a abaratir els costos de producció, omplint tot un estadi ple de gent sense contractar cap actor, o recrear una batalla sense fer servir efectes especials.
0: Per cert, després l'escoltarem. A les cap a quarts de nou, però que sapigueu que avui Siderland, els nostres estimats Siderland, treuen nova cançó i tindrem l'oportunitat d'escoltar-la en exclusiva aquí al Món RAC1. Són les 7:20, de la resta dels esports, Bernat, tenim alguna cosa més?
3: Sí, que avui es podria fer oficial per fi el fitxatge de Karim Adeyemi. L'alemany és a Barcelona des de dimecres, va passar el reconeixement mèdic dijous, però quedava pendent una mica de paperassa per a confirmar la incorporació. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick continua de pretemporada, ahir amb el retorn de Ronald Araujo, que ha estat el primer jugador del primer equip arribat al Mundial i va fer treball individual. L'altre equip de primera divisió, l'Espanyol, juga avui el segon partit de pretemporada contra el Pau francès. Començarà a 7:45 del vespre a l'estadi municipal de Peralada. Mentrestant, a segona, el Girona ja ha arrencat l'estada a la Vall d'en Bas, on es va instal·lar ahir. Allà jugarà demà el segon partit de pretemporada davant l'Olot a 8:00 PM. I encara en futbol, ha mort als 75 anys Kevin Keegan, després de no superar un càncer. Keegan va ser una de les llegendes del futbol anglès a les dècades del 70 i el 80, quan va aconseguir dues pilotes d'or de forma consecutiva el 78 i el 79, mentre jugava al Liverpool. D'altra banda, el Tour de França arrenca avui la seva última setmana amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres amb un port de segona categoria. Amb Tadej Pogacar com a virtual guanyador, l'interès se centra en la lluita pels altres dos calaixos del podi, que ara ocupen Remco Evenepoel a 5 minuts de l'eslové i Isaac del Toro a gairebé 6.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: El trànsit.
1: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Des del RAC, comptant cotxes com cada matí, el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
9: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui amb quatre incidències actives, tres d'elles des d'ahir a la tarda. Tenim dos accidents a la AP7 que tallen un carril de circulació cadascun, un en sentit sud a l'altura de Santa Maria Palautordera i l'altre en sentit nord a Castellví de Rosanes. També tenim una avaria a la C25 a l'altura de Sant Sadurní d'Usormort, que en direcció Girona doncs talla un altre carril. Per últim, avui també sumem una avaria que talla un carril de circulació a l'altura d'Esparreguera en direcció Abrera. Pel que fa a les retencions habituals, 5 quilòmetres de cues en sentit sud a la ronda de dalt des del nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron. A la ronda litoral també a hores d'ara ja cues doncs des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al sector del Vallès també ja tenim congestió per la C58 des de Sabadell i també 2 quilòmetres de retencions per la C59 des de Caldes de Montbui tot plegat cap a Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
10: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia, movement that inspires.
0: Friends will be friends, cantava Freddie Mercury en aquella cançó de Queen sobre la lleialtat dels amics de veritat. M'agradaria saber què li diria ara, després d'aquestes últimes hores, José Luis Rodríguez Zapatero, a Freddie Mercury.

0: RAC1.
1: Primark ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. Texans per a ella, 10 euros. I pantalons de xandall per a infants a només 4 euros. Això només té un nom. Iconic. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's so Primark.
2: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe.
3: Aquadis Ponés, Aquadis Ponés.
4: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? Amb ASACS Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. MASACS, especialistes en naus industrials.
5: Puja o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i a més te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
6: Descobreix la memòria compartida dels exilis a banda i banda dels Pirineus amb el Pas Exilis.
7: Compra una entrada en un dels espais adherits i accedeix gratuïtament a la resta. Visita el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera,
8: els memorials dels Camps d'Argelers i Ribesaltes,
9: el Castell Reial de Cotlliure i el Museu Terros d'Elna.
10: Amb el cofinançament del programa Interreg Poctefa de la Unió Europea. Més informació a exilis.1936-1946.eu.
11: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorní Oars Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
12: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: Propera parada, plaça Lesseps.
14: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
15: RAC 1. Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
16: Escolta, un moment, ¿tú també a la promo del 9C de l'estiu?
15: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí. Dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
16: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
17: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
15: Vinga, remàntamelo, careta de sortida i...
17: RAC 1.
18: Tots som 1. Tot el que vols de RAC 1 i molt més és...
19: a rac1.cat.
18: El portal de RAC 1.
20: El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
21: I durant les properes setmanes, cada matí arribarem a 8:15 amb el Jordi Garrigós i una cançó que ens apropa a un racó concret de Catalunya.
22: Fa 2.800 anys aproximadament que es va escriure l'Odissea d'Homer, però encara que hagin passat vora 3 mil·lennis, la nostàlgia de casa pròpia continua sent un tema recurrent. El nou àlbum de la Maria Jaume, Sant Domingo Forever, la seva particular Penèlope, és la festa major de Lloret de Vistalegre, al bell mig de Mallorca. En aquest disc es recorre tota la festivitat local, començant per la crida d'inici a la plaça major del poble, on avui hi ha tothom, sa gent que no m'agrada massa i sa gent que més estim del món. I és que com canta la Maria, la cançó que dona nom al disc, alcem la nostra copa a l'aire i brindem per casa nostra, el lloc on sempre volem tornar.

0: Notícies.
1: Contingut exclusiu.
0: Ràdio en directe.
1: RAC més 1.
0: Podcast.
1: Perquè amb l'app de RAC 1 tot és més. Més.
2: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber? Xavi Pardo, Pol Prats, Bernat Balboa, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que des de primera hora del matí hi ha una quinzena d'estacions de Rodalies sense servei per un robatori de cable de coure. No circulen trens entre Lleida i la Plana Picamoixons i Renfe ha habilitat autobusos per fer el trajecte per carretera.
3: Dos dels imputats principals del cas Plus Ultra situen José Luis Rodríguez Zapatero al centre de la trama corrupta per rescatar aquesta aerolínia, assegurant que va cobrar més de 500.000 euros de comissió. Un d'ells, Julio Martínez, declara avui a l'Audiència Nacional.
2: El Tribunal de Comptes es nega a aplicar l'amnistia i reactiva la causa contra Carles Puigdemont i Oriol Junqueras pel finançament del referèndum de l'1 d'octubre. L'advocat Gonzalo Boye li reclama que acati la sentència del TJUE que va concloure que els ha d'amnistia.
4: La selecció espanyola va tornar ahir dels Estats Units i va celebrar pels carrers de Madrid que és campiona del món per segona vegada. D'altra banda, la FIFA obrirà un expedient als subcampions a la selecció de l'Argentina per la picabaralla posterior a la final del Mundial.
3: A Castella i Lleó, l'incendi de Mierla ja ha cremat més de 26.000 hectàrees. No hi ha ferits, però les flames han obligat a desallotjar una trentena de pobles de la Serra Nord de Guadalajara. El foc estava descontrolat i les previsions no són optimistes.
2: Els Mossos han detingut un jove acusat de matar una dona de 75 anys a Soses. El Segrià és un jove de 18 anys que presumptament l'hauria matat dissabte. Ara investiguen quin va ser el mòbil del crim.
3: I AliExpress ha anunciat que recorrerà la multa de 550 milions d'euros que li ha imposat la Comissió Europea. L'organisme europeu l'ha sancionat per vendre productes perillosos pels infants i per la salut, però l'empresa xinesa no hi està d'acord.
4: A la resta dels esports, avui el Barça podria fer oficial el fitxatge de Karim Adeyemi. L'espanyol, per la seva banda, disputa 7:45 del vespre el segon partit de pretemporada davant el Pau francès. I el Tour torna avui amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres amb Evenepoel segon a 5 minuts del líder Tadej Pogacar.
0: I el temps...
5: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Nil Ferrés, bon dia.
6: Bon dia. Doncs bé, avui la temperatura s'enfilarà una mica més que ahir. De fet, podem arribar a valors de 41 graus a diversos punts de Ponent, al voltant de 40 graus a l'interior de l'Ebre i a la Conca de Tremp, tot plegat en un dia que continuarà sent assolellat, amb pols en suspensió, i de cara a la tarda podem tenir alguns ruixats, algunes tronades al Pirineu, Prepirineu, sobretot oriental. Demà el termòmetre es desinfla una mica, però tornarà a pujar de cara a dijous per tornar a baixar més aviat de cara al cap de setmana.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
8: I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
9: Perfecte.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: I a les 7:33 ja hem anat tots i sapiguem la qualitat de l'aire, Nil.
6: Doncs avui tenim semàfors vermells i grocs, sobretot a l'interior i als nuclis urbans de la costa, doncs que fan que en aquests punts la qualitat de l'aire sigui entre regular i desfavorable.
11: 11:20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
12: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
13: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
12: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
11: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
14: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
15: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Anem cap al RAC, allà hi tenim comptant cotxes com cada matí. El Ferran Aràndiga, bon dia, Ferran.
16: Bon dia, doncs continuem la jornada amb quatre incidències actives, tres d'elles des d'ahir a la tarda. Tenim dos accidents a la AP7 que tallen cadascun un carril de circulació. En sentit sud, un a l'altura de Santa Maria Palautordera i l'altre en sentit nord, a Castellví de Rosanes. També tenim una avaria activa a la C25 a Sant Sadurní d'Usormort, que en direcció Girona doncs també talla un carril de circulació. Per altra banda, avui sumem també una segona avaria que talla un carril de circulació, en aquest cas a l'altura d'Esparreguera, en direcció Abrera. Pel que fa a les retencions habituals, 5 quilòmetres de cues encara a les dues rondes en sentit sud. També força congestió en tot el vessant Besòs, sobretot amb cues en tot el nus de la Trinitat, i al Vallès també tenim congestió per la C58 des de Sabadell i la C59 des de Caldes de Montbui en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
17: Arriba el nou Omoda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
18: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Obrim el diari del món a RAC 1. I ho fem començant, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat Balboa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bernat González, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
7: Bon dia.
0: Lluna Belani, bon dia.
19: Bon dia.
0: Avui la imatge del dia a totes les portades dels diaris és la de la celebració de la selecció espanyola pels carrers de Madrid, amb 2 milions d'aficionats. Tant els diaris editats aquí com a Madrid porten grans imatges a la portada amb l'autobús i tots els jugadors de celebració.
4: El Mundo Deportivo titula Èxtasis i destaca que la rebuda va ser apoteòsica amb 2 milions de persones acompanyant la rua pels carrers de Madrid.
20: El diari Esport i el Marca exclamen també apoteòsic. El diari català confirma que Ferran Torres va ser el més aclamat durant la rua a Cibeles.
21: La cita a la frase del seleccionador Luis de la Fuente, el nostre èxit és el vostre èxit.
22: L'esportiu destaca Pau Cubarsí en portada i titula indiscutible. Destaca la seva qualitat, visió i la impecable feina que ha dut a terme durant el Mundial. Tot plegat li ha servit per rebre el premi a millor jugador jove del Mundial.
4: El País titula un bany de masses mundial i celebra que un riu vermell va tenir els carrers de Madrid per abraçar els campions del món. El diari també parla de diumenge com una nit de Reis que va caure enmig del juliol.
20: El Mundo dedica les primeres pàgines del diari a fer un homenatge a la selecció. Refereix als jugadors com les estrelles d'Espanya. El diari fa un pas més enllà i destaca el 2030 somieu que no hi ha dos sense tres.
21: La Razón i l'ABC coincideixen pràcticament en el mateix titular. Tots dos parlen d'una Espanya abocada als seus jugadors a qui titllen d'herois.
22: A La Vanguardia titulen els bicampions del món reben un bany de masses, tot plegat amb una gran foto en què s'hi pot veure l'autobús de la selecció espanyola recorrent els carrers del centre de Madrid amb el jugador del Barça, Gavi, ensenyant la Copa del Mundial als 2 milions d'aficionats que van acompanyar-los. Dialoguet ho tradueix amb el titular Febre Mundial.
4: El periòdico aposta per la mateixa idea i diu en portada bany de masses per als reis del món. Daniel Gómez Alonso destaca els grans homenatges que van rebre Lamine Yamal, Ferran Torres, Rodri, Cubarsí i companyia.
20: I el diari Ara també hi dedica la portada amb una gran foto de l'autobús de la selecció espanyola i titula Retorn triomfal dels mundialistes.
0: Ara s'obrirà el debat sobre la pilota d'or i tot això. Jo només ho deixo aquí. L'any 2006 se li va donar la pilota d'or a Fabio Cannavaro per fer un mundial com a molt similar el de Pau Cubarsí. Ja està. Però no tot és felicitat. Alguns diaris també posen per endavant la cara més política de la victòria espanyola.
21: El Mundo, Emilia Landaluce, parla del mal perdre dels nacionalistes i afirma que catalans, bascs i navarresos els molesta que els seus ciutadans hagin volgut celebrar la victòria de la selecció espanyola.
22: En la mateixa línia, La Razón parla d'una Espanya que va sortir al carrer sense complexes i Jorge Fernández Díaz celebra la gran manifestació del sentiment de pertinença a una pàtria comuna.
20: A Catalunya, al Punt Avui, hi podem llegir l'altra cara de la moneda. Lluís Simón titula el seu article La Roja, entra per la Diagonal, posa el crit al cel per la campanya que diu que s'ha creat a Catalunya perquè Catalunya caigui rendida als peus de la selecció espanyola. Argumenta que la presència dels jugadors catalans saludant el president espanyol i el rei és la manifestació més clara de la desfeta nacional que estem patint i lamenta que la llei espanyola no permeti tenir seleccions catalanes pròpies. Ho sentencia amunt, ho tenen tot lligat i ben lligat.
0: L'altre gran tema del dia, avui l'abordarem a la tertúlia, és el cas Zapatero. Bona part de la premsa coincideix en considerar la confessió de Julio Martínez i el president de Plus Ultra com un segon cas de Víctor de Aldama.
21: El Mundo parla d'un Zapatero destrossat que ja no té més oportunitats de defensar-se i creu que tant l'amic de l'expresident espanyol com el president de la companyia s'han vist arrossegats per l'efecte de Aldama i busquen una reducció d'una possible condemna.
22: L'ABC titula Zapatero delatado i coincideix pràcticament en tot amb El Mundo. Creu que Julio Martínez i Plus Ultra han acorralat l'expresident espanyol pel seu benefici propi.
20: A Catalunya, La Vanguardia titula Les confessions en cascada del cas Plus Ultra impliquen Zapatero i destaquen que el directiu de l'aerolínia i Julio Martínez, empresari i amic de Zapatero, reconeixen que va ser l'expresident espanyol qui va oferir les seves gestions a Plus Ultra abans del rescat.
21: L'editorial del diari Ara és més contundent. La titulen El fals amic de Zapatero segueix les passes del Dama. Destaquen el gir de guió important que fa el cas. Fins ara Zapatero ha insistit en la seva innocència, però expliquen que el seu suposat amic l'ha traït afirmant tot el contrari i posant-lo contra les cordes pel cas Plus Ultra.
22: El periódico escriu Julito confessa que es va pactar l'1% del rescat de Plus Ultra per a Zapatero i afegeix que el presumpte testaferro de l'expresident espanyol ha enviat un escrit al jutge d'instrucció abans que avui hagi de declarar davant l'Audiència Nacional.
0: Per cert, que des de primera hora que us estem explicant que hi ha una quinzena d'estacions de rodalia sense servei per un robatori de cable de coure. No estan circulant trens entre Lleida i la Plana Picamoixons i també us estem explicant que Renfe ha habilitat autobusos per fer el trajecte per carretera. Doncs això, li hem d'afegir una incidència a la línia R2 Sud. Ara circulen els trens amb demores que poden superar de moment els 20 minuts de mitjana per una incidència a la infraestructura a l'estació de Vilanova i la Geltrú. Paciència, un matí més. 20 i les 8. Hola, Carles Fernández, bon dia.
1: Bon dia. Encara no tens reservat el teu estiu i el teu cap, només hi ha un lloc per una cosa, gaudir. Per això aquest és el moment per reservar amb RAC Travel. I el millor, si el combustible s'apuja, el teu preu es manté igual. Des de només 575 euros, viatge a destinacions com Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i molts més. O gaudeix de creuers de 7 dies des de 599 euros. Aprofita les últimes places i no et quedis sense el teu viatge aquest estiu, perquè quan tot està organitzat, al teu cap li costa trobar complicacions. RAC Travel, viatges que surten rodons.
0: Anem a Ribera Maya o què?
1: Per mi, encantat.
0: Vinga, doncs.

0: Seda Muevego, en cada proveïment, regal segur a la app. Carburant gratis per sempre i molt més. Consulta'n les condicions a mueve.es.
1: Mueve. Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
2: No ho comparteixo.
1: El que he dit?
2: No, la banana. Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
1: I la nectarina, 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a Aldi.es. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
3: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
4: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
11: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
10: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
11: Truca al 900-903-740 3.
12: Mary Shore.
13: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
14: 7:43. Per cert, afegim incidència RL4. Circulació amb demores que poden superar els 20 minuts de mitjana. Per una incidència a la infraestructura, en aquest cas, de l'estació de Calaf. Se suma a la... Mare de Déu, està costant, disculpeu. A la incidència de la R2 Sud i també aquesta incidència que afecta a una quinzena d'estacions de Rodalies entre Lleida i la plana Picamoixons. A veure, a banda dels usuaris de Rodalies, a qui se li penjarà aquest matí l'ordinador?
15: Aquest matí a tots els que sempre es queixen, que sempre van de bòlit, si llegeixen l'article que signa El Dia Barceló a eldiario.es. Aposta que aquesta expressió o equivalents han estat una de les més usades al primer quart del segle XXI. Segons Barceló, la sensació que els dies no tenen prou hores està extesa entre la població perquè cada cop les llistes de coses a fer són més llargues i angoixants i acaba posant-se les mans al cap dient que les hores de vida que tenim haurien de ser suficients per viure relaxats i satisfets.
14: Zoé Ribaudí, bon dia.
16: Bon dia.
14: Quina notícia falsa hem trobat avui?
16: Que Gavi ha acusat l'Argentina d'intentar subornar la FIFA. El rumor s'ha escampat per les xarxes arran de la picabaralla amb l'argentí Leandro Paredes, però aquesta informació és falsa. El jugador sevillà no ha fet declaracions sobre l'agressió i la targeta vermella a l'argentí, ni ha parlat de corrupció al futbol després de guanyar el Mundial amb Espanya, en informe verificat.
14: La notícia que fa la volta al món.
17: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
18: L'actor Adam Driver continua resistint-se a l'univers Marvel. Ho ha explicat en una conversa el president de Marvel Studios, Kevin Feige. Diu que l'actor ja ha rebutjat tantes ofertes que gairebé s'ha convertit en una tradició. Cada vegada que li fan una videotrucada diu que no. Driver ja va protagonitzar una altra gran franquícia de Hollywood amb el paper de Kylo Ren a Star Wars, fet que explicaria per què continua sense voler sumar-se a l'univers Marvel. Se'n fan ressò a diversos mitjans com Variety o Hollywood Reporter.
19: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
17: Xarxa Hyundai de Barcelona.
14: Bel Ferrés, bon dia.
20: Bon dia.
14: Una estructura de la Via Làctia no era el que semblava.
20: Sí, durant 40 anys s'havia cregut que una enorme massa de gas...

0: o les Canàries, ho llegim a diversos mitjans.
1: En canvi, a qui no li farà gràcia tornar a volar per culpa del futbol?
2: Als passatgers argentins d'un vol que circulava en plena final del Mundial. El pilot, que era espanyol, per uns segons va fer creure als passatgers que la selecció argentina havia guanyat.
3: La final de un Mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos.
2: En sentir-ho, la major part de l'avió esclata d'alegria, però pocs segons després el comandant de la nau els aixafa la guitarra amb el resultat real. I ràpidament es fa silenci a la cabina. Ho llegim a La Vanguardia.
1: És motiu de mutí anar a l'avió, eh? I encara amb el Mundial, els bars han fet l'agost amb els partits de la selecció espanyola.
4: Sí, han incrementat un 30% els seus beneficis cada dia de partit respecte d'un dia normal, segons càlculs de la patronal de l'hostaleria. Només en la final de diumenge s'hauria consumit més de 130 milions d'euros en menjar i beguda. També s'han omplert les butxaques les aplicacions de menjar a domicili, ja que les comandes han pujat un 110% de mitjana després de durant el torneig. Ho llegim a El País.
1: I un jutjat atura temporalment la fusió entre Paramount i Warner Bros.
5: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
6: Es tracta de dues de les cinc principals distribuïdores de les pel·lícules de Hollywood, que també són propietàries de diversos canals de televisió als Estats Units. La seva unió, segons un jutjat de Califòrnia, tindria un impacte negatiu en la competència del sector audiovisual i comunicatiu al país. Per aquest motiu, posa pals a les rodes a l'acció i l'atura almenys durant els propers 14 dies, n'informen diversos mitjans.
7: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
8: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
9: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: I com que el Guillem Tarrés ha acabat fart de tantes xarxes socials durant la temporada regular, aquest estiu ens vol donar consells per desconnectar una mica de les pantalles.
10: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
1: Bon dia, Guillem.
11: Bon dia. Jo vaig viure 6 mesos a la Riera de Sant Miquel, un petit carreró del barri de Gràcia, Barcelona. Avui, llegint el diari, he descobert que en el número 64 del mateix carrer hi havia un prostíbul i que el 9 de març del 2023 va haver-hi un assassinat. Un assalt d'una banda criminal relacionada amb el narcotràfic que va acabar en homicidi. Ho explica Toni Muñoz, periodista de Tribunals de La Vanguardia, en un article que forma part d'una sèrie d'estiu titulada Històries de la màfia, que es publica aquests dies a la secció Viure del diari. A mi aquestes són les coses que em fan baixar al quiosc a comprar el diari. Una sèrie d'estiu que t'explica que al carrer on has viscut hi va haver un assassinat. En total seran 6 articles i jo ja tinc ganes de saber què m'explicarà demà.
10: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
1: La notícia freak.
12: Rodi Motor Services patrocina aquest espai.
13: Una parella de la Pulla, Itàlia, ha decidit celebrar el seu casament amb un bufet de Kentucky Fried Chicken, res de llagosta, caviar ni tòfona. Al banquet hi han arribat centenars de racions de pollastre fregit, ales, nuggets i hamburgueses de la cadena, tot servit en galledes de paper, i per acabar-ho d'arrodonir, el pastís també estava inspirat en l'estil KFC, coronat amb trossets de pollastre fregit falsos i patates fregides falses, tot dolç, això sí.
1: Mare, on jo som aquest matí?
13: A La Vanguardia, on llegim que J.D. Vance i la seva dona acaben de ser pares d'un nen. El fill es dirà Alec Neil i és ja la seva quarta criatura. Amb això es converteix en el primer vicepresident que té un fill durant el seu mandat en més de 150 anys.
1: I avui que és Sant Daniel, és l'aniversari de...
13: del futbolista del Manchester City, Erling Haaland, que fa 26 anys, el comunicador Jordi Évole, que en fa 52, i el cantant de Pimpinela, Joaquín Galán, Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta, que fa 71 anys.
14: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
1: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RQ d'avui, Lluna?
4: La del diari Ara, que signa Sílvia Soler i que parla de la sort, tant de la bona com de la dolenta. Afirma que la fórmula a la vida és tan senzilla com la tornada d'una cançó de Jorge Drexler que diu... Cada día uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada

0: se pierde, todo se transforma.
1: Olé.
0: Conclou amb un, el camí es fa molt més agradable si tenim el radar ben activat i anem triant els acompanyants, que ho fan tot més fàcil.
2: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes. Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
1: Ara tornem.
3: A Renfe, a partir d'ara, podràs portar amb tu el teu gos de fins a 40 quilos a pràcticament tots els trens i a totes les estacions del recorregut. Cada tren de Renfe reserva dues places específiques per ells, amb seient propi al costat de la finestreta. Només hauràs de presentar la seva documentació sanitària i complir unes normes senzilles perquè la convivència a bord sigui còmoda per a tothom. Comprar el bitllet ara és més fàcil. I a l'AVE, l'ABLO, l'Euromed, l'Intercity i l'Avant, el teu gos viatja amb kit inclòs. Tota la informació al web i a l'app de Renfe.
4: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
5: Tres ulleres? Increïble!
6: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
7: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
8: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient i evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
9: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
10: No ho comparteixo.
9: El que he dit?
10: No, la banana. Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
9: I la nectarina, 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
12: A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
15: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
16: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
15: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
16: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
15: Important, en un refugi climàtic natural.
16: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
17: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
18: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
1: 5 i les 8. Doncs aquest estiu amb l'Abel Espinosa, el lingüista de RAC1, posarem el català a la maleta i descobrirem llocs on fan servir la nostra llengua, possiblement sense saber-ho. Avui, Filipines.
19: De l'aeroport del Prat fins al de Manila hi ha unes 17 hores de vol. Heu decidit anar a l'altra punta del món amb l'esperança d'evitar la típica parella de catalanets que remuntaran un riu salvatge amb canoa al vostre cantó. Arribeu a Manila i tot i que hi ha un munt de gent pels carrers, veieu que no hi ha gaires turistes i llavors us comenceu a preocupar. Que potser hem escollit una destinació massa exòtica. Doncs si és així i trobes a faltar a casa teva, entra a un forn i para atenció als dolços que hi trobaràs. Allà en trobaràs un que et resultarà d'allò més familiar, una ensaïmada. Sí, sí, en tagal, escrit amb la I grega, ensaïmada. I és que a les Filipines es menja típicament al Nadal i també és un berenar d'allò més popular. I per cert, ho pronuncien correctament, ensaïmada, no ensiamada, com diem al Principat.
1: I a aquesta hora... A veure, Zoé... Zoé... Perdona, Zoé.
20: Anava a dir, quants estius treballant junts i...
1: Zoé. A veure, consells sobre la vida que ens donen els nostres oients.
20: Avui ens donen un consell, més que un consell, una reflexió universal.
1: A veure.
20: Un oient nostre, que és l'Adrià.
1: A veure.
21: A mi m'hagués agradat que m'expliquessin abans que les cues del costat del supermercat sempre avancen més de pressa fins que tu fas el pas per canviar-t'hi. Llavors s'aturen automàticament. I això també val per pels peatges o una retenció a l'autopista. Tu canvies de carril o de cua pensant que tornaràs abans a casa, però resulta que el senyor de davant, just en aquell moment, té un problema amb la cartera, vols canviar els punts per un nou ganivet i ha de fer una devolució. I tu et quedes allà bocabadat pensant que la cua que avançava més de pressa ara està bloquejada.
20: No, no, això sí, té tota la raó, Adrià no està sol, i de fet la ciència ho avala, això, hi ha una teoria que ho avala darrere, que és la teoria de les cues, que no la desenvoluparé jo ara perquè entraríem en un jardí, que cadascú investigui des de casa seva. En tot cas, a mi això em passa amb tot, també em passa, per exemple, no és ben bé el mateix, però jo ho vull compartir amb tothom, amb l'audiència,
1: sí.
20: Quan vas a un restaurant i demanes un plat i la persona al teu costat se'n demana un altre, sempre està més bo el plat que s'ha demanat el teu company o companya. El meu consell és, no et canviïs mai de cua, no provis mai el plat del costat, tu, cap cot, mira només, limita't a mirar la teva vida, no et comparis, i així mai sabràs si t'has equivocat o no.
1: Totalment. Bon dimarts, eh?
20: A tu.
1: I molt ràpidament, Lluna, on podem anar de concert avui?
0: Doncs avui comencem amb un concert amb molt de ritme, segur que tots coneixeu aquesta cançó. Efectivament, és la gozadera del mític duet de reggaeton cubà Gente de Zona. Doncs bé, a les 10 de la nit, actuen als Jardins de Pedralbes i les entrades costen entre 60 i 80 euros. A 9:15 del vespre actua la banda de rock neozelandesa 660 a la sala 3 de Rasmatàs i l'entrada costa 29 euros. També podeu anar al Barts Festival, al Poble Espanyol, perquè aquest vespre hi ha dos concerts consecutius. Primer actuarà Laura Pergolizzi, més coneguda com a LP, que va saltar la fama amb aquest himne mundial. Després serà el torn de Judith Hill, una artista també estatunidenca que ha fet cors per llegendes de la música com Michael Jackson o Prince. Els preus oscil·len entre els 50 i els 75 euros.
18: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
22: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Els millors temes per tractar en el programa acostumen a aparèixer a les reunions, especialment en aquells moments d'impàs en què no parles de res en concret, que algú de l'equip comenta que ahir es va trobar no sé qui o que li va passar no sé què, que el seu tiet està preocupat per allò o que l'altre dia va descobrir que certa cosa està de moda perquè la seva amiga, que sempre està al dia de tot, li va explicar. És en aquests moments de les reunions en què deixem una mica la feina de banda que apareixen a la conversa temes més del dia a dia. Igual o més interessants que segons quines notícies, però que habitualment són arrossegats pel corrent de l'actualitat i s'acaben perdent. Un d'aquests és el que va plantejar la Mar Bermúdez fa 4 dies, que diu: per què a la gent jove li produeix pànic anar a la carnisseria, a la peixateria o al mercat? D'entrada, et surt pensar que potser no és un tema només de gent jove. Després, potser et surt pensar que no és un tema de por, sinó potser de mandra i comoditat. Cada vegada hi ha més gent que fa la compra per internet i demana que li portin a casa, que no deixa de ser una manera més d'estalviar temps en aquest ritme de vida que ens hem autoimposat i que ens ofega. O al súper, al final, veus un pot de llenties i l'agafes. Veus el pollastre allà tallat i envasat i agafes aquell que et sembla que té millor color. Però vam començar a debatre sobre el tema i en un equip tan jove com el d'aquest estiu al Moda RAC1, en què la majoria encara tenen lluny els 30 anys, sí que es va reconèixer cert respecte a aquella pregunta del peixater o la peixatera que diu: com el vols? Col·lapsa. Jo què sé com el vull? Quants grans voldràs? Com? El tallo a filets? Què? I si potser... L'altra pregunta que pot sorgir és si potser és un tema de falta d'educació al respecte. No podem dir que els joves han perdut el costum d'anar a la carnisseria o a la fruiteria perquè per poder perdre el primer l'has d'haver tingut. Ja has d'haver anat, potser de més petit, però molts no en deuen haver trepitjat mai cap, pràcticament. I això potser està encara més accentuat a les ciutats, on tot és més ràpid, on tot és codi de barres, tot són caixes d'autoservei. O potser és un tema econòmic. O potser és mandra relacionar-nos amb altres persones, perquè comprant per internet no parles amb ningú, ni quan passes per les caixes automàtiques tampoc. En canvi, si vas a la fruiteria de sempre, a banda de dir-te que els préssecs encara estan una mica verds, però que en un parell o tres de dies estaran boníssims, potser també et pregunten que què tal, que com va la vida. I ui, això ja és massa. O potser és la suma de tot. Una suma que, malauradament, té com a resultat ciutats cada vegada més plenes, però cada vegada més buides de vida compartida. Avui en parlarem, aquí al Món RAC1, a partir de les 11, amb la Júlia Manero, que és companya de la redacció d'informatius de RAC1 i que és filla i neta de peixaters, que ha treballat durant molts anys a la peixateria de la família, amb la xef i col·laboradora del programa, Cristina Domingo, i amb el cuiner Jacint Carafí, que és el Cintet a xarxes socials, que és un ferm defensor del producte de proximitat i dels comerços de tota la vida. I li demanarem, per cert, si us plau, 4 consells per perdre aquesta por d'anar al mercat, d'anar a la carnisseria, d'anar a la peixateria, d'anar a la fruiteria. Digue-li por, digue-li tonteria. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Embúdio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 21 de juliol del 2026.
2: I pel que fa al temps, la temperatura avui s'enfilarà una mica més que ahir. De fet, podem tornar a arribar a valors de 41 graus a diversos punts de Ponent, al voltant dels 40 a l'interior de l'Ebre i a la Conca de Tremp, tot plegat en un dia que tornarà a ser solellat, amb pols en suspensió, i de cara a la tarda podem tenir algunes tronades i arruixats localment acompanyats de tempesta al Pirineu i Prepirineu, sobretot oriental.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, parlem de 2 accidents a la AP7 que continuen tallant un carril de circulació cadascun. Un en sentit sud a l'altura de Santa Maria Palau Tordera i l'altre en sentit nord a l'altura de Castellví de Rosanes. També tenim una avaria a la C25 a Sant Sadurní d'Usormort que en direcció Girona també talla un carril de circulació. Per últim, avui sumem una avaria, en aquest cas la 4ª incidència, que també talla un carril de circulació a l'altura d'Esparreguera en direcció Abrera.
0: Doncs això hem de sumar-li encara, que si heu d'agafar Rodalies, atenció, perquè des de primera hora del matí no circulen trens de les línies R13 i R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. El motiu és un robatori de cable de coure que ha deixat sense servei més d'una desena d'estacions entre la demarcació de Lleida i la demarcació de Tarragona. La companyia ja està treballant per arreglar-ho i mentrestant s'ha habilitat un servei d'autobusos per carretera. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui és un dia clau pel futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero i ja us advertim que no pinta especialment bé per ell. Dos dels principals imputats pel cas Plus Ultra han engegat el ventilador i situen l'expresident espanyol just al centre, al bell mig de la trama corrupta per rescatar aquesta aerolínia entre el 2020 i el 2021. Són, d'una banda, l'empresari Julio Martínez Martínez, amic personal de l'expresident espanyol, el que hem anat coneixent aquestes últimes setmanes com a Julito, i de l'altra, el president de Plus Ultra, el president de la companyia aèria, que casualment es diu igual, Julio Martínez. Però en aquest cas, Julio Martínez Sola. Només els diferencia, per tant, el segon cognom. Per evitar confusions entre tots dos, d'ara en endavant, només direm Julio Martínez quan parlem de l'empresari i presumpte testaferro de Zapatero i amic, i en canvi, quan ens referim al president de Plus Ultra, no direm el nom i parlarem directament de l'aerolínia o del directiu de la companyia. Com dèiem, tots dos, Julio Martínez i el president de Plus Ultra, han aixecat la catifa i han acusat l'exlíder del PSOE d'haver cobrat una comissió il·legal d'almenys 500.000 euros. Segons expliquen en dos escrits que han enviat a l'Audiència Nacional, Zapatero va cobrar aquests diners a canvi d'aconseguir que el Consell de Ministres aprovés el rescat de l'aerolínia amb una injecció de 53 milions d'euros. Però anem a pams. Ara fa un mes, el 17 de juny, Zapatero va declarar davant del jutge José Luis Calama, que l'investiga per tràfic d'influència, suborn i organització criminal. L'expresident va negar haver tingut res a veure amb el rescat de l'aerolínia i va assegurar que ell només va fer algunes feines puntuals d'assessor per la consultora de Julio Martínez, que es diu Análisis Relevante. Zapatero, però, va dir que ell no guarda cap relació amb aquesta presumpta trama corrupta i que no sabia res de res de res de la creació d'una empresa pantalla a Dubai per poder cobrar aquestes comissions il·legals que ara s'investiguen. Fins ara, tant l'empresari com els directius de Plus Ultra no havien badat boca, s'havien mantingut en silenci i, per tant, no havien contradit de cap manera el relat de l'expresident espanyol. Però ahir el cas va fer un tomb de 180 graus i tant Julio Martínez com el president de Plus Ultra van negar de dalt a baix el relat de Zapatero i, per tant, el van llançar directament als lleons. D'una banda, el directiu de l'aerolínia assegura que el jutge assegura davant del jutge que va ser Zapatero qui va organitzar-ho tot, en un escrit al qual ha tingut accés La Vanguardia i que avui també publica en diversos mitjans, explica que va ser el mateix expresident qui es va posar en contacte amb ell per oferir-li ajuda per rescatar l'empresa. El president de la companyia assegura que Zapatero el va trucar des d'un número ocult i descriu que en aquell moment no van parlar de diners. Ara bé, admet que aleshores ja era conscient que més endavant hauria de gratar-se la butxaca. Tot plegat hauria passat la primavera de l'any 2020, quan la companyia estava a punt de fer fallida en plena pandèmia del coronavirus. A banda d'aquest escrit, el directiu de Plus Ultra també ha enviat al jutge documents que acreditarien, reforçarien la seva versió i insisteix que vol col·laborar amb la justícia per esclarir-ho tot. Això pel que fa al president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. Pel que fa a l'altre protagonista d'aquesta història, Julio Martínez Martínez Julito, ha enviat un altre escrit al jutge explicant si fa o no fa el mateix. Segons l'empresari, també durant la primavera del 2020, Zapatero es va posar en contacte amb ell i el va avisar que més endavant rebria una trucada dels directius de l'aerolínia per contractar el servei d'Anàlisis Relevante. Afirma que al cap de pocs mesos, el 30 de juliol d'aquell mateix any, va signar efectivament un contracte entre Plus Ultra i la consultora per un valor de 5.000 euros mensuals i literalment per fer tasques d'acompanyament. L'empresari remata el seu escrit que ha presentat el jutge dient que es tractava d'una tapadora per gestionar el rescat de l'aerolínia a través de Zapatero i confessa que en aquell moment ja es va pactar que si l'aconseguien, l'exlíder del PSOE i expresident espanyol cobraria un 1% dels diners de tot el rescat. Casualitat o no, en el seu escrit, el president de Plus Ultra també detalla que l'empresa va assumir un pagament de 530.000 euros per Zapatero, que correspon exactament a aquest 1% dels 53 milions totals que va suposar el rescat. Com dèiem, tots dos van enviar aquests escrits a l'Audiència Nacional ahir i ho van fer poques hores abans que avui, aquest matí, Julio Martínez, l'empresari, comparegui davant del jutge José Luis Calama. L'amic de Zapatero està citat a les 9 en punt del matí i, segons apunten fonts jurídiques a La Vanguardia, estrany seria que no fos així, està previst que ratifiqui fil per randa tot el que ja apuntava en el seu escrit de confessió que es va fer públic fa tot just 12 hores. Anem cap a Madrid per conèixer més detalls amb el corresponsal de RAC1, Adrià de las Heras.
4: Ahir Julio Martínez va presentar un escrit per avançar el que declararà avui a l'Audiència Nacional. Assegura que vol col·laborar amb la justícia i apunta directament a Zapatero. Diu que era ell qui dirigia les gestions per aconseguir el rescat de Plus Ultra, que marcava els passos a seguir i que aprofitava els seus contactes com a expresident espanyol per captar clients a la consultora. A més, segons l'empresari, Zapatero sabia que Plus Ultra rebria l'ajuda fins i tot abans que ho votés el Consell de Ministres i tot fos oficial. La versió contradiu la de l'expresident espanyol, que va assegurar que no havia parlat amb ningú del sector públic sobre aquest rescat. Per acabar-ho d'adobar, els antics responsables de Plus Ultra també han anunciat que col·laboraran amb la justícia, i amb això també assenyalen Zapatero. Reconeixen que li van acabar pagant un 1% de tot el rescat, uns 530.000 euros. Amb aquest canvi d'estratègia, doncs, alguns dels investigats esperen que la seva col·laboració amb la justícia els afavoreixi si el cas acaba en condemna.
5: Gràcies, Adrià. Ara ho apuntava. Avui la majoria de diaris llegeixen aquestes confessions com una mena de repetició del cas Mascaretes. Més que res, potser ho recordareu, la confessió del comissionista d'aquella trama, Víctor de Aldama, que va acabar amb la condemna de l'exministre José Luis Ábalos i del seu exassessor Koldo García. A canvi, el tribunal va suspendre la pena de presó per Aldama, deixant clar i català que qui col·labori amb la justícia per enxampar un polític corrupte, doncs serà recompensat. Per tant, en el cas de Plus Ultra, podríem estar davant d'una situació semblant, pel que sembla, en què dos dels imputats admeten les corrupteles, però el que fan és entregar al jutge la peça de caça major, és a dir, Zapatero, a canvi de la rebaixa d'una hipotètica condemna per ells. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la delegada del diari Ara Madrid i col·laboradora del Món Arracú, Núria Orriols.
6: Quan va sortir de declarar de l'Audiència Nacional, Zapatero va enviar un comunicat demanant confiança a la ciutadania. No els decepcionaré, costarà més o menys temps demostrar-ho, però la veritat s'obrirà pas, va dir. Un mes després, el seu teòricament amic Julito l'apunta com a líder de la trama, com qui marcava els passos per aconseguir els clients d'Anàlisis Relevante i qui va liderar els contactes amb el govern espanyol per aconseguir el rescat de Plus Ultra. El que declararà avui Julio Martínez és una autèntica bomba nuclear per a la defensa de Zapatero, que encara és hora, d'altra banda, dos mesos després de l'escorcoll del despatx del carrer Ferrat, que expliqui la procedència de les joies. Però els efectes de la declaració de Julito poden anar encara més enllà per al govern espanyol. Fins ara, el cas Zapatero havia afectat simbòlicament a Pedro Sánchez per ser el líder moral de l'esquerra. Però el que està dient el presumpte testaferro de l'expresident espanyol és que Zapatero va fer valdre la seva influència sobre algú de dins del govern per aconseguir el rescat de l'Eurolínia. I això, senzillament, no es pot fer.
5: Gràcies, Núria. Per cert, just ara que fèiem referència al cas Mascaretes, l'exparella José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, s'ha negat a declarar en la seva primera citació com a imputada. Tampoc ho ha fet el germà de Koldo, Joseba García. Tots dos van compareixer ahir a l'Audiència Nacional davant del jutge que investiga totes les ramificacions de la trama corrupta orquestrada pel Ministeri de Transports i que durant la pandèmia va cobrar comissions il·legals a la venda de mascaretes. És la mateixa causa, com dèiem, per la qual el Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre i el seu assessor a 24 i 19 anys de presó, respectivament. I encara en plana judicial, el Tribunal de Comptes ha decidit, de moment, no aplicar l'amnistia, i això tot i l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquest Tribunal de Comptes dona ara 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions abans de prendre, diuen, una decisió definitiva. Vol saber si el referèndum es va pagar amb diners que venien de la Unió Europea. La causa afecta, recordem, una trentena d'exalts càrrecs, entre ells Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Tornem cap a Madrid de nou, Adrià.
4: La setmana passada el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar la llei d'amnistia. Ho va fer responent precisament a les preguntes que li havia plantejat el Tribunal de Comptes, però de moment aquest tribunal no la pensa aplicar. Reprèn la causa contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs pels diners destinats a l'1 d'octubre i a la promoció exterior del procés. I el tribunal dona 10 dies a les parts implicades perquè demostrin d'on van sortir tots aquests recursos. Luxemburg va deixar clar que l'amnistia es pot aplicar si aquests pagaments no es van fer amb diners que venien de la Unió Europea. I el Tribunal de Comptes s'aferra a això i vol aclarir primer aquest punt abans d'amnistiar els investigats.
5: És a dir, com ara ens explicava l'Adrià, Europa diu que l'amnistia és perfectament legal i que s'hauria d'aplicar, i de moment un primer tribunal de l'estat espanyol diu, bueno, deixa-m'ho mirar ja, Això ja ho parlarem. Doncs coincidint amb aquest moviment, ahir Gonzalo Boyer va enviar un escrit al Tribunal de Comptes per reclamar-li precisament que apliqui fil per randa la sentència del TJUE, és a dir, el contrari del que, com ara explicàvem, té previst fer l'organisme. Tal com avança el Nacional.cat, l'advocat de Carles Puigdemont li demana al Tribunal que arxivi la causa que afecta tant l'expresident com Oriol Junqueras i una trentena de persones més. Boyer li adverteix que mantenir la suspensió o les mesures cautelars seria pervertir, diu, el sentit de la sentència. A més, reclama en el Tribunal de Comptes que dicti una resolució preferent i urgent que declari amnistiat tot el que investiga en aquesta causa. Però, com dèiem, el Tribunal de Comptes ja ha deixat clar que, de moment, ni parlar-ne, que primer, 10 dies, ho consultem i ho mirem. Qui també es pren l'aplicació de l'amnistia amb molta parsimònia és el Tribunal Constitucional, que començarà a resoldre tots els recursos d'empara ben entrat al mes de setembre. La novetat és que, segons el diari Ara, segons va explicar ahir a la tarda el diari, el primer que es mirarà és el cas de Jordi Turull i que ho farà en el ple del 22 de setembre. Si no hi ha cap sorpresa, el Tribunal Constitucional avalarà el recurs i tornarà a passar la pilota al Tribunal Suprem, que és qui haurà d'aplicar definitivament o hauria l'amnistia. Recordem que el Constitucional té sobre la taula els recursos d'empara de tots els condemnats i exiliats, també els de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. I en paral·lel, les defenses dels 12 CDRs acusats en l'operació Judes de terrorisme reclamen a l'Audiència Nacional que vagi per feina i que els apliqui també l'amnistia. Ahir els advocats d'Alerta Solidària van començar a presentar diferents escrits per desencallar els processos. Recordem que dijous passat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea també va avalar l'amnistia per aquests CDR acusats de terrorisme. Passa un minut d'un quart de nou, més enllà de l'àmbit judicial. Precisament a Madrid encara estan de ressaca per la rua i tota la festa i celebració de la selecció espanyola que ahir va tornar dels Estats Units amb la Copa del Món sota el braç. Després de guanyar a l'Argentina de Leo Messi amb un gol de Ferran Torres a la pròrroga, els jugadors i tota la delegació espanyola van aterrar a Madrid, on centenars de milers de persones els van rebre com autèntics herois amb una gran festa a la plaça Cibeles. Sembla, segons els càlculs de la policia, que podrien haver estat uns 2 milions de persones. Les celebracions a la capital espanyola van començar cap a 6:15 de la tarda amb la visita de rigor al Palau de la Zarzuela. Allà el rei Felip VI i la reina Letícia els van rebre acompanyats de les infantes Eleonor i Sofia. Durant l'acte, el monarca espanyol va dirigir unes paraules als campions i, a més de felicitar-los, va destacar que amb aquesta victòria les dues seleccions espanyoles, la masculina i la femenina, són campiones del món. És la primera vegada que un país ho aconsegueix.
7: España vuelve a ser, gracias a vosotros, campeona del mundo de fútbol. Y hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo 2026 y 2023. No lo olvidemos. Cuando juega nuestra selección, jugamos todos. ¿Recordáis? La lista de todo un país. Pues ahora, cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España.
5: Aquesta audiència privada va deixar imatges, si més no curioses, o que s'han fet virals en les últimes hores, com la de Lamine Yamal saludant Felip VI de manera desenfadada, com xocant-li en certa manera amb l'espatlla, com qui saluda els seus amics. I just després els jugadors van posar rumb cap al Palau de la Moncloa, on els va rebre Pedro Sánchez. En aquest cas, l'acte va ser públic i el va moderar el creador de contingut Ibai Llanos. Durant la trobada, el president espanyol va citar l'exjugador i exentrenador de futbol madrilen Luis Aragonés amb la seva coneguda frase: les finales no se juegan, sinó que se ganen. Per rematar-ho, Sánchez va apuntar que amb aquesta victòria de la selecció és candidata a guanyar també el proper Mundial de Futbol.
8: Pues bueno, hacer bueno aquello que decía Luis Aragonés de que las finales no se juegan, sino que se ganan, ¿no? Son 2-2 y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar con que no hay 2-3? Y encima, siendo España país anfitrión del Mundial en el año 2030. Así que unas enormes gracias a la Federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
5: Després de les trobades institucionals, els de Luis de la Fuente es van enfilar en un autobús i ja van començar la rua pels carrers de Madrid. Segons la delegació del govern espanyol, hi van participar 2 milions de persones, com ara dèiem. El passacarrer va acabar a la plaça Cibeles amb el Parlament dels protagonistes i diverses actuacions musicals. Evidentment, Ferran Torres, que va ser l'autor del gol de la victòria, va ser un dels homes de la nit i així el van rebre els aficionats. Ferran Torres va cridar especialment l'atenció a un complement que portava. El jugador del Barça duia una gorra vermella amb el missatge en lletres blanques i en majúscula Make Spain Great Again. Un color i una frase que són una reproducció evident, de fet bastant exacta, del Make America Great Again, és a dir, el moviment MAGA liderat per Donald Trump. un moviment que als Estats Units està format per persones d'extrema dreta que, entre altres coses, defensa l'expulsió dels migrants irregulars i polítiques... doncs com a mínim conservadores. El jugador del Barça i autor del gol de la victòria no va fer cap referència al respecte, però diversos mitjans espanyols s'hi han fixat i destaquen la picada d'ullet de Ferran Torres d'aquesta manera cap al president nord-americà. D'altra banda, també van acaparar molt protagonisme altres cracs del Barça com Lamine Yamal.
9: Código postal 08304, Rocafonda, Mataró, nuestro campeón del mundo.
10: Con el 19, Lamine.
5: Tot plegat en una festassa on no hi van faltar les actuacions d'Art de Bogotà, Viva Suècia o també Lola Índigo i Anna Mena, que van cantar plegades. Ara bé, una de les que més va fer saltar els aficionats va ser Aitana, que va cantar el seu mític Superestrella.

0: Ho va seguir tot plegat des de Madrid l'Àlex Pintanel.
1: Quasi 2 milions de persones, segons dades de la delegació del govern a Madrid, van sortir pels carrers de la capital per celebrar el títol de campions del món. A Cibeles, per exemple, on va acabar la festa, s'hi van reunir prop de 150.000 persones. La tarda va ser completa amb visites a la Zarzuela i a Moncloa i amb una rua pels carrers de Madrid que va finalitzar a Cibeles amb la presentació de tots els futbolistes. Un dels pocs que va parlar va ser el capità Rodri, que va aprofitar per reivindicar la figura de Ferran Torres.
2: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
1: El jugador del City va ser precisament un dels que més va animar la festa, juntament amb Cucurella o Pedro Porra. El jugador del Barça, Ferran Torres, i el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, van ser els més ovacionats.
0: Gràcies, Àlex. Un altre protagonista va ser el seleccionador Luis de la Fuente, que va voler agrair l'esforç i el treball que han fet tots els jugadors.
3: Tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas, fantásticas personas, que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Así que es un honor para mí poder dirigirles, igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace 2 años, juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
0: Espanya és clarament, doncs, la cara de la moneda, però a l'altre costat, atenció a això, perquè la FIFA ha decidit obrir un expedient i una investigació a la selecció d'Argentina per la picabaralla posterior a la final del Mundial. Segons ha informat el mitjà anglès Sky Sports, l'organisme estudiarà el comportament d'alguns jugadors després del xiulet final. Entre les conductes hi ha l'expulsió de Leandro Paredes pel conflicte amb Eric García i Gavi, un cop de puny de Nahuel Molina a Rodri després del xiulet final, o també la posició de tota la selecció albiceleste quan la selecció espanyola va aixecar el trofeu del Mundial, que es van posar d'esquena directament per no veure-ho. A aquesta hora encara no se sap quines seran les sancions i la resolució de l'expedient arribarà en unes setmanes. El capità d'aquest equip, Leo Messi, va participar i no va participar en cap d'aquestes accions. De fet, se'l va veure molt emocionat en acabar el partit i ahir a la tarda va trencar el silenci i va publicar a les seves xarxes socials unes primeres paraules després de quedar subcampió del món. Diu així: el dolor és molt gran i costarà tancar aquesta ferida, però també em quedo amb tot allò bo, amb els partits que vam aconseguir remuntar amb molt d'esforç i que quedaran per sempre en la memòria, amb el suport d'un país sencer que, juntament amb el treball i l'esforç d'aquest grup, ens va portar a tornar a estar una vegada més entre els millors del món. Avui costa valorar el que vam fer, però aquest grup va arribar a 2 finals consecutives de la Copa del Món. Afegeix Messi: moltes gràcies de tot cor per cada salutació i per cada missatge. Una vegada més hem aconseguit unir-nos com a país i estar tots junts, compartint l'immens orgull de ser argentins. I remata: també vull felicitar Espanya pel campionat, tot plegat en una publicació al seu compte d'Instagram. En tot cas, la selecció espanyola no és l'única, podríem dir, guanyadora del Mundial, perquè les primeres projeccions econòmiques apunten que el torneig hauria superat fins i tot les expectatives de la FIFA, amb uns beneficis de més de 15.000 milions de dòlars. A més, segons un estudi de Banc d'Amèrica, el Mundial hauria generat una activitat econòmica equivalent a més de 20.000 milions de dòlars als Estats Units, especialment al sector de la restauració. Altres coses, com per exemple el consum de cervesa, ha pujat un 14% a les ciutats que han fet de seu de la competició, i també s'haurien disparat les apostes. Per exemple, només en una plataforma que es diu Kalshi s'han jugat més de 1.000 milions de dòlars en apostes durant el mes i escaig que ha durat el Mundial. Ara bé, aquesta Copa del Món també ens deixa notícies molt dolentes. Durant les 5 setmanes en què s'ha celebrat la Copa, s'han disparat els comentaris racistes i islamòfobs a les xarxes socials. Ho diu un informe que han fet l'Observatori contra el Racisme i la Xenofòbia i també el Ministeri d'Inclusió Espanyol. En aquest últim mes s'han detectat 40.000 continguts d'odi en diferents xarxes, i l'entitat apunta que bona part d'aquests insults i comentaris s'han dirigit concretament cap a una de les estrelles d'aquest equip que ha aconseguit una segona estrella, com és Lamine Yamal. La majoria dels missatges detectats relacionen sense cap mena de pobra de prova la immigració amb la inseguretat ciutadana. Gairebé 7 de cada 10 publicacions són racistes i bona part d'aquests comentaris fan servir llenguatge agressiu per deshumanitzar els migrants. Xarxes socials com TikTok, Twitter, Facebook o Instagram arriben a eliminar 6 de cada 10 publicacions que contenen missatges d'odi, però, clar, això vol dir que pràcticament la meitat, 4 de cada 10, continuen allà. Durant el Mundial, l'Observatori ha detectat un creixement d'insults racistes i islamòfobs contra seleccions, contra aficionats i contra jugadors, amb noms que repeteixen més sovint que d'altres, com el del davanter del Barça. Els autors d'aquests comentaris se centren sobretot en persones d'origen nord-africà, de l'Amèrica del Sud, o persones religioses com els jueus. Per cert, també hem sabut que el gol de Ferran Torres va fer vibrar bona part de Catalunya i, literalment, segons el CSIC i l'Institut Geològic de Catalunya, es van registrar diverses vibracions a la ciutat de Barcelona i en altres punts del país. Concretament, van ser 3 moviments que precisament coincideixen amb 3 moments clau de la final, moviment de la superfície terrestre. Són el gol de Ferran Torres, el gol anul·lat del mateix davanter 7 minuts després i el xiulet final del partit. La gràfica sísmica ho recull en municipis com Olot, Banyoles, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell o diverses parts de Barcelona. A Espanya també ho van registrar a ciutats com Granada, Algesires o Alcoi. I encara sobre el Mundial, aquesta Copa del Món que ha fet que es disparin les reproduccions d'algunes cançons a Spotify. Després de la final, la plataforma de música en línia ha publicat una llista amb algunes de les cançons que més han escoltat els usuaris després del partit. Només una hora després de la final, al conjunt de l'Estat, la cançó La Roja Baila es va reproduir un 23.000% més de l'habitual. Gritaremos con más fuerza una. Aquest és Sergio Ramos, per cert. També van sonar les cançons oficials del Mundial. Les reproduccions de Champions, de I Show Speed, van créixer més d'un 2.000%. També ho van fer les de Dai Dai, de Shakira. Dai Dai, Ico, dale, dale, let's go. Dai Dai, Ico, dale, dale, let's go. No van escoltar tant les cançons de la mitja part de Justin Bieber, sí, una mica més la de BTS. Coreans que van interpretar aquest Dynamite, en conjunt les seves reproduccions van créixer gairebé un 600%. Per cert, que els Estats Units han tancat gairebé 2.000 pàgines web que transmetien els partits del Mundial de manera il·legal. La majoria eren pàgines colombianes que no tenien els drets necessaris i que compartien els partits en temps real. I ja per tancar de forma definitiva aquest bloc mundial de futbol, també en clau internacional, la Federació Italiana, segons apunten diversos mitjans, s'ha reunit amb Pep Guardiola per oferir-li el càrrec de seleccionador, o s'hauria reunit amb Pep Guardiola per oferir-li. El director tècnic Paolo Maldini i la seva mà dreta Leonardo, segons apunten aquestes informacions, es van desplaçar el cap de setmana passat a Barcelona per reunir-se amb Guardiola. En aquesta trobada, els italians haurien proposat a Guardiola ser el nou seleccionador i li haurien exposat el projecte de futur que veuen ells per la selecció italiana. Recordem que el conjunt transalpí no s'ha classificat per disputar els últims 3 mundials. Segons la informació que publica Sky Sports, Guardiola és l'objectiu número 1 de la Federació Italiana, mentre que les alternatives serien Pirlo i Mancini. Un minut mal comptat i arribarem a 8:45 del matí. Un dia més ens llevem molt pendents de Guadalajara perquè l'incendi de Mierla ja ha cremat almenys 26.000 hectàrees al nord de Castella i la Manxa. Perquè us en feu una idea de la magnitud de l'àrea afectada, s'ha cremat l'equivalent a tota la superfície de la comarca del Pla de l'Estany, o també l'equivalent a 2 vegades tot el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Les flames ja han obligat a desallotjar una trentena de pobles de la Serra Nord de Guadalajara i aquesta nit 1.200 persones han hagut de dormir fora de casa seva i tot i que no hi ha ferits ni tampoc danys materials, el foc ja amenaça una cinquantena de municipis més. En aquest sentit, les autoritats no descarten haver d'evacuar encara més persones. Durant tota aquesta nit i matinada han treballat en aquest incendi mig miler de bombers, tot i que ja admeten que estan molt lluny de donar-lo per controlat, sobretot tenint en compte que de punta a punta l'incendi ja fa més de 35 quilòmetres. A més, avui ha de tornar a ser, segons sembla, un dia complicat meteorològicament parlant, perquè s'espera que torni a fer una calor molt, molt, molt, molt intensa a Guadalajara. Anem cap allà per saber quina és l'última hora. Anem amb l'enviat especial de RAC1 a Alben Diego, Roger Perciba.
4: Sí, som al Ben Diego, és un dels 30 municipis desallotjats on ara mateix hi ha una boira de fum procedent de l'incendi que ho cobreix tot. La llum del sol està absolutament esmorteïda. Hem arribat fins aquí amb dos pagesos del poble que, després de passar un control de la Guàrdia Civil, han pogut entrar al municipi per veure com han quedat els seus conreus. Ahir al vespre, aquí al municipi veí de Somolinos, es va haver de desallotjar una casa de colònies amb un centenar de menors. El foc encara crema sense control, ha calcinat ja més de 26.000 hectàrees, com deia, 30 municipis desallotjats, 1.200 veïns que són fora de casa seva, i de moment el foc està molt lluny de ser controlat. El president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, era pessimista i el vespre a l'hora de parlar de les previsions per poder controlar aquest incendi.
5: El incendio no está nada ayudado, nada beneficiado por las condiciones de clima. Todas las tardes se nos ha complicado con el viento. Esta tarde amenaza con la misma complicación, de manera que vamos a seguir con la misma estrategia.
4: Aquesta matinada encara s'intentava aturar el foc aquí a la vora del Bendiego i a Ojados, amb mitjans del govern de Castella-La Manxa, del govern espanyol, evidentment també de la UME, i la col·laboració de pagesos, com els seus tractors, miren de fer tallafocs i remullar els camins per evitar que el foc avanci. Aquest foc ha cremat gairebé tota la superfície del Parc Natural de la Serra Nord. És un parc famós per tenir la fageda més meridional del sud d'Europa, la fageda de Tejera Negra, que és Patrimoni Mundial de la UNESCO.
0: Gràcies, Roger. Ara bé, aquest incendi a Guadalajara no és l'únic gran foc que preocupa a Espanya. A Brieva, a Segòvia, un altre incendi ha obligat a evacuar fins a 8 municipis diferents. Ara per ara no ha transcendit la xifra exacta d'hectàrees afectades, però ahir al vespre fons de l'operatiu estimaven al diari El País que voltaven ja les 3.000. El foc va començar a la tarda, però està completament descontrolat i els bombers fan mans i mànegues per intentar estabilitzar-lo. Aquests són només dos exemples dels grans incendis que hi ha hagut aquest any arreu de l'estat espanyol. Segons les dades del Ministeri per la Transició Ecològica, que avança avui al matí Europa Press, aquest any ja hi ha hagut una vintena d'incendis importants. I segons llegim el periòdico, aquests focs ja han cremat, atenció, en total 110.000 hectàrees. Són quatre vegades més, quatre, de les que s'havien calcinat l'any passat exactament per aquestes dates. En aquest cas, la dada que publica el diari surt del Sistema Europeu d'Informació sobre Incendis Forestals del programa europeu Copernicus. I si posem la mirada a casa nostra, la pujada de les temperatures fa que avui aquí, doncs, el risc d'incendi es dispari encara una mica més. Si ahir hi havia una trentena de municipis en risc extrem, el més alt de tots, avui ja en són més d'una setantena. De fet, segons el Pla Alfa dels Agents Rurals, hi ha 435 municipis en risc extrem o en risc molt alt, és a dir, els dos nivells més alts de l'escala. Per aquest motiu, avui es mantenen barrats els accessos als espais naturals de la Ribera Salada, entre el Solsonès i l'Alt Urgell, també a la Baronia de Rialb, a la Noguera, i al Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Ahir, de fet, una represa del foc d'aigua en Múrcia va sorprendre els bombers en una zona verda que estava dins del perímetre cremat d'aquest foc a l'Alt Camp. Els bombers hi van treballar amb quatre dotacions terrestres i una aèria i van poder-lo controlar ràpidament. A més, ràpid van avisar que en aquest cas la represa havia sigut per motius naturals i, per tant, no per motius provocats. Sabem que des de ja fa uns quants dies, doncs, a tota la zona d'Aiguamúrcia, aquesta zona entre l'Anoia i el Penedès, doncs, entre els veïns que veuen com cada certs dies hi ha petites represes dels incendis, doncs hi ha certa por i certa mort de que algunes d'aquestes, fins i tot per veu dels alcaldes, en diversos mitjans de comunicació, puguin estar provocades per una persona. Sembla, doncs, com diuen els bombers, que aquesta última represa ha estat única i exclusivament per motius naturals, que malauradament és una cosa que passa amb focs que estan controlats però no extingits del tot, i que no estem parlant, per tant, d'un piròman a darrere, no hi ha la mà humana. Doncs, com dèiem, el risc d'incendi puja en part a causa d'aquesta calor que ens acompanya i no ens abandona.
6: Roma Auto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: Hola, Nil Ferrés, bon dia.
7: Bon dia.
0: A veure, avui més que ahir encara de calor, no?
7: Exacte, sí. Avui es poden arribar als 41 graus a bona part del Pla de Lleida, a Ponent, també al voltant dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i a la Conca de Tremp. De fet, avui valdria la pena recordar que serà el desè dia del 2026 en què la ciutat de Lleida arriba als 40 graus. I això és un fet inèdit des de l'any 1941, que és quan es va començar la sèrie meteorològica. Per tant, un fet rellevant. Avui el dia continuarà sent assolellat a la majoria del país, amb pols en suspensió. De cara a la tarda poden desenvolupar-se algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu, sobretot l'oriental, i es poden produir, doncs, alguns ruixats localment acompanyats de tempesta.
0: Això s'ha d'allargar gaires dies més, Nil?
7: Demà la temperatura recula una mica, però serà un vist i no vist, perquè dijous i divendres torna a pujar una miqueta. Sí que de cara al cap de setmana es veu que els termòmetres baixarien més i ens situaríem ja al voltant del que seria la mitjana, és a dir, el que tocaria per l'època.
0: Això no vol dir... O sigui, això vol dir calor igualment,
7: perquè és calor l'estiu, igualment, però no una calor anormalment positiva, diguem.
0: Sí, una mica perquè la gent es projecti la setmana. Avui pinta que és el dia més càlid d'aquesta setmana, almenys?
7: Sí.
0: Sí.
7: Sí, sí, exacte. Demà baixa una miqueta la temperatura. Dijous, divendres, ens tornaríem a situar a valors semblants als d'avui i després, de cara al cap de setmana, un altre cop baixada les temperatures i normalització.
0: Per cert, Nil, que hi ha la tarda, a l'Hospitalet de Llobregat i a l'oest de Barcelona, sembla, no?, que hi va haver un esclafit. So d'aquestes fortes ventades de gairebé 100 km per hora. Això ho va captar un usuari de Twitter, el geògraf Toni Carneros, en aquest cas al barri de la Bordeta de Sants. Això ho hem explicat a les 7 del matí, però tornem-hi ara per qui s'hagi incorporat més tard a l'antena. Un esclafit, exactament què és i per què és tan difícil de predir?
7: Mira, un esclafit el provoca normalment una tempesta de gran magnitud, molt intensa, que el que fa és que es baixa sobtadament l'aire de la tempesta, és un aire que ve de capes altes de l'atmosfera, un aire molt fred, que pesa molt i baixa sobtadament. Clar, quan arriba al terra el que fa és escampar-se amb molta facilitat, de manera sobtada i en totes direccions. I això el que provoca precisament és aquests danys que hem vist en imatges d'arbres trencats, danys que també a vegades dificulten la circulació.
0: Totalment.
7: Clar, aquests esclafits són fenòmens molt difícils de predir perquè, com bé dèiem, són molt locals, sobtats i que depenen precisament de canvis específics a dins d'aquestes tempestes molt intenses. Es poden predir amb molt poca antelació. Per això, ahir a la tarda, el Servei Meteorològic de Catalunya informava poca estona abans i posava un avís vermell de precisament que es podien produir aquests fenòmens extrems en aquests punts.
0: En aquests punts, sortosament, tot van ser danys materials i no es va haver de lamentar cap dany personal.
7: Exacte.
0: Gràcies, Nil.
7: Gràcies a vosaltres.
8: Busques un vehicle híbrid?
9: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
8: Més eficient, és menys consum.
9: Més potent és més cavalls.
8: Tot a Romauto.
9: Barcelona.
8: Molins de Rei.
9: Mataró.
8: Blanes.
9: I Santa Coloma de Farners.
8: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
9: RomautoNissan.com.
8: Romauto.
0: Per tot aquest episodi, el 112 va rebre fins a 136 trucades durant la tarda. Per sort, com dèiem, no va deixar ferits, però a l'Hospitalet, per exemple, l'esclafit es va endur la part, o sigui, una part bastant important de tota una teulada, va fer caure totxos i elements de construcció al carrer, va provocar destrosses en una escola, va arrencar arbres i en va fer caure d'altres i va provocar desperfectes de tota mena. Al final, les imatges que corren per les xarxes socials realment són impactants. L'episodi, per cert, també va obligar a desviar vols que anaven cap a l'aeroport del Prat, cap a Girona i València. Víctor Masip.
10: L'ensurt va ser gran a l'avinguda del Carrilet. En un tram de només 500 metres i en qüestió de 3 minuts, el vent va arrasar arbres, fanals i motos. Els bombers van fer una trentena de sortides d'urgència per sanejar façanes i evitar despreniments. El sergent del cos, Juli Escritxe, va dir que és un fenomen excepcional.
11: Degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, hi ha fet un esclafit, que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem, extraordinari en aquesta situació.
10: Un veí de Sants va explicar que pensaven que hi havia un tornado.
12: No, jo he sortit a un quart de set, caien en quatre gotes, després han deixat de ploure, ha començat a ploure una mica més fort i en aquell moment és quan ha hagut un tornat o que ha durat un minut o segons.
10: Ara les brigades de neteja treballen per retirar totes les branques caigudes i restablir la normalitat als carrers afectats.
0: Gràcies, Víctor. Justament ahir a la tarda a la Costa Daurada es van haver de tancar una quinzena de platges a causa de diverses tempestes elèctriques. I encara relacionat amb la calor, almenys una bona notícia. Potser ho haureu notat, però les altes temperatures i la falta de pluja han fet que aquest estiu hagi caigut en picat el nombre de mosquits. Segurament teniu la sensació de, ai, potser m'estan picant menys. Resulta que aquests insectes no suporten la calor i les altes temperatures fan que estiguin més cansats, per tant, que reprodueixin menys i, per tant, que ens piquin molt menys que en estius anteriors. I atenció a aquesta notícia que us pot explicar a aquesta hora RAC1 i que afecta, malauradament, a la salut del català. I normalment, quan parlem de la salut del català o de la qualitat del català, el que va acompanyat això és una mala notícia. En aquest cas, vinculat al transport públic. L'últim cas que ha detectat aquesta casa és el dels cartells, alguns autobusos de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb faltes d'ortografia que directament fan glaçar la sang. Pareu bé l'orella, els textos s'hi poden llegir paraules mal escrites com ara viatgen, amb J-A, en comptes de G-E, o errades de concordança a les frases com agafeu-vos a la barra si viatges dempeus. Quan avui haurà de ser, si viatgeu. Els cartells, en aquest cas, són de l'AMB i de Montbus, però els problemes amb el català no són exclusius d'aquests autobusos. Només en el primer trimestre de l'any, Plataforma per la Llengua va rebre una quinzena de queixes relacionades amb el català al conjunt del transport públic del país. En té tots els detalls, ha treballat aquesta informació la Mariona Martínez.
13: Usuaris d'autobusos, metro i tram han denunciat faltes d'ortografia als cartells dels vehicles. D'altres han trobat a faltar la versió en català, tant per escrit com per megafonia. En el cas concret dels cartells de l'AMB i Montbus s'hi poden trobar fins a una vintena d'errades ortogràfiques en català, a més d'errors en castellà i en anglès. Els experts se'n fan creus i pensen que no s'estan contractant professionals per preparar els materials. N'ha parlat a RAC1 la professora del Departament de Traducció de la UPF, Blanca Àries.
14: No pot ser que una empresa de transport públic ha de ser accessible per totes les persones faci aquest ús de les llengües pròpies del territori en què opera. O sigui, crec que això és molt greu. La manca de qualitat lingüística fa que hi hagi una pèrdua de credibilitat. Pel que fa al servei, estic segura que hi pot de recursos per fer una revisió lingüística com cal.
13: L'AMB ha explicat a RAC1 que els textos dels vehicles passen en general per un equip de correcció lingüística, però admeten que en alguns casos no es revisen. Tant l'AMB com Montbus diuen que comprovaran les comunicacions dels seus vehicles per corregir les errades.
0: Gràcies, Mariona. 18 minuts i arribarem a les 9 a punt del matí. Fora de Barcelona, a Lella, al Maresme, la policia ha desmantellat una nova plantació de marihuana de grans dimensions. Els Mossos d'Esquadra i els agents locals han trobat més de 1.300 plantes en un xalet i han acabat detenint 8 persones. Tot plegat arrenca a finals de maig, quan la policia va enxampar dues persones amb 180 grams de marihuana a prop de la finca. Això es va fer ensumar alguna cosa, literalment. Dijous van entrar al domicili i allà van detenir 8 membres d'aquesta banda. Abans els veïns ja havien alertat d'una olor molt forta i del soroll constant de l'aire condicionat. El grup tenia la llum punxada, com és habitual en aquests casos, i hauria defraudat gairebé 60.000 euros. Els arrestats ja han passat a mans de la justícia a Mataró. I aquesta no és ni la primera ni serà l'última plantació que s'intervé al Maresme. De fet, en les últimes setmanes sembla que aquest fenomen és cada vegada més freqüent, és una cosa que acostuma a passar en aquesta comarca quan s'apropen aquestes dates, i és que fa tan sols uns dies els Mossos van desmantellar una altra plantació de marihuana a l'interior d'un supermercat que estava tancat des de feia mesos al centre de Calella, i van trobar tota una infraestructura completa destinada al cultiu intensiu amb més de 600 plantes. I també el mes de juny, aquest cop Arenys de Munt, van desmantellar una plantació amb 860 plantes de marihuana. La intervenció va acabar amb dos detinguts per un delicte contra la salut pública i també per frau elèctric. Es calcula que haurien fet connexions elèctriques il·legals per un valor de 5.500 euros anuals. I encara al Maresme, atenció, aquesta història que publica avui La Vanguardia, perquè n'hi ha realment per llogar-hi cadires. L'Ajuntament de Mataró ha multat amb 1.700 euros un veí per, pareu bé l'orella, ser cívic. Ho has dit bé. Haurà de pagar diners per haver fet, en certa manera, un acte de favor a la comunitat. Què va fer? Doncs va decidir fer reformes al seu carrer. Resulta que feia 7 anys que reclamava una actuació municipal i, fart d'esperar, doncs l'home va decidir tirar pel dret, va plantar 5 arbres, va arreglar 2 bancs i va reparar les lloses del carrer del Cos. L'home s'hi va deixar la pell, va comprar des de la seva butxaca els arbres, que li van costar 170 euros. A més, es va informar de les espècies d'arbres permeses per la normativa Mataró, va polir, va pintar els dos bancs visiblement deteriorats i, segons explica avui La Vanguardia, va reparar 7 lloses que suposaven un risc pels vianants. Insistim, feia molt temps que reclamava a l'Ajuntament que intervingués. Ell va dir, no ho feu vosaltres? Doncs escolta, ja ho faig jo. Un ciutadà ho va denunciar tot plegat l'any 2024 i ara el consistori l'ha multat per suposats danys al mobiliari urbà. A més, han anunciat que la brigada municipal tornarà a la zona al seu estat original. No en tenim més informació, però, clar, ara la pregunta és, això vol dir que directament ho desfaran tot i ho tornaran a l'estat original, és a dir, amb els bancs malmesos i les lloses arrencades, o que ho arreglaran d'una altra manera. Sigui com sigui, l'afectat ja ha recorregut la sanció perquè creu que ha millorat un espai abandonat de la ciutat. Des d'aquí, des del món de RAC1, si aquest veí de Mataró vol parlar i ens vol explicar el cas en primera persona, que sàpiga que les línies obertes d'aquest programa ho són per ell. Ens pot enviar un missatge al WhatsApp del 669-1010, 669-1010, i en parlem. Evidentment, si l'Ajuntament de Mataró també es vol explicar, perquè segurament al final vull dir, hi ha aquí una normativa que ho especifica, també el món de RAC1, línies obertes. 8:45, continuem amb successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut finalment un jove de 18 anys relacionat amb el crim d'una veïna de Soses, al Segrià. Ho recordareu, va passar dissabte, quan la dona no va tornar a casa després de passejar el gos, i la van trobar morta amb senyals de violència als afores del municipi. La policia ja tenia un sospitós i finalment el van acabar detenint ahir. Els investigadors estan pendents de rebre el resultat de l'autòpsia i ara treballen per esclarir el mòbil del crim. A Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, també hem sabut que una dona

0: en una furgoneta que un repartidor s'havien deixat oberta. Aprofitant el descuit, se la van dur, però mentre fugia es va enfilar en una vorera i va embestir un home de 76 anys que, malauradament, ha acabat morint. Per acabar-ho de rodonir, la dona va donar positiu a les proves d'alcoholèmia i ha quedat detinguda per homicidi i per robatori. I potser ho recordareu, al setembre de l'any passat, des del contenidor del Moa RAC1, vam conèixer el testimoni d'una dona que explicava, d'un home, el Víctor, que explicava que la seva mare, veïna de Terrassa, es va intentar suïcidar perquè l'estaven a punt de desnonar. Arran d'aquell cas que ens va colpir molt a tots, el Benet Íñigo de l'Apartament d'Informatius va arrencar una investigació i RAC1 va acabar destapant una trama d'un notari que estafant gent vulnerable per quedar-se amb els seus pisos. Doncs bé, justament avui el periòdico publica que ha aparegut un altre notari a Barcelona que feia exactament el mateix. Quan les persones entraven al seu despatx desesperades per salvar un deute, ell els feia creure que els trauria del pou. Per això els feia firmar un document en què en lletra petita s'hi amagava una clàusula que deia que venien a casa seva per un preu ínfim i es quedava amb el seu patrimoni. Tota aquesta gent signava un munt de paperassa sense saber exactament què signava. Ara un recurs ha paralitzat temporalment aquesta nova investigació judicial. I parlant de casos destapats pel contenidor del Moa RAC1, ahir us vam explicar un altre que feia posar les mans al cap, era el de la Carme, aquesta veïna de Vilanova, que va explicar que el seu bloc de pisos no conviuen només amb veïns, que això sempre pot portar algun tipus de conflicte, sinó que també comparteixen espai amb paneroles. I moltes paneroles, però moltes, desenes. Ara us en fem 5 cèntims, però heu de saber que avui, a 9:45 del matí, per tant d'aquí menys d'una hora, tècniques de salut i serveis socials aniran al pis on hi ha el focus de la plaga, on hi viu una veïna vulnerable, per esbrinar exactament què hi passa i què hi poden fer. Lluna Bellani.
1: Sí, tot plegat quan fa gairebé 2 mesos que els veïns conviuen amb aquests insectes. Cada dia, entre tots, recullen com a mínim unes 300 paneroles. La Carme, una de les veïnes més afectades, explicava ahir en antena com és el dia a dia dels veïns.
2: T'hauries de veure ara mateix tota la segona planta d'aquest bloc amb tovalloles a les portes, amb jerseis a les portes, amb trampes a les portes, cinta adhesiva d'embalar, cinta americana per precintar el sotaporta, i això a diari.
1: Després de moltes setmanes sense resposta per part de l'administració, avui per fi, des de la Conselleria de Salut i Serveis Socials de l'Ajuntament, aniran al pis on s'ha originat la plaga per valorar la situació. Si confirmen que realment allà hi ha un problema de salubritat, decidiran si es fan càrrec o no de la desinfecció. Tenint en compte que es tracta d'una veïna vulnerable, hauria de ser així. Ara bé, ja adverteixen que pot trigar uns dies o setmanes perquè la tramitació d'un ajut per pagar la neteja no és immediata. Tot i això, asseguren que s'intentarà agilitzar tant com es pugui.
0: Gràcies, Lluna. 10 minuts i arribarem a les 9. Fem una pausa i quan tornem us hem d'explicar encara diverses coses, com per exemple, quina és la imatge de bona mare segons Instagram o com està utilitzant la intel·ligència artificial a Netflix, que cada vegada està més present en pel·lícules sense que nosaltres ho sapiguem, i el que ja podríem estar davant d'un nou cas, George Floyd, en aquest cas a Itàlia, de seguida.
3: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
4: Sí, digui'm.
3: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
4: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
5: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta'n les condicions a la web.
6: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
7: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
8: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
9: No ho comparteixo.
8: El que he dit?
9: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
8: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu.

0: Crystal Crack, Crystal Box.
1: A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
4: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
5: Set minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Aquestes últimes hores hem conegut noves dades sobre seguretat a la ciutat de Barcelona i una de les principals conclusions és que en la primera meitat del 2026 la criminalitat ha caigut a la ciutat. Per contra, però, han augmentat els assassinats i el crim organitzat. Del gener fins al juny hi ha hagut 7 tirotejos, un menys que durant tot l'any passat. D'aquests, 4 van ser a Barcelona. Crida l'atenció que grups juvenils violents van provocar un repunt dels incidents amb armes blanques al primer trimestre de l'any. Ara bé, en el segon trimestre han anat de baixada. S'ha llegit totes les dades al Joel Penya.
6: La criminalitat ha baixat en un 11% a Barcelona perquè s'han reduït els furts i els robatoris violents, que són els delictes més freqüents de la ciutat. En canvi, en els primers 6 mesos de l'any, la policia ha registrat 9 assassinats. D'aquests, 5 ja tenen un detingut com a presumpte responsable. En canvi, n'hi ha 3 més relacionats amb el crim organitzat que són difícils d'investigar. L'alcalde Jaume Collboni ha demanat mesures contundents com augmentar les penes a les persones que tinguin armes de foc per fer front a aquests crims greus.
7: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades sobretot al tràfic de drogues, per cert, un tràfic de drogues que no només afecta la ciutat de Barcelona i el conjunt de l'Estat, és un fenomen europeu.
6: L'Ajuntament apunta que, segons l'última enquesta de victimització, la percepció de seguretat a la ciutat ha augmentat. Tot i això, gairebé un de cada quatre barcelonins asseguren que van ser víctimes d'un delicte.
5: I atenció a això, Joel, també, perquè Instagram esbiaixa la percepció de com ha de ser una bona mare. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra ha identificat que, en general, els comentaris a les xarxes idealitzen donar el pit en lloc del biberó. I això, Joel, pot fer fomentar el sentiment per culpa de moltes dones que no poden o que han escollit no donar el pit.
6: Els perfils d'Instamamis, que són dones que donen consells i expliquen el dia a dia de la maternitat, han guanyat visibilitat en els últims anys. Això ha fet que cada vegada tinguin més impacte dins la xarxa pel que fa a la concepció de la maternitat. L'estudi ha posat la lupa en els comentaris que hi ha a les publicacions d'aquests comptes. D'una banda, són espais de suport mutu, però també poden fer sentir malament mares que es veuen obligades a donar el biberó per motius laborals o simplement perquè és la seva decisió. La investigadora Mitzi Arciniega Cáceres explica a RAC1 que les xarxes poden pressionar moltes mares projectant imatges irreals.
8: Parlaven de la culpa que té molt a veure també amb que aquestes exigències són contradictòries, perquè per una banda he de ser una mare dedicada que esté al 100%, perquè és el que se me demana, però per una altra banda he de cuidar el meu cos, i per una altra banda la gestió emocional, i per una altra banda he de ser una dona que tingui una carrera professional profitosa.
6: I l'estudi també apunta que moltes dones conceben les dificultats per compatibilitzar la vida diària amb la maternitat a problemes individuals, quan hi ha un rerefons de mancances socials estructurals.
5: Gràcies, Joel. I la pressió contra les dones no afluixa ni quan es fan més grans. Segons llegim avui al periòdico, un 10% de les persones entre 50 i 70 anys tenen algun trastorn de la conducta alimentària, com l'anorèxia o la bulímia. Tot i que aquestes malalties són més comunes en dones joves o adolescents, cada cop hi ha més persones diagnosticades en edat tardana. El motiu principal seria l'increment de l'esperança de vida, i atenció a aquesta xifra que ens ha glaçat la sang també, al voltant d'un 40% d'aquestes persones grans amb un TCA no s'arriben a recuperar mai. Més coses, Netflix ha anunciat que aquest any ja ha fet servir la intel·ligència artificial en 300 pel·lícules. La plataforma de streaming l'ha utilitzat per fer petits retocs, diuen, com preparar una escena o acabar-la després del rodatge per tal de reduir costos. Però no tothom al món de l'entreteniment té tan bona relació com sembla que té Netflix amb la intel·ligència artificial. Sony ha denunciat una empresa de música feta amb IA per entrenar l'algoritme amb cançons del seu catàleg, amb cançons de Sony. La multinacional considera que els hi han plagiat més de 30.000 cançons sense autorització. En plana internacional, a Bolonya, a Itàlia, centenars de persones van sortir al carrer ahir i avui hi tornaran després que la policia italiana matés un home de 42 anys mentre l'estaven immobilitzant. Resulta que les autoritats havien rebut una trucada en què se'ls deia que algú es comportava de forma agressiva al carrer. I el que passa és que en un vídeo que difós el diari La República, els agents, un cop hi arriben, el col·loquen en aquest home bocaterrosa i es recolzen sobre el seu tronc superior per reduir-li. És a dir, asfixiant-li la cara contra l'asfalt. Una imatge que tots tenim clavada a la ment amb el cas George Floyd. Inicialment l'home crida i es belluga, però uns segons més tard queda immòbil i deixa d'emetre cap so. El Ministeri de l'Interior ha apartat de moment els agents i ha obert una investigació. I atenció a tots aquells que tingueu gos i que agafeu habitualment el tren, perquè a partir d'avui, d'aquest dimarts 21 de juliol, tots aquests animals de fins de 40 quilos ja poden viatjar als combois d'alta velocitat i de mitjana distància de Renfe. Fins ara, l'opció de viatjar amb gos només estava disponible en alguns trajectes concrets, que ara es converteix a Renfe en l'únic operador de tren de l'estat espanyol que permet viatjar amb gossos a la majoria de les seves línies. Això sí, aquests gossos i les persones que s'hi fan càrrec hauran de viatjar en un vagó reservat especialment per ells. Els gossos hauran d'anar obligatòriament al seient de la finestra i també hauran de dur corretja i morrió. La novetat arriba coincidint amb el Dia Mundial del Gos, que és avui mateix. I aquesta nit, quan queda un minut per arribar a les 9 en punt del matí, per tant, de seguida la tertúlia amb la Gina Rigol, el Borja Aitor Arriaga, l'Isabel Lleuger, l'Alberto Fernández Díaz, aquesta nit s'ha més l'últim xiringuito del Josep Pedrerol. Això després de 13 anys en antena, el conegut espai esportiu de 3 Media ha volgut acomiadar-se amb un especial dedicat a la final del Mundial de Futbol i a la victòria de la selecció espanyola, un programa en què Josep Pedrerol ha volgut reunir pràcticament tots els tertulians, tots els redactors i els col·laboradors que han passat pel Chiringuito al llarg d'aquests anys. Aquesta és part del discurs que ha fet Pedrerol per acomiadar el programa.
9: Gràcies a tots, a los compañeros que habéis hecho posible esta auténtica... Esta aventura maravillosa. Ahí tenemos la redacción de la que aprendemos todos los días, yo el primero, que han hecho posible cada día sea diferente y cada día con más información y cada día con la ilusión del primer día.
5: També s'ha volgut acomiadar una de les col·laboradores estrella del programa, com és la Carme Barceló.
10: Lo que pienso muchas veces, porque a todos nos ha pasado y a todas, que nos han dicho... Pero esto es un guión, ¿no? Esto está guionizado, ¿no? Yo lo que creo es que el Chiringuito...
5: I també l'exfutbolista i col·laborador habitual, José Antonio Martín Otín, més conegut com a Petón.
11: No es un ejercicio defensivo del Chiringuito. Igual que hemos hecho llorar, seguro, muchísimas veces, por insensibilidad, por no saber ponernos en el papel del otro, por excesivos, por... Tu has utilitzat la paraula.
5: Sobre el comiat del Chiringuito, després de 13 anys, escoltem el comentari que hi posa el nostre crític televisiu, col·laborador del Món RAC1 i espectador fidel d'aquest programa. Ell sempre diu que és un dels seus programes preferits, sobretot després de victòries del Barça o derrotes del Real Madrid, David Bock.
12: Hàbil en la fusió i confusió d'espectacle i periodisme esportiu, hereu de la barbaria i el rondo en clau Sálvame, el Chiringuito es pot atribuir uns quants mèrits. Des d'esdevenir l'espai televisiu de referència per a barcelonistes i madridistes cada cop que l'atent rival ensopegava, fins a convertir periodistes esportius en el declivi de la seva carrera en personatges mediàtics integrats a la cultura popular espanyola. Allunyat del cànon, el rigor, l'objectivitat i la mesura que se li pressuposen al gènere, Josep Pedrerol ha liderat un programa d'èxit que sempre ha tingut el show i l'espectacle com a únic punt de partida i arribada. Pel camí... Baralles èpiques, humiliacions a becaris, polèmiques arbitrals inventades, fake news, florentinisme desaforat, antiguardiolisme i antibarcelonisme malaltís i desenes de moments icònics que han amenitzat les matinades de tots aquells que es prenen més seriosament el futbol que la vida mateixa.
5: Gràcies, David. Avui David Broc i Víctor Amela, cap a quarts de 12 aquí al Malarracó. Per cert, que la pròxima pel·lícula dels Venjadors ja té tràiler.
13: T'has presentat socio en el casino i t'han echat bola negra. ¿Y eso por qué?
14: Bola negra.
15: Bola negra.
5: Bola aquest negra. És Bola negra, és la nova pel·lícula dels Javis. Hi ha hagut aquí un creuament de document auditiu, no passa res. No és el tràiler, evidentment, dels Venjadors. En tot cas, Avengers Doomsday és una de les pel·lícules més esperades de Marvel. Arribarà als cinemes el 18 de desembre d'aquest any, 18 de desembre. L'avançament confirma que tornen alguns dels personatges més estimats de l'univers, com el Thor, Steve Rogers, o, és a dir, el Capità Amèrica, o l'Ant-Man, l'home formiga. I encara en cinema de superherois, Ryan Reynolds ha anunciat una nova entrega de Deadpool.
16: Anda, gatillazo zarpiano. Es común en los lobeznos de más de 40.
5: L'actor que dona vida al personatge de Marvel ho ha confirmat en una trobada amb fans, però no ha donat detalls sobre quan podria estrenar-se. L'anterior pel·lícula de la saga, és aquesta saga tan divertida, no?, dels antiherois, Deadpool i Lobezno, va batre rècords com la pel·lícula amb qualificació per a majors de 17 anys més taquillera de tota la història. I us ho pot avançar al món a RAC1 aquesta hora. El Serializados Fest ja ha anunciat els primers convidats de la propera edició del festival. Com a cap de cartell, Stephen Moffat, és a dir, el creador de Sherlock. Something's coming. Moffat anirà al festival de la mà de la productora de les seves sèries, Schubert, que també va treballar, per exemple, a Mr. Bean. Dos participaran a la 23a edició del festival. Començarà el 19 d'octubre amb l'estrena de la sèrie In Vitro, una comèdia que parla dels nous models de família. També s'hi projectarà El principi d'Arquimedes, una adaptació de l'obra del Josep Maria Miró, i Segunda temporada, una sèrie sobre una escriptora fracassada. A banda, el festival també celebrarà l'aniversari de Nisaga de Poder, que es va estrenar, ja ho sabeu, fa 30 anys. 9 i 4, música. Avui, Siderland presenta una nova versió del seu Tututuro de la mà de Paula Cubs.

0: cançó enganxosa i divertida com ella sola. La cançó ja s'ha convertit en un dels grans himnes del grup i ho està petant a totes les plataformes, i amb aquesta col·laboració pretenen convertir-la en un dels grans hits de l'estiu. I a la resta dels esports, encara en futbol, avui el Barça podria fer oficial el fitxatge de Karim Adeyemi.
1: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: L'extrem alemany és a Barcelona des de dimecres. Va passar la revisió mèdica dijous, però quedava pendent una mica de paperassa per confirmar la incorporació. El club blaugrana pagarà 22 milions d'euros fixos al Borussia Dortmund, més 7 en variables en funció dels objectius que aconsegueixi i els partits que disputi. És a dir, estem parlant d'una operació que s'ha tancat al voltant dels 30 milions. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick continua de pretemporada, ahir amb doble sessió d'entrenament i amb el retorn de Ronald Araujo. L'uruguaià ha estat el primer jugador internacional del primer equip en arribar al Mundial i va fer treball individual al gimnàs. Marc-André Ter Stegen també va entrenar mentre espera que es tanqui la seva sessió a l'Ajax de Mitchell. D'altra banda, l'Espanyol juga avui a 7:45 del vespre el segon partit de pretemporada contra el Pau francès a l'estadi municipal de Peralada, i a segona, el Girona va arrencar ahir la seva estada a la Vall d'en Bas. Allà l'equip gironí jugarà dos partits més de pretemporada. El segon amistós de l'estiu serà demà davant l'Olot, mentre que el tercer serà dissabte contra l'Alavés. I un últim apunt lligat amb el futbol, i és que ha mort als 75 anys Kevin Keegan a causa d'un càncer. Keegan va ser una de les figures més destacades del futbol europeu a les dècades dels 70 i el 80, quan va aconseguir dues pilotes d'or de forma consecutiva als anys 1978 i l'any 1979. Amb el Liverpool va guanyar també una Copa d'Europa i tres lligues en angleses. En bàsquet, Oleg Balcerovski té via lliure per fitxar pel Barça. El pivot polonès de 25 anys s'ha desvinculat ja oficialment de l'Unicaja de Màlaga i el següent pas és l'anunci de la seva incorporació al club blaugrana, una operació que s'ha d'efectuar a cost zero. Més coses, després de la jornada de descans d'ahir, torna el Tour de França amb una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. Tadej Pogacar continua com a virtual guanyador, però ara l'interès se centra en la lluita pels altres dos calaixos del podi, que ocupen Renko Evenepoel, a 5 minuts de l'eslové, i el seu company d'equip a l'UAE, el mexicà Isaac del Toro, que és a gairebé 6. I un últim apunt vinculat a l'actualitat esportiva, en aquest cas poliesportiva, Àlex Palou ha guanyat aquesta nit el Bourbon Music City Grand Prix. Això és a l'oval de Nashville i reforça el seu lideratge absolut a l'IndyCar, ara amb 56 punts de marge sobre Kyle Kirkwood.
2: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: El trànsit.
3: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
0: Anem cap al RAC, allà hi tenim, com sempre, comptant cotxes, el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs continuem la jornada amb quatre accidents actius, que tots ells tallen un carril de circulació. Dos han estat a la AP7, un en sentit sud a l'altura de Santa Maria Palautordera i l'altre en sentit nord a l'altura de Castellví de Rosanes, amb fins a 5 quilòmetres de retencions en sentit nord. El tercer accident ha estat a la A2 a l'altura d'Abrera, que també talla un carril en direcció Barcelona. El darrer accident ha estat a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat, també amb un carril de circulació tallat, com dèiem, i un quilòmetre de lentitud en direcció Barcelona. Per últim, també comptem amb dues avaries que tallen un carril cadascuna, una a la C25 a Sant Sadurní d'Usormort, que en direcció Girona doncs deixa un quilòmetre de lentitud, i l'altra a la B40 a l'altura d'Esparreguera en direcció Abrera. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
5: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
0: Passen 9 minuts de les 9 a punt del matí. Ara és hora d'acabar aquests apunts aquí al MonarracQ, parlant de bromes de mal gust, i concretament de bromes d'aquestes que costen d'enxampar el bol. I és que us volem parlar de l'última broma que s'han pescat aquests dies un pilot espanyol que viatjava en plena final del Mundial. El bon home va aprofitar que duia a bord una bona colla d'argentins per fer-los creure, dolent, per megafonia, que la seva selecció havia guanyat.
6: Al final d'un Mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos.
0: Ja ho sentiu, els felicita i la majoria de l'avió esclata d'alegria, però, pocs segons després, el comandant de la nau els aixafa la guitarra amb el resultat real. I ràpidament es fa el silenci a la cabina. Un silenci absolut durant uns segons que per argentí diu ni piu. I segurament aquí està la notícia. És cert que potser hi ha bromes que més val no fer, però ben mirat, aquest pilot ha resolt un dels grans misteris de la història de la humanitat, com deixar mut a un argentí.
7: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
8: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
9: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
8: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
7: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Silenci, 9 i 10, sisplau.
10: Salut!
11: Però brindes amb aigua?
10: Amb Fontvella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
12: Salut! Salut.
10: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
13: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
14: Avui, amb l'advocat Alberto Fernández Díaz, la filòloga i experta en relacions institucionals Isabel Lleuger, el politòleg i director de comunicació Borja Hitor Arriaga i la periodista i creadora de contingut Gina Rigol.
0: Hola, Isabel Lleuger, bon dia.
15: Molt bon dia.
0: Com estàs?
15: Molt contenta d'estar aquí.
0: Veig que portes el cable així dels auriculars.
15: És que saps què passa? Que no, primer no sentia res.
0: Sembla la princesa Leia.
15: Sí o no? No sentia res i he intentat posar-m'ho bé i em sembla que ho he espatllat una mica més. Ara m'ho trec.
0: En tot cas, tot bé, Isabel? Ara
15: molt bé, molt bé. I vosaltres, què tal?
0: Bé, molt bé, molt bé. Benvinguda de nou. Quart estiu, almenys amb mi. Sí. Isabel Lleuger, aquí al món a RAC 1. Qui no debuta, perquè ja és el seu segon estiu, és el Borja Hitor Arriaga. Bon dia, Borja, com estàs?
16: Què tal, bon dia. Escolta'm, jo perquè no em puc quedar avui, però m'hagués encantat el tema dels mercats.
0: Home, és que és un tema,
16: És un tema. És que em sentia molt bé. Encara em sento jove. Em sento jove perquè deia... jo he patit molt anant a la carnisseria i amb les diferències, aquestes tontetes, no? És a dir, quina... I mira que he anat amb la meva mare a vegades a la carnisseria en el seu dia, a l'Avinguda Sarrià, Alberto. Però ara he de dir, jo vaig a la carnisseria i m'encanta xerrar amb el meu carnisser i que sàpiga el meu nom. M'encanta.
0: Jo crec que hi ha... Ara ho comentem un moment. Alberto Fernández Díaz, bon dia.
17: Hola, què tal, bon dia.
0: Com estàs, Alberto?
17: Molt bé, una miqueta trist, perquè quan venia aquí amb la moto ha començat a ploure i dic, home, per fi plourà a Barcelona i ens mullarem una miqueta, no?, i es refredarà l'ambient. Però res, ha sigut una falsa alarma.
0: I
17: quatre gotes i poc.
0: Ara és xafugo...
17: Horrible. No,
0: bueno, i a qui li hem de donar la benvinguda a les tertúlies del món a RAC 1 l'estiu és a la Gina Rigol. Bon dia, Gina.
18: Bon dia.
0: Com estàs?
18: Bé, ara et deia una mica nerviosa perquè, clar, la meva feina habitual passa per reflexionar sola a casa meva. Llavors, poder-ho posar en comú, de cop em té com neguitosa, però bé, molt
0: contenta. Ja, posar-ho en comú aquí, de cop tu estàs reflexionant tranquil·lament i tenir com una persona davant que et diu no!
18: Clar, exacte, que poden portar la contrària,
16: Respectem molt els torns.
0: Sobre això que dèiem del... És veritat que... Hi ha molt respecte, l'hem parlat, almenys durant una estona.
16: Exacte.
0: Després hi ha dies i temes que la cosa canvia. Però ara, ara que deies això dels mercats, ara anirem a Madrid i parlarem d'altres temes, eh? A la tertúlia hem d'anar a Madrid perquè ahir jo crec que José Luis Rodríguez Zapatero es va endur un petit ensurt quan de cop el seu amic Julito, Julio Martínez, que no Julio Martínez sola, això també ens ho hem d'acabar d'explicar bé, de cop va decidir llançar-los lleons. Anirem cap a l'Audiència Nacional, on tindrem l'Adrià de les Heres, perquè Julio Martínez, que és l'amic i suposat testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, avui declara en el cas Plus Ultra. Però ara que ha tret el Borja el tema dels mercats, que en parlarem avui a les 11 aquí al MRQ, que jo ho reflexionava a les 8, que és veritat, i jo crec que és una mica una suma de factors. Això va sortir perquè una membre de l'equip del MRQ, la Mar Bermúdez, va dir: per què als joves els hi costa tant, ens costa tant anar a la carnisseria o anar a la fruiteria o anar al mercat en general, no? I reflexionàvem i dèiem, no crec que sigui un tema de por, o sí, perquè crec que potser hi ha un tema de falta d'educació d'això, és a dir, de dir, jo quan vaig a la carnisseria i em pregunten com vull el tall de carn o com vull el peix, clar, malauradament, doncs cada vegada estem més acostumats en el súper, que ja ho tenim en una safata, allà tallat, i no sabem el que acaba de ser un filet o el que això i l'altre, no? També deu haver-hi una raó econòmica, no? Que al final és, el producte és més bo de la carnisseria, però també és més car, que és més car que el del supermercat. I potser reflexionàvem, no? Potser si és una tendència més accentuada, potser a les ciutats, on no, tot és una mica més ràpid, tot és caixes automàtiques, que aquest és un altre tema, també, d'anar a les caixes automàtiques del supermercat, que per una banda mai funcionen bé, i sempre hi ha d'haver una persona allà ensenyant a fer-se anar a la màquina. Però de com, jo ho deia a les 8, no? De que potser cada vegada tenim ciutats més plenes de gent, però com més buides de vida compartida, d'anar a la carnisseria i que el carnisser, com deia ara el Borja, o anar a la peixateria i que la peixatera et pregunti com estàs, com van allò, no? Més enllà de comprar i córrer cap a casa.
15: Jo avui quan us sentia pensava, el primer que he pensat és un tema de cultura, és un tema de coneixement i és un tema de transmissió. És a dir, jo l'altre dia estava a la carnisseria del poble de la costa i hi havia un senyor que volia vedella i era més jove que jo, eh? I llavors demanava i llavors li van dir: tinc un final de culata. I ell diu: bueno, però tal. I li vaig dir: un final de culata és una peça fantàstica, és super tendra. I jo per què ho sé? Doncs perquè anava a la carnisseria amb la meva àvia i amb la meva mare, etc. I llavors jo sí que crec, i també jo me recordo que la meva àvia regatejava en el mercat, no? En el mercat, saps quan vas a última hora del matí i dius, bueno, aquests préssecs, doncs, home, si valen tant, no... Yeah. Jo passava una vergonya tremenda, però ho he acabat fent. És a dir, jo vaig dir, home, si em quedo tres enciams, no sé què, tal, i m'acabo tots els teus préssecs, doncs em faràs un descompte, no? Llavors, jo crec que aquesta és una qüestió, perquè també segurament té un tema de diners, etc. Però la qüestió que jo crec que plana més és aquest coneixement de saber com es fan les mandonguilles, quina carn és millor per les mandonguilles, si només vedella o vedella i tocino, o si perquè saps si un peix és fresc o no és fresc, etcètera, etcètera. Jo crec que ens falta un coneixement, és a dir, segurament la gent cuina menys, no tenim les prestacions adequades com per poder cuinar, moltes coses que és una falta de cultura, no? Jo, per exemple, el meu fill, que té l'edat d'en Borja i de la Gina aproximadament, quan ha de fer un sopar em diu: què et sembla si faig tal i com es fa, no? I quina peça demano, no? I llavors l'has d'assessorar perquè veus que hem perdut aquest coneixement i que segurament, i llavors jo també pensava, si realment és per por, és una mica trist, és a dir...
0: Sí, no sé si por directament, però no ho sé, si esteu d'acord amb mi, que hi ha aquest tema també de que anem caminant cap a cada vegada aquest individualisme, no? I de sociabilitzem amb el nostre entorn i lo just... Sí. I no, és un, jo prefereixo anar al supermercat o prefereixo anar no sé on i m'agafo el meu i que ningú em digui res. En canvi, que jo ho deia, tu quan vas a la fruiteria o a la peixateria o a la carnisseria, més enllà de dir-te, escolta, aquests préssecs encara estan verds però d'aquí 3 dies estan estupendos, pot ser que et preguntin què tal estàs i com va allò, i escolta, això depèn de per quina... ja és massa, eh? Sí.
17: Es posa per davant sempre o s'està posant cada cop més per davant la comoditat que no pas, diguem, altres elements que
0: la qualitat,
17: que són essencials. La qualitat, l'especialització també, és a dir, i l'assessorament i l'aprenentatge que tens a base d'escoltar i de contrastar parers, doncs, amb el fruiter o amb el carnisser o amb qualsevol altra botiga o comerç o parada de mercat, I després, evidentment, també és una qüestió de preu, però aquí és on tindria que entrar també en joc el suport, diguem, al comerç de proximitat, perquè aquest perfil de comerç als mercats, aquesta fruiteria de barri o la carnisseria de barri, etc., és que fan barri. I és imprescindible.
0: Exacte.
17: Perquè el barri que no té aquest comerç, i no tan sols en vinculat a l'alimentació, sinó a altres facetes, doncs és un barri que acaba morint, és un barri que es despersonalitza, i és un barri que ja la gent no es coneix, ja no es coneixen la immensa majoria de veïns de la pròpia escala, de la comunitat on vius, doncs imagina't el teu barri. I aquí és on també les administracions haurien de fer un sobreesforç i una aposta decidida per aquest comerç de proximitat, pels propis mercats, etc., per generar, diguem, un teixit, un arrelament d'aquest teixit productiu i social i econòmic que és fonamental.
18: Sí, de fet, la meva experiència personal amb la gent jove, i evidentment amb moltes excepcions, és que la dificultat està cada vegada més en interaccionar amb éssers humans, no? No sé si us heu trobat amb gent jove que no parla per telèfon. Són incapaços de parlar per telèfon, que no poden trucar. Exacte.
16: Passa alguna
18: cosa? I fins i tot ho diuen...
17: Això sí, et contesten.
18: Exacte.
17: T'escriuen i diuen, què vols?
18: Bueno, fins i tot ho diuen de patis de l'escola o espais de no, interacció social entre joves que estan asseguts al costat i s'escriuen per telèfon, no? Vull dir que crec que la dificultat de relacionar-se amb persones, en comunitat, entre alguna gent jove, cada vegada és més palpable i es perd aquesta part bonica que ara comentava, d'aprendre in situ, no? O sigui, jo crec que part de la gràcia en el mercat és no saber-ne i que llavors no, la persona que està esperant darrere teu a la cua o la persona que t'atén t'ajudi a anar-ne aprenent a poc a poc i llavors siguis tu després que un dia li expliquis a algú altre, no?
0: Exacte.
16: No, anava a dir, afortunadament als patis de les escoles es va treure allò dels telèfons mòbils, però és veritat que quan els hi entreguem, ho dic perquè jo estic en el sector educatiu també, quan els hi entreguem els mòbils a l'hora de la sortida ràpidament, no? I llavors els veus sortir tots amb els caps cap per avall i apenas es parlen entre ells. Jo crec que el factor tecnologia és clau i explica moltíssimes coses, és a dir, si nosaltres anem a mirar quins són els supermercats que s'estan ara tastant en aquells països que suposadament estan més avançats que nosaltres, són supermercats en els que tu ni tan sols t'has de baixar del cotxe. És a dir, són coses que potser ens poden fer gràcia, ens poden cridar l'atenció. Hola, mira que xulo, vas amb el cotxe, no? Ho has demanat tot online, t'ho carreguen en el cotxe, no? I fins i tot no hi treballa ningú. Aquesta idea també em sembla bastant, bastant perillosa, no? Mm-hmm. Clar, el factor tecnologia, doncs, com sempre, té dues cares, no? Una part positiva, una part negativa, i a mi és veritat que em preocupa, perquè a mi m'agrada veure la ciutat. A mi, per exemple, una de les coses que em frapa de quan vas pel món és la capacitat que hem tingut a ciutats com Barcelona, però també a ciutats com, per exemple, la meva, Sant Cugat, no? D'anar caminant pel carrer i que els baixos siguin locals. La seguretat que això dona, la vida que això dona. Fins i tot ara us diré, no? És a dir, si tu ara a l'agost vas caminant per segons quines ciutats, no com Barcelona, que és més turística, no? Però, per exemple, com ciutats com Sant Cugat, que hi ha gent que necessita tancar persiana i no té ningú qui posar, la ciutat està més morta, que diríem. I, en canvi, la resta de l'any la tenim més viva. És evident que cada cop que decidim comprar, com decidim comprar, decidim en quin món volem viure.
0: Són les 9:22, insisteixo, a partir de les 11 al món de RAC1. Avui en parlarem amb la Júlia Manero, que és companya d'aquí a RAC1 i que és filla i neta de peixaters i que durant molts anys ha treballat a l'altra banda del mostrador a la peixateria. Amb el Cintet, ell és cuiner i creador de contingut a xarxes, precisament demanant i defensant molt el producte de proximitat, i amb la Cristina Domingo, professora i xef de l'Escola de la Cuina Mireia Carbó i col·laboradora del món recolectiu. Són les 9:22, fem una pausa, i quan tornem ens anem cap a Madrid, cap a l'Audiència Nacional, i que l'Adrià de les Heres ens expliqui bé això del Julio Martínez Martínez, del Julio Martínez Sola, i per què, doncs, sembla que José Luis Rodríguez Zapatero està més contra les cordes que mai. Un segon.
12: Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: sol, vacances i RAC1.
1: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
2: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
3: No ho comparteixo.
2: El que he dit?
3: No, la banana. Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
2: I la nectarina, 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
5: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
6: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
8: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
9: El perquè de tot plegat.
10: Fa 25 minuts havia de començar la declaració de l'empresari Julio Martínez a l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra, i allà hi tenim l'Adrià de les Heres. Bon dia, Adrià.
11: Hola, bon dia.
10: Ha començat ja la declaració, o ha arribat Julio Martínez, ja el tenim a dir.
11: Bé, no sabem si ha començat, però el que sí que sabem és que Julio Martínez Martínez sí que ha arribat a l'Audiència Nacional, ja està dins, i per tant, doncs bé, estem ja dintre de l'horari previst per aquesta declaració.
10: En 12 hores, perquè més o menys en 12 hores, podríem dir que a José Luis Rodríguez Zapatero se li ha complicat una miqueta el cas, podríem dir, no, Adrià?
11: Sí, sí, perquè al final... Ells diuen, Julio Martínez Martínez i Julio Martínez Sola, diuen que col·laboraran amb la justícia, però això es tradueix en que contradiuen a Zapatero i, per tant, com dius tu, Sergi, se li complica el futur judicial. I, si voleu, destaco quatre idees de sí. Per què aquesta declaració, aquesta carta que van enviar, aquestes cartes que van enviar a l'Audiència Nacional, contradiuen una mica la seva versió i, per tant, el deixen a l'estacada. D'una banda, el que diuen és que Zapatero liderava l'estratègia de la consultora Anàlisi Relevante, i Martínez Martínez diu que l'expresident decidia tots els passos a seguir, o sigui, perquè ja el situa al centre de l'operativa d'aquesta empresa que van muntar. També diu que van cobrar un 1% del total del rescat que van donar, que el Consell de Ministres va donar a aquesta aerolínia, i això són uns 530.000 euros. I a més, explica que com hi havia molta pressió mediàtica al voltant de tot aquest cas, el que van decidir va ser fragmentar els pagaments d'aquests 530.000 euros i canalitzar-los, més enllà d'Anàlisi Relevante, a través d'altres empreses de Martínez Martínez.
10: És a dir, això...
11: També expliquen, Adrià, que l'expresident espanyol,
10: perdona,
11: va informar...
10: Perdó, Adrià, vull dir...
11: Sí, és que ho sento fluix, perdó.
10: Sí, no, perdó. Vull dir que això és el Julio Martínez Martínez, que perquè quedi clar, Julio Martínez Martínez era l'amic de José Luis Rodríguez Zapatero, el que aquestes últimes setmanes l'hem conegut com a Julito, amb el que alguna vegada fins i tot havien sortit a córrer, vull dir que eren amics, i el que era el seu suposat testaferro. Això és Julio Martínez Martínez, que bàsicament, Adrià... El que ha fet Julio Martínez Martínez, ja ens explicaràs, el Julio Martínez Solas, que també, per posar-nos-ho fàcil, han decidit dir-se igual. Bàsicament, és fer un Aldama.
11: Sí, sí, sí. Al final, Aldama, per exemple, va optar per col·laborar amb la justícia... i amb l'explicació seva a l'hora d'admetre els fets va enfangar doncs, José Luis Ábalos i Koldo García, i amb això hi va haver una rebaixa penal i Ideal Damas ha estalviat la presó, i en canvi a l'exministre i a l'exassessor els hi van caure 24 i 19 anys. Per tant, podria ser que sí, que Martínez Martínez i Martínez Sola estiguin optant per una estratègia similar. Els dos casos no s'assemblen gens entre ells, però al final la justícia espanyola ha sentat un precedent, i és que si col·labores i admets els fets i per tant ajudes a que la justícia es tiri del fil, doncs et pots beneficiar d'una rebaixa i no entres a la presó.
10: Martínez Martínez és l'amic, com dèiem, i Martínez Sola, qui és exactament?
11: És l'exdirectiu de Plus Ultra, és a dir, de l'aerolínia que es va beneficiar d'aquest rescat en temps de pandèmia. I una de les coses que, per exemple, diu aquest Martínez Sola en el seu escrit a l'Audiència Nacional és que Zapatero va cobrar aquest 1%. Sí, sí. Reconeix també que Plus Ultra els va compensar amb aquests honoraris de l'1% del total del rescat.
10: Clar, és a dir, hi ha una cosa que jo crec que és evident, que és que Martínez Martínez, estrany seria que avui a la seva declaració davant del jutge no ratifiqués precisament el que va presentar ahir per escrit, però amb això, és a dir, per què és important, diguéssim, el que hem sabut fins ara, o el que almenys diuen aquestes dues persones?
11: O sigui, jo crec que hi ha dos elements que sobretot hem de destacar i que sobretot són interrogants, però que al final doncs, ja ho sabrem més endavant. Hi ha una de les coses que és que un dels coautors, de fet dos dels coautors dels fets que s'estan investigant, estan admetent que els indicis són certs i, per tant, bé, doncs ja no estem parlant de terceres persones implicades, un telèfon que van interceptar en un aeroport dels Estats Units i que assenyalava José Luis Rodríguez Zapatero, no. Ara el que està passant és que dos coautors dels fets ho estan admetent. Uh-huh. I, per tant, podria ser que mentissin, això és veritat, estaran al seu dret, però, com a mínim, ja estem en un escenari diferent del que havíem estat fins ara. I l'altre dubte també important és com es va gestionar el rescat a Plus Ultra, perquè el que diem és que Zapatero va fer gestions per aconseguir que li concedissin el rescat en aquesta aerolínia, però no es concreten en cap lloc aquestes gestions, i per tant, si ell va pressionar algú del Consell de Ministres perquè li concedissin sense tenir en compte els criteris que s'havien fixat a la norma per donar aquestes ajudes, doncs estem davant d'alguna cosa il·legal i hauríem de saber bé, doncs si hi ha algú del govern espanyol que va col·laborar d'alguna manera o altra a que el negoci de Zapatero fos exitós.
10: De les joies, de les famoses joies, ara fa dies que no se'n parla.
11: No, perquè Zapatero va dir el 17 de juny quan va declarar l'Audiència Nacional que necessitava més temps per explicar aquest cas, perquè fins ara, diguéssim, les joies van per una altra causa. Les han separat de la clar. Causa principal de Plus Ultra. Però, en tot cas, Zapatero va dir que donaria explicacions en una setmana, 10 dies, això ja ha passat, i de moment no les tenim. Què podria passar? Doncs que Zapatero hagués optat per aturar aquesta declaració, olorant-se ja que Martínez Martínez i Martínez Sola el podien deixar a l'estacada, i per tant ha dit calla, esperem a veure què diuen, i a partir d'aquí, si convé, ja donarem explicacions. Aquesta és una de les hipòtesis, i per tant, doncs potser la declaració d'avui desencalla aquesta explicació que havia quedat aturada i que per tant queda pendent.
10: Tot això porta tancada, l'Audiència Nacional?
11: Sí, de moment sí.
10: D'acord. Va, Adrià, doncs qualsevol cosa ens fa saber. Gràcies.
11: Gràcies, que vagi bé.
10: Què, Borja? Com ho veus? Tot plegat.
12: Doncs que això de donar explicacions només davant de la justícia per qui està rebent diners públics em sembla, bueno, que és d'aquestes coses que explica molt bé quina és la cultura política d'aquest país. Igualment, jo ara recordava, abans deies això de s'ha fet un Aldama, quines eren les paraules d'Aldama quan va sortir justament de les portes del tribunal, no? I va dir, espero que los que vienen detrás colaboren. I tothom ja va dir, ja està, això és una bola de cristall, ara començaran a cantar perquè aquí hi ha molta gent que podria cantar i que podria sortir beneficiada. A mi de tot això el que més em preocupa com a ciutadà, és el, no el número de noms que tenim de casos de corrupció, que és una retaïla espectacular, sinó també aquest número de noms propis, no?, que anem coneixent. No? Tenim Koldo, el Bigotes, Leire Díaz, el Dama, el Pequeño Nicolás, Julio Martínez, Iván Yáñez... En tenim moltíssims. I això vol dir que el sistema funciona d'una manera que crea incentius perquè aquests existeixin. Perquè gent que té morro, no?, i que no té cap tipus de moral en relació als... n'hi haurà. El tema és fins a quin punt el sistema posa catifes vermelles o murs, no?, a favor o en contra d'aquestes persones. I desgraciadament necessitem un canvi en el sistema. No un canvi de sistema, però sí un canvi en el sistema, que bàsicament passa per copiar aquells països que ho estan fent millor que nosaltres. I això passa perquè l'administració no es converteix en una partitocràcia. No és normal que quan un partit guanya unes eleccions en el legislatiu i rep la confiança del legislatiu per ocupar l'executiu, l'ocupi fins a l'últim, no?, dels espais de poder, per fer que els partits polítics siguin com una mena d'ETT on tu pots col·locar no sé quanta gent. Però és que més enllà d'això és... Quina capacitat té el propi sistema de controlar que totes aquestes persones després no siguin aquests famosos contactes que tenen persones que hi ha fora, que tenen els telèfons mòbils de tots aquests que estan ocupant l'administració, perquè en processos d'adjudicacions o informació privilegiada, en comptes de vetllar pels interessos normals, no?, de tothom, estiguin vetllant per uns interessos que són totalment il·legítims. I després també deixa'm dir-te que, i això des d'un punt de vista català crec que també és molt interessant, i és que aquesta declaració escrita no només posa la corda fluixa a Zapatero, posa la corda fluixa tot un Consell de Ministres. Tot un Consell de Ministres. I en aquest Consell de Ministres teníem una persona que es va presentar com un gran gestor, que es diu president Salvador Illa, que parla molt a xarxes sobre molts temes que moltes vegades no tenen res a veure amb Catalunya, sinó segurament amb la seva projecció cap a Espanya, perquè jo no descarto que pugui ser una de les persones que un dia vulgui liderar el Partit Socialista Obrer Espanyol, i a les proves me remito, sinó que, a més, calla davant de coses com aquestes. És a dir, el silenci del president Illa davant de tots aquests casos és, sincerament, bastant... bueno, com el que deia al principi, no?, que és aquesta cosa de la responsabilitat. No es tracta només de donar explicacions davant dels jutges, també davant de la ciutadania.
13: Isabel.
14: Jo estic d'acord amb el que està apuntant en Borja de com aquest sistema d'inserir en els esglaons administratius dels partits polítics que guanyen unes eleccions contamina absolutament tot l'exercici de responsabilitat administrativa. És a dir, aquest és un mal endèmic, lamentablement, que passa a qualsevol comunitat autònoma i passa en general amb el govern central, no? És a dir, tots som molt conscients i tots els que hem tingut, doncs, d'alguna manera relació amb els partits polítics sabem que quan entra algú en un organisme oficial, en una administració, comença a col·locar a tothom. Per què? Perquè hi ha una qüestió de dèbits que has de tornar, perquè aquest persona ha estat, doncs, molts anys treballant pel partit i se li ha de donar un premi, etc, etc. I aquesta és el gran problema que tenim a nivell general i assumit i assimilat i acceptat per qualsevol partit. És a dir, que aquí no se'n salva ni un. I aquest és el problema. Però, a part d'això, jo crec que si entrem en el que avui, doncs, veurem, és evident que el cas Andama el que ha fet és obrir una caixa de Pandora. És a dir, tothom sap ara que col·laborar amb la justícia d'una manera que pot ser més o menys sospitosa, en tant que tu pots tenir un rèdit a l'hora de sentència, etc., pot tenir uns beneficis. És a dir, jo crec que el que està dirà avui el senyor Julio Martínez és la veritat revelada? No. Després haurem de veure si la justícia, com va fer amb el cas Aldama, pot argumentar, justificar amb documents, amb tota la traçabilitat necessària com perquè això sigui una realitat i finalment el president Zapatero sigui condemnat en allò que se li hagi de ser condemnat. Perquè sí que és veritat que sense obviar tota una sèrie d'accions o d'acció política que va fer el president Zapatero afavorable a qüestions de justícia social, qüestions de prestacions que van ser positives des de la meva perspectiva per la ciutadania, això no treu que quan un està jugant amb diner públic, com són 53 milions d'euros, que el que havien de fer era repescar realment empreses que tinguessin i que tinguessin les característiques necessàries com per fer-ho i aquí hi hagi un abús de poder i no es facin els filtres necessaris com perquè això sigui una operació no només legal, sinó també moralment impecable. És a dir, jo crec que hi ha una qüestió i el que ens està passant com a ciutadania, aquells que creiem en el sistema, que jo crec en el sistema i estic d'acord que el sistema s'ha de reformular com perquè puguem seguir dient que creiem en el sistema, aquells que creiem en el sistema, quan passen coses com aquestes, se'ns fa molt difícil poder argumentar davant de tots aquells col·lectius i totes aquelles persones que et trobes amb un dia, és que tot això està, tot està corrupte, la policia està corrupta, els fiscals estan corruptes, tots els polítics són corruptes, etcètera, etcètera. I tu encara penses que això no és així, perquè estic convençuda que això no és així. I, per tant, la descredibilitat de la política fa que llavors partits com els que veiem que estan aflorant i que tindran un pes importantíssim en les pròximes eleccions, doncs vagin creixent. I jo què penso? Que tenim el que ens mereixem. És a dir, que segurament les properes eleccions serà un bany de realitat del que ens pot arribar a passar. I penso que no passi, no, jo crec que no, que a vegades les banys de realitat són necessaris, que passi, que guanyi qui hagi de guanyar i que després veiem com la ciutadania reflexiona davant d'aquestes realitats. Avui crec que Zapatero ho té molt, molt, molt magre, molt malament. Crec també que això que dèiem, no dona només la credibilitat perquè dues persones estiguin argumentant com van actuar, no, però realment és un avís de navegants i el cas Aldama afavoreix això. Després s'haurà de demostrar.
10: Gina i Alberta.
13: Sí, a veure, jo sense negar tot això que comentàveu de la partitització de la política, que de fet estic absolutament d'acord, crec que això no hauria de ser assimilable ser corrupte, no? O sigui que entenent que això pot passar i podent estar més o menys d'acord, també hauria de poder ser diferent a cada cop tothom fos corrupte, que sembla el que es veu a la tele, vale? Ja no dic si és veritat o no, però és el que la gent...
14: Disculpa una cosa, però sí que és veritat que si un tècnic és bo, si un càrrec determinat funciona, el fet de col·locar-ne un altre perquè és de la teva ideologia no implica que l'altre no funcionés, eh? Només...
13: No, exacte, però tampoc implica que cap dels dos sigui corrupte, que crec que és el que estava deixant implícit accidentalment, em sembla, i crec que està bé dir-ho. Ho dic perquè, si no, i una mica lligant amb això que deies, de la narrativa de és que tots són corruptes i tal, després ens porta a l'auge de partits d'extrema dreta. Val a dir, m'agradaria afegir també, que no dir-ho també, és a dir, continuar dient que no tots els polítics són iguals, però no veure'ls i no, que no siguin visibles o no posar-ne exemples, tampoc ens ajuda perquè llavors ens fa quedar de naïfs. Vull dir, siguem capaços també d'acceptar la realitat i de dir que el que traspua de la política espanyola des de fa temps no és el que ens agradaria veure del sistema i que això s'ha de poder canviar. I dit això, sobre la comparació amb el Dama i tot això, clar, el que es veu és una mena d'incentiu no a confessar de moment, sinó a acusar, no? O sigui, el que dèieu de... Bueno, després ja veurem si és veritat o mentida. Bueno, però ells ja ho han dit, no? I en aquest sentit, i en molts d'altres, jo crec que l'estat espanyol fa temps que té un problema i greu de desconfiança amb el sistema judicial. O sigui, al final el sistema, tots els sistemes, però també el sistema judicial, se sustenta en el fet que ens l'hem donat entre tots, no? I que per tenir una certa confiança en l'existència que això funciona. I a mesura que van fent coses, no? Van perdent gent pel camí, no? Els catalans ja hi confiem regular perquè el referèndum, ara els socialistes hi confien regular perquè, no? Doncs Begoña Gómez, Ábalos, etc. I això és problemàtic ara i ho serà més en el futur perquè porta a que la gent ho desacrediti. I només per tancar, que ara comentaves, em sembla, no?, que això que deies, jo sóc partidària de provar-ho, no?, que votin, no?, deixar que la gent voti, a veure què passa, i que això serà com una lliçó de vida. Jo crec que això és perillosíssim per la gent que ho pateix i que des... O sigui, que és una frase que es pot dir des d'una posició de relatiu privilegi, però com menys privilegis acumulis, pitjor ho passaràs. O sigui, em sembla de tirar la tovallola massa d'hora. I sobretot de deixar gent a patir-ho.
10: Bueno, no sé si per al·lusions volies dir alguna cosa, ja vaig endur.
15: Totalment d'acord. Sí. És des d'una postura absolutament privilegiada. Mm. I aquest és el problema, que és absolutament privilegiada, perquè estic d'acord que ho patiran, segurament jo no ho patiré, i ho patiran tot...
13: En algun moment ho patirem, com a dones,
15: sí,
13: jo
15: però,
13: també.
15: Sí, segur, no? Però dones ells que tinguin... Que tinc, sí, però segurament tenim un estatus, diguéssim, que el patirem menys que moltes altres dones. Però això no treu que per mi és important que es faci visible.
10: Què dius, Alberto, que voldré canviar de tema aviat?
16: Bé, jo crec que entre tantes notícies lamentables, davant tanta negativitat al voltant de la corrupció, que ja fa moltíssim temps, massa temps, que això ja s'arrossega, jo crec que hi ha un primer element positiu. És a dir, i és que el sistema comença a reaccionar. I en aquest cas és el sistema judicial que comença a reaccionar gràcies a una decisió que jo crec que per ell va ser molt equivocada, que de l'exministre Ábalos, que no va renunciar al seu aforament, i això va significar que el judici contra el cas Mascaretas fos dirimit pel Tribunal Suprem i no pas per l'Audiència Nacional. Això té dues conseqüències. Una, l'Audiència Nacional probablement hauria trigat en instruir-se, potser 10 anys, 8, 10 anys, perquè triguen moltíssim aquesta instrucció, un element a rectificar, evidentment, i en segon terme, doncs, que el Suprem, com a màxim òrgan judicial espanyol, doncs les seves resolucions, doncs, evidentment, són referència obligada per a la resta de tribunals. Amb la qual tenim una resolució del Tribunal Suprem, gràcies al senyor Ábalos, que ha sigut rapidíssima, pràcticament 3 mesos hi ha hagut sentència, i a sobre han introduït un element novedós i que pot ser molt útil per lluitar contra la corrupció i contra els corruptors, contra els corruptes i els corruptors, que és, diguem, el perdiment, és a dir, el que col·labora activament amb la justícia per tal d'arribar al fons i poder condemnar els corruptes i corruptors, i en aquest cas, i que sense aquesta col·laboració, evidentment s'hauria d'afegir, doncs probablement no s'haurien esbrinat aquestes qüestions. I això és el que està fent el testaferro de Zapatero, està fent, com tu comentaves abans, està fent-se un aldama, però no tan sols ell i també els directius de l'empresa Plus Ultra. I per això van presentar a l'escrit els directius de l'empresa i el testaferro de Zapatero, el seu fins ara amic, doncs van presentar un escrit, diguem, en el que anuncien la col·laboració absoluta amb la justícia, que avui s'ha de ratificar amb la declaració del testaferro davant de l'Audiència Nacional. I, evidentment, això complica i molt, en el cas Plus Ultra, a Zapatero, perquè el posa no tan sols a la trama, sinó al capdavant de la trama i el principal beneficiari de la trama, aquest que era el far moral del Partit Socialista. I, d'altra banda, també, evidentment, manté obertes altres vies que també tenen molt complicats Zapatero, que és les joies, és a dir, fa 2 mesos que va dir jo ho explicaré tot, i encara no ho ha explicat, i a partir d'aquí hi ha 2 elements també sobrevinguts que són molt importants a seguir, i un d'ells ho comentava també Borja, no? És a dir, el cas concret de Plus Ultra, si hi ha hagut aquest tràfic d'influències o el delicte que hi sigui per part de Zapatero, presumptament, evidentment això s'ha de determinar al seu moment, és perquè tenia alguna col·laboració, alguna informació, alguna acceptació en el propi Consell de Ministres i en altes instàncies del govern d'Espanya. I, evidentment, aquesta serà una línia d'investigació que, si no està oberta ara de forma secreta, s'obrirà de forma immediata. I una tercera i última, sí. i una última reflexió. És que això és la punta de l'iceberg, perquè Zapatero fins ara estem en 2 potes molt judicialitzades i que centra l'atenció pública, que és les joies d'una banda, d'on venen, i 2, el cas Plus Ultra, però és que jo crec que vindran altres aspectes i altres participacions de Zapatero, no sé si en il·lícits, però en qüestions que tenen moltes ombres, i que caldrà aclarir probablement davant la justícia, i per tant hi haurà el cas de les joies, el cas Plus Ultra, i jo crec que hi haurà altres

0: no apunta bé. És a dir, quan diuen que no, he constituït una societat, no sé quin país ara, Pere, que tenien una societat constituïda, escolta, cap de nosaltres ens anem, marxem, m'ho invento a Qatar a constituir una societat, o a l'Aràbia Saudí, etc. No, no, quan fas aquestes coses... i ho fas amb el testaferro, que és el teu amic i que ara precisament està tirando de la manta, evidentment, si tira de la manta, avui li cauran preguntes del Plus Ultra, i no descartis que Fiscalia o el propi jutge li repregunti algunes altres cosetes.
1: 12 minuts i les 10, en tot cas, tot això ja ho anirem veient, i si van sortint, evidentment, ho explicarem. 12 minuts i les 10, vull canviar de tema... Perquè m'interessa saber... Per cert, no, abans d'això, perdoneu el gir, m'estan explicant des de l'equip de producció del Món RQ que el veí de Mataró, d'aquest cas que avui porta La Vanguardia, que hem explicat durant els apunts, que és que aquest veí que l'han multat per ser cívic, no? Que té derivades, el debat, no? Perquè és un veí, ho explico molt ràpid, esgotat que el seu carrer estigués en molt mal estat i esgotat de fer instàncies a l'Ajuntament demanant que, si us plau, ho anessin a arreglar. Ell, per la seva banda, va decidir plantar 5 arbres, arreglar 2 bancs i arreglar també 2 lloses del carrer, i l'Ajuntament de Mataró l'ha multat per danys en el mobiliari urbà. Llavors, he demanat als productors del Món RQ, al Jordi Balaguer, que, sisplau, veient si podíem aconseguir poder parlar amb el veí de Mataró, i el Jordi Balaguer, que aconsegueix moltes coses, això també ho ha aconseguit. Per tant, aquí una estona aquí al Món RQ podrem parlar amb el veí cívic de Mataró tant que l'han multat. Però dit això, m'agradaria saber... veient les imatges d'ahir de la celebració de la selecció espanyola, quan veieu Ferran Torres... una selecció espanyola que ha tret 2 milions de persones a la celebració i al carrer, que, com hem anat comentant, ahir vam fer una tertúlia molt interessant sobre el tema, que ha engrescat molt a unes generacions molt joves que s'han fet seva aquesta selecció espanyola per diferents motius. Quan veieu la imatge de Ferran Torres amb una gorra de color vermell i lletres blanques en majúscules... que posa Make Spain Great Again, és a dir, imitant directament el lema MAGA del Donald Trump, aquesta gorra que li hem vist portar al Donald Trump infinitat de vegades. Puc saber, Gina, per exemple, què et passa pel cap quan veus aquesta imatge?
2: Què em passa pel cap? Bueno, el primer seria si veig aquesta imatge, perquè jo no participo gaire d'aquestes coses, per tant no l'he vist. I dono les gràcies, perquè realment a mi evident... O sigui, això m'enerva, perquè és la banalització absoluta de coses greus. I fins i tot dient això, espero que ho sigui una banalització, perquè l'alternativa és pensar que ho creu i ho pensa de veritat, no? O sigui, el més probable és que formi part d'alguna mena de broma i que hagin agafat l'eslògan aquest perquè els ha fet gràcia d'alguna manera, i no que de veritat pensen que el model MAGA és el que hem de... és el que Espanya ha de replicar en algun moment.
1: Borja?
3: Ai, jo què deia? Escolta, jo vaig dimarts. Dilluns no tinc cap cita mediàtica i, per tant, no m'hauré de pronunciar. Igual Sergi em vull dir i ens pregunta per la selecció espanyola.
1: Això és culpa de Ferran Torres, no?
3: No, a veure, jo et diré. Jo, en primer lloc, jo dono gràcies de viure en una part del món en el que pràcticament tothom es pot expressar amb moltíssima llibertat. I, per tant, cadascú s'expressa amb els símbols, els eslògans que li dona la gana. I, per tant, és a dir, ho dic perquè jo, que he estat professor, jo feia pedagogia i deia la llibertat no va de que tu vegis els símbols que a tu t'agraden, sinó va de que la gent pugui expressar-se com li doni la gana en el moment que li doni la gana. I prefereixo viure en un món en el que es pot portar aquest barret sense saber exactament què pensa i amb quina profunditat ho està expressant, que sospito que és una profunditat tranquil·la, no? És a dir, que no va més enllà de portar aquesta gorra i punt, però sí que és veritat que en relació al moviment MAGA, als extremismes, no? Abans es parlava, jo he estat molt obedient i no he volgut entrar, però aprofito i ho comento, és a dir, la pregunta que ens hem de fer és per què nassos hi ha tanta gent, als Estats Units més de 77 milions de persones, per exemple, que estan votant discursos on, per exemple, es deia que els immigrants menjaven gossos. És a dir, jo només veure això, jo diria que aquesta persona no està capacitada per ser el president dels Estats Units. I en aquest país nostre...

0: també a Catalunya, tenim també discursos que realment fan molta por. Però a mi, més que criticar-los amb ells, que els critico i els combato i els intento fer molta pedagogia, també he de dir que em passo moltes vegades fent pedagogia, però hi ha molta gent que no està disposada que li faci pedagogia, perquè hi ha molt de nuig. És a dir, aquells partits que són del sistema han frustrat a tantíssimes persones que hi ha gent que està disposada a comprar això, a posar-se aquest barret i a votar això. Mm. Després ja veurem, perquè és veritat que la tradició europea, que va una miqueta més avançada que nosaltres, al nord d'Europa, tots aquests partits han tocat poder i ràpidament han perdut la confiança de la ciutadania, perquè són completament ineptes, perquè t'estan prometent solucions, si és que es poden dir solucions, molt fàcils a situacions molt difícils. Mm. Però jo et diria, doncs, sobre aquests senyor, doncs, que ahir estava en un moment espectacular, intento posar-me en la seva pell.
1: Però Borja, perdó, més enllà de l'anècdota de la gorra,
0: sí,
1: que pot ser una anècdota i penses, mira, i en funció de simpatitzes més o menys amb un moviment o altre, doncs et fa més o menys gràcia. Però el que després, què va passar? Va passar el que era evident que passaria. Que sectors de la dreta i de l'extrema dreta espanyola van dir, mira, l'heroi d'aquesta selecció espanyola que tantes passions està generant, que ens ha fet guanyar la segona estrella, que tots els que, perquè el futbol també ho té això,
0: sent tan passional,
1: tots els que estan sobre la gespa són herois, i més si el que fa el gol és l'heroi en majúscula,
0: pensa com nosaltres.
2: Sí. A veure, la dreta.
0: Però escolta'm, això passa amb tots els partits polítics, amb tots els líders polítics, tots intenten patrimonialitzar èxits, perquè qualsevol projecte, també esportiu, si és guanyador, és molt seductor. I, per tant, anirem a unes urnes i tothom intentarà capitalitzar tot això. Hi ha molta gent que està molt sorpresa de per què nassos a Catalunya tenim tanta gent amb les banderes espanyoles i tan joves vestits amb la samarreta espanyola, quan fa 4 dies estàvem omplint els carrers amb un altre tipus de samarreta i amb un altre tipus de missatges. I això té a veure amb la seducció. Els projectes, quan són guanyadors, són seductors i, efectivament, com tu dius, la política té aquesta mania d'intentar patrimonialitzar èxits externs per intentar tenir èxits propis.
2: I en aquest cas la dreta espanyola ho necessitava molt, no? Perquè justament l'Espanya que s'estava venent arrel d'aquesta selecció era l'Espanya plural, diversa...
0: Perdona, Gina, qui ho necessitava sobretot és el president Sánchez, que necessitava uns dies que no parléssim de segons quines coses.
2: No, és que ho necessitava
0: ho necessitava tothom,
2: però Pedro Sánchez estava guanyant el relat, crec, sobre la selecció. I la dreta no havia trobat encara el fil per estirar i l'ha trobat amb aquesta gorra. I només un matís sobre el que comentaves dels símbols. Sí, però no amb tots els símbols, perquè aquests dies també hem vist als carrers de Barcelona, i no només, gent amb banderes espanyoles franquistes, diguem-ne. I segur, estic segura que hi ha molts joves que l'abracen des de la banalitat perquè no saben el que significa, però tot i així... No ha de poder passar.
0: És a dir,
2: crec que encara no m'ha arribat a posar-li l'etiqueta de feixista, però...
0: Vaig haver de fer fora i reflexionar a un alumne per fer-me la salutació nazi enmig de l'aula.
1: Alberto i Isabel.
3: Jo crec que, caràcter general, jo crec que les celebracions de la victòria d'Espanya al Mundial, de la selecció espanyola, jo crec que ha sigut absolutament festiva, despolititzada. Jo crec que a vegades caiem en l'error de voler interpretar-ho tot amb claus polítiques i a vegades fins i tot convertint l'anècdota en l'aspecte més destacat i en l'aspecte més rellevant i l'aspecte més important, quan jo crec que la immensa majoria de la gent ho ha viscut de forma festiva, ha sigut una gran notícia, ha sigut una notícia feliç i compartida, i que jo crec que no li hem de donar més recorregut que aquest. A partir d'aquí, hi ha qüestions. La gorra de Ferran Torres que tu has introduït, bueno, aquest Make America Great Again de Reagan, en certa manera, és una imitació de l'eslògan que va fer l'any 84 a les eleccions presidencials Ronald Reagan, que era Bring in America Back, o sigui, això ja estava inventat. I una altra cosa és que el Trump intenti assumir uns valors positius per a la societat americana, que jo crec que el seu govern està desmentint, perquè evidentment jo, que no soc dubtós de ser esquerrà, ben al contrari, doncs és evident que si jo fos als Estats Units seria republicà, però no podria ser de trumpista, i jo crec que el correctiu que tindrà Trump serà d'aquí a 3-4 mesos a les eleccions parcials del novembre, on es decideix la meitat del Congrés i el Senat, on probablement perdrà la majoria de les dues cambres legislatives nord-americanes, i en aquest moment tant de bo que hi hagi republicans que ja comencen a fer-ho, doncs que trenquin el seu silenci, trenquin la seva disciplina de vot i apostin, diguem, per un tornar un bringing American back, és a dir, tornar als Estats Units d'abans, en el que hi havia dos grans partits i hi havia un equilibri entre demòcrates i republicans en les estratègies. A partir d'aquí, per acabar, el tema de la gorra, diguem, a mi m'és indiferent en el sentit quin és l'eslògan. Jo el que vaig és més enllà, és a dir, jo crec que els jugadors han de ser conscients que quan juguen amb la selecció espanyola estan representant a un país, i un país no té... els ciutadans poden tenir ideologies, però el país com a tal, les institucions, els organismes, en aquest cas esportius, etc., van més enllà de sigles de partits, de sigles ideològiques o d'afinitats o sentiments de pertinença. I jo personalment, és a dir, jo que cadascú surti amb la gorra que vol, amb la senyera, ja sé que tenen la seva llibertat, però en certa manera era la celebració de la selecció. I ahir ens hem de trobar tots còmodos. I per tant, que diu això el Ferran Torres, pues és el seu dret, però jo crec que ha de ser conscient on estava, en una celebració. I diria exactament el mateix si la gorra digués soy podemita y quiero ser no sé què. No, és que ara no toca. Ara no toca això, és a dir, jo crec que és una celebració i ens hem de trobar tots còmodos, i segur que hi haurà persones que estaven celebrant la victòria d'Espanya quan van veure determinats comentaris, etc., no els va agradar, es van sentir incòmodos, i si ho hagués sigut al revés hauria passat amb altres persones. I jo crec que aquestes celebracions el que han de fer és unir i no pas dividir i provocar controvèrsies o divisions en una comunitat de felicitat i de festivitat que era la celebració del Mundial. Jo potser soc de la vieja escuela, però no. Jo que soc perico, a vegades sempre dic, escolta, al camp únicament tenim uns colors, que són els blanc i blaus, doncs, i res més, escolta, i amb això ens uneix, amb això ens dona força.
1: Però no em sembla ben bé el mateix, per la Gina, portar una senyera o una bandera de la ciutat de Terrassa, com Dani Olmo,
3: i si portes una estelada,
1: que un lema...
3: I si portes una estelada...
1: Jo estic dient que el que s'ha vist entre ahir i abans d'ahir és que per mi no és el mateix una senyera, no és el mateix una bandera de la ciutat de Terrassa, o no és el mateix una bandera de la comunitat autònoma d'Andalusia, com portava Gavi, per exemple, que un lema d'un president dels Estats Units, que cada dia en fem un fart de dir el que fa. No. I ja no només el president dels Estats Units, sinó del moviment que té darrere.
3: Jo no t'estic justificant, però també t'he recordat. Hi ha hagut celebracions esportives on hi havia jugadors que apareixen amb una estelada. Escolta'm, i aquí ningú deia ningú.
0: Però no podem estar demanant als jugadors que s'estiguin posicionant.
1: Un moment, Borja, que anava la Gina...
3: Ves, que no es posicioni mentre tinguin la samarreta.
1: I l'Isabel l'he de sentir encara. Digues, Gina.
2: Només volia dir una frase. Si el futbol no fos polític, tindríem una selecció catalana. I no la tenim.
3: No forçosament, és a dir...
2: Ja, per algun motiu no la tenim.
3: No la tenim perquè no es va
0: perquè quedar... Perquè us haguéssim guanyat.
3: Perquè
2: us haguéssim deixat sense jugar.
3: Perquè la federació és, perquè les federacions es van constituir abans, que és la diferència entre els equips britànics, que tenen federació de futbol, Anglaterra, Escòcia, Gales i Irlanda del Nord. Bueno, depèn, perquè amb aquest silogisme també el Barça, l'esplendor esportiu és per Espanya, no? Perquè Iniesta o el Ferran Torres no són catalans, no? Jo crec que és un límit innecessari. Hem de sumar.
1: I Leo Messi és argentí, vull dir que...
3: Per això dic que tot suma.
1: Digues, sí, és bé.
4: Jo crec que, per tornar en el tema de la gorra, a mi em passa una cosa, no? Primer, jo crec que en el marc de la celebració, que jo penso que això era una celebració per a tothom i que havia d'aglutinar a tothom i que tothom s'hi havia de sentir, perquè realment jo crec que aquesta selecció ha aconseguit que moltíssima gent sigui ideològicament independentista, no independentista, estigués interessada i contenta del procés que havia fet aquesta selecció, perquè ha demostrat doncs, que és un gran equip i com ha guanyat finalment el Mundial. Jo crec que, més enllà de la banalització o de la inconsciència del fet de que el senyor Ferran Torres portés aquesta gorra, perquè jo també crec que aquí hi ha una part d'inconsciència. I a vegades el que ens passa és que en els líders musicals, en els líders esportius, etc., els hi demanem que allò que expressen estigui d'acord amb uns valors que per nosaltres són bàsics, ¿vale? Però no sempre ha de ser així. I jo entenc que és evident que un líder esportiu dona un exemple determinat i que, per tant, és legítim també que se li pugui demanar, però a la vegada és igual de legítim que aquest líder tingui la seva ideologia, etc. Jo em sembla que la gorra és desafortunada, no la gorra, evidentment tot el que representa aquest lema, no? Però també penso que, tot i que no se li pot demanar o exigir amb algú que és un gran músic, me'n recordo una polèmica que va haver amb Rosalía i Palestina, no? És a dir, si havia de fer o no havia de fer, si aquesta frase que deia estava ben dita o no estava ben dita, no? Bueno, doncs hem de ser molt conscients que a vegades els grans professionals no sempre estan d'acord ideològicament amb el que nosaltres pensem. Sí que és veritat que tots els símbols tenen transcendència i que tu quan estàs representant a una selecció nacional has de vigilar el que tu transmets amb aquells símbols, no? I per tant crec que a vegades una de les coses que ens trobem com a ciutadans és que quan estem fent una discussió i algú diu una cosa sobre la taula que ens sembla una bajanada, no intervenir i dir que allò, està fet, que allò que està dient és una bajanada o és racista o és classista o és xenòfob o és masclista, ens identifica. Avui que estiguem parlant d'això ens identifica precisament per dir que no ens agrada que hi hagi algú que ens està representant, que està fent una celebració i que porti aquesta gorra. Tenim dret a dir-ho? Evidentment. El senyor Ferran Torres té dret a dir-ho? Té dret a portar-la? Sí, però amb un matís. En aquell moment la celebració era per tothom. Jo aquí estic d'acord amb el que deia l'Alberto. I en aquest tothom, tots els individus no només som allò que som, o allò que internament som, sinó també representem en un moment donat el que ens ha fet pujar en aquella carrossa. Què ens ha fet pujar en aquella carrossa? Que hem guanyat un Mundial. I aquest Mundial és de tots. I després només dir una cosa. Jo crec que ens passa massa sovint que a mi l'altre dia, veient les carrosses, sabeu que em passava alguna cosa molt banal i molt frívol. A mi el que em molestava molt és que anessin sense samarreta. Trobo que els senyors vagin sense samarreta.
3: A Barcelona s'haurien multat per incivisme.
4: Però saps allò que dic? Però perdona, és a dir, quina necessitat hi ha? Jo que sóc amb aquestes coses molt formal, jo vaig pel passeig d'on sigui i veig un senyor sense samarreta i dic, escolti, tapis, igual que si veig una senyora, tapis. No? Pues ahir, que aquests... vaig pensar, pues a mi no m'agrada que vagin sense samarreta. Evidentment, no té res a veure amb tota la ideologia que hi ha darrere de la gorra, en absolut. Però jo, que sóc així formal i d'un protocol, doncs, segurament d'una generació com la de l'Alberto, que vagin sense samarreta em va semblar fatal.
1: A veure, Borja, per acabar.
0: No, que trobo que si la selecció la entenem com quelcom similar a una empresa privada, les empreses això ho tenen molt, molt ben solucionat. I, escolta'm, codis de bon govern, codis d'ètics, no? Etcètera, tal i qual. Tu dius, escolti'm, vostè té un contracte amb nosaltres, vostè no es pot expressar amb símbols polítics, religiosos, de qualsevol mental, que no siguin aquests, i els estipules, i ja ho tens solucionat. El tema és per què, en aquest cas, la Federació Espanyola doncs no ho soluciona. Imagino que és perquè prefereix donar màxima llibertat i que es puguin expressar sempre amb un límit, que és segons quins símbols, i no fer-ho, perquè si no, llavors s'acabaria la polèmica, perquè al final no deixen ser treballadors. Estan treballant per a una federació, estan treballant per a una selecció, han estat contractats puntualment per... no? Amb un objectiu, i per tant després saben que si aquell objectiu s'aconsegueix aniran per tots els carrers i que hi ha un risc, no?, de que la selecció pugui ser lligada automàticament amb un eslògan. Doncs escolta'm, això està solucionat a l'empresa privada, només cal que vagin i que facin un copiar-pegar.
1: Són les 10 i 6 del matí, ara de seguida aquí al Monarracó, un nou cas de... no sé dir-li discriminació lingüística, o, si més no, podríem trobar un cas particular que demostra, novament, que per moltes empreses i també per moltes administracions, i segurament aquí està la part més greu, el català no és mai una prioritat. Un segon.
5: RAC 1. Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis Ponés. Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com. El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
6: Tren amb destinació, la teva feina, amb parada a deixar els nens al col·le, entrarà a la via... Ah, no, espera, que va amb retard, com cada matí.

0: esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna. El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
1: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
0: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: Propera parada, plaça Lesseps.
4: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
5: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
6: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
7: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar.
8: Regina Rodríguez Sirvent.
9: Sempre hi ha una professió. Hi ha una pregunta.
10: No, és que jo no sento que la meva professió...
8: Porto Yankees a Barcelona, no diguis això.
10: Però sí, aviam, sóc escriptora perquè, no?
8: Ara, ara,
6: cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
7: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
8: Aquell dic que és igual.
11: És comodíssim, és no. Millor que el de casa.
8: Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
11: Sí. Sí.
8: I la primera nit, hosti, que no, llit, això no. Serà espectacular.
11: Calor.
8: I no dorms.
6: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
7: I a La Repesca els la donarem.
6: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. Porta RAC1 i RAC+1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
12: Escolta, descarrega.
6: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
13: Avui, a la tertúlia, amb l'advocat Alberto Fernández Díaz, la filòloga i experta en relacions institucionals Isabel Lleuger, el politòleg i director de comunicació Borja Hitor Arriaga i la periodista i creadora de contingut Gina Rigol.
14: Passen 10 minuts de les 10. Mariona Martínez, molt bon dia.
15: Bon dia.
14: Ho explicàvem avui al matí. RAC1 ha detectat que un nou cas que demostra que la salut del català, doncs, que va perillant pràcticament a tot arreu, doncs el transport públic també perilla. Hem constatat que els cartells d'alguns autobusos de l'àrea metropolitana de Barcelona van plens de faltes d'ortografia greus. Això és una cosa que tu vas detectar perquè tu, en general, vas bastant amb autobús.
15: Així és.
14: Un dia et vas fixar en algun cartell i què hi vas veure? És a dir, quan parlem de falta d'ortografia greu, de què estem parlant, per fer-nos una idea?
15: Clar, jo que no sóc ni traductora, ni correctora, ni res per l'estil, em vaig fixar concretament només en una paraula que estava realment molt mal escrita.
14: Sí.
15: La frase, tot això era el cartell de normes d'ús de l'autobús, i hi havia una frase que deia que els nens de 4 anys viatgen de franc, no? Que no han de pagar bitllet, i aquest viatgen estava escrit amb TJA, quan s'escriu amb GE. És una falta...
14: Viatjan.
15: És una falta molt greu i arran d'això em vaig començar a fixar més amb el cartell, vaig detectar un parell més de faltes. Sobretot eren coses de concordança, de frases, coses que podem detectar les persones que coneixem la nostra llengua, però coses que són, podríem dir, flagrants, no? Com, per exemple, que deia agafeu-vos a la barra si viatges dempeus. Aquí... el tracte de les persones no està ben expressat, no? Però després ho vaig parlar amb una traductora i professora de la Universitat Pompeu Fabra, amb la Blanca Àries, que ella em va fer veure que n'hi havia moltes més, que els professionals de la nostra llengua doncs,

0: detecten i són una vintena d'aquestes errades.
1: En un mateix text?
0: En un mateix text.
1: De quan era el text, més o menys?
0: Aviam, eren... De fet, tinc aquí la fotografia encara.
1: Però no deu ser un text tampoc especialment llarg, no?
0: No és molt extens, diguéssim. Clar, són tot petits fragments, no, de normes concretes, no? Són frases de... Una frase, dues frases...
1: Una, dues línies, no?
0: Sí, no és una cosa molt extensa. No?
1: I mirant una miqueta el text, fins a... Aquestes potser les que tu vas detectar d'entrada són com les més greus, que podries dir, bueno... tampoc vindrà d'aquí, home, sí, no? Estem parlant del transport públic, però mirant una miqueta més allò al detall, fins a 20, dius.
0: Exacte.
1: Tipo?
0: Clar, hi havia altres coses, no?, com que nosaltres en el dia a dia poder no detectem, amb proposicions mal posades, no? Per exemple, una frase que diu: per més l'accés a gossos, la Blanca Arias em va comentar que era millor posar la preposició de, en aquest cas... faltes en les quals faltaven comes de vocatiu, aquest tipus de faltes d'aquesta manera. Sobretot el que passa aquí és la coherència del tractament de les persones, és una de les faltes més recurrents, no? I després, que també ho hem parlat aquest matí, ho hem comentat una mica amb l'Abel Espinosa, del Servei Lingüístic d'aquí de RAC1, també m'ha fet veure detalls que potser no són faltes en si, són coses acceptades, però que no diríem nosaltres en natural, quan parlem de naturalitat, no? Per exemple, hi ha una frase que parla de viatjar dempeus, i potser l'Abel m'ha comentat que potser nosaltres no diríem viatjar dempeus, que queda molt arcaic, i que diríem viatjar drets directament. Coses que denoten que aquest cartell potser no s'ha fet per una persona que parla català, o que potser s'ho hagi mirat algú que sí que el parla i que pugui haver corregit aquests detalls, no?
1: Clar, aquí pot haver-hi algú que diu, més enllà del viatjant, no?, i d'aquests altres errors de concordança evidents que comentava la Mariona, podria dir, bueno, hosti, també és que sou uns exagerats i sempre poseu el crit al cel per tot. Bueno, aviam, primer de tot, estem parlant de cartells del transport públic, però jo crec que el que fa especialment greu el tema és quan la Mariona, a banda d'usuària del d'ús, com a periodista, s'ha començat a moure, ha començat a fer algunes preguntes i podríem dir amb com els responsables d'aquell cartell, que ara ens deia la Mariona qui són exactament, van decidir posar-hi remei allò. Primer de tot, els responsables d'aquests cartells, qui són?
0: Són, d'una banda, l'empresa dels autobusos, que és Montbus, en aquest cas, i de l'altra, l'àrea metropolitana de Barcelona, no, l'AMB. Que en aquest cas, quan els vam preguntar, l'AMB, concretament, ens va explicar que semblava ser que aquell cartell, evidentment, no havia passat per la revisió lingüística que feia falta. Ja ens van explicar que estaven treballant en corregir aquest cartell, en fer un cartell comú per tots els operadors, que tinguessin totes les frases ben corregides. I això, després vaig detectar una altra cosa amb aquest cartell, que és ben curiosa, que és que aquesta falta tan greu de viatjant que parlàvem... Uns dies més tard, no sabria dir-te si va ser abans o després de preguntar, perquè no ho sé, però l'havien tapat amb una enganxina, que deia ja la paraula viatgen ben escrita, no? Però era l'única falta que havien corregit, suposo, que per això que comentaven, que és realment la més flagrant de totes, no? Però la resta del cartell continuava estant igual. Van posar una enganxina a sobre la paraula directament, no?
1: Miquel, així almenys el periodista aquesta de RAC1 que va preguntant estarà tranquil·la, ja perquè ja podrà veure la paraula ben escrita en català.
0: No sé si això va ser arran de la meva pregunta, però...
1: Ja.
0: Però sí que ho vam veure uns dies més tard.
1: Això quan va ser? És a dir, tu quan vas fer la... Quan ho vas veure i quan vas fer la pregunta?
0: Ho vaig veure a l'abril. Per tant, realment, el tema estava preparant-se al llarg del maig.
1: Ara estem a finals de juliol. I hi ha enganxina o no hi ha enganxina?
0: Hi ha enganxina en alguns autobusos, que jo sàpiga. No tinc constància de si han canviat algun d'aquests cartells o no. És la meva pròpia experiència dels busos en què jo viatjo. Per tant, tampoc podria dir-te si són tots els autobusos, quines línies concretament, i no sé si ho han començat a posar-hi remei. Però sí, en tot cas, l'enganxina fins fa molt poc sí que hi era.
1: Això, però, no és només de Montbus, diguéssim.
0: No. De fet, clar, en veure això, la pregunta que et sorgeix realment és només realment tema dels autobusos? Segurament hi ha més casos d'aquest tipus, no? I vam fer una consulta a Plataforma per la Llengua que ens va explicar que ells reben diàriament molts casos de persones que es queixen, no?, de faltes d'ortografia, però també d'altres casos, no?, Per exemple, gent que troba a faltar en els missatges de megafonia de Renfe o del tramvia, no? La versió en català d'un anunci d'última hora, no? Se puguin tenir una avaria, i tot plegat també amb els comunicats per escrit, faltes d'ortografia, falta de la versió en català. Vull dir, és un tema recurrent que des de Plataforma per la Llengua ens van reconèixer que reben moltíssimes d'aquestes reclamacions.
1: Jo crec que, més enllà de l'anècdota de l'enganxina, i que pot fer més o menys gràcia i de dir, ai, mira, que ocorrents, han posat una enganxina i així no cal canviar el cartell, etc etc. Jo crec que de fons aquí transpor una mica el que dèiem al principi, que és, no, que, escolta, si el problema està al cartell en català i hem comès una falta garrafal, però, bueno, escolta, tenim molts altres problemes com per haver-nos de preocupar de la salut de la llengua. És una mica la sensació que tinc jo, que no sé si compartiu vosaltres o no.
2: Sí, jo et diré que no és una anècdota. És a dir, jo l'altre dia estava al Pride i mentre votava i ballava hi havia molts missatges en les pantalles i una de les que em va flipar era la confusió, és a dir, el maleït tema dels accents. I és que hi havia la frase i la vaig haver de llegir dues vegades perquè, clar, jo tinc en compte els accents quan estic llegint i hi havia la confusió perquè no havien posat l'accent entre el verb essa i el reflexiu, no? Llavors, clar, no tenia sentit i vaig intentar fer-li una foto però ja va canviar el cartell i no vaig arribar a temps, però sí, hi ha això. I després també, per exemple, hi ha un altre tipus de tractament en relació al català com a llengua. I és que, per exemple, quan agafes l'AVE, no?, i veus el menú, tens el menú en català i després també tens el menú en valencià.
1: Ah, sí?
2: Sí.
3: No, que València no porta accent, no? És tot el que canvia de la carta.
2: T'ho prometo, em vaig quedar, vaig dir, però què és això? Però, bueno, si te'n recordes, el País Valencià va demanar que traduïssin la Constitució Europea, no? El Tractat Internacional pel qual s'establia una Constitució per Europa, va demanar que el traduïssin en valencià i les institucions europees van dir, però si és el mateix que el català. Ho tenen més clar fora que aquí.
1: Què dieu?
4: A mi, jo sóc filòloga i, per tant, em sembla gravíssim. Em sembla gravíssim perquè em sembla gravíssim, em sembla que en aquests cartells també hi havia errors en castellà i en anglès. Per tant, a mi em sembla molt greu. Crec que això és un atac directe al català? No. És a dir, no. Crec que és gravíssim que ens hàgim acostumat a que hi hagin faltes d'ortografia i que no sigui una qüestió que la defensem cada vegada que ho veiem i que ho critiquem. És a dir, crec que acostumar-nos i donar per bo una carta que està doncs amb faltes d'ortografia, una carta d'un restaurant, jo ho dic sempre, perquè a més crec que els hi fas un favor, és a dir, perquè hi ha una desídia, i llavors aquí el que hem d'entrar és en aquesta desídia i en aquesta no passa res que no s'ho revisin. No pot ser que una entitat, que qualsevol cosa que es publiqui no passi per els filtres de correcció lingüística, perquè no és només... l'idioma és molt més que un instrument només de lectura. És un instrument d'aglutinació, d'identificació, de traslació d'informació, de sentir-te que té importància. És a dir, quan algú llegeix un missatge i hi ha faltes d'ortografia, algú que no domina el català, dona per bo que no passa res si hi ha aquestes faltes d'ortografies. I també en anglès i també en castellà. Jo aquí sí, el que crec és que això no ho podem interpretar com un atac, una acció anti de la llengua catalana, sí que ho podem interpretar com un error que no és banal, que té moltíssima transcendència, que ens hem acostumat excessivament a que això no li donem més importància i que crec que les institucions també s'hi han acostumat. I això no pot ser.
1: I tema banda, una mica el de sempre, perdó, Alberto, insisteixo, la Maria deia que era abril-maig,
4: sí,
1: a l'agost, pràcticament.
4: I la correcció de tot això no arriba. És a dir, tu pots... Tots els que ens dediquem a la comunicació, d'alguna manera, alguna vegada se'ns ha colat un error, una paraula, un adjectiu...
1: Tots ens equivoquem, només faltaria.
4: Una contracció que ha sortit publicada i que tu dius, ostres, no ho vaig veure, val? O la correcció, no van fer bé la correcció, o no la vaig fer bé jo, i per tant, però immediatament fas una trucada, o esmenes, tornes a publicar-ho, etcètera, etcètera, assumeixes el cost del que implica tornar-ho a publicar, etcètera. Jo crec que aquest és el problema, perquè... també per un tema de comunicació. Ens estem acostumant a escriure malament. És a dir, donem per bo un missatge que està mal escrit, donem per bo un correu que estigui mal escrit. No, potser haurem de començar a reivindicar que no s'ha d'escriure malament, que per això tenim una llengua riquíssima amb unes capacitats de comunicació inconmensurables i, per tant, ens hem d'esforçar.
1: També és curiós, però, que en general, d'un cas com aquest o tants d'altres que hem explicat, i que ara deies, no, Isabel, que hi havia errors en castellà i hi havia errors en anglès, però és que en general també ens hem com acostumat a que els errors grossos i la major quantitat d'errors estan en el català. És a dir, hi ha més errors, es cometen més errors amb el català que amb el castellà i amb l'anglès, que això pot voler dir moltes coses. Una, o que cada vegada parlem i, per tant, tenim menys cura del català, o que quan estem parlant de català, doncs hi ha empreses, hi ha institucions que potser se'l miren una miqueta menys perquè li donen menys importància.
4: Jo no això, Sergi, perdona, però crec que quan tu tens un ànim corrector, el tens a totes les llengües. És a dir, una altra cosa és que amb altres elements, amb altres fòrums, amb altres llocs, el català pugui ser i és una llengua menys tinguda. Però no crec, sincerament, que en el moment de les correccions diguis, bueno, doncs passaré més, que hi hagi més faltes en català, que m'importen menys. Jo crec que no.
1: Ara em passa un oient, i ara et dono pas a Alberto i Gina, em passa un oient una foto d'un centre comercial bastant popular, no direm, però és un centre comercial bastant popular i freqüentat per centenars de milers de persones molt probablement cada cap de setmana. Un missatge que diu: compartit, sap millor.
3: Costa fins i tot d'entendre.
1: Sí. Sí. És una foto recent. Alberto, digues.
5: Jo crec que hi ha un rerefons i és... Banca, el que s'està empitjorant i molt el que és la cultura i molt en particular l'ortografia. És a dir, a l'àmbit públic, a l'àmbit privat, la gent jove, jo crec que cada cop comet més faltes d'ortografia, això d'escriure al mòbil o a les xarxes o aquestes plataformes, etc, que tens ja el teu traductor o rectificador d'ofici, i si no, és indiferent perquè ja s'entén el que vols dir, malgrat hi hagi la tira de faltes d'ortografia o abreviatures, etc, doncs, evidentment, això... i al darrere, doncs, una manca de cultura o una deriva que s'hauria de subsanar començant, sobretot per l'escola. En el cas concret, evidentment, sigui català, sigui anglès, sigui castellà, com sembla ser que són aquestes faltes d'ortografia, jo crec que hi ha una doble desídia. Una doble desídia, primer, per no haver comprovat, per no haver constatat de que no hi havia errades ortogràfiques, i després la desídia segona de que setmanes o mesos després això continua sense rectificar-ho. I estem parlant, a més, d'un servei públic que hauria de ser encara més exemplar en el compliment de les normes ortogràfiques, i perquè, a més, és un mal element d'instrucció, perquè més d'un segur que està mirant: ah, no sabia que s'escrivia d'aquesta manera, jo pensava que era de l'altra, perquè hi dones una certa credibilitat que la retolació pública té una patente d'autenticitat, d'exactitud, de rigorositat, no? I, evidentment, aquí no ho és. En aquest cas concret que comentaves, és una empresa privada concessionària d'un servei públic i, per tant, sota la tutela d'una administració, l'àrea metropolitana, i aquí també aquells que hi governen, sobretot perquè alguns són els que van donant moltes lliçons sobre el català, etc, i que hi governen allà, doncs, ja ho dic totes, PSC, Esquerra, Junts i, i Comuns, que hi governen junts, i per tant són els responsables de l'àrea metropolitana, que a la seva vegada és l'administració que tutela el transport públic al nostre entorn, i per tant haurien de prendre decisions i exigir que aquesta empresa rectifiqués immediat i no amb un nyap, amb un esparadrap, o vaja.
1: Gina, vols dir alguna cosa més?
3: Sí, bueno, absolutament d'acord amb això últim d'exigir responsabilitats on s'hagin d'exigir. Jo sí que crec que la llengua té contextos, no? I per tant, evidentment, la tecnologia està transformant la llengua, suposo que és una cosa natural, però de la mateixa manera que aprens en tots els idiomes, no? Quin és el registre formal i quin és el registre informal, doncs també s'hauria de poder ensenyar, i no només ensenyar, sinó popularitzar o sigui, on està la diferència, o en quins espais pots escriure bé i en quins espais pots permetre't no fer-ho, no? Més que res, perquè si no... També amb el tema del català tenim molt la cosa aquesta del pitjor català és el que no es parla, i jo estic absolutament d'acord amb això, però és veritat que no podem banalitzar la importància de la codificació, no? Evidentment és una cosa que va passar fa molts anys i que avui en dia, especialment la gent jove, no té per què ser-ne conscient, però de la mateixa manera que diem que les coses que no s'anomenen no existeixen, doncs una llengua, si no està codificada, també és una cosa etèria i que es difumina, no? I llavors ja que vam tenir l'oportunitat de codificar-la i, per tant, fer-la existir, no?, amb unes normes, amb unes regles, etc., doncs el mínim que podem fer és respectar-les, com a mínim en els espais que ho requereixen. Després, per WhatsApp, pots posar què tal, amb KE i cap problema, o amb Q.
1: 2:45, Mariona Martínez, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: L'estiu passat, jo crec que 3 dels aquí presents, perquè hi éreu l'estiu passat, jo crec que segur que més d'una tertúlia us va tocar parlar de, perquè va ser un dels grans temes de l'estiu passat, dels grans incendis que van afectar diferents punts d'Espanya, i l'altre dia repassàvem unes xifres d'hectàrees cremades i tal, era una bestialitat. I el tema és que aquest estiu ha començat igual o pitjor, de fet pitjor, perquè l'incendi que crema des de dijous ja a Guadalajara continua totalment descontrolat i, de fet, ja ha creuat la frontera amb la província de Sòria. Tot i això, fa tot just una estona, el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, ha assegurat que es comença, diu, a veure la llum al final del túnel i que el dispositiu d'extinció podria començar a contenir pràcticament 5 o 6 dies després els flancs del foc que ja ha cremat 29.000 hectàrees. Això és una autèntica bogeria, perquè si ho comparem amb l'any passat s'ha multiplicat gairebé per 6 la superfície cremada. A més, hi ha una 30 de pobles desallotjats i més de 1.000 persones que han hagut d'abandonar casa seva. Evidentment, amb aquestes xifres, ja és l'incendi més important de l'estiu a l'estat espanyol i el més gran de la història de la comunitat de Castella-La Manxa. I estic buscant un moment, ara anem cap allà, connectarem cap allà amb el Roger Perciba, però és que estic buscant una dada que hem dit avui al matí i que la vull dir bé, que era la comparativa que fèiem d'hectàrees, una mica perquè ens féssim tots càrrec de què són 20.000 hectàrees, i fèiem la comparativa que és l'equivalent a com si s'hagués cremat tota la superfície de la comarca del Pla de l'Estany, o també l'equivalent a 2 vegades, doncs, tot el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que doncs, tota la gent del Vallès i del Bages el tenim molt present i ens l'estimem molt. Per tant, anem cap allà en directe, en un punt de l'incendi per saber-ne quina és l'última hora. Enviat especial de RAC1, Roger Perciba, en connexió des de primeríssima hora del matí. Bon dia, Roger, què tenim de novetats?
6: Bon dia. Doncs som al poble del Bendiego. És un dels 30 municipis que s'han hagut de desallotjar. De fet, és un petitíssim municipi de 50 habitants on la boira del fum procedent d'aquest incendi encara ho cobreix tot, fins i tot la llum del sol. És un poble que està a molts pocs quilòmetres de la província de Sòria, a Castella-Lleó, on ja comencen a tema que el foc també els afecti. De fet, ja hi ha hagut desallotjaments d'alguns municipis de Sòria. El foc, com deies, crema sense control, tot i que el president García Page era moderadament optimista aquest matí en quant que podrien començar a contenir l'abans de les flames. És, ara que feies comparatives, és sens dubte l'incendi més destructiu pel que fa hectàrees, pel que portem aquest estiu. Ja 30.000 hectàrees podem donar per fet que s'han cremat. Això és, feies comparacions, això són com 11 vegades l'incendi de les Gavarres.
1: Clar, és que...
6: I aquí el Bendiego, que és, us deia que és un poble que està desallotjat, per tant no hi ha ningú, només ens hem trobat a l'alcalde. L'alcalde, que s'ha quedat aquí doncs, per controlar una mica la situació, han entrat alguns pagesos, el control de la Guàrdia Civil ha permès que entrin també alguns pagesos per supervisar com estan els seus conreus, sobretot la seva maquinària, i l'alcalde ens explicava doncs, que estan, doncs, evidentment, molt pendents, neguitosos, perquè a veure com ara comencen a evolucionar les condicions climatològiques, sobretot el vent, perquè quan comença el dia doncs el vent comença a aixecar-se i les temperatures que per avui ja s'anuncien que seran extremes.
1: Clar, i ara deien també una de les novetats, Roger, és que ara aquest foc ha passat a Sòria. A més, són zones que fa no tants anys també han viscut antecedents precisament de focs molt durs, sí, i molt dolorosos, no?
6: Sí, vaja, aquest matí comentava amb un veí que Aquest incendi de Mierles, on som ara, sí. Va començar el 17 de juliol. Mm-hmm. Doncs el 17 de juliol de fa 21 anys es va decretar un incendi a la riba de Saelices, a Guadalajara, i és un incendi que ha quedat marcat, i que recordareu, perquè van morir 11 bombers i agents forestals que treballaven en l'extinció d'aquest incendi, que van quedar atrapats i que els va atrapar, vaja, que els va engullir una bola de foc, una bola de foc. Aquest incendi de fa 21 anys, de l'any 2005, entre altres coses, va modificar la manera com s'afronta la gestió dels grans incendis de l'Estat espanyol i va accelerar la posada en marxa de l'UME, de la Unitat Militar d'Emergències, que va entrar en funcionament l'any següent, el 2006.
1: Ara, Roger, parlaves de que el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, és relativament optimista amb el tema i que creu que la situació està millorant, i crec que ara em confirma l'Ernest Ferresi des del control tècnic, que el podem sentir. Escoltem Page.
7: Empezamos a ver la luz más allá del humo. Sin echar las campanas al aire, empezamos a ver cómo son más las operaciones que culminan el éxito de las muchas que estamos desarrollando. Estamos ahora en un planteamiento que nos permite contener, empezar a contener dentro de los límites del propio incendio los distintos flancos.
1: Aquest missatge de relatiu optimisme del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page. Roger, de les causes del foc, se'n sap alguna cosa? Com podria haver-se originat tot plegat?
6: Hi ha certa polèmica sobre això, perquè s'està dient que seria un pagès que estaria fent feines al camp a unes hores i un dia en què, per les condicions d'altíssimes temperatures, doncs era imprudent fer-ho, però encara no hi ha res tancat. Però vaja, hi ha polèmica, és evident, és força pública i notòria aquesta polèmica, perquè a més seria aquest pagès en concret seria un alcalde de Vox. Però vaja, tot això encara és... Tot són hipòtesis encara, és presumpte, però vaja, això és el que s'està dient. Comentar el temor que tenen a Castella i Lleó, a Sòria, perquè aquí on som, som a tocar de Sòria, el foc estaria, les flames estarien a uns 5-6 quilòmetres, per l'última informació que tenim, de traspassar de Castella a la Manxa a Castella i Lleó, de traspassar de Guadalajara a Sòria. En tot cas, ja hi ha hagut desallotjaments, s'ha desallotjat el poble de Barcones, que és un petit poble de 31 habitants, també de manera preventiva s'ha desallotjat una residència de gent gran a Retortillo de Sòria, i la Junta de Castella i Lleó ha decretat ja el nivell d'emergència 2, que és sobretot aquest nivell 2 d'emergència indica que hi ha risc per la població. I aquí a Castella i Lleó ja hi ha veus, també hi ha una certa també polèmica, perquè ja s'està demanant que es decreti el nivell d'emergència 3. Aquest és un nivell d'emergència que implicaria ja que la gestió de l'incendi passaria al govern de l'Estat.
1: Roger Barciba, gràcies, i evidentment estem en connexió permanent. Qualsevol novetat ens la fa saber.
6: Molt bé, adéu.
1: Fins ara, Roger. Mira, crec que tant el Pere Mas com la Montse Martí com l'Arnau Mañé i jo, alguns ens han anat fent alguna pregunta abans de començar la temporada d'estiu, què esperes d'aquest estiu? Jo crec que, en certa manera, tots quatre acabem responent el que esperem és no haver de parlar gaire d'incendis, perquè... sempre és terrible i és dolorós parlar-ne, i aquest estiu a Catalunya ha començat com ha començat, i ara, per exemple, amb aquest foc bestial, que almenys les informacions que arriben són de relatiu optimisme, però també explicàvem avui al matí, el Nil Ferrés ens explicava que les condicions meteorològiques a la zona són dolentíssimes, i això, un incendi que, res, en 4 dies s'han dut per endavant 30.000 hectàrees.
5: Que és, o s'està produint o es pot produir la tempesta perfecta, si em permet l'expressió, és a dir, fa uns mesos estava plovent molt, i per tant hi havia molta massa forestal que ha crescut i que no deixa de ser ara, entre cometes, una bomba forestal que afavoreix els incendis, i unes onades consecutives de calor que no havíem vist des de feia moltíssim temps, i a sobre en l'inici de l'estiu. No estem parlant allò del ferro agosto, no? Estem parlant que al juliol, i ara comencem ara aquesta setmana una altra onada de calor, no? Això, doncs, evidentment, a més d'obligar a extremar les precaucions, les decisions, etc. És que, a més, aquest estiu, a diferència de l'any passat, és que cada any aprenem una cosa diferent. És a dir, l'any passat van aprendre allò dels incendis de sisena generació, que eren aquells incontrolables, ni amb aigua, ni amb efectius, etc. Et desbordaven i era que l'home i la dona no podien lluitar contra els elements. I, en canvi, tot apunta que aquest estiu, doncs, els episodis seran de multiincendis, és a dir, un incendi rere l'altre, i a vegades, i malauradament, molts consecutivament, i alhora que aquest, jo crec que...
1: La temor de simultaneïtat.
5: La simultaneïtat és perillosíssima, aquest multiincendis, i que puguin produir-se, i a Catalunya hi ha risc màxim, no un ni dos, sinó tres, quatre incendis alhora, i evidentment no hi ha prou recursos per atendre, diguem, amb la celeritat necessària per perimetrar el foc suficients.
1: Fa quatre dies aquí al MOA-RAC1, els bombers de la Generalitat ens deien que precisament això, el gran temor és la simultaneïtat d'incendis. Evidentment, si hi ha un incendi gran, doncs evidentment això també és una situació, però et diuen, no?, que en certa manera estan preparats i que hi ha els recursos i els dispositius per fer-hi front, però si de cop comença a haver-hi, doncs, un foc aquí, un foc allà, un foc aquí, un foc allà, doncs els dispositius s'han de segregar i és quan es pot començar a complicar la situació. Per sort, i toquem fusta, esperem que continuïssin així, doncs tenim uns dies de relativa calma aquí a Catalunya, que continuïssin així, i evidentment molt pendents d'aquest foc de Guadalajara que ara ens explicava el Roger Perciba, que ja ha fet el salt a Sòria i que va per les 30.000 hectàrees, però agafem-nos una miqueta les paraules ara que ens arriben de les autoritats de la zona, de cert optimisme de poder començar a controlar alguns flancs. 21 minuts i arribarem a les 11, fem una pausa i anem a Mataró, anem a parlar amb aquest veí que s'ha passat de cívic i ha rebut una multa. Un segon, aquí, ara.
8: RAC 1. Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. Pròximament a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a PortAventuraWorld.com.
9: Posar la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills, parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
11: Arriben els dies sense IVA de Conforama. La millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara sense IVA. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
12: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
13: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
14: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
15: El mantenim estable aquí, quiet, va!
14: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
16: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
14: El dissabte 25 de juliol, en directe, des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
17: Primer peu, segona i castell, carregat!
14: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
18: A el perquè de tot plegat.
1: 10 i 42, ho dèiem avui, La Vanguardia ha publicat un cas que inevitablement ens ha acabat cridant l'atenció, que el firma el FEDECEDO, i l'hem anat explicant al llarg del matí, que és que l'Ajuntament de Mataró ha decidit multar un veí amb 1.700 euros per, com titula el FEDECEDO, és sancionat per cívic. El tema és que feia 7 anys que aquest veí reclamava que, a l'Ajuntament, que arreglessin problemes del seu carrer i... final, doncs mira, n'esperant, es va fartar i va decidir tirar pel dret i va plantar ell mateix 5 arbres, va arreglar 2 bancs i va reparar algunes de les lloses del carrer que estaven en mal estat, del carrer Cos, concretament. Doncs bé, ara, com dèiem, el consistori ho ha considerat com un dany al mobiliari urbà i per això li hem posat la multa econòmica. Saludem a aquesta hora al Miquel, que és el veí sancionat d'aquest carrer de Mataró. Miquel, bon dia, moltes gràcies.
19: Bon dia, tingueu.
1: Fa 7 anys que vas començar a denunciar tots aquests problemes?
19: Bueno, de fet, tota la pel·lícula comença a partir del 21. De fet, sí. A partir de l'any 21, que es van fer unes obres en aquí per posar un cable de molt alta tensió, i van obrir tot el carrer. Van obrir tot el carrer, van fer una fosa enorme, de la qual, això és un apartat a part també, van treure quantitat de material, de ceràmica i tal, que ho tinc tot documentat, i tot això va anar a parar amb una saca per llançar-ho. Tot això ho vaig recuperar-ho i, bueno, el que se'm va dir que si cada vegada que tenien que trobar coses d'aquestes tenien que parar, pues que era inviable. Bueno, això és un altre tema a part, però només per dir-te de que quan ho van tancar-ho de qualsevol manera, De fet, aquest carrer es havia reformat ja feia molts d'anys i ho van fer-ho molt bé, ho va fer una empresa de Terrassa que va venir i ho va pavimentar-ho molt bé amb un planxer com Déu mana, i es mantenia molt bé, i de fet és que altres trossos del carrer que continuen antics estan de conya, però tot aquest nou el van fer de qualsevol manera, Llavors les lloses es movien, el fet de que es moguessin i s'aixequessin portava que s'escardessin. Aquí hi ha molta gent gran, vull dir, amb mobilitat reduïda, arrastren els peus, etc. És un perill, Vull dir, és un perill, això se'ls va comunicar en l'Ajuntament. I, bueno, sí, ho vindrem a veure, i la cosa és que no anava per aquí, llavors.
1: I, perdona, en aquests anys, des del 2021, que deies, 2021, quantes instàncies o comunicacions has fet o has tingut amb l'Ajuntament demanant venir a reparar aquests desperfectes?
19: Mira, jo t'explico i aquí hem de dir totes les coses pel seu nom, i també fer autocrítica, I jo entenc que en la meva posició, tot i feta des del cor, des d'involucrar-me en Mataró, que me'l sento amb el meu carrer, i no fer les coses per mi, lògicament, perquè les coses per mi les faig de portes cap endintre, però vull dir, sí que podem millorar tot el que és el nostre espai públic i comú, Pues jo et diria que potser no ho he fet de la manera més correcta, perquè ha sigut tot via telefònica. Jo no he fet instància, jo soc de la vella escola. Bé, i llavors doncs, he parlat amb els tècnics municipals quan han estat aquí, amb els operaris, amb els CAPs, telefònicament he parlat amb ells, però jo a instància no n'he posat ni una. O sigui, vull dir, diguem les coses com això. Vull dir, si ells diuen que no tenen constància d'això, s'abonaran en aquest tema.
1: Però sí que ho has anat comunicant a diferents treballadors.
19: Em coneixen tots.
1: I la resposta que t'han anat donant, Miquel, sempre ha estat de... Bé, ja ho mirarem, ja vindrem...
19: Mira, amb el tema del mobiliari era de que n'hi havien de pitjors, Vull dir que n'hi havien de pitjors, dic ja, però que aquests són els que jo tinc a davant de casa meva, Vull dir, a veces són dos bancs, vull dir, s'estan deteriorant, valen uns diners que evidentment estem pagant tots, i trobo, vull dir, que donar-los una mà de pintura, fotre'ls una lijada i una mà de pintura, vull dir, a veure, això, si més no, tots paguem els nostres impostos i tal. Llavors m'ho acabo de pensar i dic, escolta, vull dir, per lo que val, tinc el temps per poder-ho fer i d'això, doncs, escolta, vull dir, ho faig, que a més, evidentment, tinc les fotos, ho tinc tot documentat com s'ha fet, no hi ha implicacions polítiques, no hi ha res, vull dir, es va pintar senzillament, si van fer uns detalls dels panots de Mataró, Vull dir que és aquesta típica flor dels panots que es diu la flor de Barcelona, en realitat és de Puig i Cadafal, que és de Mataró, llavors, vull dir, jo panots d'aquests en tenia, que el meu pare els havia guardat de quan el carrer era fa 50, 70 anys, estava tot amb els panots, jo guardava aquests panots, i mira, de la mateixa manera que hi han rejilles, hi han 50.000 rejilles, hi han d'això, doncs uns llocs on estava trencat hi havia un panot, tots posats amb una simetria, posats amb un d'això, la canalla li encantava quan passaven pel carrer perquè feien com el salt d'aquest, saps? Vull dir, ostres, que maco, els veïns els hi ha agradat, vull dir, les coses com siguin.
1: I has plantat arbres. Llavors, també, Miquel.
19: Sí, bueno, el tema dels arbres és perquè és que això és un altre tema, que és molt trist, vull dir, la veritat, vull dir, jo no el tema de polèmica, jo si tot això ho haguéssim pogut arreglar, no haguéssim arribat en aquest punt, vale? Vull dir, si haguéssim fet les coses bé, per lo que creiem que són les coses ben fetes, però és que per més inri, ara fan una campanya de plantem 1.800 arbres, arrenquen els 5 arbres que jo vaig plantar després d'haver-hi, imagina't, a molt abans del 21, sense haver-hi aquests arbres plantats amb els escancells buits, amb el problema que implica que els cotxes

0: plantar uns arbres, quan vas veure
1: correcte,
0: que l'Ajuntament no donava resposta, vas documentar de quines eren les espècies, vas dir, planta uns arbres, vas plantar uns 4 o 5, 5, pot ser?
1: Sí, 5, en concret en van ser 5, sí.
0: I
1: cinc,
0: després el que va fer l'Ajuntament, ja anirem a la part de la multa econòmica, però arran de l'Ajuntament se n'adona d'això, se n'assabenta, venen, arrenquen els teus arbres, n'han posat uns altres de diferents i ara dius que s'estan assecant aquests arbres que han posat?
1: Sí, és clar, lògicament, si el rec automàtic no funciona. El rec automàtic no funciona. Jo ja ho vaig dir-ho. Vull dir, amb aquesta sanció, el que esteu fent és perdre un actiu aquí molt important, perquè, a veure, jo he nascut en aquesta casa, jo he nascut aquí a Mataró fa 54 anys, vale? Jo de petit veia la meva àvia com al dematí sortia a escombrar al carrer. A veure, tu pots tenir una dona de fer feines que et ve a netejar dos cops a la setmana, vale? Però si entre mig de setmana se't cau alguna cosa, tens alguna cosa bruta, ho neteges tu, veritat que sí. A mi no se't cauen els anells per fregar el meu portal o netejar el meu portal si hi ha una cagada d'agost, per dir-ho d'una manera, vale? Vull dir, llavors, són aquestes coses que són de sentit comú. Vull dir, a veure, a mi el que diu, que també ho respecto, el que diu és que jo pago els meus impostos i no és per mi la meva feina, vale, però jo trobo que si tots contribuíssim per part nostra amb petites accions, vale, la cosa aniria d'una altra manera. Vull dir, és que l'eslògan de Mataró perfectament pot ser Mataró fa pudor. És que Mataró fa una pudor horrible. Ja no és per l'incineradora de guiant aquí, per el clavegueram de com està. És com està tot. És que les pixades de gos és insostenible. Jo estic com una planta baixa. No puc obrir la finestra. Tu saps el que em gasto jo amb la GIA cada setmana per poder treure els pixats aquests, fregar el meu tros de davant? Yeah. Les bosses de brossa, deixar-les directament aquí, les bosses de les caques dels gossos en les jardineres. I després és el que em diu l'Ajuntament. Ve el que neteja i em diu, no, és que jo dintre de les jardineres no haig de treure res, jo només escombro el carrer, les llaunes, els papers i els això. Ah, ni les fulles, no, les fulles les treu un altre.
0: Ah, i ho deixen allà?
1: Però tal qual. O sigui, anar a les jardineres no ho treuen. Llavors jo haig d'anar a la jardinera, treure-ho i tirar-ho a terra perquè el que passa després ho netegi. Després ho netegi, però només netejarà això. No traurà les fulles perquè les fulles ho ha de treure un altre. On s'ha vist que tinguem tres persones diferents per fer una mateixa feina? Però si ja estàs passant en un moment.
0: Sí, clar.
1: Jo no li puc tirar encara en el nano que d'això, perquè és la feina que li diuen que ha de fer ell. Però que és un sistema que evidentment no pot funcionar de cap manera. Vull dir, estem pagant tres vegades per una mateixa feina.
0: Miguel, i ara el tema és que a tu t'han multat per haver fet aquestes reformes per la teva banda, per haver plantat aquests arbres, haver arreglat un parell d'anys.
1: Un acte de vandalisme total.
0: Clar,
1: o sigui, estàs parlant amb un delinqüent, estàs donant bomba a un delinqüent, que consti, eh?
0: Quin delicte t'imputen, diguéssim, Miquel?
1: Danys al mobiliari públic.
0: Danys al mobiliari. La multa és de 1.700 i escaig euros, pot ser?
1: 1.733,66.
0: D'acord.
1: Correcte. Pagats al moment, i els 3 dies ja ho estaven rebentant tot, eh? Ja ho estaven rebentant tot. O sigui, imagina que els bancs, en vez d'agafar, i in situ, lijals a pintals i tal, se'ls van endur, però per donar-los una mà a brotxa per sobre, per tornar-los a portar aquí. O sigui, arrencar totes les rajoles aquelles que hi havia, que està a terra en la base dels bancs. Vull dir, vaig posar una imprimació, vull dir, amb oli de teca, una imprimació perquè els xiclets no s'enganxin i siguin més fàcils de poder treure, senzillament, perquè després camines i se queden tots els xiclets d'això. Pues van arrencar aquestes rajoles. O sigui, en vez de donar-los amb la càrcher i netejar, vull dir, una cosa desmesurada, més no poder. Acaben de fer l'obra i tiren l'excés de ciment, que està tot en fotos, vale? Tot en fotos i en vídeo, tenen l'excés de ciment en el clavegueram públic. I els dic, nois, que després diran que he sigut jo, que ho he fet. Vull dir que és aquí, no, home, no, això és líquid, això no fa res. Dic, això és ciment, perdona. Yeah. Vull dir, unes coses brutals que si les fas tu, o sigui, al·lucinant. Bueno, total, que a mi...
0: O sigui, ha recorregut la multa, Miquel?
1: Sí. O sigui, el tema, però és que el tema és que ni m'avisen a mi, eh? O sigui, em ve directament una carta de cobrament, o sigui, una carta... administrativa, directament de cobrament. O sigui, sense més. O sigui, no hi ha una... O sigui, s'ha fet tan malament, perquè a mi si m'agafen això em diuen, ostres, pues, escolta, i vaig, a mi no em sobren els diners com per agafar i pagar 1.800 euros, així com així. Però clar, l'abogat també em diu, pago primer, perquè si no després el problema que hi ha, venen embargos, venen d'això, venen... Bueno, jo ho vaig pagar-ho, ho vaig fer-ho. Efectivament, després hi ha una altra segona part, vull dir que d'això ja en parlarem, no vull, una altra d'això, perquè és que no s'entén res, eh? Vull dir, a veure, el que està claríssim és que això pot ser una acció que t'agradi més o t'agradi menys, però no és una acció dolenta, vull dir,

0: estem reparant una cosa que l'aprofitarem tots, vale? Vull dir, l'aprofitarem tots, o sigui, no és per benefici d'un, val? Te pot agradar més o menys de les mateixes coses que fa l'Ajuntament, vale? Això que es diu que ha sigut un veí, que s'ha criminalitzat a un veí que ho ha denunciat, jo ho dubto moltíssim que sigui cap veí, eh? Vull dir, això és de tot un seguit d'inspectors que han muntat aquí a l'Ajuntament de Mataró, vale? Que es dediquen a anar per tots els carrers a mirar, però no et miren que hi han tres rajoles trencades en l'altre cantó i que la gent s'hi pot ensopegar. No, no. Et miren que tu has reparat la teva. No miren que hi ha un banc podrit cremat amb vomitades de cada cap de setmana en allà. Vale? Sí. No, no. Miren que tu has vernissat el teu banc. No miren que s'estan secant. O sigui, tots aquests inspectors, vale? No miren que s'estan secant d'això. I per què s'estan secant? Hòstia, però si no funciona el rec. No, no. Estan dient que tu estàs plantant un arbre en allà en la via pública. A veure, que jo m'he pres la justícia per la meva mà, això està claríssim. Que jo he fet algo que no és normal, està claríssim. Però que jo he fet una cosa dolenta, aquí que la gent em jutgi. O sigui, si jo realment he fet una cosa dolenta, i si tothom fes el mateix. O sigui, tu imagina't que tothom el seu trosset el mantingués de conya. Tot i pagar els teus impostos. Igual, vale? Com anirien les coses de diferent? Que la gent no té temps, que la tens... Jo això ja no hi entro aquí. Però ja entro en el tema d'embrutar. Jo, si no vull netejar, intento embrutar el menys possible. L'incivisme que hi ha aquí és brutal. Llavors, aquests inspectors tindrien que anar per l'incivisme real, vale? pel que pixa i deixa les cagades i no les recull.
1: Miquel, la meva àvia sempre deia que no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta.
0: A veure si resultarà que som família. A veure si resultarà que som família, perquè la meva també ho deia.
1: Miquel, jo crec que és una frase molt d'àvies. Miquel, una abraçada, qualsevol cosa...
0: Pues, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, i hi haurà segones i terceres entregues.
1: Moltes gràcies. Una abraçada, Miquel.
0: A reveure. Adéu-siau.
2: Anys enrere hi havia una figura, fa molts, molts, molts anys, a les carreteres, que era el que es deia el peón caminero, que era un treballador que s'encarregava únicament d'un tram de la carretera i que estigués engestida. No? No sé si amb aquest esperit doncs haurien de recuperar-ho, perquè evidentment l'obligació de l'Ajuntament és mantenir en condicions l'espai públic i el mobiliari urbà, punt primer. Segon, si hi ha una persona que ho vol fer, altruistament perquè està a prop casa seva o per solidaritat o perquè estima la seva ciutat o el seu poble, doncs el que ha de fer l'Ajuntament és afavorir-ho, i en tot cas amb una notificació diguem, escolta, si vostè pinta alguna cosa, ho diu, i ja després vindrà un funcionari, una persona de l'Ajuntament a comprovar de que això reuneix les mínimes condicions de seguretat i d'estètica. Tercer, i ara seré políticament incorrecte, a mi em venia al cap doncs que hi ha certs delinqüents que quan són condemnats se'ls aplica o se'ls condemna i se'ls diu després el jutge, bueno, tenen la possibilitat de que hi ha unes penes alternatives a la presó, que són els treballs en benefici de la comunitat. Jo no sé si això de debò funciona, dubto molt, i això sí que hauria de funcionar. És a dir, a tots els ajuntaments, a tota la ciutat, hauria d'haver-hi un catàleg de treballs alternatius en benefici de la comunitat al que estiguessin obligats aquells petits delinqüents que són condemnats a penes alternatives a la presó. No entren a la presó i a sobre no els passa res, no? Com a mínim que treballin i que netegin carrers, jardins, murals, etc.
1: A veure, què dieu?
3: A mi, escoltant el senyor Miquel, que jo entenc que segurament el movia una acció de bona voluntat i una acció de contribuir a la millora de la seva ciutat. Però hi estic totalment en desacord. És a dir, em sembla que, primer de tot, jo donar per fet que l'Ajuntament de Mataró no fa les coses bé, segurament hi haurà que en farà molt bé i hi haurà altres que no farà bé, no? Però, en tot cas, a mi em sembla tremendament perillós que qualsevol ciutadà volguent fer arreglar la seva vorera, arreglar els seus bancs, i doncs decideixi que posa unes llambordes que tenen un escut determinat que ha guardat a casa seva, o que planti uns arbres. És a dir, em sembla tremendament perillós, perquè quin criteri és el seu, que hem de confiar que és un criteri que a nivell de ciutat és el millor, i el veí del costat que decideixi que, per exemple, que també vol contribuir a posar que en el seu banc hi hagin tal coses, té tot si el senyor Miquel té dret, el veí del costat, la veïna de davant, o el florista que posa les flors a l'altra banda del carrer, exactament el mateix. I precisament jo crec que en un estat democràtic el que passa és que l'administració ha de vetllar perquè tot això es corregeixi.
1: Borja.
4: Jo recomanaria al Miquel que registri això de Mataró fa pudor, perquè en les properes eleccions, no el PSC i el Comú Podem, que són els que governen Mataró, però potser altres partits els pugui interessar i connectin amb una part de la ciutadania de Mataró, que segur que està d'acord amb el Miquel. Més enllà d'això, jo, per exemple, la meva experiència personal, jo vaig ser durant 5 anys un altre friqui d'aquests que està preocupat pel seu entorn i em vaig posar a dirigir una associació de veïns a Can Cortés. I vaig anar a consells de barris, vaig fer moltes instàncies, moltes reunions, moltes pressions, etc, perquè és al·lucinant el nivell d'impostos que paguem i com aquells barris que vivim allunyats del centre no es nota que paguem aquest nivell d'impostos. I per tant, va haver un dia que va haver un dels veïns que va dir: escolta'm, justament aquest terreny d'aquí és de l'Ajuntament, i era un dels que estava més bruts i a més era un dels que tenia més descontrolada la vegetació. Per tant, en època d'estiu, no? Doncs teníem un problema en allà. I el que vam fer va ser, doncs, escolta'm, ens vam reunir, vam fer una acció molt ràpida, vam reunir, ho vam recollir tot, ho vam acumular i vam enviar una nova instància a l'Ajuntament dient: això és vostre, ja ho podeu venir a recollir. Simplement per acabar-ho de rodonir, m'ha encantat en català aquesta paraula, llambordes.
1: Home, els llambordins, que deia Núñez.
5: Sí, jo només diria que, o sigui, partint de la premissa que em sembla molt bé que l'administració intervingui en coses, no?, i en coses de la vida col·lectiva i comuna, crec que a vegades, i és evident, no?, l'excessiva burocratització dona resultats absurds, i aquest és un d'ells, no?, del senyor traient-se la merda de la jardinera per posar-la a terra, o sigui, i l'altre que no pot recollir dintre de la jardinera. Yeah. Llavors crec que hi hauria d'haver una mica més d'espai de marge a l'àmbit privat per poder gestionar aquestes coses. Es queixen molt també, per exemple, amb la qüestió dels boscos, persones que viuen, per exemple, no?, a Vallvidrera, a prop de la gestió forestal, que abans ho comentàvem, i que no tenen els permisos per fer-ho, no? Vull dir que hi ha vegades que potser s'ha de ser una mica més flexible, però també estic d'acord amb la Isabel que senta un precedent una mica perillós agafar, amb bones intencions i en aquest cas amb un resultat que segurament no fa mal a ningú, però bueno, no? que si ho agafes i llavors ho generalitzes, es pot complicar.
1: 11:00 del matí. Home, hola, Carles Fernández.
6: Hola, Sergi.
1: A veure de què ens parlaràs.
6: Mira, Verisure han començat una nova etapa.
1: Ah, sí?
6: Després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I sabeu quin altre número els vol acompanyar en aquesta nova cursa?
1: Qui?
6: El 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez.
1: Home.
6: Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, Verisure. T'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truca ara al 900-903-744.
1: Verisure. Que quedi clar. Verisure. Passa un minut de les 11. Moltes gràcies a tots. Ara parlem dels mercats. Hi ha molta per aquí la Júlia Manera.
7: T'escoltarem.
1: Cristina Domingo, a veure com ho veuen elles i també el Sintet, que és una persona jove que va al mercat. Per tant, també m'agradarà veure aviam com s'ho fa. I ho deia al matí, que li hem demanat al Sintet també que ens faci com alguns consells per si hi ha gent que avui ens escolta que diu: m'animo a anar a la carnisseria. Clar que sí, com si fos aquí la gran bogeria, anar a la carnisseria. Doncs que sàpiga que potser la carnissera o el carnisser li farà algunes preguntes, que sàpiga que ha de respondre en cada situació. Evidentment, ens ho agafem tot amb una mica d'humor. I lligat només amb el que deien del Miquel, lligat amb el que dèieu vosaltres, no? És a dir, clarament jo crec que quan vivim en societat no podem anar fent cadascú el que li roti, només faltaria, perquè si no tindríem un problema, però és veritat que potser quan fa 7 anys que la teva administració no et respon, doncs potser el Miquel mai hagués arribat a plantar uns arbres si l'administració l'hagués respost en el seu moment. No ho sé, però bueno. En tot cas, ja ho sabeu, no planteu arbres als vostres carrers. Isabel Lleuger, moltíssimes gràcies.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Gina Rigol, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies.
1: Borja Aitor Arriaga, moltes gràcies.
7: Gràcies a tu.
1: I Alberto Fernández Díaz, moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. Ara, de seguida, aquí al Morracó, continuem parlant de mercats, de cuina, i per tancar el programa d'avui, David Broc i Víctor Amela, per acomiadar Josep Pedrerol.
9: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
10: El perquè de tot plegat.
11: RAC 1.
7: vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
8: Crec que ens hem perdut.
11: Sí, sort que he portat Festucs.
12: La teva vida necessita l'Esto. 250 grams de Festucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
13: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
14: Valorado.
13: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
16: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
17: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
16: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
17: Truca al 900 903 743.
18: Verisure. Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
19: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
20: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
19: A més, té un 98% de carn.
20: És natural que es noti, oi?
19: Doncs sí, natural.
21: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
22: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
23: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
18: Verisure.
24: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
1: Passen 6 minuts de les 11. Si us hagueu de llevar, que espero que no, heu de saber que... Ai. Ara. Espero que no, per un tema de que... De com... Nosaltres fa moltes hores que estem desperts, però si la vostra vida us va tan bé i teniu tanta tranquil·litat que a les 11 del matí us esteu despertant, m'alegro per vosaltres realment. Marci, bon dia.
25: Bon dia, Sergi. Doncs heu de saber que el camí judicial de José Luis Rodríguez Zapatero s'està definint en aquests moments a l'Audiència Nacional. Aquest matí declarava l'amic de l'expresident i empresari Julio Martínez Martínez pel cas Plus Ultra. Justament ahir, tant ell com el president de la companyia van enviar dos escrits al tribunal en què assenyalaven que l'expresident està implicat en la trama. Adrià de las Heras és a l'Audiència Nacional.
26: Fins ara, Julio Martínez Martínez ha respost al jutge i ara, després d'una pausa, serà el torn de les preguntes de la Fiscalia. La declaració de l'empresari és a porta tancada, però presumiblement ratificarà la versió que hi va enviar per escrit al tribunal. Martínez Martínez s'obre a col·laborar amb la justícia i amb això enfanga Zapatero. Assenyala que l'expresident espanyol liderava l'estratègia per aconseguir l'ajuda econòmica a Plus Ultra i afegeix que van cobrar un 1% del total del rescat. Amb això, el fins ara amic de Zapatero contradiu la versió de l'expresident espanyol que va negar haver participat en aquesta operació. Després d'això quedarà pendent posar data perquè Zapatero expliqui l'origen de les joies que van trobar a la caixa forta del seu despatx i també dia i hora per la declaració de les filles i secretària de l'expresident espanyol.
1: Gràcies, Adrià. I ara ho dèiem, a Guadalajara, el dispositiu d'extinció de l'incendi de Mierla ha començat a contenir els flancs del foc.
25: Ho anunciava aquest matí el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que apuntava que comença a veure la llum al final del túnel. Tot i que les condicions continuïn sent molt adverses, l'actuació dels bombers durant la nit ha aconseguit frenar pràcticament l'avanç de les flames cap a Sòria. Diu que el desplegament ha sigut de màxims i que mai s'havia vist res igual.
0: Un despliegue histórico. En la vida en Castilla-La Mancha y probablemente en el conjunto de España ha habido un despliegue de medios aéreos, de recursos humanos y de maquinaria como el que está teniendo este incendio.
25: Gràcies a això, Page ha avançat que al llarg d'avui pot ser que alguns veïns comencin a retornar a casa seva. En total, n'hi havia uns 1.200 evacuats per aquest incendi que ha cremat pràcticament 30.000 hectàrees.
1: I ara en parlàvem, aquest matí hem llegit a La Vanguardia que l'Ajuntament de Mataró ha multat un veí a 1.700 euros per ser cívic.
25: Resulta que feia 7 anys que reclamava que el consistori arreglés problemes del seu carrer i, fart d'esperar, va tirar pel dret, va plantar 5 arbres, va arreglar 2 bancs i va reparar les lloses del carrer del Cos. El veí sancionat, Miquel, ha expressat el seu descontentament amb l'Ajuntament aquí al Món RQ perquè creu que ell els ha fet un favor mentre que els altres decideixen no veure la tasca realitzada.
2: Que es dediquen a anar per tots els carrers a mirar, però no et miren que hi han 3 rajoles trencades en l'altre cantó i que la gent s'hi pot ensopegar. No, no, admiren que tu has reparat la teva.
25: A més, ha lamentat l'estat de la ciutat de Mataró. En les seves paraules apuntava que fa pudor i que hi ha molts desperfectes als carrers.
1: I en plana de successos, els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Barcelona.
25: Aquesta matinada, cap a 3:45, els Mossos han rebut un avís per una discussió al passeig marítim de la Barceloneta. Un cop allà han localitzat un home ferit per arma blanca. L'han detingut per un presumpte trencament de condemna per incomplir un ordre d'allunyament envers una dona. En està ferit, però l'han dut a un centre hospitalari i allà no han pogut fer res per salvar-li la vida. Ara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets.
1: Gràcies, Mercè.
25: A tu.
1: Hola, Júlia Manena, bon dia.
3: Bon dia.
1: Com estàs?
3: Molt bé, i tu?
1: Molt bé. Content de tenir-te aquí.
3: Gràcies, jo també.
1: Hola, Cristina Domingo, bon dia.
4: Bon dia.
1: Com vas?
4: Súper.
1: Súper, eh? Súper a tope, que te sempre vas a tope.
4: Sempre.
1: Que bé que, que hagi acceptat novament poder venir un cop per setmana almenys aquí al Món RQ aquest estiu.
4: Ens ho passem molt bé.
1: Ens ho passem molt bé.
4: Gran experiència.
1: La Cristina Domingo ja ho sabeu, ella és xef, és una mica la nostra referència als fogons i també forma part de l'escola de cuina de la Mireia Carbó, a banda de tenir els seus projectes i de passar-se tot el dia entre fogó i fogó, cuina i cuina. Ja ho sabeu, l'estiu passat doncs amb la Cristina vam aprendre a fer recetes molt senzilletes de producte de temporada i aquest any també la tindrem per aquí per ensenyar-nos trucs i sobretot també centrar-nos molt aquest estiu, em sembla, Cristina, amb no deixar perdre gaires coses de la nevera i poder reaprofitar coses que les veus allà i dius, i ara d'això què em foto? Doncs podem trobar plats deliciosos i recetes delicioses amb coses que mai ens haguéssim imaginat que podríem aprofitar, no?
4: Correcte. El que intentarem serà evitar una mica el malbaratament alimentari. Llancem moltíssim menjar i moltes vegades no és tant llenço això que se m'ha caducat, sinó que llencem parts que són les menys nobles perquè no sabem com aprofitar-les. Mm. Tindrem uns quants tips i receptes molt xules, originals i molt xules.
1: No, jo ja sé les d'avui i realment estan molt bé. Però abans, avui l'hem dit a la Cristina que vingués una mica abans, i la Júlia, que molts segur que la teniu ubicada perquè la sentiu repetides vegades aquí a la casa, és companya del Departament d'Informatius, i l'hem dit a la Júlia i a la Cristina si podien venir, i hi ha una altra persona que ara saludarem per aquest tema que hem comentat a l'inici de tertúlia, que he comentat a les 8 del matí, que és què els hi passa als joves o què ens passa cada vegada més com a societat amb la carnisseria, amb la fruiteria, amb la peixateria i amb els mercats en general. Per què hi hem deixat d'anar? Per què cada vegada hi anem menys? Llavors, vull que il·lustrem tot plegat amb una cançó.
5: Oh, laila, la masovera, la masovera. Oh, laila, la masovera se'n va al mercat.
1: De ben segur que tots coneixeu aquesta cançó de principi a final, sabeu perfectament què compra la masovera cada dia al mercat, però en canvi no li feu cas. I mai hi heu anat pas al mercat. Tot això sorgeix, aquesta idea, perquè, com a mínim, aquest és el cas de l'equip del Món RQ d'aquest estiu. És un equip molt jove, amb una mitjana d'edat força per sota dels 30 anys, i l'altre dia en una reunió ens vam adonar que la majoria no sabem anar al mercat, que és un costum dels nostres pares, dels nostres avis, pares, mares i àvies, que costa que arribi potser a generacions una miqueta més joves. i no, que ens posem davant de la parada de fruita o del taulell de la peixateria i ens agafa una miqueta el cangueli, no? I aquella pregunta que jo deia a les 8 de com ho vols? No? I de cop col·lapsa. Què vol dir que com blanques. Ho vull? No ho sé. No ho sé, envasat, no? És que ho estem habituats a comprar, malauradament, no? Us pregunto primer a vosaltres dues. Per què hem portat a la Júlia, també, perquè ho sapigueu? La Júlia és filla i és neta
3: exacte.
1: De peixaters.
3: Sí.
1: I tu has estat durant estius i llargues temporades, també imagino, també treballant a la peixateria.
3: Exacte. La meva mare té una botiga a Sant Feliu de Guíxols, al mercat, i bé, hi he treballat des dels 16-17, els caps de setmana i els estius, temporades.
1: Mm. Tu quants anys tens, Júlia?
3: 24.
1: 24. Tu notes que els teus amics i amigues... el tema aquest d'anar al mercat o de la carn a la carnisseria, etc, no ho porten?
3: Fa molta pujada, sí, sí.
1: Sí, no?
3: I sobretot és una mica el que deies, no? No sé si és alguna cosa generacional, potser, de que ens fa por també demanar, o el típic de trucar a un restaurant a reservar. Una mica és com aquesta sensació de que sí. Fa com cosa demanar les coses, i també t'hi fixes quan estàs darrere el mostrador que et ve gent més jove, i és com aquest moment de tensió, d'aviam què et demano, com t'ho demano, no en tinc ni idea, però em fa cosa preguntar, mm-hmm. I al final... El més bàsic és preguntar i que t'expliqui la persona
1: totalment,
3: que en sap, no?
1: Totalment. Ah, és una llàstima, Cristina, que tot això es vagi perdent, no?
4: Totalment. El que passa és que jo crec que no només influeix un factor, sinó que n'hi ha molts, no? Jo marcaria un molt la incompatibilitat d'horari, no? La gran totalment. Majoria de mercats obren pel matí, el divendres tarda i dissabte matí, no? I això fa que amb els horaris que tenim avui en dia sigui molt més complex, fins i tot... No sé, pels que no som dels 30, sinó que ja comencem a pentinar canes, a mi em resulta molt difícil a vegades poder anar-hi, no? I si el dissabte tens partit del nen o tens X, ja t'has quedat sense poder anar al mercat, perquè la resta de dies en el seu horari tu estàs treballant, no? I jo trobo que és aquest l'altre, el factor vergonya, no? Com ho vols? No en tinc ni idea, no? I la mala percepció del cost.
1: Sí. Yeah.
4: No? Jo crec que és una mala percepció perquè jo, per exemple, la peixateria on jo comprava ha tancat i estic de dol profund. Perquè comprava un peix fantàstic i meravellós al costat de casa, perquè era botiga, i ara estic una mica de... Bueno, i ara què fem, no?
1: Yeah.
4: Però sí, és veritat que hi ha altres alternatives per comprar peix de proximitat, que potser no és anar al mercat, però trobo que s'han d'anar, perquè si no moriran.
1: Ja, aquesta falsa percepció, que ara deia el Cristian, jo crec que també és una mica la clau de volta de tot, de la falsa percepció de que és més car.
3: Sí.
1: No? Clar, és que el mercat és més car. És a dir, sí, potser et deixes més diners, però perquè el producte que estàs comprant és de proximitat, és de més qualitat, no? Vull dir, tot això pot fer que pugi el preu, o no ho sé, és a dir, perquè realment el mercat o la carnisseria o la peixateria és molt més car que el supermercat?
3: No, també depèn del que busquis.
1: Ja.
3: Vull dir, al final, si de peix n'hi ha de molts tipus, hi ha peix totalment salvatge, d'aquí la costa, al final el preu puja molt més, però hi ha molts tipus de peix, i al final, si tu vas a la peixateria també i dius, mira, el meu pressupost és aquest, tampoc puc comprar aquí la cosa més espectacular del món, però què puc comprar i com em puc adaptar una mica al meu pressupost? I això, els dependents també t'ajuden a adaptar-te tot plegat.
1: Digues, Cristina.
4: I també la desconeixença.
3: Exacte,
4: sí. Dels peixos que tenim. Moltes companyes meves...
1: Passem del llobarro i l'orada, no?
4: Llobarro, orada, lluç i rap poc perquè és molt car, i la tonyina. No? Yeah. Però si vas al peixater i li compres una bròtola que ha estat pescada la nit anterior, que està fresquíssima i que et costa 6 euros al quilo, no? I li demanes que te netegi per fer-la al forn, doncs una bròtola és molt semblant, és una carn blanca, molt fina, doncs molt semblant a un lluç.
3: Sí, sí, és el que dèiem, no? De no saber tot el ventall de productes que
4: hi
3: ha.
4: I això no ho trobem als supermercats. A la safata... Què trobem en safata?
3: Orades, diuarros, el rap, el lluç, el que deies, els quatre grans coneguts.
1: Creieu que hi ha un element també de cada vegada voler sociabilitzar menys en general? És a dir, parlem amb el nostre entorn i d'aquella manera, perquè a vegades ja ens fa nosa contestar WhatsApp, sobretot, dèiem, no?, que les trucades ara hi ha certes generacions que no truquis, és massa invasiu, no? Clar, tu vas al supermercat i ara cada vegada, no?, caixes automàtiques, i vas allà i pots entrar en un supermercat, fas la teva compra i no tens per què dirigir la paraula a ningú. En canvi, vas a la carnisseria, vas a la fruiteria, vas a la peixateria, i d'entrada ja has de parlar amb la persona que t'atén, no? I el que dèiem, que al final és molt probable que el carnisser o la carnissera se'n recordi de que hi vas anar fa 4 dies i que potser pregunti que què tal et va, no? I de dir, ui, ui, ui, a mi que no m'atabalin. Jo vaig a la meva i, sobretot, vaig ràpid, perquè, clar, com que la vida ens atropella, no?
3: Crec que el que has dit és una mica just el anar ràpid i estalviar-se, fer vincles que potser es consideren necessaris, no? Podríem dir, però al final també és xulo. Almenys jo també, que he estat en un mercat que és un poble no molt gran, al final tens els mateixos clients de cada dia, que saps de la seva vida, també saben de la teva, i al final aquest vincle també és xulo, de venir un client que ve cada dissabte i dir-li, mira, tinc això que t'agrada, o tinc això preparat perquè ja t'ho he separat perquè pensava que vindries i t'agradaria.
1: Yeah.
3: I això també és xulo, d'anar a comprar, i també fa il·lusió com a client. Crec que ja quan vas a comprar sàpiga el que a tu t'agrada.
1: Totalment, totalment. Jo, que ara visc a Sant Pol de Mar des de fa un parell d'anys, i fa uns dies ja ho vaig dir, jo vaig a comprar la carn a la Teresa, que és la carnisseria del poble, i a mi em passa molt que jo passo per davant de la carnisseria i sense tenir necessitat d'entrar-hi, però allò que amb els vidres i et saludes, no? Amb la gent que està entrant a la carnisseria, i a mi això m'encanta, és una cosa que personalment m'encanta. A veure, el Sintet és cuiner, és a més creador de contingut, és un d'aquells influenciadors que diries, influenciadors bons, que val la pena seguir-los i tenir-los present perquè el contingut que fan suma. El Sintet té més de 100.000 seguidors d'Instagram i potser us haurà aparegut algun dels seus vídeos, o ja el teniu controlat. Ell fa vídeos on acompanya, per exemple, a fer la compra al mercat, vídeos com aquest.
6: Avui, productes de juny. Escolteu-me, si l'abril ja vam tindre un bon boom amb el començament del bon temps, ara el juny, bueno, l'explosió amb tot aquest sol que fa és espectacular. De verdures, què tenim? Comencem a tindre tomàquets, carbassons...
1: Hola, Sintet, bon dia.
7: Bon dia.
1: Com estàs? Que
7: estupendo, ara millor.
1: Escolta, tu, el producte de temporada, eh? Aquest gran desconegut, sí. per tanta gent, també.
7: 100%, crec que és superimportant, ostres.
1: Yeah.
7: Seguim buscant el producte de temporada, i al final crec que és el que ens senta millor, no? Ara, per exemple, que està fent aquestes calors, no sé vosaltres, però a mi l'únic que m'entra és síndria. A tort i a dret. A tort i a dret. I només la podem trobar ara, bueno, la podem trobar malauradament tot l'any, però és quan entra més bé, o quan el costa la demana, és ara.
1: Totalment. Tu, Sintet, quina edat tens?
7: 32 anys.
1: D'on ets?
7: De Sant Sadurní d'Anoia, País del Cava, tu.
1: Tu has anat a mercat sempre?
7: No, clar, això jo suposo que hi ha hagut una evolució, una adaptació. A casa sí que s'ha anat a mercat, però a vegades, doncs, entre pitos i flautes, doncs et deixes portar o fas la teva, no et poses a reflexionar i prens decisions i poder vas a lo més còmode, com això heu dit, anem a lo fàcil, vas al supermercat, és que és on ho trobes tot, i poder no prens atenció a coses importants com la decisió de què compres i on ho compres.
1: Ja. I en quin moment ho decideixes? A banda de, si la gent et segueix a xarxes socials, doncs tu mostres molts dels teus projectes, els plats que cuines, etc. Però també has decidit també fer aquesta part, no?, de reivindicar el producte de proximitat. És un punt de, com que et dediques a la cuina, te n'adones, això ho parlàvem l'estiu passat amb la Cristina, no?, de que al final tu els plats que fas, les teves receptes, quan l'estàs fent en producte de temporada, quan l'estàs fent en producte de proximitat, al final el resultat és molt millor.
7: Exacte. Al final, jo que sóc cuiner, el que intento és donar el millor producte en el millor moment en els plats i amb la gent que ve a menjar. Sigui aquí, sigui allà. Llavors, crec que el més lògic és agafar allò que la natura et dona en aquell moment. Fa 4 dies, doncs, teníem uns pèsols estupendíssims. Ara segurament que algun altre, doncs, podries arribar a trobar, però és que no està en el seu millor moment. Per tant, decideixo fer el canvi i optar per carbassons, optar per tomàquets, per pebrots, per allò que està en el seu millor moment. Jo crec que també és una decisió de ben donada per voler donar el millor que hi ha.
1: Cristina, no sé si estàs d'acord, i Júlia, i Cintet també, de probablement anant a aquestes botigues fas barri, fas poble, i comprant producte de proximitat fas país també.
3: Sí,
1: no?
3: Exacte.
7: 100%, 100%. I jo sempre dic que tots tenim decisions, podem prendre decisions, i aquestes decisions tenen un impacte molt fort. El anar a buscar els ous, per exemple, aquí al mercat, jo sempre vaig o intento anar amb el Xavi de l'Hor de la Carmeta, que té uns ous espectaculars. Doncs aquesta decisió que jo vagi allà tindrà un impacte molt diferent al que jo agafi uns ous de supermercat. Crec que ens hem de plantejar això, aquestes decisions que prenem.
3: Mm-hmm. I això també potser ve lligat a saber o no saber i a preguntar, no? Al final, si tu vas a... Jo parlo del peix perquè és el que entenc, i de fruita no hi entenc gens, però...
7: Sí, i tant.
3: Si a mi em venen i em diuen agafo salmó o agafo orada, i dic, bé, aviam, si vols menjar peix català, de salmó no n'hi ha a Catalunya. Yeah. Per tant, sempre pots també fer aquest pas d'escollir quins peixos són d'aquí i quins són de temporada, com el que estàvem dient, no? Però també hi ha aquest punt de poder prendre tu la decisió de... que no vol dir que no hem de menjar salmó de cop, perquè és boníssim i no té cap problema, però al final és això, no?, de poder escollir d'on venen les coses, també, i això s'aprem preguntant.
1: A veure, dèiem, el pànic a que em preguntin alguna cosa i no sàpiga què respondre. Per exemple, Júlia, peixateria.
3: Aviam.
1: Quines preguntes del peixater o la peixatera haurien d'estar preparats per respondre?
3: Del peixater cap al client,
1: Sí.
3: Què vols? Primer, perquè potser ho tens molt clar i llavors ja ens estalviem moltes altres
1: coses.
3: Ja
1: anem per feina, no?
3: Però com ho vols cuinar, no? Vols fer alguna cosa ràpida a la planxa? Vols fer-ho al forn? Farinat i fregit? Mm-hmm. Crec que és el primer pas, sobretot. Després, el que dèiem, si vols menjar peix de costa i peix d'aquí català, també està bé preguntar-ho.
1: Mm-hmm.
3: I les quantitats. Que entenc que això potser és una mica el punt que fa més vèrtic,
1: sí,
3: perquè no en s'entén idea, però bé, quantes persones sou, i ja soluciona ràpid.
1: Aquí està la clau, anava a dir. Què vols dir? Quant grams? Què? Com? 2 quilos? No. Al final és, mira, no en tinc ni idea, venen 4 persones a sopar, sí, i tenen bastant de sake.
3: Exacte, és això, mengeu molt o mengeu poc, perquè això també va per les famílies.
1: Exacte, el peixater o la peixatera dirà, mira, perfecte, ja t'ho preparo.
4: I t'ho preparen llest perquè t'ho pugues congelar.
1: Això és un luxe.
4: A vegades... no estarà el temps, dediques un dissabte, vas, compres, l'encarregues, si us plau, prepara-m'ho perquè ho pugui congelar,
1: yeah,
4: i és fantàstic, tens peix fresc, no?
3: Exacte.
1: Dilluns és, o carn. Dilluns és... Totalment. Dilluns és mal dia per anar a la peixateria?
3: Dilluns les trobaràs tancades, segurament, perquè els dilluns no es pesca. Es pesca de dilluns a divendres, per tant, hi ha peix de dimarts a dissabte, perquè es pesca a la nit.
1: Pregunta que et faig també. El peix, com la fruita o com la verdura, també té temporades.
3: Exacte, sí. Vull dir, també una altra cosa, no?, el que dèiem, preguntar quin peix està de temporada. Per exemple, ara a l'estiu els musclos surten molt bons, els seitons, que és com l'època de salar seitó, no?, que diuen que s'ha de menjar els mesos que no tenen erra, que són els que en principi surten més bons, doncs tot té temporada.
1: El què? Com heu dit això?
4: Tots els mesos que no tenen erra són els millors mesos per menjar seitó i sardina. Juliol i agost.
1: Ah!
3: Sí. I a l'abril... No, al maig ja comença la temporada, fins a l'agost, que llavors al setembre torna a tenir erra i llavors ja no.
4: És quan estan més grossos.
3: Exacte.
4: Quan estan...
3: Ja. Per salar, per fer enxoves, és quan tothom et ve. Ara guarda'm 3 quilos per salar, ara la setmana que ve 4 més.
1: Sí. O sigui, ara vaig dir el musclo i això, perfecte. Què més?
3: El rap realment surt molt bo tot l'any. És que hi ha peixos que surten molt bons tot l'any.
4: Sí. Mm-hmm.
3: Les garotes, per exemple, els eriçons,
1: que
3: li diem garotes allà dalt, són més de l'hivern. Que necessiten fred, saps? Al final la gamba surt molt bona a l'estiu, també, sobretot allà a la nostra zona surt molt bé.
1: Hi ha manera de diferenciar el peix fresc, el peix fresc no, el peix de la llotja que el peix de la piscifactoria?
3: Són detalls molt petits, sobretot, per exemple, un orada i diobarros, se'ls veus més inflats, es veu més quan els neteges. Sí, quan els netegin allà a la peixateria, si veus que tenen com... molt greix a dins, tot molt blanquinós, normalment són de piscifactoria. Si tenen poca tripa, així, més finets, acostumen a ser de costa.
1: Carnisseria és una mica traslladable al mateix de la peixateria.
4: Sí, el mateix. I a més, hi ha la problemàtica que quan comprem al lineal del supermercat estem deixant de comprar peces molt de la nostra cuina, no? Jo, per exemple, els tallers, sempre els explico el mateix, la peça ideal per fer aquesta elaboració, doncs, un coll de vedella. Però aquí us el farem un jarret perquè és el que comprareu al lineal, no? Hi ha peces que estem deixant de comprar i que parlen molt de la nostra cuina. No? Vull dir, la cuina catalana és una cuina molt d'aprofitament, molt de subsistència, de moments que hem passat difícils, no? I es perd, no? O la fruita, anar a buscar un bon tomàquet per fer el pa amb tomàquet, doncs està amb un tomacó, no em serveix un tomàquet de pera, no? I aleshores una mica és això, que perdem molta cultura gastronòmica, de com cuinaven les nostres àvies, les nostres mares, i què és més econòmic. Vull dir, a vegades, no?, allò de, és que és més car al mercat. Bueno, si tu vas a un lineal i agafes una safata d'una orada, aquella orada, tu, és que només em costa 5 euros aquesta orada. Mira el preu quilo, estàs pagant l'orada 19,60, amb aquella espina que tu no estàs veient, la indústria en farà un brou, és a dir, en traurà un crèdit, i tu te'n vas a un peixater i li compres l'orada i potser l'estàs pagant en 9 o 10 euros al quilo. Hi ha un desfalc de preu quilo important, no? Vull dir que no, a vegades no és tant... Tu veus aquella peça en aquell envàs, més tot el residu que estem produint i que no saps a qui li estàs comprant, no? Jo veia el meu peixater i sabia a qui li comprava. Si vaig al Quim a comprar-li la carn, sé quina carn estic comprant o necessito fer un buit pel pis de xai, no?, per fer-ho la planxa. No, mira, millor em porta't aquesta altra peça que ara està en el moment òptim. És tot, és fer comunitat, és conèixer el nostre entorn, saber on van els nostres diners, que al final és el gran poder que tenim els consumidors, no? I menjar de molta més qualitat, perquè un coll de vedella per un estofat és infinitament millor que un jarret.
1: I amb això que dieu, i Cintet, no sé si estàs d'acord, que estem tots com molt orgullosos de la nostra gastronomia, no? I se'ns omple la boca, millor dit, parlant meravelles de la dieta mediterrània i de la gastronomia catalana, i que tenim restaurants reconeguts arreu del món, cuiners que coneix tothom, etc, etc. Però després, a nivell usuari i a nivell de consumidor, no portant a terme aquestes pràctiques que ara estem comentant, no l'estem cuidant, precisament. Allò que reivindiquem no ho cuidem i no ho mimem.
4: Tots tenim un albú català a la nevera.
1: Sí. Clar, exacte.
7: A tots ens agrada menjar, però cada vegada menys cuinar. I això és una realitat, tu.
1: Yeah. Li vaig dient Cintet perquè és, jo el tinc ubicat a les xarxes socials, però és el Jacint Carafí, però també perquè a mi em va sortir, perquè per mi és el Cintet, però és
7: sí, no, pots dir Cintet, eh? De fet, tothom em diu Cintet a mi.
1: Per això, doncs el Cintet. Clar, ara, per exemple, el Jacint, el Cintet, el que fa sempre, un cop al mes, no em sembla, que sempre penges aquests vídeos on expliques quines fruites i quines verdures podem trobar de temporada al mercat. Ara que parlàvem del preu, perquè al final, hosti, doncs, tots acabem mirant, no?, cap a la butxaca moltes vegades. El que passa és que a vegades també oblidem que la fruita i la verdura de temporada és més barata, potser, molt que la barata que no és de temporada, no?
7: I tant. Jo me'n recordo, per exemple, al començament de la temporada, jo crec que devia ser cap allà a l'abril, abans de que comencessin les cireres, les primeres cireres que inclús al mercat, o als supermercats, és que és igual, això es va veure tot arreu. Em sembla que anaven a 30 euros al quilo o 36, o sigui, ara no me'n recordo. Res, un meset o tres o quatre setmanes després, ja poder, ara no me'n recordo, o ara no m'equivocaré, però poder van a 9 euros al quilo. Vull dir que quan agafem les coses que no estan al seu millor moment, el més segur és que la trobem doncs molt més car del que tocaria. Llavors, si ens esperem res una micona, la trobarem molt més econòmica, al millor moment, cireres, allò que te la poses a la boca, mossegues, la trobes carnosa, dolça, àcida, ho té tot.
1: Moltes vegades jo crec que triem una mica pels ulls, això ens passa amb moltes coses de la vida, i molts cops jo crec que segurament la fruita és el màxim exponent, no? La triem molt per l'aspecte que li veiem, si té un color molt cridaner, si li veiem una forma, no?, com molt homogènia, dir, és que aquest préssec, sí, aquesta sèrie, aquest meló, aquesta sèrie d'estar espectacular. Però realment l'aspecte en si, la cara que faci la fruita, la verdura, realment influeix tant en el gust?
7: A veure, a vegades pots trobar alguns préssecs que dius, ostres, és que tinc unes ganes de menjar préssec que espanta. L'olor, jo oloro molt sovint, eh? Oloro i dic, això no fa olor res. I després el proves i acabes confirmant que aquell préssec no val res. L'aspecte no sempre és un indicador de que allò estarà bo. Bueno, parteixes bé, perquè al final doncs la vista és el primer que amb el que t'hi fixes, però no ho és tot, no ho és tot.
1: Olor més important, Estàs d'acord, Cristina?
4: És un gran indicatiu.
7: Passes per un... Exacte, passes a vegades, ja dic préssecs ara perquè és el que trobem, sí. Però passes a vegades pel costat d'una parada que té dos o tres préssecs, algunes nectarines, alguns paraguais, i ve aquella bafarada de préssec i dius, és que les cames se't paren i necessites agafar-ne. És que no el tens a la llista, però és que n'agafes.
1: Totalment. Són les 11:33. Voleu donar un últim consell o algun últim comentari a algú que potser ara escoltar la conversa, no? S'hagi empoderat una mica en aquest sentit i digui, evidentment, doncs escolta, sí, tots anem de bòlit, no estem dient que no s'hagi de trepitjar mai un supermercat, evidentment, vull dir, forma part del dia a dia, molt probablement la vida ens porta que hem d'anar al supermercat i que anar al supermercat no està malament. Però algú que pugui animar més de dir, vull apostar una miqueta pel producte de proximitat i per la peixateria, per la carnisseria, etc. Per exemple, Júlia, tu què els diries?
3: Jo li diria, sobretot als més joves, que sí, és el que em sento una mica més identificada, no? que hi vagin, que sé que és complicat trobar els moments, perquè també anem tots de bòlit, però un cop al mes, una estoneta pots trobar segur, i anar-hi i preguntar, perquè al final, com a consumidor, marxaràs més content, i com a treballador, la gent que està darrere el mostrador, també vol que els clients marxin contents i entenent el que han comprat, perquè... Vull dir, que et vingui una persona i se'n vagi així una mica... Que encara tremolen les mans, que no saps el que has agafat, tampoc t'acaba sentint bé. Aleshores vols que marxin contents, segurs del que han comprat, i que tornin un altre dia i que et diguin que van estar molt contents i que el teva sortit és molt bo. Així que això, que no dubtin i que hi vagin.
1: Sintet?
7: Guaita, jo donaria un petit consell que poder a mi em va anar bé. Per exemple, quan vas al mercat i no saps què fer o què demanar, a vegades la gent es pensa, ai, és que si no hi vaig a comprar tota la compra, és com que no... com que he fallat. No, comencem per coses petitones. Si no tenim l'hàbit, anem-hi un dia, un cap de setmana, un dissabte, pel matí, anem a comprar quatre cosetes, quatre verduretes. Podeu, ens allarguem i agafem un peixetet. Res, no cal fer la compra sencera. És com un tastet. I el pròxim dia tornem-hi. Amb la mateixa idea. Veuràs com aquella persona que està darrere de l'obrador et dirà, ostres, què tal va anar aquells pebrots? O què tal et van quedar aquelles maires fregidetes? I et quedarà sorprès. Ostres, se'n recorda que vaig agafar això. I et dirà, ara, mira, m'acaba d'arribar això. I com? I llavors suposo que hauríem de preguntar, i com ho faries tu? Jo sempre ho faig. Encara que sàpiga o tingui una idea molt clara, jo pregunto, perquè al final qui està al darrere de l'obrador sap perfectament, coneix el producte i et pot donar consells que ni t'havies plantat, pensat... Llavors jo pregunto, com ho fas tu? O com ho faries? Mira, és que jo vull fer un roast beef. Que em pots donar algun consell? Encara que després poder no l'acabi... Però, bueno, vas agafant aquesta confiança amb la persona que allà al darrere, el pròxim dia et saludarà i et sentiràs bé. Jo crec que és una cosa que s'ha d'anar fent mica en mica. I és un... Bueno, els costums no es poden canviar d'un dia per l'altre. Llavors, crec que començar a poc és la clau.
1: Sintet, Júlia, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Són dos quarts i mig de 12. Amb Cristina, tu et quedes, no? Fem una pausa, menys de 3 minuts. Tornem I un parell de receptes de la mà de la Cristina Domingo per no deixar perdre parts indispensables de moltes de les coses que fem servir per cuinar. Un segon.
24: El món a RAC1 amb Sergi

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
1: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
5: Quina calor. Vens a l'aigua?
6: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
5: Ja, això passa.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Plan família, amb descompte i sense sortir de Barcelona?
10: Només del 20 al 27 de juliol. Per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta.
9: Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
11: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
13: Verisure.
0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
14: 20 i les 12. A veure, Cristina, ja hem fet boca. Fem un parell de receptes, una mica de reaprofitament, o d'evitar el malbaratament, podríem dir.
15: Evitar el malbaratament.
14: Això, millor.
15: Sí, jo avui, per obrir boca, us proposo un aperitiu.
14: Val.
15: Arribes de la piscina, o et venen amics, o X, el que sigui.
14: Sí.
15: I tens aquell meló que estava ja maduret i l'has congelat. Congeles un meló tallat a trossets. Te'l poses a la picadora. Un bon raig de cava, suc de llimona i turbines. Tens un granissat espectacular.
14: Ah.
15: Superfresc, entra sol, t'ho asseguro. Amb aquestes peles del meló...
14: Sí, perdó, per congelar el meló... El tallem, com si l'anéssim a menjar?
15: Sí, i el fiques al congelador.
14: Jo
15: el poso en un plat amb paper de forn a sota,
14: val,
15: per poder desenganxar-lo fàcil.
14: Clar.
15: Com el talles petitet, jo, amb una hora i mitja o així, el tens. Poses a la picadora, la que tinguis.
14: Sí.
15: El meló, raig de cava, llimona, i si t'agraden les coses molt dolces, una miqueta de sucre.
14: I ja està.
15: Jo amb el meló normalment ho faig quan se m'està passant, perquè compro molt de meló, perquè ens agrada molt a casa, però a vegades, clar, també compres síndries, et queda allà el tàper, res.
14: Va.
15: Per estar molt madur, m'estalvio el sucre.
14: Va.
15: Tot ben picat. Tens aquí un granissat espectacular.
14: Mm.
15: I amb aquestes pells, el dia que el vas tallar, et vas fer un encurtit.
14: Ah, sí?
15: I muntes uns pitxos. Espectacular. De veritat, agafes aquestes pells de meló de síndria,
14: sí,
15: no? Li treus la closca verda, tu talles, et tires, a daus, com et doni la gana, en funció com ho vagis a fer servir. Pots posar en unes amanides, en una sopa freda... Jo habitualment ho faig per fer uns pinxos, unes broquetes. Escaldes amb aigua, bullint.
14: Quan dius la pell de meló, perdó?
15: Aquella part blanca que
14: aquella
15: no té gust
14: blanca
15: de res.
14: Del final.
15: Sí, aquella part blanca que no té gust de res, igual que amb la síndria. Amb la síndria és com bastant més visual.
14: Sí.
15: No? Amb el meló ens costa més de veure-ho. Talladet. Ho escaldes, amb aigua bullint un minutet i et fas una barreja d'aigua, vinagre i sucre. Ho deixes bullir un minutet o dos i a la nevera. Llestos. Jo el que em faig és que em faig pinxitos. Em poso en broquetes i faig un pinxit, poso o una anxova, o hi poso un dau de formatge, una oliveta, les pots fer variades, i pots posar un saitó, una anxova, i tens unes broquetes superoriginals i no has gastat res. No has malbaratat.
14: Clar.
15: I això ho acompanyes d'una amanideta.
14: I ja ho tens fet.
15: Sí. Jo us proposo que feu una panzanella.
14: Què és això?
15: És una amanida italiana del que busques aprofitar el pa dur, el pa sec. Al final, el tomàquet sempre ens ha ajudat a aprofitar els pas més durs. No? Nosaltres aquí fem pa amb tomàquet. Però arreu de la Mediterrània hi ha molta tradició d'aprofitar el pa amb altres elaboracions. Doncs fem una amanida, tallem els tomàquets, ens hi posem una ceba i ens hi posem aquests daus de pa dur, que els haurem torrat una miqueta a la paella o al forn i tens un àpat fantàstic. Què més vols? Un aperitiu, un garisat de meló i l'amanida. I no has engegat gairebé els focs. Ja ho tens.
14: Hòstia, el granissat m'ha encantat, eh? Però m'agrada tot, però amb el granissat m'he agafat fort, eh?
15: Sí, sí. A més, és que és molt refrescant.
14: Ja. Yeah.
15: És molt xulo. Per si o nens, poseu-lo només amb suc de llimona o amb un suc de poma, uns sucs neutres.
14: I tens una beguda fresquíssima.
15: Sí.
14: Boníssima.
15: I apta pels nens.
14: I a la Maria una mica de fulla, després cadascú que hi posi el que vulgui.
15: Clar, formatge, jo hi poso unes arbequines, yeah. Poso la ceba tendra. No em llanceu les fulles de la ceba tendra, ja en parlarem de com aprofitar-les, però amb una truiteta, amb un saltejat de guarnició amb una amanida, no? Amb una amanida de patata, vull dir, la cua de la ceba tendra no es pot llançar. Mai. Jo no compro mai ceba seca, sempre compro ceba tendra i la
14: diria que mai no l'he llançat. O
15: sigui, mai no l'has guardat.
14: Mai no l'he guardat, exacte.
15: Sí, sí, doncs ja veuràs, en farem coses molt xules al llarg de totes aquestes setmanes.
14: I com sempre un bon oli per acabar de rematar.
15: Sempre. I pot ser arbequina. Mira, és la meva debilitat.
14: Hem tret tot un àpat complet aprofitant quatre coses que haguéssim llançat a les escombraries, sí, fàcilment. Aquesta és una mica la dinàmica, d'aquest estiu.
15: Sí. I trucs com... O sigui, per evitar el malbaratament també hem de pensar molt en com ens organitzem, què comprem, on comprem.
14: M'agrada.
15: No? I quines elaboracions, si pot ser, amb poc foc.
14: La setmana que ve més?
15: I tant, i millor.
14: 3:45, un segon, i passen per aquí David Broc i Víctor Omela.
16: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
17: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
18: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apollo.
19: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
18: Yamato, Hinotori, les ales del Fènix.
19: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apollo.
18: Entrades a la venda a teatreapollo.com.
20: Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
21: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes. Fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
20: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
21: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
20: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
22: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Propera parada, plaça Lesseps.
2: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482

0: és això?
1: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
2: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som un. El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
3: 10 minuts i les 12. Això passava fa tot just 12 hores a Mega.
4: Pero ya simplemente por el punto final, esta etapa en la que, como digo, esta casa se ha portado muy bien. Tenemos a muchos compañeros que aquí se quedarán, técnicos, gente de los departamentos, que siguen aquí en la casa.
3: Així és com s'acomiadava Josep Pedrerol de 3Media després de 13 anys del xiringuito de Jugones. Formació esportiva, tertúlies, show i especialment show.
5: Show
3: i memes.
6: Ho ha dit molt bé el Broc aquest matí a la píndola. És començar en show i acabar en show.
5: T'ha agradat la píndola?
6: M'ha agradat molt.
3: Víctor Amelé, David Broc, hola, bon dia, què tal, com esteu?
6: Molt bé.
3: Jo ho he dit també quan t'he donat pas a la píndola. Un dels espectadors de capçalera del Chiringuito, sobretot en dies assenyalats...
5: Quan perd el Madrid, era una visita absolutament obligada, i és un dels mèrits, ho deia la píndola, un dels mèrits del programa, tant pels madridistes com pels barcelonistes, és quan perd el rival, saber que has d'anar a les 12.
6: Veure's rabiar, perquè rabiaven.
5: No, rabiaven.
6: Molt.
5: I a més ells eren conscients d'això, i això evidentment aguditzava encara més sensació de...
6: O quan guanyava el Barça per una bona victòria, no? Llavors també ho miraves.
5: Sí, no, quan guanyava el Barça.
6: Sí.
5: Però a mi m'agradava més quan perdia el Madrid. És a dir, el factor de la rivalitat ve molt per la derrota i perquè el madridisme que s'estilava en el programa era tan extremat, era una cosa tan... que evidentment convidava a veure'l, no?
3: El Chiringuito era una mica el sálvame del futbol?
6: Jo crec que sí. Tu ho has dit a la píndola també, i tens raó, jo crec. Que s'aplica aquella fórmula de... Nosaltres som els protagonistes. No són els famosos del cor o els futbolistes. Sí. Som nosaltres els protagonistes.
5: Bueno, ja agafa el model. Això ve de Punto Pelota, que és el programa que es fa a Intereconomia, que agafa el model del Rondo, del Fons Arús de la 2, i el Rondo que ve de la Barberia, que és aquella tertúlia que es feia amb polítics. Però allò era un to molt tranquil, no? Era una tertúlia com molt... I el Rondo sí que comença a pujar als
6: decibelis.
5: I una mica l'histrionisme, sense arribar al que aconsegueix a Pedrerol amb els seus col·laboradors, que és agafar gent, molts, que eren periodistes esportius, diguéssim... que estaven en un plan...
6: No les baixes,
5: no les baixes, però que no estaven a la primera plana. I aquests ho entenen, ho saben llegir bé i ja s'acaben convertint en personatges, que és una cosa que Tomás Roncero fa... Tomás Roncero ja havia sortit al Rondo. I Alfredo Duro també. O sigui, molts d'aquests ja venien del Rondo, però allà no eren encara...
6: Però Roncero i Duro, i de més un tal Juan Manuel també, un José Manuel, un altre que hi ha.
5: Sí, però tots. Tots els periodistes que hi ha... Evidentment hi ha hagut incorporacions noves... també exfutbolistes, o sigui, Paco Bullo...
3: Sí.
5: El gran mèrit és veure que Paco Bullo...
6: Fer-lo parlar.
5: Fer-lo parlar és una mina, absolutament, i aleshores aquí és on jo li dono el mèrit a Pedrerol.
3: Aquí jo crec que la pregunta són dues. Què ha pogut passar perquè marxi de 3Media? Perquè donava una mica la sensació que se'n va com satisfet, i el tema és de si ara anirà a algun lloc o no.
5: Això el Víctor ha parlat amb el...
6: Bueno, a veure, com sabia que avui tindríem aquesta conversa, doncs, i tinc el WhatsApp del Josep Pedrerol, i vaig escriure la nit, dient-li, home, fes-me un regalet, digue'm alguna cosa que em faci quedar bé davant de l'Ambudio, no? Que me'n reivindiqui. I el cabrón em diu, mañana, yo no sé imitarlo, mañana se comunica nuestro futuro. No està mal.
5: Això fa bé l'Edum Botant.
6: Ah, no, quin regal m'ha fet. Diu que avui se sabrà exactament... on estaran la temporada vinent, a quin canal, a quina hora...
5: T'hauries Mediaset, 4...
6: Sí, Mediaset, 4, o Telecinco, no ho sé.
5: No, jo crec que el perfil és 4.
3: Per tant, acaba el Chiringuito a 3Media, però hi haurà... No sabem si el mateix nom o no.
6: Sembla que el 15 d'agost, per el que ha transcendit, ja torna...
5: Quan comenci la Lliga, va tornar.
6: I que se llamarà Chiringuito Gol TV, he llegit, perquè sembla que ha anat al registre, ell ha registrat Chiringuito Gol TV.
5: Però Gol TV és estrany, el nom, perquè...
3: Ja. Clar, és com el canal,
5: clar, no? És com el canal, no tindria gaire sentit, però en tot cas, suposo que la marca la volen mantenir, i sí que és cert que és un comiat aparentment amistós, no sé exactament les interioritats de...
6: Jo tampoc.
5: Però aquí suposo que sempre hi ha una estira i arronsa de volem més calés o més quota o més...
6: I també hi ha un efecte desgaste de los materiales. Quan tu portes 13 anys, és el seu cas,

0: a un lloc, arriba un punt que necessites que passin coses, no? Que et donin vidilla. Que et donin vidilla o els teus empleadors o te la busques tu. I potser ell, amb la seva inquietud, s'ha buscat un altre...
1: No, a vegades ve algú de fora que t'ofereix unes coses que potser
0: també,
1: a la teva empresa... aleshores, i penses, doncs per què no faig aquest salt, no?
0: I a lo millor guanya els mateixos diners, no guanya més, no ho sé.
1: No ho sabem. No
0: però
1: sabem
0: en tot
1: encara...
0: cas, avui, segons Pedrerol, sabrem on estarà a partir
1: de... A vegades és tan senzill com voler fer coses que la cadena no et permet...
0: Ja, sí.
1: Fora del context del programa, i que altres cadenes sí, que et diuen no,
0: aquí faràs el que vulguis,
1: donarem llibertat per si vols fer un altre programa, i aleshores va per aquí, us poso,
0: segurament, però hem viscut moments extraordinaris.
2: Sí, heu fet una selecció d'alguns
0: moments.
1: És que hi ha molts.
2: Això com, o sigui, aneu a fer vosaltres? A mi em sembla superbé.
0: No, hi havia un que hem comentat fa un moment que tu volies que fos el primer.
1: No, és que a mi la baralla amb Ciro López em sembla gran moment de la història del Chiringuito, perquè o sigui, hi ha hagut moltes baralles i tu moltes vegades pensaves que les baralles estaven interpretades o guionitzades o exagerades, i en aquest cas aquesta va ser de veritat, real.
2: A veure.
3: Bueno, pues me voy, ya está. Si quieres que me vaya, me voy.
4: Pero antes de levantarte...
5: ¿Podrías hacerlo?
4: Antes...
3: Te lo dímelo. No me lo pienso.
4: Antes
3: si
4: de levantarte...
3: Si quieres que me vaya, me voy.
4: Te digo, Ciro.
3: ¿Me entiendes? Yo digo lo que pienso
4: Ciro,
3: cada momento.
4: Ciro.
3: No me amenaces. ¿Cuál? No me amenaces porque me voy, Ciro, cuando me dé la gana.
4: Ciro,
3: la
4: chulería...
3: No soy chulo. No soy chulo. La chulería será tuya.
4: Por respeto...
3: La chulería será tuya.
4: Prefiero callar.
3: No me des lecciones de educación, Josep. No me des lecciones de educación, ¿eh? Porque tú te has calentado igual que me he calentado yo muchas veces.
4: Cállate.
3: No me callo.
4: Siéntate.
1: Sí, siéntate.
0: És tremendo, eh?
2: Siéntate.
1: Clar, aquí, Ciro López agafa i marxa.
2: Sí.
1: No va tornar, crec. O si va tornar, va ser per poc temps, perquè després ja va marxar. I això sí que s'ha arrossegat després. Ciro López, en moltes entrevistes, ha carregat molt contra Pedrerol, contra la seva manera de treballar, com amb el tracte.
0: I Ciro López ha fet, creu un podcast...
1: Sí, i té un podcast...
0: On bueno, quan en quan carrega contra...
1: Sí, no, i ha hagut fins i tot arribat a plantejar-se denúncies, és a dir, que aquí sí que la cosa
0: Però hi ha altres casos que he vist, no sé si tenim el tall o no, però he vist un enfrontament bastant agre entre Pedrerol i Cristóbal Soria.
1: Sí, això va ser fa poc, sí.
0: I continua Cristóbal Soria, és a dir, que al final
1: sí,
0: recondueixen.
1: Perquè ho van saber reconduir, crec.
2: A veure...
6: García Pimienta, para ser entrenador del Barcelona no se puede llevar un tío García Pimienta, coño. Se puede llevar un tío García Pimienta y ser entrenador del Barcelona. Pero escúchame, con todo el respeto del mundo a García Pimienta, para ser entrenador del Barcelona hay que tener caché y hay que ser un tío de cosa de aquí. Lo que tú no te puedes llegar es decir, tú te imaginas que yo salgo de ahí cuando tú haces la presentación y sale García Pimienta.
7: Has estado desafortunado. Déjame que te lo diga. Si no puedes faltar al respeto a nadie, en este programa no se falta al respeto a nadie. Ni por apellido, ni por trayectoria.
6: Pues no
7: voy
6: no
7: a permitir que quede claro. De nadie lo voy a permitir.
6: Perfecto.
7: Aquí nadie se ríe de nadie por apellido. Que te quede claro.
6: Perfecto, muy bien.
7: A ti y a los demás.
6: Muy bien.
7: Y el que diga
6: muy
7: eso
6: bien
7: se va a la calle.
6: Me parece perfecto.
7: Que queda clarísimo. En este programa se respeta
6: me
7: a la gente.
6: Me parece perfecto.
7: Respeto a todo el mundo. Pero que quede claro.
1: Ya has negut moltes.
0: Sí, moltes.
1: Cristina
0: moltes.
1: Cubero, jo recordo una també.
0: Sí, sí.
1: Molt forta, que ella marxa del programa. Després va tornar.
0: Sí.
1: Però ha estat un dels grans al·licients. Després tenim el Becarios.
0: El TV Becarios,
1: no, caríssim. Aquest és el hit, és a dir, estem parlant...
2: Caríssim.
0: Sí. Per favor.
2: Perquè estem...
7: Víctor, però posa l'enquesta ahí. Que és d'ayer con la pregunta de hoy. Pon la encuesta, ràpido. Pon, ràpido. Venga, recupérala. Quita esto. Quítalo. Quítalo. Quítalo. La última vez que me toman el pelo, ¿vale? Sobre todo a la audiencia. La podemos tener a Becarios este programa con todo el cariño, pero Becarios no, ¿eh? ¿Vale? Becarios no.
2: Després n'hi ha una altra.
0: Con todo el cariño.
2: Con todo el cariño, pero Becarios no. Després n'hi ha una altra.
1: Sí.
2: Que aquí ha fet molta fortuna en aquesta casa.
1: Sí, ¿eh?
2: No? Via Damià López.
1: Ah, sí.
8: Al carrer. I al carrer. 4-0 i al carrer. 4-0 i al carrer. Al carrer. Esto no era lo del carrer. I al carrer. I al carrer. 4-0 i al carrer. 4-0 i al carrer, i al carrer. I hola, la, mon ami, i al carrer.
6: Al Madrid,
8: Madrid, mon amor, i al carrer. I al carrer, i al carrer. I quan uno va al carrer, luego viene otro i al carrer.
2: I amb això que deies, David, del culer, quan li passen coses dolentes al Madrid, molts cops va buscar...
1: Roncero.
2: Tomás Roncero.
9: Sí que, hasta que la vida no era color de rosa, joder, y tener más compas de ropa que nadie, pero yo solo quería que... para feliz como yo, coño. Porque yo fui feliz esa primera vez. He mogut, xaval, xaval. Perdona'm-me.
1: És que aquí salva el paper que han jugat periodistes esportius, que han decidit o que no han tingut cap problema a dir, val, jo el tema del periodisme, diguéssim, entre cometes,
0: ja queda
1: clàssic,
0: segona.
1: La parco per entregar-me a la performance, no? Que és una mica el que va fer.
0: I no tenir cap vergonya, perquè és...
1: No. I a Roncero això li ha donat una popularitat que mai va tenir com a periodista esportiu, que era un tio que quan feia evidentment és fanàtic de Madrid, sí, i això... Sí. Però no era mal periodista, és que no em semblava un tio que... Però, des que apareix al Chiringuito i comença a fer-se popular, ell abandona aquest paper de...
0: No, és com aquí teníem el de papers, aquell senyor gran que...
1: No sé de què parles. No sé de què parles.
0: De papers? Bueno, és igual.
1: Bueno, esta referència és retro, no?
0: Exacte, massa retro per a vosaltres.
1: Però aquest és el mèrit també de Pedrerol, que és...
2: De contra la visió amb aquesta.
0: Bueno, mèrit de Pedrerol i una cosa que jo vull dir, és a dir, a mi Pedrerol em fa por. És a dir, quan fa aquell somriure inquietant... Quan fa aquell somriure inquietant, jo no voldria estar prop de Pedrerol, no voldria enfrontar-me mai a Pedrerol, no voldria discutir mai amb Pedrerol.
2: Bueno, escolta, vinga la meva. Moltes gràcies, eh?
0: Tic-tac
2: de paper. Molt important, avui a la tarda sabrem on va Josep Pedrerol. Moltes gràcies per la confiança. Nosaltres demà a les 7 en punt del matí. Adéu.
4: Notícies. Pep Tormos.
5: Bon dia, ara són les 12. A aquesta hora continua una declaració clau a l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra. És la de Julio Martínez, l'empresari i amic de José Luis Rodríguez Zapatero. Ja ha dit que col·laborarà amb la justícia i això implica que admet bona part dels fets que s'investiguen. Ahir ja va situar l'expresident espanyol al centre de la trama corrupta. Última hora des de Madrid, Adrià de las Heras.
10: La declaració de Martínez Martínez és a porta tancada. Fins ara ha respost el jutge i ara és el torn de les preguntes de la Fiscalia. Previsiblement, l'empresari hi ratificarà la versió que va avançar ahir en un escrit al tribunal. Va engegar el ventilador i va assenyalar que Zapatero liderava l'estratègia per aconseguir el rescat a Plus Ultra. També va assegurar que van cobrar un 1% de l'ajuda que el Consell de Ministres va donar a l'aerolínia. Un dels interrogants en aquesta declaració és si l'investigat respondrà a les preguntes de l'acusació popular que lidera el PP.
5: Aquest any la manifestació de l'11 de setembre tornarà a ser descentralitzada amb convocatòries a Barcelona, Girona i Amposta. Els organitzadors fan una crida a omplir els carrers per a defensar la independència com a millor eina per solucionar el malestar en àmbits com la sanitat, l'educació, l'habitatge o la pagesia. Més detalls, Laia Colomer.
11: Sí, és el missatge que han llançat aquest matí els organitzadors de la manifestació encapçalats per l'Assemblea Nacional Catalana. El seu president Josep Vila diu que aquest 11 de setembre ha de ser una demostració de força.
12: Cal una mobilització massiva i transversal, que torni a situar la independència al centre de l'agenda política i obligui els representants polítics a recuperar aquest objectiu com a prioritat.
11: A Barcelona hi haurà dues columnes que es trobaran a Plaça Catalunya, en posta també, i coincidiran al Pont Penjat, mentre que a Girona la manifestació anirà de la plaça Pompeu Fabra fins la Copa.
5: Els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat a Barcelona aquesta matinada a la platja del Somorrostro. Havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella, que també era allà, segons publica TV3. La policia l'ha detingut després de trobar-lo greument ferit i ha acabat morint a l'Hospital del Mar. Ara els Mossos miren d'esbrinar les causes i detenir l'agressor, que encara no han identificat. I a aquesta hora continuen els problemes a Rodalies. Des de primera hora del matí hi ha una quinzena d'estacions sense servei per un robatori de cable de coure. No circulen trens entre Lleida i la Plana Picamoixons i Renfe ha habilitat autobusos per fer el trajecte per carretera. De moment no hi ha previsió de quan estarà resolt el problema. I ara els esports amb el Bernat Balboa.
13: El Barça té la intenció de presentar demà Karim Adeyemi. Per tant, l'oficialitat del fitxatge podria arribar avui mateix. Ho ha confirmat el president Joan Laporta en la seva arribada dels Estats Units, on ha estat seguint els últims partits del Mundial. Encara en futbol, l'Espanyol juga aquesta tarda el segon amistós de pretemporada davant del Pau francès. Mentrestant, a segona, el Girona ha presentat la tercera equipació per la pròxima temporada, una samarreta de color blau turquesa inspirada en els tons de les cales de la Costa Brava. En motiu motor, l'italià Fabio Quartararo signa amb Honda per a les pròximes dues temporades. També ho ha fet el colombià David Alonso, que serà nou pilot de MotoGP de la mà de la marca japonesa, tot i que no se sap si correrà amb l'equip oficial o amb el satèl·lit. Més coses, aquest matí s'ha definit el quadre de la Supercopa de Bàsquet, que es disputarà el 19 i 20 de setembre a l'Olímpic de Badalona. La penya s'enfrontarà al Baskonia i el Barça al València. I en menys d'una hora torna el Tour de França després d'una jornada de descans. La setzena etapa d'avui serà una contrarrellotge de 26 quilòmetres amb un port de segona categoria.
14: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
15: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
14: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
5: I el temps continua la calor intensa amb unes temperatures que a primeres hores de la tarda poden tornar a assolir els 40 graus al Pla de Lleida, a l'interior de l'Ebre i a la Conca de Tremp, tot plegat en un dia que serà assolellat, amb pols en suspensió i alguns núvols alts i mitjans al litoral que poden deixar escapar algunes gotes disperses. De cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'oriental, i podem tenir alguns ruixats localment acompanyats de tempesta. Això és tot per ara. Més informació a rac1.cat. Ens actualitzem al punt de la una.

0: Marc, què passa?
1: Pots saber per què no som aquí? Que el programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
2: Marc, que estem de vacances.
1: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
2: Marc, és que no et sento.
1: Escolta,
2: bé,
1: no em pengeu, ni si us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
2: Marc,
1: bandarres!
2: Marc!
3: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
1: Així va el país! Així va el país!
3: RAC1. Tots som un milió.
4: Ciutadans de Catalunya.
3: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
5: Especial 50 anys.
6: Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona.
7: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós i ferit.
6: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
7: Ai, sí, avui trucarem al meu amic madrileny, el Tevi de Foix, oi?
6: Sí, senyor, Duque, sí, recuperarem una trucada de tots dos, de Tevi de Foix i Duque de Fire, per parlar de Rodalies.
7: El trobo a faltar, Òscar,
6: sí?
7: El Tevi.
6: El Tevi el trobes a faltar.
7: M'agrada molt sentir la seva veu, la té tan greu i vellutada.
6: Sí.
7: S'assembla a la teva, Òscar Dalmau.
6: No, home.
7: Però ell té un punt més mascle que a mi m'agrada i més castigador.
6: Sí, tens raó. També sentirem el nostre becari, Jean-Paul Desgrava, parlant del mosquit tigre, Jean-Paul, avui.
5: Va, que riure imaginar-se, no?, el tigre fent l'amor amb la mosquita o el mosquit.
6: Sí, amb una mosquita, sí.
5: Amb una mosquita, bueno, sí, pot ser una el mascle i l'altra el femella.
6: Sí,
5: en tot cas, ha d'haver-hi òvul i l'espermatozois.
6: Sí, aquest serà el nivell.
7: Sí, també sentirem en Conrad Consum, perquè, encara que sembli mentida, fa uns mesos l'Espanyol era en posicions de Lliga de Campions.
6: Ja sí, ja me'n recordo.
7: Això va passar.
6: Com us agrada posar el dit a la nafra,
7: Ah, bueno, fem una repassada.
6: Aquí, a RAC1, Ràdio Barça, sempre fent cunyeta d'un club històric com el Reial Club Deportiu Espanyol.
7: No, home, no.
6: Per mi sou com menjar un kiwi de bon matí.
7: Per què?
6: Perquè feu cagar.
7: Bueno, escolti, Conrad, va. Fem-ho bé i fem-ho directe.
6: Molt hi-hi, molt ha-ha, però sabeu que en els últims 11 anys l'Espanyol ha guanyat tantes Champions com el Barça,
7: Sí, home, sí.
6: Zero.
7: Sí, sí.
6: Niente.
7: I avui també recuperarem uns cookie consells per lligar de l'Angelina.
6: Primer consell.
7: Sí.
6: Sigues tu mateixa.
7: Ah, sí?
6: Bueno, si et costa moltíssim trobar parella, potser que deixis de ser tu mateixa.
7: Aquest
6: seria el cookie consell més important.
7: El número 1. Bueno, tot això i molt més a la competència especial 50 anys, un programa que no passarà a la història.
6: Però us farà companyia.
7: Sí. Al final, el BBVA té tots els permisos de l'Estat.
6: Qui és aquest?
7: El Banc de Bilbao, Vizcaya, Argentària, em penso que és el BBVA. No és un jugador. BBVA té tots els permisos de l'Estat, en aquest cas de la Comissió Nacional del Mercado de Valores.
6: CNMV.
7: La CNMV. I ara pot intentar comprar el Banc Sabadell.
6: Bueno, ara que toqueu el meu tema.
7: No,
6: però
7: hi ha dels seus temes, perquè tot és el seu tema. Quin és el seu tema ara?
6: La macroeconomia.
7: Sí.
6: També la microeconomia.
7: Sí.
6: La macromina, en general.
7: Imbècil.
6: Aquí se té de ser clar.
7: Sí, se té de ser clar.
6: Què vol el sistema?
7: Eh?
6: El sistema vol bancs.
7: Bueno, sí.
6: Però bancs...
7: Sí.
6: Dèbils?
7: No, home...
6: No?
7: Bueno, no sé.
6: Bancs forts.
7: Això sí, és com allò que els bancs no poden caure i no sé què, i hem d'ajudar els bancs, i després els bancs ja ho tornaran i no ho han tornat.
6: BBVA. És un banc... De Bilbao?
7: Sí.
6: Perdó, de Bilbado?
7: Sí, no, clar.
6: No només de Bilbado.
7: Sí, no.
6: També és de Vizcaya. De la ciutat de Bilbado i de la ciutat de Vizcaya.
8: No, és que Vizcaya seria la província espanyola de... És igual.
7: Sí, bueno, ja.
6: Ara no me corregiu, per favor.
7: No, clar.
6: Perquè el que estic dient és molt seriós.
7: Sí, home, i tant.
6: Banc Sabadell?
7: Què? Un banc poderós en aquest país? Ho ha estat sempre...
6: Sabadell.
7: Home, Sabadell, poca broma amb Sabadell.
6: Estem parlant de Sabadell.
7: No hi ha ciutats, moltes més ciutats poderoses a què?
8: A Sabadell no hi ha més ciutats poderoses que Sabadell. No, ja estarem d'acord. Després...
6: Escolta'm, és que què és això? És el banc de Sabadell? Què? El banc de Viladecavall del Vallès?
7: No, però...
6: El sistema vol bancs forts.
7: Sí.
6: Bancs robustos.
7: Sí.
6: Que puguin aguantar l'impacte.
7: Quin impacte?
6: El cop.
7: Sí, home, però ja...
6: El test d'estrès.
7: Sí, però el banc Sabadell...
6: El que es coneix com la prova de Malta.
7: Què és la prova de Malta?
6: La meva tita, la teva galta.
7: No rieu, perquè si no...
6: Has picat.
7: No, clar que he picat.
8: Pot ser que porti 10 minuts de programa.
7: Sí.
6: No, 10 no. No.
8: Bueno, 5, 4.
6: Quin passarell.
7: Sí. Bueno, total, això que dèiem, el BBVA, no?
8: Sí, ja té el permís per intentar l'OPA, de la que portem mesos parlant, per intentar, doncs això, apoderar-se o fer-se propietari del Banc de Sabadell.
5: Home, i tant. No. Això ho heu d'explicar bé, perquè aquí el que ha passat és que l'Estat ha donat llum verda a que desaparegui un altre banc català i se'l mengi un banc espanyol.
6: Sí.
5: L'Estat els ha donat un document que consisteix en un full en blanc, o enmig d'aquest full algú hi ha escrit...
6: Espanya.
5: I ja està, entens? I aquest és el contracte. I amb això ja tens permís per fer el que vulguis. Per comprar un banc català...
6: Espanya, pon aquí.
5: Però si ha votants d'un referèndum,
6: Espanya.
5: Fer servir 1.000 milions del corredor mediterrani per fer un túnel de tren a Madrid que li diuen el túnel de la risa.
6: També Espanya.
5: Exacte. Tens tot el permís. Per fitxar jugadors de 18 anys a 60 milions d'euros per Real Madrid.
6: Tinc un paper. Espanya.
5: És increïble.
6: Molt bé. Que sí.
5: No, que sí.
6: Que ja ha quedat clar, que ja...
5: Si haguessis entès bé aquest greuge històric, ara series al carrer vestit de Miquelet i anant a saltar el Palau del Virrei.
6: Però quin virrei?
5: La Generalitat de Catalunya. M'entens? La sucursal del govern espanyol a Plaça Sant Jaume, que té un caixer automàtic a l'entrada. M'entens?
6: Caixer automàtic?
5: Un caixer automàtic on, en comptes de poder treure diners, només els pots ingressar. Que passes per davant d'aquest caixer automàtic de la Generalitat, sí, i en surt un braç que te fica la mala butxaca i diu: me quedo el dinero de tu cartera, pixa, por España. M'entens? I va, aquest és el resum de tot plegat. Podeu aplaudir que ho estàs a punt de fer-ho.
6: Va, que avui a la competència, a banda de parlar de caixers automàtics, també parlarem del preu de la llum. Des de l'apagada del 28 d'abril, recordeu, aquell dia, el preu de l'electricitat ha pujat un 40%.
7: Me quedo tu dinero, pixa, por España.
8: Que no pas... el caixer automàtic una vegada més.
5: És un caixer automàtic amb rodes. Va per tots els països catalans i en por España.
8: Perdona, això passa al contrari. Ara hi ha caixers automàtics amb rodes que van pels pobles de Catalunya que no tenen sucursals bancàries.
5: Això ho deia. No, és molt bé, va molt bé per la gent de poble. No. El que heu fet és treure tots els caixers i ara els hi porteu els caixers amb rodes.
6: Però on deixa que passi la gent del poble?
8: No, la gent del poble...
6: Sí. Gent del poble ja sabem els calés que tenim.
8: No, ja ho sé.
6: No ens cal cap banc.
8: No cal cap banc. Bueno, i a més, ara ja hi ha internet, i internet arriba pràcticament...
6: Tu saps com funcionen les sucursals bancàries que hi ha pels pobles?
8: No, exactament.
6: Portes els calés a la sucursal bancària,
8: sí,
6: i te diuen: ja els tenim.
8: Com?
6: Ja els tenim ingressats.
8: Sí.
6: Jo vaig cada dia a veure'ls.
8: Sí?
6: Me'ls posen a sota d'una rajola del terra.
8: És veritat.
7: Però un moment,
6: sí, així funciona.
7: No entenc...
6: O en caixes de sabates.
7: No entenc el mecanisme.
6: Tu vas allí al banc, sí, i dius: a veure, els meus calés.
8: Sí?
6: M'aixequen una rajola d'allí del, sí, banc, i allí al sota, allí estan els meus diners.
7: Però és un banc que tenen al poble, vostès? O
6: sí, home, sí.
7: Molt bé.
6: Molts pobles n'hi ha, Esteve.
8: Caixa de la Franja?
6: No. A Gondés, hòstia, la Franja. Per cert, avui n'hi ha algú de Massalioc. Hi ha vingut algú de la Franja del Matarrany,
7: última fila.
6: Fagondes, qui és? Passa el micròfon.
7: Ara perquè li...
6: Hòstia, la gent de la Franja, mos teniu oblidats.
7: Home, us teniu oblidats.
6: Los aragonesos mos foten fora perquè parlem català.
7: Sí.
6: I los catalans no mos voleu perquè administrativament pertanyem a l'Aragó.
8: Bueno, ja es voldria, però vaja, sí, escolti, ja m'ho faran.
6: Fagondes, me cago en la mare que et va parir.
7: No, el que podríem...
6: No enteneu res, la gent de ciutat.
7: Bueno, no entenem res.
6: Tu!
0: Què passa, Sebastià?
6: Lo de Massalió.
8: Què tal?
6: Hòstia, com estàs?
0: Molt bé, que t'hem vingut aquí a veure que pues has tornat un moderno i estàs tot el dia a la ciutat.
6: Moltíssim. Sí, bueno. Me volen los chics i...
7: Sí.
6: Escolta, què tal va per Massalió?
0: Pues molt bé.
6: Sí?
0: Per cert, te va deixar el tractor mal aparcat, eh?
7: Bueno.
6: Quan passo per allí...
0: Lo John Deere mal aparcat.
8: La meva pregunta és: s'ha aparcat bé mai un tractor?
6: Escolta, una cosa.
7: I la segona és: per què, no? S'hauria d'aparcar bé.
6: Tu tens terres o què?
0: Molt poquetes.
6: Molt poquetes. Hòstia, no pareixes de Massalió. Que ets foraster, eh?
0: Medio.
6: Hòstia santa, que tenim aquí un foraster.
7: Home, no, però foraster no és de Massalió.
6: Castellà!
7: A veure, de quantes generacions...
6: A veure una cosa.
7: De quantes generacions has de ser al poble, sí, perquè no et considerin foraster?
6: Infinit.
7: O sigui, des del Big Bang?
6: Pràcticament.
7: Sí?
6: No, jo tenia lo bisabuelo, lo meu verjaio,
7: sí,
6: que va venir del poble del costat i tal, no, i qual, fa 300... És igual, tu continues sent foraster.
7: O sigui, poble del costat ja és foraster,
6: sí,
7: no?
6: Home, sí, home, i tant.
7: Qualsevol...
8: Home, sí, això...
6: Si tu que ets de Massalió,
7: sí, ja, perdó,
6: te cases en una maellana de Maella que està allà
0: al costat... Te tornes foraster.
6: Què? Sí. Te tornes foraster?
7: Te tornes foraster! Però és com un vampir. O sigui, un cop et fa la mossegada...
6: Ah, on també... Els de Maella i Massalió no se poden veure allí.
7: No?
8: Ah, va, sí. Normalment ja passen els pobles veïns.
6: Bueno.
8: Què ha passat? Què ha passat aquí?
6: És bueno vol dir que està en una maellana.
0: No.
6: Cagondes.
7: No.
6: Escolta una cosa, la pregunta, per saber qui és. Tu de qui ets?
0: De Cal Javier.
6: De Cal Javier. Molt bé. Javier, que lo pare, l'abuelo...
0: Tots se diuen Javier.
6: Tots se diuen...
4: No te fallo.
8: Crec.
6: De lògica.
7: No.
8: Com acabar amb la burocràcia?
7: Així. Bueno, una cosa fàcil. Així. No, les coses bueno, són pràctiques.
6: Encara ja teniu dos bars allí a Massalió, només n'hi ha un.
0: Lo
6: bar Azul?
0: Bar Azul i Cheros.
6: Ajà. I Cheros.
8: Cheros, que és el pub, no?
4: What amazing happens.
8: Cheros, que vol dir cot de tubo des de 1972, eh?
0: Mecheros.
8: Cheros. Cheros de Mecheros.
7: Sí, sí, molt bé, doncs moltes gràcies.
6: Dona record.
7: Javier, que vagi bé. Avui a la competència també parlarem del preu de la llum.
8: Això que dèiem. El preu de la llum, sí, que això que ha augmentat un 40%.
4: Sí, mare de Déu.
8: Sí, sí, des de la pagada, que fa poc més de 4 mesos.
7: Mare de... A veure com us ho diria. Hi ha moltes coses que em sorprenen a la vida, sí? Però el capitalisme i l'estafa de les elèctriques no em sorprenen en absolut. És una cosa que...
6: Això no, eh?
7: Són les seves tradicions i s'han de respectar.
6: S'han de respectar.
7: Tu t'imagines que el mercat funcionés al revés?
6: Com vol dir?
7: Que amb qualsevol excusa baixessin els preus de les coses. Oh, és que hi ha una guerra a Ucraïna. Bueno, per això ha baixat, han picat el preu dels cereals i dels pisos.
6: Home.
7: Oh, és que en Donald Trump s'ha llevat i s'ha pentinat els cabells tan cap enrere que li toca amb els pèls del cul. Bueno, per això han abaixat els preus dels ordinadors i dels cotxes. Oh, sí, en un tsunami.
6: Sí.
7: Bueno, doncs aprofita per comprar el material escolar. No sé. Estem bojos. Per què no penseu...
6: Sí, realment semblaria que estem bojos, si funcionés així l'economia.
7: Sí, bueno, per què no feu alguna cosa quan el preu de les coses es dispara? Un 40% és moltíssim.
6: Sí,
7: no cal saber matemàtiques.
6: No.
7: En 4 mesos. I a més venim... ens van deixar les fosques i a més ens apugen el puto preu. A la meva època,
6: sí,
7: quan algun empresari tocava els collons als obrers, agafàvem els tramvies, els tombàvem, els rosgàvem pels carrers fins a casa de l'amo, li bloquejàvem la porta i amb un paperet escrivíem munta't el tramvia tu sol, explotador. Posàvem explotador per no posar fill de puta. Moltes vegades. Però ara què feu per queixar-vos dels abusos dels poderosos?
6: Pues,
7: no, he fet un twist. Pengeu a Instagram un mem divertit. He penjat un mem divertit. He comentat una cosa irònicament. Així va caure l'antic règim, en comentaris irònics. Amb acudits. L'antic i l'antic règim, que no ha caigut del tot. El que ha quedat, bueno, li han fotut una cap xipa i pintura.
6: Però escolti'm, clar que ho fem amb acudits. Això és un programa d'humor.
7: Doncs a veure si feu gràcia, que de moment només feu pena. Moltes gràcies i que vagi.
6: Doncs miri, li explico un altre cas que no té res a veure amb això.
7: Endavant, sí, què ha passat?
6: Bueno, li explica l'Oriol.
8: Sí, us ho explico jo. Un senador dels Estats Units que es diu John Kennedy...
9: Ah, aquest el van matar, aquest?
8: No,
7: a veure,
8: no, aquest no
9: el van matar, sí.
6: Que surt en una pel·lícula. Bueno, el van matar en una pel·lícula.
8: No, a diverses pel·lícules.
7: Crec que el confon amb en John Fitzgerald.
8: John Fitzgerald, Kennedy, que es diu John Kennedy.
6: Kennedy.
7: L'està confonent amb un aeroport.
9: Era guapo.
7: El guapo, sí.
9: Era guapo.
8: No té res a veure. Aquest senyor es diu igual que l'expresident dels Estats Units, però no l'és. De fet, l'expresident dels Estats Units és mort i seria molt estrany que, sent mort, doncs fos senador. Vull dir que...
7: Bueno, potser és a títol...
6: Perdona, mira el senat espanyol, eh?
7: El senat
6: tots
7: espanyol?
6: Els senadors són morts.
7: Sí, no. Bueno,
6: clar. Si no foten res, que ni es mouen.
7: Sí.
6: El senat espanyol,
7: sí,
6: hi ha un agutzil que va amb un mirallet escó per escó, fotent el mirallet a sota del nas de cada senador,
7: sí,
6: comprovant que encara respiri.
7: Claro.
6: Fixa't tu.
7: I normalment no respiren, eh?
6: Si no respiren,
7: els deixen allà.
8: Si respiren,
7: els fan fora, perquè a més cobren aquesta gent.
8: Tornant al senat nord-americà, aquest senador, que no té res a veure amb el president Kennedy, és un senador republicà, que es diu John Kennedy, però, com dic, no té res a veure amb John Fitzgerald Kennedy.
10: Doncs deu ser parent del secretari de Salut de Dones Trans, que també es diu Kennedy.
8: O sigui, no,
6: em sorprèn que sàpiga digues tu això.
5: És el de les vacunes, que està en contra, i és el de salut.
6: Exacte. Exacte. Sí.
5: És com si el de transport estigués a favor només d'anar caminant als puestos.
6: Bueno,
5: improvisat una mica.
8: Sí. De fet, el secretari de Salut de Donald Trump, o de Donald Trans, com li has dit tu, sí que té a veure amb Kennedy. De fet, és el nebot del president assassinat Kennedy, i fill del que era també assassinat.
9: Jo ja mai perdó.
7: Jo en aquesta família...
9: On voleu anar a parar?
7: Que en aquesta família, quan fan el sopar de Nadal, si és que això es fa per Sant Esteve, allà van tres persones i haurien de ser 150, però no queda ningú en aquesta família. Em sap greu perquè és la, com es diu això, la maledicció d'aquesta família.
8: Sí, són els vampirs. Efectivament.
7: Són els Tutankamon.
8: Efectivament,
6: la professora de bo, bon dia. Encara no li havíem donat la benvinguda en aquesta temporada nova.
10: He hagut d'improvisar la meva sortida perquè pensava que...
6: Tenia por de no cobrar a final de mes.
10: Correcte.
8: El dia 7 de setembre, per tant, aquest diumenge, i com explica, per exemple, el web de BTV, diu, però es pregunta a quina hora i des d'on es veurà el millor, i diu, serà visible des de qualsevol indret, que orientar cap a l'est no quedi entorpit per cap edifici.
6: O muntanya.
8: O muntanya.
6: O
8: muntanya.
6: O arbre.
8: Sí. Clar.
10: És una notícia explicada per gent que potser no ha acabat la primària.
6: No, home.
10: Ni el que hi ha abans de la primària.
8: Sí, perquè després la gent a xarxes...
10: És que tinc un mur davant. Bueno, pues molta una mica.
6: Sí, clar. O enderroca'l.
10: Enderroca'l mur, que potser amb el cap, si pots. Efectivament, doncs, el misteri s'ha fet... Tenim el llop per fer misteri? És un llop tornant a casa diumenge, després d'obrir l'aplicació... i de descobrir que...
6: I una oliva, al final, em sembla.
10: Són cosins, Bueno, són cosins. És una història molt llarga. Al bosc passen coses, Manel. Ho saps d'aquella rave? Al bosc passen coses.
6: Al bosc de matinada i a primera
10: hora. I ha passat coses. En parlarem dilluns de les conseqüències.
6: Bueno, les conseqüències... acabarem ràpid, les conseqüències.
10: La conseqüència...
6: Hi ha lluna, hi ha hagut un eclipsi, i ja no n'hi ha.
11: Es pot cremar la còrnia si mira directament.
10: A la lluna has de mirar molt fortament durant molta estona per cremar... Sí, i has de ser molt sensible.
8: Què t'ha passat, Manel? Alguna nit estranya mirant la lluna.
11: Perquè els eclipsis de sol no es poden mirar directament.
10: No, efectivament, és una cosa que vam comentar ahir. Bueno. Recordeu, no, dilluns en parlarem de les conseqüències de l'eclipsi de lluna.
6: No, farem... tot aquí, tota la gent que marxava de cap de setmana que es quedarà aquí a viure a l'estudi de RAC1 fins dilluns. Fixi's vostè si estan interessats en el tema.
10: Doncs hauran de compartir tenda de càmping amb Jordi Basté.
6: Ell viu aquí. Sí,
10: moltes gràcies.
6: Estava parlant
8: d'aquest senyor senador republicà.
6: Què ha passat amb aquest senyor?
8: Aquest senyor, bàsicament, el que ha dit és que ha fet tota una explicació al Senat, amb fotografies i amb com es diu,
6: cartró pluma. Està en contra de la importació de gamba congelada de l'Àsia.
8: Sí. Diguem-ho tot. I el que diu...
6: Senador republicà del partit de Donald Trump.
8: I el que diu és que si menges gambes congelades d'importació, pots acabar transformant-te en un alien com el de la peli Alien.
12: La competència.
13: Ui, especial 50 anys.
14: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
15: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
16: Sí, digui'm.
15: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els hi agradi a tots.
16: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
15: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
17: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
18: No ho comparteixo.
17: El que he dit?
18: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
17: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
19: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
20: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
21: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca al 900-903-743.
22: Verisure.
23: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
24: El mantenim estable aquí, quiet, va!
23: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
25: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
23: El dissabte 25 de juliol, en directe, des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
26: Primer peu, segona i Castell, carregat!
23: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
27: Hola, què tal? Vols obrir un buit que tinc a la meva vida?
28: No te caurà una pedregada al damunt?
29: La competència.
30: Especial 50 anys.
6: Va, que parlem més abastament de ciclisme i de les protestes pro-palestines que van fer que es cancel·lés ahir l'última etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya.
31: Ara en diu Espanya, sí. Tota l'estona Espanya. Ara en aquest programa parlem de Vuelta a Espanya. Sí. Però què tria les notícies aquí? Gabriel Rufián, què passa aquí?
6: Mohamed, va.
31: No, ni va, ni bu, ni vi, ni va. Sabeu qui va fer la Vuelta a Espanya de debò? Nosaltres, els catalans, vam fer la Vuelta a Espanya.
6: Quan?
31: L'octubre de 2017. Semblava que marxàvem i ens independitzàvem, però tot d'una, alejó, Vuelta a Espanya. No, és que Espanya és com aquell paleta que el tens a casa perquè t'ha de picar una paret per arreglar una canonada i diu, això t'ho acabo aquesta tarda. I 300 anys més tard encara el tens a casa que li coneixes perfectament com es diu, la guardiola del cul, que el tens allà ajupit i diu, no, és que encara em falta un remat. Un remat.
32: I pagar, eh?
31: Un remat, el que tinc aquí penjat, home, remat.
6: Però expliquem què va passar ahir al final de la Vuelta, Manel. Si vols, eh?
32: Perdoneu.
31: No passa res.
6: Alguns manifestants van tirar a terra les tanques de seguretat i van ocupar la calçada en diversos punts del recorregut i, de fet, van impedir que l'etapa acabés a Cibeles.
31: No, va, sisplau.
32: Bueno, que faltava Miquel Siris.
31: Va, sisplau, parleu de coses alegres.
32: Bueno, parlem d'actualitat.
31: No, esteu parlant de conflictes.
32: Bueno, però que el conflicte...
31: A veure, no barregeu política i esports.
32: És que la política i esports, normalment a aquests nivells, és la mateixa cosa.
31: No, perquè ja això polaritza molt. No, això divideix la societat, les famílies no es parlen.
32: Ah, també és aquí, està vostè en aquest tema. Vostè...
31: Sí, perquè ja sabeu, jo no sóc ni dels uns ni dels altres.
32: Ja, miri, com el rei d'Espanya.
31: Per tant, en aquest cas, jo...
6: Sí, exactament igual, de fet.
31: Jo proposaria que dialoguessin els ciclistes i els manifestants.
32: Com que dialoguin els ciclistes i manifestants?
31: Hablemos.
32: Hablemos, sí.
31: Parlem.
32: Sí.
31: Parlant la gent s'entén, no els accidents.
32: Bueno, no va regir temes. I calli una mica perquè...
31: I a més, ahir a la Vuelta van haver de muntar un podi clandestí, eh?
32: Sí, hem vist les imatges i semblava un segrest
31: No heu vist la foto?
32: Sí.
31: Increïble, el guanyador de la Vuelta va fer-se una foto al pàrquing de l'hotel.
32: Sí.
31: Al pàrquing es va haver de fer la foto.
32: Bueno, ja...
31: Amb un podi improvisat, amb el segon i el tercer classificats. Els va trucar i els va dir, veniu al pàrquing. Estic al cotxe allà a la plaça 213.
32: Sí. Aprofitem.
31: Ai, no, calla.
6: Quin mòdul.
31: Aviam, no em trobo, que no la trobeu. Ah. Clar, potser era la 122, calla.
32: Ai,
31: busqueu, però hi havia mamut dibuixat o un dofí?
32: Bueno, planta mamut.
31: Si era el color...
32: Planta mamut o planta dofí.
31: Mare de Déu, senyor. Tu imagina't, fins que es troben.
32: Sí.
31: Potser van passar 3 hores i mitja fins que es van trobar a la plaça de pàrquing del primer classificat.
32: No és la primera vegada que un ciclista va a una plaça de pàrquing, però... No.
31: I es van trobar allà, que es van fer una fotografia pujats dalt.
32: Què?
31: Tots tres enfilats en neveres portàtils.
6: Sí, és veritat, eh?
32: Sí,
31: però... Al mig d'un pàrquing.
32: No són jugadors de bàsquet, vull dir que ja... Doncs, ja està. I has de trobar tres neveres diferents perquè siguin tres nivells diferents. Vull dir, no és fàcil,
31: escolta,
32: això,
31: si,
32: eh?
31: Si mires la foto, no saps si celebraven la Vuelta o estaven a punt de partir-se una cindy entre tots.
32: Bueno, no sé. Porta molta aigua,
31: que siguessin un càmping.
32: Sí, sí. Bueno, calli, Manel, sisplau.
6: El Partit Popular ha responsabilitat Pedro Sánchez d'aquests incidents perquè Pedro Sánchez en un míting a Màlaga s'havia mostrat favorable a les protestes pro-palestines.
33: Mare de Déu, senyor, vinga, va, escolta.
32: Conrad Consum, bon dia, de l'Agència Catalana de Consum.
33: Bueno, bon dia.
32: Bon dia, bona hora.
33: Bon dia, Diego.
32: Home, sí, és una...
33: Bon dia, Diego.
32: Sí, hòstia.
33: I és dilluns, avui.
32: Sí, és dilluns, avui, efectivament, sí.
33: Encara falta dimarts.
32: Sí, home, i tant, sí, després de dilluns ve dimarts.
33: Hem de treballar dimecres, també.
32: Mm-hmm.
33: Dijous!
0: Hòstia, per un moment he pensat que era la Mercè. No, és el dijous que ve. La mare que em va parir. Dijous també haurem de treballar.
1: Aquí treballem, per la Mercè, em sembla.
3: Ja, sí, és una festa de la capital.
1: Local, és una festa local.
3: Local, sí, no de base nacional. Escolti, ja està.
0: Senyors, escolta'm. Què? Dilluns, no res, dilluns.
3: Ha vingut a comentar que és dilluns.
0: No, la gent sempre em diu, tu no odies els dilluns, Conrad. Odies el capitalisme. Dic, mira, jo tinc odi pels dilluns, pel capitalisme, i me'n sobra pels ciclistes, per les panses, també, que no les puc suportar.
3: Mira, com en Garfield.
0: I la gent que toca quan parla.
3: Molt bé. Jo no el tocaré. Què volia?
0: Esteu parlant del meu tema.
3: I el seu tema és?
0: És la gent que talla carrers. És una de les causes principals de la gent que ve a queixar-se a l'Agència Catalana de Consum, que no té res a veure amb el consum. Per què ve la gent a queixar-se a l'Agència Catalana de Consum? La gent ve sense cap mena de criteri de dir, bueno, aquí la gent es pot queixar. Vinc a queixar-me que la gent ha tallat el meu carrer. I què m'importa? No toquem això, Consum. El tema de la gent que talla carrers.
3: Sí, el tema de la gent que talla carrers.
0: Oh, senyor Consum, ajudi'm vostè, que és tan mascle i alhora té una masculinitat tan poc fràgil.
3: Sí, bueno, i la pregunta, a banda d'aquesta estructura, vostè per què li demanen ajuda concretament a vostè?
0: Hòstia santa, aquí a Barcelona, cada setmana hi ha carrers tallats, a Barcelona hi ha maratons.
3: I cada dia, sí.
0: Hi ha carrers pacificats.
3: Sí.
0: Hi ha obres.
3: Sí, obres sí, són...
0: Ja sabeu què va dir l'actor Dani De Vito un cop que va venir a Barcelona, oi? Va marxar i va dir, molt bé. Molt bé.
3: Barcelona està molt bé.
0: Està molt bé, Barcelona. Espero que aviat trobin el tresor.
3: Sí, això ho havia sentit jo de Robert Mitchum i de Madrid, però bueno...
4: Ja. Pot ser que te'n sigui inventat.
0: Sí, però... fet una adaptació.
5: No els hem vist mai junts, a tots tres.
3: Gràcies per l'aportació i que vagi bé. Ara què?
0: Bueno, perdona una cosa.
3: No, l'altra.
0: És que jo he citat David Vito.
3: Sí?
0: Dic, tu m'has dit Harrison Ford?
3: No, Robert Mitchum.
0: Ah, Robert Mitchum.
3: Sí, que s'havia dit de Madrid que Robert Mitchum la van convidar
0: que
3: un dia...
0: Estem parlant d'estrelles de Hollywood i per aquí, avui a l'estudi de RAC1,
3: sí,
0: tenim Jan Hackman, I tenim Anthony Hopkins, també.
3: Què?
0: I tenim Leslie Nielsen,
3: Què?
0: Sí, també. La Vic Camilo García, que és el doblador de tota aquesta gent.
3: Home!
0: Un aplaudiment pel Camilo García.
3: S'ho ha fet venir bé, Molt bé, molt bé. Home, clar, ara que ha sortit Dani De Vito...
0: Camilo!
1: Dígame usted.
0: Hòstia, amb el Camilo se'n vol amics.
3: Sí?
0: Anem a fer paelles junts, oi, Camilo?
1: No recordo.
3: Comencem.
1: Hauries la millor entrevista que he sentit mai de moment.
0: Amb el Camilo després passem a les copes, quan fas de les
1: postres. Aquesta sí que la recordo.
3: Paradoxalment recorda les copes, No deuen anar tan bé. No sé.
0: Vaja, escolta'm, Camilo, sí, és veritat el que he dit o no?
1: De què? Home. Perquè ha parlat molt vostè, avui,
0: Sí, bueno, escolta'm, ara.
1: Parla molt més aquest Òscar que l'altre,
3: Miri,
0: Quin Òscar? Jo sóc en Conrad Consum, Camilo. Hòstia, Camilo, que ets del gremi.
3: Però l'ha confós, l'ha confós.
1: Del gremi del consum?
3: No. Del gremi del consum.
1: Jo sóc artista.
3: Miri, com jo, precisament, tinc un bolo el 1 d'octubre, ara que ho comentes, Camilo, al Molino.
0: És veritat.
3: L'1 d'octubre i el 8 d'octubre, ara que estem parlant una mica de tot, torno amb el monòleg sobre la llengua catalana, un tema que, desgraciadament, no està de moda, però jo el tornaria a posar de moda.
1: Surt l'Escamillo.
3: L'Escamillo
1: i la Marie Mistral. El Molino.
3: No,
1: recordo. És que sóc una mica bé.
0: Aquell sí que era el Molino bé.
3: No, ja.
0: Aquell sí que era el Molino bo. Tu que ensenyaràs una mica de cuix o no?
3: Home, jo parlo de català semidespullat.
1: No, està bé, sóc millor.
3: Sí. Amb mugroneres.
0: Bé, escolta, Camilo, una abraçada ben forta,
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Veiem després que avui convides tu a dinar,
1: Sí. Però puc dir una coseta?
0: Sí, home, i tant, collons, i les dues.
1: I jo sóc Frank Drebin, el tinent de la policia de Los Angeles.
0: Home,
1: i m'han dit que vingui aquí a aquest programa. M'ha agradat molt perquè he rigut molt. Sou molt graciós.
7: Sembla talment un actor, Sí.
1: Però m'han dit que vingui perquè em donarien un Òscar.
3: Sí.
0: Bueno, escolta'm, aquí en tens dos.
1: No, per això deies. Jo no sé quin Òscar em donaran. Em donaran dos Òscars.
3: Sí, el de les ulleres.
1: I l'Espanya.
3: No, el d'Espanya no, l'altre. Bueno, sí.
0: Perdona, Camilo, però això s'hauria de fer... Bueno, no sé si els Òscars no ho fan, però donar un Òscar...
1: No ho fa mai.
0: El millor doblador. Bueno,
1: no ho fa mai. Aquest any, potser, em donen dos. Per això
0: dius ara.
1: Per això he vingut.
7: Sí. Ah!
1: Òscar 1 i Òscar 2.
7: Molt bé, però escolta, enhorabona, Camilo, de debò,
1: Gràcies. Olé.
7: Gràcies per venir.
3: Bueno, estàvem amb en Conrad Consum, que ja sabeu que no heu d'anar a queixar-vos i menys un dilluns, perquè podeu sortir disparats de consum i hem de continuar parlant.
0: Perdona, jo sóc Perico. Sí? No n'heu parlat de l'espanyol encara?
4: No, perquè jugo avui.
0: No, clar.
3: Bueno, per demà en parlarem.
0: Compte, perquè... que si guanyem avui, sí, ens podem posar tercers empatats amb el Barça, eh? Hòstia, sí. Tercers a la Lliga.
3: Tercers a la Lliga, sí. I en quatre jornades, que pràcticament és tota la Lliga, no, no, eh? Ja, no, que... En fi.
0: A la Champions. Sí. Estem ja per la Champions. Sí. Encara tindrem una sobredosi d'èxit. No estem acostumats a això, als pericles.
3: No, no, no. Bueno, continuem. Va,
6: continuem parlant del conflicte armat d'Israel i Palestina.
3: Efectivament, hem de parlar...
6: Realment és increïble. Va, el que no. Us agrada fer-vos els llestos, els homes, eh?
3: Ara què ve, això?
6: Els homes, els i dones... Home, que és fascinant lo flipat que pot ser un home. Sí o no, Noelia?
5: Sí, sí, 100% d'acord.
6: 100%, eh?
3: En general.
6: Ja us considereu experts en conflictes armats perquè veu guanyar el vostre nebot a una partida de risc una vegada?
3: Eh? No.
6: Veu guanyar l'Undir la flota?
3: No.
6: Ja podeu parlar de tot això dels conflictes armats. Vinga.
3: No, hem de parlar, en aquest cas, del Festival d'Eurovisió, també és notícia perquè hi ha diversos països que diuen que no hi participaran si hi va Israel.
4: Sí, concretament són Islàndia, els Països Baixos, Irlanda i Eslovènia.
8: I Catalunya, que no hi va perquè és una nació sense estat, m'entens?
6: Sí.
8: Mentrestant anem celebrant, a veure què s'es... Me da igual que és Espanya, m'entens?
9: Una cosa, perdoneu.
6: Digui, avi, digui.
9: Jo ja donaria aquest tema per zanjat, eh?
6: Perquè el tema d'Eurovisió, eh?
9: Hi ha milers de morts, però també hi ha uns quants països que no participaran a Eurovisió, empat tècnic.
6: Home,
9: ja està, no,
6: no s'acabarà així la
9: home,
6: guerra.
9: Home, no, clar, clar, és com...
6: Ah, val, val, com estàs aquelles... irònic.
9: Home, sí, sí, estic fent una miqueta d'ironia, però he pensat que era el programa correcte, però si no, si m'he equivocat, si m'he equivocat, me'n vaig,
4: sí, sí,
9: eh?
4: Sí, sí, sí. El ministre de Cultura espanyol, Ernest Urtasun, també s'ha sumat a l'iniciativa, en aquesta iniciativa, porta Palestina.
8: Ah, molt bé. Aleshores, fem un recompte ràpid. Tenim que els països que faran boicot a Eurovisió són Islàndia, els Països Baixos, Irlanda, Eslovènia i Ernest Urtasun. No, que no. Com a país...
6: Ernest
8: no?
6: Urtasun no és un país.
8: Ah, doncs...
6: Ho ha dit el ministre a títol personal.
8: Ah, o sigui que havia de cantar ell a Eurovisió, no, Urtasun. No.
32: Està molts anys a Europa. No. Està molts anys a Europa cantant, aquest home.
8: Doncs ja està, doncs molt valent per part seva renunciar a aquesta oportunitat
6: no,
8: d'anar a cantar.
6: Tampoc, tampoc.
8: Doncs aleshores, què vol dir que el ministre espanyol Urtasun se suma a la iniciativa? Quin valor té això que fa aquesta gent.
6: Pues
8: quin
6: escolta,
8: valor?
6: Jo, sense que serveixi de president,
3: sí,
6: molt d'acord amb el senyor Mohamed.
8: Eh?
6: Aquest senyor, l'Urtasun, és un pujacarros.
3: Bueno, a veure...
6: Sí, home, molt bona idea. Jo també m'hi sumo.
3: Bastés,
6: jo que... també m'hi sumo a la protesta, però, escolta'm, aneu tirant vosaltres,
3: sí?
6: Que jo avui he quedat per menjar el meu pes en llamàntol.
3: Bueno,
6: saps què et vull dir?
3: Parlant de llamàntol, tinc una llamanda... una llamanda pendent.
4: Sí, Duque de Fire.
6: Duque de Fire.
4: Bon dia.
6: Un aplaudiment.
3: Bon dia, moltes gràcies. Què tal? Aplaudiu, que aquest ha de marxar.
32: Sí.
3: Què tal? Com esteu? No m'interessa gaire. Ara els he mirat i dic, calla, que contestaran a la pregunta de com esteu. L'educació, per exemple, està molt de modè.
4: Sí, saps que està de modè, també?
3: La paraula de modè?
4: Correcte.
3: Molt bé, pues ja està, ja ho tenim en part.
32: Ja no es porta l'educació, ara es porta ser mal educat.
3: No, tampoc, es porta és que ni mirar-te la cara. Això ho fa, com es diu aquí, l'emperador de Tailàndia.
32: Sí.
3: Tu no el pots mirar, t'has d'arrossegar. Si
32: Putin, fem, també.
3: No? Putin, bueno, tota aquesta gent que una mica remena la cirera i el que no són les cireres, perquè jo els he vist remenant i, bueno, mira, remena nena. Per exemple,
32: sí.
3: L'expressió a la paix, ara que parleu sí. De coses de modè, també està de modè. A la paix està de modè. Com és la llengua?
4: Sí, bueno, suposo que en tot cas has intervingut per algun motiu concret.
3: Bueno, he intervingut perquè sentí que parlàveu d'Eurovisió, tot de heterosexual parlant d'Eurovisió, i això és apropiació cultural.
4: Yeah.
3: Aleshores, és com si jo vingués a parlar de coses d'heteros, no sé, la pizza a quatre estacions, les abraçades que nos va donar el vostre pare...
32: Sí,
3: aquesta cosa és un detero, i a mi que m'expliques, nen. Jo sé, no, jo que sé, que jo sé de tu, que tu a partir de les 4 de la matinada, doncs, sí. Traspasses el Rubicó.
32: I ja és igual una cosa
3: no, que és que el meu pare ven aquí. Que te curaré.
10: Oye.
3: Yo te curo.
10: Oye, ¿cuándo hacéis eso que me vais a llamar aquí a Madrid? Que estoy aquí esperando.
3: Ah, bueno, hola.
10: Me tenéis que llamar, que me tenéis aquí al teléfono, yo tengo que hacer que ahora me suena y toda la
3: sí.
10: Mierda esta.
3: Perdona, que es que no us he avisat, que pensat que podríem connectar amb el meu home a Madrid, que és Tevi de Foix, que és el nostre enviat al País del Costat.
10: Uy, el meu home a Madrid.
3: Ajá.
10: ¿Cuándo me has dicho eso? El meu home a Madrid, esto sí que me ha gustado.
3: Sí.
10: Me gusta que me digas estas cosas, perra.
3: Ya, bueno,
10: Mira, me gusta tanto que me la has puesto como ¿cómo te diría yo? Como el cuello de un diplodocus.
3: Bueno, Tevi.
10: Aún diría más. Como el cuello de un diplodocus con paperas, fíjate.
3: Però,
10: fíjate lo que me ha gustado.
3: Ens està sentint molta gent i hem de parlar de política i d'esport.
10: Ah, sí.
3: Ens
10: sí.
3: Està sentint un quart de milió de persones pel cap baix.
10: Bueno, lo que es una orgía medianita para mí.
3: Tevi, va, que
10: dime.
3: Jo trucava per preguntar-te...
10: Dime, cariño, dime.
3: Per tot això
10: dime,
3: que ha passat
10: dime,
3: a Madrid de la Muerte, tot això que ha passat aquest cap de setmana a Madrid...
10: Sí, pues tendrás que especificar un poco, Duque, porque en Madrid aquí pasa muchísimas cosas.
3: Bueno.
10: En un fin de semana, vamos, que para nosotros todo es Madrid, o sea, Barcelona también es Madrid, o sea...
3: No, sí, ya. Barcelona no es Madrid, això t'ho dic per una banda...
10: Perdona.
3: Eh?
10: Barcelona. vacaciones en la playa de Madrid.
3: ¿Eh?
10: Sí, hombre, sí, lo dijo el escritor. Mi casa es allí donde me entiendan cuando digo Esken.
3: Bueno, yo volía a preguntar por el tema de las protestas por Palestina de la vuelta. Te vi que ahí va a haber de cancelar la última etapa.
10: Ah, sí, ¿eh? Pues mira, yo la verdad que no me enteré de nada.
3: ¿Cómo que no? Pues iba a haber un merde increíble por todo Madrid durante todo el día en Gen Amunt, Yabal, las tancas per terra, la policía, que semblava que tinguessin una urna al davant.
10: Bueno, pero eso fue por el recorrido, pero vamos, yo estaba en Lavapiés tomándome mi clarita, y escucha a la gente de Bien de Madrid, estábamos en nuestro barrio, pues, haciendo lo que hacemos nosotros, que estábamos cantando ahí con una colla de amigos, Me olvidé de vivir, de Julio Iglesias, encima de la mesa, mientras bebemos cubo de gin tonic.
3: ¿No crees que no te
10: atreves? Ahí en Lavapiés, sí, en la terraza de cualquier bar, pero vamos, las terrazas las ponen sillas y mesas en calles con una pendiente del 85%, o sea, pero se aguanta la gente, tienes que aprender a hacer escalada para poder irte a tomar una cervecita bien fresquita, ya sabes, la libertad.
3: La libertad es lo que te, ¿no?
10: Nos vamos de cañas, sí,
3: de
10: sí,
3: tota
10: sí.
3: manera, no crees que no te asentesis de red del que va a pasar, porque eso portará a Cuba, ¿eh?
10: Sí, yo solo he visto que nuestra presidenta de la comunidad, la Ida, ha dicho que todo muy mal.
3: ¿La Ida?
10: Ida es Isabel Díaz Ayuso.
3: Ah, mal, sí.
10: La Ida.
3: Sí. Bueno, Tevi, muchas gracias, que vaya
10: bien.
3: Nada,
10: hombre, gracias a vosotros por molestarme un día más.
3: Hombre, claro, yo pensaba que sabrías...
10: ¿Pero qué te crees? Que los lunes antes cerraba la peluquería, pero ahora no.
3: ¿Ah, no?
10: No, porque en fin... los sábados cierro.
3: Molt bé. El dissabte i el diumenge.
10: Jo el fin de setmana.
3: I el divendres?
10: El viernes hasta el mediodía.
3: Hasta el mediodía.
10: Aquest és Madrid.
3: O sigui que vosaltres ja heu guanyat la jornada de 37 hores. Ahir la jornada, la setmana de 37 hores.
32: Sí, sí, la jornada.
3: No?
10: Bueno, ya vamos por la 35 ya.
3: Molt bé. Sí, doncs sí. Moltes gràcies. I que...
2: Diumenge, pollastres. A
11: RAC1. Estàs escoltant la competència.
12: Ei, què tal? Especial 50 anys, no?
11: RAC 1. Descobreix la memòria compartida dels exilis a banda i banda dels Pirineus amb el Pas Exilis.
13: Compra una entrada en un dels espais adherits i accedeix gratuïtament a la resta. Visita el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera,
11: els memorials dels Camps d'Argelers i Ribesaltes,
13: el Castell Reial de Cotlliure i el Museu Terros d'Elna.
11: Amb el cofinançament del programa Interreg Poctefa de la Unió Europea. Més informació a exilis.1936-1946.eu. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
14: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
15: Escupi.
14: Avui en fem servir moltes més.
15: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
14: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
16: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
17: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
18: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
19: Xarxa Hyundai de Barcelona.
20: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bonfri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
21: Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
2: Tot el que vols de RAC1 i molt més és...

0: La competència.
1: Especial 50 anys. Soc Charlie Carol i això és Passió pel Futbol. Passió pel Futbol. Passió pel futbol, sí, passió pel Barça, sí. Passió pels gols a carretades, sí. I sobretot passió pel nostre entrenador. Passió pel...

0: Ha tornat la pressió alta.
1: Sí.
0: Han tornat els gols inversemblants de Rafinha. 6-0.
1: 6-0.
0: Joc, set i partit per Hansi Flick.
1: Sí. Flick, Flick. Sí. Això... Efectivament, ahir un Barça-València que es jugava al Johan Cruyff.
0: Sense qui?
1: I sense Lamine Yamal, que no va jugar després de lesionar-se amb la selecció espanyola.
0: Doncs que no torni.
1: Un moment, què dius?
0: No que no torni a la selecció, que no torni al Barça.
1: Bueno,
0: ja no el necessitem.
1: Però què dius, home?
0: 6-0 sense Lamine Yamal.
1: Bueno, però és que, bueno, el València...
0: Lamine Yamal ja és cosa del passat.
1: No, home, no, què dius?
0: Sí. Us recordo que Lamine ja ha fet 18 anys.
1: Sí?
0: Que és massa gran per jugar bé al futbol.
1: No, perquè...
0: Futbol és cosa de joves.
1: De nens. No, prou, no.
0: Gràcies, Lamine. Et farem una estàtua a la sortida del nou Camp Nou.
1: Sí.
0: Serà un Lamine Yamal de bronze xutant molt fort i envoltat de persones molt baixetes.
1: Bueno, prou, ja està. Crec que estàs...
0: Ara només volem Fermín.
1: No.
0: Un jugador que quan marca gols fa la salutació militar.
1: Sí, és veritat que Fermín...
0: Un tio que quan fa gols, en lloc de riure, fa cara de molt emprenyat.
1: Sí, no, perquè...
0: Amb molta tensió.
1: Sí.
0: Sembla més enfadat que jo quan vaig veure que la declaració de la renda em sortia a pagar.
1: Bueno, perfecte. Fermín justament fa... Ahir va celebrar el gol, el primer, em penso, fent un petó a l'escut a la samarreta. Sí. Vull dir que tampoc
0: tan emprenyat... Està tan emprenyat que no sé si Fermín fa petons a l'escut o el vol descosir amb les dents.
1: Bueno...
0: Una cosa com de ràbia.
1: Prou. Per cert, que Flick, això ja s'ha explicat, l'entrenador va castigar Rafinha sense jugar la primera part perquè va arribar tard a la xerrada tècnica.
0: Doncs per ser que no va sentir la xerrada tècnica, va marcar dos golaços.
1: Sí, senyor, va sortir...
0: Aquest és el Barça de Flick, gent que surt a jugar molt emprenyada.
1: Molt
0: Aquesta
1: emprenyada.
0: És la clau.
1: Gent que descús...
0: L'escut.
1: L'escut amb les dents.
0: Sí,
1: bueno,
0: senyor.
1: Qui va ser per tu, o quin va ser per tu el moment clau del partit?
0: Efectivament.
1: No, mira, la pregunta no era gaire difícil, però...
0: Ah, no t'escoltava.
1: No, ja ho sé. El moment clau del partit.
0: El moment clau del partit, sens dubte, va ser el moment en què el company de la retransmissió del Barça a RAC1, Xavi Puig, va fer publicitat en directe d'un cotxe xinès.
1: Mm-hmm.
0: Atenció com acaba la menció publicitària.
2: Arriben els dies del drac d'Omoda i Jaeco, ja comencen a rugir, gaudeix d'ofertes legendàries i descomptes de fins a 10.000 euros. Molta atenció perquè els dies del drac només van del 12 al 25 de setembre. Oh. Vola ja el teu concessionari, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
1: Això era un drac?
2: Era un drac.
1: Molt bé. Un moment.
0: Ho heu sentit o no?
1: En cas que existissin els dracs i tal, això representa el que ha fet el company, el camarada Xavi Puig? Això representa el so que fa un drac?
0: Això diuen els esports.
1: Uh-huh.
0: Però jo en tinc els meus dubtes. Tornem a sentir el drac, sisplau.
2: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
0: Això és Xavi Puig,
1: sí,
0: que ha volgut escurar-se el coll.
1: No, sí.
0: Ha fet el primer pas abans d'escopir a terra un moc gegant.
1: No, és veritat.
0: Això és que va sortir ahir de fa...

0: N'hem de deixar que aterrin.
1: No, que hem de deixar, la culpa és d'Espanya.
2: Per què?
1: No, home, perquè arriben tard, perquè, perquè no tenim uns mitjans de transport, perquè ens roben els diners i se'ls emporten a Madrid
2: Mohamed.
1: Per fer ells les seves merdes
2: Mohamed.
1: I els seus túnels.
2: Venen amb cotxe.
1: Venen amb
2: cotxe. No, amb Rodalies. Que
1: si podria... tinguéssim diners, podríem venir amb Rodalies. És més, el xofer seria veritat. Vindrien amb un xofer. Home, perquè no ens ho robarien...
2: Cada català
1: tindria
2: un xofer.
1: Ara l'hauríem d'anar a fitxar fora perquè ningú voldria ser xofer a casa. Que és el que està passant aquí, els negocis de merda que estan fitxant gent de semisclaus i els porten aquí. No, és que passa, no, és que a urgència no es pot entrar. Bueno, clar que no es pot entrar, perquè és la Catalunya dels 10 milions. Voleu més temes?
2: No. Bueno, a veure, però... tornem a parlar de futbol, que és el que interessa. Estarem tots d'acord que no cal tornar a jugar al Camp Nou.
0: No cal tornar... Com que no cal?
2: Jugar a l'estadi Johan Cruyff ens porta sort.
0: Està bé, sí, no, però...
2: I escolta, és molt més fàcil aparcar i entrar i sortir del camp i home, a sobre es veu tot més a prop.
0: Són 6.000 persones, home, comparar 6.000 persones amb les 90.000 que pot arribar a tenir...
2: No res, ahir vam poder veure de prop un partit que semblava de pretemporada
0: sí.
2: Amb un resultat també que semblava de partit de pretemporada.
0: Bueno,
2: 6-0.
0: I de tenis. Molt bé, moltes gràcies, Charly, que vagi bé.
2: Va, que avui a la competència també parlarem del canvi climàtic. Aquest any comportarà pèrdues de 1.000 milions d'euros als catalans.
1: Mira, Espanya també.
2: És que si no, el canvi climàtic.
1: Sí, no, el canvi climàtic són 1.000 milions. El que s'enduen i no ens tornen, que sí. Són 22.000, 26.000.
3: De moment 22.000 va pujar cada
1: 22 any. 22.000 el que diuen ells. És que no ho poden amagar, per tant seran 44.000. Posa-ho per aquí.
2: Avi, què diu? Sí, ho has sentit o no?
1: No, l'avi que calli, Home, va pel cul, l'avi.
4: Home, Mohamed. Una mica de respecte.
1: No, és que ara avi. Que surti l'avi, no, ara surt un senyor gran i ja està, i a mi em tapeu la boca. Per
2: no,
1: què? Perquè
2: boca,
1: sou
2: home.
1: Racistes i pitjor, castellà.
3: Bueno, estem parlant del canvi climàtic, que això creiem que comportarà pèrdues de 1.000 milions d'euros a nosaltres, als catalans, vaja.
0: I això com valor dels 1.000 milions? T'ho treuen del compte corrent?
2: No, a mi no pateixi.
0: A mi ara no em va bé que em treguin els 1.000 milions del compte corrent.
3: Crec que aquesta gent tampoc.
2: No pateix.
0: Aquesta gent els fa, però estan a la ràdio aquesta hora, són rics tots, eh? No hi ha problema.
3: Gent que ha vingut amb xòfer.
2: O gent a l'atur, també pot ser.
0: Gent a l'atur, no són ells, fan cara de riure.
3: Bé, el tema és que segons el Banc Central Europeu, el canvi climàtic ha fet que les empreses catalanes perdessin aquests 1.000 milions d'euros aquest any.
0: I com ho calculen això? Truquen a les empreses per veure si amb la calor han treballat menys o com va això? Us en passeu unes merdes?
3: No, home, no. Calculen quants diners han perdut per exemple, les collites per culpa de la sequera, el que costa reconstruir carreteres i edificis en cas d'inundacions i els diferencials entre el que es ven i el que es compra, bàsicament.
0: El que es ven i el que es compra. Mira, normal. A mi em passa que amb la calor em ve de gust fer menys coses. Per exemple, la gent gran amb la calor ho passem malament perquè, no sé si ho sabeu, que no ens adonem que ens deshidratem.
2: Sí, ha de beure, avi, ja li diem.
0: Bueno, sí, jo és que no...
2: Ha de beure aigua, concretament.
0: Bueno, és que aquesta segona part és la que no m'agrada.
2: O sigui, ha de beure aigua. És molt important.
0: Jo ja menjo meló, el meló m'agrada molt. Aigua és 90% aigua.
2: No,
0: sí.
2: No val...
0: Jo porto sense beure aigua des del 1923. No. L'aigua d'abans sí que era bona.
3: L'aigua d'abans,
2: No és això, avi. Escolti'm, volen recordar des del Banc Central Europeu que la crisi climàtica afecta directament a les butxaques.
0: I els bancs centrals també afecten a les butxaques.
2: Sí,
0: I què han fet aquesta gent? Han prohibit el trànsit marítim de mercaderies que causa un 15% de tota la contaminació mundial.
2: Els creuers, això...
0: S'ha acabat construir ciutats sense límit, de generar brossa amb tots els productes que es fabriquen però no es consumeixen. Avui mateix han pres mesures aquesta gent.
2: No, que jo sàpiga, no.
0: Doncs escolta, fem tots aquests estudis que es facin només i ens culpen a nosaltres. O sigui, fan estudis per culpar-nos a nosaltres, perquè no sabem si un mocador ple de mocs va al paper o a l'orgànic. Oh, aquesta gent no sap on va el paper, a la presó. Hem gastat 1.000 milions...
2: No, avi, escolti, no s'adormi ara.
0: Vols veure una cosa molt contaminada?
2: Va, home.
0: Més notícies d'impacte mundial. Això ho llegem aquest matí, interessantíssim.
3: Sí, jo crec, ha corregut per les xarxes.
0: Ha corregut i han corregut per lo que no són xarxes, perquè tres monges austríaques han fugit de la residència on l'havia portat el govern i han tornat al convent d'on les havien fet fora. O sigui, són tres monges a la carrera.
2: Però... Què és aquest titular de somni?
0: Tres monges tornen al convent escapant del govern.
2: Si s'assembla l'argument d'una sèrie. No?
0: Sí, podria ser...
2: Tres monges del millor esquadró de l'Església van ser empresonades per un delicte de fer-se... de fer-se abueles.
0: Bueno, fer-se abueles.
2: No van trigar a enfogar-se de la residència on els hi fotien flam i gelatina cada dia de postres. Mm? Avui, buscada per la justícia, fan pa i galetes... el seu convent de tota la vida.
0: Molt bé. I què fa ara? Què representa que fa?

0: vostè?
1: Bueno, això és l'equip A.
2: No, sí, ja he entès que era l'equip A, però ara no és l'equip A.
1: Sí, home, si unes iaies monges tirant tiros amb matralleta contra el govern que les vol empresonar, jo aquesta sèrie la veuria.
2: Sí, home, clar.
1: I no les merdes aquestes que foten a la Tele 3.
2: Què diu ara?
1: Sempre ha de sortir una mare lesbiana en cadira de rodes perquè sou molt integradors.
2: Calla un moment. Bueno, en fi, moltes gràcies.
1: Ara que parleu de la Tele 3, perdona, però ara heu tocat el meu tema, eh?
2: Sí, què passa?
1: Escolta, que no ho heu vist, nenes.
2: El què?
1: Que jo em vaig quedar de pasta de munt i vaig quedar glaçada.
2: Bueno.
1: El Ramon Pellicer?
2: Què ha passat amb en Ramon Pellicer?
1: Que se'ns en va del Telenotícies del cap de setmana?
2: Bueno, plega, sí.
1: O sigui, està allà des de que es va... Des d'abans? De que comencés la Tele 3?
2: No, home, què diu ara?
1: Que era la Tele 2?
2: No, home, no. Ja. És veritat que hi ha hagut canvis, els presentadors del Telenotícies de Tele 3.
1: No podreu, nena, si tinc Kleenex aquí,
2: I pleguen...
1: Si voleu, pleguen, me'n demaneu,
2: Deixem explicar una mica la notícia, que pleguen la Cristina Riba i en Ramon Pellicer, que fa 23 anys que presentava el TN.
1: Mare de Déu, senyor, 23 anyets, Jo n'hi havia...
2: No, vostè encara faltaven anys perquè nascés, eh?
1: Bueno, potser ja tocava, potser ja és la seva hora. Potser que el portin amb les monges aquestes del
2: convent. Per què diu?
1: A fer magdalenes.
2: Que tampoc és tan gran en Pellicer, a fer magdalenes.
1: No, si jo el respecto molt.
2: No, sí, ja.
1: Un presentador de Telenotícies, fixeu-vos-hi bé, perquè jo això m'hi havia fixat, que es notava que no s'hi veia gaire. Per la Pilarín deia, t'hi has fixat en quina caiguda d'ulls té el Pellicer? Jo deia... És miop.
3: Pot ser, eh? Sí.
1: La Pilarín deia, és que es fa l'interessant quan dona les notícies, perquè
2: bueno, perdona.
1: Té una caiguda d'ulls. No, que... Té la caiguda d'ulls típica d'un miop. Saps quan els miops es treuen les ulleres que van a fer natació?
4: Sí, com no és Cardenal Mau, per exemple, no?
3: A mi em va passar a BTV, que un realitzador em va dir o t'aprens el text de memòria o et poses ulleres altra vegada.
4: Però el teu no és miopia, el teu és...
3: No, el meu és destrucció òptica.
4: Exacte, perquè...
3: Tinc 8 dioptries i mitja.
4: 8 dioptries i mitja i no repartides a cada un, eh?
5: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
6: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
5: Noelia Carnetzi,
6: Manel Vidal,
5: Àlex Arbiol,
6: Òscar Andreu
5: i Òscar Dalmau.
6: Feu bon daix.
7: Crec que ens hem perdut.
8: Sí, sort que he portat festucs.
9: La teva vida necessita l'Esto. 250 grams de festucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
10: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia amb Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. Pròximament a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
11: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
12: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
13: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat, el nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
14: Què et passa?
15: Que no em tanca la maleta.
14: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
15: Bé, si trec uns quants banyadors...
14: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
16: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
19: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
20: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
7: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
0: Amb gent pionera.
21: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
0: I que vol canviar el món.
22: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
23: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
24: Change the world, or the world will change you.
23: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
25: RAC1.

0: RAC1. Notícies. Pep Tormos.
1: Bon dia, ara és la una. El govern espanyol prohibirà fumar les terrasses de bars i restaurants. És una de les grans restriccions de la nova llei antitabac que acaba d'aprovar el Consell de Ministres. El text també prohibeix el consum de tabac i cigarretes electròniques a platges, piscines d'ús compartit, parcs, vehicles de treball i els concerts a l'aire lliure. A més, la nova llei també en veta el consum als menors de 18 anys. Fins ara, la llei només preveia sancions per les persones que venguessin productes amb nicotina als joves. El text encara ha de passar pel Congrés dels Diputats abans de publicar-se al BOE, però un cop ho faci entrarà en vigor al cap de 20 dies. El PP aprofita les novetats en el cas Plus Ultra per demanar eleccions. Fa només uns minuts ha acabat, després de 3 hores, la declaració de Julio Martínez de l'Audiència Nacional, que ahir ja va situar Zapatero al centre de la trama corrupta. Pels populars, aquestes acusacions deixen el govern espanyol tocat de mort. Segons la secretària general, la situació és insostenible i Pedro Sánchez no pot aguantar un minut més a la Moncloa, ho diu Cuca Gamarra.
2: No solo apunta al señor Rodríguez Zapatero, porque lo que se ha reconocido de lo que se está autoinculpando algunos de los imputados es del pago de una comisión en un rescate, y ese rescate se produjo en un Consejo de Ministros. Por lo tanto, esas influencias se tuvieron que producir sobre un gobierno que es el gobierno de Pedro Sánchez.
1: Ara bé, Gamarra descarta presentar una moció de censura al Congrés perquè admet que els números no li surten a la cambra baixa. Com dèiem, fa només uns minuts ha acabat aquesta declaració. Seguirem pendents de les novetats judicials. Catalunya continua perdent pistonada en la transició energètica. Les energies renovables només van cobrir el 15% de la demanda elèctrica durant el 2025, un 1% menys que l'any passat i 5 punts menys respecte ara fa 10 anys. Segons dades de l'Observatori de les Energies Renovables, hi ha massa traves administratives per implementar els projectes previstos. Ho ha explicat el portaveu de l'entitat, Víctor Cusí.
3: El que cal és tramitar-los i executar-los i construir-los, i posar-los en marxa. No necessitem, en realitat, molts més projectes, sinó que el que necessitem és implementar-los. Quines són les barreres? Doncs, en general, són barreres administratives. El que ens trobem és que els projectes costen de tramitar.
1: La generació nuclear continua sent la primera font de generació d'electricitat a Catalunya, amb molta diferència de la resta. I ara els esports. Amb el Bernat Balboa.
4: El Barça presentarà demà l'extrem alemany Karim Adeyemi. Ho ha confirmat el president Joan Laporta en la seva arribada dels Estats Units, on ha estat seguint els últims partits del Mundial. En bàsquet, aquest matí s'ha definit el quadre de la Supercopa, que es disputarà el 19 i 20 de setembre a l'Olímpic de Badalona. La penya disputarà la primera semifinal davant del Baskonia i el Barça jugarà el segon partit contra el València. D'altra banda, l'escorta nord-americà David Duke Jr. no continuarà al Quitzenas Manresa després de finalitzar el seu contracte. En ciclisme ha arrencat la 16a etapa del Tour de França, una contrarrellotge de 26 quilòmetres amb un port de segona categoria. Tadej Pogacar continua com a guanyador virtual a la general, amb Evenepoel segon a 5 minuts i Isaac del Toro tercer a gairebé 6. I en motor, Honda ha fet oficial els fitxatges de l'italià Fabio Quartararo i del colombià David Alonso. Aquest últim serà nou pilot de MotoGP, però encara no se sap si ho farà amb l'equip oficial o amb el satèl·lit.
1: I el temps, la calor intensa es fa notar arreu. A primeres hores de la tarda les temperatures poden tornar a arribar als 40 graus a punts de ponent i al voltant dels 35 o 36 a l'interior. Tot i el temps assolellat, la pols en suspensió provoca que el cel es vegi emblanquinat juntament amb alguns núvols alts i mitjans al litoral i prelitoral. A la tarda creixeran nuvolades que poden deixar alguns ruixats localment acompanyats de tempesta al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'oriental. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat i a les dues amb el 1415 i el Xavi Pardo.

0: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-el, sisplau.
1: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
0: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
1: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
0: Hi ha gent i el Pere Mas.
2: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
1: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia he de vindre amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
2: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
3: RAC 1. Tots som un milió. A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
4: T'ho prometo que no puc suportar, la musiqueta aquesta estiuenca. Em va fer gràcia la primera temporada que vam fer el Refregis, que això és un objecte culte radiofònic. Però t'ho juro que després m'ha anat fent cada cop més gràcia i tu, Ernest, me l'estàs col·locant cada estiu. Bueno, mirin, jo, francament, acabo de venir de baixo cada dia per fer aquesta entradeta a representar uns Refregits. Tinc un mèrit que no me l'acabo. I tot pel mateix preu, perquè no sé si ho estem cobrant o no ho estem cobrant.
5: No
4: ho estem cobrant a sobre. No. Bueno, desastre. Llavors, per tant, vosaltres ara deixareu de fer el que estigueu fent, que si el vermutet, que si el castell a la platja aquest que esteu fent, aquesta fortalesa que esteu fent coronada amb algues a la platja, que si trekking, que si estic fent un suquet de peix, que si estic fent, pues, jo què sé, practicant sexe amb algú.
5: Probablement la gent que ens escolta està conduint, eh?
4: Si estàs conduint, el que sigui. Doncs estigueu ara atents, però nosaltres hem provat molt d'esforç, diguéssim, ja diguem-ho clar, hem estat fent veure que nosaltres no ens esforçàvem, que això no ens costa fer, això ens costa moltíssim
5: bueno,
4: de fer.
5: Bueno, ens va ajudar l'Eder, eh?
4: Bueno, ara tampoc calia ara parlar del becari, perquè vull dir, dels becaris, qui se'n recorda dels becaris?
5: Moltes gràcies, Eder, eh?
4: Escolta, qui se'n recorda dels becaris, per favor? Bueno, ho ha fet tot l'Eder, jo em referia també al programa durant l'any, diguéssim.
5: Això sí, això sí.
4: Nosaltres ens esforcem moltíssim per vostès, i vostès això ens ho han de valorar, ens ho han de seguir valorant a l'estiu. Joel, què tal estàs?
6: Jo bé.
4: Què vas fer ahir la nit?
6: No, ahir no vaig fer res, em vaig quedar a casa.
4: Però és increïble, no, en el teu cas?
6: Sí, en el meu cas.
4: I tu segueixes insistint en parlar per la ràdio amb la mà posada a la boca.
6: Perdona. No, si hauria de fer un curs ja a l'estiu, igual que hauria de fer anglès, potser hauria de fer...
4: Però si és que en el teu cas és tan senzill com treure's la mà de la boca, diguéssim. Perquè fas
6: no
4: pose com de poper, saps què dius? Sí. No? Esther, tu ahir què vas fer?
5: Res, no? Tampoc. No, res.
4: És que no estàs fent res, perquè
5: és el millor. Els dilluns...
4: Avui és dimarts, eh?
5: No, ah, però ahir era dilluns.
4: És veritat. Bueno, a veure què tindrem. Joel, digue'ns-ho tu avui, a veure.
6: Hòstia.
4: És que jo no he posat aquest dionet tan petit i sóc una persona que no m'hi equipo, eh?
6: Avui tindrem a Mari Obrero, després...
4: Però fent què?
6: Parlant de demanar perdó. No me'n recordo.
4: Això és el que hauríeu de fer vosaltres dos a mi, demanar-me perdó.
6: Sí, exacte.
5: Nosaltres? Nosaltres a tu?
6: Sí, exacte. Després l'Albert Elfa, amb l'Antídot.
4: Què és el d'Antídot?
6: No me'n recordo, contra el verí del feixisme. És que és del setembre, aquesta peça.
4: És una peça clau, que però segueix vigent, eh?
6: Sí, no, tant. I seguirà. I després Begoña Gómez Urzay, amb La pubertat.
5: Que és la sèrie que podeu veure tots al 3CAT.
4: La nostra
6: pubertat. Sí. I després la Cira Benoza, amb El desig.
5: Parlar-nos del desig.
4: Mare de Déu, pubertat, desig, feixisme i no sé què més.
6: I demanar perdó.
4: I demanar perdó, que, bueno, mare de Déu, i tant que hauríeu de demanar perdó, perquè, vaja té la marinera. Avui estrenem col·laborador amb tots vostès, el nostre amic, el company poeta laureado madrileny de Getafe, Mari Obrero. Bravo.
7: Estás follando en mi casa, ¿me estoy acordando?
8: Claro. Tío, es que la sorpresa. Amor.
4: Para.
8: Sí, que amor.
7: Para.
8: Ens van veure un cop, sí, ens van veure un cop.
4: Claro, amor.
7: A la teva habitació, a més.
9: Oh, mi habitación.
8: Però aquesta no era la secció
4: d'avui,
8: en tot cas.
4: Para.
8: Que repetit, que suena.
7: Esta cabecita, estos rizos.
4: Què ha passat, però? Vas
7: follar mi habitació. I gràcies al català,
4: Però per què?
5: Però com arribes tu a l'habitació de la Rocío?
7: Però de veritat que aquesta no era la secció.
8: Aviam,
7: bueno.
8: Bueno, benvingut al programa.
7: Ja. Otro colaborador, de que no vamos a decir su nombre, es amigo mío, me dijo, he conocido a un chico. Le dije, pues si has conocido a alguien, vente a mi casa a follar, que es para lo que tengo.
10: ¿Colaborador, has dicho, de este programa?
7: ¡Anda!
10: Sí, otro colaborador.
4: ¡No!
7: Bueno, igual le has quitado el puesto, ¿no?
8: No, este mes dos. ¡No!
7: Aquí hay dos colaboradores que han follado en mi casa, en mi cama, que me acabo de dar cuenta. Perquè no quería yo clasificarle, pero claramente le conozco de follar en mi habitación.
8: Claro. I això abans de començar la temporada, que mira que tenim. Tenim per a més.
9: Escolta, jo vull informar els oients que el Mario ni s'està posant vermell, no, el que està aguantant. No, amb una plor.
11: Home, a veure un moment, a veure, una cosa, en aquest programa tothom folla menys jo? O sigui, aquí què està passant?
5: Sembla que sí.
7: No, jo tampoco. Jo vengo a celebrar rupturas.
11: Bueno, amb tots vostès... ¿Pero qué crees, que follaron más o se leyeron más sus poemas uno al otro?
7: Bueno, bueno, es que no sé si hubo poesía o no, pero les costó follar. Vamos,
11: ¿por qué?
7: Todo el puto día hablando.
8: Gracias, no, y exacta, gracias, Rocío, porque Rocío va arriba y va a decir, iros a follar ya que estáis como niñas pequeñas. Ya no me recuerdo, es que anteudinado.
11: Pero todo el día roneando.
7: Sí, nos fuimos a San Isidro Labrador, muy madrileño, claro.
11: ¿Qué eran las fiestas?
7: Eran fiestas de San Isidro.
11: Sí.
7: Y entonces me las llevé con la flor del San Isidro, a la pradera de San Isidro,
11: sí.
7: A ella y a la otra colaboradora.
11: ¿Y la
7: entonces colaboraron juntas y hicieron una collab?
11: Y tú estabas toda, dale que te pego, y tú estabas ya.
7: Y entonces alta. Yo dije, chicas, si no tenéis dónde follar, veniros a mi casa, a mi cama. Y ya está, pues
11: ahí. ¿Qué tal?
8: Pero sent molt oficials, feien, vostè primer, no, vostè primer, vostè primer. No, no, vostè primer.
11: Clar. I aleshores què tal va anar? I què tal va anar?
8: Molt bé va anar.
5: Bueno, jo crec que ja està,
11: No, aquí s'acaba,
7: O sea, la cosa siguió, o no?
8: Ah, bueno.
7: Porque era yo a la distancia, ara ja no.
8: Barcelona.
11: Però va...
7: ¿Has venido por él?
8: Jo he vingut perquè tinc un lloguer al barri del Clot de 380 euros, i això és una meravella. Però bueno, que passi el que passi...
11: A la hora de Déu,
8: un petó per a tothom.
7: Ja. Este senyor tiene premios por de poesía.
11: Nosaltres estem a la teva disposició. Totes les nostres estances estan a la vostra disposició. Perquè...
7: Lo que tengo que hacer por este programa, Margino, ya me parece de vergüenza.
11: O sea,
7: dejar mi habitación para que follen colaboradores.
11: Eres proxaneta, casi, ¿eh? Bueno, escolta una cosa, bueno, amb tots vostès, efectivament...
7: Mario,
11: hola. El follador de Mario Obrero.
8: Molt bon dia.
11: A veure... Mario, què passa?
8: Què passa? Mai m'havien presentat així, mai em presentaran així, bueno, espero, suposo, entenc, però, avui que hauria de fer una benvinguda, una presentació de qui soc, en comptes d'això el que vaig a fer és demanar disculpes, demanar perdó i parlar, endreçar les meves àvies. Perquè, clar, jo visc a Getafe, que és el bressol de l'aviació, el bressol de Camela, el bressol de Carmen Machi, d'Anna Polvorosa... És a dir, és una ciutat meravellosa, increïble, està al costat d'una altra més petita, que es diu Madrid, i el cas és que a Getafe no es parla gaire el català. Aleshores, quan vaig arribar la setmana passada a casa de les meves àvies, al barri d'Orcasitas...
11: Perdona, tu estàs parlant català, però tu vas néixer a Getafe, això...
8: Getafe. Així.
11: De la marinera, eh?
8: Aleshores, quan vaig arribar la setmana passada a casa de les àvies, molt content, molt il·lusionat, col·laboro el vostè primer al RAC1 i cada reacció va ser millor. Per una banda, l'àvia de Mari Carmen em va dir, mira, si ja no t'entenia quan parles en castellà, ara en català, gens ni mica, però aquesta també va dir una mena de, bueno, mira, noi, si et paguen per fer això, cap endavant. Aleshores, genial, l'abuela Carmen.
7: Desde luego, yo cuando lo conocí no hablaba català, o sea que...
11: Perdona,
9: i t'escoltaran les àvies.
8: Clar, és que ens escolten ara mateix. Ai, o sigui,
11: perdona. Joan, a aquest senyor li paguem o no? No, perquè de vegades... Sí, a aquest li paguem, no? Sí, sí, no.
12: Vale, perquè tu estaves convençut que et pagarien. Ah. Sí, per
8: I l'altra, que és més pionera, l'abuela Alfonsa, es va cabrellar molt. Ah. Perquè em va dir, què és el Marc Giró aquest? I jo, és un home català, que surt de tant en tant a la televisió, i té un moño així, té uns cabells, perquè la meva àvia es mou pels cabells. I m'ha preguntat, i és calb? No,
9: boníssims cabells.
8: Té, a més, un serrell preciós. I aleshores em va mirar i diu, el del flequillo, jo a ese le odio. I clar, jo pensava, hòstia, que ha fet Marc Giró, ara he d'entrar jo al RAC1 superenfadat, supercabrejat, i em va dir, le odio porque tiene a Pedro Sánchez comiendo de su mano y además no vas a hacer ninguna sección con él, que vive muy lejos de Cataluña. I aleshores la meva àvia va confondre Carles Puigdemont amb Marc Giró, i a mi això em va fer una il·lusió. Dic, hòstia, no tindré mai la possibilitat de ser més honorable que aquí, al vostè primer.
11: Ara. Tenim un aire.
5: Bueno, sí, claríssim.
11: Tenim un aire. Bueno, llavors, escolta una cosa, t'has disculpat amb les teves àvies, i què els podries dir?
8: Aleshores, clar, àvia Carmen, àvia Alfonsa, jo necessito dir-vos...
11: És això que dediques tu, estan escoltant les teves àvies, probablement?
8: Sí.
11: Un aplaudiment per les àvies d'aquest senyor d'entrada.
8: Guapes!
11: Hola!
8: Els seus aniversaris són molt aviats.
11: Perdona, hi hauran escoltat tot el tejemaneje de casa de la...
8: Ah, però com és en català i no s'entén.
7: Bueno, yo lo conto en castellano, cariño. No sé, igual no te acuerdas, pero acaba de ser...
8: Un tomar por culo es un tomar por culo, això sí que és cert. Però bueno, abuelas, que no passa res, que jo el que volia dir-vos és, per a que no us enfadeu, que tenim ara dos oients manxegues des de Madrid escoltant-nos cada setmana d'aquesta temporada.
11: Bravo!
9: Per què? Per
7: cada setmana?
9: Viuen juntes.
13: Ah, no, no, no, no. Ah. I a més no,
9: vale, vale,
13: no es porten molt bé.
9: Vale, vale, com que dius que estaven allà juntes.
13: Al mateix barri, però vale, cadascun és a casa i deu la de tots. Àvies, que no passa res per fer aquesta secció, que no passa res per fer aquesta col·laboració. Per què? En primer lloc, perquè no se l'ha de tenir por a una llengua. Si li volem tenir por a coses, n'hi ha moltíssimes. Desnonaments, el preu del lloguer, el genocidi a Gaza. És a dir, no li podem tenir més por a un pronom feble o a una pronunciació que el fet de comerciar amb armes i haver-ne matat ja més de 70.000 persones des de fa 2 anys. O si volem, també, la diferència, no?, d'aquesta ficció que sempre ens té el poder, que sembla molt escèptica, que sembla plena de raó i plena de neutralitat, però que no és així. Per què? Les forces de seguretat, i sobretot per què qui, els que manegen i els que ordenen a les forces de seguretat, es preocupen més per una bandera palestina a la Vuelta Ciclista que per la integritat de la població espanyola, murciana, immigrant, aquest passat estiu a Torre Pacheco, quan va posar-se en perill la seva integritat i la seva dignitat. Si volem tenir por a coses, li podem tenir por perfectament, per exemple, la crisi climàtica. Segons les dades oficials de l'Institut Nacional de Estadística, els primers 6 mesos de 2025 van morir 2.168 persones per causa de la crisi climàtica, de les temperatures, de les catàstrofes. I pujant, i pujant, i pujant.
14: Queda, i per tant, la veritat que hauríem d'afinar, escolti, si s'ha de tenir por, siguin una mica original, o sigui, no,
13: s'ha de ser una mica... Exacte, reequilibrar una mica, o sigui, la llengua no mata ningú, de veritat que no. La crisi climàtica, sí. Aleshores, això, no li tinguem tanta por a paraules, no li tinguem tanta por a idiomes, perquè n'hi ha coses que sí que ens fan mal i ens violenten. Si hem patit les mateixes violències, és que estem molt més prop del que sembla o del que ens volen fer veure. I, per si de cas tot això no ajuda, ara ja arribem a l'inici d'aquesta secció, on n'hi ha de llengües, n'hi ha de goig. És que sempre és una meravella tenir llengües a la boca, siguin les que siguin, vinguin d'on vinguin, i fins i tot sigui a l'habitació de la Rocío Sáiz. Sempre està bé, sempre està bé. Deia la Emília Sureda, té cada cor qui batega llarga història que contar. I per contar i escoltar aquestes històries, si el que ens passa quan ens enamorem és que volem allò que no som, és que volem l'estranyesa, és que admirem l'alteritat de l'altre, aleshores, quina manera millor de fer-ho que a través de la llengua de l'altre, que a través de posar-se amb les paraules que no domines, però que sí t'estimes, no? I si res d'això no funcionés, aleshores, abuela Carmen, abuela Alfonsa, us diria... Què faig aquesta secció? Perquè sí, perquè em ve de gust, perquè em dóna la gana, que això d'haver d'explicar sempre que anem explicant les nostres coses amb molta pedagogia i amb molta estima i amb un somriure molt gran, està bé, però que expliqui el mazón que feia entrompant-se al Ventorro el dia de la Dana, o que expliqui al govern com podia estar Ábalos i Cerdán fent merda i negocis als passadissos del Congrés, que expliqui el poder, les seves lògiques, perquè nosaltres sempre n'expliquem, i si no n'hi ha prou, doncs ja direm que fem el que fem perquè ens dona la gana, perquè volem i perquè ens ve de gust. Així que m'adreço a les àvies, abuela Carmen, abuela Alfonsa. També en català us estimo. Estic menjant molt, molt, molt. Que vol dir mucho, mucho estoy comiendo. I us faig un petó des d'aquí, un besito per a les dues, i per a la resta de la gent, un vers del poeta Jan Serra, un poeta que va néixer i va conèixer l'exili perquè els seus pares republicans van haver d'anar a Algèria després de la Guerra Civil, i Jan Serra, coneixent el que era estar allunyat, el que era tornar a la terra, el que era pertanyer a un lloc, va dir: algú serà l'hereu d'aquesta aurora que anunciem amb les paraules. Cap mordassa faci callar, la nostra veu esdevinguda també la veu dels altres.
14: Per favor,
15: Mario Obrero.
9: Quin debut, eh?
14: Quina meravella.
9: Oye, ya luego debut sexual y
15: de todo. El debut ha estat el d'abans, sí.
14: Mare de Déu, escolta una cosa. Això només era també per les teves àvies, senyores. Bravo.
9: Bravo.
14: Braves. Bravas, bravas. Escoltame una cosa. Bueno, ya nos dejarás tu habitación. Porque, claro,
9: a ti, Marc, ¿para no, qué?
14: Para
9: qué.
16: Vostè primer, amb Marc Giró.
14: Tots vostès, Albert Elfa.
17: Jo tararejava el Take a Walk on the Wild Side de Lou Reed, per cert, m'he oblidat de dir-t'ho, i pensava que el demanaries que ho tararegi. Sí,
14: bueno, escolta, perdona, que el tararegi, que tararegi, serem nosaltres aquí. Ara posarem pas a la roda.
9: Ell volia, també.
14: Home, i Lou Reed sempre. A veure, Lou Reed.
17: Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.
14: Vols fer-ho dos veus, senyora? Mira, posa-li una d'aquesta senyora.
9: La senyora vol, eh?
14: Ja veurà, havíem de parlar de feixisme, però bueno, mira, que cantem, oi? Bueno, ja podeu follar, perquè és una sintonia increïble, incredible, eh? Incredible. Vostè ha començat una mica jazzística, també, una mica el teu rotllo, guapa? Però bueno, com et dius, perdona?
18: Mon.
14: Portes crosses, que són? És de sempre o...
18: No, no, ara, ara.
14: Ara, ara. És passatger.
18: És passatger.
14: Val, val, val. Però recuperaràs, no? Tiraràs endavant o com?
18: Sí, però per follar les crosses...
14: Home, i tant, follar les crosses pot ser una lisiera, i tant, i tant. Escolta, si marxem tots i ens deixem sols. Nosaltres estem aquí a favor de... Tal com està tot, estem a favor de l'amor lliure, eh? Perdó que t'ho digui. Amb tots vostès, Albert Elfa. A veure, què vols parlar, Albert, per favor, eh? Tu tens aquí titulat, tinc titulat jo, l'antídot contra el verí del feixisme. Doncs escolta, m'interessa moltíssim.
17: Doncs tu saps que l'antídot contra una picada verinosa és el sèrum antiofídic, que s'elabora a partir del mateix verí. Per tant, contra el verí, verí.
14: Carai, noi.
17: I això és el que intenta fer el governador de Califòrnia, que és un dels exemples d'aquest de verí contra verí.
14: Que el trobo guapíssim, t'he de dir, més a més.
17: Una mica enlacat, no, potser?
14: M'encanta l'alacat.
9: No ens agrada, el governador, què? El David Newsom, no ens agrada.
14: Físicament, no?
9: No ens agrada ell.
14: Per què?
9: Bueno, ho explicarà l'Albert Elfa, però és com centrista, no ens agraden els centristes.
14: Bueno, però ara...
9: Millor un centrista.
14: Ja m'agradaria a mi... Sí, tot un centrista...
17: Vist el que hi ha als Estats Units, no?
14: Enyorats centristes.
9: No ens agrada.
14: Bueno, a veure, ara, però bueno, rectificaré. A veure, m'ho escolto i també precipitat, que sóc frívola, sóc superficial.
17: Doncs mira, els insults, les bajanades, les mentides, les exageracions infantils de Donald Trump, que tant sedueixen els seus seguidors, els del MAGA, les ha ridiculitzat el governador de Califòrnia, el Gavin Newsom, que és per cert candidat a demòcrata, serà candidat a demòcrata a la Casa Blanca a les pròximes eleccions, segur.
14: Mira, sí, tu creus?
17: Sí, s'està postulant ja d'una manera clara, és el gran líder, és el que més s'atreveix, juntament amb l'alcalde de Nova York, a plantar-li cara...
14: Ara l'alcalde de Nova York també. Aquest, sí. Pot agradar,
9: aquest sí que ens agrada,
14: no?
9: El futur alcalde de Nova York, Soran, no en Dani, aquest nosaltres sí que ens agrada.
14: Nosaltres som un equip, anem totes... Digui la Begoña, anirem. Sí.
17: Doncs ell utilitza la mateixa manera que aquests, Make America Great Again. Sí. No? Primer de tot, i amb un missatge tot escrit en majúscules, com fa Donald Trump, ha anunciat que Califòrnia dissenyarà uns nous i preciosos, encara més majúscules i amb negreta, mapes electorals que seran històrics i acabaran amb la presidència de Donald Trump, com ha fet Texas i altres estats republicans. No? Segons Newsom, es tracta això de combatre el verí amb verí, no? Però també utilitza la intel·ligència artificial per atacar Trump, dissenya portades falses de la revista Time, on està rodejat de personatges ultras com el Hulk Hogan o el periodista Tucker Carlson, ben samarretes i gorres amb eslògans esbojarrats com Newsom tenia raó, i a les crítiques dels mitjans ultraconservadors, com una famosa periodista de la Fox que es diu Dana Perino, Newsom va contestar, com fa Donald Trump amb els del New York Times, que ara ha denunciat, i altres, o els de la CNN, li diu a la Dana Perino: Dana Ding Dong Perino, que per cert mai n'havia sentit parlar, m'ho dia perquè sóc el governador més estimat, el rei del rating, el que el salvarà. Aquests mitjans consideren ridícula Newsom fent aquests comentaris, però els està incomodant perquè els fa veure la ridiculesa de Donald Trump i dels MAGA, no? I per cert, Donald Trump ha reduït molt, després de totes aquestes, crítiques del Newsom, ha reduït molt la seva presència a les xarxes i la utilització de majúscules i d'adjectius infantils, etc.
14: Ah, sí? I va, també és veritat que aquest senyor ha de reduir-la perquè cada vegada que tregui treuran el parrús del parrús que va dibuixar, que li va enviar el pedòfil.
17: Sí.
14: Ell també, presumptament, una mica pedòfil. Tu estàs aquí, saps què vull dir?
17: No sé.
14: Hi ha material ara per, no?, contrarrestar.
9: El Trump.
17: Sí. El que passa és que els demòcrates tampoc s'atreveixen massa a fer-li la punyeta amb això al Donald Trump.
14: Veus que Donald Trump ja m'he demostrat ara de treure la puteta i ara el que diguis alguna cosa, pum, 15.000 milions et denuncia. Després potser queden res, però clar, ja estàs tota la vida empantanegat, que un judici d'aquests pot durar, et pot sortir el judici dels 10 anys, diguéssim. Estàs 10 anys empantanegat amb la merda que vas dir que si Donald Trump no sé quantos no sé què, és que és increïble.
17: El cert és que els seguidors de Newsom han crescut un 500%. Veus? I els demòcrates, que estaven estamordits, comencen a aixecar el cap gràcies a aquest senyor. A part d'aquestes bajanades que ell les fa per contrarrestar la ridiculesa, diu, de Donald Trump, doncs Newsom també envia missatges seriosos fent una crida a perdre la por i a no callar, com sentirem ara.
19: What Donald Trump wants most is your fealty, your silence to be complicit in this moment. Do not give in to him. Trump is pulling a military dragnet all across Los Angeles, well beyond his stated intent to just go after violent and serious criminals. His agents are arresting dishwashers, gardeners, day laborers, caray, and seamstresses. That's just weakness, weakness masquerading
4: as strength.
17: Doncs que Donald Trump, des que va desplegar la Guàrdia Nacional a Califòrnia, allò es considera, doncs, considera ell una absoluta dictadura, i està detenint a rentavaixelles, a treballadors del camp, a tot el que li ven gana, i recomana això, que la gent no es calli i que denunciï tots aquests fets.
4: Sí, que actuï, molt bé, molt bé. I escolta una cosa, aquesta mateixa... Tu vols parlar també de PP i Vox?
17: Sí, perquè el cas de Vox seria el que podrien traslladar a Espanya, que es dedica a acusar col·lectius com el dels migrants de coses que poden fer persones individuals, no? Persones que delinqueixen, com suposadament va passar a Fuenlabrada i Hortaleza després de que s'acusés alguns dels interns d'haver violat menors, no? Doncs hi va convocar manifestacions davant d'aquests centres on hi havia joves migrants i assegurant que els migrants venen a violar les nostres filles. Doncs això com es combat? No com el Newson amb un altre verí, sinó amb hemeroteca, jo crec, i amb informació. I molt ràpidament, mira, el portaveu de Vox a l'Ajuntament de Lleida, condemnat a 14 anys de presó per abusar de menors discapacitats. El tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Almeria de Vox, condemnat per abusar d'una nena de 12 anys. El portaveu de Vox a l'Ajuntament de Granada, condemnat per violència de gènere. Un militant de Vox, condemnat per violència de gènere contra la seva dona, encapçala una manifestació contra els migrants que ataquen les dones. Un candidat de Vox de Villafranca de los Caballeros, detingut per abús de menors. Un exdiputat de Vox al Congrés, investigat per delicte sexual. Una regidora de Vox de l'Ajuntament de Parla, detinguda per dirigir una organització criminal dedicada al tràfic de drogues. Amb tot això i més casos, que em salto...
4: Però què els seria... passa, aquesta Vox? Que són tots migrants, o què els passa?
17: Doncs es podia dir que Vox ha vingut a abusar de menors i a traficar de drogues.
4: Sí, exactament.
17: O la setmana passada, que van detenir un camioner per haver violat a una nena, que passa que s'ha d'anar contra els camioners.
4: Clar, exacte.
17: O en el cas d'Israel, que bombardegen Gaza perquè diuen que si maten a nens no passa res perquè són la llavor de futurs terroristes. Aquí a Espanya, quan hi havia ETA, s'havia hagut de bombardejar Bilbao per acabar també amb la llavor de futurs terroristes. Parlant d'Israel, tot el poder de la propaganda d'Israel està en mans d'una organització que es diu Hasbara, que vol dir, en hebreu, vol dir aclariment.
4: Ah, mira.
17: És una poderosa estructura institucional amb un pressupost de milers de milions d'euros que es dedica a generar el discurs, el relat, la versió oficial dels fets del que passa a Gaza. El seu relat passa per donar a entendre que l'estat d'Israel i els jueus són les víctimes i que de cap de les maneres practiquen l'apartheid, amb exemples bruts de propaganda, com els, no sé si us en recordeu, quan el 7 d'octubre es va popularitzar un desastre terrible sobre que el Hamas havia de gollat a 40 nens.
5: Bebès, no?
17: Bebès.
5: Sí, sí, sí.
17: De seguida es va estendre per tot el món, fins i tot el mateix Joe Biden, president dels Estats Units, va dir que això era intolerable i va mostrar el seu més gran condol. L'endemà es va demostrar que això era mentida. O també la Hasbara publica imatges de nens embolicats amb els sudaris després dels bombardejos a Gaza i diu que són ninots que estan a dins d'aquests sudaris. O bé una nena ferida que entra a un hospital tota amb la cara plena de sang, diu que allò és maquillatge, que l'havien maquillat, etc. Però tot això es desmenteix sol. Per exemple, en el cas de la nena, havien agafat les imatges d'una pel·lícula turca, i això ho va denunciar el director d'aquesta pel·lícula, on sí, es maquillava una nena per la pel·lícula, perquè entrava a un hospital, etc. Però de totes maneres aquest missatge, encara que després es demostri que és mentida tot, ja queda en el subconscient de la gent i molta gent ja descarten les imatges aquestes com a reals, un públic preparat per dubtar de la seva autenticitat. Israel és l'únic país capaç de cometre genocidi, bombardejar 5 països, assassinar un primer ministre i presentar-se com a víctima. I com a dos apunts finals us volia citar...
4: I també, perdona, deixa'm tornar a insistir en l'assumpte de que la ONU avui mateix hi hagi ratificat que el que passa a Israel, el que fa el govern de Netanyahu i l'estat d'Israel, que no els jueus,
14: que no als jueus, és un genocidi, doncs que, això, dit això, nosaltres, el que voldria dir que nosaltres, la població, els lectors, la gent, els ciutadans aquí a Catalunya, a Espanya, jo què sé, a Holanda, tal, sabem distingir perfectament el que és l'antisemitisme de l'antisinuisme i el que és Netanyahu i l'acció del seu govern del poble jueu, diguéssim.
17: Clar.
14: Jo... Avui hi havia un article al País de les Reyes... Ara us ho diré, que torna insistint al fet de que, bueno, que efectivament Espanya ha estat un país antisemita i que potser hauríem de, diu ella, els espanyols hauríem de rebaixar que no cal que defensem tant a Palestina, nosaltres hem estat antisemites. Escolta, nosaltres som perfectament... Nosaltres estem a favor de la memòria històrica. Nosaltres, dic, bueno, jo parlo per mi, ara millor, eh? Però vull dir que hi sabem perfectament de què valor de la dicta de Granada, a veure si ens entenem, eh? Etcètera, etcètera, etcètera. I Felip III, i vull dir que nosaltres ens sabem la història i sabem que hem estat racistes i antisemites i estem posant remei. Això no treu que veiem un genocidi i diguem, escolti, això és un genocidi, perdoni. Sembla que s'ha de dir tota l'estona, diguéssim. Clar, això clar, ha retardat molt, diguéssim.
17: I tens molta raó quan dius això, que no són els jueus, però aquest genocidi afecta sobretot als habitants de Gaza, que el pateixen directament i que moren, però també a tots els jueus, perquè se'ls posen al mateix sac, no?
14: Ho vaig explicar l'altre dia, o t'ho vaig explicar tu, Esther? Que ara amb l'Esther estem preparant un tema, perquè jo l'altre dia em vaig trobar a un comerç del meu barri, em va presentar la Castafiori, ho vaig a dir, em va presentar uns senyors, una parella, que anàvem... Ho vaig explicar? Ho vaig explicar en antena o no?
5: No, ho vas explicar a mi.
14: I digue, Esther, hem de contactar amb aquestes persones. Em van presentar una parella amb dos criatures que venien de Jerusalem, jueus de Jerusalem, que han sortit de Jerusalem esparverats, i la frase que va fer aquesta senyora, que vull que vinguin, que ens expliquin la visió de molts jueus actualment al planeta Terra, és que, escolti, tots som... Això m'ho va dir a la Castafiore, que és un comerç que els, per cert, els recomano moltíssim, al carrer Ribau, a Maragó. Em va dir, és que Netanyahu és... tots som víctimes de Netanyahu. Una persona jove que sortia de... I es veu que hi ha molts jueus que tenen aquesta percepció, diguéssim, que estan esparveradíssims, no?
17: L'altre dia, en l'entrega dels Emmy, em sembla que era, l'actriu...
9: Hannah Einbinder, sí, va fer molt bon missatge.
17: I és jueva,
9: sí.
14: Bueno, té a Netflix, em sembla que és un monòleg, que és molt divertit de... Sí. Bueno, jo perquè no aguanto els monòlegs, però vull dir que vaig començar a reveure i vaig dir, això deu ser bo. Després vaig dir, bueno, com que soc tan llest, vaig dir, això és bo, jo vaig deixar estar, vaig tenir altres coses a fer, mateix la manicura, alguna merda d'aquesta de marica que jo faig.
17: Jo volia acabar amb una frase d'Antonio Machado.
14: Sempre.
17: Antonio Machado, que diu que l'arma més destructiva que utilitza el feixisme és la mentida. Uh-huh. I hi ha una recomanació, si m'ho permets, d'un llibre de Noam Chomsky, de l'editorial Sembra Llibres, que es titula La responsabilitat dels intel·lectuals, en el qual, entre altres coses, doncs, diu que els intel·lectuals han de posicionar-se i lluitar per la veritat contra la desinformació.
14: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Albert Elfa. Jo, perdona, ha quedat perfecte, ho has deixat tan alt. Però jo també estic preocupat ara amb una cosa que també podíem parlar un altre dia, que és que efectivament estic d'acord, mira, jo també, quins collons tinc, que estic d'acord amb Antonio Machado, que efectivament l'arma destructiva que utilitza el feixisme és la mentida, però ara estan ja en el punt de començar a utilitzar la violència. La violència armamentística, la masclista, la violència física, que també fa mal. Escolta una cosa, moltíssimes gràcies, Albert Elfa.
20: Vostè primer, amb Marc Giró.
21: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
22: Valorado.
21: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
22: En España.
21: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
23: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
24: RAC1 i Forn de Nulles presenten
0: Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
1: El mantenim estable aquí, quiet, va.
0: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC 1.
2: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
0: El dissabte 25 de juliol, en directe, des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
3: Primer peu, segona i castell, carregat!
0: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut Izaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
24: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
25: Verisure.
14: Tots vostès, Begoña Gómez Urzay. Ai, que bé, Begoña, que ens vols parlar de pubertat.
9: De pubertat.
14: La sèrie de Letizia Odero, que a nosaltres ens sembla un pilar. No, sí. Això sí que és un pilar.
9: Això sí que és un pilar.
14: La de Letizia Odero.
9: No, pilars no tenen folre. Pilars no tenen folre.
14: No sabem. Letizia Odero, visca.
9: Sí, pubertat. La sèrie de Letizia Odero s'estrena demà a HBO i més tard a 3XCAT, perquè és una coproducció. Està íntegrament en català, per cert.
14: Molt bé.
9: Sí, sí, HBO, que és una aposta d'HBO.
14: Sí, sí, sí, esclar.
9: Potenta. Sí, fixeu-vos que es diu Pubertat i ja ens remet a una sèrie que a l'Ester li va encantar. Total. Adolescents, Adolescència, que acaba d'arrasar els Emmy. Novament, clar, molta casualitat, s'ha de dir que la Letizia Dolera està treballant en aquesta sèrie des de fa 5 anys, diguéssim que se li van adelantar amb aquesta sèrie Adolescència, però estem treballant en el mateix camp. Trobem a... menors acusats. Aquí no hi ha tant dramatisme. Per començar, no hi ha morts. La sèrie està ambientada en un poble fictici que es diu Santa Bènia i en el context d'una colla castellera també fictícia, els menuts de Santa Bènia. I tenim els insiders i els outsiders, diguéssim. Els outsiders són el personatge de la pròpia Letizia Dolera, que es diu Júlia Esparvell. És, diguéssim, proper a la seva figura pública, la de la Letizia, perquè és una periodista feminista molt famosa, amb el seu fill, Roger, que van a passar uns dies al poble amb la seva família, que serien, diguéssim, els insiders, de Santa Bènia, per un motiu que em va semblar molt contemporani, perquè relloga el seu pis per treure pasta dues setmanes, que és una cosa que m'agrada, aquest motor narratiu, són coses que passen. Te n'has d'anar a la teva pròpia casa i contribuir a la turistificació perquè necessites pasta. Perquè ella no vol dependre, diguéssim, dels diners de la família, que sí que són potents. Tenen una fàbrica de pintures, són benestants, tenen un casoplon, que són els Esparvé, de Santa Bènia, que són el pare, que és un pater famílies, ha estat el president de la colla i ara ho és el germà.
14: De la colla castellera.
9: De la colla castellera.
14: Molt bé.
9: És el germà. En aquest context es produeix una agressió sexual la nit de Sant Joan, de la revetlla de Sant Joan, a una nena molt petita, de 13 anys, que acaba sortint, no ho denuncia ben bé, ella acaba sortint aquesta informació, i estan implicats tres menors, també molt petits, un d'ells el propi fill del personatge de Letizia Dolera. Llavors ella planteja el seu personatge aquesta tessitura: tu, que sempre dius que creus en les víctimes, també ho faràs quan un acusat és el teu fill de 13 anys?
5: Clar.
9: Torna a ser esfereïdor. O sigui, si a adolescència et va fer por la qüestió dels adolescents i els mòbils i les tablets, tornaràs a tenir por, Esther? Torna a ser bastant esfereïdora tota aquesta qüestió de la vida secreta dels adolescents, la vida secreta digital dels adolescents.
14: Que tant sorprèn els adults.
9: Que tant sorprèn els adults.
5: I que tampoc podem controlar, no? Perquè mira, la Letizia Dolera dius que és...
14: Bueno, que tant sorprèn els adults perquè els adults no tenen vida secreta digital. Jo flipo tant amb això.
9: També tenen vida secreta digital.
14: El meu fill té una vida secreta digital.
9: Sí, però són adults.
14: Ja, sí, sí.
9: No, que els nens no estan preparats per rebre segons quins continguts.
14: Però potser que els canals pels quals s'arriba la vida secreta per internet són per tothom els mateixos.
8: Perdona, però la de Unknown Number, de Netflix, el docu, l'heu vist?
9: No.
8: Vale.
14: Que
8: no vull fer spoiler, però és d'una nena també d'aquestes edats que és acosada a través del mòbil i pues resulta que la persona que ho acaba fent l'acos és algú que ningú pensaria.
5: Molt proper a ella.
8: Molt proper.
14: Bueno, molt això proper. Està, és així,
8: molt proper.
14: Mediat.
8: I no us sembla molt interessant també, perdona, però tant pubertat com adolescència, sí, són adolescents,
6: però molt joves. Normalment les sèries aquestes són 17, 18 anys.
9: De fet, aquí és una frase que repeteix molt. Són molt petits, són molt petits, ho diu tothom de l'entorn, ho diuen, clar, la gent no li entra al cap, i de fet els actors que ho interpreten, que estan fantàstics, menys la Carla Aquiles, que surt, que era la nena de la maternal, que aquí fa un paper secundari però molt interessant.
14: Ah, però està fantàstica igual.
9: Està fantàstica.
14: És que semblava que diguessis, tots els actors estan menys la Carla Aquiles, dic, hòstia, però la Carla Aquiles m'estranya moltíssim.
9: No, perdó, volia dir que tots, que són tots novells, que no havien sortit enlloc, no havien fet res, i ho fan superbé, tots els
14: nens. Ella és una coneguda, ella és... Val.
5: Però ara, no,
14: ja ha passat amb aquesta senyora, que semblava...
9: No, que no m'he expressat.
14: Vaya merda, la Carla Quile d'actriu, escolta, per favor, va, tot fa lo balada. Dic, home, que forta, m'ho està dient.
9: Perdó.
14: No.
9: I de nou el debat de fons, és el consentiment i com s'expressa.
14: Clar.
9: I, a més, hi ha diverses trames paral·leles on també aplica aquesta qüestió del consentiment. Una gran diferència, que hi ha moltes diferències, amb adolescents, però una gran diferència seria que aquí el sistema funciona. Tampoc no podem fer un spoiler, però el sistema acaba funcionant i hi ha una mena de missatge de has de confiar en el sistema i hi ha maneres de sortir d'aquí i la reconciliació és possible. Hi ha cert missatge al final de concòrdia.
5: Però això sí que és una mica utòpic, perquè no sempre el sistema funciona,
9: Sí. Però potser s'ha de reflectir també.
14: Sí, però també estem en un moment que això del sistema, no sé què li direm sistema, però sí que hauríem de confiar en l'estat del benestar i en la política.
5: Perquè forma part d'aquest discurs de l'extrema dreta. Total,
14: sí. Un discurs sobre que els polítics són tots idiotes, o de sanchismo, no sé quant, titismo. El sistema funciona, la democràcia no funciona res. Bé, escolti, nosaltres haurem de posar la nostra part.
5: Però el que està clar que aquest és un...
14: De fet, la gent paga bé i no paga els impostos. Vull dir que, bueno, millor que el sistema no funciona perquè no pagues els teus impostos, que aquesta serà l'altra.
9: Aquí, tots els personatges que representen el sistema, les advocades, les psicòlogues, les mediadores...
14: Funcionen.
9: Ho fan superbé, ho fan d'una manera gairebé modèlica, no? Els Mossos que tracten els nens.
14: Hi ha gent, a més hi ha gent, diguéssim, a l'administració...
9: L'ull està posat en una altra banda. No totes les persones són modèliques, i molt menys.
14: Molt bé,
9: de fet,
14: que sigui clar.
9: Tots els adults la caguen d'una manera o d'una altra.
14: No,
9: i no porten bé les seves relacions.
14: Reivindiquem també l'administració.
9: I crien imperfectament, i es relacionen imperfectament, però aquesta vessant del sistema... No és el problema. El problema som nosaltres.
5: Bueno, sí, està clar que és un problema estructural i que s'hi han d'abocar tots els recursos del sistema i de la societat.
14: Lola, perdona una cosa. Vosaltres, tu com que ets la persona de tots nosaltres, la que està més a prop, diguéssim, de l'acció que en dèiem abans, la joventut, se'n recorda, d'allò de joventut, la qüestió aquesta del consentiment, ara que parlam justament de lligar, de festa, etc, etc, tu i les teves amigues us trobeu amb aquest problema, diguéssim? Amb aquesta...
6: Molt. De fet,
14: seria un tema també, papa.
6: El tema del consentiment s'ha parlat molt i s'ha criticat molt, no? I de fet, jo conec a gent que molt sonada, que m'ha arribat a dir, hoy en día tienes que salir con un papel para que te firmen el consentimiento. Pues jo, sincerament, crec que no és veritat, perquè totes ens veiem en situacions molt complicades. I lo pitjor de tot...
14: Complicades vol dir perilloses, fins i tot?
6: Sí. Jo he tingut molta sort, però és molt normal. De fet, per això jo crec que som tantes les noies joves que sortim amb els nostres amics gais a discoteques gais, on ens sentim molt més segures i molt més còmodes. Però el tema del consentiment...
14: Bueno, el món gay també, i del consentiment al món gay també es podria parlar
6: clar,
14: un dia, perquè
6: molt,
14: sembla que sigui Disneyland.
6: Però com a dona, dins d'aquest món,
14: ja
6: tens un privilegi de que no venen a per tu.
14: Sí, sí.
6: Vale?
14: Val.
6: Llavors... El tema del consentiment al final és un tema que es parla molt, però no s'està solucionant res. I com hi ha tants TikToks, tants podcasters i tants homes que lluiten, ara és un terme de defensor de los derechos del hombre, com si no els tinguessin ja tots, no?
14: Sí.
9: Aquí també hi ha un podcaster que un dels nens petits el segueix i diu, t'admiro molt, i vas veient clips, és un tipus Yados, pues un sonat d'aquest masculinista.
14: Escolta una cosa, moltíssimes gràcies. Per repassar a HBO i després també...
9: Pobertat, i després es veurà a 3xcat.
14: A 3xcat, la podeu veure a HBO. I després a 3xcat, perquè la sèrie dona molt de sí. Letizia Dolera, un cop més, es confirma...
9: Sí,
14: molt. Es confirma com a una de les nostres grans creadores, Brava.
20: Vostè primer, amb Marc Giró.
14: Parlarem del desig. Amb tots vostès, Sira Benoz.
9: Brava!
14: A veure, la Sira Benoz és filòsofa, professora de SADE i directora de la Casa dels Clàssics. I és clar, el desig no serà el tema de la setena edició del Festival Clàssic. El desig, que fantàstic. Això ens ho has d'explicar. El Festival Clàssics, quan comença aquesta setena edició? I si algú no sapigués de què va, per favor, posa'n sobre la pista.
7: Us poso. Doncs comença el 15 d'octubre, inaugurem, i és un festival que any rere any el que fa és escollir un tema essencial de la humanitat i posar-lo en mans de pensadors i d'artistes de tota mena de disciplines perquè creïn obra nova inspirats en textos clàssics. Val?
10: Fantàstic.
7: Fantàstic. I aquest any el temazo és el desig, que tenia moltes ganes que arribés i el tenim aquí. I clar, porto mesos pensant en el desig i tinc moltes preguntes i moltes reflexions que anirem treballant en el clàssic si se'n vull compartir algunes.
10: D'això t'he dit una altra cosa, això del desig és el nostre tema natural, comprens? O sigui, l'antifeixisme i el desig són els nostres dos temes naturals. Llavors, el que et vull venir a dir és que això no haurem de seguir parlant tota la temporada.
7: I
10: o sigui,
7: tant.
10: Fins que qualsevol cosa que facis hauràs de venir amb... perquè a més el cartell és increïble, artistes sí. que participen en aquesta setmana. Bueno, això com sempre, però aquesta setmana edició, doncs és boníssim i tot plegat, eh? O sigui, per favor.
7: Sí, sí, és la bomba.
10: Mira, no ens abandonis,
7: cada setmana estaré aquí parlant del desig.
10: Ara.
7: Va, doncs, que vinc molt socràtica avui, ara que t'agrada això del diàleg socràtic.
10: Total.
7: Doncs avui vinc molt socràtica, que vol dir que vinc amb moltes preguntes.
10: Molt bé. Vale?
7: Primera, el tema del mite del desig lliure, vale? Clar, el liberalisme es fonamenta en la idea de que la política ens ha de garantir la llibertat per fer tot el que volem, no? Per triar lliurement el que volem, per desitjar el que ens doni la gana. Llavors, d'aquesta manera, és com que la llibertat per triar gairebé s'ha tornat una cosa sagrada, no?
10: És veritat que tenim la sensació que nosaltres desitgem lliurement.
7: Sí, tenim aquesta sensació, sí, sí. Però això és un mite total.
10: És un mite.
7: És fals. És fals, perquè tu, en quina mesura saps que el que desitges és el que desitges? O el que desitges està influït pel sistema, pels anuncis que veus cada dia, pel que creus que els altres els agradaria que tu desitgessis i portessis, pel que t'imagines que la societat espera de tu. O sigui, és molt complicat. En realitat no tenim ni idea de què desitgem. És molt difícil de saber, però en canvi és com una idea, això, sagrada, no? Que no ens poden qüestionar la llibertat per desitjar el que volem. Fins al punt, és molt divertit, quan a classe explico un concepte que es diu Not For Good, que és un concepte que va guanyar Premi Nobel d'Economia, és d'un economista britànic, que el que diu és que les empreses i els governs, les empreses sobretot, en lloc de només preocupar-se de vendre els seus productes, haurien d'aprofitar que amb la venda dels seus productes ajudessin els compradors a assolir allò que els seus compradors desitgen, que en principi doncs, serà la felicitat, el benestar, l'equilibri...
10: La pau, clar.
7: La pau. I aquesta teoria va guanyar un Premi Nobel d'Economia. Doncs quan l'explico a classe, la reacció de molts directius liberals és i què s'han pensat? A mi qui m'ha de dir el que jo haig de desitjar o el que haig de voler? Jo si em vull menjar merda me la menjo i que ningú, això, que ningú em toqui el desig perquè la llibertat del meu desig és sagrada, no? Clar, d'alguna manera, el desig, si ho pensem, és com la gasolina del sistema. El que volen les empreses és, primer, captar la nostra atenció, no? L'economia de l'atenció, i després despertar el nostre desig. Llavors, d'alguna manera, això és el que sustenta, el que fa girar la roda, no? Però vivim en aquesta il·lusió de que allò que desitgem és nostre, quan en realitat no en tenim ni idea.
10: Una altra cosa que apuntes tu és que contraposes desig
7: i voluntat.
10: Parlant d'això que estaves dient.
7: Exacte, perquè... O sigui, el mite del desig lliure se sustenta en la idea de que som éssers lliures perquè som racionals, no? És a dir, no som bèsties encadenades als instints, sinó que tenim la capacitat de triar, no? Tenim una força de voluntat. Però quantes vegades no ens ha passat que en realitat no volem el que desitgem?
11: Com?
7: No volem el que desitgem. D'això hi ha llibres molt, molt interessants que parlen, per exemple, de desitjos violents de les dones. Com un exemple, en podríem trobar molts d'altres. Des de la Nancy Friday amb My Secret Garden, Woman on Top, o la Sue Austin amb el Women's Aggressive Fantasies, s'ha teoritzat molt de desitjos per part de les dones de violència sexual. Però en realitat em pregunto, en quina mesura aquests desitjos realment els volen? O és un desig que està dissociat de la voluntat i del que volen en realitat, no? Desig i voluntat no sempre van junts.
10: Per tant, vol dir que tu pots desitjar una cosa i no posar-la en pràctica.
7: Clar, i no voler-la en realitat.
10: És a dir, que el desig estaria subjecte a la voluntat o a l'acció personal o...
7: Clar, si el desig no va alineat amb la voluntat, vol dir que és un desig que jo no vull i, per tant, és un desig que no és lliure.
10: Jo t'entenc.
7: I a la inversa, de vegades, no desitgem el que volem.
11: No desitgem el que volem. Repetim, no desitgem el que volem.
7: Sí, ens fas pensar molt avui, eh? Sí, és que són preguntes fortes.
11: No desitgem el que volem.
7: Clar, quantes persones casades segueixen amb la seva parella perquè volen estar casades, però no desitgen a la persona que tenen al costat?
11: Portes els exemples tots cap a la mateixa banda, tu també, eh?
7: Sí.
10: I vostès no cal que aixequin la mà, tenim aquí un 20%, no podem aixecar tots la mà, clar, tota gent casada que diu, bueno, exactament el que ens passa. Ja t'entenc.
7: Clar, és lliure desitjar el que no vull o voler el que no desitjo?
10: Déu la socràtica. clar,
7: això no és lliure.
10: Sí.
7: De fet, un exemple és que hi ha desitjos terribles, hi ha desitjos monstruosos. Una de les propostes que posarem en escena aquest any és la Medea.
10: Mm-hmm.
7: Clar, Medea, pel seu desig cap a Jason, embogeix, deixa casa seva, acaba sent una pària, no? I fins al punt que quan ell la rebutja, ella acaba matant els seus fills. Tot fruit d'un desig
10: monstruós, et dius
7: monstruós,
10: tu.
7: No?
10: Això ho fareu amb la Sílvia Bel, em sembla.
7: La Sílvia Bel, a una sola veu. Serà fascinant, perquè és una Medea a una sola veu. Ella farà tots els papers, ella sola, al CCCB a finals de novembre. Serà molt interessant.
10: Uh-huh. Després hi ha desig i censura.
7: Sí, desig i censura. Perquè, clar, una altra pregunta que ens hem de fer, jo crec que us les podeu anar apuntant.
10: Sí, no, haurem de venir a totes les sessions del festival, sí. Perquè...
7: Clar, tot desig és bo? És sempre bo, el desig?
10: Uh-huh.
7: Ah,
9: no.
10: Clarament no.
9: No, clar.
7: Clar, hi ha desitjos que avui sabem, per exemple, que un home de 50 anys desitja un nen de 10, sabem que és un desig malaltís, no? Això ho tenim clar. Però és que hi ha desitjos que avui ja hem entès que són perfectament naturals i acceptables, que en canvi el conservadorisme, el feixisme, està posant en qüestió, no? Llavors, portarem a escena el De Profundis.
10: Carai.
7: Què és el De Profundis?
10: Oscar Wilde.
7: Exacte. És la carta que Oscar Wilde escriu des de la presó al seu examant, per culpa del qual està a la presó. O sigui, el seu examen el denuncia i com que en aquell moment l'homosexualitat és il·legal, el tio acaba a la presó. I des de la presó li escriu una carta superculpidora on no pot evitar desitjar aquella persona

0: de tot això, hem de parlar de tot això quan vagi a Constanci, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors,
1: sí,
0: hi ha desig, ah, amiga, i capitalisme.
1: Clar, desig i capitalisme.
0: Mira, Serrano, això t'agradarà.
1: Exacte.
2: Bueno, m'ha quedat més l'altre, eh?
0: També, tot cachondeo, no? El desig i cachondeo t'agrada a tu, no?
1: Clar, una pregunta que em faig darrerament és, hi pot haver una forma de desig avui que no sigui capitalista? I ara us podeu preguntar què coi vol dir desig capitalista, no? Doncs,
3: sí, jo dic que sí. La meva resposta és que sí.
0: Mira d'ella, que ràpida va.
3: Optimista i esperançadora.
0: És la socràtica que corre caminos, eh?
3: Un desig que no sigui capitalista.
1: Quin?
3: Sí.
1: Quin?
3: A veure.
0: Vinga,
3: per exemple, veure sortir el sol un bonic dia en una platja de Formentera.
0: Ui, vol capitalisme
1: veig jo aquí.
3: Vale, no vaig tan lluny. Sortir caminant, anar aquí al Prat, que tinc al costat de casa, puc anar caminant amb bicicleta i veure... Puc anar caminant.
0: Orbeo. Sí, vinga, a veure.
3: O llegir-li un conte al meu fill. Que em sé de memòria, la caputxeta vermella. No necessito cap...
0: Veure això, la cosa socràtica és que vas acostant a la veritat. Primer precipites. Sortir... Veure sortir el sol a Nova York, l'Empire State...
3: No, he rectificat.
0: Brooklyn Linguist, Brad Pitt. Necessito el capitalisme. Molt bé, maca. Molt bé.
3: Mira, fer l'amor amb la teva parella.
0: O fer l'amor amb la parella d'una altra.
3: Sí.
0: Perquè nosaltres, totes aquí, som aquestes del desig i la voluntat que ens volem estar casades. Sí.
1: Aquestes. No, bueno, però aquí, o sigui, la pregunta de base és, podem imaginar un desig que no consisteixi en un subjecte desitjant posseir un objecte o un altre subjecte que esdevé objecte, no? Cosificable en la possessió,
0: clar.
1: No? Existeix una manera de desitjar que no tingui a veure amb aquesta estructura, de jo voler posseir una altra cosa. I llavors farem dues propostes que exploren aquesta pregunta, que és una mirada mística, sí? Farem un concert de mística i desig al monestir de Pedralbes.
0: Carai.
1: I després un espectacle...
0: Sí, perdona, i això com es fa? Un concert místic? Això que has dit de la mística, qui ho porta?
1: La Nora Navas recitarà, meravellosa, recitarà fragments de Simon Bail, de Santa Teresa, d'Eulària d'Anzizu, i tot lligat amb música de Res Project. I llavors connectarem amb aquestes místiques que vivien el desig d'una altra manera. No el vivien amb aquesta estructura capitalista de jo vull posseir una cosa, sinó era quelcom més gran que els entrava a dins, no era elles el desitjar, no?
0: Uh-huh.
1: I això també ho farem amb el Dipòsit de les Aigües, com a cloenda. Hi haurà la Berta Prieto, la Íria del Río...
0: Home, mira, la Berta Prieto va venir l'altre dia, que és una, la trobem, la del més important que li ha passat a Catalunya en els últims temps.
1: Absolutament. Doncs ara li tocarà fer la cara B del que està fent amb del fàndom al troleig, que és...
0: A la Beckett.
1: Exacte. En lloc de centrar-se en el desig aquest narcisista de jo vull esdevenir no sé quina figura famosa, no sé què... No, al revés. Inspirada en el text d'en Carson, el que haurà de fer és posar en escena... qui som si ens buidem de nosaltres mateixos i dels nostres desitjos, sí? Per tant, bé...
0: Escolta, una cosa, seguirem parlant del desig, no tenim més temps, perquè més hi ha una qüestió, hi ha tot un espectacle a l'entorn, una reflexió a l'entorn dels diaris d'Anaïs Nin, que jo intueixo que això és una cosa en la que has insistit tu, perquè tu has estat una gran lectora d'Anaïs Nin.
1: Efectivament, sí, i que per mi és molt important que ho posem sobre la taula, justament perquè Anaïs Nin durant dècades s'ha venerat com referent de dona alliberada, que va passar tota la seva vida explorant el desig, però el que fem en els diaris d'Anaïs Nin que portem al Palau de la Música és posar en el centre també l'escena de l'incest. Anaïs Nin, a banda de ser una dona alliberada que va passar de llit en llit dia en dia, és una dona que va patir un incest amb el seu pare.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, de sobte, aquesta escena ens fa qüestionar en quina mesura el desig és lliure o el desig pot estar travessat per experiències traumàtiques. Home. En alguns casos, no?
4: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
5: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
6: El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
7: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
6: Últimes setmanes al

0: Teatre Romea, el retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
1: Ganes de pel·lícules icòniques? Icons by Movie prepara la tornada de vacances el 23 d'agost amb el 40è aniversari de Cuenta Conmigo a Movie Aribau Cinema. I al setembre, 50è aniversari de Taxi Driver i 25è aniversari de Princesa por Sorpresa. Entrades i més informació a moviecinemes.com.
2: Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
3: Papa.
4: Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
5: Ara hem d'escoltar com ens insulta.
2: Si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
6: Torna l'èxit de la temporada. Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir del 8 de juliol al Teatre Goya. Entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
2: Per què? Perquè ho dic jo.
3: Papa.
7: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
8: Xarxa Hyundai de Barcelona.
9: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
10: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
11: Sona bé.
10: 4,3 litres de consum al 100.
11: Sona Qashqai e-Power.
10: I el 0% TAE.
11: Sona que estreno un Nissan.
10: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
14: Escolta, navega, descarrega, informa.
13: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1. Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: sol, vacances i RAC1.
1: Home, doncs fins aquí el programa d'avui, que
2: doncs
1: ha estat
2: molt bé,
1: eh?
3: Ha estat superbé.
1: Ha estat superbé i realment val la pena refregir aquests programes, tornar-los a escoltar. La setmana vinent jo crec que tornaria a posar
2: aquest,
1: el mateix programa cada dia, perquè realment quina genialitat. Mira, i aquest aplaudiment no és per nosaltres, és per vosaltres que ens esteu escoltant.
2: Bravo.
1: Bravo.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
4: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
5: Al podcast RAC & GO parlem amb persones valentes.
6: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
5: Amb gent pionera.
7: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
5: I que vol canviar el món.
8: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
0: RAC & GO, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
9: Change the world, or the world will change you.
0: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC1.
10: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
11: Estadella, una cosa, en sèrio em devindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
10: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
11: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
10: Hi ha gent i el Pere Mas.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
11: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi divindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
0: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC 1. Tots som un milió.
4: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
12: Vídeos i històries exclusives.
4: Notícies.
12: Entrevistes.
4: Reportatges.
12: Descobriu com és la ràdio per dins.
4: Twitter, RAC1,
0: Instagram i TikTok.
12: RAC1 Oficial.
0: RAC1.
12: Seguiu-nos.
0: Tots som 1.
13: Bon dia, són les 2. El govern espanyol estrenya el setge contra el tabac.
14: Un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
13: Però no només es prohibirà fumar a les terrasses de bars i restaurants, tampoc es podrà fumar als campus universitaris, a les platges, les piscines públiques o als concerts a l'aire lliure. El Consell de Ministres ha aprovat aquest matí el nou avantprojecte de llei contra el tabac que també per primer cop prohibeix fumar als menors. Fins ara només tenien prohibit comprar tabac.
0: 14-15 amb Xavi Pardo i Albert Bassas.
13: De seguida, tots els detalls de la norma que s'aplicarà a tots els productes relacionats amb el tabac, cigarretes electròniques, bosses de nicotina i vapejadors, encara que no en portin de nicotina. Línies obertes també amb l'Audiència Nacional. L'empresari Julio Martínez, imputat en el cas Plus Ultra, i ha cantat la Traviata durant tot el matí. Durant 4 hores, l'examic de Zapatero ha incriminat l'expresident espanyol sense manies, seguint l'exemple de Víctor de Aldama, que gràcies a col·laborar amb la justícia es va salvar de la presó pel cas Coldo. També us explicarem que el govern ha aprovat ajudes urgents pels afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona, que el Banc d'Espanya ha vist com les reclamacions per estafes bancàries s'han disparat un 20% en només un any i que les energies renovables cada cop tenen menys pes per cobrir la demanda elèctrica. I anirem fins a Guadalajara, on l'incendi continua cremant sense control. A Catalunya, més de mig país està en risc molt alt o extrem d'incendi. La calor no hi ajuda. Avui les temperatures s'enfilen una mica més que ahir. Nil Ferrés, bon dia.
15: Bon dia. Sí, a hores d'ara ja tenim valors que freguen aquests 34 34,
2: 35 graus a diversos punts del país, però al llarg de les properes hores podem arribar fins als 40-41 graus al Pla de Lleida, també al voltant dels 40 a l'interior de les Terres de l'Ebre i a la Conca de Tremp. Avui a la tarda el temps continuarà sent assolellat, amb pols en suspensió, també alguns núvols mitjans i alts al litoral, i al Pirineu, Prepirineu, es desenvoluparan unes nuvolades que ens poden donar, doncs, ruixats localment acompanyats de tempesta. Al llarg dels propers dies seguirem amb aquesta calor intensa, però sembla que de cara al cap de setmana els valors es normalitzaran.
13: I en esports, Albert Bassas, bon dia.
3: Bon dia.
13: El Barça presentarà demà l'extrem alemany Karim Adeyemi.
3: Ho ha confirmat el mateix president del Barça, Joan Laporta, en la seva arribada dels Estats Units, on ha estat seguint els últims partits del Mundial. Adeyemi ja va passar la revisió mèdica la setmana passada, però la burocràcia n'ha endarrerit l'anunci. El dia que l'Espanyol juga el seu segon partit de la pretemporada serà contra el Pau, de la segona divisió francesa, 7:45, al municipal de Peralada. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el sisè reforç d'aquesta temporada, Stanley Umude, alé procedent del bàsquet nord-americà fins al 2028. A més, el Kitsanas Manresa ha anunciat la desvinculació del també nord-americà David Duque Jr. després de finalitzar contracte el mateix matí que s'ha definit el quadre de la Supercopa Endesa, que es disputarà el 19 i 20 de setembre a l'Olímpic de Badalona. La penya jugarà la primera semifinal contra el Baskonia i el Barça la segona davant el València. I en ciclisme tenim en marxa des de la 1 la 16a etapa del Tour, una contrarellotge de 26 quilòmetres amb un port de segona categoria com ha destacat.
13: Són les 2:03.
0: 14:15.
13: El govern espanyol prohibirà fumar terrasses, platges i concerts a l'aire lliure. Són algunes de les restriccions de la nova llei antitabac que acaba d'aprovar el Consell de Ministres. Restringeix els espais on es podran consumir tabac i algunes alternatives, com ara les cigarretes electròniques. A més, el text també prohibeix específicament el consum a menors de 18 anys. La llei actual només en prohibia la venda, però ara va més enllà, Joel Penya.
15: La nova llei antitabac restringeix de valent els espais on es podrà fumar. Estarà del tot prohibit a terrasses, platges, piscines, comunitàries i públiques, als parcs, als vehicles de treball, quan s'estigui treballant, i als espais on es facin espectacles públics a l'exterior, és a dir, concerts, representacions teatrals o cinemes a l'aire lliure. La ministra de Salut, Mònica García, defensa que les mesures suposaran un estalvi anual de 200 milions d'euros pel sistema sanitari.
16: Calculamos que todas estas políticas no solamente nos van a traer un ahorro en enfermedades y un ahorro también en la salud, sino que también nos va a traer un ahorro sanitario directo entre 100 y 200 millones de euros al año. Hablamos de recursos que, bueno, se van a poder dedicar a atender otras necesidades del sistema en lugar de a tratar enfermedades que podemos evitar.
15: La nova llei també s'aplicarà a les cigarretes electròniques i altres dispositius que imitin l'acte de fumar. A més, també inclou les bosses de nicotina que es posen sota el llavi. Més enllà de prohibir fumar en diversos espais, el govern també vetarà que es pugui fer publicitat dels productes amb nicotina, també als influenciadors a través de les xarxes socials. Tot plegat s'ha aprovat ara al Consell de Ministres, però encara ha de passar pel Congrés, on els partits podran fer esmenes a la llei abans de terminar-la. Un cop superi aquest procés, tornarà al Consell de Ministres, que aprovarà publicar-la al BOE. La llei s'aplicarà 20 dies després d'aquest últim pas.
13: I la prohibició de fumar a les terrasses és precisament una de les prioritats de l'Organització Mundial de la Salut i altres països d'Europa que també han posat fil a l'agulla per aplicar-la. De moment, però, només n'hi ha un que ja ho faci, és Suècia. I Bèlgica té previst vetar el tabac a l'exterior de bars i restaurants a partir de l'any que ve.
15: La Comissió Europea va demanar als estats membres que prohibissin el tabac i les cigarretes electròniques en aquests espais al setembre del 2024. Tot i això, l'aplicació de la mesura està trigant a aplicar-se en la majoria de casos. L'expert de l'ONG Antitabac Smoke Free Partnership, Hayes van Beck, explica que a les terrasses s'hi apleguen molts infants que acostumen a seguir l'exemple dels adults.
17: Això realment ajuda a crear una generació sense fum. Si no veus a ningú fumant quan ets un infant, tu tampoc voldràs fumar. El Consell ha recomanat que hi hagi terrasses lliures de fum. Com més reduïm el consum de tabac, menys persones voldran començar a fumar.
15: A més, en el cas concret de l'estat espanyol, els experts recepten encarir els productes amb nicotina per dificultar-ne l'accés als més joves. A la resta d'Europa, Lituània i Letònia només permeten fumar en espais delimitats dins de les terrasses. El govern francès vol endurir progressivament les mesures abans d'arribar a aquests espais i el Regne Unit ha prohibit la venda de tabac i cigarretes als nascuts a partir del 2009.
0: 14:15.
13: Ho dèiem en començar, el futur judicial de José Luis Rodríguez Zapatero es complica pel cas Plus Ultra. Fa menys d'una hora que ha acabat la declaració a l'Audiència Nacional de Julio Martínez Martínez, que ha ratificat fil per randa la versió que ja va avançar ahir. L'empresari renta les mans, diu que no té res a veure amb les gestions pel rescat de l'aerolínia i davant del jutge ha assegurat que tots aquests fils els movia l'expresident espanyol. Des de Madrid, Adrià de las Heras, bon dia.
18: Bon dia. La declaració de Martínez Martínez s'ha allargat 3 hores i mitja i fonts jurídiques han explicat que l'empresari no ha sortit del guió i ha confirmat allò que ja va explicar ahir a l'escrit que va presentar l'Audiència Nacional. Ha donat a entendre que la consultora Anàlisi Relevante era una eina per canalitzar els negocis de Zapatero i ha dit que ell només feia d'intermediari perquè no tenia influència al sector públic. Amb això li han colomat a l'expresident espanyol la responsabilitat de l'estratègia per aconseguir el rescat de Plus Ultra. Però un dels dubtes continua sent com s'ho va fer Zapatero perquè el Consell de Ministres donés l'ajuda a aquesta aerolínia. Sobre els pagaments, l'empresari ha confirmat que van cobrar l'1% del rescat a Plus Ultra i ha detallat que van haver d'interrompre un temps les transferències quan el 2021 el cas es va fer mediàtic. Des de llavors els pagaments es van fer a través d'altres empreses. La versió de Martínez Martínez, doncs, deixa Zapatero a l'estacada, que havia negat qualsevol implicació al rescat, però tot i enfangar-lo, les fonts jurídiques han apuntat que Martínez Martínez no ha llançat cap atac directe contra qui era el seu amic.
13: Gràcies, Adrià. Pel govern espanyol, les novetats judicials que empastifen Zapatero no canvien res. La portaveu Elma Saiz acaba de sortir en defensa de l'expresident espanyol.
19: Estamos en una fase inicial de investigación con total colaboración con la justicia y dejando que la justicia haga su trabajo y realice todas las investigaciones. Y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
13: En canvi, pel PP, les acusacions de Martínez a l'Audiència Nacional deixen el govern espanyol tocat de mort. Segons la secretària general del PP, Cuca Gamarra, la situació és insostenible i Pedro Sánchez no pot aguantar un minut més a la Moncloa.
20: No solo apunta al señor Rodríguez Zapatero, porque lo que se ha reconocido de lo que se está autoinculpando algunos de los imputados es del pago de una comisión en un rescate. Y ese rescate se produjo en un Consejo de Ministros. Por lo tanto, esas influencias se tuvieron que producir sobre un gobierno que es el gobierno de Pedro Sánchez.
13: Ara bé, descarta un cop més presentar una moció de censura perquè admet que els números no surten. Passen 9 minuts de les 2. El govern activa ajudes urgents pels afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona arran de les obres de la línia 9 del metro. Són bestretes que poden demanar els veïns desallotjats i els comerços i les empreses que continuen amb la persiana baixada i que es descomptaran de les indemnitzacions definitives. El govern ho ha aprovat aquest matí. Anem cap al Palau de la Generalitat. Laia Colomer, bon dia.
21: Bon dia, sí, són dos tipus d'ajudes. Una que sortirà del fons de contingència, seran bestretes pels veïns per compensar les despeses que estan tenint aquests dies pel fet de ser fora de casa, i l'altra seran préstecs amb condicions preferents de l'Institut Català de Finances per comerços i empreses, per exemple, per cobrir la facturació perduda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, diu que s'atendrà tothom.
22: Escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
21: Mentrestant, la majoria de veïns continuen desallotjats. Paneque explica que les avaluacions van bé, però que no tornaran a casa fins que hi hagi la garantia que és del tot segur.
13: I del govern anem cap al Parlament. El PSC i Esquerra volen prohibir la compra especulativa d'habitatges, però només pels grans propietaris, no només els petits. Així figura les esmenes que els dos partits han presentat a la llei dels comuns, que s'està tramitant al Parlament. Tot i no estar-hi d'acord, els de Jéssica Albiach creuen que aquestes esmenes no toquen el moll de l'os de la llei i, per tant, confien en que es podrà aprovar definitivament ja a principis d'octubre. Cap al Parlament, Eudald Puig, bon dia.
23: Bon dia. A través de les esmenes, socialistes i republicans volen modificar el redactat inicial perquè les limitacions només s'apliquin als grans tenidors, deixant fora els petits propietaris. El portaveu dels comuns, David Cid, diu que el canvi no altera el fons de la llei, mentre que la republicana Esther Capella demana que la norma sigui robusta jurídicament.
24: Creiem que el tronc central de la llei és el que és el que es preserva i, per tant, bueno, ho volem discutir.
25: Fem una llei que sigui robusta i aplicable, que no sigui un titular de premsa i que tingui, per tant, que acabi produint els efectes que perseguim.
23: Recordem que tant Junts com el Partit Popular han anunciat que demanaran un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, un pas que ajornarà el debat i la votació definitiva fins com a mínim al primer ple ordinari del Parlament, després de les vacances d'estiu, previst per al mes d'octubre.
13: I no deixem la política. Aquest any la manifestació de la Diada tornarà a ser descentralitzada amb convocatòries a Barcelona, Girona i Amposta. Aquest matí les entitats convocants, amb l'Assemblea i Òmnium al capdavant, n'han explicat tots els detalls. Els organitzadors fan una crida a omplir els carrers per defensar la independència com l'única eina per donar resposta al malestar social en àmbits com l'educació, la sanitat, l'habitatge o la pagesia. Laia.
21: Sí, de fet, el lema de la manifestació de l'11 de setembre d'aquest any serà «I sóc i som pel present i pel futur independència». Els organitzadors asseguren que la dependència a l'estat espanyol condueix cap a una Catalunya decadent. Per això demanen no quedar-se de braços plegats, ho ha explicat el president de l'Assemblea, Josep Vila.
1: Ens adrecem a tots els ciutadans que lluiten per una millor sanitat, per una millor educació, per la defensa de la llengua, de la pagesia, del territori, dels drets socials i de la llibertat nacional. Perquè totes aquestes lluites topen, tenen un mateix sostre: la manca de sobirania.
21: A Barcelona la manifestació tindrà dues columnes que a les 17:14 sortiran des de la Gran Via amb Casanova i de la Via Laietana amb la plaça de la Catedral, i totes dues es trobaran a plaça Catalunya. En Posta també hi haurà dues capçaleres, una des del carrer Sebastià Juan Arbó amb Itàlia i l'altra des de l'avinguda de Santa Bàrbara amb Elisabets, i es trobaran també al pont penjat. A Girona, en canvi, hi haurà una sola marxa que anirà des de la plaça Pompeu Fabra fins la Copa.
13: Per cert, que un jutge ha condemnat 8 independentistes per haver boicotejat un acte de Societat Civil Catalana sobre Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona al maig del 2018. Els activistes havien demanat l'amnistia, però el jutge creu que no se'ls pot aplicar perquè diu que no defensaven la independència, sinó que es manifestaven contra la llengua castellana. I una setmana després de la trencadissa a Girona, l'alcalde ni es planteja que Esquerra també toqui el dos del govern municipal. Després de la sortida de Junts, Lluc Salé està en plenes negociacions amb els republicans per renovar el cartipàs que vol presentar com a molt tard la setmana que ve. Esquerra ja ha dit que si el nou organigrama no els fa el pes, estudiaran passar a l'oposició, però Salellas ho descarta, ho ha dit en una entrevista a la CN.
5: Hi ha un acord amb Esquerra Republicana de mantenir una discreció durant aquests dies, per treballar amb calma, sense presses, i jo crec doncs, que estem una mica en aquest punt, esperant arribar doncs, a un acord amb Esquerra, que seria el millor escenari possible, o l'únic escenari possible que ens imaginem des de Guanyem.
13: Salellas demana tant a Junts com al PSC que no posin bastons a les rodes quan s'hagi de votar el nou cartipàs al ple municipal. 3 minuts i fem un cop d'ull al termòmetre.
6: RAC 1. Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
7: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: Propera parada, plaça Lesseps.
9: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
26: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
6: RAC 1.
27: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
28: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
29: Em poses una birra, si us plau?
28: I tant. Vols una copa o una mitjana?
6: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
28: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
6: RAC 1, tots som un milió.
30: RAC 1.
2: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
3: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
2: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
4: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
2: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
10: RAC 1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
11: Fàcil, intuïtiva i renovada.
13: Passen 2:45, la calorada no dona treva. En l'última setmana, els centres d'atenció primària han atès 650 persones amb problemes de salut derivats de les altes temperatures i encara se n'hi han d'afegir 200 més que van passar per urgències amb cops de calor, insolacions, deshidratació o síncopes. Avui els termòmetres amenacen d'enfilar-se altre cop per sobre dels 40 graus.
12: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
13: Nil Ferrés, on es viurà la calorada més forta?
14: Doncs sobretot a l'oest del país, perquè al llarg de les properes hores podem tornar a assolir aquests valors de 40-41 graus al Pla de Lleida, també al voltant dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i a la Conca de Tremp. I és que al llarg de la tarda doncs, continuarem tenint aquest temps assolellat i estable a la majoria de comarques, però al Pirineu i Prepirineu, sobretot oriental, es poden desenvolupar nuvolades que ens puguin donar doncs, ruixats localment acompanyats de tempesta.
15: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
13: La calorada, però, també fa disparar el risc d'incendi, que és molt elevat o fins i tot extrem a més de la meitat del país, i l'incendi de la Mierla, Guadalajara, Castella-La Manxa, continua cremant sense control, ja que ha calcinat 30.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar més de 1.200 persones. És l'incendi més greu d'aquest estiu a l'estat espanyol i ha afectat una part important del Parc Natural de la Serra Nord i la seva fageda, declarada Patrimoni de la UNESCO. Tot i les perspectives optimistes d'aquest matí de poder atacar el foc i evitar el seu avenç, el cas és que les condicions meteorològiques aquest matí el vent i les altíssimes temperatures no estan ajudant gaire. Ja hi ha hagut les primeres afectacions i desallotjaments preventius a la província de Sòria, a la veïna Castella i Lleó. Des de la població del Bendigo, desallotjada des d'ahir, i on hi viuen molts pendents de l'evolució del foc, hi ha també el Roger Perciba. Roger, bon dia.
16: Bon dia. Al Bendigo, un poble de 50 habitants, ara només hi ha l'alcalde, el Mario, i alguns pagesos i ramaders que s'han quedat per vigilar el bestiar i els camps. La resta dels veïns han marxat. Ara tots molt pendents aquí de l'horitzó i del fum que cobreix d'una boira espessa tot el poble perquè som en un dels flancs d'aquest gran incendi. El foc és a tocar ben a la vora, en direcció nord. Des d'aquí veiem les columnes de fum. L'alcalde rep la trucada del secretari municipal, del Paco, que és a Guadalajara. Li explica que el foc semblava aquí un monstre, diu.
17: Vamos, una bomba como una guerra, macho. O sea, es un monstruo. O sea, es que es un monstruo que avanza sin parar. Sin parar, y lo que tienes que hacer es salir corriendo.
16: I parla amb l'Asun, una dona de 55 anys, nascuda aquí al Bendigo, que ens diu que veure cremar el bosc és veure la mort.
30: Los flors son unos pinos que se queman, se rompe un poco nuestra alma, porque es como cuando se te muere un familiar, porque se está quemando la vida.
16: Molt pendents ara dels canvis de vent i de les altes temperatures que, tot i les perspectives optimistes d'aquest matí, no faciliten el control del foc.
13: Gràcies, Roger. Passant 20 minuts de les dues, Catalunya continua perdent pistonada en la transició energètica. Les energies renovables només van cobrir el 15% de la demanda elèctrica durant el 2025. És un punt menys que l'any anterior i 5 menys que fa una dècada. Segons l'Observatori de les Energies Renovables, el principal problema no és la falta de projectes, sinó les traves administratives que fan més lenta la seva posada en marxa. Per això reclamen agilitzar els tràmits i executar d'una vegada les instal·lacions que ja estan planificades. Josep Moragues.
31: El consum d'electricitat continua augmentant, però la producció d'energia renovable va a la baixa. De fet, Catalunya no feia un pas enrere en la cobertura renovable des del 2013, quan es va assolir el màxim històric, amb prop del 20% de la demanda coberta. L'Observatori alerta que la situació encara es pot agreujar amb l'electrificació de la indústria i del transport, com els cotxes elèctrics, que faran créixer encara més el consum. El portaveu de l'entitat, Víctor Cusí, assegura que el país no necessita més projectes, sinó desbloquejar els que ja té sobre la taula.
32: Tenim una demanda creixent i una cobertura renovable de creixent.
0: tant, això doncs mostra quina és la magnitud del problema. Hem d'avançar que, a més, la transició energètica també comporta l'electrificació de la indústria. Per tant, el previsible és que la demanda augmenti.
31: Amb aquestes dades, Catalunya s'allunya encara més de l'objectiu fixat pel 2030, que preveu que la meitat de l'electricitat consumida provingui de fonts renovables.
13: Doncs precisament Unió de Pagesos exigeix a la Generalitat que estripi el pla per desplegar les renovables a Catalunya, el Plater. El sindicat denuncia la desaparició de gairebé 40.000 hectàrees de sòl agrícola en favor de plantes d'energia solar i de parcs eòlics. Els pagesos demanen que es prioritzi la instal·lació de les renovables fora dels terrenys agraris i de les zones de ramaderia. Des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
1: Bon dia, Xavi. Si Unió de Pagesos vol l'anul·lació total del pla per desplegar les renovables al país fins any 2050 i exigeix tornar a redactar de nou el controvertit Plater. Assegura el sindicat agrícola majoritari que no estan pas en contra del desplegament de les energies renovables. Ara bé, defensen un model radicalment diferent al plantejat, diuen, pel govern de la Generalitat. Exigeixen la instal·lació de parcs eòlics solars aprofitant el sòl no agrícola, com les teulades dels polígons industrials o els vorals de les autopistes o al costat de la línia d'alta velocitat. Salomó Torres, líder històric d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, alerta que es posa en risc també la sobirania alimentària de Catalunya.
5: Haurem de portar les taronges de Sud-àfrica, haurem de portar els aliments del Marroc i, per tant, hi haurà emissions de CO2 indirectes a conseqüència, precisament, de la pèrdua de capacitat de produir aliments a Catalunya.
1: Unió de Pagesos assegura que portarà el pla per la generació d'energia eòlica i fotovoltaica als tribunals. Diuen els pagesos que és una amenaça a una quarta part del sòl agrari de tot el país. Clau, a més, alerten per combatre els grans incendis forestals amb més d'un milió d'hectàrees afectades.
13: Un quart i mig, les reclamacions per estafes bancàries es disparen un 20% en només un any. És el principal motiu de queixa dels clients davant les entitats financeres i el que més creix molt per sobre de la resta de reclamacions. Són dades del 2025, que ha fet públiques avui el Banc d'Espanya, que adverteix que la tendència continuarà aquest 2026. Ho ha explicat el director general de Conducta Financera, Alberto Ríos.
7: La matèria més reclamada ha vuelt a ser el fraude en instrumentos de pago y me temo que los datos del año 26 muestran también esta misma tendencia. El uso creciente de medios digitales hacen de este problema un problema cada vez mayor. Estamos las instituciones públicas y el sector también bancario introduciendo medidas mitigantes.
13: El Banc d'Espanya atribueix aquest augment al fet que els ciberdelinqüents han trobat en els canals digitals una nova via per multiplicar aquests fraus. Per això recorden als clients que si són víctimes d'una estafa poden presentar una reclamació davant la seva entitat bancària i si no obtenen una resposta satisfactòria també poden recórrer al mateix Banc d'Espanya, que disposa de canals telefònics i telemàtics per tramitar-les. Més coses. Un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro, a Barcelona. Ha estat en una baralla després que l'home s'ha saltat l'ordre d'allunyament de la seva parella. L'agressor seria una persona amb qui estava la dona en aquell moment, però els Mossos no l'han pogut detenir. Víctor Massip.
18: L'enfrontament ha passat pocs minuts després de les 3 de la matinada. La víctima s'hauria saltat l'ordre d'allunyament que tenia, s'hauria acostat a la dona i l'acompanyant l'hauria atacat. Quan els Mossos han arribat, han detingut el ferit per haver trencat la condemna. Els sanitaris l'han pogut estabilitzar i l'han portat a l'Hospital del Mar, però les ferides eren massa greus i ha acabat morint poc després. La persona que li hauria clavat la ganiveta de mortal ha aconseguit fugir de la platja i, segons apunta 3CAT, seria una persona amb qui la dona estava en aquell moment. Amb aquest cas, ja han mort assassinades 10 persones a Barcelona aquest any. L'any passat, en tot un any, en van morir 11.
13: En el cas del Somorrostro, l'home que s'ha saltat l'ordre d'allunyament és qui ha acabat morint, però la resta de l'estat de violència masclista deixa 4 dones assassinades en només 24 hores, Pep Tormos.
19: Són 4 crims, una a Toledo, una a Alacant i 2 a Màlaga. En el primer cas de Màlaga, l'assassí tenia antecedents i un ordre d'allunyament que ja no era vigent. S'ha suïcidat després de matar la dona. El segon crim ha estat al municipi de Benavís. La Guàrdia Civil busca un home que ha fugit en cotxe després de degollar la víctima. Un veí ha donat l'avís a la policia en sentir un crit molt fort. A Toledo, un fill ha avisat al 112 que el seu pare acabava de matar la mare. En aquest cas, no hi havia denúncies prèvies i a Alacant la policia ja ha detingut l'home que ha matat la seva dona. Si aquests casos es confirmessin, seran 33 les dones assassinades per violència masclista a l'estat des de principis d'any.
13: I a l'aeroport del Prat, la Guàrdia Civil ha detingut un home per llançar una motxilla a terra entre proclames jihadistes. Tot i l'ensurt, els especialistes en desactivació d'explosius de la policia espanyola, els TEDx, han descartat que hi hagués cap artefacte.
19: Va passar ahir cap a 8:15 del vespre a la Terminal 2. L'home era a la porta d'embarcament quan va llançar la bossa a terra fent crits islamistes. Això va provocar corredisses i molta confusió entre passatgers. Els vigilants de seguretat van retenir el jove de 23 anys fins que va arribar a la Guàrdia Civil. Un cop descartat l'explosiu, els agents van detectar que l'arrestat parlava amb moltes contradiccions i no suposava cap amenaça real. Tot apunta que va tenir una crisi de salut mental, per això els serveis mèdics de l'aeroport van aconsellar portar-lo a un hospital per fer-li una valoració psiquiàtrica.
13: Barcelona reforça la seguretat dels motoristes. L'Ajuntament provarà nous amortidors d'impacte i millorarà la senyalització en punts conflictius de la ciutat. Marc Colls.
8: Les primeres proves es faran en punts estratègics com les entrades de túnels, sortides de les rondes i a la Gran Via. A la plaça Tetuan s'instal·laran nous elements reflectors perquè els conductors identifiquin millor el traçat de la via. El paquet de mesures també preveu ampliar les zones avançades per motos als semàfors, que passaran de les 52 actuals a un centenar l'any 2027. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia, ha explicat que el col·lectiu de motoristes és un dels més vulnerables de la ciutat, tot i ser un dels més nombrosos d'Europa.
9: Barcelona és una de les ciutats europees amb més ús de la motocicleta, i també hi ha un segon motiu, que evidentment el col·lectiu de motoristes és un dels col·lectius més vulnerables en termes de mobilitat i, per tant, tant en termes de víctimes com de sinistres com d'accidents greus.
8: Les mesures s'han acordat amb l'Observatori de la Motocicleta, que reuneix l'Ajuntament, el sector i les entitats de motoristes i s'aniran aplicant de manera progressiva.
10: 14:15.
13: Dos minuts i arribarem a 14:15. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra apunta que les xarxes socials esbiaixen la percepció de com ha de ser una bona mare. Han identificat que els comentaris a les publicacions d'Instagram idealitzen donar el pit en lloc del biberó i que fomenten el sentiment de culpa de moltes dones, Joel.
19: Els perfils de dones que aconsellen altres mares i expliquen el seu dia a dia impacten directament en la concepció de la maternitat. La investigació ha analitzat vora 600 comentaris en publicacions d'aquesta mena de comptes d'Instagram i ha conclòs una de freda i una de calenta. Si bé poden actuar com una xarxa de suport mutu, també poden fer sentir malament les mares que donen el biberó en lloc del pit. La investigadora Mitzi Arcianaga Cáceres ho explica a RAC1.
20: Parlaven de la culpa que té molt a veure també en que aquestes exigències són contradictòries, perquè per una banda he de ser una mare dedicada que esté al 100%, perquè és el que se me demana, però per una altra banda he de cuidar el meu cos, i per una altra banda la gestió emocional, i per una altra banda he de ser una dona que tingui una carrera professional profitosa.
19: L'OMS recomana fer lactància exclusiva durant el primer mig any de vida del nadó, però el permís maternal a l'Estat ara és de 19 setmanes.
13: Anem ara cap al Palau de la Música Catalana, que tindrà una nova entrada. Aquesta tardor s'estrenarà un espai a la Via Laietana que connectarà el carrer amb el pati interior. Allà, a banda de donar la benvinguda als visitants, també hi haurà la botiga del Palau, una petita exposició de la història de l'edifici i el nou espai immersiu. Bona part.
21: La nova entrada està als baixos del número 54 de Via Laietana. El Palau els ha llogat per poder tirar endavant aquest projecte, un espai de 350 metres quadrats que permetrà concentrar els visitants en un sol lloc. El president de l'equipament, Joaquim Muriach, ha assenyalat que volen donar més visibilitat a l'edifici.
22: El Palau sempre ha estat molt amagat, ja ens agrada, però també li volem donar molta visibilitat i també hi ha una voluntat d'acostar-nos a la ciutadania i de, molt important, millorar l'entorn.
21: Ara els visitants els donarà la benvinguda a un espai ampli. A banda de demanar informació, també podran comprar un record o mirar l'exposició interactiva que explicarà els detalls més importants de la història del Palau. A més, en aquest mateix lloc també hi haurà una sala immersiva on es podrà escoltar l'Orfeo Català amb unes llums que responen a la música. Aquí, però, només hi podran entrar les visites guiades. Tot plegat s'està construint amb un pressupost d'1,5 milions d'euros.
13: El Serializados Fest ja té els primers convidats internacionals. El festival es farà del 19 al 28 d'octubre i una de les figures que passaran per Barcelona serà el creador de Sherlock. És Stephen Moffat, que passarà pel festival amb una altra de les grans estrelles de la televisió britànica, Sue Virtue, que és productora de Mr. Bean. Però a banda de les estrelles internacionals, el Serializados també tindrà el seu moment de nostàlgia domèstica. Els protagonistes de Nissaga de Poder bufaran les espelmes dels 30 anys de la sèrie. En música, bones notícies pels fans de Sutherland. Aquesta matinada han publicat una nova versió de Tututuru. La banda s'ha ajuntat amb la cantant Paula Cops per reversionar aquesta cançó, que ja és un dels grans himnes del grup. Això avui que a Barcelona els amants del reggaeton tenen una cita amb Gente de Zona. El concert començarà a les 10 i forma part de la programació del festival Les Nits d'Occident als Jardins del Palau de Pedralbes.
10: 14-15 amb Xavi Pardo i Albert Bassas.
13: Passen dos minuts a dos quarts. En esports es reactiva el mercat de fitxatges un cop acabat el Mundial, Albert.
14: Sí, el Barça, per exemple, Adeyemi està al caure. Avui el president Joan Laporta ha avançat que la presentació seria demà mateix i tot apunta que el jove Bissibú serà el següent. Ara en donem més detalls. Fem també la ressaca de les últimes celebracions de la selecció espanyola després de guanyar el Mundial. Parlem també de bàsquet amb un matí de mercat bastant mogut i sorteig definit de la Supercopa d'Espanya i també una mica d'atur. Un dia més avui arrencant l'última setmana ja de competició amb una contrallotge individual. Pau Bombardó, bon dia.
2: Bon dia, són 26 quilòmetres de recorregut amb un port de segona categoria a l'espera que surtin els grans favorits Pogacar i Benepul, que no ho faran fins a un quart de sis. Ara mateix lidera la contrarrellotge Tarling amb 28 segons de diferència respecte a Arts. Bé, de fet, ara 4 segons respecte a Gana, que s'ha col·locat segon. Una contrarrellotge que arriba amb Tadej Pogacar com a virtual guanyador del Tour. Per tant, l'interès se centra en la lluita pels altres dos esglaons del podi que ara ocupen Remco Evenepoel i Isaac del Toro.
14: 2:33.
10: A RAC1. 14-15.
14: Matèria, comencem parlant del Barça, que ja ho té tot a punt per anunciar el fitxatge de Karim Adeyemi. És cert que la burocràcia n'ha endarrerit l'anunci, però per si hi havia algú que patia, que no ho faci més, que no pateixi, que avui el president Joan Laporta ha confirmat que això és qüestió d'hores, és imminent. Janire Gallut, bon dia.
3: Bon dia, sí, el president ha reconegut als mitjans que l'esperaven a la seva arribada a l'aeroport de Barcelona que demà sí que serà el dia d'Adeyemi amb l'oficialitat del seu fitxatge. No ha fet declaracions, però ho ha confirmat pràcticament amb un monosíl·lab. Recordem que el davanter alemany fa gairebé una setmana que va arribar a Barcelona, però encara no s'ha pogut entrenar amb el Barça. Dijous va passar la revisió mèdica i això sí, va poder conèixer Flick i els seus nous companys. Demà, doncs, l'anunci oficial del segon fitxatge del club aquest estiu, després de l'anglès Anthony Gordon.
14: I tot fa pensar que no serà l'últim, o com a mínim que n'hi ha almenys un altre que tampoc no trigaran a arribar.
3: Exacte, diversos mitjans apunten que el Barça ha arribat a un acord amb Jesse Bissibu, extrem belga d'origen ganès de 18 anys i del Bruges, per qui pagarien uns 8,5 milions d'euros. El club també reservaria un 20% d'una possible futura venda. Bissibu, que acabava contracte el juny del 2027, no ha debutat amb el primer equip del Bruges. De fet, juga al filial del club belga a la segona divisió del país, la Challenger Pro League.
14: Un Barça que, tot això, ja es frega les mans amb el passí que cobrarà per tots els jugadors que han disputat aquest Mundial. Ja aniré que no en són pocs, que en general han arribat lluny, molts com a campions, i amb només un lesionat de gravetat, que és Frenkie de Jong.
3: Per desglossar-ho, enguany la FIFA repartirà 355 milions de dòlars, uns 303 milions d'euros, i el club blaugrana, amb 8 finalistes, se n'endurà pràcticament 3. 8 jugadors d'Espanya, Lamin, Pedri, Olmo, Cubarsí, Eric, Gavi, Ferran i Joan Garcia, qui l'espanyol, per cert, s'endurà un 50%, uns 75.000 euros, més els 225.000 per cada jugador, que fan 1.425.000 euros en total, pràcticament 1.500.000. Rafinha amb el Brasil per 13 partits classificatoris i el partit i mig que va disputar en aquest Mundial, un total de 177.000. Rashford i Gordon amb Anglaterra, pel primer uns 105.000 euros, un terç de la prima total, mentre que pel nou fitxatge uns 70.000, perquè el van signar abans de començar aquesta fase final. Cancelo en Portugal uns 54.000, perquè va arribar al gener i a partir de l'1 de juliol va passar a ser jugador de l'Al Hilal. I Hamza Abdelkarim amb Egipte, 95.000 euros, Koundé en França, 220.000 225.000 i Araujo amb l'Uruguai 142.000 per disputar la fase classificatòria prèvia a aquest Mundial. El cas especial és el de De Jong, lesionat de gravetat al genoll, com deies. En Països Baixos, la FIFA estableix 20.000 euros per jornada d'indemnització, però els primers 28 dies no compten. Per tant, si Frenkie es perd els 4, 5, 6 mesos que contemplen les previsions i si acaba passant per quiròfan, el Barça rebria uns 2 milions d'euros com a mínim pel jugador neerlandès. Per tant, els 3 milions de les primes més els 2 aproximadament de Frenkie donen un total de pràcticament 5 milions d'euros.
4: La majoria d'aquests blaugranes comencen tot just ara les seves vacances, cas, per exemple, dels espanyols, que ahir ho van acabar de donar tot en els últims actes de celebració del segon Mundial de la història, tornant de Madrid, on ahir va viure tota aquesta festa de la Roja, i tenim l'Àlex Pintanel. Bon dia, Àlex.
6: Hola, Albert. Quasi 2 milions de persones, segons dades de la delegació del govern a Madrid, van sortir pels carrers de la capital per celebrar el títol de campions del món. Va ser una jornada llarga que va començar amb la recepció al Palacio de la Zarzuela i a la Moncloa i que va continuar amb una rua pels carrers de Madrid que va acabar amb un final de festa a Cibeles que va reunir prop de 150.000 persones. A l'escenari hi va haver diversió, música en directe i parlaments. Un dels pocs que va animar a parlar-se va ser Rodri, el capità, va aprofitar per reivindicar la figura de Ferran Torres.
11: Me gustaría acordarme una persona muy importante para este grupo. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
6: El jugador del Manchester City va ser precisament un dels que més va animar la festa juntament amb Cucurella o Pedro Porro. Luis de la Fuente també va ser força aclamat i va voler destacar i elogiar el paper de tots els integrants de la seva plantilla.
12: Tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas, fantásticas personas que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Así que es un honor para mí poder dirigirles igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace 2 años. Juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
6: I un dels moments de la nit el va protagonitzar precisament el seleccionador quan es va animar a cantar Quijote de Julio Iglesias.
12: Capitán de un velero que no tiene mar. Soy Quijote que se viven buscando un lugar. Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias.
6: El jugador del Barça, Ferran Torres, l'heroi de Nova Jersey, es va emportar una de les ovacions de la nit.
4: Gràcies, Àlex, tot això pel que fa als espanyols, però també els argentins han fet una mica de celebració en aquestes últimes hores pel subcampionat a la seva arribada Ezeiza. Bernat Balboa, bon dia.
15: Hola, Bassas, bon dia. Sí, els futbolistes van pujar un autobús descapotable i molts aficionats es van apropar per a saludar l'equip amb banderes, cartells i càntics. Recordem que, tot i la derrota, l'Obelisc va tornar a ser l'epicentre de les celebracions, amb música fins a la mitjanit. I és que ja són 3 finals de l'Argentina en 4 Mundials. No hi va ser Leo Messi, que va volar directament a Rosario, la seva ciutat natal. Tot i això, el capità va publicar a xarxes les seves primeres paraules després de perdre per 1-0 davant la selecció espanyola. En aquesta publicació, Messi explica que el dolor és molt gran i que costarà tancar aquesta ferida, però també es queda amb tot allò bo, les remuntades i el suport d'un país sencer, i tanca el missatge amb una frase breu felicitant Espanya pel campionat. Tampoc van viatjar Enzo Fernández o Rodrigo de Paul, un de Paul que, per cert, ha criticat el seu Instagram totes aquelles persones que esperaven la derrota de l'Argentina. Persones, segons el futbolista de l'Inter de Miami, instal·lades en conspiracions infundades per calmar el dolor que tenien per no poder viure el que tots els argentins vivien. A més, exclama que els seus somriures i les seves formes molesten, però això no va fer més que reafirmar que la passió i l'amor per la samarreta va poder amb tot.
4: I tot això, Bernat, mentre la FIFA manté oberta una investigació disciplinària pels incidents posteriors al partit, a la final.
15: Entre les conductes hi ha l'expulsió de Leandro Paredes pel conflicte amb Eric García i Gavi, també un cop de puny de Nahuel Molina a Rodri després del xiulet final, o també la posició de tota l'albiceleste quan la selecció espanyola va aixecar el trofeu del Mundial. Encara no se sap quines seran les sancions, però la resolució de l'expedient arribarà en una setmana, segons indica Sky Sports.
4: I amb la persiana baixada ja definitivament d'aquest Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà, doncs ja podem activar el compte enrere pel proper, pel del 2030, multiseu en 6 països diferents de 3 continents diferents, Janire.
3: Sí, exacte, serà el Mundial d'Espanya, Marroc i Portugal, però els partits inaugurals es jugaran a l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai, que són les seus del centenari de la competició i on hi jugaran les 3 seleccions sud-americanes com a locals als seus països corresponents. Quan el nombre de seleccions i amb l'èxit de l'increment d'enguany de 32 a 48, tot apunta que viurem un Mundial amb 64, és a dir, en dues edicions haurem passat a tenir-ne el doble. De fet, el president de la Conmebol, Alejandro Domínguez, va publicar un comunicat a Twitter acomiadant aquest Mundial i donant-ne la benvinguda al proper, al que es va referir directament com a Copa del Món de 64 seleccions i que treballen per fer-ho possible. El gran tema, però, serà el d'aquest Mundial Montisseu, és a quin dels països acollirà la gran final. El president de la Federació Espanyola, Rafa Luzán, ha deixat clar en diverses ocasions durant aquest Mundial que Espanya és qui ha d'acollir sí o sí aquesta final. Són declaracions a la SER.
0: Creo que España no se entendería que no fuera la final de la sede del Mundial. Tenemos 3, como saben, puestos en el bidbook, donde figuraba el Santiago Bernabéu, el Espai Barça, el Camp Nou, como todos conocen, y también el Estadio Casablanca, son los 3 que figuran. Creo que no ofrece ninguna duda, no debe ofrecer ninguna duda de que España tiene que albergar esa final, porque este Mundial nace en España, nace entre España y Portugal. Por lo tanto, Marruecos es verdad que se incorpora después.
3: No s'ha volgut mullar, però, en si seria el Camp Nou ja acabat, amb capacitat de 105.000 persones, o el nou Bernabéu, amb 83.000.
0: El estadio del Madrid, como saben, yo creo que es espectacular, solo verlo por fuera y ahí está. Barça lo están terminando. Es verdad que va a tener una diferencia de 25.000 espectadores más, ¿no? Que no es un dato
16: es mucho, ¿eh?
0: Menor,
16: mucho.
0: Es un dato importante, pero bueno, ahí, claro, la última palabra en este sentido la tiene FIFA.
3: Ara ve l'opció de Casablanca agafar força. Sentíem el mateix Luzán parlar-ne. El Marroc ja està construint el que serà l'estadi més gran del món, el Hassan II, amb 115.000 espectadors de capacitat, i el president de la Federació Marroquina, Fawzi Lekhja, estaria pressionant Gianni Infantino i la FIFA perquè el caríssim nou estadi a la capital sigui on es disputi el partit més important i que decideix el torneig.
4: I veurem si amb Pep Guardiola com a seleccionador, no, Pau?
2: Sí, perquè el tècnic català podria ocupar la banqueta de la selecció italiana. El director tècnic Paolo Maldini i la seva mà dreta, Leonardo, es van desplaçar el cap de setmana passat a Barcelona per reunir-se amb ell. En aquesta trobada, els italians van proposar-li ser el nou seleccionador i li van exposar el projecte de futur. Tot plegat segons la informació que ha avançat Sky Sports Italia. Recordem que el conjunt transalpí no s'ha ni tan sols classificat per disputar els últims 3 mundials. De tota manera, no està ni molt menys tancada la seva incorporació. És més, el tècnic de Santpedor també podria ocupar la banqueta de la selecció anglesa, segons han informat mitjans britànics com The Mirror. En qualsevol cas, tot sembla apuntar que el retorn de Guardiola a les banquetes serà el futbol de seleccions.
4: Amb un 3:15 del migdia parlem de més coses sense deixar el futbol, perquè avui juga l'Espanyol. Joan Ferrer, bon dia.
17: Bon dia, Bassas.
4: Es tracta del segon partit de la pretemporada i seràs aquesta tarda a Peralada, on s'enfrontaran al Pau francès.
17: L'Espanyol de Manolo González disputa aquesta tarda a partir de 8:15 el seu segon partit amistós de pretemporada. Els blanquiblaus es van estrenar amb victòria per 0-3 el passat dissabte davant l'Olot, a la capital de la Garrotxa, i avui tindran al davant el Pau Futbol Club, equip de la segona divisió francesa, amb qui ja es van veure les cares en un amistós la darrera temporada, el mes de setembre de l'any passat, un partit que els blanquiblaus van acabar guanyant per 3-1 a la Dani Jarque. Els francesos seran un bon test per l'Espanyol, ja que arriben amb rodatge i després de vèncer, per exemple, exemple, la Reial Societat, per 0-1, en un amistós disputat a Zubieta ara fa 10 dies. En qualsevol cas, avui serà una nova oportunitat per veure en acció els tres fitxatges de l'Espanyol, Àlex Calatrava, Hartman i Moscardo, que ja van disputar els seus primers minuts davant l'Olot. Una altra de les cares noves d'aquesta temporada és el mallorquí Rafa Bauza, que torna de la sessió al Mirandés i que dissabte passat es va estrenar amb gol. Què espera del partit d'avui davant el Po?
1: Bé, crec que estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra l'Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos i crec que serà un partit que no serà fàcil, però que crec que ens anirà bé per preparar-nos.
17: L'amistós d'avui inicialment havia de jugar-se a Palamós, però finalment es disputarà a l'estadi municipal de Peralada. S'espera una bona entrada per rebre el conjunt de Manolo González, com diem, a partir de 7:45, aquest segon test de pretemporada pels blanquiblaus, Espanyol, Po.
4: Gràcies, Joan. I a segona, el Girona juga demà. També el seu segon partit serà contra l'Olot.
2: Sí, serà el segon amistós pels homes de Quique Álvarez després de l'enfrontament contra l'Alcarcià, que va acabar amb empat a 0. L'equip ja és des de dilluns a la Vall d'en Bas fent l'estada pretemporada, que s'allargarà fins aquest dissabte, quan jugaran contra l'Alavés. Demà serà el retorn de Quique Álvarez al municipal d'Olot. Hi va ser durant la temporada anterior com a entrenador del filial, però aquesta vegada hi serà com a entrenador del primer equip del Girona, això sí, en partit amistós. Tal com va passar l'anterior partit de pretemporada, es preveu que hi hagi molta rotació de jugadors i disputin els primers minuts futbolistes com Sigankov, que ja s'ha reincorporat als entrenaments després de les vacances. A banda del partit, avui s'ha presentat la tercera equipació per aquesta temporada sota el lema Verd Esperança. El disseny s'inspira en el verd turquesa dels tons de les aigües cristal·lines de les cales de Costa Brava.
4: I del Sabadell, Janire, per on passa l'actualitat del club arlequinat?
3: Doncs que l'equip es prepara per l'amistós d'aquest dissabte contra l'Espanyol. El partit, que per cert ha canviat d'horari, passa de 9:15 del vespre a 10:15 del matí, es disputarà a la ciutat esportiva d'Anijarque i serà la segona prova de pretemporada del conjunt vallesà, la tercera dels blanquiblaus. Els de Ferran Costa van estrenar la pretemporada amb derrota contra el Castelló per 2-0 al Castàlia. Dissabte visiten, com dèiem, l'Espanyol i ja dimecres vinent, el 29 de juliol, a 9:15 del vespre i a l'estadi Josep Molins de Sant Oleguer visiten el Manresa de Segona Federació. De fet, els vegencs van guanyar la Lliga a Tercera Federació i van aconseguir l'ascens directe aquesta passada temporada. Més enllà d'aquests dos partits i el de l'Olot el dia 9 d'agost, els arlequinats de moment no han confirmat més partits de pretemporada abans de la seva estrena a Segona.
4: Dit això, i quan passen 3 minuts del punt de 3:15, repassem, Pau, què més tenim a la resta del futbol.
2: L'Europa ha actualitzat el seu escut, coincidint amb el centenari de l'escapulari. Es tracta d'una rehabilitació de l'escut i no pas un redisseny, ja que el projecte s'ha plantejat des de la conservació i no tant de la transformació d'aquest escut. En futbol femení, el Badalona Women ha anunciat una nova incorporació, la de Mirari Uria, que arriba procedent de la Reial Societat. Tot plegat el dia en què el futbol anglès diu adeu a una de les seves llegendes, Kevin Keegan, que va morir ahir a l'edat de 75 anys, víctima d'un càncer. Keegan va ser una de les figures més destacades del futbol europeu a les dècades dels 70 i els 80. De fet, va aconseguir dues pilotes d'or de forma consecutiva el 1978 i el 1979. Més enllà de la seva etapa com a jugador, també va exercir com a entrenador a les banquetes del Newcastle, al Manchester City, inclús a la de la selecció anglesa durant l'Eurocopa de l'any 2000.
4: This is Moscow. 10 minuts i les 3, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet, perquè aquest matí hem tingut diversos moviments destacats en clau de mercat. Xavi Morlans, bon dia.
5: Hola, bon dia, Albert.
4: Però per començar, avui també hem conegut el quadre de la Supercopa d'Espanya, que jugarà a Badalona els dies 19 i 20 de setembre, i on tindrem doble representació catalana amb Barça i Joventut.
5: Sí, una Supercopa on només podrem

0: Fitxatge de Stanley Umude, que es converteix ja en la sisena incorporació que portem de mercat.
1: L'alè de 27 anys i 1,98 d'alçada arriba procedent del bàsquet nord-americà amb experiència a la NBA en equips com els Detroit Pistons, els Milwaukee Bucks o els San Antonio Spurs. Umude firma un contracte de 2 anys amb el Barça i viurà en el club blaugrana la seva primera experiència en el bàsquet europeu.
0: I pel que sembla, el Barça també té encarrilat ja el pròxim, el setè fitxatge, que es tractaria d'Oleg Balcerowski, que ja té via lliure a priori per fitxar pel club blaugrana.
1: El pivot polonès ja s'ha desvinculat oficialment de l'Unicaja de Màlaga. El següent pas és l'anunci de la seva incorporació al Barça, que s'efectuarà a cost zero, sense pagar cap compensació al club malagueny. Balcerowski, de 25 anys i 2,16 d'alçada, ha fet 10,5 punts en la darrera temporada amb l'Unicaja a l'ACB.
0: I encara en clau de mercat, però en la carpeta de sortides en tenim una a Manresa.
1: Doncs sí, el Kitsanas Manresa ha comunicat avui la marxa de David Duke Jr. L'escorta de 26 anys va arribar al club el passat mes de març i ha tingut una mitjana de 8,2 punts per partit en els pocs partits que ha jugat, ja que tan sols ha arribat a disputar 10 duels amb l'equip manresà.
0: I el que també apunta que pot marxar del seu club és Mario Gessonia, que hauria comunicat al Madrid que vol marxar a l'NBA.
1: Doncs sí, segons el periodista especialitzat en bàsquet Chema de Lucas, l'alec croat ha informat al Real Madrid que vol deixar el club blanc i marxar a l'NBA. El 20 de juliol expirava la clàusula de sortida, que és de 850.000 euros.
2: I una cançó!
3: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Doncs també pel ciclisme, perquè avui al Tour tenim una contrarrellotge individual, ho hem explicat a l'inici, la d'avui és una d'aquelles etapes que sempre desperten interès, diferent, especial, tot i que a la general les coses estiguin bastant sentenciades, l'interès, Pau, està sobretot en saber qui acaba acompanyant a Tadej Pogacar al podi.
4: Sí, de moment, després de l'abandonament de Vingegaard per la caiguda de diumenge, ara el segon és Evenepoel, que ve de guanyar l'última etapa. A 58 segons hi és Isaac del Toro, que de moment ocupa la tercera plaça. El quart és Pol Seixas i el cinquè Florian Lipovic. La contrarrellotge d'avui, de 26 quilòmetres i un port de segona categoria, pot servir per ampliar o retallar algunes diferències, però no serà ni molt menys l'última oportunitat per fer-ho, perquè entre dijous i dissabte esperen 3 etapes de muntanya als Alps. La de dissabte serà, sens dubte, l'etapa reina, amb 3 ports de categoria especial que seran decisius abans que el pilot faci via cap a París per disputar l'última etapa. Ara mateix la contrarrellotge la lidera Tarling i a 4 segons hi té gana. Per tant, no s'ha mogut des que ho hem informat abans. Encara no ha estat al torn, això sí, dels principals favorits que sortiran els últims. Evenepoel ho farà quan faltin 2 minuts per 1:15 i Pogacar sortirà 2 minuts després, a 1:45.
3: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
0: I avui també s'ha celebrat la presentació de la 6a Setmana de l'Esport Català, en un acte on també hem conegut la nova samarreta Xavi que vestiran les seleccions catalanes durant la competició.
1: Sí, la Setmana de l'Esport Català és un gran esdeveniment impulsat per la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat, conjuntament amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que serveix com a gran aparador per les seleccions catalanes. En aquesta, les diferents federacions esportives de Catalunya organitzen competicions i exhibicions on participen seleccions d'arreu del món i on la selecció catalana pot competir de forma autònoma. Gerard Esteve, president de l'UFEC, ha recalcat la importància que el públic estigui molt present en la competició, per donar suport a tots aquells esportistes que en aquestes dates poden representar a Catalunya en l'esport.
5: Hem parlat de 4.000 esportistes. Això són 2.000 catalans i 2.000 de fora. El que ens hauríem de fixar com a objectiu tots plegats és tenim grans competicions, tenim grans esportistes, tenim grans països que participen, més de 64 països. Ara el que necessitem és que el públic s'impliqui, que la gent s'impliqui, que la gent compri la samarreta oficial de les seleccions catalanes, que la gent la vesteixi i que doni recolzament a les seleccions catalanes, que són al final els que ens representen a nosaltres, no?
1: També s'ha presentat avui, com deies, la samarreta que vestiran tots els esportistes catalans durant la competició. Feta de la mà de la marca barcelonina Meiva, es tracta d'una samarreta quadribarrada on tant per davant com per darrere es llueix la senyera.
0: Vinga, i per anar tancant Genire, què més ens falta per saber?
2: Doncs mira, que en motor Honda ha fet oficial els fitxatges de l'italià Fabio Quartararo i del colombià David Alonso. Aquest últim serà nou pilot de MotoGP, però encara no han donat detalls de si ho farà amb

0: l'equip oficial de la marca japonesa, o amb la Satèl·lit. I passem a les quatre rodes perquè Àlex Palou ha guanyat l'Oval de Nashville, la dotzena cursa del calendari, i és més líder de la IndyCar. El tetracampió fa camí cap al seu cinquè títol, que seria el quart consecutiu, quan falten només cinc curses per al final del campionat.
1: I abans d'acabar, encara una darrera pregunta. Si us digués que l'equilibri perfecte existeix, doncs ara, amb el nou Omoda 5 SHS, ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible més des de només 23.990 euros. És el nou Omoda 5 SHS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo ara a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. 3:30 per les 3, pausa i ens actualitzem.
2: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. ¿Nos vamos? Ya me dices.
3: Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Gobierno de España.
4: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
5: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
4: en España.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
8: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
9: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
8: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Truca al 900-903-743.
10: Verisure.
5: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
4: valorado
5: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra. Valorado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
12: No ho sabies? A Aflelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
13: Tres ulleres? Increïble.
14: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Aflelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
15: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Verisure.
16: Actualitzada al minut.
17: Alertes d'última hora.
16: Contingut exclusiu.
17: Entrevistes i temes virals.
16: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
17: Podcast.
16: Fàcil i còmode.
17: Tot el que necessites és a RAC1.cat.

0: Les 3 actualitzem la informació a aquesta hora marcada per la nova llei antitabac del govern espanyol que amplia la llista de llocs on no es podrà fumar. S'inclouen terrasses, platges, piscines públiques, campus universitaris i concerts a l'aire lliure. La ministra de Sanitat, Mònica García, creu que és un pas necessari.
1: Un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
0: La norma s'aplicarà a tots els productes relacionats amb el tabac, cigarretes electròniques, vapejadors i bosses de nicotina i per primer cop prohibirà el consum de tabac als menors. Fins ara només tenien prohibit comprar-ne. L'altre protagonista del dia, Julio Martínez, l'empresari, ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra i no ha tingut cap mania a incriminar el seu amic, o ja examic, José Luis Rodríguez Zapatero. Segons Martínez, era l'expresident espanyol qui movia tots els fils. I encara en clau judicial, la Fiscalia reclama al Tribunal de Comptes que vagi per feina i apliqui l'amnistia als encausats pel referèndum. D'aquesta manera, 24 hores després, respon la petició que ahir mateix li feia el Tribunal Espanyol, que va donar 10 dies a les parts perquè es pronunciessin. La causa investiga si l'1 d'octubre es va pagar amb diners que venien de la Unió Europea, afecta una trentena d'exalts càrrecs, entre ells Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Per cert que el Constitucional decidirà el 22 de setembre sobre l'amnistia. Aquest matí ha fet oficial la data, en aquest cas resoldrà el recurs de Jordi Turull, que és el primer que es va presentar. En esports, el Barça presentarà demà l'extrem alemany Karim Adeyemi.
2: Ho ha confirmat el mateix president del Barça, Joan Laporta, en la seva arribada dels Estats Units, on ha estat seguint els últims partits del Mundial. Adeyemi ja va passar la revisió mèdica la setmana passada, però la burocràcia n'ha endarrerit l'anunci. El dia que l'Espanyol juga el seu segon partit de la pretemporada serà contra el Pau de la segona divisió francesa, 8:15 al municipal de Peralada. En bàsquet s'ha definit avui el quadre de la Supercopa Endesa, que es disputarà el 19 i 20 de setembre a l'Olímpic de Badalona. La penya jugarà la primera semifinal contra el Baskonia i el Barça la segona davant el València. I en ciclisme tenim en marxa la 16a etapa del Tour, una contrarrellotge de 26 quilòmetres amb l'entrada en competició dels principals favorits aquesta tarda.
0: Són les 3:02, ara és l'hora del temps. Al llarg de les properes hores tornarem a fregar els 40 graus a Ponent, Nil.
3: Exacte, sobretot al Pla de Lleida, però també a punts de la Vall de l'Ebre i a la Conca de Tremp. I és que avui a la tarda seguirà el temps estable a la majoria de comarques, però serà el Pirineu i Prepirineu, sobretot oriental, que és on es poden formar ruixats localment acompanyats de tempesta. La propera nit seguirà sent tropical a la majoria de comarques de l'interior i també tòrrida a la costa, i al llarg dels propers dies seguirem amb temperatures per sobre del que tocaria per l'època. Però sembla que de cara al cap de setmana la temperatura tornarà a normalitzar-se.
0: En 3 minuts de les 3 tanquem aquest 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer, el control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat als butlletins, al 9C amb la Montse Martí.
2: I el tu diràs amb en Xavi Rocamora.
0: Nosaltres tornem demà a les 2 ara als taloners del Versió RAC1.
4: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del Versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estarella.
5: És un normal, home.
6: Ho passo de conya.
7: Pues vinga, anem.
0: Molt bona tarda a tothom. Ara mateix passen uns minuts de les 3. Som els d'abans de Claper. Som...
8: Els taloners!
0: Oh, yeah! Guillem Estadella, molt bona tarda.
9: Bona tarda, Marval, amb alegria, amb il·lusió. Dimarts, que bé, no?
0: Dimarts, m'encanten els dimarts.
9: Dimarts, no és com allò, dilluns.
8: Dimarts,
9: dimecres, dijous, divendres i dissabte i diumenge. Hem barrejat moltes cançons alhora, eh?
0: No tenia ni idea, t'estava sabent?
9: Sí, la de la de Mari Gelabert.
0: Ah, no, no, sí. És que jo, com que no hi ha criatures a casa, no
9: clar,
0: escolto.
9: Clar, no. Bueno, quan tinguis algun dia sí, fills, clar, això algun dia ho tindràs en bucle, això, eh? Sí,
0: o no, eh? Potser en surten heavies.
9: Heavies?
0: Sí, heavies. Potser nens que volen escoltar Iron Maiden.
9: T'imagines que surt un nen directament heavy i amb el cabell llarg, per allò, saps? Fàstic. Vull dir, que surti així amb els dits, saps?
0: Bueno, de fet, molts ja neixen fent...
9: Per això, vull dir, heavy. Aquest és el rotllo, eh? També hi ha molt nen que neix amb la cara de senyor gran. Això passa molt també. Hi ha molts nens que neixen amb cara d'avi. Això és molt gros, eh?
0: Hi ha
5: Bon... Hi ha un moment... Ai, mira, se'ns ha colat un...
6: Senyora, que té la nena aquí, hòstia!
7: Senyora, que això és un xiringuito, que estem fent un programa!
5: Hòstia, de veritat.
10: Però la gent que també deixa els nens sols, també. No, però m'agrada molt que treguis el tema de nadons amb cara de senyors grans, perquè hi ha un efecte que passa, és que els pares il·lusionats envien la foto de...
6: Sí.
10: Vam sortir dos i ara som tres a casa.
6: Ui, quina ràbia. Aquí què diu? Estem embarassats.
10: Estem embarassats.
6: Què et surt pel pito, el nen o què? És que quins collons.
10: Bueno, aviam. Efectes pràctics... Una cèl·lula et va sortir del pito.
6: Bueno, moltes.
10: Allò, ah, no, clar, clar, moltes, moltes.
6: Allò és una cursa, increïble. Home,
10: és allò és la cursa Bet,
6: És la primera Fórmula 1 que hi havia.
10: Però, i clar, llavors la cosa és, si de tots els espermatozous diguéssim que va guanyar el més ràpid, sí, el més bo,
6: sí,
10: i tot i així, vull dir, a vegades hi ha fills, sí, que no són el llapis més afilat de les tots.
6: Sí, jo pateixo molt quan veig que un bebè és lleig. Que pot passar, eh? Hi ha, no, hi ha bebè. Pot, és no, que no, no són lleixos.
10: Però saps què passa? Que la mare naturalesa és molt sàvia. Després el que fa és que els pares, no sé què tenen al cap que els segreguen, que els veuen guapos.
6: Bueno, perquè hi ha un problema o una falta d'autoestima. Però sí que evita que jo quan veig un nen lleig no puc parar de pensar de com li dius tu guapo al nen.
10: No,
6: si és una
10: no
6: cosa lleixa, per favor.
10: Li pots dir, ai, quina coseta.
6: Ai, que maco, que ha sortit el pare.
10: El pare quan torna drogat a les 4 del matí a casa.
6: No, no diguis això, per
10: bueno,
6: favor. Pobres pares, pobres pares, pobres pares.
10: Escolta, jo avui he tornat a imprimir el guió molt petit.
6: Llavors... Ah, molt bé. Veig que no acabes d'entendre com va l'impressora del xiringuito.
10: No. Vale. És que jo imprimeixo molt millor a RAC1, aquí, el xiringuito.
6: Ah, no, ja veig.
10: Escolta, pots llegir tu els continguts?
6: Sí,
10: és que jo no els
6: mira,
10: veig.
6: Franco Son Goku.
10: Ah!
6: Doncs pues mira, obrim amb un tema fresc, m'agrada.
10: Això crec que és un gag que vam fer, no? Ah, vale. Que Franco reunia les boles perquè només en tenia una, de boles.
6: Exacte,
10: saps?
6: També parlarem del... Sonarà el report aquest que has fet al carrer sobre els petons, hi haurà unes trucades del futbol pirata als bars.
10: Sí.
6: Anirem a celebrar els Ondes, que vam guanyar els Ondes, un Ondes aquest any,
10: no me'n recordava, era aquesta temporada.
6: Home.
10: Bueno, la de coses que passaran avui al programa. Escolta, Enric Soto, posa aquell caset que t'hem fet amb el refregit, i així, en aquesta estoneta, nosaltres fem una caipirinha. Fins ara.
6: Olé.
10: Escolteu que, a més de celebrar els 50 anys de la mort de Franco, també avui hi ha una efemèride que no volem deixar passar per alt, perquè tal dia com avui, però de fa 41 anys, es podien llegir per primera vegada els mangas de Dragon Ball publicats al Japó.

0: envoltades.
1: I és que és molt fort perquè el manga d'Akira Toriyama va vendre 260 milions de còpies i va canviar bàsicament la cultura popular, llançant el còmic japonès a la conquesta del món. A Catalunya, de fet, va marcar una mansió després, sí o no?
2: Sí, tant. Amb
1: molta gent viciada. De fet, hi ha molts catalans han fet que vulguin tenir fills per poder tornar-la a veure.
2: Cara, clar, el tema és no és que el meu fill la vol veure. No, mentira, la vols veure tu que tens 40 anys.
1: Ricard, que tens 42 anys, calma't.
2: El teu fill, tant se li en fot, sí, que si la Bulma, que si el fullet tortuga, li és igual.
1: Li has posat Goku, el gos, prou.
2: Sí, prou, ets tu. Ets tu que vol mirar-ho.
1: Ets tu.
2: Doncs bé, aquestes dues efemèrides ens han cridat l'atenció. Són molt, molt diferents, ho sabem. Però les hem volgut fusionar, que també ho feien això al Son Goku, de la fusió. Doncs hem fusionat el món Son Goku i el de Franco. Com seria? Una cosa més o menys així.
3: Bomba! Després dels èxits de Akira Toriyama, Bola de Drac i Doctor Slump, arriba un nou manga que canvia els superguerrers en superdictadors. Una història plena de grisos.
4: Oh, sóc el fullet Tortuga! Mireu, és una nova portada de l'ABC amb Abascal marcant pectorals. Oh, oh, em surt sang del nas. La resta la tinc acumulada en un altre lloc.
3: No us perdeu una nova aventura per reunir les boles del dictador.
5: Mi nombre es Francisco Franco y necesito encontrar mi otro huevo. Oye tú, guapa, si reunimos las dos bolas, luego te enseño cómo se alarga el bastón.
3: En Superfranco farà tot el possible per reunir la bola que li falta i així fer tot el que li roti. Sobrevolarà tot Espanya amb l'ajuda del seu núvol Quinton, l'Aguilucho Quinton.
5: Solo la gente que es más española que llevar un torrezno de peineta pueden subirse al lomo de l'Aguilucho Quinton.
3: Però no tot són flors i violes. El dictador, quan s'enfada, es converteix en superfatxa i vigila amb el seu fatxa ameamea.
5: Espa, espa, Espanya, una i la 51.
3: Una història que ho deixa tot lligat i molt ben lligat.
5: Tongo Juan, hijo, el futuro del país está en tus manos.
6: Hombre, es un motivo de honda satisfacción.
3: Les boles del dictador. Pròximament, els pitjors quioscos.
5: Anda, no es como la película de Regreso al Futuro, pero hay coches volando.
3: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
2: Un estudi assegura que una persona de mitjana fa un petó a 21,5 persones al llarg de la seva vida. No sé si és molt o és poc.
1: Home, dic una cosa, jo tinc un amic, el Tonyín, sí, que aquest, jo dic jo, que fa pujar la mitjana d'una manera estratosfèrica.
2: Però perquè és molt seductor, lliga molt.
1: No, però treballa en una ambulància i va reanimant gent, clar. Vull dir, això compta com a petó, no?
2: Home, és contacte amb llavis, clar, sí,
7: no?
2: Sí.
7: Sí, exacte. Aquest estudi no només parla de romanticisme, també afirma que cada petó activa la dopamina i enforteix el sistema immune. Ara, hi ha una cosa que no entenc jo. Perquè com et poden fer 21,5. O sigui, a mi ningú m'ha fet mig morreo.
1: Bueno, perquè li falta una cama o algo, no?
2: No.
7: Però no va de cames, bueno, a vegades intervé alguna cama.
2: Va. Mireu, a nosaltres ens agrada molt posar en dubte els estudis que ens arriben des de fora i he sortit al carrer per comprovar si la gent supera o no aquesta mitjana de fer-se petons amb 21 persona i mitja al llarg de la seva vida. Aquí comença un reportatge a peu de morrejo. He baixat i he vist dos joves fent un cafetó, el Bruno i la Edurne. He de dir que el Bruno anava d'un sobrat amb
8: què
2: aquest
8: diu?
2: Tema.
8: Oh. Ai, bastant per sobre.
2: M'he sobrat, no?
8: No, a veure. Però
2: sí, quants anys tens?
8: 23.
2: Però tu vas a petó pel dia?
8: No, però bueno, he tingut època universitària. A la UAB. A la UAB.
2: Ah, vols dir que a la UAB encara es mengen més boques?
8: Sí, sens dubte, sens dubte.
2: Quantes boques t'has menjat tu a la uni, nen?
8: Bueno, unes quantes.
2: Però jo què sé, en una nit, per exemple, quantes boques pots haver menjat?
8: Jo crec que el màxim van ser 4.
2: Va.
9: Diria que no ho sé, però no em sorprendria.
2: També menjaves tanta boca,
9: no,
2: allà?
9: No, jo soc més selectiva.
2: Dardito. Doncs el menja boques de la UAB, tio.
8: Però no. O sigui, sincerament, em quedo cura amb els meus amics, segurament.
1: Et dic jo una mica que aquest tio jo l'he vist en alguna sèrie, eh? A la de Cazafantasmes.
2: Podria ser, podria ser. Mireu, també m'he trobat una altra parella. Aquesta m'ha fet petar el cap, perquè realment m'he trobat en Juli, que tenia 68 anys, i l'Eva, 55. He flipat molt amb el seu rotllo i us he dit que sóc molt fan d'ells. Ara, ja entendreu perquè jo no he entès res.
0: Que se queda corto.
10: Sí.
2: Sí?
11: Sí.
2: Tu també?
11: Sí, sí.
2: Sou parella, sou...
0: No.
2: No, sou amics?
0: Sí.
2: Sou família?
0: Amics.
2: Amics?
11: Amics, amics.
2: Con derecho a beso o no?
11: Bueno.
7: Ai, ai.
0: Sí.
2: Bueno, bueno. Amics amb derecho a beso està bé.
11: Sí.
2: Ai, cookies. Però que esteu començant la relació o...
0: No.
2: És una cosa esporàdica.
11: Esporàdica, esporàdica.
12: Oi. Sí.
2: Una bona amistat, tu.
11: Sí, sí, sí, tant.
2: Escolta, vols venir a dinar a casa i les postres ja veurem, no?
11: Mira, ara... A prendre una pizza, no? Menjarem una pizza avui.
2: Bueno, que bé. I fa molt que esteu així de lío, que es diu.
0: 26 anys.
12: Jo no entenc res.
2: Sí, en principi, segons la seva informació, porten 26 anys d'amistat, però una amistat amb dret a petons.
7: Com... Dret a cuixa.
12: Que diuen que quan els amics es lien entre ells, diguéssim que fortifica la relació d'amistat, vés per on, que no sigui que ho estan posant en pràctica.
7: La meva parella i jo érem amics abans que parella, i ho recomano a tothom.
12: Que tens parella?
7: Sí.
12: Com li tires la canya a tothom?
7: Perquè sóc generosa i solidària i simpàtica. Tens algun problema?
12: No, cap ni un.
7: Clar que sí, Cuca.
2: Hem d'aprendre molt del Juli i l'Eva. Jo dic que cada vegada que anava descobrint més coses, més m'agradaven.
11: Amics, amics.
2: Mai heu sigut nòvios?
0: Bueno, hemos sido más que eso.
2: Sigut matrimoni?
0: Sí.
2: I ara ja no sou matrimoni?
11: Som amics.
2: I esteu divorciats?
0: Sí.
2: Us veu, en el seu dia us veu casar i us veu divorciar. Sí. I ara us esteu retrobant, o no? O és només...
0: No, amigos, no se puede ser amigo.
2: Visca l'amistat.
11: Mira com estem. El que ha passat i ja està.
2: Sí, que tu et fas petons amb més gent i tu també amb més gent.
0: Puedo, sí.
2: I us havíeu casat i ara sou amics?
0: Así es, sí.
2: I de tant en tant, pues, un poco de mambo.
0: ¿Por qué no?
2: I puc preguntar l'edat o no?
0: 68.
2: 68 i?
11: 55.
0: Aprovecha.
2: I avui quin és el plan d'amics que feu?
11: Avui això, anem a menjar una pizza.
2: I lo que surja?
11: Bé, no.
0: Ni tant.
2: I us expliqueu també el que feu amb altres amics, o no?
11: Bueno, yo le explico lo que faig.
0: Ya somos amigos, los amigos se cuentan cosas.
2: Canvien molt de petó de marit a petó d'amic, o no?
11: Sí, depèn de la circumstància, no?, i del moment, però són diferents.
12: Quina meravella,
7: Estan cachondíssims a les 11 del matí o a l'hora que fos a Barcelona.
0: Ni pom, pom, pom, ni pam, pam, pam.
7: Ara!
2: Estan en plena efervescència, aquesta gent.
7: Total.
2: De fet, ara reescoltant-ho, jo pensava que això de la pizza era real i ara crec que era una...
12: Sí, no?
2: Era una metàfora.
12: Era una mica
2: peperoni. Sí. Era una metàfora.
13: Estem en plena efervescència, escolta.
2: Totalment. Va, que acabem aquest reportatge a peu de carrer amb una altra noia que... Aquí sí que té raó aquesta noia, que l'important no és la quantitat, sinó la qualitat.
14: Tinc menys que això.
2: Menys de 21?
14: Sí, menys de 21.
2: Però perquè sempre has tingut la mateixa parella o...?
14: No, he tingut tres parelles. Si és sempre el mateix, si és només comptant una persona.
2: Clar, que siguin amb poques persones no vol dir que siguin pocs petons.
14: Exacte. Per això, si és amb la meva parella actual, són molts. Són molt més de 21. La parella actual és la que dona els millors petons.
2: Oh. Ara, si et senten les altres...
14: Que milloren, per això està també per això. Per altres coses, però per això també una miqueta el segon.
2: Aviam, ui, ara...
14: Sí.
2: Però què passava amb el segon?
14: Era com molt soso per això. Jo lo estimava per altres coses, però era com... Nosaltres vam tenir la conversació de com... Has de millorar amb això.
2: Sembla molt bé.
14: Sí, però amb discreció. No és com que no volia ferir els seus sentiments. Va ser una conversa normal. I jo va ser com, clar, ho sento, però de dir-te això, has de millorar una miqueta amb això en particular.
2: Era com si et morregessis amb una paret.
14: Completament.
12: Molt bé.
2: Sí. Quines relacions tan sanes per això, eh?
7: Sí.
2: No m'agrada com em fas els petons, t'ho explico i ho millorem, i si no, canvio de parella.
7: Mm-hmm.
2: I si no, me'n vaig a menjar una pizza amb el meu amic.
12: Ara.
7: I el que surja.
2: Escolta, jo he tret una conclusió, i la conclusió és que en aquesta vida...
7: Que la vida és passió, la vida és sexe. I ja ho sabeu, si no voleu que res us vagi malament a la vida, heu d'escoltar els taloners.
3: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sacs les migdiades.
2: Avui volem comentar l'última idea que ha tingut el president de la Liga, el Javier Tebas, per combatre la pirateria als bars. Ara vol denunciar als bars que emetin partits pirates.
7: Com molts sabeu, Tebas té entre cella i cella acabar amb les webs il·legals on emeten els partits de la Lliga. I per això ara ha anunciat que donarà 50 euros a qui denunciï els bars que emetin futbol pirata. Tot aquell que denunciï i es validi aquesta denúncia serà recompensat.
12: És que és fortíssim. Estem a res de que privatitzin el futbol i només puguem veure'l pagant 114 euros al mes amb un únic operador i que només la gent amb diners s'ho pugui permetre, eh? Ah, no. Espera, que ja és així.
2: Sí. Ho has descrit tal i com és.
7: De fet, Tebas intenta convèncer els bars que emeten futbol de manera pirata i assegura que els locals que retransmeten esdeveniments esportius oficials poden augmentar fins a un 50% la seva afluència i un 40% el consum per client durant les trobades.
12: Vale, bé, queda clar que això de la Lliga és un abús i que, bueno, bàsicament jo he decidit agafar la gabardina del Bala, anar pels bars de Catalunya i saber, atenció, si tenen pirata o no el futbol. Jo he anat a cara i barraca.
2: Ah, però tu ho has fet per guanyar els 50 euros o per avisar-los?
12: Jo ho he fet per avisar.
2: Ah,
12: clar,
2: tu
12: que
2: bona
12: vigilin,
2: persona,
12: que vigilin,
2: bon nano.
12: Després he pensat que, clar, si ho diuen per la ràdio jo avisant, potser estic ajudant a l'altre bàndol. Però bueno, ara ho descobrirem...
2: Tu no diguis com es diu el bar.
12: No. Ara ho descobrirem en un nou reportatge d'investigació a peu de codificador. He començat la meva investigació per Catalunya i m'he topat amb un bar que m'ha fet molta gràcia que es diu La Lliga.
7: Ah, mira!
2: Calla!
12: De
2: no
12: Capellades.
2: Del Tebas.
12: No, del Tebas no, és de Capellades aquest bar i he trucat preguntant bàsicament pel tema del pirateig i t'he dit que no estan gaire contents. Mm.
10: La Lliga, bon dia.
12: Hola, què tal? Sí? Mira, truco de la ràdio, truco de RAC1. Això és un bar?
10: Sí.
12: I vosaltres feu el futbol aquí? Poseu el futbol, la Lliga i tot el rotllo?
10: Un viernes o un sábado, sí. De resto, no.
12: O sigui, divendres i dissabte sí que poseu el futbol, però si no, no.
10: Exactament. Val. Perquè són els únics dies que obrim a la nit.
12: Ah, vale. I llavors, el futbol que el poseu és pirata o pagueu?
10: Sí, lo posem per Tecnocolor.
12: El què? Que estàs marcant un...
10: Que el posem per Tecnocolor.
12: Tecnocolor, això què és?
10: Sí, pues l'empresa que nos lleva el internet, el teléfono, todo.
12: Ah, molt bé. I surt caro què, lo del futbol?
10: Lo del futbol sale carísimo. Ah. Y no sale a cuenta pa un bar. Si tú pagas 300 y en una noche de un Barça cualquier otro, te hace 50, 60 euros.
12: Home, si el futbol costa 300 euros al mes, potser aquí el pirata és el Tebas, eh?
10: También.
2: Perdona, t'ha agafat el telèfon Zoraida de la competència?
12: Si no ho havia pensat, eh?
2: Però jo crec que s'han creuat les línies.
7: Totalment.
2: Que aquí de 12 a 1 normalment entra...
12: La Zoraida quin dels Òscars la fa?
7: La del Mau.
12: L'Òscar del Mau, no m'agrada.
2: Acabes de trencar la màgia, però endavant.
12: Ah, que no es pot dir que són...
7: Tecnocolor deu ser una marca de pintura.
12: Sí, i una cançó de Coldplay. Anem a pel següent. Atenció, perquè crec que he trobat un bar, atenció, on tenen el futbol pirata.
7: Què?
12: Sí.
2: No direu, diguis el nom, eh?
12: Com... Bueno, ja ho diu ell. Com he detectat que crec que ho tenen pirata? Per la seva reacció en el moment que he dit d'on trucava.
7: Ai.
15: Barra Catalana, digui'm.
12: Hola, bon dia, què tal? Mira, truco de la ràdio, truco de RAC1. En aquest bar foteu el futbol o no?
15: Ara mateix no.
12: Bueno, dic, ara no, dic, però quan juga el Barça, el Girona o l'Espanyol, foteu el futbol o no?
15: Sí.
12: Ah, molt bé. No, que truquem una mica perquè es veu que el Tebas vol intentar trobar els bars on piratejen el futbol per fer-los pagar una multa. I estem aquí comprovant si per Catalunya tenim o no bar pirata. Jo no sé si és o no és.
7: Quien calla atorga.
12: O no té cobertura.
16: Retratado.
7: Això.
12: Bueno, he seguit les meves investigacions. He anat fins a Llorenç del Penedès, a la comprativa, i t'he de dir que he parlat amb el propietari d'aquest bar, que diu que això del futbol al bar ja no és com abans.
15: Hola.
12: Hola, bon dia, què tal? Truco de la ràdio, truco de RAC1. Feu el futbol per aquí o no?
15: Sí.
12: Estem trucant aquí a Lo Loco a diferents bars i restaurants de Catalunya perquè es veu que el Tebas, el president de la Lliga, vol intentar esbrinar quins bars piratejen el futbol i estem una mica avisant a la població catalana per si teniu el futbol pirata que vigileu.
15: No, no tenim pira tan altos.
1: A vosaltres...
15: Paguem religiosament cada mes.
1: El pagueu religiosament cada mes, eh? Vosaltres? És barato o no?
15: Bueno, barato depèn. Si omples el que són els partits, sí, i si no, no. Realment, al final, si ens fiquem a mirar, ja no és com abans, que ja en tenen tots. Un vas a Madrid sí que pots omplir, però ja tots els altres no s'omples.
1: Que un Girona Getafe entenc que us surt a deure, no? Que heu de demanar una hipoteca per pagar allò, no?
15: Correcte, correcte, tal qual.
2: Maco aquest noi.
1: Maco aquest noi. Hem seguit parlant amb ell i atenció perquè, com sentíem, si el Barça va bé, vol dir que el seu bar li va bé?
15: Pues sí, aquesta temporada sí. I si guanyen el moment que estan fent el partit, encara millor, perquè encara es queda el públic aquí i es queda més.
1: O sigui, si van guanyant, la gent es queda més a veure?
15: Sí, sí, sí. Si guanya, la gent està més contenta i encara es queda bé i consumeix més. Si no, no.
1: La meva pregunta és, llavors, a tu, si veient que quan el Barça guanya i marca molts gols, la gent s'anima i et consumeix més, vols aprofitar la ràdio líder de Catalunya per enviar-li un missatge a Hansi Flick i que apreti una miqueta més, que en comptes de guanyar 2-1, 2-0, 5-4, 0, un 5-0, una cosa així?
15: Correcte, sí, sí, sí, que guanyin. Com diuen, no? Una manita.
1: Doncs escolta, ara mateix els micròfons de RAC1 són teus, et poso música èpica i li envies un missatge directament a Hansi Flick, l'entrenador del Barça, quan vulguis.
15: Ei, Txec, a veure si podeu tractar una mica més el Barça, que em guanyi tots els partits, ¿vale? Perquè així, d'aquesta forma, els Barça, per lo menos el meu, guanya més calent.
1: Clar que sí, molt bé. Està clar que si el Barça aixeca copes, el teu bar també s'aixeca amb més copes, eh?
15: També s'aixeca copes, sí, tal qual.
1: I és pirata, no sigueu rates i demaneu-vos un cubata.
7: Taloners, a publicitat!
1: Ara!
17: Desplazamientos, comercio, distribución, logística, transporte, se pueden mejorar con datos. Compartirlos nos cuesta, a veces con razón, pero por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio, en DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
18: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
19: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
21: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
22: Ràdio en directe.
23: Actualitzada al minut.
24: Alertes d'última hora.
23: RAC més 1.
22: Notícies.
24: Podcast.
23: Contingut exclusiu.
22: Escolta.
24: Navega.
22: Descarrega.
23: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
22: Fàcil, còmoda.
24: Intuïtiva.
22: I renovada.
23: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
25: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
26: Jo, Bolívia, Bolívia...
27: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
28: Al podcast RAC & GO parlem amb persones valentes.
29: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
28: Amb gent pionera.
29: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
28: I que vol canviar el món.
30: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
23: RAC & GO, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts.
27: dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
0: Change the world, or the world will change you.
3: RAC 1 Podcast.
27: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
4: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Verisure.
27: Els taloners del versió RAC 1 i aprendre pel sac la digestió.

0: Senyores i senyors, és un gran dia per aquest programa. Estem molt, molt contents perquè aquesta tarda al Gran Teatre del Liceu se celebra la gala dels Premis Ondas, on l'equip del Versió RAC1 recollirà el premi a millor programa de ràdio. Per això ens hem desplaçat amb l'helicòpter de RAC1. Avui l'hem vestit de gala, l'helicòpter. L'hem desplaçat fins al Palauet Albéniz, on s'hi apleguen tots els premiats i, com no, també el nostre estimat Toni Clapés. Allà hi és el Guillem Estadella, com dèiem, i també crec que va acompanyat de l'Oriol Llopart, que és l'estudiant en pràctiques. Estadella, comença a haver-hi ambient ja o no? Ara mateix que
1: ostres, doncs, 7 minuts de les 3. Ja està començant a arribar els convidats, els guanyadors, els premiats d'aquests Premis Ondas, i de fet et diré que el primer a arribar, com es nota que és puntual i que és de RAC1, mare meva, Toni Clapés és el primer a arribar.
0: Home, per favor.
1: Ve acompanyat per Eulàlia Carbonell, la nostra presidenta, la nostra màquina.
0: No parlis així de la directora, eh?
1: Bueno, però si és una màquina...
0: Has de parlar amb respecte.
1: Però un moment, estic aquí intentant mirar.
0: T'imagines què passa a tu?
1: Tot bé o què?
2: Tot bé.
1: Com estàs, els petons, Cuqui? Què tal, la nostra presidenta, la nostra... Hombre, Toni, ara anem a per tu, eh? La nostra presidenta...
0: Li has dit Cuqui a la directora de RAC1?
1: Sí, li he dit Cuqui a la directora de RAC1, perquè hi ha confiança, no?
2: Home...
1: Puc dir Cuqui?
2: Cuqui.
1: M'està mirant amb una cara, ara. Què tal, contenta o no?
2: Molt contenta, molt feliç. Ara ho explicava als altres companys que, home, l'any que fem 25 anys, que hem celebrat tantes coses, dos IGMs per sobre del milió, i que acabem l'any amb un Ondas al Versió RAC1, que no podíem haver demanat més.
1: Per tant, podem justificar demà que vinguem amb ressaca als taloners una mica?
2: Demà i demà passat.
1: Oh! Sí. Perdona un moment.
2: Divendres tenim el sopar de Nadal.
1: Clar, clar, clar.
0: Sí, tant.
2: O sigui, dijous ens refem, i divendres el sopar de Nadal.
1: Sí, m'agrada molt aquesta actitud, per tant, Bala, demà si volem podem venir tota calma demà a la feina. Molt bé, molt bé. Tu estàs bé, emocionada?
2: Molt emocionada, molt emocionada, molt contenta.
1: Digues-li,
0: pregunta-li a l'Eulàlia si creu que hem tingut alguna cosa a veure els taloners amb aquest Ondas.
1: Que això ho pregunta el Bala, eh? Que si creus que allò de l'Ondas que li ha donat a la versió, tenim una mica a veure nosaltres. Que quina coincidència, no?, que comencem nosaltres i pam, hòstia, què ha passat, no?
2: Home, jo crec que és determinant. És determinant. O sigui, ha sigut arribar als taloners i començar a caure premis. Vull dir, segur. Ja li esteu dient al Toni, doncs, no sé.
1: Vindrem amb ressaca també dilluns, eh?
2: Ah, exacte, amb ressaca fins dilluns.
0: Fantàstic,
1: moltes gràcies. Anem a intentar enganxar el Toni. Gràcies, Eulàlia. Doncs el mateix el Toni, que l'estan entrevistant la resta de companys, a veure si el podem enganxar. Vaig intentar, si no parla amb altres companys, és que ara mateix estan avassallant el Toni d'una manera.
0: Home, és que és el protagonista.
1: El nacional.
0: Clar, és el protagonista.
1: Mira, et fotré ara mateix el micro al que està dient el Toni. No sé què està dient.
0: Vale, a veure.
3: El matí estàs amb metges o a la tarda estàs amb metges?
1: Bueno, sempre estàs explicant la seva història. No sé què dels metges, sempre estan els metges a la boca, eh? Però un moment, anem a intentar tornar.
4: Ja s'ha aturat.
5: Bueno, avui no hi ha metges.
4: No, avui per sort, avui els metges els...
5: És el que necessitaves?
4: Sí, no, clar, una mica de festa. Sí, sí, una mica.
1: Avui intueixo que demà el Toni també arriba amb ressaca, eh? Dient. Bueno, és que, mare meva, però de veritat, no està molt sol·licitat aquest home. De veritat, eh? Bueno, vaig intentar, si no, parlar amb altres companys dels mitjans, que això també ens agrada. Espera. Hola, què tal? La televisió basca?
6: Sí.
1: Què tal? Venís d'allí, també?
6: Puc parlar català,
1: sí. Ah, sí, molt bé. Oh, com una hora bona. Jo no puc parlar euskera, eh?
6: Home, doncs tenim un problema.
1: És cara a la cacatua, com a molt.
6: Ah, no, és cara a la cacatua, no és euskera, això.
1: Ah, molt bé. I tu, però ets d'aquí o ets d'allà?
6: Jo sóc d'allà.
1: Ets d'allà?
6: De Legorreta. Del mateix poble que el guanyador de la Concha d'Or de Sant Sebastià d'aquest any.
1: Què és?
6: José Ramón Soroiz.
1: Clar, és... Home, Soroiz, boníssim.
0: No ho sabies.
1: Clar, molt bé. I tu llavors estàs aquí d'enviada especial, eh?
6: No.
1: Ah.
6: Soc la corresponsal des de fa 34 anys.
1: 34 anys corresponsal?
6: Sí.
1: Home, però a tu també t'ha tocat un Ondas, eh?
6: A mi també. A veure quan.
1: Per què t'hem de donar l'Ondas? Explica'ns ara mateix en directe.
6: Home, doncs perquè soc la millor corresponsal de TV a Catalunya.
1: Que també és molt concret, eh?
6: Sí. I no hi ha moltes, a més a més.
1: Vull que ets l'única, no?
0: Han d'obrir la categoria millor corresponsal.
1: Que han d'obrir la categoria millor corresponsal i tu, home, d'Euskadi cap aquí, clar.
6: Favor, clar.
0: Com seria la pregunta al Toni en euskera?
1: En euskera, com seria la pregunta al Toni? Si li preguntéssim al Toni, escolta, ets feliç, com has rebut aquest premi? En euskera, com seria?
6: Caixo, Toni, sorion txua serà, no la jesu duzu seríeu. Vale? La resposta és...
1: Bai. Molt bé. I on vius de Catalunya?
6: Vist?
1: O tornes cada dia?
6: A Sabadell. Ah, sí.
1: Perdona, Sabadell, sí o no?
6: Sí, a Sabadell.
1: Sí, tu ets amiga dels germans, sí o no?
6: Sí.
1: Ets amiga dels germans, sí o no? Sabadell, visca Sabadell.
0: Que simpàtica aquesta periodista.
1: M'encanta, l'hauríem de fitxar, Raco, aquesta senyora. Com en dius?
6: A veure, Elisabet Zunzunegui Lasa, Alegria Brandiaran, Iraeta Otegi, Mújica Sarasola. 8 apellidos bascos.
1: Perdona un moment.
0: Perdona, però el Cairon, quan l'anuncien a la tele...
1: Home, sisplau, un moment, Alujas, fot-li rever, perquè això és increïble.
0: Clar, clar.
1: Vinga, fot-li, a veure, atenció, eh? Ara mateix és els 8 cognoms bascos, eh? De la nostra corresponsal. Jo ara miraré TV només per tu, eh? Vinga, va, fot-li.
6: Zunzunegui, Lasa, Alegria, Barandiaran, Iraeta, Otegi, Mújica, Sarasola.
1: Lo d'Alegria potser no, clar, eh?
6: Alegria sí que em defineix molt.
1: Sí que és veritat, eh? Molt bé, molt bé. I la Viqueta, trobes a faltar allò d'allà dalt o no?
6: Mira, una miqueta sí, eh? Sí.
1: Escolta, Elisabet, el cara Alegria, Mojica, Caizu...
0: Otegi, Otegi.
1: Sí. Otegi.
6: Exacte. Saps?
1: Familiar d'Otegi?
6: No.
1: Ah, hòstia, que no, com són pocs allà, dic no...
6: Sí, bueno, són pocs, però no tan pocs.
1: Però escolta, moltes gràcies. Ets simpatiquíssima, la veritat. El proper any t'hem de votar pel Premi Ondas, el millor corresponsal.
6: A veure, feu campanya, per favor.
1: Clar que campanya, sí. Ara mateix, des dels Talonets has de fer campanya, eh?
6: Va, pues venga.
1: Molt bé, perfecte. Pues,
6: a què no hi ha?
1: A què?
6: A què no hi ha?
1: A què no hi ha? Que és euskera.
6: El que s'ha de tenir...
1: Ah, a què no hi ha?
0: Era en català, ah, Guillem.
6: No és euskera, eh?
1: Havia entès a què no hi ha, dic, ara m'està parlant en euskera. No. A què no hi ha, vale, perdó.
6: A què no hi ha?
1: A què no hi ha, pues a què no hi ha.
6: Vinga. Pues,
1: agur, eh?
6: Agur està un divili.
1: Vai.
6: Besar cada a un divat.
1: Vai.
6: Mira, besar cada un divat és això.
1: Ah, però, ah, m'estàs abraçant.
0: Oi, cookies.
1: Oh, ens hem fet una abraçada raco aquí, eh? Hem connectat a la mateixa TV amb RAC1, eh?
0: Oh, una, això et mereix un aplaudiment. Pues,
1: moltes gràcies, eh?
0: Bravo!
1: Sí, hi ha molta connexió de TV RAC1, per què?
6: Perquè jo tinc alguns amics a RAC1.
1: Qui tens amics de RAC1, aquí?
6: Hola, Marta Cailà.
1: Hola, la Marta Cailà, que és del Versió, també.
6: Clar, i tant.
1: Que guanya tu notes, també.
6: Hauries d'estar aquí?
1: No, la Marta Cailà, perquè, clar, ara a les 4 arrenquen el programa.
6: Ja. Ah,
1: però bueno, sí que és lliure, perquè estarà dinant.
6: Clar.
1: Pues enviar una salutació a la Marta Cailà.
6: La Marta Cailà hauria d'estar aquí, perquè és de la millor.
1: Però sou amigues?
6: Molt amigues.
1: Molt bé, però escolta, moltes gràcies per tot, eh?
6: De res, que vegem
1: caixo. Un dia, eh? Adéu, caixo, caixo. Agur, agur. Jo, mira, jo visc al costat d'Agur de Calafell, eh?
0: Ets tremendo. Encara no ha acabat, el Toni.
1: No, tio, ara l'està entrevistant la cadena SER. Perdona, ara que no puc cridar gaire, perquè aquí...
0: Aviam, ves posant el micròfon, aviam què va dient.
1: No, perquè li està gravant també amb càmera i no puc... Ah, si foto el micròfon sortiré el vídeo. Mira, torno estar amb l'Eulàlia aquí al costat. Que li estàs fent una mica potser de road manager al Toni?
2: Totalment, sí, totalment. Vigilo que el tractin bé i que... Mira, que estigui a gust, però sembla que està a gust, eh? Veient-lo així.
1: Home, li agrada xerrar, eh?
2: Tu què et sembla, que tants mitjans pendent d'ells i de tu? Creus que li està agradant?
1: Tu tens por que te'l robin ara?
2: No, ella està encantada amb nosaltres i nosaltres amb ell.
1: Ai, Coqui. Doncs ara, puc agafar tanda? Puc enganxar el Toni?
2: Sí.
1: Vale, perfecte.
2: Vull un senyal?
0: Tenim prioritat o no, els taloners?
2: No tallarà.
1: No, ja.
2: Que et vegi i ja està.
1: No sé si tenim prioritat perquè crec que serem l'últim mitjà que l'entrevista. Avui el seu propi programa serem els últims a entrevistar-lo. Ara mateix està aquí enganxat a la SER amb un noi que va molt ben vestit, tot ataxat, vull dir que molt bé, a la SER tenen glamour. Hòstia, la xapa que li està fotent a mi em sap un greu perquè estan aquí amb la Solana i el noi de la SER està aguantant estoicament, però molt bé, eh? Mira, sembla que acabem. Espera, eh? Ara em fa com vergonya, eh? Ah, ha fet l'entrevista en castellano. Hòstia. Perdona, Antonio Clapés, para los teloneros. ¿Qué tal, hombre?
7: Hombre.
1: ¿Qué tal? Què tal? Estàs bé o què?
7: Sí.
1: Hòstia, quina matraca de xapa avui, eh? Estàs fotent?
7: Sí. Aquest matí he començat amb la gent.
1: Amb el cafè d'idees, no?
7: Clar, cafè d'idees, que no hi havia la Nierga, que està malalta.
1: Pobreta, també diré, eh?
7: Sí,
1: des d'aquí ànims i alegria.
7: No, esperem que vingui a la nit.
1: Ah, sí, bé, sí. Una mica de l'after ondes, no?
7: I què? Vosaltres què? Us han donat alguna cosa o no ja?
1: No, estem a veure si obren una mica...
7: I vist aquí que hi ha un...
1: Ah, ja pica?
7: Hi ha un refrigeri, no?
1: Home, doncs ara hi aniré, però deixa'm entrevistar l'il·lustre guanyador del Premi Ondas al millor programa.
7: L'il·lustre, sobretot, sí.
1: Ja ens ha dit la...
7: He vingut amb la directora, eh?
1: És la teva figurata avui,
7: eh? Sí, he vingut amb ella, eh? Vinc escortat per ella.
1: No, i ens ha dit que una mica el Premi Ondas és culpa nostra, eh?
7: Dels taloners?
1: Sí,
7: perquè... No. Sí, quina part del premi?
1: Bueno, quina casualitat, Toni, no?
7: Ah, no, això és veritat, sí.
1: De fet, ens ha deixat que tant demà com divendres i dilluns arribem amb ressaca, que podem celebrar-ho a lo loco.
7: Bueno, però és que vosaltres teniu aquesta facilitat d'avui arribar hasta l'Ondas, després anar a l'After Ondas, discoteca i tal, i el dia següent com si res. Bueno. Jo ja tinc una edat que el dia següent jo això ja no... A més, curiosament, està mirant l'agenda i demà tinc metge.
1: A quina hora?
7: A tres quarts de... No sé, que ara vull canviar, perquè penso...
1: Demà, clar, no,
7: home,
1: demà... Demà no pots anar.
7: Demà no puc anar. No, no. Per això et dic que és... Però, en canvi, vosaltres, hòstia, teniu aquesta vitalitat que és...
1: Bueno, som joves.
7: Sí, sí. Bueno, el teu aniversari, que dura no sé...
1: Una setmana.
7: Sí, avui ja s'acaba, avui ja s'acaba.
1: Clar, com a festa aniversari teva, celebrar els Ondes, està molt bé, eh?
7: Ja està, és allò, és el top, sí, sí.
1: Des d'aquí, per molts anys, Toni, estem molt contents i molt agraïts. Aquí arriba ara, que veig que arriba...
7: No, són els... La Guàrdia Urbana de... Ah, que acompanya la Guàrdia Urbana, no sé qui, ara no em feis dir qui.
1: Doncs vols preguntar-li tu a algú, Bala, o què? Perquè clar, avui no et veurem ja.
7: Ah, clar, clar.
1: Va, Bala, digues, digues.
7: No, no, jo vull saber quin és el mitjà més estrany que ha parlat amb el Toni.
1: Que, quin és el mitjà més estrany que, amb el que has parlat tu avui? O que, de moment, entrevistes normals?
7: No sé, perquè n'hi ha alguns que no sé qui són. Hi ha molta youtuber, sí, d'aquest, que tinc un canal de...
1: Clar,
7: no sé
1: perquè
7: què.
1: No porten identificat, no estan identificant, no porten, el, no porten cubo, no porten espuma, no porten res.
7: És un mòbil... Pues no sé, a lo millor he fet algun... He mantingut una entrevista per la... Per, no sé, pel
1: El Jazeera.
7: Pel cosí Joanet. Que ha vingut aquí.
1: M'agradaria molt, eh?
7: Clar, vull dir, no sé, parles, eh? Te'n donen un mòbil, bueno, vale. Però...
1: Avui sí que li està fent cas TV3, el Toni.
7: A veure, amb qui estic parlant?
1: Que no, avui, que comentava una cosa, que avui TV3, mira, tens a dues de TV3 que volen entrevistar, avui TV3 et fa cas, eh?
7: Ja, pues, bueno, és excepcional.
1: No, la Georgina Arnau és bona gent.
7: Jo ho sé, ho sé, jo ja sap, que més abans la conec, home.
1: Però escolta, Toni, que tens molta feina, només dir-te que t'agraïm molt, que t'estimem molt des dels taloners, que ets el millor, que t'ho mereixes, bueno, i que avui t'emborratxem una mica.
7: No cal. Això sí, això sí. Sí.
1: Avui tanquem, avui tanquem el que faci falta, Toni? Avui tanquem el que faci falta.
7: Una mica torrat, sí, sí, sí. Que anireu a les Zero Ondes i tot.
1: Sí, a l'Udegas, sí. Tu vens o què?
7: Sí, sí, sí, no, sí, sí. Bueno, l'Eulàlia també...
1: Ah, l'Eulàlia també? Home...
7: Bé, sí, sí, m'ha dit que s'apunta, eh?
1: Bueno, doncs avui li ha de parda, eh?
7: Sí, sí, avui, escolta, prepareu-se, eh? Que no sigui que veiem coses que no hem vist mai, eh?
1: Hòstia, bueno.
7: Vull dir, l'Eulàlia sobre la barra, atenció, eh? Vull dir, aquestes coses... Vés a saber, mai se sap.
1: Això ja queda off the record.
7: De record tot. Això ho talleu, eh?
1: Això ho talleu, això ho talleu. Bueno, Toni, moltes gràcies, eh?
7: Això ho talleu, eh? Vinga, talleu.
1: Ens veiem després. Adéu, Toni, adéu, adéu, adéu. Escolta, ara el Toni, que ja l'enganxa ara mateix a TV3, i res, doncs avui expectant per veure com la directora de recursos de festa.
7: Clar que sí, home, avui sortir...
1: Aquest és l'objecte.
7: Tots som un. Sí.
1: Mira, estic aquí amb l'Oriol Llopart, el nostre estudiant en pràctiques. Oriol, què tal? Saluda.
8: Què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Tot bé?
8: Molt bé.
1: Amb aquesta veu sembla que hagis guanyat 12 ondes, però és el teu primer, eh?
8: Exacte, és el més a prop que estaré d'una ondes.
1: Fem una cosa, que com ets becari, anem a veure si piquem alguna de menjar, no?
8: Sí, som-hi. A més, han caigut les taules abans.
1: Han caigut les taules?
8: Sí, mentre estaves entrevistant a l'Eulàlia. Han volat. No, l'Eulàlia no, la noia del País Basc, han volat.
1: Veig que estàs atent a qui entrevisto, eh?
8: Sí.
1: Bueno, molt bé, mira, anem a demanar un moment. Estem apropant-nos ara al tema d'aquí. Mira, que, a veure, què vols tu? Estem de servei, entenc que no podem veure res d'alcohol.
8: No, una Coca-Cola mateix.
1: Vale, perfecte. Mira, hola, què tal? Teniu, mira, una Coca-Cola pot ser per ell, sisplau? Sí, gel i llimona, sí, sí, molt bé.
7: Però estem en una connexió, vull dir, ara no és moment d'estar,
1: bueno,
7: per coses privades gent, vostres, eh?
1: No, un moment, però estem aquí bevent, molt bé. Tens copeta de vi blanc, pot ser?
8: Sí.
1: Ah, doncs posa'm una copeta de vi blanc, sisplau, sí, sí.
8: Però no m'has dit que estàvem de servei.
1: Però tu, clar, tu ets de pràctiques, escolta. No, no, molt bé, molt bé. Estem aquí esperant a veure si arriben més, perquè de moment el primer, el més puntual, Toni Clapés, eh? Digues, digues. Ah, moltes gràcies, eh? Gràcies, bon home, bon dia. Pues ja està. Mira, brindis en directe amb l'estudi de pràctiques. Vinga, va, som-hi. Amb alegria, eh? Bueno, escolta'm una cosa. Anem a intentar gestionar.
7: Sí.
1: Perquè, oh, mira, aquest com és? Aquest, Oriol, aquest és l'actor, sí, aquell de d'Ida. Aquell que està amb el Nacional.
7: Qui? Sí,
8: home, bueno, el...
1: Era el germà de la Maco.
8: Sí, és que no he vist Aida, jo.
1: Doncs no l'entrevistem. Si tu no has vist Aida, no l'entrevistem. Hi ha el Jaume Serra, que és el jefazo de la SER. Vols que xerri amb ell?
7: Home, aquest és el que remena a les cireres, i tant, del tema Ondes.
1: Home, aquest és el que dona Ondes i tal.
7: Sí, sí, ves.
1: Sí, tu... Això pot sortir molt bé, pot sortir molt malament, eh?
7: Encara...
1: Qui és aquest? El Gran Wyoming. Ah, hòstia, perdó, el Gran Wyoming, ja? Vaig intentar fotre el micròfon, a veure què diu.
7: Clar, tu tira, tu tira.
9: Somos iguales y cada vez menos, pues para nosotros es una consideración que agradecemos muchísimo.
10: Es muy difícil mantener un programa con tanta audiencia tantos años.
1: Aquesta és el sexta, li està fent la pilota.
9: Ah, clar. Es que este programa tiene una ventaja y es que está basado en la actualidad.
7: Ves-ho traduint al català, Guillem.
9: El juego que de la actualidad es infinito.
1: Que diu que molta feina.
9: Viviendo de ello toda la vida, ¿no? Nosotros solo 20 años.
1: Que diu que ja està cansat. Jo crec que aquest és la jubila, eh?
9: Ay, perdona. Nuevo fármaco, nuevas cosas, pero la aspirina siempre está. Y nosotros estamos ahí.
7: L'aspirina? Tant el Toni com el Wyoming parlant, sí, sí, de metges i aspirines i medicaments, eh? Està la cosa fotuda, eh?
1: S'acaba de comparar amb una aspirina al tio, eh? Vull dir que...
9: No debería decirlo. Bueno, es que el caiga quien caiga nos dieron. Bueno, yo los del programa también los capitalizo. Yo llevo en la televisión, yo no me canso de repetirlo, llevo la mayor parte del presupuesto del programa y soy el que recibe los premios y el que capitaliza los méritos. El resto lo dejo a los compañeros, que nunca he sido egoísta con el trabajo.
11: ¿Y el caballito quién se lo queda, tú?
9: En este caso sí, porque es personal. Bueno, es los otros se lo quedan las productoras.
0: Preguntaría o no guardará, Guillem.
1: Bueno, una pregunta para los taloneros, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Dónde guardarás el premio? ¿Ya tienes lugar?
9: Bueno, sí, en el Salón de los Premios, que es infinito.
1: Hostia, muy bien, ¿no?
9: Es un salón gigantesco, sí. Está lleno de quincalla.
1: Muy bien, muy bien.
9: No, estoy orgulloso. Es un premio que me honra de satisfacción. A estas edades ya provectas, pues que te den otro premio, dices, bueno, sin tener un diagnóstico grave.
1: ¿Eh? ¿Te lo sientes un poco como que te eches ya para un lado? ¿Que en el sentido de que, oye, pues premio a la jubilación? ¿O cómo va?
0: Mano,
9: no, si esa es la intención, se han equivocado. Aunque yo, evidentemente, ya estoy para pocos trotes. Pero jamás los premios te realzan, no te hunden. A no ser, como te digo, que sea a toda una carrera y porque ha aparecido un diagnóstico médico que no estaba previsto.
1: Bueno, pues nos alegramos mucho por ti, ¿eh? Oye, un fuerte aplauso para Wyoming, claro que sí, ole.
9: El público no puede escuchar el aplauso.
1: Los metemos enlatados, no te preocupes.
9: Que va a parecer que nadie ha querido aplaudir. Están todos en tus
0: manos. Aplaudeixin,
1: carai. Uy, perdón, que están aquí la gente. No, sí, lo ha cortado todo, lo ha cortado toda la entrevistada. No, no. Un fuerte aplauso ahora en el micro. Hostia, quin home, com imposa, eh?
0: Sí, o què?
1: Hostia, sí, clar, quan la vam entrevistar aquí als taloners, jo estava per telèfon, imagina't, vull dir, no li veia. Ara és un tio, és un madurito sexy, eh?
0: Clar que sí, home. Està en bona forma, Wyoming.
12: Go to the publicity. Some ads to get money for the company. Okay, lads? See you soon.
13: RAC 1. Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
14: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia els Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
15: Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
16: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes, fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
15: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
16: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
15: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
17: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
18: Xarxa Hyundai de Barcelona.
19: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
20: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: RAC 1. Tots som 1. Els taloners del versió RAC 1. El refugi climàtic de la ràdio.
0: Que avui se celebra el Dia Europeu de la Meditació. És curiós que coincideixi amb el del mariachi. És un dia que s'ha convertit en una tradició consolidada i en una cita anual emblemàtica per tota la comunitat meditadora de Catalunya. I per això avui, atenció, hem decidit que volem donar-vos consells bàsics per meditar ara en directe. Acompanyeu-nos.
1: Sí, efectivament. Hem decidit celebrar el dia meditant i per això hem trucat a diferents centres de meditació de Catalunya perquè ens donin uns consells. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de xacres.
0: Perdona, però la darrera cosa que m'imaginava avui...
3: Suau.
0: Era el Guillem meditant, eh?
3: Suau, hem de parlar suau, ara.
21: Ara s'ha de parlar així.
3: Exacte.
0: Però què són els xacres? On estan?
21: Els xacres és un moble de l'IKEA.
3: N'hi ha set. N'hi ha set.
21: N'hi ha set, sí. Us he de dir que el primer que he fet ha sigut trucar a un centre...
0: Que no et sento.
21: El primer que he fet ha sigut...
0: Crida més.
21: Que el primer que he fet ha sigut trucar a un centre, que es diu de Tarragona, que es diu Senda Activa. Al principi, ostres, no m'ha ensenyat a meditar, però us he de dir que m'ha fet molt feliç aquesta trucada i la sorpresa que m'he endut.
22: Dígame.
21: Hola, bon dia. Mira, què tal? Truco de RAC1, truco de la ràdio. Això és un centre de meditació?
22: Sí.
21: Ah, molt bé. Mira, que truquem perquè avui és el Dia Europeu de la Meditació i volíem aprendre una mica de diferents consells per poder meditar.
22: Però... I què voleu fer? Una entrevista o què? No entenc.
21: No, si em pots donar una mica de consells tu ara per meditar, què s'ha de fer per meditar, doncs jo ja estaré content.
22: Te lo dic en castellà perquè aniré més ràpid, va?
21: No,
22: que
21: perquè
22: soc de Valladolid i encara el meu català no és molt bo.
21: Però, perdona que et digui una cosa, aquest català de Valladolid sona molt bé, eh?
22: Ah, sí?
21: Ostres, et felicito molt bé.
22: Ah, doncs pues moltes gràcies, sí. Ho intento, eh? Però, per almenys ho intento.
21: Però escolta, quan, ara, un moment, ara tornem al tema de la meditació, però tu quan portes sí, aquí?
22: Pues des del 18, però encara no en soc natural. És veritat que això, que encara no en soc natural.
21: Doncs no hagués dit mai amb aquest accent que de Valladolid hagués dit, mira, aquesta tia és de Tarragona. Vull dir que...
22: Jo dic que soc d'aquí del Delta, perquè com que tinc una cena així una miqueta obert, pues jo dic que soc del Delta i ja està.
21: De dir que increïble, vull dir, aquest català de Valladolid, vull dir que molt bé, eh?
0: Com te l'has guanyat, també.
3: Home. I que és gnòstic, es nota,
21: sí?
3: Que és mestre de lo espiritual.
0: Meditaire.
21: Estem veient a Alba Segarra relaxada, eh?
0: Això és, estic al·lucinant.
21: Atenció, perquè tenim el truc per no pensar en res i poder meditar, que ha sigut el que ens ha donat aquesta bona noia de Valladolid que parla un català perfecte.
22: Pues mira, básicamente para poder meditar bien, yo creo que es soltar la expectativa de que es dejar la mente en blanco. Eso es mentira. O sea, al final, meditar consiste en entrar en un estado de calma interna a través de la respiración,
21: vale,
22: y trabajar cada pensamiento que entra. Y son muchísimos los que entran al principio. Media hora de meditación te sobrevienen aproximadamente unos 3.000 pensamientos. Hostia, que pueden ser aproximados.
21: ¿3.000 pensamientos en mitja hora?
22: Al día tenemos unos 60.000.
21: ¿Cómo? Oh. Bueno, yo no soy normal, yo no pienso tan. Vull dir,
22: bueno,
21: 60.000 pensamientos, vull dir, quina barbaritat.
22: Sí, 60.000 al día tenemos.
21: Vigileu que pensem massa, ¿eh? ¿Per a què prova? No ho sé.
0: Jo crec que amb prou feines tinc 5 pensaments, el dia.
3: Jo crec que passo els 80.000.
21: Tens tots els pensaments que nosaltres no tenim, els tens tu, eh?
3: Soc tan generosa que genero els dels altres, saps?
21: Està molt bé. Escolta, he seguit trucant, ara he trucat a Lleida, i atenció, perquè m'he trobat un home que per mi és increïble el que fa. Medita en directe i ho fa ni més ni menys que des del cotxe.
3: Oh!
23: Sí!
21: Hola, què tal? Que truco de la ràdio. Això és un centre de meditació.
23: Sí, senyor.
21: No sé si aquí teniu un consell.

0: Vas bé?
1: Ai, perfecte.
0: O sigui, ja estàs, eh?
1: Sí, sí, meditar és molt fàcil. Només tens el xerrano que tens al teu voltant.
0: Pues pim-pam, eh? I jo crec que tu tens molt mèrit d'estar conduint i meditant. Vull dir que això és fort. Un crac de Lleida que anava meditant amb el cotxe.
2: A la 2, eh?
3: A la 2. Això és on he dit per on?
0: A la 2, eh?
3: Hi ha una...
0: Home, sí que hem anat. És gairebé com està a PortAventura, eh?
3: La 2 és un recordatori de que som la demarcació oblidada.
0: És que és fort perquè comencen els sotracs quan comença la demarcació de Lleida,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, totalment,
3: eh? On fet els governants?
0: Bueno, hi ha una carretera boníssima que gairebé té flors al voral i és entre, que posa el cartell aquell verd, Lleida...
3: Sí.
0: I
2: allà comences a meditar.
0: Allà comences
3: és com si ens marquessin. Saps com marques els animals malalts? Doncs pues nosaltres mos ho fan així. Recorda on entres, recorda d'on ets, recorda que és l'oblidada, recorda que aquí ni un euro hi posarem. És la manera que tenen de comunicar-nos-ho. Molt agraïts, molt agraïts.
0: Està molt bé, es nota que l'Alba és la germana, sí. La del mig, la de tres,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí.
0: Del discurs aquest de víctima amb molt la flor de peix. A veure, seguim meditant. Atenció, perquè m'he trobat una dona, he trucat a un altre centre, i he trobat una dona molt aplicada, atenció, amb la seva feina.
4: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, què tal? Truco de RAC1, de la ràdio, que avui és el Dia Europeu de la Meditació.
4: Ah, genial.
0: Sí, he trucat per veure si ens podeu donar algun consell.
4: Sí, clar que sí.
0: Molt, molt bé. Tu estàs molt contenta, tu, no? O sigui, jo pensava que això seria una trucada més íntima, però veig que tu estàs contenta.
4: Sí, clar que sí. Jo he meditat al matí i ja tinc el dia supercontent.
0: Ah, vale. Tu medites al matí i tu deixes fet.
4: Clar, clar. El primer que faig al matí per començar el dia bé és meditar.
0: Ah, molt bé. I què tal? Com ha anat la meditació d'avui?
4: Molt bé.
0: Quanta estona
4: t'hi estàs... Intensa, però bé.
0: I quanta estona t'hi estàs meditant, tu?
4: Avui, concretament avui, 45 minuts.
0: 45 minuts? Ostres, i tu treballes en un centre de meditació, no?
4: Sí.
0: Això et compta com una jornada laboral o no va al conveni?
4: No, això és treball meu propi.
0: Atenció, perquè amb aquesta dona que medita 45 minuts al dia, avui ha meditat aquests 45 minuts, l'he posat un repte. L'he dit, puc meditar jo amb tu?
2: Home!
0: Podem meditar? Em pots fer meditar?
2: És que t'he vist canviat avui, Guillem.
0: I atenció, perquè a tota aquella gent que ens estigui escoltant ara mateix, quan falten 3 minuts per les 4, que es relaxi i que segueixi els consells perquè meditem tots en directe.
4: Se pot meditar en qualsevol moment.
0: Vale,
4: la meditació és per nosaltres... portar la ment al que està passant ara mateix. Però vale. No el que està passant fora, sinó el que està passant dins meu.
0: Vale, per tant, jo ara m'he de posar... Estic assegut de la cadira davant d'un micròfon. M'he de posar a pensar en el que estic visquent ara mateix, no?
4: No, pensar no.
0: Ah, no penso.
4: Has de tancar els ulls per sentir el cos.
0: Ulls tancats, vale.
4: Tancar els ulls, deixar les teves mans relaxades a sobre dels genolls.
0: Vale. Mm-hmm. Ho estic fent, eh? Vale. Espera, m'estic posant. Vale, perfecte. Vale?
4: Vale, i sent el teu cos. Tens els ulls tancats?
0: Sí.
4: Vale, pues ara comença a sentir la teva respiració. Deixa que sigui natural. Simplement observa com estàs respirant.
0: Et responc o respiro?
4: Respira.
0: Ah, vale. Respiro.
4: I ara fica la consciència a la teva cara. I deixa que la musculatura de la teva cara es relaxi. Sentint com el cos es va relaxant i sentint la teva respiració. Bé, això seria un inici per començar a...
0: Hòstia, molt bé. Ara hòstia, estava bé, eh? Hòstia. Quin canvi... M'has canviat aquí el registre, dic, ostres, m'he obert...
4: T'has anat a la realitat de cop.
0: M'has fotut un zasca a la vida, ara?
5: Alerta boomer!
2: Clapareu. Ara que estàvem relaxadets...
6: No, és que ara, perdona, estàveu fent un servei social, un servei públic, que és el de relaxar i meditar a la població, perquè...
2: Déu-n'hi-do!
6: Això s'ha convertit en... Catalunya, sinònim de caos.
2: Sí,
6: ara mateix
2: sí.
6: És, no seria el govern de tothom, el govern de la Generalitat, sinó el caos de tothom.

0: Mira, Estadella, que ets un tio accelerat.
1: Sí.
0: Alegria, amb il·lusió, que de Francesc Meixis. Però aquí vas estar molt bé amb aquestes trucadetes, meditant, respirant. És el que necessitem.
1: Sí. I, home, i els canapés dels Ondes, que no vaig poder tastar res al final.
0: Home.
1: Que vaig anar amb l'Oriol Llopart, el primer becari de la història dels teloners.
0: Que se'n va endur un diploma, me'n recordo, de ser el primer becari.
1: És veritat, això és
0: fort. Des d'aquí li enviem una abraçada.
1: No sabem si té feina, eh?
0: Escolta, hem de marxar, hem de posar una musiqueta.
1: Sí, home, tinc bona merda, avui tinc bona merda. Ahir vam rebre una mica de crítica perquè va dir és que és molt antiga, no sé què, la gent.
0: Això ens ho van dir al nostre Instagram.

0: Sí, @els_teloners-recua, ja podeu adreçar-nos qualsevol queixa, qualsevol cosa.
1: Vale. Com que avui és el segon programa d'estiu,
0: sí,
1: i venim aquí cada dia, sí, a gravar-lo,
0: sí,
1: el que podríem fer és que ens envieu peticions per privat.
0: Vale, vale.
1: De jo vull que soni aquesta cançó.
0: Vale, perfecte.
1: I no la posarem, segurament.
0: Bueno, ho podem fer cas també de,
1: vinga,
0: de la gent.
1: Va,
0: mira,
1: sí,
0: de fet,
1: fer, sí,
0: aquesta cançó me l'ha recomanat el meu pare.
1: Ah, sí?
0: Perquè ens va sentir i va dir, home,
1: Pep,
0: veiem, home, espavila una, sí, mica. I hem anat a, per la Jennifer López, quan cantava.
1: Ah.
0: Clar, la Jennifer López, el 1999 es va treure el Let's Get Loud.
1: Oh, m'encanta aquesta cançó.
0: Jo vull la gent la fent picar de mans.
2: Let's get loud, hey, let's get loud.

0: estudis centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Bona tarda, Mònica, menys entusiasme que ahir, però amb la mateixa alegria que demà. Benvinguts al Versió Estiu, 4 i 1 minut, gairebé 2 minuts. Tornem aquí amb la gran Yael Brusca. Bona tarda, Brusca.
2: Bona tarda.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: A veure, un moment, missatge de socors pels de... aquesta ampolla d'aigua ronyosa que hi ha aquí i aquest boli... mira. Boli... Permanent CD. Mira, aquest és el mangarem. És un, com un d'aquests que no s'esborren.
2: Aquests van molt bé per anotar el teu nom a la llet que desem aquí a la nevera.
1: Quina llet desem a la nevera? A veure.
2: Jo porto la meva llet de casa per fer-me els cafès, aleshores jo em poso, que és meva, poso ja ell perquè no me'n robin.
1: Jo vull obrir la nevera i no exero si dic que hi ha, com a mínim, 4, 12, 20 brics diferents de llet.
2: Hi ha molts brics.
1: O sigui, hi ha més brics que persones. Clar. En aquesta casa.
2: Que no importa que posi el nom, perquè jo n'he robat d'altres.
3: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
3: No, dic que un d'aquests brics és meu. Concretament, sense lactosa, la marca no la recordo.
1: Molt bé. I no podem intentar fotre una mica d'ordre i agrupar les llets, perquè un litre de llet per fer un tallat, estàs un any per gastar-lo, eh?
3: L'allarguem durant la setmana, jo crec que cadascú fa el mateix.
1: Bé, doncs queda, si no apareix el propietari aquest bolígraf en els propers 30 minuts, me'l quedo. Això d'una banda. I aquesta ampolla guarra d'aigua que hi ha aquí, la llençarem.
2: Això deuen ser els informatius, o aquí, el 14-15.
1: No. I una altra, no? Una altra ampolla guarra. Els màxims sospitosos són informatius i esports, que són els últims que han fet ús d'aquest estudi. I si no, hi és l'Embudio, que podria ser ell. Sí, no. Els sospitosos o l'Embudio o els informatius. Ja. Bueno, podem començar, no?
2: Va.
1: O volies dir alguna cosa? Tu, que avui t'has banyat a la platja i que
2: s'ho
1: treu la cara.
2: Sí, jo avui vinc molt contenta perquè a les 7 del matí...
1: A les 7?
2: Sí, 7 del matí he fet un banyet. És la millor hora, realment. Sé que ho diu, fa molts anys que ho diu la gent gran, això, sí, però clar. És la millor hora.
1: És que et comportes com un iaio.
2: Sí.
1: Molt bé. I quanta estona has estat dins l'aigua?
2: Doncs res, allò, una remulladeta i ja està. Hi havia gent fent submarinisme, que es diu.
1: Doncs jo la remulladeta l'he fet a la Via Augusta avui.
2: Hem tornat, sí,
1: allà a pal plantat amb el cotxe venint de Matadepera, que ahir n'hi havia trànsit i avui.
2: Sol dir que t'has empipat.
1: No.
3: Remulladeta, suor.
1: Han vingut ganes de trucar al responsable de les obres del tros al carrer Bici,
2: sí?
1: Entre l'entrada i, com es diu això, i el... I Mitre, el tros que està en discussió...
2: No havies dit mai, això, eh?
1: No s'ha dit mai, perquè està ràdio menys en boca meva. Però vull dir que vull felicitar el tio que va fotre aquest coll d'ampolla en un lloc que anava molt bé tot, eh? Vull dir que felicitats, que ets un geni, i que un dia que hagi de fer una casa o construir alguna
2: cosa...
1: No,
2: però pots agafar la bici.
1: En general, qui porta el tema del trànsit a Barcelona és un tio que se l'ha de contractar als llocs.
2: Sí, jo t'he de dir que jo també he empipat bastant entrant per la Gran Via.
1: Per la Gran Via.
2: Que déu-n'hi-do allà, també.
1: Allà podrien tancar-ho tot i posar-hi un bar de copes, que va quedar molt maco tot blanc i molt xulo quan ho van fer nou. Sí, vaig fer un rodatge una vegada allà. Bueno, deixem de rajar de l'Ajuntament, que és el millor que passa en aquesta ciutat. Visca Barcelona,
2: visca.
1: I visca Jaume Collboni i visca el PSC. A veure, què?
2: Ai, escolta'm.
1: Sí.
2: Jo avui portava un tema. És el Dia Internacional del Gos. Sí. Suposo que això ho sabia.
1: No.
2: Ui.
1: No.
3: És dels petits, eh?
1: Em pensava que era un efecte de so, això.
2: És el Dia Internacional del Gos, no sé si ho sabies.
1: Justament crec que és per això que he sentit avui l'Embudio, que ho explicava per a la ràdio, que han decidit que els gossos de menys de 40 quilos puguin anar en tren.
2: Caram.
1: Sí, amb un vagó especialitzat, eh? I amb els seus amos, clar, perquè ja, si no ja em diràs tu.
4: I ara ara, mi queridísimo Pere, una gran iniciativa.
1: Home, senyor Sánchez, benvingut. Li agrada que els gossos puguin anar en tren, és aquest el motiu?
4: Claro que sí, mi amigo socialista. Por fin podré viajar en alta velocidad.
1: Sí.
4: Y ahora todos los perros podremos viajar seguros y felices.
1: No, que li diguin perro Sánchez no vol dir... Vostè es diu Pedro, no Perro Sánchez, ¿vale?
4: ¿Saben por qué me llaman perro?
1: ¿Por qué?
4: Porque todas las que me ven exclaman, wow.
1: No va, però, de veritat.
4: Y mi querido socialista, tú también podrás viajar muy cómodo.
1: ¿Por qué motiu?
4: Porque la gente muy peluda también tendrá que ir en ese vagón especializado.
1: Sí,
4: y tú debajo de esa camisa de colores... Llevas a Lenny Kravitz.
1: Va, però ja d'aquest color, no és veritat. En fi, gràcies, senyor Sánchez. I...
4: I por debajo a Melendi el primer año.
2: Carai.
1: Bueno, i el Macron. En fi, gràcies, senyor.
4: Déjame decirle a los oyentes, sí, querido Pera, que estamos invirtiendo mucho en esta iniciativa. De hecho, hoy en día los perros viajan mejor y más cómodos en Renfe que los catalanes en Rodalies.
1: Home, té collons que ho digui vostè mateix, però efectivament. Va millor un gos amb aquest nou tren que no pas... un català mitjà.
4: Uau!
2: Mira, jo t'he de dir que si he d'escollir prefereixo seure al tren al costat d'un gos que, sí, que d'un nen, per exemple, eh? Perquè els gossos almenys no corren ni tampoc criden pels passadissos. Mira, ahí som.
5: Què diu aquestan? Noia!
2: No, a veure.
5: O que sigui.
1: Martí, no faltem, sisplau.
2: És que és veritat, ja estan els nens, ja hi són.
5: Calla, que... que sembles una profe de plàstica.
6: Martí, deixa d'insultar la gent de l'estudi. A sobre que ens han adoptat perquè no sabem on són els papes.
1: Bueno, aviam, Martí i Abril, què voleu?
5: A mi em van deixar a l'estació de França.
1: No t'inventis coses, Martí, què voleu?
6: És que em sembla molt bé la iniciativa dels quissos. Ells també mereixen poder viatjar còmodes.
5: Sí!
2: Jo no tinc paciència. Mira, és que un, portaré els colors, tinc uns colors i pinteu, i no ens molesteu.
5: Sí!
6: Vale,
1: cal dir sí a tot, com si fos un imbècil. En fi, gràcies als nens, torneu al vostre casal d'estiu, a les vostres coses i... No!
7: Bona tarda des de Lleida, querido. Puc explicar-te una dada curiosa?
1: Ets a Lleida, perfecte.
7: La dada d'avui és especialment interessant. Amb Torres portant la gorra de Oriol
1: Jové. Oriol Jové, tu no fas la R tan llarga, Jové.
7: La primera de la Barça, el Sevilla, a la celebració del Mundial, on un jugador portava una gorra en aquest to exacte de vermell des de l'octubre de la 83 amb la primera emissió d'Oliver i Benji, que eren de Lleida.
1: Oriol Jové, no era de Lleida, Oliver i Benji.
7: Es van vendre a l'Atlètic Lleida amb aquest estafador francès i anglès.
1: Oriol Jové, sisplau.
7: Puc donar una altra dada?
1: No volem més dades, Oriol. Tranquil·litat, pau, bons aliments, i no facis aquest so. Tu imagina't que la gent està descansant i fent la migdiada, que és bastant habitual a aquesta hora, i de cop i volta senten tot aquest follon. És una cosa com una mica desagradable. Per tant,
7: però descansa. És que tinc la dada exacta.
1: Un dia farem Jové contra Jové, a veure què passa. Escolta'm una cosa, no sé si us vau fixar que ahir a l'Hospitalet del Llobregat va haver-hi moments de tensió dramàtics, sí, perquè van caure arbres a causa de les grans ventades,
4: sí, sí.
1: Perquè ens fem una idea una mica del que va passar, perquè quedi clar qui no estigués a l'Hospitalet ahir. Tenim una pobra dona explicant-ho a Tele3.
8: Y vino una fuerza de viento. Y digo, ¡ay, Pedro, mira! ¡Y hace pau! ¡Ay, ya está aquí la guerra!
2: Ui?
1: Un moment, tornem a escoltar el testimoni. No se n'emputeu, que la senyora estava collonida.
8: Y vino una fuerza de viento. Y digo, ¡ay, Pedro, mira!
1: Bé,
2: això és el de l'esclafit, eh?
1: Bueno, sí, és que es pot conèixer el fenomen com a fuerza de viento feo o bé, tempesta seca, que per casau, joder, ja estem posant la música aquesta. És que jo, a cada cançó és un ensurt, diguem, no? Cada sintonia que sona, el pulsòmetre, com es digui, puja una mica de nivell. Què passa ara?
8: Pum.
1: Què?
8: Scratch.
1: No, va, no comencem.
8: Preu.
1: Què?
8: Penetiu-vos, pecadors.
1: No, si no hem pecatat.
8: Morireu tots.
1: Bueno, ja tenim aquí a la senyora...
8: Fium-fus-plash.
1: Cari, aquí tenim a la senyora Olivia Làctia, l'agents alarmista, director de l'Organització Social Tricientífica Internacional d'Astronomia, l'Hòstia. Aviam, senyora Làctia, què passa exactament?
9: Com que què em passa?
1: Bueno, calma, sisplau.
9: Corba!
1: Corba què?
9: Tempestes seques.
1: Home, sí, clar.
9: Properes per atacates. Per atacates. Com estic diga.
1: Sí, sí, ja
9: és
1: està.
9: Igual. Això només pot voler dir-re una cosa.
1: Amb el canvi climàtic, no? La crisi climàtica.
9: Pitjor, perra, masses. Pobre il·lus, parlo d'eclipsi.
1: Sí, clar, és veritat.
9: Queden només... Tic-tac, escolta, sí. Escolta bé. 22 dies, 51 minuts, 13 segons, 12, 10...
1: I ja estarem, eh?
9: Perquè el sol...
1: Versió...
9: Què passarà, Pere?
1: No, és igual, que hi haurà l'eclipsi.
9: El sol sigui devorat per l'ombra.
1: No, devorat no.
9: I morirem de fred consumits per la penombra.
1: No, ja, prou jo de fer... Que... No, no morirem consumits de fred. Deixi de desinformar.
9: 9 segons, 8 segons, 6 segons.
1: El sol... Calli, coi. El sol no serà devorat per ningú. És un eclipsi i tan sols la lluna... Tapa una estona al sol provocant un ombra sobre la Terra que ens deixa els...
9: Però perdona, qui és aquí experta? Olivia Làctea o Pere Massas?
1: Doncs clarament...
9: Crec que queda clar.
1: No,
9: tu o jo.
1: No, jo molt
9: tu
1: clar.
9: I jo morts.
1: No, gràcies per haver vingut i ja està. I bon vent i bon carnaval.
10: Buenas tardes,
1: no, si ja
10: querido
1: saludat,
10: Pere,
1: ja està, si
10: camarada
1: ja
10: socialista.
1: No, prou del camarada socialista i d'aquestes merdes, val? Ja ha quedat clar que...
11: Jo sempre he sigut el PSC.
1: No, bé, a Espejo, para ja de posar aquest tall, tio. jo no ho he dit mai. Bueno, sí, clar, sí que ho he dit.
3: No, clar.
1: Però era una broma.
3: No és ia, aquest tall.
1: Era una broma.
9: En ja fi... parla com Pedro Sánchez.
1: No,
9: jo
1: perro,
9: no ho he dit
1: perro
9: mai.
1: Sánchez, que ja pot anar amb tren. Aviam, senyor Sánchez, un altre cop ha vingut aquí, ves que no sigui per donar les pertinents explicacions del cas de Patero.
9: Ah?
10: ¿Cómo?
1: Sí.
10: ¿Es el que le arregla los zapatos?
1: No.
10: ¿Quién es? ¿Un amigo suyo?
1: José Luis Rodríguez Zapatero.
12: Sobre el expresidente Zapatero, lo que me gustaría también señalar es lo siguiente. Primero, en su gobierno no hubo un solo escándalo y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece, que me merece a mí personalmente.
10: Pues,
1: vaya,
10: sinceramente,
1: vaya,
10: no sé vaya, quién
1: vaya,
10: es
1: vaya,
10: el galán seductor que sí. Habla con esa voz, pero
1: no,
10: solo de escucharlo...
1: No, es usted, señor Sánchez.
10: Es usted. Se han quedado embarazadas tres chicas de
1: no,
10: la
1: No, se han quedado embarazadas, pero...
10: En fin,
2: no,
10: me encantaría...
2: No miris a mí, Pere, es que no, me ha mirado, cara de ostras.
1: No, no sé.
2: Sí.
10: Me encantaría hablar de este asunto, pero ahora debemos unirnos para apoyar a los afectados por el fuego.
1: Bueno, sí que aunque esté...
10: Concretamente, sí. No hablando de este caso del que usted me habla.
1: Sembla que això del foc li està anant molt bé, per no parlar del PSOE, concretament de les últimes novetats del cas Zapatero, eh? Per tant, alguna trampa aquí... Escolti, això no és un vídeo de... No porto un encenedor... Hay un vídeo de benzina aquí. ¿Qué es
10: no
1: això?
10: Sé de qué me habla, pero
1: no,
10: en
1: sí.
10: Fin.
1: No
10: me voy, que es tarde y todavía no he comido. Adiós, xiao.
3: Quina presa.
1: No
13: bueno,
1: he comido. Sí.
13: Son las 5, no he comido. No,
1: faltan 3 quarts.
10: Voy como las balas.
1: Sí, ja ho veiem. En fi, gràcies per no haver vingut i ja... Esperem que no torni a aparèixer, perquè en contrast a vostè tenim el rigor. Ara, puja la sintonia, que ens agrada molt.
2: Tan. Hauríem de fer un remix. Alguns d'aquests DJs que hi ha per Catalunya.
1: Bueno, com es diu, el DJ d'això...
2: El món DJ.
1: El món DJ.
2: O la DJ Trapella.
1: DJ, amb una barreja del món DJ...
2: Clar.
1: Puja.
3: Ernest Codina, no, també.
2: O l'Ernest Codina, o l'Arnau Mulet.
1: Ah, carai, noi.
2: O l'Enric Font.
1: Que hem d'anar...
2: Que jo sóc ex-rexens...
1: Bueno, cal que ho diguis. Si ets allà, prens 4 discos i torna més relaxada. En fi, per què està sonant la sintonia del món RQ? Qui s'hi hagi fixat, ens interessa la serietat, ens interessa el món de la rigorositat, la veracitat i el detallisme. El món de les històries personals, també de la informació internacional, és que ens interessen moltes coses en aquest programa. I, evidentment, tot això que estem comentant és un sector dirigit amb mà de ferro i amb bon senderi pel nostre company estimadíssim Sergi Embudio del món RQ, eh? És una persona que sempre manté la serenitat en antena i mai surt del registre periodístic, eh? Escoltem-lo atentament.
14: A banda, el festival també celebrarà l'aniversari de Nisaga de Poder, que es va estrenar, ja ho sabeu, fa 30 anys.
1: Un moment. Aquest crit en Fife és ell?
14: Oh!
2: Falset. Un falset, eh? Sí, com el del Max, ahir.
1: Ah, què dius, això?
3: Com el teu, d'ahir, Pere, el falset.
1: Ja està instal·lat.
10: No és la xica de recepció?
1: Ja? No.
10: Marta Massí.
1: Oh!
2: Sí que s'assembla.
10: Marta
2: Massí. Em torno boja.
1: Em
2: torno boja!
1: És veritat, aviam, podem comprar els dos? Em torno boja!
2: Em torno boja!
1: Doncs, Embudio, és que pots posar el tall sencer? Joder, el llarg, el 2107, tall Embudio.
14: A banda, el festival també celebrarà l'aniversari de Nisaga de Poder, que es va estrenar, ja ho sabeu.
1: És que sí, sí, sembla que s'hagi colat la Marta Massí pel programa. En fi, gràcies, Sergi, i bona nit, o que vagi bé, perquè deu estar fent la migdiada, pobret. Què, voleu la trucada suïcida?
2: Vinga.
1: Home, clar. Treu el bombo,
2: ja. Ens
1: treu el bombo i fota-li una bona remenada. Fota-li fort, però més fort, eh?
6: Ja, podem jugar amb això?
1: No, no podeu jugar, això és
6: pues sí, pues sí.
1: No, mira, no podeu. Què ha sortit?
6: Mare dolç.
2: Ostres. No, és gros, eh? El nom d'avui.
6: He vist boles més grosses.
2: Per favor, nen, Abril.
1: Aquest jo crec que no ens l'agafarà. Truco ja, recordem. Hi ha una bola amb tots els meus telèfons que tinc aquí a l'agenda. La Iael va remenant i surt a l'atzar un nom.
2: És una superestrella.
14: Aitana?
2: No.
1: Aviam. I truco, eh? Des del meu mòbil i amb el teu posat. Què dius?
2: Jo ja hi soc, eh? No cal que em truqueu.
1: No, no, aviam. Però ja es tracta de descobrir una mica qui és, eh? Yep.
11: Pero bueno, ¿y este honor?
2: Oh.
11: Una telefonada del gran Pere Mas.
14: Oh. Bueno.
11: ¿Com estem?
1: Hola, no puc dir el teu nom perquè la gent no sap qui ets encara, home, eh? Te l'has reconegut per la veu?
11: Estem en directe.
1: Oh, clar, que estic fent el programa, estem en directe, tio, que no ho veus. Estàs sortint per la ràdio, vigila el que dius, eh?
11: Vale, menos mal, podíeu haver avisat abans, perquè a saber com entre jo així, ara...
1: Però tu no estàs mig jubilant i ja acabant-ho tot, lo teu, diguem-ne.
11: Bueno, que queden com 3 o 4 mesos. Ah, pensa, val, que els últims mesos d'abans de la jubilació són quasi més intensos.
1: Home, jo, per la manera com parla, diria que és valencià, no?
11: Sí.
1: Ets valencià?
11: Valencià.
14: Ximo Puig. Valencià.
1: Tens algú, l'ha reconegut?
14: Ximo Puig.
1: No, no és el Ximo Puig.
11: No. De moment no porta peluquí.
1: De moment no porta peluquí, diu. A veure, té molt a veure amb una cosa de l'estiu i de RAC1. Algú li sona? Sí o no?
14: La canción.
1: Caram.
2: Quin temacle, eh?
1: Sí?
2: Presenta-li ja.
1: Bueno,
14: sí, home, sí.
1: Sí, però és que no sé com es diu de cognom. Perquè el tinc gravat. El tinc gravat com Artur la Fúmiga. Un aplaudiment per l'Artur.
11: Martínez, és un cognom massa vulgar, massa...
1: Sí, és que jo amb els noms m'equivoco i anava a dir Fernández o alguna cosa estranya aquí. Home, Artur, però on t'agafem? Estàs al País Valencià? Estàs aquí, estaves dormint la migdiada o què estaves fent, tio?
11: No! Oh, mare meva, migdiada, fa tants anys que no em faig jo. Pues mira, preparant un dels concerts més importants de la nostra vida, que és el de demà.
1: Carai!
11: Que ens acomiadem del nostre poble.
2: Ai!
1: Oh. On toqueu demà?
11: Al Cira, a casa nostra, i s'espera una cosa molt històrica. És un concert obert a tot el públic i és bastant probable que siga una cosa bastant impressionant de vore. Bueno, així que pronte vos ensenyarem imatges.
1: Val, no, tu suposo que tocareu Ja dormiré, que és la cançó de l'estiu de RAC1 reversionada per RAC1. Podríem dir que és l'última... Bueno, puja-la, fota-li. Jo ja no penso, jo ja no penso. Aquesta és la de veritat,
14: eh? Aquesta és la de veritat, sí.
11: Creu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabi l'estiu.
1: Doncs mira, és que va clavada, Ja dormiré quan s'acabi l'estiu. Nosaltres també ho farem. Segurament, clar, que estaves entrant en un estudi per gravar la versió RAC1. Pot ser que sigui l'última cançó que ha gravat la Fúmiga?
11: I tant, és un gran titular, eh? És l'última vegada fort, que s'ha gravat, que s'ha gravat en un estudi per a fer la cançó d'estiu que RAC1. Però què menys, eh? És el mínim que es mereixeu, família.
1: Val, i us retireu de veritat? O serà com aquests que foten 5 concerts de final i tornen al cap d'un temps?
11: No, sense cap dubte. Un final tan planificat, i l'única cosa que hem planificat a la nostra vida ha de ser per a ser honestos, com sempre ho hem sigut. Així que és el moment de tornar a casa, que era també el que volíem. Donar-ho tot estos anys per a tornar a casa amb la sensació d'haver fet les coses que volíem fer i amb l'ànima plena de record.
2: Bravo!
1: Bueno, perquè vas venir... Perquè has venit fa 4 dies a Cal Basté a presentar la cançó d'estiu, que si no et diria, vine a veure'ns...
2: És que sempre tens ganes de parlar una estona amb l'Artur.
1: Sí, sí, no, és que és un tio que té discurs, diguem-ne. Doncs escolta'm, ens alegra molt que ens hagi agafat, que m'hagis agafat el telèfon. Molt bon estiu, gràcies per fer aquesta cançó tan ben parida de RAC1. I qui sap, no sé on ens veurem, encara et queda el concert de Mal Poble, i quins altres et queden? Te n'heu quedat molt pocs, no?
11: Queden alguns per Catalunya. A Catalunya encara es queden per fer el Tinglado.
1: Sí.
11: Es queda alguna festa major que anem a anunciar demà.
14: Igualada,
11: Igualada. Que faltava. Nosaltres necessitem també estar en les festes majors, sí, que és on nosaltres hem crescut. Mm. Així que en 2 o 3 dies tenim ahir els llocs on estarem. I espero veure-vos, esteu convidats, espere, família, a estar allí. I si voleu, podeu pujar en el moment de Ja dormiré i canteu la versió de RAC1.
1: Ah, perfecte.
2: No ho diguis dues vegades,
1: que aquí la gent... A veure, un moment, que el Jordi Claret no sé què vol dir. Digues, Claret.
3: No, dic que ve Igualada a finals d'agost.
11: Ah, ja Igualada, que no volia deixar-me ningú. Però, no,
1: vale, però mai superada. Molt bé, doncs aneu a Igualada i et vaig veure el dia del Canet Rock, que vau fer una actuació magnífica, sí. L'última, no sé quina hora, que havien ser les 5 del matí, va sortir el sol. Sí, sí, escolta, moltes sí, felicitats sí. Per tota la trajectòria i per la cançó que has fet d'Estiu de RAC1, que és una meravella, i ens estem passant bomba. Que vagi molt bé, tio.
11: Moltíssimes gràcies,
1: adéu, Artur, cuida't.
11: Una abraçada gran, adéu.
1: Ai, quina il·lusió, adéu. Sí, que estic per convidar-ho al programa.
3: Que gran, l'Artur.
1: O sigui, sí, sí. Hi ha dos tipus de convidats, els que són simpàtics i agradables, com el Max, que va venir ahir, i d'altres que no ho són tant.
2: Que no direm qui són.
1: No sé, no direm qui són.
2: Escolta, que és el moment de la meva cançó.
1: Bueno, hi ha prou de música.
2: La meva cançó. Sí, sí, sí, sí, que seguim amb això de la cançoneta.
3: Perquè d'on venies de...
2: Venia de RAC 105, que és una cosa que m'agrada molt reivindicar en el meu currículum. Currículum ho tinc ben gran.
1: Saps què hem de fer? Un dia d'aquests, tu no tens el canal... Tens el canal de RAC 105 aquí, a la taula? El configurarem per demà i un dia que parles de RAC 105 posarem a veure què estan fent.
2: Perfecte, doncs mira...
1: Normalment estarà sonant música, no, diguem-ne?
2: Clar, doncs jo avui porto això, una mica de RAC 105, porto una cançó...
1: La cançó brusca.
2: Exacte, la cançó brusca. Avui porto la cançó que va escollir en Pau Cubarsí ahir en el moment de la celebració pel tema de la final del Mundial. Era aquesta.
15: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar...
2: A veure, és una gran cançó. I jo us he de dir que el Cubarsí ha sigut el millor jugador de la selecció, podríem dir, no?, d'aquest Mundial. A més, ell sempre, no sé si us heu fixat, però Pau Cubarsí sempre diu espectacular.
1: Sí.
2: Fixeu-vos, en les entrevistes sempre hi cola la paraula espectacular. I és, de veritat, no falla.
3: No li va preguntar.
2: Jo me n'he mirat moltes, no sé per què, és una cosa que faig ara al temps lliure.
1: De merda tens en base a això?
2: Que m'he mirat moltes entrevistes del Pau Cubarsí, de veritat.
1: Avui com vols anar a parar, diguem-ne?
2: Ah, llavors, el que volia dir és...
1: Val, veus, clar, algun lloc
3: volia dir la cançó o alguna cosa.
2: No. Jo les veus de RAC 105 i ja no. Escolta, que me l'estimo molt al Pau Cubarsí. Per tant, si el Pau Cubarsí diu que Mi gran noche és la cançó amb la que ell ha d'obrir, jo endavant amb
3: perquè ell és
2: espectacular.
1: T'agrada el Pau Cubarsí, eh?
2: No, home, no. Què vols? Que sóc una iaia, jo, que no em veus.
1: Com?
2: Vull dir, a mi em cau bé el Pau Cubarsí, però ja està.
1: Missatge de socors. És de Vilablareix o de Pratlla d'Alt, no? El Pau Cubarsí?
3: De l'Estanyol.
1: De l'Estanyol,
3: correcte.
1: Però té una relació amb Vilablareix, no sé per què. Sí. Vosaltres no heu anat mai a Ràdio Vilablareix? No us han entrevistat mai? El Didac?
2: Això és allò de Catalunya, no?
1: Exacte.
2: Les tres ràdios de Catalunya.
1: Bueno, suposo que es pot dir per aquí, però una ràdio que només posa música en català i la porta un tio que es diu Didac, no me'n recordo el cognom. I jo crec que són amics o alguna cosa així.
3: Romagoix. No. Romagoix.
1: Ah, sí? Hosti, don José María ho sap tot.
2: Bueno, hem d'avançar.
1: Deixa'm que saludi... Ja ho havíem dit, de l'Estanyol, estimada. Ja ho havíem dit per la ràdio. Va, deixa'm que saludi el nostre estimat estudiant en pràctiques, en Noel Guarnido.
16: Guarnido, Pere, Guarnido.
1: Bueno, és un dels nostres estudiants. Guarnido com decorat o com decorador.
17: El que tinc aquí penjat.
1: Va, però ja d'aquest
18: color. És perquè és el Papa Noel i per això és Noel està Guarnido.
1: No, és el Noel.
18: Papa Noel,
16: no li hem més al Pere que...
1: Què et passa avui, Noel?
16: A veure, professorat, estic molt, molt, molt emprenyat, molt indignat, sí. Perquè vinc amb un perfil que tots hem patit.
1: Val.
16: Avui la típica persona que puja al tren,
1: sí.
16: Deixa la motxilla al seient del costat,
1: sí.
16: I encara et mira malament quan li demana si pot seure.
1: Sí, encara dura.
16: O sigui, per no dir alguna cosa més,
1: digue,
16: més
1: forta.
16: És un personatge amb físic, presència i, sobretot, un poca vergonya. I aquest no competeix per una plaça. Aquest el que es dedica és a competir per ocupar-ne dues.
1: O 70, eh?
16: Sí, efectivament, perquè alerta quan arribi l'hivern. Perquè aquest tio és capaç de deixar la jaqueta en un tercer seient. Al final, Pere, estem parlant d'un autèntic ocupa del transport públic.
1: Un dia hauríem de fer un monogràfic de la gent que es comporta malament i que fa tonteries al transport públic, eh?
16: Fins demà.
1: I que seien fins demà, estimat, i que seuen a llocs on no toca. Què, voleu concursar o no i explicar acudits?
19: Sí.
1: Sí,
19: volem,
1: a veure què sona, deixem escoltar.
20: Vull entendre-ho, però no puc.
3: Els amics.
1: Estic rebent moltes pressions per convidar els amics de les arts al programa, eh?
2: Doncs que vinguin.
1: Hi ha gent de la... Ja van venir l'any passat, em sembla.
3: Bueno,
16: sí.
2: Tantés. Tantés, poden venir.
1: Mira, fem un pacte. Si un dels tres amics de les arts o algú del seu equip ens està sentint, que m'enviï un WhatsApp ara. I si m'enviï un WhatsApp, els convidarem. Si no, no. Això ve a tomb del Festival del Món.
17: I Teràpia de Xoc?
1: Teràpia de Xoc, també els podem convidar. Van tocar ahir o abans d'ahir.
3: Han tornat.
1: Sí, no sé, no me'n recordo el festival, però vaig veure per internet. Va, tu, el festival Sons del Món, Lívia de Sipio, explica'ns què passa amb tot això i com va el concurs i explica el que vulguis.
17: Doncs que el festival Sons del Món torna a la Ciutadella de Roses amb la presència de cantants com Pablo Alborán, Joan Dausà, Fangoria o Rosana. I nosaltres estem sortejant una entrada doble cada dia pel concert del 31 de juliol, que compta amb els Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Mirabet.
1: No se m'acut millor pla que anar a veure a la gira dels 20 anys els Amics de les Arts, Blau Mut, que estan en nou disc, que li recordar, i el Ramon Mirabet, que és un fenomen i un escàndol. Un concert de tots aquests, 31 de juliol, divendres, i què ha de fer la gent per aconseguir una entrada doble, com la que regalarem avui?
17: Exacte, doncs, per exemple, és a dir, per exemple, recordeu
1: per exemple, heu d'enviar
17: una nota de veu amb el vostre acudit preferit, sí. No s'hi val escriure, l'heu d'enviar al WhatsApp del directe, 680 70 60 60, repetim el número, 680 70 70 60.
1: Ara és el moment, en calent.
17: Exacte, i cada dia n'escoltarem tres i decidirem en rigorós directe quin és l'acudit que mereix ser el guanyador d'aquesta entrada doble.
1: Doncs comencem avui, escoltem els tres primers acudits després de la convocatòria que vam fer. Endavant.
17: Som-hi amb el primer, el Joan. No ens ha volgut dir d'on és el Joan, eh? És un home misteriós. Però anem amb el Joan.
19: Miquel, el meu gat ha matat el teu gos. Diu, però què dius, Pere, si el meu gos és un rottweiler? Diu, ja, però el meu gat és hidràulic.
21: Estàs mío.
1: Bueno, aquest almenys no és guarro ni és racista. No. Que ja...
21: Estàs mío.
1: És de l'Eugeni, aquest, sí?
21: Vaja. No l'has explicat mai jo.
1: Molt bé.
17: Ja anem al segon.
1: Per tant, ja...
21: Que passant per... molt bo, tu.
1: Sí, el gato hidráulico. El següent, sisplau.
22: ¿Qué le dice un limón policía a un limón sospechoso? ¿Has sido tú?
17: També és bastant...
23: És de Mónica Naranjo, això, o què?
1: De qui era aquest acudit?
17: Aquest era de l'Èrica, de la Terrassa.
1: Molt bé. I bona el tercer, d'aquí?
17: De Pau, de Girona.
24: ¿Qué le dice a Batman a Robin antes de subir al coche?
1: Ay, ay, ay.
24: Robin, sube al coche.
1: Ja, un moment. Podem repetir aquest. És que no l'he entès.
24: ¿Qué le dice a Batman a Robin antes de subir al coche? Robin, sube al coche.
21: El nivell és molt fluix, eh?
1: Bueno, no rajis, tio, envia'n tu.
17: És el primer dia, eh?
21: Això, però hi ha marxa de millores.
25: La persona que menos gracia tiene en toda la ràdio i criticando los chistes. Això és inaudit.
1: Es preocupi de pronunciar bé les paraules. Sí, però no rajis els informatius, que ve el Morro després molt enfadat, eh? I critiquem els seus nens.
25: Està lavándose los dientes.
1: Va, prou.
17: Anem al guanyador, no?
1: Sí, sisplau, el guanyador d'avui, qui és?
17: Doncs el guanyador, o la guanyadora. D'aquesta entrada doble per al 31 de juliol és... El Joan!
1: El Joan.
17: Que no sabem d'on és, però és el Joan.
23: Yeah. Joan del món, cap
17: ara
23: al fons del món.
17: I ens dona totes les seves dades,
1: doncs,
17: i de més.
1: S'endú aquesta entrada doble, recordem, i com va la cosa?
17: Recordeu que cada dia sortegem una entrada doble pel concert del 31 de juliol amb els Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Mirabet. Només envieu una nota de veu amb el vostre acudit preferit al 680 70 70 60 i si voleu tota la informació la podeu trobar a sonsalmunt.cat.
1: Doncs després de tot això, arriba l'hora de repassar l'actualitat del dia. No m'he deixat res, oi? No, potser no havia de... No, l'actualitat del dia. Mamé m'havia despistat. Claret, t'hem saludat, no?, diverses vegades.
21: Diverses cops, sí.
1: Com estàs, estimat?
21: Bé.
1: Bueno, a veure, ara... És la primera... Deixem...
21: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé.
21: És que va.
1: Compte, perquè resulta, eh? Sí. Resulta, és que ara és molt pertinent triar una peça musical molt específica per comentar aquesta notícia. Resulta que l'expresident espanyol, en José Luis Rodríguez Zapatero, que ja n'hem parlat una mica més o menys abans, queda assenyalat davant l'Audiència Nacional per les declaracions del seu amic, atenció, o potser ja... ex-amic, l'empresari Julio Martínez Martínez, a qui li han vingut moltes ganes de cantar.
21: Perdó.
1: Aquí només és la versió instrumental, no canta, però el que ha cantat davant del jutge és aquest senyor, que ja en vam parlar ahir, perquè va enviar un escrit a l'Audiència Nacional, però ara ens ho explica l'amic Claret, que diguéssim, es pot dir tibar de la manta o cantar, i aquest està cantant, en aquest cas, la Traviata.
21: A veure, com tothom ja es podia preveure, després de l'escrit que va fer ahir en Julio Martínez Martínez, avui s'ha desmarcat davant del jutge de qualsevol trama de corrupció vinculada amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'empresari ha tornat a dir que ell no té res a veure amb aquest cas i que qui va moure els fils per fer possible aquest rescat va ser el propi Zapatero. L'expresident espanyol, recordem, va negar també a l'Audiència Nacional haver comès cap irregularitat i va defensar que la seva feina va ser exclusivament d'assessorament i mediació. El cas encara està obert.
1: Doncs aquest sobtat interès per la música i per la Traviata en particular ens ha fet que ens desplacem cap a Madrid, on saludem el nostre corresponsal, l'Adrià de las Heras. Bona tarda, estimat.
0: Bona tarda.
1: Com estàs? Com portes tu el tema òpera i Traviata particularment? Ets fan de la cosa?
0: No acostumo a cantar.
1: No acostumes a cantar. No, però aquest sí que ha cantat força i ara ho explicarem, perquè tot això
0: sí.
1: Té una quantitat de derivades que, si els oients estan una mica adormits, els demano que es fotin mig cafè. Fem una cosa, traiem ja la música, perquè si no ens costarà seguir el fil. Posem música normal de les notícies, perquè, o sigui, aquí hi ha moltes coses. Hi ha la compareixença, hi ha les implicacions, hi ha l'estratègia defensiva, hi ha moltes coses, Adrià, que ens agradarà que ens vagis desgranant. Per tant, començo pel començament. A veure, tu has seguit aquesta compareixença, que és una compareixença clau, però ho has fet des de fora, perquè Pegaseu ha estat a porta tancada, i sembla que en un principi en Julio Martínez Martínez ha calcat exactament el que va dir ahir en la carta que ja vam comentar aquí amb tu mateix, a l'informatiu.
0: Sí, no s'ha mogut ni una coma i doncs ha estat declarant més de 3 hores i ha deixat un missatge clar. Ha vingut a dir que era un simple missatger i per tant es renta les mans i diu que qui prenia les decisions, qui marcava l'estratègia, qui sabia a quines portes havia de trucar per aconseguir el rescat de Plus Ultra, que és en què consisteix aquesta investigació, era el mateix Zapatero, o sigui, l'expresident espanyol. Fonts jurídiques ens han explicat més o menys com ha anat aquesta declaració de Martínez Martínez i han explicat que l'investigat ha donat a entendre que la consultora Anàlisis Relevante era una eina per canalitzar els negocis que tenia Zapatero i cobrar-los, però que ell, tot i ser-ne el directiu de l'empresa, no feia res de tot això perquè diu que, evidentment, no tenia la influència que tenia Zapatero com a expresident del govern espanyol. Però a tot això sí que ha anat deixant unes quantes evidències, uns quants detalls que tenen a veure amb aquesta investigació, però encara hi ha un interrogant ben gros, que és com s'ho va fer Zapatero per aconseguir que donessin el rescat a Plus Ultra. Aquí va pressionar, en va parlar i va demanar el favor a un ministre, però això Martínez Martínez no ho ha explicat.
1: Molt bé, i a més aquests ho sabien abans que es concedís l'ajuda, si no m'equivoco, ministerial, no? O sigui, va circular la informació abans d'hora amb aquests pàjaros.
0: Sí, Zapatero va anunciar que Plus Ultra tindria aquest rescat econòmic per aquesta companyia uns 10 dies abans que el Consell de Ministres ho resolgués. Per tant, tenia informació privilegiada.
1: Molt bé. Ha quedat clar aquesta qüestió. Ara, aquí hem parlat i hem mencionat aquest senyor que han vingut ganes de cantar. Es diu Julio Martínez Martínez, que fins ara era, en un principi, soci i amic de Zapatero, però és que resulta que en aquesta trama hi ha un altre Julio Martínez vinculat al cas, però aquest és el Julio Martínez Sola, que és president i principal accionista de Plus Ultra, que és la companyia aèria en qüestió, la que van rescatar. Aleshores, aquesta coincidència fa que ens emboliquem tots una mica, com ha quedat clar. Ens podries dibuixar qui és qui entre Julio Martínez Martínez i Julio Martínez Sola?
0: Sí, a veure, Julio Martínez Martínez és el que ha declarat avui i resulta que feien esport amb Zapatero. El feien junts.
1: Com?
0: I un dia van decidir...
1: Sí.
0: Feien esport, sí.
1: Anaven al gimnàs, és a dir, al gim.
0: Exacte. I un dia van decidir fer una empresa de consultoria junts i, per tant, des de llavors es van convertir en socis. I, de fet, Martínez Martínez, en tot aquest procediment, acabaria sent el presumpte testaferro de Zapatero. I l'altre és Julio Martínez Sola, que era directiu de Plus Ultra, l'aerolínia que va aconseguir que li donessin un rescat públic durant la pandèmia, i per tant Julio Martínez Sola, a través de Plus Ultra, era un client de l'altre Julio i també de Zapatero, és a dir, era un client de la consultora Anàlisis Relevante.
1: Bé, doncs ha quedat aclarit qui és cada un. Ara tot això, clar, i aquestes notícies, ahir va haver el comunicat o aquest escrit que va enviar el tal Julio Martínez a l'Audiència Nacional, ara tenim que s'ha refermat en això. Què hi diu el govern espanyol? Perquè fins ara defensaven la innocència d'en Zapatero, però 100%. Creus que comença a haver-hi una mica de por a tot plegat?
0: A veure, una cosa és el que diuen amb el micròfon encès i l'altra és el que comenten, diguéssim, entre bastidors. Amb el micròfon encès fan pinya amb Zapatero, defensen que de moment només hi ha dues versions contradictòries i que el rescat a Plus Ultra el van gestionar de manera totalment legal. Una de les persones que n'ha parlat és la portaveu Alma Saiz, que ha assegurat que continuen apostant per la innocència de Zapatero.
4: Estamos en una fase inicial de investigación con total colaboración con la justicia y dejando que la justicia haga su trabajo y realice todas las investigaciones. Y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
0: Qui va per lliure són els ministres de Sumar, en aquest cas sí que surten una mica del carril. Yolanda Díaz ha reivindicat que fan falta explicacions.
5: El presidente Zapatero tiene que dar explicaciones, porque es verdad que hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
1: Ha quedat clar.
0: De portes endins, però...
1: Digues.
0: Sí, però de portes endins a Moncloa comencen a coincidir una miqueta amb matisos amb Díaz i comencen a reclamar que Zapatero doni explicacions sobre d'on surten tots aquests diners i sobretot aquestes joies que van trobar un dia al seu despatx.
1: Sí, no, explicacions ni una, però ara amb aquests tios comencen a cantar i fan una mica l'estratègia d'aquell del Coldo, el Mandangas...
21: El
1: Víctor d'Aldama. Això fa una pinta que l'un acaba amb una pena de presó i se'n va cap a casa i l'altre, potser li... L'altre, com vull dir, l'altre, vull dir, en Zapatero li cau una pena de presó i potser se'n va complir-la, que comença a fer una pudor molt estranya. Però vaja, no ens anticipem els fets i ja anirem veient com va. Només una última cosa. L'oposició, com està reaccionant a tot això? Suposo que està rajant com correspon.
0: Sí. Està claríssim, eh? El PP... Diguéssim, tampoc surt del guió, eh? Martínez no ha sortit del guió, doncs el PP tampoc, i continua assenyalant que el futur judicial de Zapatero ha d'arrossegar Pedro Sánchez, és a dir, se l'han d'endur per davant i que convoqui eleccions. La portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz, ja dona per fet que en tot aquest cas hi ha hagut tràfic d'influències.
7: És que Zapatero i Sánchez són lo mismo. És que han trabajado siempre en el mismo equipo. És que todo lo que han hecho lo han hecho juntos. És que el rescate no se podía haber producido si alguien no le dijo que sí a Zapatero. Zapatero llamó a algún ministro o al propio Sánchez y le dijo hay que rescatar esta aerolínea. Y el gobierno dijo sí.
0: I a tot això, doncs, Muñoz aprofita el cas també per barrejar naps i cols i lligar el govern espanyol al govern veneçolà de Delcy Rodríguez i acusar-los també de corrupció.
2: Puc fer una pregunta a l'Adrià sobre Madrid?
1: Home, perquè... si ara et dic que no n'antena, quedarà molt lleig.
2: És que, escolta, que, és que l'Adrià fa, què, dues setmanes que t'has instal·lat a Madrid?
1: Un altre cop li preguntem
2: per
1: si
2: una altra vegada.
1: Madrid. Però si li vam preguntar ahir,
2: no,
1: tia.
2: No, però no li hem preguntat. Has anat al Fàbric? No és el Fàbric, aquest lloc de moda de Madrid?
21: La discoteca, sí.
0: No sé què és. No, encara...
8: O sigui, literal, encara... està ple de boomers aquesta ràdio, o sigui, com no
1: jo,
8: pots
1: jo crec
8: saber
1: el Fàbric, això...
8: al Fàbric,
1: li haurien de...
8: festes tecno...
1: Això al Marc Simón li haurien de preguntar.
2: D'acord, ja li preguntarem.
1: Bueno, en fi, la pregunta del dia. Demà que li preguntaràs si entra l'Adrià sobre Madrid? Que...
2: Sí, s'ha fet liar l'entrepà de calamari.
1: De veritat, eh?
0: Escolta... De truita, sí.
2: Ah, mira, de truita, veus? I què tal la truita a Madrid? És broma.
0: Millor casa meva.
1: Doncs porta'ns una... Quan baixis per aquí, porta'ns una truita, si tan bona és, eh?
0: Va, quedem així.
1: Apa-li. Moltes gràcies, Adrià de les Heres. Fins demà, si torna a haver-hi substància per connectar amb Madrid. Cuida't, maco.
0: Molt bé, que vagi bé, adéu.
1: Com va avançant aquest tema i si en Julio segueix cantant i cantant... I
10: no cantó él, amigo Pera.
1: Què passa?
10: Ayer los jugadores de nuestra querida selección española, sí. La Roja,
1: sí.
10: Pusieron canciones de Julio... Iglesias.
1: No,
10: però no era en directe.
1: No, quan referim de cantar i en Julio ens referim a Julio Martínez, l'amic de Zapatero. No
10: el clar? Gerente de Plus Ultra?
1: Sí, efectivament. No, l'altre, l'amic de Zapatero. És que els dos es diuen Julio Martínez, tots dos.
8: M'he cridat, és que jo també em dic així, Julio, Julio.
1: Aquest becari també es diu Julio Martínez. La mare que, no, de veritat, la mare que ens va parir tots plegats, eh? Bueno, és un nom molt comú, també, és veritat que es pot donar la coincidència. En fi, ja que el tinc aquí, la seva opinió sobre Zapatero ha canviat, Pedro
10: Sánchez? Per favor, espera. ¿Qué? Zapatero dijo que era inocente.
1: Sí.
10: Y Zapatero es un hombre de palabra. ¿Cuándo no ha cumplido?
1: Doncs, per exemple, com va dir que apoyaré la reforma de l'Estatut, que salga de no sé què, no sé quantos, i va quedar més retallat que els calçotets de Manos Tijeras, no?
10: Tengo que salir, sí, que me sale el Falcon en 5 minutos, exacte. Y tengo que llevarlo a la revisión, y no quiero
1: doncs
10: que se me salte la cita.
1: Vagi a la revisión del Falcon. Nosaltres farem una cosa...
10: Primer... ¿Sabéis qué tiempo va a hacer este fin de semana?
1: ¿A on?
10: Igual voy al Valle de Arán.
1: Sí, a la Vall, a Vall d'Aran, eh? A la Vall d'Aran.
10: Al Vall no sé, d'Aran.
1: Val d'Aran, es diu Val d'Aran.
10: O a Sant Miquel de Balenyà.
1: Bueno, ja ho explico. Ja val, molt bé, que li vagi molt bé per allà. Jo vull fer una cosa. És que entrarà el Martí Olivera. Saluda, Martí, perquè m'estàs desconcentrat.
6: Bona tarda, com esteu?
1: No, però no et toca actuar encara. Que t'ha rapat?
6: Sí, feia molta calor i mira, he passat pel barber.
10: Molt bé. Des de que ganó la selecció espanyola i se puso la camiseta con las dos estrellas.
1: Era una promesa que...
10: Està irreconocible.
1: De seguida parlem del temps, perquè no sé què hem de dir del temps, que fa molta calor i tot s'està cremant. Abans, tot aquest merder de la nova llei, atenció, sí, de la llei del tabac, que al final no es podrà fumar enlloc, ara ho explicarem també, però abans faig una micropausa de publicitat amb una cosa que es diu Microspai, que és un consell molt simpàtic i que dura 1 minut i 4 segons. De seguida continuem el tabac.
9: Versió estiu, amb Pere Mas.
11: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
12: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som U.
9: Versió estiu, amb Pere Mas.
1: Doncs 5 minuts i seran 3, 4, 5 de la tarda. Anem avançant. Us deien que un altre dels grans temes del dia és que el govern central posarà més barreres als fumadors amb la nova llei del tabac, que, per exemple, prohibirà fumar a terrasses, platges i en concerts, alerta, concerts a l'aire lliure.
6: Sí, és un projecte de llei que porta mesos preparant el Ministeri de Sanitat i que aquest migdia ha aprovat el Consell de Ministres. La normativa té tres eixos principals. D'una banda, la prohibició d'espais on es podrà fumar, com deies, no es podrà fer en terrasses de bars, ni en restaurants, ni en esdeveniments a l'aire lliure, però tampoc es podrà fumar en piscines, instal·lacions esportives, com poliesportius, camps de futbol, etc., i universitats, i en general tampoc es podrà fer en entorns delicats, com les sortides de les escoles, hospitals o en fins i tot marquesines d'autobús. A banda d'això, la llei també prohibirà fumar als menors d'edat. Fins ara estava prohibit fer vendre els tabac, però ara la normativa serà més incisiva. De fet, en cas de ser enxampats, la sanció recaurà en els pares o tutors d'aquests joves amb multes de fins de partir de 200 euros. I per acabar, aquesta nova llei del govern espanyol també vol posar al mateix sac del tabac tots els productes de moda, com són els vapejadors o els cigarrets electrònics. No podran estar en aparadors i la seva promoció i publicitat estarà restringida. La ministra de Salut, Mònica García, diu que totes aquestes mesures suposaran un estalvi anual de 200 milions d'euros pel sistema sanitari.
13: Calculamos que todas estas políticas no solamente nos van a traer un ahorro en enfermedades y un ahorro también en la salud, sino que también nos va a traer un ahorro sanitario directo entre 100 y 200 millones de euros al año. Hablamos de recursos que, bueno, se van a poder dedicar a atender otras necesidades del sistema en lugar de a tratar enfermedades que podemos evitar.
6: Com dèiem, la llei s'ha aprovat al Consell de Ministres, ara encara ha de passar pel Congrés, i després tocaria que es publiqués al BOE. 20 dies després d'això, aquesta llei ja es podria començar a aplicar.
1: Bé, és una llei que... O sigui que és tema de debat, allà, sinó que no puguem fer una tertúlia del món a RAC1, perquè hi ha moltes, diguéssim, arestes a comentar, i sobretot si es pot portar a la pràctica i es pot obligar la gent a complir-la, però en tot cas...
6: Serà difícil.
1: Sí, perquè hi ha moltes coses que molt bé, però enganxa els pares del nano que ha fumat i vas a casa els pares i els dius, escolti'm, i això els concerts...
6: En macros d'esdeveniments és molt difícil enxampar.
1: Home, què farà? Circular un tio ja a les discoteques, ja és complicat que es compleixi. Perdó, però es compleix bastant, Però vaja, en fi, per ampliar informació, perquè jo crec que encara queda alguna cosa, gràcies, Claret, que ho sap molt bé, però encara falta alguna cosa per aclarir sobre la llei antitabac. Hem de consultar-ho al ChatGPT, no sé si falta millor. Tot i que el ChatGPT no sempre acaba d'encertar, saludem-lo. Bona tarda, ChatGPT, com està?
3: Bona tarda, perra. Massi, vols que continuï buscant com netejar els llençols de llit de pipi?
1: Va, però bueno, sí, un moment. Primera, primera, em dic Pere, no perra, i segona, no hem tancat, vull dir, no he tancat res jo, ni he fet pipi els llençols. Si l'hem convocat a ChatGPT és perquè ens faci 5 cèntims amb el tema justament de la nova llei antitabac del govern central. Exactament on no es podrà fumar?
3: Preferiria que em preguntés Jordi Claret, que és més guapo, però contestaré igual. A partir d'ara estarà prohibit fumar les escales d'emergència de RACU.
1: No,
3: això sento, Perry, ja no podràs amagar-te allà a fumar tremendos leños.
1: No va prou, de veritat.
2: Si no es fuma.
25: Hi ha un altre lloc millor per fumar.
1: No va prou.
25: Per fumar.
1: Primera, em dic Pere, no fumo tabac ni cap altra substància. No ens poden donar informació real, de veritat, ChatGPT, on no es podrà fumar?
3: Sí, Pietroli, a partir d'ara estarà completament prohibit fumar a les sales de part dels hospitals.
1: Home, a les sales de parts i a tots els quiròfans està sempre prohibit, vull dir que no...
3: La Yael no opina el mateix.
2: Jo?
3: Ahir les càmeres de l'Hospital Clínic la van pillar fumant a la planta de maternitat.
2: Però si jo no fumo, que això no està bé.
1: Bueno, ChatGPT, deixa de dir tonteries, que en general té tendència...
2: Sempre menteix, sempre...
25: No se n'enfieu.
3: Vols que et aconsegueixi un nou camell?
1: No. Home, prou, sisplau, fora. T'ho deia tu, eh?
25: Teniu alguna cosa pels turmells?
1: Per què?
25: Pels turmells.
1: Hòstia, de veritat, això és un frenopàtic, eh? Això és un frenopàtic. A veure, avui que l'Assemblea i Òmnium han presentat la diada d'aquest any, tenim novetats, sabrem com anirà, eh? Estimat Jordi, sisplau, para de fer el tonto, que estem explicant les notícies, d'acord? Serà una diada de l'ONS Nacional de Catalunya, descentralitzada, amb manifestacions a Barcelona, a Girona i a Amposta.
14: Sí, un any més les entitats sobiranistes aposten per aquest format descentralitzat, amb tres marxes diferents, sota el mateix lema, que serà el següent: hi soc, hi som, pel present i pel futur independència. Els organitzadors defensen aquesta via com l'única resposta al malestar social en àmbits com l'educació, la sanitat, l'habitatge o la pagesia. N'ha parlat el president de l'Assemblea, en Josep Vila.
15: Ens adrecem a tots els ciutadans que lluiten per una millor sanitat, per una millor educació, per la defensa de la llengua, de la pagesia, del territori, dels drets socials i de la llibertat nacional. Perquè totes aquestes lluites topen, tenen un mateix sostre, la manca de sobirania.
14: S'espera que la manifestació de Barcelona plegui més gent. Tindrà dues columnes que sortiran a les 17:14 des de la Gran Via amb Casanova i des de Via Laietana amb plaça de la Catedral. Totes dues es trobaran a plaça Catalunya.
1: En plana de successos, destaquem que un home ha apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro a Barcelona.
14: Sí, tot plegat ha passat arran d'una disputa quan passaven pocs minuts de les 3 de la matinada, segons les primeres informacions. L'home mort s'havia saltat una ordre d'allunyament que tenia amb la seva exparella i quan s'ha acostat a la dona, el seu acompanyant, l'ha atacat. Els Mossos l'han trobat mal ferit i l'han detingut per trencar la condemna. Ja ingressat a l'Hospital del Mar, l'home ha acabat morint. La persona que li hauria clavat la ganivetada mortal ha aconseguit fugir de la platja. En aquest cas, ja han mort assassinades 10 persones a Barcelona en aquest any. L'any passat, en tot l'any, en van morir 11.
1: Molt bé, doncs aquest és el balanç d'aquesta qüestió. De seguida descatem altres notícies, els incendis de Castella a la Manxa, a veure com va la previsió meteorològica. També una cosa curiosa que està passant a Girona, però sabeu que us tinc preparat per vosaltres ara mateix?
14: Sí. Publicitat.
1: Efectivament, que hem d'acabar.
16: Versió estiu, amb Pere Mas.
18: Desplazamientos, comercio, distribución, logística, transporte, se pueden mejorar con datos. Compartirlos nos cuesta, a veces con razón, pero por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio, en DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
20: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
26: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm, qualitat, traçabilitat i territori.
20: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
26: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
20: Lletera Campllong, la llet de casa.
4: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
17: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
19: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
17: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
19: Truca al 900 903 743.
22: Verisure.
23: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
24: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
27: Jo viviamo.
28: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
29: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC+1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
30: El mantenim estable aquí, quiet, va.
29: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
31: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
29: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC+1.
32: Primer peu, segona i castell, carregat!
29: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Així sona l'estiu a RAC1.
33: Tots som u.
34: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Necessiteu vendre el cotxe ara que venen les vacances? Potser necessiteu un ingrés extra o per donar com a entrada per un cotxe nou? A compremelseucotxe.cat et milloren la valoració, que et faci qualsevol concessionari i et paguen a l'instant. I si cal,

0: de la UNESCO. Tot i la bona feina que s'ha fet des del matí, ara el vent i les altíssimes temperatures no estan ajudant gens. De fet, ja s'han fet alguns desallotjaments també a Sòria.
1: Doncs desplacem-nos cap a la zona, concretament a la població del Bendigo, on hi ha els nostres ulls, l'enviat especial de RAC1 a Guadalajara, en Roger Perciba. Bona tarda, Roger.
2: Hola, com esteu? Bona tarda.
1: Molt bé, millor que tu, perquè tu ets en un poble que des d'ahir va ser desallotjat. Ara, en aquests moments, quina és la situació sobre el terreny?
2: Doncs mira, sóc un poble que es diu El Bendiego, és un petit poble de 50 habitants censats, és a dir, en el cens. Segons l'alcalde, en Mario, ara a l'estiu doncs, hi ha 150-200 persones, però vaja, és un poble molt petit. Està al nord de la província de Guadalajara, a tocar de Sòria, i ara mateix és un poble que està desallotjat. Només hi ha el Mario, l'alcalde, i quatre persones més. I jo, cinc, que són els quatre veïns que s'han quedat, que són agricultors, ramaders, que han volgut quedar-se per vigilar el bestiar, per vigilar els seus camps, la maquinària. I ara tenim aquí, a 100 metres del poble, una sèrie de forestals que han vingut de Castella i Lleó, que estan intentant controlar la situació perquè el front del foc està com a uns 2 quilòmetres aproximadament. Ara ja, en aquesta hora, és 5 de la tarda, amb tota la calor acumulada del dia, el vent que comença ja a agafar força i és molt, molt, molt, molt calent, està portant el foc amb un recorregut una mica erràtic, va cap a un lloc, va cap a l'altre, però estan fent tallafocs amb maquinària pesant i la gent que té tractors doncs està també fent una mena de tallafocs per evitar que el foc pugui arribar aquí. I jo ara estàvem amb el Mario, estàvem refent, mira el que estàvem fent ara fa 5 minuts, estàvem refent una tanca que la maquinària pesant havia destrossat per fer un tallafocs, i estaven refent una tanca amb unes cordes de mala manera, lligant cordes una amb l'altra perquè uns cavalls que hi ha en una zona no poguessin marxar. Perquè el Mario, l'alcalde, ha d'anar finca per finca controlant com estan els animals de la gent que ha hagut de marxar. Hem anat a una nau, hem vist les ovelles, hem anat en aquest terreny per veure els cavalls. Aquesta és la situació aquí, al Bendiego, on estic jo. És una zona, com et dic, a la zona nord, al front nord de l'incendi, diguéssim, com mirant Guadalajara, com tirant cap a Sòria. La zona està molt complicada a Tienza, també, i a Codimnio, també. Vaja, la situació... Aquest matí ha sortit el president de Castella-La Manxa dient que la situació... que començava a veure la llum, que estava millor que ahir, i certament està millor que ahir perquè els nuclis de població estan controlats. Ara ja no hi ha un risc imminent per risc de població perquè estan aquestes 35 poblacions desallotjades, però el foc no està ni molt menys controlat, és a dir, està lluny de ser controlat. Ara, si et sembla, podem escoltar un forestal que ara fa uns minuts ens explicava quina és la situació aquí.
3: Se está haciendo un contrafuego para evitar que salte la carretera. De momento se está consiguiendo, pero con el viento es muy probable también que saltara. Si salta y entra en estos combustibles más ligeros, pues no habría tanto problema, aunque el fuego propague, aunque se descuente por el flanco izquierdo hacia Sòria, pero lo que es el pueblo pues es defendible y estamos aquí bastantes medios.
2: I el Mario, que parlava fa una estona per telèfon amb el secretari de l'Ajuntament, amb el Paco, que està desallotjat de Guadalajara, i li explicava... Podíem escoltar de primera amb aquesta conversa entre el Mario i el Paco, que li descrivia com era el foc aquí.
4: De repente empezó un viento tan, tan bestial que fue el que empezó a avanzar como la pólvora. Es un monstruo, o sea, es que es un monstruo que avanza sin parar y lo que tienes que hacer es salir corriendo. Es que no puedes hacer otra cosa.
2: Es la situación aquí a... aquí en aquest lloc. Un incendi que ha cremat bona part d'un parc natural, que és el Parc Natural de la Serra Nord, és patrimoni de la UNESCO, és famós perquè és la fageda més meridional, més al sud d'Europa, i bona part d'aquesta Serra Nord, d'aquesta fageda, ha quedat arrasada.
1: Doncs escolta, seguirem pendents d'aquest incendi. Moltes gràcies, Roger, perquè realment la destrossa és immensa, el més gran de tot l'estat. Recordem, una abraçada, company. Vagi bé.
2: Adéu.
1: dèiem, 30.000 hectàrees, moments de molta calor, de molt vent, i això a casa nostra hem de tocar fusta o tocar ferro, perquè no tenim cap foc important actiu, tot i que, Martí Oliveres, bona tarda de nou.
5: Bona tarda.
1: Avui les temperatures tornen a fregar els 40 graus, és que no hi ha manera d'acabar amb això.
5: No, de baixar no hi ha manera, i paciència, perquè la cosa va per llarg, eh? Tindrem un petit respir que ahir, per començar la setmana, doncs ja

0: l'anunciàvem i es va confirmant, esperem que demà dimecres, dijous, divendres puguem ja confirmar del tot aquest respir que tindrem entre diumenge i principis de la setmana que ve. Seran un parell o tres de dies en què no farà tanta calor, per tant, evidentment som al pic de l'estiu, és ple mes de juliol, farà calor, però no serà una calor extrema com portem tants dies amb aquestes temperatures que freguen, com deies, els 40 graus ara mateix, per exemple, a Sant Romà de Vella, al Pallars Jussà, però també a Cardona, al Bages o a Vinebre, a la Vall de l'Ebre. Aquestes temperatures també de 38-39 graus, per exemple, 38 a Montesquiu, al nord d'Osona, o també a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, ben a prop de Montserrat, també 39 graus, o a l'Alt Empordà, Espolla, 39. La calor es manté molt intensa encara demà i dijous, dijous fins i tot més intensa, es mantenen els avisos de perill per calor nocturna i per perill de calor intensa durant el dia, però després sí que baixarà la temperatura al cap de setmana. Dissabte ho notarem molt poc. A més, hi haurà la sensació de xafogó a la costa que farà que les persones que siguin, que siguem a la costa, doncs ho notarem ben poc, però sí que sembla que entre diumenge, dilluns i dimarts doncs tindrem una petita finestra i fins i tot podrien arribar algunes pluges, poc, però alguns xàfecs com els que vam tenir ahir
1: que... a l'Hospitalet.
0: Exacte, a l'Hospitalet vam tenir fins i tot un esclafit entre la zona de Sants, Hostafrancs i Hospitalet, Déu-n'hi-do. Ara mateix, consultant el radar, tenim un xàfec a la zona de les Salines, això és l'interior de l'Alt Empordà, tenim un xàfec a la zona de Maçanet de Cabrenys, però creiem que fora d'aquestes zones, doncs algun xàfec al Pirineu Oriental i para de comptar.
2: Molt bé, i escolta, de cara als pròxims dies, la situació ha d'anar millorant, hem d'anar més calor, hem d'anar més fred...
0: Mira, el que et deia de com a molt el cap de setmana una refrescada, però no, de pluges malauradament no se'n veuen, per tant està sent complicat, el perill d'incendi es manté molt alt o extrem, i la situació de moment doncs continuarà complicada els propers dies, o sigui que precaució i paciència, ens haurem d'agafar aquest respir de diumenge, dilluns, dimarts, perquè després sembla que l'agost començaria altre cop amb força, o sigui que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do quin
2: estiu. Quantes onades de calor portant? 3, 4? Ja
0: a veure, tècnicament portem 3 onades de calor. Uh-huh. No ens estranyaria que de cara a principis d'agost potser arribés la quarta onada de calor, falten molts dies, tant de bo els mapes desinflin la calorada, perquè sembla que després d'aquesta treva fins a això, diumenge, dilluns, dimarts, a partir de dimecres que ve, la cosa es tornaria a descontrolar.
2: Molt bé. Estàs intrigat per saber què passarà avui, t'ho has afegit? O no?
0: Home, per suposat, us escolto.
2: Tens ganes de saber,
0: sí, home,
2: doncs...
0: escolto l'altre Martí.
2: Avui no t'he posat el superestrell. Ja,
0: No passa res.
2: No posa, bueno, ja te'l posem un altre dia, que ja són gairebé les 5. Un aplaudiment pel Martí, que ahir es va estrenar amb el Temps Afegit, que va anar com un tro, Martí...
3: Martí Puigcoma, sí, senyor.
2: Molt bé.
3: Avui ja t'ho dic jo directament.
2: Molt bé, efectivament, bona estratègia. A veure, el Martí Puigcoma fa acte de presència aquí, quan falten 15 segons perquè siguin les 5 de la tarda, per dir-nos tres coses. Bueno, tres o més, si vols.
3: Comencem per la pregunta,
2: una,
3: si vols.
2: Una, la pregunta del dia, que es pot contestar a Instagram, recordem-ho. L'altra, els tertulians que vindran avui a discutir del sexe dels àngels, bueno, i dels temes que els hi plantegem. I l'altra serà els temes a plantejar, perquè hi ha bastanta teca, també, no?
3: Sí, mira, la pregunta, començo per la pregunta. La pregunta d'avui és, quin és el millor moment del Mundial?
2: Encara estem al Mundial,
3: Sí, però avui ja...
2: És l'últim dia,
3: L'últim dia del Mundial.
2: L'últim dia del Mundial, però el millor moment, aviam, quines són les opcions?
3: Posarem quatre opcions. La primera, la victòria d'Espanya, que ahir es va celebrar. La segona...
2: Sí, ja ens en vam adonar, ja.
3: Sí, ja vam veure prou, no? La segona, els partits de Cap Verd. Està clar, les revelacions al Mundial.
2: Molt bé.
3: La tercera, la parella Donald Trump Infantino, per les seves polèmiques.
2: Sí, una parella artística, diguem-ne,
3: Sí, sí. I la quarta és la celebració vikinga de Noruega.
2: De veritat, bueno, molt bé.
4: Et falta la cinquena, perdona.
2: Quina és?
4: El show de la cerdita Peggy i la rana Gustavo.
2: Bueno, sí, va ser bastant lamentable, tot plegat, però vaja.
4: Que va durar 10 segons.
5: Escolta, doncs, els oients estan participant de valent,
2: Sí?
5: 1.000 vots ja acumulats i...
2: Si us has comptat bé, perquè ahir sembla que et vas equivocar.
5: No, els he comptat bé, però la celebració vikinga de Noruega, Déu-n'hi-do, està guanyant molt aquesta opció.
2: Molt bé, doncs... ja dius el que guanya? Bueno, que
5: que entri la gent a votar, que tinguin ganes, clar.
2: Perdona, perquè m'estic distraient, però ara us diré per què. M'estic distraient per un tema de les televisions, que això de les teles aquí és molt llaminer. Però abans acabem. Tenim la pregunta plantejada, Martí.
3: I ara falten els tertulians. Avui en tenim tres.
2: Molt bé, caram, tu, quin luxe.
3: Avui barregem saviesa i joventut.
2: Ja veurem si podrem pagar-ho, això, però vaja.
3: Sí.
2: Si ho dius com si fos cosa teva. Va, qui són els tertulians avui?
3: Doncs mira, avui tenim el Frederic Porta, que és periodista i historiador.
6: Hola, sóc el Frederic Porta.
3: Que no és el Carles Porta. I exacte. Després tenim també l'Irati Vidal, que ja es va estrenar la setmana passada, i el Juli Claramunt, de Gijantes.
2: Molt bé, doncs tots tres faran una tripleta atacant avui magnífica, però els temes, clar, quan sentien què ha de votar la gent, qui vindrà a parlar-ne, però de què parlaran?
3: Doncs parlarem del Mundial, parlarem també del partit de l'Espanyol, que juga a 2:15 a Peralada, I també faran una miqueta de resum de Mercato.
2: Tenemos alineaciones.
3: Alineacions a l'Espanyol i Mercato Barça, també.
2: Ah, sí? Bueno, sí. És que li han preguntat avui a la porta quan arriba a l'aeroport, que se li han tirat des de sobre com d'allò. A veure, sembla que demà tenim nou fitxatge i es presentarà. Bueno, doncs estarem pendents. Alguna cosa més?
3: Això, i si ens dona temps, celebracions d'Espanya.
4: I si dona temps, Barça femení també, no? Una mica, o Martí, o que el segon dia tampoc parlarem de futbol femení.
2: Home, Aitana, bona tarda.
4: Bon matí.
2: Bueno, bona tarda, perquè són les 5, vull dir que estem saludant.
4: Massa aviat per ser de tarda.
2: Mira, Aitana, a tu t'interessa el cas Endic? És que estic veient a la 1, podem posar la 1, sisplau, que fa estona que estan... És que haurem de posar els... Saps què haurem de fer, Edu? Posar els subtítols en algunes de les teles, perquè van parlant de coses i no sé què estan dient.
0: Sí, no sé si tenim.
2: Claro. Sí, sí que n'hi ha, sí.
1: Es que Giro, sí que pasaron por allí.
2: Giro en el caso Antic.
7: Ocasiones. La pregunta ahora es por qué esta nueva declaración se produce un año y medio después de los hechos.
1: Sí. Esta mujer no puede dormir, ya lleva tiempo queriendo colaborar con la justicia, sí, que cuando pasaron los hechos se quedó estupefacta de lo que había pasado.
2: ¿Sí?
7: Una nueva versión que podría ser clave en el caso.
2: La versión de aquí. ¿Saben que da una exclusiva?
8: Pues Marta Catalá.
9: Tenemos a Toni Muñoz.
10: ¿Quién es esta mujer y por qué es esto tan importante? Ahora. Y sobre todo, ¿esto es bueno o es malo para la defensa de Jonathan Endic?
1: Bueno, cualquier información en este caso siempre es relevante porque no deja de llegar nuevas sorpresas. Es relevante porque hasta ahora no conocíamos esta figura. Hasta ahora hemos conocido
2: ¿quién figura?
1: La figura de Jonathan, que actualmente pues, está imputado. Conocíamos la figura de Julia Lidl-Wall, que es la terapeuta, que también ha ido a declarar como testigo y que la jueza sitúa con un papel importante por de alguna manera poder haber influenciado en las decisiones de Jonathan Endic de
5: Isla. Però vols dir que no tenien temes, ja estan...
2: Sí que no sentirem l'explicació.
1: No conocíamos de la existencia. Pues bien, el día 29 de junio y 6 de julio se producen dos declaraciones, una en Martorell, en la comisaría de Martorell, toman declaración la unidad de investigación de los Mossos de Escuadra, y una segunda declaración el 6 de julio, que va en base a todo lo que va a explicar ella. Como explicábamos en el vídeo, llevaba tiempo que quería contar lo que pasaba, porque cuando muere Isaac Endic dice, ostras, si yo he estado allí con la persona que ahora, un año después, le están acusando del homicidio y lo ha querido contar. Los Mossos le han preguntado ¿por qué ha tardado tanto en hablar? O sea, bueno, pues tenía miedo, que estaba desconcertada, que iba
2: a morir
1: y que finalmente pues ha decidido...
10: ¿Miedo de qué?
1: Bueno, de las posibles... aquí no voy a entrar porque no lo sé, que estaba
2: una mujer
1: estaba
2: admite
1: eso sí quería contar
2: que hizo con pues Jonathan la misma ruta en la que dos días después o días después moría el magnate y dio exclusiva novedades en el caso Endic. Vale, per tant no diuen quina mujer és i això ho explica una tal Marta Català, que és una periodista
4: però està parlant castellà, no?
2: Sí, perquè és a Televisió Espanyola, és
4: el
2: programa Directo al Grano i el presenta el fill Miró, el, com es digui aquest nano, el Miró, com es diu?
9: Gonzalo
2: Miró. Bueno, doncs ja sabem que hi ha novedades en el caso Endic d'una senyora que diu que va anar a fer la mateixa ruta amb Jonathan Endic, perquè sabeu que aquest és un tema que ens té...
5: Representa que és una dona que havia col·laborat amb la Júlia Luderwald, que era aquella la pseudopsicòloga.
2: Sí. Ah, sí?
5: Estic llegint ara aquí al periòdico.
2: Bueno, potser és una de les vegades que els Mossos tenien registrada com que havia anat a fer aquesta ruta. Us ha quedat clar tots el tema? Sí, clar, si hi ha cap novetat, us ho explicarem. Els temes afegit a partir de les 7. Nosaltres, mínima pausa per la publicitat i arriba el butlletí de les notícies de les 5. I després, Miquel del Roig i la Farola.
11: RAC 1. El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
12: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed. Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites, només per temps limitat. Aconsegueix ja les teves entrades a casabatlló.cat.
13: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
14: Xarxa Hyundai de Barcelona.
15: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
15: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
17: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto?
8: Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
17: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
18: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bonric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
19: Tot el que passa a RAC1 i a RAC1 ho tens a RAC1.cat.

0: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC 1. Tots som 1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Doncs són les 5 i 8 minuts clavats. És el moment de saludar amb aquella alegria que els caracteritza a la Mar Poyato. Molt bona tarda, Mar.
3: Bona tarda.
2: I en Pau Bombardó pels esports. Com estàs, Pau? Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
2: Doncs benvinguts a tots dos pel butlletí. Comencem amb una qüestió de successos. Hi ha una novetat. Els Mossos han detingut una segona persona per la mort a trets d'una menor a Barcelona.
3: És el crim que es va cometre a principis de juliol al Parc de la Pegaso. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat al Parlament que han arrestat el presumpte sicari del menor. Ha sigut en el marc d'una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials.
5: Dels 7 tirotejos amb víctimes mortals que hem tingut recentment, tots ells estan relacionats amb la indústria criminal de la droga. De fet, avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
3: La primera detenció relacionada amb aquest crim del Parc de la Pegaso es va fer el 4 de juliol. L'arrestat està empresonat de forma preventiva. A Tortosa, els Mossos d'Esquadra han detingut el monitor d'un casal d'estiu per suposadament agredir sexualment dos menors. L'arrestat té 23 anys i ha quedat immediatament apartat de les seves funcions. Segons les denúncies de les famílies de les víctimes, hi hauria hagut una agressió consumada i una altra en grau de temptativa. Tortosa Esport, responsable del casal, ha activat el protocol de prevenció d'abusos per garantir la protecció de tots els infants. Més coses, el Constitucional decidirà al setembre sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Serà el 22, concretament, i el primer dels recursos que el resoldrà serà el de Jordi Turull, que és el primer que es va presentar. El TC deliberarà sobre la petició d'empara que va fer el secretari de Junts. A la resta d'escrits s'aniran incloent els de la resta d'encausats del procés. Per cert, la Fiscalia ha reclamat al Tribunal de Comptes que vagi per feina i apliqui la llei d'amnistia. Això després que ahir el Tribunal de Comptes allargués el procediment donant 10 dies a les parts perquè puguin presentar al·legacions. El que s'investiga és si l'1 d'octubre es va pagar amb diners que provenien de la Unió Europea. D'altra banda, el Suprem ha ratificat l'autorització perquè els Mossos d'Esquadra puguin destruir les urnes de l'1 d'octubre i la resta d'objectes que es van decomissar durant el referèndum. El Tribunal ha rebutjat els recursos que van presentar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva contra la decisió de permetre la destrucció del material. Segons els magistrats de la sala penal, les urnes no tenen cap valor històric i, per tant, es poden fer desaparèixer. I és un dels temes del dia, la nova llei antitabac. La norma obligarà els pares a pagar les multes dels fills menors que fumin tabac o vapejadors. El Consell de Ministres ha aprovat avui el projecte que prohibeix fumar a les platges, a les terrasses, a les piscines, als parcs, als concerts a l'aire lliure i als vehicles de treball. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que aquestes mesures suposaran un estalvi de 200 milions d'euros al any.
6: Calculamos que todas estas políticas no solamente nos van a traer un ahorro en enfermedades y un ahorro también en la salud, sino que también nos va a traer un ahorro sanitario directo entre 100 y 200 millones de euros al año. Hablamos de recursos que, bueno, se van a poder dedicar a atender otras necesidades del sistema en lugar de a tratar enfermedades que podemos evitar.
3: La prohibició de fumar a les terrasses és precisament una de les prioritats de l'Organització Mundial de la Salut. De moment, però, a la Unió Europea només hi ha un país que ja ho fa, és Suècia, i Bèlgica té previst prohibir-lo l'any que ve.
4: En marxa ara mateix la contrarrellotge de la 16a etapa del Tour de França. Ja només queden dos ciclistes per començar el recorregut. Són Evenepoel i Pogacar, ho acaba de fer ara mateix Isaac del Toro, i sortiran a 6:15. Aquests són els principals favorits a endur-se l'etapa. De moment, una etapa que lidera Cataneo a 5 segons de diferència d'Arensman, que és segon. En futbol, l'Espanyol juga aquesta tarda a 8:15 un nou partit amistós. S'enfronten al Pau francès de segona divisió després de guanyar l'Olot en el primer test de pretemporada per 0-3. Encara en futbol, continuen els moviments al mercat de fitxatges de primera divisió. El Llevant ha fet oficial l'arribada de Manu Sánchez, que arriba cedit pel Celta fins a final de temporada. Per tant, el madrileny repeteix sessió al Ciutat de València, on ja hi va jugar la temporada passada. En bàsquet, avui s'ha definit el quadre de la Supercopa Endesa, que es disputarà el 19 i 20 de setembre a l'Olímpic de Badalona. La penya jugarà la primera semifinal davant del Baskonia i el València s'enfrontarà al Barça, un Barça que ha fet fet oficial una nova arribada, la de Stanley Umude, alè de 27 anys, 1,98 d'alçada, que arriba procedent del bàsquet nord-americà.
3: I el temps. Fa poca estona s'han fregat els 40 graus a la Ribera d'Ebre i al Bages, i a bona part del país els termòmetres es mouen entre els 32 i els 36 graus. La sensació de xafogor continuarà més marcada a la costa i aquesta nit tornarà a ser de mal dormir a bona part del país. Demà es mantindrà el domini del sol, però a la tarda tornaran a descarregar alguns xàfecs a l'interior i al nord del país.

0: Doncs ja tornem aquí, és un quart menys dos minuts de 6 de la tarda. Quan sentiu aquesta cançó només us acut una persona que és alegria, que és simpatia, que és festa major, que no pot ser cap altra, que el Miquel del Roig. Com anem?
1: Molt bé.
0: Molt bé, benvingut a la versió estiu. Com estàs, Miquel?
1: Per ara bé.
0: Bueno, què vol dir per ara bé?
1: Avui bé, demà, jo, home, ja tinc una edat.
0: Què vol dir que tens una edat? No sé si és d'educació o no, no es pot preguntar.
1: Avui estic molt bé.
0: Però,
1: avui
0: sí?
1: molt bé. Però, home,
0: bueno, que és allò que a partir d'edat sempre tens alguna xac i alguna cosa, eh? Bueno, et puc preguntar quants anys tens o ens ho guardem per després?
1: 75 he fet ara, al juny.
0: 75?
2: Ah, per molts
0: no,
2: anys.
0: Plata.
3: Jo trobo que és molt jove,
0: sí,
3: aquest
0: bueno,
3: nano,
0: és que Pilarín,
3: eh?
0: Tu, Pilarín...
3: És molt jove.
0: Quants en tens, tu, Pilarín?
3: Uns quants més,
0: però no te'n
3: eh?
0: Recordes de quants en tens?
3: Ja he perdut el compte, Pere.
0: Potser et pot ajudar la IEL a dir-te quants anys tens, Pilarín.
3: 80 llargs.
0: Vols dir?
2: 85? Sí, sí, efectivament.
0: 85? Sí. Hòstia, doncs en té 10 més, però bueno, esteu...
1: Perquè n'hi queden 10.
0: Exacte, esteu bastant bé tots dos, eh?
3: Escolta. Però de la joventut, eh?
0: Sí, sí, visc... bueno, la joventut, però a veure, 75 és noces de plata? No, ah, no, això és 25. Sí, 25 és plata, 50 és argent, platí.
1: Platí.
0: 75 és platí.
1: Això és de boda.
0: Bueno, de boda, noi, de boda.
3: I després ja és rovellat.
1: Sí.
0: Bueno, escolta, de boda 40 i pico.
2: No, perquè 75 anys és bodes de brillantes, posa a bodes.net.
0: Ara és igual, en tot cas que no és bodes, clar, és una gran referència a bodes.net. Bé, et presento a la Yael Brusca, que és la persona que tinc asseguda tota la tarda aquí, no sé per quin misteriós motiu, però, a més, és la que ha preparat l'entrevista que et farem avui.
1: Ah, molt bé, molt
0: bé. De manera, és la que ha estat investigant sota les pedres i buscant informació sobre Miquel del Roig. I, abans de començar, o ja, quan anem entrant en matèria, sempre fem unes preguntes que són com fixes, habituals cada dia. Per tant, li passo la paraula a Anna Yael Maria.
2: Mira, Miquel, hola, què tal?
1: Hola.
2: Anem a la primera. Diu, si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui... On series ara mateix i què estaries fent?
1: Estaria, doncs, al llit, amb l'ordinador i la tele.
0: Bueno, al llit, ordinador i tele, explica'ns això.
1: A veure, si busco cançons, busco sempre coses per l'ordinador.
2: O sigui, treballant, diguéssim.
1: Sí, sí, per la penya, sí.
2: Veient que escolten els joves... Sí. Això...
0: I migdiada, no ets a fer migdiada, tu?
1: Sí, també. Cada dia dormo, depèn, 3/4 d'hora,
2: oh.
1: 3/4, i després a les 5 vaig sempre a un bar. En un bar, un ratllissar, un ratet...
0: Un bar del poble?
1: Sí, del poble.
0: Allà a la metlla?
1: Allà a la metlla.
0: I vas a fotre't un cigaló, potser, alguna coseta per fotre una mica d'alegria a la cosa?
1: No, no bec jo.
0: Ah, no veus el qual?
1: Ni fumo ni bec.
0: Hòstia, és un músic, ni fuma ni beu. És el primer músic que entrevistem que ni fuma ni beu. Això sí que és un miracle.
4: La vergüenza del gremi d'artistes.
0: Sabino, ja, ai, Sabino. Joaquim Sabina. Potser entre no beure ni alcohol ni tabac i fotre-s'ho tot per totes les forats possibles, hi ha un terme mig, oi, Joaquim?
1: No, però no bec perquè no m'agrada, eh? No per cantar.
0: Ah, val.
1: No m'agrada fumar, no m'agrada beure...
0: Bueno, per això has arribat tan flamenco als 75 anys.
1: Ai.
0: No et queixis, eh? Jo et veig bé.
2: Escolta, seguim. Si no t'ediquessis a cantar, a tocar la guitarra, què faries?
1: El mestre d'escola, eh? Que era mestre d'escola, eh? O al futbol, però era molt dolent del futbol.
2: Ah, però t'agrada el futbol?
0: A quina posició jugaves?
1: De nou.
0: Home, de nou, això és davant de centre, no?
1: Sí, davant de centre. Bueno. Vaig ser subcampió juvenil amb el Reus.
2: Carai.
0: Juvenil, sí. Havia jugat amb el Reus. Qui tenim de Reus? Mira, allà tenim la Marta, que està aixecant els braços, que és de Reus.
1: Va perdre la final a l'Onàstic. Jo feia gols, però...
2: Carai, dius que...
1: No era un crac.
0: I eres d'aquests davanters xupons, que estan per allà a l'àrea rondant, esperant que passi la pilota?
1: Era molt astut.
0: O corries amunt i avall?
1: No, tenia astúcia i tenia bon toc.
0: O sigui, tenies puteria?
1: Sí, això mateix. Sí, perquè jo sempre he pensat que pel meu joc era migcampista més aviat, ofensiu. Però em posava endavant perquè, doncs...
2: Escolta, doncs t'agrada el futbol, entenc. Potser com a tertúlia del temps afegit.
1: Ui,
0: ah, bueno,
1: molt...
0: això... No, ara ve la pregunta.
2: No, perdó,
0: ara
2: sí, m'estic avançant.
1: Però molt m'agrada. Molt.
0: Sí, molt futbolero.
1: Molt futbolero.
0: I aquest Mundial què? Què has fet? Amb qui anaves?
1: La meva selecció no ha jugat.
0: Ah, la teva selecció no ha jugat, eh?
1: Jo tinc dues seleccions. Una és la catalana i l'altra qualsevol, la que juga contra Espanya.
0: Molt bé,
1: i el garrotín. El garrotín.
0: Vaig un garrotín. No, aquí tens la guitarra i pots anar fent,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: tens el... Com que tu, en realitat, parles per la guitarra i parles amb els teus garrotins, i pots anar fent. Tu això, tenim el Marc Espejo, que ja té tots els micròfons i tot el seu tinglado muntat per si cal. Per tant, si li vols fotre la guitarra contestant les preguntes, fling,
1: sí.
0: Aviam, fes un fling, sisplau. Bueno, fling, això tenint amunt.
2: Perdona, l'ha fet clavat.
1: Ja te diu, per guanyar títols sense glòria, ja tenen el Real Madrid, per guanyar-los fent història, el Barça femení.

0: Sant Joan.
1: Ho enteneu ara, no?, perquè anima tant les festes majors i tot això.
2: A mi m'encanta que vingui aquí a fer referència del femení. M'ha encantat la frase.
1: Del futbol femení, eh?
2: Clar, ho acaba de dir.
1: Ja ho sé, Aitana, bona tarda.
2: Estaves escoltant Bon Matí?
1: No, és l'Aitana Bon Matí, que la tenim aquí de
2: col·laborador. Bona tarda, Miquel.
1: Bueno,
2: bona tarda,
1: Aitana. S'ha perdut un gran nou, tenim un gran garrotinaire, tenim un gran animador de festes i un possible mestre, que em sembla que ets mestre de primària, no?
3: Primària, sí.
1: Si vas arribar a fer classes, eh?
3: Sí, llavors sí.
1: Què és, allò que es fa una mica de tot?
3: 37 anys.
1: Oi, on? També a l'Ametlla de Mar? O?
3: Sí, a l'Ametlla. Més que res, a l'Ametlla de Mar, però també a altres pobles, a Cambrils, a la Fatarella, al Canà, les cases del Canà, hi ha un més Tortosa.
4: Ah, a Tortosa també.
3: Sí, doncs, sí. A Remolins, mensual.
1: I t'has anat trobant al pas dels anys, exalumnes teus, que vinguin als concerts...
3: Quan, sí, Miquel, jo tu eres...
1: Jo t'havia tingut de fora a fer.
3: Eres meu, sí, molts, molts.
1: Bueno, clar, eren altres temps, perquè això estem parlant de molts anys enrere, no?
3: Home, compte, ja fa... Tu mateix.
1: Bueno, anem descomptant.
3: Sí, m'estaré.
1: No, igual, ja hem dit l'edat un cop,
3: sí.
1: I ja està.
4: Va,
1: dit.
4: Seguim. I
1: a veure.
4: Una altra pregunta que et fem és
1: Saps què hauríem de fer, perdó? Aquesta l'hauríem de preguntar abans si condueix o no.
4: D'acord, doncs...
1: Tu condueixes?
3: Sí, clar, sempre jo. No conduïs. Sí. Sempre jo, que em foto els tutes.
1: Per anar als bolos? Cotxe amunt, cotxe avall?
3: Sí. L'altre dia, a Olot, a Mugumba. Ara fa 3 setmanes o 2 setmanes, a Trem. Vull dir, cap allà.
4: Unes pallisses, clar.
3: Això cansa.
1: Notables.
3: Cantar no cansa, però això cansa molt.
4: Doncs,
1: mira... I perdona, i que fas molts bolos, després ho comentarem, però és que ja aquesta setmana, per exemple, durant una setmana em fotràs 4 o 5 aquesta setmana.
3: Un munt, sí.
1: Bueno, tu.
4: La pregunta de David Balaguer li diem aquesta pregunta. Sí. Doncs tenint en compte que condueixes, et preguntem, estàs arribant...
3: És espanyol.
4: Ah, sí?
1: Sí, hosti, quin control.
3: Un de tot, jo, home.
1: Sí.
3: Controlo tot.
1: No,
3: David... Jo controlo amb ell també el controlo.
1: També, amb ell, amb qui d'ell? Bueno, és que ell és molta gent alhora, eh?
4: Clar.
1: Però sí, t'he controlat. Està assenyalant a l'Edu Mutante, es pot dir, no? Que hi ha l'Edu
3: Mutante.
1: Sí. Bueno, si els crèdits diem Edu Mutante, i t'hem vist aquests dies
5: sí.
1: A la 2CAT amb la gran Gemma Nierga, doncs sí, com que ets molt futbolero, miraves una mica
3: sí.
1: A veure si perdien els que perdien, diguem-ne.
4: Escolta, la pregunta és, estàs arribant a casa, sí? I et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Aleshores, jo et pregunto, què faries en aquell moment? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
1: O sigui, ets previsor i omples el dipòsit abans d'aparcar?
3: Soc previsor.
1: O ja ho fotrem demà al matí i ja...
3: Soc previsor, sí. I si ho haig de fer, ja.
4: Clar, t'ho deixes fet i ja està.
3: Si puc fer-ho ja.
1: I no tens la dona allà dient, sí, carrega.
3: Ai, això també.
1: No, com que has dit que anaves amunt i avall amb la dona
3: sempre.
1: Que la vas portant tu,
3: sempre,
1: la tenim sempre. Aquí, per qui no ho sàpiga, com que no es veu per la ràdio, però està
4: asseguda. Com es diu la dona?
1: Com es diu?
3: Joanita. Joana.
4: Joana.
1: Molt bé,
3: Joana.
1: Crac, Benvinguda, Joana.
3: És un crac en tot.
4: Sí, eh?
3: Menys de la música, en tot.
1: Ah.
3: A la cuina, per portar-me a casa.
5: Ojo!
1: Ojo, què? No comencin amb aquest...
3: Bueno, però
1: és que també... És que ojo, perquè han de cuinar els homes i les dones, per això ho deia. Ha de cuinar tothom, a casa.
3: De cuinar jo, poquet.
1: Poquet. Bueno.
4: Va, la segona pregunta és... Si un dia tinguessis un dia sencer, que la condició que et donem és que ets invisible, o sigui, de cop i volta...
1: El poder de ser
4: invisible, què faries en aquell dia de poder ser invisible? On aniries a espiar? O què faries?
1: On et ficaries?
3: Pregunta-me on mates, eh?
4: Ja.
1: Bueno.
3: Si fos invisible...
1: Sí. Una pregunta rara, eh?
3: No em parlaria gent, no.
1: Com aprofitaries aquest poder de la invisibilitat?
3: M'has matat ara, eh?
4: No,
1: t'ho deixem pensar...
3: Com que no seré mai invisible, doncs no sé què faré.
1: T'ho deixem pensar...
4: Potser algunes coses d'aquestes, les tècnico-tàctiques del... Tu ets del Barça?
3: Sí.
4: Del Hansi Flick, potser t'agradarien a veure què parlen.
3: Passa que no l'avanto al Barça. Vull dir, quan jugo al Barça... Tanco la tele.
1: Posa nerviós?
3: Molt nerviós.
1: Com el Joan Gaspar?
3: Com el Joan Gaspar, igual.
1: O sigui...
3: Però molt, eh? És que no l'avanto. En canvi, jugar i entrenar, perquè també vaig fer algun entrenador a nivell local. Però jugar, veure el partit del Barcelona, no l'avanto. Res, no l'avanto. Però també, a veure, és que miro amb ells, sempre ells fan un dia de partit, i tanco, vinga, te torno a obrir, te torno a tancar.
4: Bueno, i la següent pregunta és, hi ha algun tema del que no vols que parlem?
1: Oi.
4: Alguna cosa que prefereixis deixar
1: un... Estigui prohibit parlar-ne, si vols ho evitem.
3: No, però estic acollonido, ara perquè...
1: Acollonido?
3: Sí, els garrotins,
1: sí.
3: Com ara fa 30 anys, dir el que volia.
1: Sí.
3: I ara vaig cagat de por, sí, perquè és el rei, que si no sé què, les dretes... I escolta,
4: o sigui, has notat un canvi?
3: Ui, un canvi, però gros. I què tinc por, en serio? Tinc por. A veure, és que ja m'ho he dit en Miquel, este garrotín no el faigues.
4: Clar, estalvia tal per si... Per si algú es queixa
3: o... Fa 30 anys, no, eh? Tu potser també ho saps. Fa 30 anys o 40 anys podies cantar el que volies, salvo que fos algo gros. Però ara no, ara la cosa... Home, en fet, hi ha a la presó Hassel, que és un cantant, està a la presó. Humoristes...
1: Aquest està a la presó.
4: Clar.
1: Si tens por de tenir algun merder, segons aquí et fiquis.
3: Sí.
1: Bueno, em sap greu, però...
3: Sí.
1: Bé, ara arribats a aquest punt, et deixo triar la durada que vols que tingui l'entrevista a partir d'ara, perquè aquestes eren unes qüestions introductòries que ens feia la Yael.
3: És igual, tu
1: pots triar. No, home, ja sé que mano. Afortunadament, mano jo aquí, com el Cuny aquí. Quan jo dic prou, és prou. Però pots triar 15 minuts d'entrevista a partir d'ara, 20 minuts, 25 minuts, o et quedes fins a les 8, fins al final del programa.
3: Oh!
1: No, això ja no. Ha dit que no molt ràpid, eh?
3: He d'anar al tren, a les 7.
1: Bueno, què fem? Uns 15-20 minutets? Ens posaré una alarma al mòbil, que l'he perdut. Ah, sí. Per cert, missatge de socors als companys. M'estic ofegant de calor. És que com que hi ha la discussió aquest de l'aire condicionat, sisplau, que no baixin les dues màquines de 25.
4: Sí, perquè... fa una mica de calor. Home, no creus que fa una mica de...
1: Bueno, és que hem començat a 22.
4: No, tu estàs bé, eh?
1: No, ja vigilem. Hem de trobar un equilibri de no matar de fred a la gent perquè no es quedi fònica i no fotre'ns de calor com ara i suar com uns desgraciats. Llavors estem en el punt que hi ha una baralla, però fotré ploctite al mando aquest i el pròxim que toqui l'aire se li quedarà el dit enganxat. Em sembla bé com a tàctica...
4: Em sembla perfecte.
1: No, perquè estava a 22, primer, que tampoc cal estar a 22. I ara això és una nevera. Bé, poso l'alarma, perdoneu, pel moment de mal humor, per 15 minuts, perquè ja està. Quan portem 15 minuts, saltarà l'alarma. I cantaràs, no, suposo?
3: Sí, home.
1: Bueno, jo...
3: Com és vostre? És igual, eh?
1: Podem triar nosaltres?
3: Sí, podeu triar.
1: Bueno, jo crec que n'hi ha una que ve molt de gust, que ja l'hem sentida, però te volem sentir cantar tu, no?
4: Sí, tant.
3: La Farola.
4: La Farola.
1: Que, bueno, que és el teu gran hit, però en tens moltes més. Escolta'm. Encara no. Ens ho guardem. Aviam, per qui no ho sàpiga encara, per què et dius Miquel de Roig? Perquè tu no et dius Miquel.
3: No, jo dic Miquel Vendrell.
1: Sí.
3: Ja em dic. El meu iaio es deia Roig, de Podó, perquè era pel Roig.
1: Sí.
3: Mon pare també li deia Roig i a mi també Roig.
4: Però no sou pels rojos.
3: I com una manera, sí. I com que als anys que jo era petit no havia un duro a les cases, mon pare per això era forner, feien pa.
1: Sí.
3: I algo tenien, algo...
1: Devien fer pa bo, no?
3: Sí.
1: Perquè ara costa molt de trobar pa bo.
3: Sí, però a fiar, venia tothom allí, apunta a fiar. Home, estem parlant dels anys 50-60.
1: Sí.
3: Hi havia misèria. I quan ja era grandet, i dic, papa, voldria una guitarra. Cap problema. Un pare mai em va dir que no a res. Vols una guitarra? Una guitarra. Vols anar a Eivissa? A Eivissa.
1: Bueno, això és per interessant. A Eivissa? Sí, a quin any?
3: Jo vaig anar a Eivissa l'any 73, a acabar la mili.
1: Un moment. Any 73?
3: Sant Antoni.
1: Vol dir a Eivissa, on encara el Franco estava viu?
3: Sí.
1: On a Eivissa era la illa del despelote, perquè hi havia la gent mig despullada, bueno, mig despullada no, però
3: sí.
1: Es practicava el nudisme, no? Hi havia hippies. Hi havia turistes de fora.
3: Hi havia grups d'aquí, cantant, de Barcelona, allà, fixos, cada dia. I bons, molt bons.
1: I quant temps va ser-hi, a Eivissa?
3: 2 anys, a més, per ser.
1: Què?
3: Dos estius.
1: Bueno, ara potser no pots explicar...
3: Vaig conèixer amb ella, perquè...
1: Vas conèixer la teva dona, a Eivissa?
3: I em va trobar a plegar.
1: Home, clar...
3: No pots anar a Eivissa?
1: No. O sigui, i quan anys tenies, aquella època? 20
3: i poc. 23, 24.
1: La mili devia ser 2 anys ben bons, aquella època, encara, oi? No,
3: 15 mesos.
1: 15 mesos, val.
3: A Melilla.
1: Ai, Déu meu.
3: De Calbots...
1: Vas passar a mal a mili?
3: Cada Calbot...
1: Però en canvi, a Eivissa sí que vas compensar, diguem-ne.
3: Sí.
1: Sí, el que passa en Eivissa se queda en Eivissa.
3: Pagàvem cada dia, en pessetes.
1: Sí.
3: Cada dia guanyava 700 pessetes. Cada dia o cada setmana. I em perdo.
1: Setmana, devia ser, perquè són molts diners, això, d'aquella època.
3: Sí, per setmana.
1: Setmana o més, perquè és molta pasta.
3: Però cada dia...
1: Però i què feies?
3: No havia l'IVA, ni havia cap impost de res, ni cap quart, tot per mi.
4: No havies de fer factures ni històries d'aquestes.
3: No, tot en negre.
4: Era molt fàcil.
1: Això per què ho cobraves? Què feies a Eivissa?
3: Cantava.
1: Cantaves?
3: Sí, cantava amb un trio de guitarres que es diuen Babalú. I jo tocava la...
1: Aviam, què cantaves?
3: Ui, abani que no esté, por favor, que mareo que tengo yo.
1: Ostres. Bueno, i cantar... I no ho havies, aquella època, eh?
3: No, mai, mai.
1: No, però va, i una mica de món de la nit, entenem-nos, no, diguéssim, senyoretes...
3: No, no he sigut mai jo. Mai, bueno, mai. I,
0: que vergüenza!
1: Sí, no, ha quedat clar que és el pitjor gremi. Bueno, déu-n'hi-do, aquesta història de... d'Eivissa. I després ja vas conèixer la teva dona i et vas retirar de la circulació.
3: A xorrar, que dic jo, a plegar.
1: Molt bé, doncs ja està. Bueno, però ben feliç que estàs, si portes tants anys amb ella, no?
3: Home,
1: molt bé, per tant, les coses han canviat. Bueno, tu vas començar a tocar per això, perquè vas dir el pare vull la guitarra i anaves pels puestos.
3: Sí, el pare, però no em venia mai que no va res.
1: Però vas seguir fent de mestre o vas deixar de fer de
3: mestre? Sí, no, mestre.
1: Sí, compaginaves les dues coses. Sí,
3: i venien grups que volien que anés amb ells només per la música. Dic, no, no, dic, jo de mestre no plego.
4: Mm. Clar, o sigui, tu sempre ho vas estar compaginant sempre, tot per sempre, si sí, de cas.
3: Sí, sí, sempre, sempre, sí.
1: I els teus bolos d'abans, les teves actuacions, duraven el mateix que ara? Era més
3: no,
1: curt?
3: No, llarg, feien més llarg.
1: Més llarg encara?
3: Sí.
1: Però quanta estona?
3: 3 hores.
4: 3 hores d'actuació?
1: Tres hores, bueno, i...
0: Sí. Poco me parece.
4: No, és sí, moltíssim, eh?
1: 3 hores ja és bastanta estona, però ja hi per anar a pipí, per anar bevent, bueno, tot això...
3: Llavors no, ja, ara tinc pipí i tot això, però...
1: Llavors, bueno, si és a la lavabo, posem uns anuncis, deixem-ne no, la lavabo, no et preocupis. I a aquella època el tema de l'aigua com el portaves?
3: O sigui, com de l'aigua?
1: No, bueno, no sé, si bevies aigua, no bevies aigua...
3: Sí, tenia... aigua, sempre aigua.
1: Sempre aigua.
3: Aigua i Coca-Cola. Coca-Cola, mm, ara no, perquè com que estic tocat del ronyó...
1: Hòstia, no fotis.
3: Sí, els dos. Mm. Dit, perquè jo també era...
0: Bé, de què serve no beber si luego no, tienes no, el riñón no, igual de mal?
1: Ah, és veritat, clar. O sigui, aquí...
3: Ah, me, perquè soc...
0: Mírame a mi.
1: Bueno, perquè el tindria pitjor. Torbe.
3: Sí. Jo era jugava a futbol, jugava al tenis, sí, i aigua fent... Beu aigua. No, que a mi aigua no cal, que jo soc superhome.
1: I també jugaves a tenis. I eres bo jugant a tenis?
3: Ella t'ho dirà.
1: Ella t'ho dirà. Sí. Mestressa, fes que sigui amb el cap. Era bo jugant a tenis? Haurem dit... Aguantava molt, diu.
3: Jo posava baix de la pista, sí, i aguantar. Tenia un...
1: Escolta, estic veient aquesta guitarra que deu fer, aquesta concreta que portes avui...
3: És a dir, uns 26 anys o així tindrà.
1: 26 anys? Val, llavors, jo me la miro i veig.
3: A Valls.
1: A Valls. Jo veig en aquesta guitarra, Julivert, Cançons Populars i de Taverna, TV3, Televisió Catalunya, Colla Jove, Xiquets de Valls,
3: sí, sí,
1: Sants Ràdio, Xics de Granollers, Els Castellers de Barcelona, hi ha molt castell,
3: RAC1.
1: No sé què de la terra. Bueno, no veig l'adhesiu de RAC1.
3: Aquí està RAC1.
1: Bueno, un moment, tenim... Aviam, tenim alguna adhesiu de RAC1?
4: Espera.
3: Veure, vols... Jo m'he portat la meva.
4: Mira com tenim una adhesiu de RAC1.
1: Mira. Oh, jo no sabia... Bueno, jo no sabia ni que hi havia adhesius de RAC1, eh?
3: Ah,
1: mira, en tenim dos. Te podem regalar els dos. Tenim un que diu RAC1 i prou, i l'altre que diu Soc de RAC1 i tu.
3: Molt bé.
1: Els vols?
3: Sí, sí, sí.
1: Però te'ls enganxaràs a la guitarra o...?
3: Sí, sí, segur.
1: Segur, eh?
3: No l'agraïm.
1: No ens enganyis, eh?
3: No, home.
1: Se'ls fot a la butxaca, d'anem. Però jo no veig que els enganxi.
4: Que sí, però...
3: Vinga, que malo eres, Pere.
1: Ah, ojo, home, que l'enganxo en directe.
4: T'ajudem o...?
1: Vols que te'l desenganxem o que te'l preparem?
0: Encima del de Catalunya Ràdio.
4: No, home, no cal.
1: No hi és el de Catalunya Ràdio, el de TV3. No, el de... Pere, que t'ajudo. No. Dom, que això potser té una mica de mala llet. Un segon, jo tampoc tinc molta ungla. Aquí, mira, aquí hi ha un doblec.
3: El que hi ha més temps és de TV3.
4: Sí o no?
1: Te'l dono totalment sense paper, eh? Vale? Ara tampoc m'aixequis cap, val? Tu mateix. No hi ha... Des... Ja estàs... Ara li acabo de facilitar la diu. Fota el dret, eh? Aviam, on ho posaràs? Ai, ai, ai.
3: Quin borro.
1: No ho sé, no tapis res.
4: No, posa-la una mica estratègicament, que no tapi sí, que molt. A veure, hi ha molts de castellers.
0: Al lado del previo.
1: Ole, ole.
4: I l'enganxa...
1: Molt bé, bravo!
3: Correcte. Molt bé.
4: Està matejada, eh? Espero que et porti bona sort, això.
3: Merci.
1: Home, això esperem que et vagi molt bé. Aixeca una mica la guitarra, que es vegi, perquè aquí hi ha una càmera. A veure, cap a la teva, cap aquí. Molt bé. Ja està, ara aquesta guitarra encara tocarà millor. Escolta, tu has tocat per tot... Ara tocaràs i ens cantaràs la farola quan et vingui de gust. Tu has tocat per pràcticament mig país, no? O sigui...
3: Tot el país.
1: I hi ha algun bolo que recordis com especialment difícil, complicat, que passés alguna cosa, que et caigués un llam al damunt, bueno, tot això...
3: Ni hi ha...
1: Tira't una mica més endavant, que si no t'allunyes el micròfon, perdona.
3: I diria coses, ni hi ha un món... M'han tirat aigua.
4: Com?
3: M'han tirat
1: perdona,
3: gel.
1: Perdona, com ha tirat aigua?
3: Aigua a Gràcia, tocant a Gràcia fa anys.
1: Però com aigua, una ampolla d'aigua?
3: No, de dalt, jo sempre vaig estar i dalt, que en un bloc, bum, damunt.
1: Uns cubells, com un,
3: no,
1: des d'un balcó.
3: Un pobol d'aigua.
1: Però per què? Perquè pareixes de tocar? Estaven farts
3: no,
1: de la música?
3: No sé si és, no sé si per la música o perquè fotia canya a les lletres, no ho sé.
4: O sigui, i tu de cop i volta vas rebre això, festes de Gràcia, bomba.
3: Un cop també allà en Tebasset que m'han tirat gel.
4: Gel?
3: M'ha passat just per aquí, sí. Gel.
1: Perquè gel té més mal hòstia, perquè si t'enganxa...
3: A Maçanet de la Selva.
4: Mare de Déu.
1: Una salutació a la gent de Maçanet, que...
4: Clar, i no saps detectar si... no saps detectar si és tema de les... Què li passava a la gent, clar.
3: Segurament que és perquè jo abans, quan era jove, fotia canya. Ara...
1: Aviam, què vols dir? Per el tema dels garrotins?
3: No, garrotins i garrotants.
1: I totes les coses.
0: I no t'has caído nunca de l'escenari.
1: No has caigut mai de l'escenari?
3: No, mai.
1: Molt bé. I, no, i tema pluja, llams, alguna cosa
3: jo
1: rara?
3: Seguit, jo a veure, que ara no, perquè ara ja... Però quan era jove plovia i jo seguia tocant. Ell ho sap.
4: Déu-n'hi-do, eh? O sigui, t'havien d'arrencar de l'escenari, no? I dir-te, escolta, baixa, Miquel.
3: Sí. Clar. I abans, quan era més jove, anava a fer càmpings, feia càmpings i a l'estiu i tocava temes de tot el món, perquè un càmping sabeu que va tot el món, holandesos, alemanys, i feia, de cada país, feia un tema, però sempre en humor, saps? Un tema en humor, conegut i en humor. I un dia tocant a Montroig, a un càmping, a la Torre del Sol, em venen uns, que matrimoni jove, oye, que puedes tocarme algo d'Aragón? I jo, però bé...
1: La Jota?
3: No, vaig fer-ho sense cap mala fe, creu-me. Digo, jo sí, vaig llegant-ho. Si te l'empau, pau, si te l'empau, pau, cochina marrana, no verte de jau. Era un matrimoni jove.
1: Molta...
3: El novio em volia matar.
1: No m'estranya. No tenia molt sentit de l'humor.
3: No.
1: Escolta, deien que tu has actuat a molts llocs. Recordem algun dels propers bolos que tinc aquí apuntats. Si tot va bé, aquest dijous, 23...
3: Al Tinglado.
1: Al Tinglado, carai, quina memòria. Divendres 24, l'endemà, a Santa Cristina.
3: Daro, sí, senyor.
1: Sí, anem movent-nos. Aquí al Tinglado és a Vilanova, si no m'equivoco.
3: Sí,
1: a
3: Vilanova, sí, senyor.
1: Sí, de Vilanova cap a Santa Cristina, Daro. El 25, tornes... Coi, quina memòria, tio.
3: Home, però... perquè ho sé.
1: Bueno, però vull dir que... Bueno, i divendres 31... No, no pot ser. Ah, sí, 31.
3: Sí.
1: A Viladamat.
3: Això. Este poble és curiós. És un poble... Sí. Estat mai, tu?
1: No, on queda?
3: Molt petit,
1: sí.
3: Però fan un concert molt ben muntat.
1: Sí.
3: Una gentada.
1: Sí.
3: Una gentada, preus econòmics, i molt bé. I porten gent bona. No porten col·lícies, però porten gent bona, eh? Tenen molt ben muntat.
1: I quina mena de... Perdó, digues.
3: Repertori?
1: Sí.
3: Doncs sempre alegre. Jo sempre busco que hi hagi...
1: Festa major. Festa major. Fas cançons teves, cançons versions...
3: Sí, xalà. Jo quan veig que canto i veig que un se distrau, canvio.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: Com un DJ,
4: clar.
1: Sí, és com un DJ.
3: Igual.
1: Si un DJ veu que la gent no reacciona...
3: Això jo sempre ho conto per les teles i per ràdios. A la gent escoltar agrada molt.
1: Sí.
3: Però xalar i riure agrada a tothom.
1: Clar.
3: A tothom. Mm. Inclús arrante. Tu ara t'arraràs però la gent riu i ets...
4: Per tant, tu improvises, estàs pendent...
3: No, sí, home, però tinc tot.
1: Ah, però tens el teu repertori.
3: Sí, perquè vaig... Perquè bé que vaig...
1: I això dels garrotins, que formen part del teu estil, formen part de les teves actuacions...
3: Sí, senyor.
1: Explica una mica l'origen i... Què va ser, com una poesia satírica o què és exactament?
3: Les meves terres, això no... Terres de l'Ebre, jo soc de l'Ebre. Allà baix era més de fer jota, tortugina, allò, eh? Terroquetes ben, terroquetes ben, terroquetes baixo... Vale. El garrotí, doncs coneixia. I quan vaig pujar aquí dalt a tocar, que vaig començar a Palamós l'any 2000... Hi havia el Titot, no sé si coneixeu, el cantant de Brahms.
1: El Titot, sí, tant, Titot. Que va ser regidor de l'Ajuntament de Berga, crec que recordes.
3: Molt bé.
5: Jo el miro al 33, el Titó.
4: No, és el mateix.
1: El Titó és un personatge del 33.
5: Sí!
1: Estem parlant del Titot,
3: Cantant de Brahms, cantant de Brahms.
1: Del Titot.
5: Ah, i quan vaig a pixar sempre em diuen treu-te el Titó.
1: No, es diu d'una altra manera, un sobrenom. Veu. No sé com es diu de veritat, el Titó.
4: Es diu Francesc Rivera i Tuneu.
1: Francesc Rivera, efectivament. Un gran, una abraçada si no estàs escoltant.
3: I ell feia això, ell feia garrotins, perquè ha portat més... Perquè jo faig trampa, garrotí, jo els faig tots a casa. A casa en temps, amb hores, en dies. Ell ho feia improvisant, tot el dia és un nom, i ell, bum!
4: Uau! Bé, de fet, hi ha concursos actualment, diria, per tot Catalunya, veritat?
1: Sí, jo crec que està bastant de moda. Sí.
3: Guanyava sempre ell, perquè...
1: Sí, el Titot.
3: Mira, aquí al País Nostre hi ha uns quants que són molt bons. Hi ha ell, hi ha el Carles Velda, ho coneixeu?
1: No tinc el gust.
3: De Fetus.
1: No tinc el
4: trobat. Del grup Fetus.
3: Terrassa, sí.
4: Quin gran grup.
3: Carles Velda, també el cantant Arnau dels The Bright Night. Tenen un don especial.
1: Els The Bright Night crec que són de Rubí, diria.
3: No, són de Mataró, com s'ho va?
4: Sí, s'han de Mataró.
3: No, a Mataró. Abans a Mataró.
4: D'Argentona?
3: D'Argentona.
1: Carai, tu.
3: Seria el Marro.
4: Sí, allà.
1: I una cosa, com tries les lletres? Perquè aquí hi ha censura o no hi ha censura?
3: No,
1: les garrotins. Perquè m'has dit abans que ara hi ha coses que no pots cantar, que cantaves fa 20 o 30 anys.
3: En tinc uns quants i molts callo perquè dic... Me la fotran a la presó. Vaig a cagar de por.
1: Bueno,
3: bueno, però procuro que siguin fortets, però suau.
1: Fortets, però sense passar-nos. Escolta, i tu te't fixes en el que es canta ara i la música que es fa ara i tot això? Aquesta música tan moderna, el que diu la música urbana i tot això, et diu alguna cosa? El reggaeton i tot això?
2: La Rosalía, per exemple.
1: La Rosalía, per exemple.
2: Despechar la perla.

0: eres tan encantador. Estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. Una excepción local, rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía, es una perla, una de mucho cuidado.
1: ¡Ey, muy bien!
2: ¡Wow!
1: ¡Bravo!
2: ¡Dilo, Miquel!
3: Home, però...
1: Molt bona veu, eh? Molt bé, molt bé.
3: Bueno, és que clar, o sigui, llavors sí que tens un repertori per tots els gustos, perquè et saps la... Sí, et saps la perla.
1: Sempre gasto a gust de la gent, Pere.
3: No m'estranya que tinguis tant d'èxit. Per cert, ja que ha sonat la perla, tu saps, potser no ho sabies, si no ho saps, ja t'ho expliquem ara, que els concerts de la Rosalia feien una cosa que es deia el confessionari, o el confessionari...
2: El confessionari.
3: I entrava un convidat allà, i li feien com preguntes. Tu, aquesta història no la saps del confessionari, que anaven tot de cantants famosos, i la Rosalia...
2: Doncs m'havien de confessar el seu pitjor pecat, no?
3: Sí, sí, això és veritat, eh? No ens ho estem
2: inventant. Sí, la seva perla. La seva perla és, doncs, això, una cosa...
4: Bueno, o sigui, haver tingut algú a la teva vida...
3: Alguna malifeta, o...
4: Sí, que hagis fet tu, o que t'hagi fet una exparella, o
3: sí,
4: un...
3: Sí, però clar, tens la dona aquí controlant, no sé si ens confessaràs. No, no.
2: Tapa't les orelles.
3: Mira, que ho porto.
2: Ai, quina casualitat.
3: Quina casualitat. No, però deixa'l contestar. Això és l'alarma que fot un soroll de nassos, eh? De repente que s'ha acabat el temps, però encara t'animo, farem un minutet de propina. Vols contestar-li a Rosalia o no li vols contestar?
1: No.
3: D'aquí ha estat una perla.
1: No, està molt bé, amb ell.
3: Bueno, doncs... No.
2: Ho sabrem en el proper concert
1: perfecte.
2: Meu.
3: Doncs abans que... Bueno, ja ha cantat diverses vegades i abans que ens interpretis la farola, que jo crec que és una manera molt divertida d'acabar, deixa'm que et pregunti tot el que ja ha quedat molt contestat, que això de la Roja no ho has celebrat gaire, tu, eh?
1: No, al revés. Mm? Em barallo amb gent.
3: Com que et baralles amb gent? No, home, tio.
1: Gent indepe, amics meus...
3: Sí?
1: Que van a Espanya. Faig, com pot ser això?
3: Però per què van amb el Barça?
1: No!
3: No és això?
1: No, això és una excusa com una altra.
3: A tu el que vol dir és que hi hagués selecció catalana.
1: Va, clar.
3: Bueno, però no ens deixen, diguem-ne.
1: Però això és al caure.
4: A més, passa una cosa, que jo crec que la gent que és independentista està celebrant una cosa... No és molt conscient, realment, del que està donant suport,
1: sí,
4: no?
1: Sí, molts ho fan per esme i molts que tenen poca personalitat i... Va. Però molts n'hi ha, eh? Molts i molts, eh?
4: Sí, sí. Creu-me que ho hem anat seguint i sí, déu-n'hi-do. Sí. I a més, també una cosa que ha passat ara, no sé si t'has fixat, bueno, suposo que no ho has vist, però hi va haver moltes banderes durant les celebracions ara de la Roja i tot això,
3: banderes
4: de la gallega, la bandera, jo què sé, la de les Canàries, em sembla, però de senyeres no es van veure masses.
1: Ah, no sé, això no.
3: Sí, això li podem preguntar al... Com es diu? És que l'estic veient pel vidre.
5: A l'Àlex Cubero.
3: A l'Àlex Cubero. Cubero, no recordo el teu guió. Dius res del tema de les banderes que han aparegut a les celebracions? No, oi?
5: Directo de la càrcel.
3: Doncs no, directo a la càrcel, perquè... Ja t'ho preguntaré.
4: Jo el que no tinc clar és que si van dir les senyeres millor que no les tragueu, això, durant la celebració de la Roja, saps?
3: A les celebracions de la Roja es va veure el dia de la victòria d'Espanya, hem de ser justos amb tot això, va haver un moment que el Pau Cubarsí, algú li va donar una senyera, se la va posar, i quan van fer una mica de rotllana, va aparèixer amb la senyera. Però ja la vam tornar a veure, en canvi... El Ferran Torres amb la bandera de València. No sé qui, el Pedri amb la bandera de les Canàries.
4: El Dani Olmo amb la de Terrassa.
3: El Dani Olmo amb la bandera de Terrassa. No, l'alcalde de Terrassa, el Jordi Ballar, està encantat de la vida. I jo com a ex-terrassenc, o com a terrassenc il·lustre, també.
5: I Alberto Muñoz.
3: I qui, amb quin anava aquesta?
5: El regidor de Deportes i Terrassa.
3: Ah, sí? Hosti, com pots saber tot això? De veritat, eh? És que en José María té molta informació. Bueno, en tot cas, sí que crida l'atenció que, per exemple, ahir a Madrid van sortir tot de banderes allà, però la catalana tampoc se la va veure gaire.
4: No.
3: És una bandera que no l'hem vist, d'això. Tu has fet gira fora de Catalunya, ja? Per anar a algun lloc, toques per fora de Catalunya?
1: Fora poc. Quasi gens. Abans que feia a Vall, quan era jove que feia a Vall, sí que vaig anar per Pego, per Valencià, per Vinaròs, però ara que vaig a concerts, no, sempre per aquí.
3: Doncs escolta'm, ha arribat el moment de l'actuació en directe. Recordem, qui et vulgui veure aquest dijous al Tinglado, divendres a Santa Cristina d'Aro. L'Alberto Cadel és d'allà.
4: Ah, doncs mira.
3: Sí o no? Oi que és allà, a Mitodo? Ara li diem, oi que sí, per allà... És que no.
4: Tu perfecte.
3: És
4: d'allà, de Santa Cristina d'Aro,
3: sí. Va dir, no, ja no li haig de dir mi perfecte, li haig de dir Mitodo. No sé per què, ens ho explicarà el divendres.
4: Ja és next level.
3: Sí, sí, i el 25 al Vendrell. Vinga, acomiadem amb una alegria. Ep, sí, ja tires, va, té el tio. He dit, vinga, ja està, ja comença a tocar. En directe, a la versió estiu, per a tots nosaltres, tothom, la farola, Miquel del Roig.
1: La farola.

0: dura bravo. Més, eh?
1: Em podeu contestar el que hi ha al xat de producció, sisplau? Missatge intern. Doncs escolta'm, a Miquel, moltes gràcies. Estem molt contents que estiguis aquí. T'hem vist molt flamenco, cosa que ens ha alegrat sí, la tarda. El què, el què?
2: Ara vaig allà, en directe.
1: On, en directe? No, ja està.
2: Ja, ah, ja estàs acabat.
1: Ja està, ja hem acabat. Vols fer alguna cosa
2: no,
1: més?
2: No, no, no, tinc, perquè
1: sí.
2: La cançó de l'estiu és aquesta... No. No poses. Que és molt maca, eh?
1: Tens una cançó a l'estiu? Ah, si vols no, la cantem, eh?
2: No. De la Ludwig Van.
1: Ah!
2: Com et dius?
3: Sí, digue-la,
1: sí. Digue-la. Ah, sí, fot-li, va.
2: Com et dius? Sabeu?

0: Com et dius?
1: Xavi.
2: Xavi, em dic Xavier.
0: Mare, i què veus?
2: Ginebra amb Coca-Cola.
0: Això està molt transparent.
2: Doncs deu ser Ginebra sola.
0: Molt bé, perfecte.
1: La farola, la farola.
3: Ja et quedaries fins a les 8, eh?
0: Està de moda, ella.
2: Molt ja, bé. Està molt de moda, però has vist que a tot enxampat a nosaltres que...
0: Un grup molt finet, eh? És un grup, a més...
4: T'agrada, eh, la Ludwig? L'espero en el banyo.
2: Són molt bons.
3: Són bons, la de Ludwig, eh? Els podríem convidar que vinguin, no?
2: Doncs sí.
0: Sí? Porta'ls.
3: Els porto? Sí? Molt bé, doncs escolta, Miquel, és que ja veig que...
4: L'espero en el banyo.
3: No, en el banyo? No, no,
4: una cosa.
3: No, va, prou ja d'aquest color, sisplau. Escolta, Miquel...
4: Tiene el DNI.
3: No, va, sisplau, una mica de decoro i una mica de tot. Decoro no és correcte, oi, en català, Míriam?
5: No.
3: Com ho hauria d'haver dit?
5: Cura, una mica de cura,
3: una mica d'això. És que la Míriam Martín Lloret ens ve a parlar de català per expats, ens ve a fer classes de català, que és la que li toca actuar ara. Has actuat tu amb la guitarra, ben tornada i bon estiu, eh, Míriam? Que t'hem fet aquest atracament i vam sentir el grrrr dels cascos.
5: Sí, clar. No m'he posat ni els auriculars.
3: Bueno, però has sentit això de la Ginebra i la cola sola?
5: Sí, m'ha agradat molt.
3: Sí, de l'Audit Bank. Els hem de convidar.
5: Sí, sí, tant. Sí. En Quim Carandell ha de venir amb tota
3: la... Quim Carandell? Sí. Va venir també no fa gaire, diria, el programa del Basté, crec.
4: El Bundó.
3: No, el Bundó i també el del Basté. Ah, amb el del Bundó van venir pel tema del tècnic aquest de so, com es diu el...
2: El Xavier.
3: El Xavier, eh? Sí. Sí, a més, els he vist dos cops en directe recentment, el tot, jo era al Festival Vida, i ja no me'n recordo.
5: El Cruïlla.
3: I el Cruïlla, carai, no, quina memòria.
0: Porta... Canet, també va anar al Canet Rock.
3: Al Canet, no, crec que aquest any no hi va anar,
0: sí,
3: l'Olímpic.
0: Sí,
3: va anar. Ja, sí, perdona, és que tinc el cap com un timbal, tio. Ja a aquesta hora ja...
0: No pares de
3: treure-te'l. Un abraçar al Canet, un abraçar a tothom, i un abraçar al Miquel. Moltes gràcies,
0: maco,
3: que se'n va d'aquí amb la decisió de RAC1. Què?
0: Un plaer, com a casa.
3: Com sempre. Míriam, estàs preparada per actuar?
5: Sí, s'ha desintegrat una mica un auricular, eh?
3: Doncs te'l descontarem del sou.
5: Jo no he tocat res.
3: No pateixis. Fem una minimíssima pausa per la publicitat. Tenim el pobre d'allò... És que no surt el nom.
5: Àlex Cubero.
3: Àlex Cubero, que està allà esperant.
5: Vinga, va.
3: Amb el seu vestit de presidiari. Tenim pendent... Ha passat una cosa a Girona, que ara... Ui, és que estan esvalutadíssims a Girona, per allà a les escales de la catedral. Ara t'ho explico, però fem una mínima pausa per la publicitat i seguim.
5: Molt bé.
6: Versió estiu, amb Pere Mas.
7: Todos preguntan para cuándo el corredor mediterráneo, pero más allá de la infraestructura está la gestión. Y eso empieza ya, conectando los datos. Por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio. En DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital. Fondos Next Generation EU. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
8: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra a Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
9: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
10: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
11: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
12: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
11: I se't transmet el fred a la mà?
12: Suposo.
11: Oh.
13: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
16: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
15: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
16: Truca al 900 903 743.
17: Medishore. Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
18: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
17: Amb gent pionera.
19: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
17: I que vol canviar el món.
20: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
21: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
22: Change the world, or the world will change you.
21: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.

0: Uau.
1: Però bueno, aquesta és la teva sintonia.
2: Digues, tio!
0: Som-hi, traia, traia!
1: Després de Miquel del Roig, per cert, quin momentàs, el Miquel del Roig cantant La Perla, amb la Rosalia i amb la Iola Brusca.
3: Amb l'Anna Drames, ha sigut espectacular.
0: Ai, la Rosalia,
1: més
0: festa.
1: Què dices?
3: Xica, què dices?
1: Ja torna a pujar la sintonia, la Míriam. Fot-li.
3: A veure.
0: Digues.
1: Senyor, en fi. I la música, és que recordo la sintonia del... No em surt el nom avui.
0: Cubero.
3: L'Àlex Cubero.
1: Del Cubero, que si no estigués a l'altra punta de l'estudi podria intervenir, però no sé per què s'ha assegut allà com si estigués castigat. Però...
3: Mira, vine.
1: També és bastant tecnomàquina.
3: Sí que era una semblant.
1: Què et passa?
4: Hola, què tal?
1: Bona tarda.
4: Per cert, has dit que anava de presidiari i els presidiaris van amb ratlles horitzontals. Vaig amb una camisa de ratlles verticals, però sí.
3: Que l'any passat ja la tenies, aquesta.
4: Aquesta camisa o aquesta sintonia?
1: La sintonia, però és una altra. Ara te la posarem després tornant
4: a l'obrir. Sí, el segador és tecno.
1: Exacte, però és que aquesta més o menys... Escolta'm, la Míriam Martín Lloret, recordem-ho, és el nostre lingüista. No, també teníem un altre nom per definir-te.
0: Terapeuta de la llengua, animadora lingüística, no?
1: Sí. A diferència de l'any passat,
0: sí.
1: Aquesta noia ara surt per la tele. És famosa.
0: Sí, bueno, bueno.
1: No dissimulis.
0: Veu...
1: És famosa i surt per la tele.
0: Veu en off. Veu en off.
1: I no surt per la tele?
0: Sí, és una manera de sortir. De sortir.
1: A veure, si se sent la teva veu per la tele, està sortint per la tele, t'agradi o no?
0: Sí.
1: Molt bé. Ho sabeu o no?
3: Jo no sé.
1: No, no, saps que surt per la tele?
3: No! Expliqueu.
1: Rosalia, tu tampoc ho saps.
2: Ni idea.
1: Ni idea.
0: Un concurs de llengua.
2: La gran cita.
0: Rascat.
1: La gran cita.
3: Rascat.
0: No, un concurs de llengua que es va estrenar per Sant Jordi.
1: És un concurs que es fa a la 2CAT, que el presenta el Peter Vives, i ella fa de lingüista...
0: Validadora de respostes.
1: Validadora, és com la supertacanyona de la llengua.
2: Però és que la gran cita també s'entrena la llengua, eh?
1: Sí, sí, però... Ah, per favor.
0: Que ara estic allà, veu en off, com si fos una deessa, no?
1: Vas físicament allà, no? Estàs allà als estudis.
0: Però sí, estic en un control, aïllada.
1: Què amb el Peter Vives? Què?
0: Bé.
1: Què vol dir bé? Què?
0: No hi amarro.
1: No, però...
0: No hi amarro.
1: Bueno, però què? És que la Iel tot el dia que el veu quan surt al migdia, posa més o menys al migdia, està com bastant enganxada amb això del Peter Vives.
0: Sí? Ara tornen a repetir, eh?
1: Sí.
3: Programes que ve.
0: Vull dir que...
3: No, té bona planta, no?
1: Ui, la lingüista acaba de dir, torna a repetir. Quan en realitat volia dir, repeteixen.
0: Què?
1: Clar.
0: Què?
1: Tornen a repetir. Ho repeteixen.
0: Ho repeteixen. Tornen a repetir programes, he dit.
1: Si ho tornen a repetir vol dir que el posen per tercer cop.
0: Ah, bueno. Escolta, vinc a fora, fa molta calor.
3: Això,
1: ho has entès, oi?
3: Sí, a tu t'encanta anar a tocar una mica...
0: Posar el dit a la nafra, sí, i enganxar-me aquí fora de joc, home.
1: Què et passa?
2: Que sobretot si ets dona també t'agrada molt, et quedes molt a gust.
1: No, però jo ho he dit amb carinyo.
2: Sí, sí, ja.
1: Estàvem jugant amb la llengua, que és una cosa... Estàvem jugant amb la llengua, que és una cosa que ens agrada molt de fer.
2: Tocant les pilotes, que és diferent.
0: No, tocant les pilotes, sí.
1: A veure, comencem a repassar coses, tota mena de dubtes que tinguin relació amb la llengua, que no siguin el tornar a repetir, que ha quedat clar que ja... És un tema de fricció, cada setmana te'l trauré, tu vens començar la... Què passa?
0: Això no es fa, eh?
1: Però si t'estimem molt.
0: Vale.
1: És com la gent que diu... Com la gent que diu...
0: Ara començo a dir barbarismes, eh? Sí. Vale, bueno,
1: Va, estem en un registre formal i ho pots dir sense mena de problema.
0: Sí, sí, que es poden dir.
1: Bueno, si algú vol rajar d'ella, que raji sense mena de, problema. Qui ha dit ahí va?
3: Jo.
1: Ah, molt bé, hi ha la sororitat de les 6. A veure,
0: rajar
1: va, que m'estic...
0: Rajar no, rajar no, Pere.
1: No, mal parlar. No.
0: Mal parlar...
1: Perquè rajar és...
0: Estripar que contra algú, dir el nom del porc,
1: Però no és més... O sigui...
3: Dir el nom del porc, m'agrada.
0: Dir el nom del porc.
1: El que passa és que rajar...
0: No, em diguis parlar... amb la jota castellana, que sona més contundent.
1: És mal parlar, no, és mal parlar, però tampoc amb molta malícia. Sí, pots estar mal parlant molt. Mal parlar és un bon... Mal parlar?
0: Estripar, també.
1: Estripar m'agrada molt. Però clar, ara estriparem aquest. I ara què passa aquí? És que això perdona, és que em fan sorolls les màquines.
0: Fan sorolls.
1: No sé què els hi passa. Bé,
0: no passa res.
1: Tenim un dubte inicial, que més que lingüístic estrictament és de pronúncia.
0: Sí, ens agrada la pronúncia, no? L'any passat ja...
1: Efectivament.
0: Ja ho vam fer notar.
1: A veure, tenim dues paraules més o menys vinculades amb tecnologia.
0: Sí.
1: Que és com hem de dir-ho correctament.
0: D'una banda,
1: Instagram o Instagram?

0: Gram.
1: Tenim, és Instagram.
0: La, segur, eh?
1: Sí, la pronúncia Instagram. Recomanada en català és aguda.
0: Vale, ni
1: Instagram, ni Instagram, sí. Ni Instagram. Instagram, val. D'acord?
2: Val. O sigui, literal, que això de l'Instagram s'ha quedat antiquat i s'ha utilitzat TikTok.
0: Bueno, sí, per a la gent que encara utilitza Instagram, si hem de dir Instagram en català.
1: Instagram, eh? Així, fem, bueno, ho fem, ja que adaptem la pronúncia, sí. Doncs ho fem una mica a la catalana, no? No ens allunyem una mica de la pronúncia anglesa. Igual la mateix, passa el mateix amb WhatsApp.
0: Ah,
1: no és WhatsApp, sinó sí. Que la pronúncia recomanada és WhatsApp. També tenim el WhatsAppejar,
0: sí.
1: O fer un whats, però en tot cas
0: watch, sí.
1: la pronúncia és, a, sí. És aguda.
3: WhatsAppejar és correcte, podem...
1: Sí, sí, sí, en un registre col·loquial sí. Es pot dir, es pot dir.
2: Millor Telegram sí. Que no s'acau. Va millor que el WhatsApp.
3: Ostres, Coco, saps moltes coses.
2: Home, clar, tecnologia, saps, ja. Trending topic...
1: I després d'Instagram tenim sí. El derivat, perquè l'influenciador d'Instagram, atenció, és un instagramer
3: que
1: està adaptat.
0: Sí, no? Instagramer?
3: Instagramer.
1: Sí. Instagramer.
3: Sí. Acaba també rentenc, però...
1: Sí,
3: clar.
1: Exacte, instagramera. Aquí ja flipeu, eh?
0: Sí.
1: En castellà la RAE també
3: clar, és
1: aposta per instagramero.
0: No
3: ah,
0: instagramero?
3: Idea.
1: Instagramero, sí, vull dir que la línia va per aquí també.
3: Instagram,
1: que no ho diu ningú, no?
3: No ho diu ningú.
0: No.
1: De fet, el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals recomana o Instagramer en oriental, si fas la vocal neutra,
0: sí,
1: exacte,
0: sí.
1: O la més normativa, que seria Instagram, Instagramera, que ho diu poqueta gent.
0: No, no ho diu pràcticament
1: ningú. Ho diu poqueta gent. Sí, sí.
0: I el tema del watch com acaba?
1: Doncs que pots dir fer un watch, si vols, abreujar-ho així. Mm-hmm. I WhatsApp, pronúncia aguda també, com a servei de missatgeria.
0: Aguda vol dir WhatsApp, eh?
1: WhatsApp.
0: Com si fos una paraula francesa.
1: WhatsApp.
0: Molt bé. Ho he entès tots? Tothom ho té clar? Perfecte.
1: No passa el mateix, perdó, amb Bizum.
0: Ui, un altre que també és com... Aviam, es pot dir Bizum o Bizum?
1: Doncs mira, jo feia bandera de dir-ne Bizum, així aguda, pronúncia aguda, però la recomanació en aquest cas és Bizum, plana. Fer un Bizum i fer un Bizum o dos Bizums amb accent accentuat, eh? Es pot adaptar així gràficament.
0: Sí, com si portés accent, sí?
1: Sí, sí. A mi molava molt, el Bizum. També us he de dir que amb aquests serveis, de vegades també hi ha vacil·lació de pronúncia. Si dius Bizum, tampoc és la mort de ningú, d'acord? Però la recomanació és Bizum, plana.
0: A part de pronunciar bé, tens una altra missió, que és afegir o treure o complementar expressions o paraules, el que vulguis, per salvar el català.
1: Sí, a veure, això de salvar el català és molt ambiciós, però sí que paraules, expressions, per salvar una miqueta el català, no? L'altre dia, dimarts passat, un periodista de la 2CAT, quan retransmetien un partit del Mundial, va dir, X jugador, treu foc pels queixals. I jo vaig dir, hòstia, bravo, bravo, en comptes de dir el sonso avorrit, neutre, enfadar-se, doncs una mica de riquesa lèxica, no? Treure foc pels queixals. És un granet de sorra per reforçar expressions genuïnes de la llengua.
3: Llavors, és que si no sempre acabem parlant de la mateixa manera, dient el mateix tota l'estona, és avorrit.
1: És avorrit.
2: Ja va bé, perquè el Pere Mas ens fa treure molt de foc pels queixals, la veritat.
1: Clar. Llavors, a cada secció destacarem una paraula o expressió per intentar salvar una mica la nostra llengua de la invasió expat. La plaga dels cafès d'especialitat i dels flat whites, que és cafè amb llet curt de llet, el flat white. Dels lates, que és un cafè amb llet ras i curt. O un lletós. A mi m'agrada dir-ne lletós.
3: Un lletós?
1: Sí, lletós.
0: Home, lletós.
1: Una mica lletós.
0: Sí.
3: Clar, però un latte, no? Traduït d'alguna manera seria el lletós.
1: Els smoothies, batuts de fruita.
0: Sí.
1: Dels frozen yogurts, que no són res més que iogurts gelats. Mm. Dels muffins, que és una merda de magdalena hiper dolça.
0: Bueno, calma.
1: I dels ous Benedict. Ja m'estic escalfant, eh? Ja m'estic escalfant. Llavors, l'expressió avui que remarquem, com a genuïna, és tocat del bolet. Estem perdent el tocat del bolet pel què dius boig, o ets boig, o el foll. No ens n'oblidem del sinònim foll, que també és molt bo. A veure, i té un origen ben xulo i al·lucinogen. Aquesta expressió té una base lligada a la micologia i les intoxicacions al camp.
3: Ah, clar, ostres.
1: Sí. Diuen que antigament, quan algú començava a dir incongruències o actuar de manera erràtica, de cop i volta els veïns sospitaven que s'havia menjat per error algun bolet al·lucinogen o verinós. com la farinera borda o la manita muscària.
0: I per això deien que estava tocat del bolet.
1: I que li havia tocat el cervell. Olé. I d'aquí el tocat del bolet.
3: Oh, és genial.
1: Trobo que l'estem perdent, aquesta
3: sí.
1: expressió.
3: I és genial. Llavors, i a més amb aquesta història.
1: Sí, sí, sí. Està bé. No?
0: I que el tema de l'autocat de bolet ha quedat molt clar.
1: Sí.
0: És que és molt graciós. Jo crec que la gent
3: a mi m'agrada molt.
0: Sí, sí, la gent pensaria que era un tema més d'un altre àmbit i resulta que no.
1: No, no.
0: I, aprofitant que la Yael Brusca... Estàs estudiant C2 del català?
3: Sí? Ah, sí, estic...
1: Anem a un dubte profund, eh? Tenim sí. la pronúncia, la paraula, expressió genuïna i el dubte profund.
0: El dubte profund és què passa... És un dubte profund d'un estudiant de C2 de català. Què passa amb l'ús del pronom on?
3: Exacte. Que el fem servir a la lleugera, diria. Sí.
0: Podem posar un exemple de fer servir a la lleugera, o bé o malament?
3: Que ens expliqui la Míriam.
1: Sí. Un somni que tinc és que un dia algun expat arribi a fer un C2 de català per integrar-se a la nostra cultura. Perdoneu que sigui recurrent amb els expats, però desjustificar el nom de la secció, que és Català per expats.
0: Sí, jo crec que els expats els hi... Bueno, sortir una grolleria, tant els hi fot. Els hi bufa el tema del català. Però vaja, algun no, hi ha excepcions.
1: Doncs de vegades, què passa? En oracions subordinades, quan fem servir el pronom locatiu on, el fem servir una mica, no és incorrecte, però és poc adequat. A veure, quan s'indica lloc, lloc, plenament lloc físic,
3: sí.
1: Fem servir la casa on viu és del segle X, la casa en què viu és del segle X, o la casa en la qual viu és del segle X.
3: Això és correcte.
1: Això és correcte. D'acord?
0: Val.
1: Però què passa quan no és purament lloc, sinó que són llocs figurats? Llavors, aquí, en aquest sentit, és millor fer servir en què. O sigui, per exemple, situacions. Hi ha situacions en què o en les quals els nens pateixen.
3: Clar, perquè...
1: On els nens pateixen.
3: Clar.
1: No és incorrecte, però és una adequació a un registre
3: no és un
1: com
3: lloc.
1: Més formal. Exacte, no clar, és un lloc pròpiament.
3: Com si digués els moments on em trobo millor... No, és...
0: no és en què em trobo millor.
3: Sí.
0: Us està quedant clar, eh?
1: Un altre lloc figurat, un nou concurs en què només et pot salvar la llengua. Rescat, un altre doble
0: de
1: publicitat subliminal.
0: Tothom ve colar la seva publicitat tota l'estona.
1: Doncs millor dir-ho així... Clar, millor dir-ho així que
4: I
1: no.
4: I el domingo por la noche en San Miquel de Balañá. I en català...
0: No, sí, en català.
4: Estaremos con saludos cordiales.
0: No comencis a colar anuncis al teu espectacle, si no te'n vas allà al fons a pagar.
4: A on? A la plaça del Mayor.
0: Això sí, el català.
4: Con Ernest Codina de testigo.
0: Ah, sí? Home, sí, el Codina, aleshores... És broma, el Codina, i és de veritat.
3: És de Sant Miquel, el Codina.
0: No, és igual, però no hi és.
1: Però us ha quedat clar el dubte profund i tot, eh?
0: Tothom ho té clar?
1: Tothom ho té clar, eh?
0: Bé, doncs aleshores arribats en aquest punt...
1: Si no, no me'n vaig tranquil·la, eh?
0: No. Avui tenim un dia de molta catalana perquè entre tu, el senyor Dantes, que avui reapareixerà amb les seves dèries...
1: També ve, el Dantes.
0: Que et fa il·lusió veure'l. Deu estar al cabra. Ah, mira, t'ha fet il·lusió.
1: Sí, home, perquè abans compartíem una mica.
0: Ah, que vols compartir? És que estem posant-lo, està per aquí, està...
1: Ah.
0: Estem...
1: Esteu
0: no
1: encaixant.
0: Sabem si posar primer el senyor Dantes, posar-te tu, i posar l'Àlex...
3: Àlex Cubero.
0: O la Cubero. Si posar...
4: El Cubero és el queso del bocadillo.
0: Estem amb aquestes tres peces que estan aquí... Pensa que és la primera setmana i estem una mica calibrant les coses.
1: No, però fa gràcia que vingui també en dimarts, perquè l'any passat me'n recordo que vam coincidir-hi.
0: Sí, però era el dilluns, crec recordar, no?
1: Sí, sembla que
3: era dilluns.
0: És el karma que us està unint a tots dos. Bueno, però de xerrameca, perquè ara ve una cosa molt important. Què voleu, uns anuncis o els amics dels butlletins? Què us ve més?
3: Butlletins.
0: Sí, oi? Ja que és una mica tard.
3: Vinga.
0: I els anuncis els fem després del butlletí.
3: Va.
0: Avui ens vindràs a explicar, Cubero, la veritat de tot el que està passant a tot arreu, no?
5: Sobretot a la política.
0: Però la veritat...
5: I a ell com es diu el presentador, que no me'n recordo el nom? Com es diu?
3: En Pere Mas.
5: Doncs aprèn-te els noms dels col·laboradors, Pere Mas.
0: Sí, no sé
5: tercera temporada aquí, et conec des de fa anys, i encara diu qui és aquest.
0: Deixeu-me saludar, va.
5: És el segon dia i t'ho perdono.
0: Va, puc anar a butlletí o no?
1: Clatellot, això és clatellot.
0: Què he dit, jo?
3: Tocat de bolet.
1: No fasca, sinó clatellot.
5: Mira, fent un servei també a la pàtria.
0: Molt bé.
5: Una pressa, avui clatellot, expats.
0: Fins al final, si vols anar corrent sobre la marxa. Butlletí, perdó, han sortit boleto de la sit.
3: Tocat del boleto.
0: No, aviam, vols saludar a la Mar Poyato?
6: Hola, Mar Poyato.
7: Què tal?
6: Què tal, Reinona?
7: Hola.
6: Com vas?
7: Com estàs?
6: Pues tens una veu molt sexy, la veritat.
7: Oi que sí? Semblant a la teva?
6: Pot ser. Tenim molt en comú.
0: Doncs,
6: fomentem la llengua.
0: La Mar Poyato és la dels informatius de les coses, de les notícies, diguem-ne, i dels esports tenim a la Janire Gallut. Vols saludar-la també?
6: Hola, Janir.
8: Hola, bona tarda. Janire.
0: Janire.
6: Ah, Janire. Amé.
0: Sí, clar, ja m'he callut.
6: Ets guapa.
8: Gràcies, si no m'ho estàs veient, eh?
6: Ja, però ho intueixo.
8: Ah, vale, vale.
0: Molt bé, la Rosalia, que té aquest sis de sentit, les nostres companyes d'informatius i d'esports que se'ns presenten amb l'actualitat de les 6 i 7 minuts. I atenció, amb una cosa que ja l'hem explicat durant l'informatiu, avisant que tindria controvèrsia, i efectivament arriba la controvèrsia. El gremi d'hostaleria critica la llei que prohibirà fumar a les terrasses.
9: La patronal diu en un comunicat que la norma tindrà una eficàcia molt limitada i un impacte negatiu en el turisme, perquè a Europa només hi ha un país que de moment té aquesta prohibició, que és Suècia. Segons els hostalers, les trobades de fumadors deixaran de fer-se als bars i restaurants per traslladar-se a espais tancats, com ara les cases. El gremi d'hostaleria, que agrupa més de 300.000 locals, reclama voluntat de diàleg amb les autoritats i reivindica que les terrasses són un espai clau per la vida social i econòmica del país. Això després que el Consell de Ministres hagi aprovat avui la nova llei antitabac que prohibeix fumar a les platges, a les terrasses, a les piscines, als parcs, als concerts a l'aire lliure i als vehicles de treball. Així l'ha defensat la ministra de Sanitat, Mònica García.
10: Un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
9: Segons la ministra, aquestes noves mesures antitabac suposaran un estalvi de 200 milions d'euros a l'any. A Guadalajara continua cremant sense control un dels incendis més virulents dels últims anys. Segons el govern espanyol, és el foc més gran que hi ha hagut fins ara a Castella-La Manxa i un dels més greus que hi ha hagut mai a l'estat. De moment, s'han cremat 30.000 hectàrees i les flames amenacen diverses poblacions. Enviat especial de RAC1 al Bendiego, a Guadalajara, Roger Perciba.
11: Sí, és el cas d'aquesta petita població d'Albendiego, al nord de Guadalajara, un poble desallotjat i on ara treballen diversos equips d'extinció per evitar que el foc arribi a la població. És un exemple que l'incendi encara és lluny de ser controlat, perquè, com en dies precedents, les altes temperatures i el vent que ara bufa fort dificulten molt el seu control. A la dreta d'on som, veiem com revifen les flames i s'aixeca una gran columna de foc que correspon amb la població de Los Condemnios. És a dir, que si bé aquest matí des de l'administració de Castella-La Manxa volien llançar un missatge d'optimisme moderat sobre el terreny, ara mateix veiem que ja no hi ha motius per ser tan positius. La vicepresidenta, tercera i ministra per la transició ecològica del govern espanyol, Sara Hessen, que ha visitat aquest matí el centre de comandament avançat, ha dit que aquest incendi de la Mierla és ja el més gran de l'any i de la història de Castella-La Manxa i un dels més greus, diu, de les últimes dècades a l'estat espanyol, amb més de 30.000 hectàrees cremades i més de 30 nuclis de població desallotjats. A Hessen ho atribueix, en certa mesura, a l'emergència climàtica.
9: Gràcies, Roger. Més coses. La policia espanyola ha detingut a la Jonquera el conductor d'un cotxe que portava 95 quilos de droga amagada. Va passar dissabte. L'home conduïa de manera temerària, en sentit contrari, amb un vehicle de gamma alta i matrícula suïssa en un dels accessos de l'AP7. Davant la pressió policial, el conductor va acabar aturant-se en una àrea de servei on el copilot del cotxe va baixar i va fugir. Quan els agents van escorcollar el vehicle i van trobar grans quantitats de cocaïna, haixix i marihuana, el jutge ha decretat presó provisional pel conductor i la policia continua buscant el copilot. I a aquesta hora els trens de Rodalies de les línies R2, R2 Nord, R2 Sud i Regionals del Sud circulen amb una demora d'uns 20 minuts de mitjana. Hi ha hagut una incidència tècnica en un tren a l'estació del Prat de Llobregat que ja s'ha resolt, però encara no s'han normalitzat les freqüències de pas.
8: Els esports, Remco Evenepoel s'endú la contrarrellotge de la 16a etapa del Tour de França. El belga segon a la general li retalla a Tadej Pogacar 28 segons. L'eslové, però, segueix líder 4 minuts i 32 segons per sobre. Del Toro es manté tercer, seguit de Seixas i Ayuso. I Florian Lipovits, fins ara cinquè, ha patit una forta caiguda i es retira del Tour. En futbol, l'Espanyol disputa a quarts de 8 de la tarda el seu segon partit amistós. S'enfronta al Pau francès de segona divisió després de guanyar l'Olot en el primer test de pretemporada per 0-3. Encara en futbol continuen els moviments al mercat de fitxatges de primera divisió. El Llevant ha fet oficial l'arribada de Manu Sánchez, que arriba cedit pel Celta fins a final de temporada. I en bàsquet avui s'ha definit el quadre de la Supercopa Endesa, que es disputarà el 19 i 20 de setembre a l'Olímpic de Badalona. La penya jugarà la primera semifinal davant del Baskonia i el València s'enfrontarà al Barça, un Barça que ha fet oficial el sisè fitxatge de l'estiu. Es tracta d'Stanley Umude, alè de 27 anys i 1,98 d'alçada, que arriba procedent del bàsquet nord-americà.
9: Acabem amb la previsió del temps. Avui els 40 graus s'han superat al Bages, però també s'hi ha acostat a la Conca de Tremp, a l'Alt Empordà, a la Ribera d'Ebre i al Pla de Lleida. Mentrestant, a la costa, el termòmetre es manté més a ratlla, però es nota la sensació de xafogó i aquesta nit tornarà a ser de mal dormir a bona part del país. Demà, la calor fluixarà una mica, però dijous es tornarà a intensificar de valent i no serà fins al cap de setmana que la temperatura baixarà de manera més clara.
12: RAC 1. Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis Ponés. El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
13: Protagonitzada per Àngels Guanyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
12: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu. Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
14: Xarxa Hyundai de Barcelona.
15: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
15: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
17: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
18: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bonfri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
19: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
20: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
19: Escolta'ns al cotxe.
20: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
19: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
20: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
19: Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: sol, vacances i RAC1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: De veritat, eh? Avui...
3: No la baixis. Pere Mas, yeah. Jael, ja sóc aquí.
2: No, ets aquí, no. De veritat, això... L'Escorpia en una mala nit, eh, diguem-ne.
4: No.
3: Ojalà. Foli.
2: Si els nostres oients veiessin com estan fent el tonto aquí a l'estudi... Doncs, Cubero, t'hem posat la teva sintonia perquè el dimarts serà el dia de repassar l'actualitat política de la setmana i parlarem del Zapatero, què li passa, si realment hi ha cau o no cau després de tot el que s'ha anat cantant avui. També la volta política, o la, com es diu això, la torna política de les celebracions del Mundial.
3: Clar, sí, perquè va donar...
2: Que un jugador es posi una gorra amb un lema del Trump, adaptat a Espanya, com és l'amic Ferran Torres.
3: Ara en parlarem, però sí. crec...
2: No diguis res!
3: Encara no.
2: De fet, per destrampar-te, encara no toca. Qui vulgui sentir el Cubero s'haurà d'esperar. Perquè abans vull parlar d'una cosa... Has tornat a tocar l'aire, Jael? Què has fet?
4: L'he baixat una miqueta només perquè estiguem més a gust.
2: Ara és aquell moment que us parlareu tots de fred i el torneu a pujar. És que el tema és no tocar-lo molt.
4: D'acord.
2: No, tocant, no, perquè té una inèrcia.
4: Jo no torno a tocar.
2: Toquem d'un en un grau.
5: Sí,
2: no,
5: perquè si... això és per jugar. Sí. Ara pujo això, vale?
2: Deia que vull parlar d'una qüestió que està passant... És que fotré l'octite al mando, el comandament, perdó, de l'aire condicionat, eh? Avui a Girona, a Girona, està passant una cosa que té la ciutat mig esvalotada, perquè resulta que estan rodant una superproducció de cinema d'embolicats. Saps què és embolicats? És una superproducció de Disney que resulta que van fent dibuixos animats en el seu moment, suposo que la vas veure Martina en el seu moment, i ara la faran...
5: Em dic Avi, perquè m'està dient Martina.
2: Perquè l'altre és el Martí i tots l'Abril.
5: Perquè va canviar de nom aquest senyor.
2: Ara la rodaran en carn i ossos, aquesta pel·lícula.
6: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat.
5: No volem aquesta gentussa com a Pere Mas.
4: Mira, escolta, Abril, que la catedral de Girona i el barri vell s'han convertit en l'escenari del rodatge de la nova versió, amb actors reals d'embolicats, com bé deia el Pere Mas, la pel·lícula de Disney basada en el conte de Rapunzel. S'han instal·lat decorats a l'interior del temple i també a les escales exteriors que s'han transformat seguint l'estil del conte. El rodatge, que s'allargarà fins al 3 d'agost, també afectarà altres espais com la pujada de Sant Domènec, el passeig arqueològic, el carrer dels Manaies i la muralla. L'equip de producció el formen més de 500 persones i hi ha prop de 600 extras més que durant aquests últims mesos van fer llargues cues per presentar-se al càsting.
2: Doncs és un rodatge... Perdó, oi, la meva mort s'acosta. Que, com és evident, ha generat molta expectació, com en els seus temps va passar amb Joc de Trons, que es va ajudar a rodar també per la zona, o, ara no fa gaire, amb Tomb Raider, però, clar, aquí això també té una afectació a la zona, a part de l'esverament. Mira, ara deixa'm saludar a una persona responsable d'un dels comerços del nucli històric de Girona. Concretament es tracta del Lluís Bonaventura, que és responsable del Cafè L'Arc Eat and Drink. Bona tarda, Lluís, com estàs?
7: Hola, què tal?
2: Hola, Lluís, benvingut al Versió i gràcies per atendre'ns. A veure, per situar-nos, el Cafè L'Arc el teniu situat a on exactament? Als peus de la catedral de Girona? Com de lluny de la zona de rodatge i com us afecta aquesta gravació?
7: Sí, estem en plena zona de rodatge perquè el nostre local està al peu de les escales de la catedral. I, bueno, ara avui estaven rodant a la part esquerra de la catedral, o sigui, no afectava... Estaven tallant de tant en quant i així per un d'això, però després filmen això que heu dit ara fa un moment, filmaran allà darrere el passeig arqueològic a la muralla, després alguna altra localització, això que heu dit, del carrer dels Manaies, però diumenge i dilluns a la plaça de la catedral nosaltres tanquem el local perquè hi ha el gran rodatge de la plaça, on quedarà completament tallat tot.
2: O sigui, que encara que haguéssiu tenir-lo obert no podria accedir a la clientela perquè està com bloquejat, diguéssim.
7: Sí, ja, quan és un rodatge així, ja tenques i ja està.
2: I això, teniu alguna mena de prohibició de mirar o de filmar? És a dir, si tu volguessis, encara que tinguis tancat, anar a fer alguna cosa a casa teu, tampoc podries fer-hi acte de presència pel motiu del rodatge, per la impossibilitat física d'accedir-hi, i perquè no podries veure què passa allà?
7: Sí, no, o sigui, tu quan ells t'indemnisen per tancar i llavors pues, tu ja quan firmes el document ja ho diu que tu no pots ni tirar fotos ni res. I que, bueno, però vull dir que amb Tomb Raider també el mateix. Amb Tomb Raider varen rodar dins del Cafè L'Arc, també.
2: Però dins del teu local, també? Ah, molt bé.
7: Sí. i van rodar dins.
2: I digue'ns... Però... Sí. Digues, digues, perdona.
7: Digues.
2: Ara endavant.
7: Però aquest no. Aquest tapen la porta, o sigui, hi ha molt de decorat, que en fi, que no és, no són, no és uns dibuixos animats, perquè és una pel·lícula en aquest cas, però hi ha molt de decorat, totes les canals les tapen, inclús sota d'alguns balcons els pinten, tots els cartells els tenca, els tapen i el fan així rugós com si fos pedra, en fi, vull dir, tot ambientat en plan, en plan enredat, estem ben enredados.
2: Bueno, però esteu enredados, clar, teniu la mà trencada perquè almenys si teniu coneixement perquè ja havia passat abans, no et demanaré els calés perquè tampoc m'ho diràs, m'imagino, però vosaltres aquesta compensació que estableix la productora vinculada a la Disney us compensa, és a dir, els dieu, mira, escolta, millor és que tal dia facturaria tant, fàcil el fort de pagar això i posen una miqueta més, com funciona això? Esteu contents?
7: Sí, sí, sí, és una mica més de la caixa que faries un dia d'estiu, però vull dir que, bueno, vull dir, també nosaltres ja hi estem acostumats ja des de Joc de Trons, que, bueno, després també nosaltres som conscients de que això, pues, per la ciutat porta pues, un benefici, no?, per la ciutat, que és més coneguda, que ja, bueno, ja fa temps que es diu que Girona morirà d'èxit, ja es deia fa 10 o 15 anys això, però ara ja suposo que deu estar morint d'èxit, no?, perquè no paren de venir a filmar. Fa 3 dies hi havia una idol del K-pop que es diu Jenny, rodant allà també el seu vídeo.
4: Ah, sí, la Jenny.
2: Carai, sí que estàs al dia del show K-pop, eh? Molt bé. I, escolta, per tant, l'opinió general, almenys a la teva botiga, perdó, el teu restaurant, el teu cafè, és que hi esteu a favor.
7: Sí. Sí, és clar, això que avui en dia ja sembla que està... que tot està malament, no?, que tothom diu que no vol turisme i que no sé, però és que, escolta'm, al final, vull dir, nosaltres no fem més que contribuir pagant impostos, però, esclar, si se'ns redueix el turisme, com volen fer, vull dir, esclar, no et deixen circular pel centre de les ciutats amb un cotxe dels anys 90, no sé què, ara volen reduir el turisme, ara, esclar, vull dir, no, tampoc es pot perseguir d'aquesta manera la gent, no?
2: Queda clar.
7: En fi, nosaltres... Jo, per mi, jo estic a favor de que es facin coses a Girona, no? Vull dir, si no, comencem a ja, com tothom... Jo estic a favor dels ciclistes, no? Vull dir...
2: Com ven una pila, si no, que Girona...
7: Sí, esclar, no? Jo estic a favor, vull dir, esclar, és que si no, la Rambla l'any 2020 feia pena, no?, quan ja va començar a tancar tothom i tot, vull dir, si no... No sé, diuen, és que només hi ha botigues de ciclistes, no? Però, esclar, és que, no sé, d'algun lloc hem de viure, no?, i pagar impostos i tant de diners que es necessiten, no?
2: Queda clar. Una última cosa, per acabar. Els dies previs i posteriors, abans que us tanquin totalment el local, que vol dir que, evidentment, no pots fer servei ni atendre la gent, noteu més clientela vinculada al rodatge, figurants, artistes, o no? O se segueixen la clientela habitual, més algun despistat que ve cap allà, mira de què va la cosa?
7: Bueno, sí, avui es veia que hi havia bastanta gent, hi ha molt de fanàtic de Disney, molt de fans, i avui es notava que hi havia gent que venien a veure si podien veure alguna cosa, però bueno, com Tomb Raider, com altres, ho tapen tot i no deixen veure apenas res, no? Però bueno, i els accessos, bueno, has de tenir paciència. Jo penso que cada cantonada m'atura un noi amb el xaleco groc,
2: sí,
7: i me diu que te vaig.
2: No? On va vostè?
7: Però, bueno, vull dir, sí,
2: per tant, teniu com una acreditació... Alguna cosa,
7: sí,
2: per circular.
7: Sí, perquè ha salido de su casa, no? Si més falta que et preguntin. Es fan els amos del casc antic, aquests rodatges, perquè són coses, bueno, vull dir que ells, o sigui, bueno, el bar del Col·legi d'Arquitectes l'han tancat 20 dies.
2: Ui.
7: Se l'han apoderat, s'han posat allà dins, i bueno, un pàrquing que tinc jo allà, que el pago, també me l'han tret, vull dir que... Però per queixar-se, no d'això, però esclar, nosaltres... Jo queixar-me no em queixaré pas. No?
2: Doncs queda clar, Lluís Bonaventura, del Cafè L'Arc. Ja vindrem un dia aquí a fotre'ns un parell d'entrepans i uns gintònics, si et sembla bé. Tens alguna especialitat? Tu... Alguna cosa?
7: Sí, home, tot el que fem és molt bo. Nosaltres som dels pocs negocis que quedem a Girona, que som fills dels que el van obrir, que va ser el nostre pare, que era molt conegut, com en Lluís de l'Arc, i ell, una de les seves frases que va dir, que s'ha fet molt famosa, és: tenim una catedral al pati.
2: Tenim una catedral al pati.
4: Clar.
2: Ah, clar, és veritat.
4: Ho tens allà mateix.
2: Molt bé, doncs escolta, ja vindrem un dia aquests endrapar i...
7: A veure si veniu un dia i us presenteu i d'això, és normalment hi ha els meus germans allà.
2: Perfecte.
7: Però bueno, jo he estat 40 anys treballant.
2: Moltes gràcies, Lluís. Una abraçada. Que vagi molt bé i ànims a tota la gent de Girona amb aquest rodatge i tot el que vagi a Sant Pere.
5: Ai, Pere.
2: Què passa?
5: Jove.
2: Pilarín, veiés, què passa?
4: Què passa?
2: Sí, ai, què? A part d'ai, què?
5: Estic
8: molt trista.
2: Molt bé, a veure, quina alegria que tornis, però per què estàs trista?
8: Ai, doncs perquè els meus dibuixos a Walt Disney aquest mai n'ha fet cap pel·lícula.
2: No, també és veritat, és que els feia ell, els dibuixos.
8: Ja, però mira que el vaig conèixer en persona.
2: Bueno, no m'ho crec.
8: I li van agradar tant les meves il·lustracions que guaita va quedar Frozen glaçat.
2: No, va, prou de brometes, de veritat, eh? Bueno, i anirà a veure el rodatge de la pel·lícula Girona o no?
8: No pas, fill. No? Vaig fer un càsting per fer de princesa.
2: No, no s'inventi.
8: I no em van pas acceptar.
2: De veritat.
8: Potser tu que ets més jove i també tens el cabell força clar.
2: Sí.
8: Pots provar de fer de Rapunzel, Pere.
2: No, va, això la Yael potser encaixaria més amb el paper, eh?
8: Vull dir que no. No, la Yael, guaita, jo trobo que és maca, però no podria pas fer. Perquè busquen algú sense antecedents criminals.
4: Però a veure, per favor, que jo no tinc
2: No sé per què us fiqueu tant amb la pobra jo. Pilarín, que la Pilarín em consta que ens escolta molt, eh?
8: Home, i tant,
2: un petonet,
8: no m'ho perdo petonet, pas mai.
2: Un petonet ara que tinc aquí i un petonet quan et tinc escoltant.
8: Fes-me.
2: Molt bé, muà. Va, el de la cosa política. Un altre cop no, va.
3: Ara sí, ja està, ja està. Ara sí.
2: Ja està. Va, escolta, m'entrem.
3: No, no em censuris, no em censuris.
2: Ja t'hem presentat a l'Àlex Cubero, el nostre politòleg de confiança, el nostre analista polític, el nostre no sé quantos. A veure, la derivada política del Mundial, que hi ha hagut molta tela amb això, eh?
3: Sí, ja, sí.
2: Sí, home, sí.
3: I
2: sí,
3: tant.
2: Ahir va arribar la Roja a Madrid, va haver-hi festa grossa, sí, ja l'hem vist, van a veure el rei, el Felipe aquest, i el, com es diu, el
3: Pedro Sánchez.
2: Pedro Sánchez.
3: Ahí estuvimos.
2: Sí, per això no van insultar, com selección. El dia del Sabadell.
3: Incluso Begoña me dijo, si no eres campeón del mundo, ¿por qué llevas esa copa en la mano?
2: Va, per favor, ja, però d'aquest color. Va haver-hi exaltació patriòtica, va haver-hi tota aquesta qüestió, però vam veure algunes qüestions, ja n'he destacat una abans, però la comentes tu, en clau política, i alguna tela, no?
3: Sí, perquè, a veure, hem de partir de la base, vull dir que encara que hi hagi gent que defensa...
2: Que hi ha que separar el futbol i la política.
3: Aquí
2: ja
3: està.
2: Sí, però només s'ha de separar quan es tracta Catalunya i la selecció catalana. Però quan es tracta de les altres s'ha d'ajuntar.
3: I perquè el futbol és política.
2: Sí, no,
3: ja de per si, el de seleccions encara més.
2: Ui, si toquen l'himne...
3: Si és la Roja... Encara
2: no,
3: més.
2: No, la Roja o la Marsellesa...
3: No, i perquè Espanya, avui dia, és impossible desvincular l'esport de la política, i més encara si estem parlant d'un Mundial organitzat per la FIFA. Mm-hmm. S'ha de dir que la celebració d'ahir, jo la vaig estar seguint fins la nit, i en general va ser bastant blanca, més enllà d'òbviament tota l'exaltació patriòtica...
2: Diguem que no va passar res xungo, la celebració.
3: Bàsicament perquè també van deixar parlar molt poques futbolistes.
2: Sí.
3: I ara I no és no on trobarem beguts. Els detallets.
2: I no anaven beguts.
3: No, jo crec que sí, perquè corria el via a l'autobús i ja anava una miqueta beguts. Sí. Però va haver-ho de les cançons, no es van deixar parlar molt. En algun moment sí que va haver escletxes on es va colar la política i això és el que parlarem
2: ara. A veure, explica'ns-ho.
3: Un, el que més polèmica ha generat a les xarxes i a les televisions i als mitjans, que és la gorra de Final Torres, Ferran Torres. Va portar aquesta gorra vermella, no?, emulant la de Donald Trump, la de Make America Great Again, però amb la diferència de que hi portava Make Spain Great Again, o sigui, fem Espanya gran de nou. Això potser no podria haver estat un problema, perquè hi ha molta gent que li ha buscat com la part irònica. És a dir, al març, per exemple, Pedro Sánchez va penjar uns vídeos a les xarxes fent esport, on portava una gorra vermella també, i ficava Make Science Great Again, o sigui, fem la ciència gran de nou, precisament un missatge que va als terraplanistes, als trumpistes. O, per exemple, ahir mateix també, Borja Iglesias portava una gorra, que si la gent s'hi va fixar, també vermella.
2: Parlava del reggaeton.
3: Ah, exactament, portava un vers de J Balvin, que deia, no era Make America Great Again, sinó Dios bendiga el reggaeton, amén. Vale? És a dir, hi ha molta gent que li ha donat el gir a aquesta gorra de Trump. El que passa és que tots estem d'acord i crec que podem coincidir en que Ferran Torres ahir no portava la gorra de forma irònica, que era un missatge polític que precisament molts sectors vinculats més a, doncs, als sectors conservadors, reaccionaris, també a Espanya, que s'assimilen molt al trumpisme...
2: És que doncs és una gorra bastant trumpista.
3: Exactament. I de fet, ahir també hi ha algun detallet, com que ell durant el Mundial, que ha estat molt a prop de Marcos Llorente, que també és un terraplanista i conspiracionista de manual, doncs ahir no portaven samarreta. Ni Llorente, ni Ferran Torres, ni Marc Pubill, que són els tres que durant el Mundial han estat prenent el sol sense samarreta.
4: I sabrem
3: que no s'ha de portar crema solar que no cal perquè...
2: Silencio. Estic per trucar a la Pont Nou, perquè això ja és tema del cor, diguem-ne.
3: No, però, sí, ja, no. Però és un missatge polític, també.
4: Clar,
3: perquè no. Aquest missatge reaccionari...
2: M'estàs dient, és que ja no m'havia fixat. O sigui, quan estaven a la concentració, el Llorente, el Ferran Torres i quin altre has dit?
3: Marc Pubill, Baena també, són més o menys els de l'Atlético de Madrid, més sí, Ferran Torres sí, i algun més, feien després de l'entrenament, es quedaven una estona prenent el sol sense samarreta.
2: Bueno, la gent pren el sol sense samarreta, el que
3: sí,
2: no fem és posar
3: però,
2: crema.
3: Però el que defensen és que no s'ha de posar crema perquè tot això és una conspiració de les cremes sí, i què tal. Clar. I porten també les ulleretes aquestes de color, que ahir també les portaven alguns de color com groc o taronja, perquè diuen que les radiacions... Vull dir, tot això és un missatge també polític que va inoculant i que Ferran Torres l'ha menjat amb patatones.
2: Una pregunta. Si el sol no incideix a la pell i no hi ha problema i no cal posar-te...
3: Sí, digue-ho.
2: No hi ha radiacions... Perquè et fots ulleres per les radiacions.
3: Perquè són les radiacions de la llum artificial.
2: Ah.
3: Ells estan en contra de l'artificial i a favor de la natural. Però vaja, tu deies també una altra cosa que jo crec que també va haver dos moments, òbviament,
2: polítics. Perdó, podem acabar una cosa de la gorra de l'amic...
4: Ferran Torres.
2: Sí, tant. Clar, una gorra que posi Mike Spengler i t'aguem, no és que arribés a l'aeroport i se la trobés i la compres allà, la devia ordenar a fer... sí, home.
3: Això no ho sé. Si algú li va donar o li van ordenar, això no ho sé, però la va portar durant tota la celebració, d'inici a final.
2: No hi ha 7.000 assessors, 8.000 managers, 30.000... O sigui, hi ha tios que quan intentes entrevistar o fer segons quines coses en aquests països estableixen control.
3: Sí, totalment.
2: No hi havia ningú que li digués, tio, esto no és una bona idea, que quedaràs com un faci.
3: Doncs no, segurament Marco Llorente li va dir que fantàstic, un monstro, màquina, fiera.
2: Exacte,
3: sí que va haver dos moments que això ja tenien de per si un component polític, però molt diferenciats, que va ser les visites a la Moncloa i la Zarzuela.
2: Què? Va passar res, també?
4: Com el van saludar?
3: Clar, va haver el moment Moncloa, on Pedro Sánchez rep els jugadors i els va saludant un a un, i en aquest cas Àlex Baena, de l'Atlético de Madrid, també va emular Carvajal, no sé si recordeu Carvajal a la celebració de l'Eurocopa, quan també el rep Pedro Sánchez, i Carvajal passa pel costat, li dona la mà, li estreny la mà, però no el mira. I Àlex Baena va fer el mateix, va passar pel costat de Pedro Sánchez i li va apartar com la mirada, tot i que li va donar la mà.
4: Sí, però molt exagerat, O sigui, tu detectes...
3: Molt exagerat. Tu detectes va fer el mateix, la gent busqui el gest de Carvajal i és exactament el mateix. També, a la mateixa filera, va passar Borja Iglesias, que és un futbolista que al final molt reivindicat per l'esquerra, i en canvi Borja Iglesias, bueno, superamic de Pedro Sánchez, també Nico Williams el va saludar molt efusivament, per tant ben veure...
4: Lamine Yamal, també, d'una manera molt...
3: Lamine Yamal a Pedro Sánchez va ser...
4: Com molt de germà.
3: No, això, en Pedro Sánchez, normal. Però has dit una cosa, això va ser la Zarzuela. I a la Zarzuela, el rei...
2: Estem parlant del rei, eh?
3: Per un cantó, la Moncloa. A la Zarzuela...
2: Abans que anem a la Zarzuela.
3: El rep al rei.
2: Sí,
3: i a la Zarzuela, allà sí que veiem una cosa també molt significativa, que ha sigut com la Casa Reial ha utilitzat en els últims anys, com molts règims i presidents i caps d'estat, com ha utilitzat també l'esport per blanquejar-se, per netejar la imatge. I el rei ha utilitzat moltes d'aquestes celebracions on ell, com a cap d'estat, pues, dona les medalles o està amb el president de la FIFA, etc., per cultivar aquesta idea de tio proper amb els futbolistes, etc. I com deia la Yael, va haver un moment on Lamine Yamal saluda el rei com si fossin els panes del barri de Rocafonda.
4: Sí.
3: Com si fos el seu amic del barri de tota la vida. S'abracen...
4: Sí, sí.
2: Que és un senyor que no el pots tocar gaire, és com el papa.
3: No. I en canvi ell ha trencat molt.
2: Si la reina d'Anglaterra la toques i et cau un puro, que ve un tio de la Guàrdia Real Britànica i et fot un guantasso.
3: Doncs recupereu tota la seqüència de salutacions i saluda tots els futbolistes com si fos un mes del vestuari.
2: Val.
3: Només dir, tio, col·lega, bro, com estàs? Només li faltava això.
2: Que li digues bro al rei hauria estat bastant graciós, eh?
3: Clar, i aquesta figura de l'exaltació del rei, que no només va ser aquí, sinó també quan estan esperant a que el rei baixi per la foto oficial, Cucurella crida, viva Espanya! I tothom riu, i el rei baixa rient, també es va comprovar a la celebració a Cibeles, a la celebració a la nit.
2: Qui va cridar viva el rei?
3: Exactament, just estava acabant la festa, i el capità Rodri agafa el micro i diu això.
2: Aquí correcte, això no té massa culpa, vaja.
3: Ara.
9: Viva la madre que nos parió!
2: Viva la madre que nos parió!
9: Viva la madre que nos parió!
3: Parlava dels jugadors. I ara.
9: Viva el rei!
2: Viva el rei, sí que és curiós.
9: Viva Espanya!
2: També viva Espanya, bueno...
3: Recordeu, nens i nenes,
2: no
3: hem de barrejar política i futbol.
2: Bueno.
3: És molt important no barrejar, sobretot
2: com que ets dolent.
3: Si és un altre nacionalista. Vale? Sí. Si un altre nacionalisme no es barreja. Si és el nostre, és el més normal.
2: Però et faré una cabronada per completar això que estàs dient, a l'hora de qui dona la mà i qui no dona la mà. Amb el Trump, l'amic...
3: sí, Borja Iglesias.
2: Borja Iglesias li va donar la mà, però va fer com... no li va mirar
3: va
2: la cara.
3: Va fer el mateix, exactament.
2: No li va mirar la cara.
3: Totalment.
2: Posem-ho tot. I però... hi ha una imatge també del Lamin, que no sí. queda clar si li va donar la mà o no al Trump.
3: No, li dona, li dona. Està sí, manipulada li dona. I li dona, al principi d'ubte, li dona. Però és que Rodri sí. ah, és reincident.
2: Què passa amb Rodri?
3: Perquè el 2024, celebracions de l'Eurocopa, sí? anima el públic a cantar això.
2: A veure.
10: Gibraltar és espanyol. Gibraltar és espanyol.
3: Això també a la celebració de l'Eurocopa, a l'escenari, vull dir, Rodri ja li agrada aquest component.
11: I ja hubo sanción de la UEFA.
2: Ah, sí? Clar.
11: Multa econòmica i dos partidos de sanción.
2: Per una celebració?
11: A Rodrigo i al Barito Morata.
2: És veritat, però per una... això no era un partit, no era un context.
3: No, no, era les celebracions,
11: la
3: però...
11: la celebració de l'Eurocopa, que ja havia ganado a Inglaterra, i d'ahí que se cantara Gibraltar en espanyol. Sí. Menos mal que no citaron a... Peregil.
3: I després, per acabar alguns detalls d'aquests de la celebració sempre... del Mundial, sí. ho has comentat tu abans, el tema de les banderes. No vam veure a futbolistes, ja la celebració de la gespa, però ahir també, portant banderes de comunitats autònomes. Mm. No va, cap jugador va portar la senyera. Cobercí sí a la celebració a New Jersey, però no a Madrid. I també una cosa també significativa. Va haver jugadors ahir amb banderes dels seus equips particulars.
2: Sí, és veritat, hi havia algun Atlético de Madrid, oi?
3: Hi havia tres de l'Atlético de Madrid, Pubí, Àlex Baena, Marcos Llorente, Oyarzabal portava la de Real Societat, Unai Simón, una boina de l'Atlético Club. Què hauria passat si algun jugador del Barça hagués portat una bandera del Barça a la celebració del Mundial i, a més, que els de l'Atlético de Madrid van intentar posar-la al capdavant del bus, a la part frontal. Ah, i va ser Cucurella que els hi va dir, jo crec que ja, perquè ja visualitza com a jugador del Madrid, i els hi va dir, no, no, fora, nois, això d'aquí, les banderes d'Atlético Madrid, fora. Però vaja, veiem també que si això ho haguessin fet jugadors del Barça, haguessin plogut les crítiques per tot arreu.
2: I home, hi ha el misteri de la desaparició, bueno, de la no aparició de la bandera catalana, que al final si hi havia la de les Canàries, hi havia la del País Valencià, crec que recordava que...
3: Sí, hi havia de tot, hi havia de tot.
2: I hi havia la de Terrassa... que el pobre Dani Olmo,
3: Dani Olmo ocorre,
2: il·lustre terrassenc, com jo, il·lustre terrassenc, bueno, li devia fer il·lusió. Bueno, perquè jo crec que havia jugat al Terrassa, pot ser que el Dani Olmo hagués jugat al Terrassa.
3: Bueno, sí, també un punt de
2: i el seu pare també era futbolista, crec recordar, i també té molt lligam amb la ciutat.
3: Sí.
2: Però vaja...
11: I no, donde estuvo Dani Olmo criándose cuando era jugador de cantera?
2: On?
11: En el Español.
2: Bueno, ¿y qué vol dir això?
11: Seis temporadas en Español, para que luego otros saquen pecho.
3: Has fichat per Mediaset, no?
11: Ay, ay, ay.
3: T'enviaran a la isla de los famosos aquesta o algo así a sobreviure. Sí,
11: estamos negociando con la isla de los tentadores.
2: Sí, senyor Pedrerol, exacte, t'enviaran allà.
11: Com per a más de tentador.
2: Va, però ja d'aquest color. Escolta'm una cosa, aquí no està per gaires celebracions ni per gaires històries. Ara ens posem una mica... No, bueno, aquest tema és seriós, eh? Al final, no confonen ni mesclen futbol amb política, a no ser que vagi cap una banda, eh?
3: Ah, exactament.
2: Sempre serà el 36, que deia aquell. Sí. Però a veure, en Zapatero, ho hem parlat una mica durant...
12: Espera, perdona que t'interrumpe, però vamos mal de tiempo.
2: No, no, no, no, no, no, vamos mal de tiempo. Que és curiós...
12: A la siguiente sección.
2: Senyor Sánchez, que és curiós que sempre que surten els casos de corrupció té un altre tema per tractar vostè, eh?
12: Bueno, hoy es día de celebración nacional.
2: No, el va ser ahir. A la celebració ni ja la donem per acabada. Per tant, va ser ahir i...
12: Hablemos de la F.
2: No, de què?
12: De la F.
2: La F, què és això? Què és això? S'està descollonant el sol. Bé, Zapatero. Fins ara tot anava, entre cometes, raonablement bé. Però el seu
3: entre
2: futur,
3: moltes cometes.
2: Entre moltes cometes. Però, clar, ha resulta que n'hi ha un que li han vingut ganes de cantar la Traviata a base de bé.
3: Bueno, un o varios, perquè cas tot sembla que es diuen Julio Martínez, i per tant parlarem de Julio Martínez Martínez, l'amic de Zapatero,
2: i Julio Martínez Sola,
3: el
2: propietari del Plus Ultra.
3: És l'empresari president de Plus Ultra, però... en efecte, com deies...
2: Com és que els hi han vingut tantes ganes de rajar del seu amic Zapatero?
3: Ah, per què els hi han vingut tantes ganes? Doncs sí. Això és el que tothom està interpretant com que està fent efecte el que s'ha dit la via al Dama. Per posar context, avui Julio Martínez Martínez ha comparegut...
2: Que és un chorizo, mucho cuidado.
3: Exactament.
2: S'ha salvat de la presó, però és un chorizo...
3: Bueno, espera, encara no s'ha salvat de res, eh? Ah. O el Dama, dius. Tots.
2: Dels 3 anys de presó.
3: Però Julio Martínez Martínez ha comparegut avui davant el jutge, José Luis Calama, i ha ratificat el que ahir va fer, que era enviar un escrit al jutge, que ha suposat, de moment, un gir total en el cas Zapatero. Dèiem, l'empresari aquest, Julio Martínez Martínez, el testaferro de Zapatero, l'amic de confiança, el pana, no?, que deia deien al grup de WhatsApp, Julito para los amigos que no son tan amigos, sí. Doncs ha capgirat la seva línia de defensa de manera radical. Fins ara s'havia mantingut en silenci. De fet, anem a recordar un moment el que va dir quan va comparèixer al Senat a l'abril.
13: Disculpe, voy a leer solamente dos líneas y no voy a responder a nada, como ustedes saben todos, ¿no? Pero ustedes preguntan, yo no voy a responder.
3: Vale, en aquell moment era dos línies.
2: Dos línies, sí.
3: Silenci, no vull parlar. Doncs ha passat de dir que només volia llegir dos línies a cantar la Traviata davant del jutge.
2: No, és acollant, eh? Ha vingut una memòria i unes ganes de col·laborar.
3: De sobte, totes.
2: Una laminada que flipes.
3: De totes. Però ahir va enviar una carta, avui ho ha ratificat, en què assegurava que ell només era un intermediari, que era Zapatero. Qui liderava, atenció a aquesta paraula important, l'empresa de consultoria, aquesta anàlisi relevante, sí. Que era Zapatero qui aportava els contactes i la influència, que era Zapatero qui decidia els passos que s'havien de seguir.
2: No, és que l'ha deixat amb el cul a l'aire.
3: I, important, que suposadament hauria cobrat un 1% de comissions, que equivaldria a mig milió d'euros pel rescat d'aquesta companyia.
2: Els 53 milions que havia costat la...
3: Exactament, de plus ultra. Què resulta interessant, per fer un resum d'això, eh?
2: Sí.
3: Que aquesta carta que envia Julio Martínez Martínez i que també envien els empresaris de plus ultra, també autoinculpant-se i culpant a Zapatero, contradiu frontalment la versió de l'expresident. Fins ara Zapatero havia dit en un vídeo jamás, ho va dir així. Jamás. Jo mai he tingut un paper en el rescat de Plus Ultra ni influència a l'administració pública.
12: Bueno, si lo ha dicho Zapatero, ¿por qué habría que dudar? Bueno,
3: ah, perquè, mira.
2: Perquè també va dir apoyaré l'Estatut de Catalunya i no el va apoyar.
3: Però bueno. això ha estat bé, perquè ara mateix també no només hi ha un gir i es torna més negre el futur de Zapatero, sinó també que, com deia, titulava avui Fernando Garea una crònica a l'Espanyol, diu pànic a la Moncloa, perquè òbviament s'han posat totalment al costat de Zapatero i ara veuen que el seu futur comença a enfosquir-se. Però, ha enviat aquesta carta, ha dit aquestes coses, però el que no ha estat capaç Julio Martínez Martínez, i això debilita també la seva posició, és dir o revelar a qui va influir Zapatero i quants diners es deurien pagar. Ja diu, sí, va influir. Però a qui va influir? A quina persona? Vas portar cap a la corrupció política? A qui vas influir?
2: Sí, a quin senyor del ministeri tal?
3: Ah, exactament. Quina persona
2: d'administració? Autorítzese aquest rescat d'aquesta companyia.
3: Ah, exactament. I després que també tu posi les coses.
2: Però no estan versemblants.
3: Les has de provar i segon, però jo crec que agafa bastant, és veritat que bastant força, que les tres persones que eren col·laboradores en tota aquesta suposada trama Zapatero estiguin assenyalant-lo directament. És un gir important i debilita la seva posició. I tornem al
2: principi.
3: Per molt
2: que estigui induït pels advocats. Oh.
3: Encara, bueno, de fet, Julio Martínez Martínez va canviar el seu advocat per fer un gir a l'estratègia de defensa, va agafar una exfiscal de l'Audiència Nacional, on s'està jutjant això, una tia amb 17 anys d'experiència a l'Audiència Nacional, això també és significatiu, però això el que segueix, com dèiem al principi, és la via Aldama, la via de Víctor d'Aldama. Recordem, el corruptor del cas Koldo Yávalos, que es va inculpar i va assenyalar directament a Koldo Yávalos deslliurant-se de la pena de presó. Això ha estat molt criticat per molta gent.
2: I que quan va sortir de, no sé si l'Audiència Nacional, era l'Audiència o el Suprem, això era l'Audiència. Sí. Uh-huh. Surt de l'Audiència, l'agafen els micròfons, i diu, jo no hablaré de no sé què, diu... Però que vean ustedes, que no, ara volien de buscar el tall, però qui ajuda la justícia li van bé les coses. Va,
3: ah, aquí està, perquè al final, al final s'ha de veure aquesta col·laboració amb Julio Martínez Martínez, a veure cap a on porta.
2: Però
3: al final el que interessa són les peces de casa major. Va. I en aquest cas la peça de casa major és Zapatero, però no ens enganyem, la peça de casa major és Pedro Sánchez. I ara hem de veure, no només que ha seguit la via Aldama Julio Martínez, sinó si, per exemple, en el cas Leire Díez, també s'ha seguit aquesta línia. I si les persones que o són corruptores o també han participat de la corrupció, perquè de moment en aquest cas el que està més provat és la participació de Julio Martínez i dels empresaris, sí. No els que han cantat sinó els anteriors, sí. I en canvi Zapatero hi ha indicis però no hi ha proves fefaents de moment, doncs s'ha de veure si realment això porta al final cap a doncs un destí més negre cap a Zapatero. Ja.
2: Escolta, ens quedava un últim temps per comentar, però el matarem amb una frase i el rematarem la setmana vinent.
3: Sí.
2: Ha plegat la consellera Mònica Martínez Bravo, han posat el seu número 2, que és un senyor que es diu Raúl, no recordo el cognom,
3: Raúl Moreno.
2: Hi ha gat amagat aquí, sí o no?
3: No, hi ha, per dir-ho molt ràpid, és una qüestió personal de Mònica Martínez Bravo, perquè ella tenia família entre Madrid i Barcelona, la família està a Madrid, ella també vol tornar al món acadèmic, era un fitxatge independent, i ja posa també a Raúl Moreno, que és un perfil molt polític, és un home fort del partit, és una persona molt lleial a Salvador Illa, que porta el grup parlamentari des del 2015, que va ser mà dreta de Núria Parlon a Santa Coloma de Gramenet, és a dir, un perfil molt, molt polític, a part de ser una persona també tècnica a la conselleria. El que passa, i per dir-ho de forma molt resumida, és que feia setmanes i mesos que es parlava de que Illa faria una remodelació més profunda de l'executiu. I al final ha quedat com una miqueta un coitus interruptus de que només ha estat Raúl Moreno, tot i que té pes, o de que només ha sigut una conselleria. El que es diu, el que es rumoreja, és que aquest canvi més profund aniria més cap a final d'any o inicis de 2027, és a dir, als vols de Nadal. Per què? Hem de considerar que l'any vinent és any electoral, que hi ha eleccions municipals, que, per exemple, Sílvia Paneque, portaveu del govern i consellera de Territori, d'Habitatge, etcètera.
2: Pot anar a Girona un altre cop?
3: Sí, exactament. Podria repetir a Girona, tot i que ella ho ha negat avui. Bueno, en roda de premsa ho ha negat, però ja sabem com funciona això. I després que hi ha alguna consellera o conselleres que estan una miqueta o tocades o qüestionades. Olga Pané ja fa temps que demana sortir del govern. Sabem que, per exemple, Educació, Interior s'han vist en meitat de moltes polèmiques. Molt bé, sí, I, per tant, l'oposició, com a mínim oposició i socis de govern, ja han dit, tots han coincidit en que aquesta remodelació es queda curta.
12: Qué casualidad que siempre se gana el Mundial cuando está a la izquierda en el gobierno. Bueno, es Pero igual. Eso no lo dicen.
2: No, es igual. Però això no té cap relació. Bueno, advertirem. Has vist que hi ha el senyor del bigoti aquí a la teva dreta, no?
3: Sí, ja l'he vist.
2: Ja l'has vist. Us coneixeu de l'any passat. Sí. Hola, senyor Marc Soler, com estàs?
3: Però espera, abans de donar-li pas, sisplau, tanquem amb la sintonia.
2: No, fot-li,
3: que així li...
2: No, Marc, no li fotis, que aquí encara
3: mana. No facis cas al Pere Mas, qui mana aquí? Mana Pedro Sánchez. No, Pedro. Ha dit Pedro, dit que sí, estava aquí.
12: No hay que mezclar el humor con la política.
2: No hay que mezclar.
3: Ja està, ja podem parlar.
2: Mentre no es ragi del PSOE no hi ha problema.
4: L'altre.
2: Bueno, aquest, què passa?
14: Ja sempre ha sigut el PSC.
3: Pedro Mas, no?
2: Aquest senyor, el Dantes, el representant de la Catalanou, bueno, ara explicarà les seves coses, sí o no? És això, no?
15: Sí, una mica, sí. Bueno, una mica no, totalment.
2: Que has fet la migdiada avui, que fos una cara de son?
15: Bueno, sort que estem a la ràdio, llavors, sí? Perquè així no se'n veu.
4: Però fa ben venir els dimarts, perquè així has passat el cap de setmana, no? I t'has recuperat una mica de...
15: Sí, l'any passat venia dilluns, i no... algun dilluns que arribava apurat, eh?
4: Sí.
15: Cuidado, eh?
2: El senyor Dantes, mira les seves coses d'antes, abans que arribi el temps afegit, ara farem una... Ja veurem com queda el dimarts, perquè anirem movent, anirem aquí, us farem...
3: Ja em diràs.
2: Vosaltres al servei de Catalunya del programa, no?
3: Sí, i de tu al servei de tu, Pere.
2: Perfecte. Marc, sisplau, posem... Marc, no aquí, sinó d'allà dins. Posem uns anuncis, fem una menció i anem amb el senyor Dantes.
16: Versió estiu, amb Pere Mas.
17: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
18: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
17: A més, té un 98% de carn.
18: És natural que es noti, oi?
17: Doncs sí, natural.
19: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
20: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
21: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
22: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
23: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
24: Sona bé.
23: 4,3 litres de consum al 100.
24: Sona Qashqai e-Power.
23: I el 0% TAE.
24: Sona que estreno un Nissan.
23: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
25: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
26: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
27: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
28: Propera parada. Plaça Lesseps.
0: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
1: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu, model exposat.
5: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
6: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
7: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Verisure.
9: Aquest estiu, sigueu on sigueu... La nostra...

0: Sol, Vacances i RAC1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: A Verisure han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa?
3: Qui?
2: El nou vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez.
3: Jo ho sé perquè m'ho has dit ahir.
2: Sí, ho saps, això. Però ho recordo als oients que no estaven
3: al
2: cas. A
3: més, hi ha fotos per tot arreu, veus com tot denuncis i veus el Marc Márquez.
2: Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, Verisure. T'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truca ara al 900-903-744. 900-903-744.
3: Sí. Ara està aquí el pobre Marc Soler indignat perquè...
4: M'has posat la mateixa sintonia de l'any passat.
3: Te l'hem posat per putejar, perquè com que... Sí. A veure...
4: El puto Flaviol de l'any passat.
3: Sí, puja. Avui tenim un dia de molta catalanor. A veure, t'hem proposat que ens diguessis alguna sintonia, una cosa més moderneta.
4: Però no tenies res.
3: No, l'anirem traient, però... O la mantindrem molt, molt...

0: i parlarem de les últimes cosetes relacionades amb el Barça, fitxatges, la Porta i companyia, però avui ens portes una guia perquè no ens descobreixin com a catalans quan anem per Espanya. Aviam.
1: No ben bé. A veure. Aviam, ja que parlem tant del Mundial i tot plegat, sí. Jo hi ha una cosa que m'ha fet pensar...
0: Coses que ens delaten com a catalans.
1: Correcte. Vale. Perquè, o sigui, ens ha agradat molt Pau Cubarsí, ha sigut el gran jugador del Mundial, ens representa moltes coses, però hi ha una cosa que ens representa a molts catalans, que és... catalans parlant en castellà, que tenim uns certs deixos, vale? Que per molt que ho intentem tapar, doncs se'ns escapen i diuen, vale, este és català. Vale? Llavors, si ara aquest estiu aneu a les Espanyes i no voleu que us ho reconegui, que sou catalans, bueno, si voleu que us reconeguin, doncs és igual, però si no voleu que us reconeguin...
0: Ho fes si vas a Valladolid, eh?
1: Exactament, o a Madrid. Bueno, mira, ja te n'he avançat una. Per tant, això, porto un manual perquè sàpigues tot el que fem, val? I si no els vols fer, doncs corregeixes, et concentres i així ja no les diràs més. Per tant, som-hi, apunta. Estàs a punt?
0: Sí, sí, totalment a punt.
1: Paper i boli. Saps què fem molt els catalans, que se'ns nota moltíssim quan estem a les Espanyes? Que traduïm les coses literalment.
0: Bueno, com, jo crec que amb tothom quan parla l'altra llengua, o no? O encara pitjor?
1: No, encara pitjor. Perquè, per exemple, nosaltres les coses, els catalans, jo deia aquell, els catalans fan coses, sí. Nosaltres literalment les coses les fem. Mm-hmm. És a dir, no anem a prendre una cervesa, no anem a tomar una cerveza o tomar un café.
2: No.
1: Vamos a hacerlo.
2: Clar.
1: Sí. Clar, tu dius, vamos a hacer un café. I l'altre et mira pensant, este que trae el molino, trae el café, va sí. Saps? I farà tot el café del procés. No, anem a fer un café, és que només, bueno, pues el anem
0: a... És un dels pitjors i ridículs que fas quan voy a hacer esto, voy a hacer aquello.
2: Sí.
1: Vamos a hacer un gin tònic. Sí. I bueno, ¿y la tònica dónde la tienes? Sí. Sí. Vull dir? Exacte.
0: I que estàs, vas a destilar la ginebra.
1: Exactamente. No. Vull dir, concentrem-nos, val? I quan vulguem prendre alguna cosa, vamos a tomar algo. Perfecte. Llavors, una que a mi m'agrada molt, val? Que és el jamón dulce i el jamón salado.
2: Ai, mira, tinc un embolic jo amb això.
0: No. Embolic tens? És molt fàcil. No hi ha misteri.
1: Sí, és més fàcil en català que en castellà, eh? O sigui, en castellà, el jamón, val? És el jamón. Jamón, en general, és el pernil salat, entre tot. I llavors, no hi ha dulce, hi ha jamón de York.
2: Això, i el serrano també hi ha.
1: Serrano és jamón. Serrano i salat és el mateix, val? I nosaltres és molt més fàcil perquè tenim...
2: Sempre vaig a la carnisseria en català.
1: Tenim un que és vermell, que és el salat, i tenim el dolç, que és el...
0: Clar, no t'ha passat mai d'anar a comprar l'un i endur-te l'altre per error, perquè no he sabut explicar res de la senyora a la carnisseria.
2: No, en català sí, però en castellà no.
0: Per quina carnisseria castellana o espanyola vas a comprar tu? Que vas a Madrid a comprar els embotits?
1: Exacte. Que vas l'avi al matí a comprar jamón?
0: El pernil, què més?
1: Vale, què més tenim? Tenim aquest, el clàssic, ahora vengo. Això sí que és molt català, ahora vengo. Però nosaltres
0: diem,
1: ara vinc. I els castellans diuen, ahora voy.
0: Com que voy?
1: Ahora voy. El nostre ara vengo, o sigui, el nostre ara vinc és el seu ahora voy. Però nosaltres no diem, ara vaig. Ara vaig, tu li has de dir el lloc on vas. És a dir, ara vaig a comprar. Però si dius, ara vaig, això no és correcte. Nosaltres no ho fem servir. Nosaltres
0: ara
1: hi
0: vaig, com el prebaixes.
1: Ara vinc. I en castellà és ahora vengo. Ahora voy, ¿vale? Llavors, aquí sempre ens detecten com este es catalán, porque ahora viene de dónde.
0: De dónde viene.
1: Llavors, què més fem? Nosaltres no truquem, o sea, no llamamos a la puerta, picamos a la puerta.
0: Home, això...
1: No. Picamos a la puerta. Oye, están picando a la puerta.
0: Sí.
1: O què dius? Dius llamar.
0: No ho sé.
1: Tu potser et saps camuflar molt, que has anat molt per Madrid, per les Espanyes...
0: Sí,
1: i tot això.
0: Estava bastant a Espanya a fer tertúlies, efectivament, però no ho sé, no t'ho sabia com ho dic.
1: I llavors, pues, per exemple, si parlem de les portes i parlem del llum ara, sí. Val? Abrimos y cerramos la luz.
0: Costa el micro. Abrimos... Que s'estàs patarrant aquí, com si estigués...
1: Abrimos y cerramos la luz. O la enciendes y la apagas. ¿Tú qué fas?
0: Conecto y desconecto. No sabria què dir. És que no parlo d'encendre i apagar el llum.
1: Abres la luz.
0: Sí, clar.
1: Pues això. Pues és encender i apagar. No et confonguis. Sí, llavors, què més? La B alta i la B baja. No sé si us ha colat mai.
0: Sí.
1: Dius la B i la V, jo sempre dic la B alta i la B baja. Llavors em miren
0: perquè
1: raro.
0: Perquè ets de Sabadell i ets així d'estrany.
1: Bueno, digui el de Terrassa. I llavors hi ha l'última, que a veces paramos la mesa. No la ponemos... No, jo paro la mesa.
0: No, però...
2: I escolta, i el voy tirando, això, ho diuen ells.
0: O ir haciendo.
1: Ir ¿Cómo haciendo?
0: Estás? No, voy haciendo.
2: No, yo voy tirando a la plaça ja. Això no ho diuen, no? Vaig tirant.
1: Bueno, i tirando sí, però voy tirando... Això no ho sé. Ah, podríem anar a Plaza Mayor i dir voy tirando, a veure què et diuen.
2: No sé.
0: Això és problema de traduccions literals.
1: Correcte.
0: Però hi ha paraules que no es tradueixen.
1: Correcte. Llavors tenim paraules que no les traduïm, peti qui peti, com per exemple el merci. Tu ja te'n pots estar... Tu pots estar a Talavera de la Reina, que et porten la tapita de jamón i dius merci. I no saben si ets francès o ets català.
0: Oh,
1: sí? Sí.
0: Jo no dic ni aquí.
1: No dius merci, tu?
0: No, jo dic gràcies.
1: Sempre,
0: no mireu així, no sóc tan estrany.
2: No.
1: Bueno, tu ets jo crec que dius merci, coneixent-te dius merci. Hola, Déu, per exemple. Vale.
0: Ah, sí.
1: Déu. Déu. Abreviem i diem Déu a tot arreu. Sí. Saps? Com els bascos diuen agur a tot arreu, nosaltres diem Déu a tot arreu, també. Mm. I això també pues, ens delata. I aquella tampoc traduïm és la pica, que és el fregadero.
0: Ah, ostres.
1: Passa-me los platos de la pica. O no la dius, aquesta?
0: No, perquè no rento els plats. Vos el rentaplats.

0: Ja, no me n'estàs comprant ni
1: cal, que te les compri la Jair.
2: No me n'estàs comprant la Tilarín. Jo amb la pica sí que...
0: Jo aquí m'he preparat un, sí. tot jo, allò, pica... un estudi de la pica.
2: Entens, entens.
1: Això és més de Pilarín, la de la pica.
3: Sí, home, ja, jo m'hi rento tot, a vegades també la roba interior.
1: No, la roba interior no renta la pica.
0: Però en castellà no tenen la pica, és el fregadero.
1: El fregadero, però exacte. No sembla alguna cosa diferent?
0: No, per què?
1: No ho sé, no...
0: Bueno, clar...
2: No, no és el mateix.
0: Com que no rentes els plats, doncs per això no ho saps. Val, cosa absolutament nostra, 100%, val, que sí que és intraduïble, que és el biquini. Val? No, sí. No tenim sàndwich mixto.
1: Sí.
0: A Madrid no diem el sàndwich
1: mixto. Ara vas al súper i tot arreu posa mixto.
0: Sí, bueno...
1: És una vergonya.
0: Ah, sí? Posa mixto tot arreu?
1: Sí, sí, sí. No direm la marca, però n'hi ha...
0: Bueno...
1: Posa mixto.
0: Però a bars i restaurant encara és el biquini.
1: Sí,
0: aquí
1: per
0: no,
1: sort.
0: Aquí no, fem, que... aquí no fem sàndwich mixtos, no?
1: No, val, no, no.
0: Val, val.
1: Encara no, ja arribarà.
2: A no ser que hi hagi una empanada, perquè, no, clar, ja. Tot arreu hi ha empanades, ja no queden biquinis.
4: Tens algun problema con las empanadas?
0: Tema empanada i no. Ja entrarem un altre dia, perquè sí, sí. Ja ho veuràs. Però...
1: Sí, tu més que tan carinyols i tens els argentins, i que a més vius a Gràcia, per tant, deus anar a la xarxeria aquella.
0: Tinc, jo he vist que entre un tio bigotis i un club empanada.
1: Ah,
0: o sigui que imagina't.
1: El millor, llavors... millor que de casa.
0: Exacte, pel mig també un restaurant de milaneses i coses així. Bueno, sí. No vegis el quilombo que vam muntar l'altre dia. El diumenge no, el dimecres passat.
1: Sí.
0: L'altre dia no. Vale, i llavors el no cal. Tu no se t'ha escapat mai un... No, no, no cal.
1: No, no cal, gràcies. Alguna vegada algun no cal.
0: No, no cal, és... No, no cal, eh?
1: No cal,
0: eh? No cal és pitjor que no cal, eh?
1: Sí. Bueno, però és que com ho dius si no?
0: No hace falta.
1: Ah.
0: Però és molt llarg, és no, molt llarg. No hace falta, és molt llarg. No, no, gràcies, no cal. Ui, no cal, m'agrada molt, eh? Però ara potser el dic. Si aquest estiu marxo als Espanyes, aniria dient no cal, no cal.
1: Són recomanacions de coses que no has de dir quan viatges per fora de Catalunya.
0: Si no vols que et pillin com a català.
1: Bueno.
2: Sempre pots dir...
0: A mi m'és absolutament
1: suda.
0: Igual.
1: Suda.
2: Suda. Suda.
1: Ah, clar, és veritat.
0: O xafué.
2: I punx.
0: O xafué. Xafué. Bueno, veus, és que l'argentins ens...
1: L'última, els articles.
0: Els articles, ja? No em dones més temps?
1: No sents els senyals horaris.
0: Ah, bueno.
1: Són les 7.
0: Tu t'has fixat que sempre, sempre, sempre els catalans, quan parlem d'algú, sempre li posem un article, en castellà?
1: O sigui, el Pere, la...
0: He quedado con Pere. Sí. No, he quedado con el Pere,
1: sí.
0: Diríem, en català. O sigui,
2: sí.
0: Saps? T'has fixat?
1: Sí, pues con el Pere.
0: Bueno, sí, però ho he fet com amb accent, amb
1: sí.
0: Accent castellà.
1: Sí, va, d'on diuen Pere, no sé.
0: No, he quedat con Pere. Vamos a comer con Pere.
1: Sí.
0: Esta tarde Pere está en la ràdio. No, pues diríem, esta tarde el Pere está a la ràdio, saps? Llavors, això també és una cosa que sí o sí fem sempre els catalans quan parlem en castellà.
1: Molt bé.
0: Posar-hi l'article davant.
1: Doncs qui vulgui dissimular que el tregui.
0: Bueno, tinc més, però no em
1: deixes. Nos vemos, un saludo, no, guarda-te'ls per un altre
2: dia. Si comes con Pere, comes sí. Con fruta.
1: Va, no, de veritat, però ja d'aquest nivell.
0: L'altre. Ah,
1: en
0: tot cas,
1: no,
0: programa.
1: Però nos vemos, un abrazo, saludos, te quiero i totes aquestes coses.
0: Dios, Dios, Dios. Que diríem, antes diríem Dios, Dios, Dios. I en castellà diríem Déu, Déu, Déu.
1: El nostre senyor d'antes, el Marc Soler, que se'n va, no sé que puguis quedar a la tertúlia d'esports, però avui la tenim ben carregadeta i tenim molts temes.
0: Jo tinc molta feina, eh?
1: Sí? Ah.
0: Encara que sembli que no, tinc molta feina.
1: On has d'anar?
0: Bé, això és igual, però a treballar, on a fer
1: estaràs,
0: coses.
1: On estaràs millor que aquí amb aquest aire condicionat?
0: Això sí que és veritat.
1: Aquesta fresqueta.
0: Això sí que és
1: què,
0: veritat.
1: Què, teniu ganes d'ens afegit?
2: Vinga.
1: Mira el Martí, hola a tots, ja, els tertulians que estan aquí fora.
2: Va, som-hi.
1: El Frederic Porta ja té ganes de... Va, ja està, eh?
2: Vinga.
1: Voleu... Entreu, tios, si voleu fer la tertúlia. Apa.
2: No has d'anar algun lloc?
1: Jo?
2: Els anuncis, no?
1: Sí, dona, però ja hi anava, però clar. Estic a punt de donar pas a la publicitat i ja que estan dius si ets en algun lloc.
2: Va.
1: Vull fer uns consejos comerciales i comença el temps afegit, va.
5: RAC 1. Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
6: Sona bé.
5: 4,3 litres de consum al 100.
6: Sona Qashqai e-Power.
5: I el 0% TAE.
6: Sona que estreno Nissan.
5: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Ei, i tu, cada quan rentes el cotxe?
9: Jo? Cada dia?
8: Llavors tu, més que un cotxe net, tens un cotxe clean.
10: Subscriu-te a Repsol Clean des de 4,95 euros al mes i renta el cotxe cada dia. Amb productes de primera qualitat amb més de 570 àrees de rentat. Repsol Clean, el millor rentat de Repsol.
11: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
12: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
13: Xarxa Hyundai de Barcelona. Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
14: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
15: Propera parada, plaça Lesseps.
16: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
17: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
18: Intuïtiva i renovada.
19: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC1. Tots som u.
20: Versió estiu, amb Pere Mas.
21: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
1: Doncs són les 7 i 4 minuts clavats. Avui prou bé, Martí? Com
2: avui
1: estàs?
2: Anem bé. Anem
1: bona
2: molt
1: tarda,
2: bé.
1: Benvinguts a tots al Temps Afegit. Arriba el moment de parlar del Barça, de futbol, del Mundial i totes aquestes coses. A veure, avui tinc un embolic mental bastant notable.
2: Què et passa avui?
1: No, perquè no sé en quina hora hem de fer les coses i com les hem de fer. Estem aquí amb el joc de les cadires. Tinc allà la d'això.
2: Que són
1: no...
2: molta gent avui, eh?
1: Bueno, sí, i l'aire condicionat aquest que va estrany. Què fem? Comencem a saludar els nostres convidats?
2: Doncs comencem per
1: sí, no res de la pregunta ni...
2: Després.
1: Doncs vinga, anem a saludar i aplaudir com es mereixen els nostres convidats, tu mateix.
2: Doncs avui tenim el Frederic Porta, periodista...
22: Don Federico!
1: Hombre!
23: Bona tarda.
1: Hola, ben tornat, Frederic. Tu no fas vacances, eh?
23: No em faig. Això no és... Això per a l'altra gent, pels periodistes, no. Vacances no necessitem.
1: En realitat, tu t'avorreixes a casa i prefereixes venir aquí.
23: Ara. Aquesta és la veritat.
1: Bueno, avui hi ha tele, hi ha temes que...
23: No sabia què fer i dit, vaig a veure el Pere.
22: Molt bé. Llevamos 500 años de ràdio y seguimos hablando en dirección contraria al micro.
1: Sí, y
24: llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama ràdio.
1: Y moviendo el micro amb la mano.
22: Y moviendo el micro con la mano y dando golpecitos.
1: Sí, intentem... això
23: era... el golpecito te'l donaré a tu.
1: No, aquest no està de ni un pèl. Molt bé, ja tenim el primer... Perdona, ets que és igual, m'ha vingut una cosa al cap. Una maledicció, ai, una maldat. El següent tertulià, o tertuliana...
2: Tenim dos més de joves, em sap greu, Frederic, després
23: parlarem
2: d'això.
23: Ah, sí, ja m'ho has dit abans, sí.
2: Que són l'Aïllat i Vidal.
1: Què t'ha dit?
23: Diu, no, diu, amb tu estan tots joves. Això per saludar-te d'entrada, per conèixer.
1: A més, no us coneixíeu, perquè amb el Martí
23: no us coneixíem, però m'ha caigut molt bé.
3: Jo trobo que també és molt jove, aquest nano.
1: Bueno, vostè, Pilarina, està una mica ja gastat.
3: Aquí està ple de joves, avui.
1: No, sí, bueno, 85 anys vostè, hem quedat avui que tenia.
3: Sí, i quants en té aquest jove d'aquí davant?
23: De la seva quinta, senyora.
3: Sí, ara que ben conservat.
1: Què t'amagues els anys, també?
23: El formol fa miracles, senyora.
1: Va, el següent tertulià.
2: Tenim Airati Vidal, que és analista i narradora, que ja va debutar la setmana passada.
1: Irati, ben tornada, benvinguda, no sé molt bé què dir-te. Benvinguda a l'estiu.
25: O les dues.
1: Benvinguda.
25: Torno a l'estudi, però m'estreno amb vosaltres.
1: Perdó, que em deies que no sentia?
25: Que dic que les dues, que torno a l'estudi, però que m'estreno amb vosaltres.
1: Molt bé, doncs benvingudíssima. Vigila amb això, que és una olla de grills i has vist que
25: vinc preparada, no... Vinc preparada.
1: Sí, però és una dona més en el programa.
3: Jo estic encantadíssima de que estigui aquí.
1: Ai,
25: ens hem assentat les dones juntes,
1: sí,
25: eh?
1: Sí, mira,
3: mira, si ens assentem més endavant, ens fotem fora.
1: Calma, Aitana, bona tarda.
3: Bon matí.
1: No, bona tarda, perquè són les 7 de la tarda. Però, és veritat, hi ha la banda de les dones i la banda dels homes, que estan una mica més apretadets.
3: Com ha de ser.
1: Benvinguda al versió estiu i benvinguda al versió normal. Et donen els al versió normal, diguem-ne. I tenim un tercer tertulià avui.
2: I ja que parlem de debuts, també tenim el Juli Claramunt de Gigantes.
1: Hombre!
2: Bona tarda.
1: El Romerito. Un ciervo del Romerito, eh?
26: Efectivament.
1: Ah, sí? Efectivament. Bé, doncs, és un home que està amb totes les trames de Gigantes, perseguint jugadors tot el dia. Mercato, tens algun secret de Mercato o no?
0: Bueno. L'hem explicat.
1: Home, l'hem explicat i no s'explicaràs a nosaltres, tio.
0: Sí, sí, ah. Sí. Que segurament, ei, si tot va com ha d'anar, sí, es presenta a Karim Adeyemi, sí, que s'està fent llarg a la, sí, l'oficialització, sí, el dijous a la una del migdia.
22: Ja
0: la
22: se sabia.
1: Com que ja se sabia? Oye, José María. Sí,
22: sí, sí. Es que vienen aquí estos lametraserillos y abrazafarolas a dar exclusiva, que ya se sabe.
1: Bueno, José María, vostè li molesta.
22: Eso y lo mismo, sí, es nada.
1: Bueno, l'hora no se sabia, eh? No s'havia fet pública, no, encara.
0: No, és que la porta quan ha arribat avui al matí a l'aeroport ha dit que havia de ser demà.
4: Sí, ah, això. Ho ha dit? Sí, sí.
0: Ha estat reprogramat.
1: Molt bé, doncs ja el camarada Claramunt i els de Gigantes ens expliquen això. Ara començarem a entrar en matèria tots els temes del dia. Tenim pregunta del dia.
4: Avui hem preguntat a l'audiència quin, sí, és el millor moment del Mundial.
1: Molt bé, quines són les opcions?
4: Hem donat quatre opcions. La, sí, primera, la victòria d'Espanya. La segona, els partits de Cap Verd, que és la selecció de revelació d'aquest Mundial.
1: Sí.
4: La tercera, la parella Donald Trump Infantino, per la, sí, seva polèmica.
1: Sí.
4: I la quarta és la celebració vikinga de Noruega.
1: Irati, d'aquestes quatre opcions, la victòria d'Espanya, els partits de Cap Verd, la parella Trump Infantino o la celebració vikinga de Noruega?
25: Quina? Està difícil. Ahir em vaig enterar que la celebració vikinga és un plagi, perquè els vikings no anaven, els noruecs no anaven a rem, sinó anaven amb vela, que eren els danesos els que anaven amb rem, així que l'hem de descartar perquè és molt bonica. Jo em quedaria amb una de les victòries, no, amb un empat de Cap Verd, amb, sí, aquell gol que li fan a l'Argentina, que crec que és el que més s'ha celebrat aquest Mundial.
4: De Cabral, algú va ser Cabral.
1: Molt bé. Juli?
0: Clar, a mi m'agradava el relat de Noruega, però l'Irati me l'ha desmuntat. Aleshores, em quedo també amb l'empat de Cap Verd amb Argentina, totalment.
1: I el...
23: Jo em quedo amb la victòria d'Espanya, que és el que passarà a la història, francament. O sigui, han passat moltes coses, moltes anècdotes, encara hi ha molta tela per tallar d'aquest Mundial, però per mi és, la victòria d'Espanya és el que passarà.
1: No sé si els oients, no sé si els oients coincideixen amb tu, Yael.
25: Doncs, mira, 1.400 vots en aquesta enquesta. La resposta menys votada a la pregunta quin és el millor moment del Mundial ha sigut els partits de Cap Verd, amb un 9%.
1: Val.
25: El segueix la parella Trump-Infantino, amb un 11%.
1: Sí.
25: A continuació, amb un 22% dels vots, la victòria d'Espanya.
1: Vaja.
25: I per últim, amb un 57% dels vots, déu-n'hi-do.
1: 57, tela.
25: Sí, sí, la celebració vikinga de Noruega.
1: Està clar que hi havia una mica de cachondeito a l'ambient, sí, o potser, sí, no.
25: I
1: potser...
25: els oients no els hi convenç, suposo, no, que la victòria d'Espanya.
1: Hi ha un tipus de RAC1 que no està gaire content de la victòria d'Espanya, que amb això hi ha molta controvèrsia, eh?
25: Xarxes... Bueno, la celebració és bonica, sí que és veritat que després jo m'he enterat d'això i li ha tret una miqueta de màgia, però veure tots els jugadors allí a Haaland amb aquell tambor i tota la gent darrere va ser bonic. Em quedo un moment, que hi havia una classe de yoga, bien, i es van ficar darrere a remar.
5: Sí. Compañeros, paramos el programa, dejamos de decir tonterías.
1: Parla en català, que tu ets català, tío.
5: El de los botones, muteamos, sí, bajamos el micro a todos los tertulianos.
1: Sí, por favor.
5: Venga.
1: ¿Qué?
5: Un día más, la pregunta es una...
1: ¿Qué pasa, Josep?
5: Vergüenza.
1: No, però pots parlar en català, sisplau.
5: Es una pregunta...
1: No, en català.
5: ...que l'han escrito los palmeros del programa. Ay, ay, ay.
4: Ja
5: hi
4: tornem.
1: Prou.
5: Com que... Quin és el millor moment del Mundial?
1: Ara.
5: Està claríssim, tu.
1: Quin, segons tu, quin és, Josep, el millor moment del Mundial?
5: El millor moment del Mundial, sí, ha estat l'actuació dels jugadors del Real Madrid.
1: Però si només n'hi havia un.
5: Fantàstics.
1: No va, tio.
5: No com Lamine, no, Lamal, que no ha donat la talla.
6: Sí. Home, que no han jugat gaire jugadors del Madrid. Amb Espanya només Cucurella.
1: No, però jo crec que ens hem equivocat de Martí, aquí.
4: Escolta'm una cosa.
1: Ho he dit del Martí.
5: Calla, becario, no le podemos cerrar
1: el Martí de veritat ho he dit, això.
4: No, no,
5: becario,
4: no,
5: becario,
1: no, no, no, escolta, una cosa, Josep, gelar, sí, aquí hi ha
7: hagut... No.
1: Calla, Abril, sisplau, va, que ens hem confós. El Martí, que... El... Bé, tu, tu,
4: no, ja està. Jo li he de dir que només hi havia un jugador del Madrid que és Cucurella.
1: Vale.
5: Qui és este que habla?
1: És el Martí, el Martí de veritat.
5: Bueno, escolta, vamos a ser serios.
1: Per cert, que...
5: I vamos a dejar de traer aquí a los sobrinitos.
1: No,
5: a
1: los sobrinitos no. Escolta, una cosa, que avui t'has acomiadat de Mediaset, ai, perdó, de 3Media.
5: Tic-tac.
1: I no, no dissimulis.
5: Tic-tac.
1: I ha un anunciat que...
5: Nuevo logo, nuevo canal...
1: Silenci.
5: Misma hora, mismo chiringuito.
1: A veure, per això m'has acomiadat.
9: Y creo también que la anterior etapa en Punto Pelota éramos mucho más agresivos y salvajes que ahora. A ver. Ojo, creo de verdad.
1: Sí, sí, sí.
9: Hemos aprendido a escuchar más, ser respetuosos... No hacer daño a la gente, ¿no? Y creo que a veces hacemos críticas y no sabemos lo que eso puede suponer para mucha gente. Es el caso, por ejemplo, de la selección española. Yo creo que hemos sido injustos con Luis de la Fuente. Vaya. Yo el primero.
1: Mira. ¿No ens demanaràs perdó nosaltres per tot el que vas dient?
5: No. A tu no et penso demanar perdó perquè ets un
22: palmero.
1: Bueno, però ja, d'aquest color.
22: I tampoc penso demanar perdó ni als becaris, que són uns empanats.
1: Bueno.
22: El Martí és un frau.
4: Jo, l'altre. Sí.
22: Federico, otro fraude. Mm. I los otros dos que han venido hoy, ¿quiénes son, compañeros? ¿Quiénes?
1: No, sí, home.
22: El otro sobrino i
1: no,
22: la,
1: home, no. No la niña. Va, prou ja d'aquest color.
22: Qué sí. Vergüenza de programa, tú. Sí. Sois antifrontinistes.
1: Ah, gràcies.
22: Así no.
1: Bueno, prou ja d'aquest color, que si no, no podem avançar.
22: Nuevo chiringuito, venga, pinchamos. Sí, no, pinchamos, no, no, venga, compañero.
7: Nuevo logo. Pincha. Nuevo canal.
8: Mismo horario.
7: No, sí, ja. Mismo chiringuito. Vale. Nuevo logo.
1: Vale, prou ja prou canal. De parlar del chiringuito. Que vingui el Pedrol aquí i ens ho expliqui en persona. Que vingui el Pedrol aquí i ens ho expliqui en persona. Què passa, Aitana? Sí, va, avancem, sisplau.
3: No. Va, a mi em sembla pitjor que marcar en propi això del chiringuito, la veritat.
1: Bueno, fora.
3: Què fora? Per què fora? Bueno, espera, que acabo de parlar. O sigui, no, que em fots fora ja.
1: Acaba.
3: Acabo d'entrar aquest punyetero programa.
1: Acaba.
3: Doncs que ara que s'acaba el chiringuito a 3Media, sí. Canvien de cadena, però tot segueix igual. Sembla un campo de nabos, m'enteneu?
1: Bueno, sí.
3: Quan li donaran un programa a una tia?
1: Bueno, però la cara del chiringuito sempre ha estat el Pedrerola, no? Canviarem el presentador.
3: M'és igual, canviem el programa, canviem de nom al programa, en comptes del chiringuito, proposo que es digui la chirimoia.
1: No, va.
3: No, la chiri, noia, no. Millor. Mira, amb la paraula noia, saps? Podem
1: però
3: fer...
1: què vols, que treguin, el, que vols que treguin el Josep i posin una presentadora?
3: Sí, clar, és que estic farta dels tios, m'entens?
1: Sí.
3: Podríeu posar un ambientador més que fot una bèstia, sí. Suat.
1: No, va, prou ja d'aquest color, va, sisplau. Podem avançar?
3: No.
1: Deixa'm
3: avançar. Vinga, vamos, pinchamos micros.
1: No, pinchamos.
3: Sí, comença
1: no, va,
3: ja
1: no
3: la tenim... chirinoia.
1: No, prou.
3: Bájale el micro al becario, va. Al Martí, al Pere Mas.
1: Va,
3: fora micros.
1: Què?
3: Tic-tac.
1: No, va, és igual. Sí, de veritat, és que vull avançar, vull preguntar sobre coses del Mundial i sobre el fitxatge del Barça. Puc avançar?
3: Sí.
1: Va, i a més, puc dir una cosa abans?
4: I tant.
1: Perdoneu, eh? Està jugant l'Espanyol.
10: Vaja.
4: Gairebé. Ha de començar encara.
1: Ha de començar. Joan Ferrer, com estàs?
11: Hola, bona tarda, com esteu?
1: Tenim partit de l'Espanyol d'amistós.
11: Tenim partit amistós de l'Espanyol. És el segon compromís dels de Manolo González d'aquesta pretemporada. D'aquí a menys de 15 minuts que començarà aquest partit contra el Pau, equip de la segona divisió francesa.
1: I això, on estàs? En quin camp de futbol? O on has anat a parar? On t'hem enviat?
11: A l'estadi municipal de Peralada, un partit que en principi s'havia de jugar a Palamós, però que al final, bé, la setmana passada es va canviar l'estadi i finalment som a Peralada.
1: Com que anem una mica tard, no et farem lo de tenemos alineaciones i ens ho guardem per quan comenci el partit, que si no m'equivoco és a 8:15, d'aquí mitja horeta.
11: Exactament.
1: Doncs va, quan comenci el partit ens expliques una mica com està això i a mesura que avanci, si hi ha alguna cosa molt destacable, també en parlem. Gràcies, Joan. Joan Ferran, Joan Torres. Què passa aquí? Joan Ferrer. No, Joan Ferrer es diu, de veritat, això és un mareig. Va, parlem del Mundial, abans de parlar del mercat i de tot el que està passant al Barça, ens ha deixat molts moments, ja vam veure la celebració, ja estem farts
4: de
1: parlar
4: de
1: la celebració, ja s'ha parlat de la celebració tot el dia, però sí que volem parlar d'algunes qüestions...
4: Dades concretes.
1: Molt bé.
4: La primera, 16 seleccionadors ja han estat rellevats.
1: Tela.
4: L'últim ha estat el de Bèlgica, Rudi García, però també tenim d'altres, el de Balaguer, que és el nostre Roberto Martínez, i el de França, Didier Deschamps, com a més destacats. Després, com altres dades, Mbappé ha fet 22 gols en tots els mundials en total, i Ronaldo ha estat l'únic jugador que ha marcat en 6 mundials consecutius. Per tant, això és una dada històrica. I una altra així més interessant, que és la temperatura de la gespa, que en el partit de França-Paraguai va superar els 60 graus, la de la gespa, Clar, és una cosa escandalosa. Llavors, aquí la pregunta està, quina valoració en feu vosaltres al Mundial? Comencem per tu.
1: Valoració esportiva, Deixem la victòria espanyola.
10: Valoració esportiva, doncs que...
1: Perquè ha sigut un Mundial amb un format diferent, equips...
10: al final, que és el negoci de sempre, que la FIFA mana i d'aquí no res tindrem 64 partits, que continua la desnaturalització de l'esport, perquè posar 4 temps ja és una perversió absoluta, perquè trenca el ritme, i això de posar les pauses publicitàries, no d'hidratació, encara que fes molta calor. Que hi ha
1: ara abordarem la hidratació, ja parlem de si han vingut per quedar-se, però digues.
10: Sí, no, i coses com aquesta, que sembla mentida que, per exemple, l'estat de la gespa de la final, del camp de la final, era patètica.
25: Era lamentable.
10: Era tan sec aquell camp que veies que la pilota no arribava, i Cobercí va tenir 2 ensurts per això, no? I que en el futbol ara mateix sembla que tot està inventat. No hi ha grans novetats, tot es basa ara en pressió i recuperació de la pilota i, com diria Johan, encara manen els migcampistes sobre els davanters. Vam començar el Mundial amb molt de davanter, molt de protagonisme de golejadors, i al final ha triomfat
23: al mig del camp, sobretot d'Espanya, negant la possibilitat, tot l'equip defensivament jugant, que ni Mbappé ni Messi tinguessin ocasions de gol. La qual cosa és extraordinària i parla molt bé d'Espanya.
1: Juli.
0: El mateix, a mi m'ha decebut una miqueta perquè a nivell de futbol sí que és veritat que m'esperava més per part de seleccions com, per exemple, Portugal. Mm-hmm. Tenia un mig del camp envejable, per mi el millor que amb el que podia jugar, i Robert Martínez no ha aconseguit fer brillar la selecció, vull dir, caient a vuitens contra Espanya, i de veritat s'ha notat molt l'americanització de l'esport allà, amb aquestes aturades al minut 22 i al minut 70, que dius, cal, de veritat, amb un camp tancat amb refrigeració.
25: Com? El camp tenia refrigeració? Com va?
2: Sí, tenia aire.
0: Sí, igual que Qatar.
23: L'excusa formal és que les temperatures eren molt altes, però hi havia camps que estaven tancats i la temperatura no passava de 19 graus, per exemple.
25: Però igualment s'aturaven.
23: Igualment s'aturaven.
25: Havien de cobrar les pauses publicitàries, vull dir... Al final jo crec que ha sigut una mica la vergonya que ens ha deixat el Mundial, més enllà del show que vam veure que a mi em va deixar una mica freda, no? Tan americà, i no va ser...
1: La mitat
25: estava gravat, vull dir, Madonna estava gravada.
0: I el seu dia també...
25: L'únic que va cantar en directe va ser Justin Bieber, perquè després la Shakira va fer playback i...
2: Tothom.
25: Sí, sí. Va ser una mica fred el que ens van deixar. Jo espero que això no es traslladi a la resta de Mundials i de futbol, no?, que vivim aquí normalment, a les finals de la Champions, perquè crec que és algo que es quedarà a Amèrica perquè és molt d'ells. Les pauses de la hidratació tinc el meu dubte, perquè al final on hi ha calé, allí va la FIFA i allí va la UEFA. Sí que és veritat que la UEFA i la FIFA sembla que estan separats. I a mi el que m'ha deixat és que, sobretot, la primera part del Mundial... A nivell futbolístic va ser molt pobre, perquè al final...
1: Vols dir quan jugàvem els grups, la fase de grups,
25: Sí, perquè al final hi havia equips que sí, molt bé, molt bonica la història de Cap Verd, d'aquestes seleccions, de Panamà, però a nivell futbolístic va ser molt pobre. Mm. Fins que no van començar els quarts, et diria que no va començar el Mundial, de veritat.
23: Ara que I anem cap als 64 equips, perquè el que tracta la FIFA és obrir encara més mercats, no? I, a més, és l'enèsim intent de, pues això, de convèncer els americans, després vindran els xinesos i vindran els indis, eh? Perquè està clar que tota aquesta massa de gent ha de ser captada per al futbol, no? I també trobes que continua havent sospites arbitrals a cada mundial des de 1930. És constant en 22 edicions. Sempre hi ha sospites d'afavorir alguns equips.
25: Bueno, l'última és que Argentina estan conspirant en contra de la FIFA dient que els havien obligat els jugadors a perdre el partit per la pancarta de Malvinas. A tots els mitjans de comunicació d'Argentina estan dient que hi ha una conspiració total i que van perdre per culpa de la FIFA.
1: Home, l'arbitratge no va ser bastant antiespanyol, diguem, l'arbitratge.
25: No, però hi ha unes imatges que surten del vestuari, que Messi surten tots molt seriosos, Enzo mig plorant, i Messi els diu: "Os tenéis que centrar solo en el fútbol, olvidar lo que ha pasado". Ningú sap què va passar amb aquest vestuari i ja han començat, clar, les conspiracions.
1: Mare Déu, senyor. El tema de les pauses publicitàries s'entén en una lògica mercantilista, però no descobriam que el futbol es mou per calés, dia d'avui. Hi ha
23: anuncis
1: molt alts, hi ha molta pasta en publicitat, hi ha moltes històries, però sí que és veritat que, de cara als operadors televisius, que són uns senyors que posen molta pasta per fer el futbol per la tele, i això engreixa i alimenta tot el negoci, que els hi posis un forat de, que són 3 minutets ben bons, de poder tirar anuncis a mig partit, quan durant el partit no hi ha manera de tirar anuncis, potser algun posa algun faldó, alguna cosa, el que posa anunci és el del camp, que en realitat és el de la, com es diu això, el de la competició, la lliga, o el que sigui. Potser això, hi haurà un moment que allò, que la lògica televisiva s'imposarà, i potser arribarà això aquí.
23: Sí, per això que té la teva lògica televisiva i d'espectacle, desnaturalitza l'esport. Aviam, l'esport aquest es va crear amb 11 jugadors que no es podien canviar. Llavors generaven situacions com el gol del Cojo, posaves el que es lesionava d'extrem i tot això. Van entrar després les targetes, perquè va haver un jugador argentí precisament el 1966, Ratín, que no es va, el van expulsar, i com ell deia que no entenia l'anglès, es va quedar al camp. I van haver d'inventar les targetes. Van inventar els canvis, han inventat els 5 canvis. I ara el futbol en 5 canvis, i ho demostra Espanya en aquest Mundial, no té res a veure. Per què? Perquè comences en 11, però pots canviar absolutament
25: l'estratègia. I les pauses també han canviat, sí, això. Han canviat la dinàmica total de tots els partits. Vull dir, els equips que anaven malament arribava a la pausa i canviaven completament la dinàmica.
0: Això que deies dels canvis... Sí. De fet, hi ha entrenadors que ja diuen que no hi ha titulars i suplents, que són jugadors que comencen el partit i jugadors que acaben el partit. Imagina fins quin punt canvia el panorama.
25: Molt americà, no? Els que comencen i els que acaben.
23: El desgast és una variant, però una altra banda és fascinant, perquè són escacs. O sigui, tu veus com es desgasta l'enemic i per on li pots entrar. I llavors canvies la peça, la poses fresca, per dir-ho així, però a Espanya, amb Merino, per exemple, li ha anat de conya. Hi ha altres jugadors que...
0: I sense anar més lluny a la final, qui dona l'assistència és Nico Williams, que tampoc és titular.
4: És que al final Espanya ha anat així, no? Dos gols de Miquel Merino, passant ronda, i després Ferran Torres i Nico Williams al final. Per tant, els cinc canvis han canviat. I una altra manera de veure-ho és si han portat la NBA al futbol, els americans. Clar, no sé si esteu d'acord amb
25: això. Els cinc canvis van arribar amb el Covid, no? Ja es van quedar. Semblava que era, no sé, d'un any i que després en tornaríem als tres canvis, però s'ha quedat. Però això crec que també ha permès, primer, que el futbol sigui més físic, perquè estem veient un futbol cada vegada més físic, i que puguin fotre més partits. Vull dir, perquè al final van canviant i aquestes queixes dels jugadors de no hi ha descans al calendari, bueno, pots descansar, que hi ha cinc canvis.
23: Jo fa anys que penso que al final les plantilles dels equips, sobretot dels equips potents, tindran 30, 40, 50 jugadors.
25: Carai.
0: Haurem de fer reformes.
25: El Chelsea ho està fent, porta uns estius.
23: I m'explico perquè ja ha passat en el passat amb un exemple que es diu Millonarios de Bogotà, que un dia en parlarem. Que és, jo tinc un seguit de jugadors, com passa al béisbol, i puc jugar pràcticament cada dia. Al béisbol, a la fase regular, jugues 3 partits seguits, 3 dies a la mateixa ciutat.
25: Ui.
23: Sí, perquè són 152 partits de Lliga. I clar, vas fent caixa-cobri, caixa-cobri.
25: Però quina turra!
23: Però
1: estem experimentant la mamella.
23: Turra! Vols més turra que hi ha futbol 7 dies a la setmana? Abans esperàvem de dilluns a diumenge, així, en candeletes.
1: No, ni a dilluns, ni a divendres, dimarts i dimecres Champions, i això és la cosa aquesta.
23: I el dilluns, el partit del dilluns.
1: Ja veurem, ja ens ho veurem a venir. Si ens posen la pausa aquesta de publicitat, doncs ens menjarem amb patates, perquè aquí tothom es queixa molt, però al final ens anem menjant tot amb patates. Per tant, deixem el Mundial tranquil·lament.
23: Espanya! Barça! On tinc el cap? Barça!
1: Rowen, senyor Laporta, veig que ha aconseguit arribar després del piquet, podríem dir, el manac de periodistes que hi havia a l'aeroport, eh?
8: Em deixeu passar o m'obro.
1: Em deixeu passar o m'obro. Al final han deixat passar, s'ha hagut d'obrir.
8: Bueno, una mica de tot. Alguns m'han deixat passar i altres comptaran com a ferits de les celebracions del Mundial. Barça!
1: Està molt emocionat. Fa molts dies que el veig com molt emocionat per la victòria del Mundial.
8: Home, no hi ha per menys. Un els veu créixer amb els valors de la Masia. Bé, dóna per emocionar-se. L'oro!
1: La veritat és que dona alegria veure'l jugar, dona gust veure'l jugar.
8: Jugar? No, parlo de la festassa que vam fer ahir. Borratxos com una cuba.
1: No, tampoc ho sabem, això.
8: Han après del millor a la propera, queden convocats com a titulars per l'Omegas. Amb el Fede, som-hi!
1: Sí, no, el Fede quina? El Fede...
8: Fede Sardà! Aquell qui deia...
1: No, pensava que deia el Fede que tenia aquí.
8: Escolta, et convido un limoncello.
1: Sí, escolta, i de la gorra i de la bandera Ferran Torres, té res a dir? Jugador barcelonista.
8: O em deixes passar o m'obro.
1: Vale,
8: o em deixeu passar o m'obro.
1: No, però aquest és un dels temes... Ara aquest em deixeu passar o m'obro ha vingut seguit a Mercato i ara...
8: Ja aquests jugadors no volien pagar i es van posar la gorra per anar de gorra. Som-hi!
1: No és això.
8: Esparça!
1: No, s'ha comentat molt aquesta mena de no sabem si conversió o aquesta mena de... Bé, aquesta actitud que ha tingut ja en Laporta durant aquest Mundial. I m'agradaria saber si algú té alguna interpretació o alguna teoria de si Laporta ha deixat de ser indepe. Si Laporta ha abraçat la veritat de...
8: Ho digui el meu cosí.
1: No, deixa'l tranquil, el teu cosí.
23: Laporta, jo crec que potser hem fet un gran massa amb la qüestió de Catalunya. Aviam, el Barça, des del segon mandat de Laporta...
1: A veure, que ha cridat l'atenció?
23: Sí. Ara bé, hi ha una cosa. Tu tens una ocasió d'anar a capitalitzar com a club, que és una final de la Masia, el triomf de la Masia... que, a més, es dona el relleu de màrqueting esportiu de Messi, el millor de tots els temps, a la nova esperança i la nova icona, que
1: amb
23: és
1: la
23: Min...
1: inclosa,
23: eh?
1: No t'hem vist l'abraçada.
23: Que també, amb abraçada inclosa i amb samarreta al Barça, com aquell que diu, coi, tens nou jugadors que tornen a guanyar un campionat del món seguint una manera de fer i de ser molt blaugrana, vas allà i ho capitalitzes. I de pas, llimes, fas realpolitik, que es deia abans, no? Diplomàcia, tant a la federació, perquè els de la Lliga ja te'ls has lligat, eh? A Tebas i companyia, però vas a l'Ouzan i te'l lligues, i fas també per allà la viu-viu amb Infantino, aviam si cau alguna final per al nou Camp Nou,
12: alguna. Necessitem comprar pilotes i piques.
1: L'Airati i el Juli anaven fent que sí amb el cap. Juli.
12: Eren descompte el Decathlon.
0: Tinc la sensació que no és que s'hagi perdut el discurs de Catalunya a la porta que va lligat al Barça, perquè sí que és veritat que hi va haver una època, els últims anys, que s'havia perdut el famós visca el Barça i visca Catalunya.
1: S'ha recuperat, sí.
0: S'ha recuperat. I vull intentar entendre que la porta, si donava suport a la selecció espanyola, era perquè hi havia tots els seus nens de la Masia, dels quals segur que n'està molt orgullós.
25: És que hi ha un apunt que jo crec que ha passat per alt, i és que amb el futbol femení, tant a la final de l'Eurocopa com a la final del Mundial, ja va haver representació del Barça. Va anar Xavi Puig com a representant del Barça perquè era el director esportiu de la secció femenina, i jo crec que és el que ha fet. Vull dir, al final hi ha representació del teu club, el Barça és l'equip que més jugadors ha portat a la selecció espanyola, que és l'acabat guanyant, i ha d'estar el seu representant. I després el tema del calés, que jo crec que la porta sempre sap on anar i de qui s'ha de fer amic.
1: Per tant, no hem de buscar-li tres potes al gat, eh?
25: Jo crec que no.
23: No, i a més el Barça, deixem-nos d'històries, és coherent amb l'estat del país postprocés.
1: Home.
23: És així. O sigui, estem el soci del Barça ha perdut una cosa que el caracteritzava, que era el seu activisme. El soci del Barça era molt actiu. Tu eres militant del Barça. I ara el soci està molt regressiu, molt passiu. No fiscalitza. I Laporta acaba de guanyar unes eleccions en un 70% dels vots i essent legitimitzat democràticament per fer l'estratègia que ell vulgui fer.
4: És que, de fet, el Barça guanyarà 2,89 milions d'euros, jo sé que són engrunes, sí, des de la participació dels futbolistes a la final.
1: I com guanya?
4: Això és la FIFA, que paguen els jugadors, en aquest cas, en el club. Per la participació
1: dels jugadors. També paga el club. O sigui, no només el jugador... Home, perdona, però tal com estan les finances del Barça, no és una meravella, però no.
4: Jo això que res.
1: Dóna per pagar mitja fitxa de no sé qui. Molt bé, just són 2:15 de 8 del vespre, esteu tots pendentíssims de que comenci... On hem dit que era el partit aquest de l'Espanyol?
4: A Peralada.
1: A Peralada. Voleu que actualitzem...
22: Y ahí está la alineación del Pau Futbol Club, con Sallés en la porteria.
1: José María, no.
22: Bomba Paquier, Ming i Basé. Poquí, Daubín, Fall i Gasnier. I arriba Bergini i Leyi.
1: Però si tenim el Joan Ferrer, per això, Ferrer.
22: Vamos, coño, Ferrer.
1: No, però és ell el que ha de dir les alineacions.
22: Don Joan.
1: Don Joan.
13: Bona tarda.
1: Escolta'm.
22: Vamos a dar un poco de más de brío. ¿Con qué sale l'Espanyol?
1: No, si ho acaba de dir vostè.
13: Repassem, doncs a l'Espanyol, que surt amb Àngel Fortuny a la porteria, línia de 4 al darrere, Rubén Sánchez, Adama Timera, Clemens Riedel i Roger Hinojo, mig del camp el capità Pol Lozano, Javi Hernández i Rafael Bauza, i a dalt Pere Milla, Quique García i Jofre Carreras.
22: ¿Quién arbitro?
1: No.
13: Enric Bureu Méndez.
22: ¿Público y temperatura?
1: Una calor de nassos.
13: Sí, la veritat és que sí.
22: O com se diga.
1: Qui?
22: Coño, hemos preguntado por la temperatura y ha dicho de nasos.
1: Ah, molt bé. Escolta...
22: Entiendo el catalán porque mi mujer se llama Montserrat.
1: Ja ho sabem. Escolta una cosa, Joan, ens pots aclarir si del que s'espera avui d'aquest partit, quina probatura pot haver-hi del nou Espanyol salvat del canvi de categoria? Hi ha alguna cosa que el seguidor n'hagi d'estar especialment pendent del que passarà avui? S'està provant alguna cosa, alguna ubicació, algun jugador?
13: Home, d'entrada, el més interessant segurament era veure els tres...
25: Què és això que
13: sona?
25: És l'himne de l'Atlètic Club?
13: No sabria dir-ho.
1: Què és això? Deixa, un moment.
13: Ara ja no sona. Acaba d'acabar l'himne de l'Espanyol.
1: Sí, però era una altra cosa, eh? L'himne de l'Espanyol.
13: Sí.
1: Ha sigut com una mena cosa rovellada. Bueno.
13: Sí, però en
1: qualsevol cosa... Deies, doncs, de què estem pendents aquí?
14: No, deia que crec que el més interessant segurament era veure els tres fitxatges de l'Espanyol, però Manolo de moment no n'ha introduït cap a l'11 titular. Estem parlant d'Àlex Calatrava, que ha arribat del Castelló, Gabriel Moscardo, un jugador brasiler jove, migcampista cedit del Paris Saint-Germain, i també Hartman, lateral cedit pel Burnley. Tots tres són a la banqueta, per tant estarem pendents de la segona meitat si tenen minuts.
22: ¿Sabemos si algún equipo ha ido a ver alguna bodega?
1: No. Paralada.
14: No, el que us puc afegir és que en representació de l'Espanyol hi ha Monchi, el director general esportiu del club, també Alan Pace, el president i màxim accionista de l'Espanyol, i que han volgut acompanyar l'equip aquí a parlar.
15: Sí, bueno, hemos estado ahí viendo a ver si los nuevos fichajes pues debutan y estaremos pendientes de esta nueva temporada, este nuevo reto. Este nuevo reto que tenemos en el Español tan bonito. Perfecto. Y sistema estaremos a ver si vemos en el Pau pues, algún jugador que nos pueda interesar para la próxima temporada.
1: Vale, però per què després diguin que no parlem a RAC1 de l'Espanyol, eh? Cobertura en directe de l'amistós aquest.
22: Tenemos a Edu de Valle a pie de campo.
1: Edu de Valle està fent les seves coses. Deixeu-ho
22: tranquil. Dani Solsona comentando con Joan Ferrer.
1: Deixeu-ho, el Dani Solsona tranquil. Va, parla d'aquest color. Gràcies, Joan. Donem com bastant per acomiadats. Si passa alguna cosa molt rellevant, ens truques... Bueno, truques. A veure's la màquina aquesta de connectar i ens dius com ha anat, d'acord?
14: Perfecte, fins ara.
1: Vale, comença el partit. Vinga, una abraçada. Bueno, ara sí que anem a la cosa de la porta d'avui. Sí?
16: Oh, i tant.
1: Què ha passat avui?
16: A veure, avui Joan Laporta ha arribat aquest matí a l'aeroport del Prat i ha confirmat que Adeyemi demà serà presentat. El Juli ens ha dit que finalment serà dijous.
1: Correcte. Juli, tu estaves allà, per cert, allà amb tot aquest...
0: No, hi ha anat un company, Jo estava pendent a la ciutat esportiva per si hi havia altres moviments.
1: Ah, estaves allà controlant. Doncs ara, què ha passat amb això? Exactament quin dia es presenta? I si ens sembla bé aquest senyor que no sabem d'on ha sortit, si anirà bé pel Barça o no hi ha pel Barça, ens ho contestaran tots tres, però serà després de fer mica de calaix, que hem de pagar les factures.
20: Versió estiu, amb Pere Mas.
21: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
17: Todos preguntan para cuándo el corredor mediterráneo, pero más allá de la infraestructura está la gestión. Y eso empieza ya, conectando los datos. Por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio. En DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
18: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
19: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
26: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
19: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
26: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
19: Important, en un refugi climàtic natural.
26: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
27: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
28: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança, són d'aquí.
29: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança, som d'aquí.
30: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
29: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasió.cat, el nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. expocasió.cat.
31: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
32: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
31: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
32: Truca al 900 903 743.
33: Verisure.
2: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
3: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
25: Ei, escolta, escolta, pareu bé l'orella, sí, perquè escolta. Això us interessa. Sí, sí, Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar, perquè si tens assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys garantit i amb les mateixes cobertures. Però és que això no és tot. Només per calcular el preu de l'assegurança entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Tu pots creure?
1: No, sí, perfecte.
25: Truca o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe.
22: Ai, gol! Emperalada!
1: Doncs connectem amb el Joan Ferrer. Ferrer!
22: Gol de l'Espanyol, Joan Ferrer!
1: No, Ferrer, Ferrer, ja. Què ha passat?
14: Ja s'ha avançat l'Espanyol aquí a Peralada, quan ara sí. Ho intentava el Pou. Minut 4 de partit i ja manen els blanquiolous. Ha marcat Rafael Bauza, jugador...
22: Oh!
14: Que
1: o sigui, fotran 15, no?
22: L'acaba de tenir el Pau!
1: Vale, el Pau.
14: Clar, en principi, l'altre dia va guanyar 0-3 el primer amistós contra l'Olot. Avui, en principi, el rival era d'una mica més entitat. Semblava que la cosa hauria de costar una mica més, però de moment comença fort. L'equip de Manolo González marca Rafael Bauza, que, com us deia, ja va marcar el primer amistós de l'altre dia, així que ja mana l'Espanyol aquí a Peralada.
1: Molt bé.
22: Sensació tèrmica?
1: No, prou ja de... T'haig de dir una cosa, Joan. Si t'explico el debat que hi havia aquí durant la publicitat, et quedaràs sorprès.
14: Quin era el debat?
1: S'estava debatent sobre la samarreta de l'Espanyol.
25: Ens agrada.
1: Qui més deia que li agradava o què?
4: Sí.
25: És bonica, és bonica.
22: Don Federico.
4: Sí, sí. Trobo que té un punt retro que està molt bé. Està molt ben trobada, aquesta samarreta.
0: A mi em recorda una mica la de la Reial Societat.
1: Doncs a mi em recorda l'Argentina.
14: No, el blau és més fosc.
25: Ah, sí, una miqueta, no? Més a la Reial Societat.
14: Sí, sí, sí, estic amb el Juli.
4: Però el punt aquest de pantaló negre sembla allò de... dels primers temps del futbol.
25: Bueno, és que està de moda ara, no? Ara sí, retro ven una mica més. Sí.
1: Doncs vinga.
22: Des del Gato Félix, sí, qui no se veia pantalón negro.
1: És una mica antic, això. Atenció, que estan a punt de marcar els gavatxos. Bueno, escolta'm, o els occitans. Si no passa una cosa molt destacada, amic Pau, ai, Pau, Joan Ferrer, no, estan jugant contra el Pau. Estan jugant contra el Pau.
22: Ja... ¿Tenemos a Pau Bonastre?
1: No, tenim el pobre Joan allà passant calor i és suficient. Gràcies, maco, fins ara. Va, fins ara. Tot el tema del Mercato i els fitxatges i el que ha passat avui a l'aeroport del Prat.
16: A veure, estàvem amb Karim Adeyemi.
1: Explica'ns, il·lumina'ns.
16: Perquè això ha fet la porta avui, aquest matí.
1: Què ha fet?
5: No, tranquil, tranquil, no passa res. No passa
6: demà,
5: res.
6: Demà es farà.
5: Ah, demà es farà?
6: Sembla que... Vaja, Avui estem a dimarts, suposo.
16: No. Aquestes són les paraules de Joan Laporta quan ha aterrat a Barcelona, dient que demà seria la presentació oficial d'Adeyemi. El fitxatge seria per 22 milions d'euros, més 7 en variables, i vindria del Borussia Dortmund. No sé què us sembla, per exemple, Irati.
1: Un segon. Abans, al final, Juli, estàs aquí manegant el mòbil.
0: Sí.
1: Al final no serà això exactament així.
0: Sembla, el que a nosaltres ens consta és que havia de ser demà. És demà passat la presentació a la una del migdia. Sí.
25: És que també acaba les paraules la porta dient demà és dimarts, suposo. Vull dir, crec que té una mica de jet lag.
0: L'arribada
25: no
0: als Estats Units...
1: Ah, potser se confosa amb el jet lag. O sigui, sí. A part de deixar-me passar o m'obro, diguéssim, potser se confosa.
25: És que ha dit... Que, bueno, les paraules diuen això, no?
0: Potser quan ell ha sortit d'Estats Units la intenció era presentar-lo demà i que...
1: Demà dimecres?
0: Sí, ja no sé i que mentre ell volava, el club, comunicació, ha decidit que s'havia de posposar dijous.
1: També anem a aquesta idea.
16: Anem a aquesta idea.
7: Necessito descansar una miqueta.
1: Sí, descansa.
16: Però el fitxatge d'Adeyemi, us agrada o no us agrada?
25: A mi m'agrada sobretot el preu. Vull dir que crec que el Barça no està per gastar-se 150 milions en un jugador, que és un jugador que aporta electricitat, que permetrà que Lamine descansi, que no ha descansat en tota la temporada, i venim de temporada de Mundial, a sobre, amb una càrrega sobre Lamine que no hauria d'haver tingut amb la lesió que va tindre. Crec que a sobre també et pot jugar en punta, i el que més m'agrada és que ja ha estat sota les ordres de Flick, que Flick l'ha demanat, i que crec que és un perfil de jugador molt semblant a Anthony Gordon, però a l'altra banda, i que indica molt clarament el que vol jugar el Barça, que és a pressionar dalt i córrer.
0: La versatilitat també, a part del preu, en un moment en el que el mercat està infladíssim, crec que un jugador de 24 anys que, el que deia l'Airati, a part de que Flick l'ha demanat, Flick el va fer debutar amb la selecció alemana, fa uns quants anys i de fet ha sigut sorpresa que no n'és al Mundial convocat, però si Flick el demana, vam tenir l'aposta de Deco amb Ronnie Bargi, no ha acabat de sortir bé, i els minuts de Lamine també s'expliquen per el
25: sí, baix quan rendiment. Ha sortit Bardagi al final no ha rendit el nivell que
0: exacte.
25: Havia fet.
0: Exacte, doncs a mi m'agrada l'aposta.
1: Bueno, aquí en tenim un de bastant content, l'altre contenta per la pasta, Frederic.
4: I jo estic d'acord en els arguments que han donat un i l'altre, no? En el sentit tan l'Irati com el Juli. Aviam, quan fitxes jugadors que pots fitxar encara per aquest preu, i tenen 24 anys, i tenen una categoria i un talent demostrat, si fallen, en l'hipotètic cas condicional que fallin, els pots revendre pel mateix preu, almenys. I, a més, es revaloritzen per portar la samarreta del Barça, cosa que a vegades ens costa de veure. Fitxar un Ronnie Bardagi per 1,5 milions, o 2 milions, o 3 milions... Sí. Escolta, no és diners, aviam que se m'entengui, no? Perquè els trauràs de seguida, només perquè has passat pel Barça.
25: Segur que l'acabes venent per 10.
4: Doncs ja està. I aquest tipus de fitxatges són els que va... On te la jugues és fitxar gent molt més cara.
1: I algú pot recordar, que jo ja sé que sóc expert en futbol, però no tant, qui han fitxat, a part del Flash Gordon aquest, fins ara? Sí, un senyor que es diu Gordon, no?
25: Sí, sí, Anthony Gordon, Anthony Gordon, Adeyemi, i el costa bastant el nom.
0: Bicibú. Bicibú, futbolista belga.
1: Que aquest no el tenim tan clar. Sí, sí, parlem d'aquest Bicibú. Què passa?
8: El Real Madrid fichando estrellas y el Barça fichando jugadores con nombres de chucherías.
1: No, sí,
8: claro. Adeyemi, que es turrón para niños. Sí. ¿Cómo era este? Bicibú.
25: Bicibú.
8: Que son unos ositos de sabor de frutas.
4: Bueno. Bicibú.
1: És vostè un... No volem d'indeseables en aquesta ciutat.
4: Però tornem a les mateixes. Espera, que ha costat 8 milions aquest nano.
1: Espera un moment, de qui estem parlant ara?
4: Del Bicibú.
0: De Bicibú.
1: Però aquest ja s'ha fitxat?
25: Sí, sí.
0: No. Sí, sí.
1: Vale. Ah, és el que van fitxar abans, aquest que ha d'arribar.
0: S'estan redactant contractes.
1: Sí?
0: Sí.
9: Parlem d'aquest senyor una mica, davant, perquè l'audiència el conegui. Vale, es tracta d'un extrem esquerre de 18 anys, que és belga, i juga al Bruges ara mateix. Llavors, el traspàs seria de 8 milions i mig, i el Bruges guardaria un 20% d'una futura venda. Clar, no penseu que tenim massa extrems? Perquè, clar, és un altre extrem, igual que dèiem.
4: Aviam, està clar que aquest és l'estiu de fitxar perquè tornes a la norma aquella 1 per 1 i l'any que ve t'aniràs a Montjuïc i vés a saber què passarà, etc, etc. I pel que veiem, el que vol Flick i ha demanat Flick expressament és gent que pressioni, que corri i que recuperi ràpid la pilota, i tots són del mateix perfil.
25: I doblar posicions, jo crec que estava molt interessant. A sobre és un jugador jove, el Barça ja fa temps que, abans que parlàvem del femení, porta aquesta direcció, no?, al femení, de fitxar joves estrelles que les acabes de moldejar amb les eines de la Masia i acaben destacant, algunes no, però si et surt malament, com deies, són 8 milions, que això per al Barça, doncs 8 milions no és res, i l'acabes revenent, i jo crec que és l'aposta que ha de tirar el Barça, perquè és evident que no podem anar gastant 200 milions o competir amb el que fa la Premier, i tu has de ser el primer en acabar fitxant les joves promeses.
0: I que ara pots tenir la sensació que tens molts extrems, però que depèn de com vagi el mercat amb Rafinha i en Ferran Torres, sabent que t'ha marxat ja un tio que et donava 20 gols últimament per temporada o més, que és Robert Lewandowski, a veure com gestiones. Vull dir, crec que el Barça també està preparant una mica el terreny per veure com s'ha de gestionar la renovació o venda de Ferran Torres, com s'ha d'encarar el tema amb Rafinha, que aquesta temporada ja no li ha acabat de respondre al físic. Bueno,
25: tot i que Rafinha, el que he llegit jo, és que l'equip d'Aràbia que el volia està intentant fitxar a Somerville. Vull dir...
0: També et dic que crec que és una mica de pressió, eh? De dir, no t'estarem esperant tot l'estiu.
1: No, bé, anem a pams. En el cas del Rafinha, hi ha possibilitats que foti el camp?
4: Hi ha possibilitats, sí, sí. Hi ha possibilitats a Aràbia. I sembla que el Barça vulgui repetir el tipus de jugada que ha fet en Lewandowski. Que és, no, estem molt contents amb tu, estem molt contents a tu, però... Si al final agafes una oferta i marxes, ui, quina llàstima, quedarem com uns...
0: Ja ens sabrà
4: greu. No, quedarem, em sap molt de greu i tot plegat. Doncs d'aquest perfil hi ha ara mateix Rafinha i Ferran Torres a l'equip. O sigui, què voldria jo més que el Florentineza s'encapritxés de Ferran Torres com el gran guanyador del Mundial per creure que li roba la peça que va donar el segon títol a Espanya? al Barça, m'encantaria.
25: I crec que és un canvi que ha fet el Barça de gestió, que és important, perquè al final el Barça en les últimes dècades, no, hem vist com les grans llegendes del club es queden, es fan grans, però clar, sap greu fotre-les fora, perquè clar, li han donat molt al club, i jo crec que el anar renovant l'equip és una de les claus per estar sempre actiu.
0: I que sí, aquest any ja has vist que Rafinha, per la seva forma de jugar en 30 anys, no ha après a gestionar les càrregues, dir, bueno...
25: Quatre lesions, comptant la del Mundial.
0: I en quin moment, Irati?
25: El pitjor quan, moment,
0: quan
25: sí, sí.
0: Quan jugaves tres partits en 10 dies contra l'Atlètic de Madrid. Per tant, si tu prefereixes o no saps gestionar el teu cos, potser és moment de fer un canvi.
25: I que segurament la millor temporada de Rafinha ja l'hem vist.
0: Sí, totalment.
25: Que va ser l'anterior.
1: Però això és una escabatxina, aquesta tertúlia. No, o sigui, estem ventilant aquí.
25: Estem fent caixa.
4: És una estratègia ben pensada, la que està fent el Barça, tant Flick com Deco, com tota la direcció tècnica, en aquest sentit. I anem cap a un altre escenari. I estic convençut que acabarà passant. Què és? El Barça pot tenir jugadors mentre tinguin gana, des dels 20 o 21 anys fins al 28-29. Quan s'han fet famosos i notes que ja han perdut l'atenció competitiva, vas i els traspasses...
25: Que és el que sempre ha fet del Real Madrid i mai ha sabut fer el Barça.
8: Gràcies a qui?
1: No, va, però ja, gràcies.
8: A Florentino.
1: Sí, molt bé, gràcies a Florentino.
4: No li posis tan fàcil. Gràcies.
10: Tot i així, al Barça li segueix faltant un nou encara, perquè clar, estem parlant d'extrems, aquí Ferran Torres pot ocupar aquesta posició.
25: Això va per llarg, jo crec.
4: Aviam, jo crec que això, sí, anirà per llarg, és un serial, no m'agrada l'aspecte que va tenint el de Julián Álvarez, i tampoc comparteixo que sembli l'última Pepsi-Cola al desert, home. L'únic jugador insubstituïble quan era jove és Messi, per sempre més. Però en lloc de Julián Álvarez per no sé quants quilos, i a l'Atleti de Madrid pots trobar gent competitiva molt més barata.
25: Com a Oyarzabal.
4: Seria un exemple, però ell viu molt bé, no pagant impostos a la Real Societat.
0: I Gavi, en una de les prèvies, va dir que tenia la sensació que Oyarzabal volia ser un típic one club man.
25: Bueno, a Oyarzabal el situen a l'Atlètic de Madrid i el que fa Oyarzabal ahir és sortir amb la bandera de la Real Societat a Cibeles, vull dir.
4: Aviam, ja, el que passa és que el món del futbol està embogit. Hi ha un davanter que es diu Krupi, que és francès de 19 anys, que com? Té el cor robat.
1: A tu?
0: A la Premier League.
8: Vinga, la vols dejar d'inventar-lo el futbolista?
1: No està inventat el futbolista.
4: Krupi. A pendent. Tu Krupi. Calla.
8: El Madrid por Olise i el Barça a por Krupi, tu.
25: Que té 20 anys, eh?
8: Ai, ai, ai.
4: 19 anys, simplement, però és el jugador que, debutant a la Premier, que ha fet més gols, i per mi és un crac.
1: Fiquem de fitxar Krupi.
4: Aquest, a començament d'estiu, costava 40 quilos. Ha passat a 70, i ara que el Tottenham, l'Arsenal, Bayern de Múnich, City, també es parla, ja costa 100 quilos. I dius, hosti, el moment de fitxar-lo era el començament d'estiu.
0: Com es va fer amb Gordon.
25: Sí,
0: com es
25: clar.
0: Va fer amb Gordon. El problema també és que la Premier, a part de l'interès de tots aquests clubs top a nivell europeu, és que ha estat tot tan inflat a nivell de preus que...
25: No, és una bombolla que acabarà explotant.
4: No, però hi ha una cosa gratis i hi ha una cosa molt senzilla. Si tu vas a comprar qualsevol samarreta senzilla a Passeig de Gràcia, pagues el gust i les ganes, perquè la Premier són les botigues cares del mercat del futbol europeu. I si vas a comprar allà...
25: La part alta de Passeig de Gràcia.
4: Exacte. És anar a comprar el lloc més car, perquè allà s'obre la pasta, ara mateix, sí, no?
0: I també cal dir que a la Premier no hi ha clàusules de rescissió, per tant, poden decidir el preu al mateix club.
1: Aleshores, heu mencionat abans el Julián Álvarez, aquest dels nassos. És que no n'hem parlat gaire, bueno, de fet només portem dos dies, per tant no n'hem pogut parlar
10: ja
1: gaire.
10: Ja en parlarem, tenim però, que
1: però serà també dels col·laboradors de l'estiu, eh? Tot i que l'amic que porta diu que no cal que ens preocupem de fer aquest, el Krupi aquest, tot i que el Krupi ha pujat de peu, vull dir que al final no podem fer res. Hem de buscar un nou dissimuladament d'algun lloc que ningú se n'hagi enterat que existeix.
0: I aquí és la feina de Deco.
4: Vale. I és que es pot fer.
1: I vosaltres, que mireu tant futbol d'això, no teniu cap tio controlat per ajudar una mica el Deco aquest, un tio raro que estigui a alguna lliga estranya que valgui 10 o 15 o menys.
25: És que al final jo crec que estem en un moment on hi ha molts extrems i sí. No hi ha nous. Vull dir,
0: i que tens molt jove, que tens molt jove i necessites una mica d'experiència.
25: Sí.
0: A partir d'aquí no,
25: sí,
0: no et
25: jo
0: pots
25: per
0: 150, aventurar amb, tot,
25: és
0: amb
25: evident...
0: tot davanters joves de 18 anys. Necessites algú que sàpigues que et donarà...
1: El rol
0: donarà...
1: que feia Lewandowski o el que fa Rafinha, bueno, tot i que està una mica despistat amb això de les lesions.
25: Jo crec que és evident que Harry Kane no vindrà i el Bayern no el deixarà, però jo sí de pagar 150 per Julián Álvarez els pago abans per Harry Kane. sembla molt més tot jugador. Sí que és veritat que té més edat, però el Mundial que s'ha marcat, vull dir, a mi no m'estranyaria que Harry Kane acabi guanyant la pilota d'or.
0: 32-33.
1: Doncs, a part de tots aquests que volem fitxar, hi ha hagut un retorn d'un personatge molt estimat d'aquest programa, a Can Barça. Concretament estic parlant-vos de Ronald Araujo, que es va reincorporar aquests... Bueno, que estem pretemporada al Barça, que no hi ha ni el Tato, perquè aquesta pobra flica allà, que deuen estar... No sé, es deuen estar...
25: Com una guarderia, no?
1: Sí, a més, que són quatre... Deuen estar tota l'estona a la màquina de tabac... Ai, a la màquina de... D'això, a la màquina...
11: del cafè.
1: Del cafè, a la màquina del cafè. Perquè són 8 o 10, són 4 gats, és un rotllo, això.
25: Sí, sí.
4: No, però és que el Flick aprofita aquests dies per veure quin material hi ha per sota, eh?
1: Ah.
4: I encara
1: està entrenant clubarem... els nens, vols dir, eh?
4: Sí, sí, encara clubarem alguna sorpresa.
1: Ah?
0: Cada pretemporada n'hi ha una.
4: Sempre.
1: O sigui que ara...
4: No t'estranyi que se'l jugui en Tundurà, per exemple, en un davanter de 17 anys, que és el pròxim crac del...
25: Com l'has dit?
4: Tundurà.
1: Ah, la Iela el va buscar a internet.
25: Jo és que els vaig buscant cada nom que dius.
4: Ah, no.
1: És que no és futbolera, la Iela, eh? Bé, deia de l'Araujo, perquè l'Araujo ja ha tornat i s'ha incorporat a la dinàmica de l'equip.
12: I ha jugat un total de 0 minuts amb la selecció d'Uruguai.
1: Sí, no ha sigut...
0: Per tant, és que Araujo va arribar a la concentració amb Uruguai lesionat. Quan estaven ja allà preparats per començar el Mundial, va venir a Madrid per... Bueno, metges del Barça també es van desplaçar a Madrid. Ronald Araujo va trobar-se amb ells a la capital i se'n

0: Pero esto hace ya más de un mes, porque le pido a Dios y le rezo.
1: Sí, no, ya
0: llevo un rosario en el calzón.
1: Vale, ya lo saben, ya lo
0: saben. Y le pido por mí.
1: Sí, sí, pide por todos nosotros de pasada. Ya entra al Ferran Torres, que Dios le ha señalado con el dedo. Y no sé quién historia va a vivir al día, pero una cosa.
0: Tengan fe. Cójanse de la mano.
1: Sí, calma.
0: Y recen conmigo.
1: Vale, no, no
0: el clean sheet.
1: Sí, espera un segon.
0: Levanto la mano, tiramos fuera de juego.
1: Ah, no, no parles del fuera de juego, justament tu. Però escolta, has tornat descansat, però no has jugat ni un minut. Vull dir que molt motiu per cansar-te tampoc tenia.
0: Bueno, ya tenemos algo en común. Tú sí. Tampoco has jugado ni un minuto con Uruguay.
1: Sí, però és que jo ni soc uruguayo ni jugo cap selecció, tio.
0: Tu jugaràs en una selecció, la selecció del PSC.
1: Bueno, però ja d'aquest color de dir-me socialista tota l'estona, que ja estic cansat. Són acusacions...
2: Ja sempre sigut el PSC.
1: No, va, prou d'aquest tall, tio. Ja estic fins als ous. Però, de veritat, eh? A veure, quan has arribat a Barcelona?
0: Esta mañana, aunque sí. Tendría que haber llegado hace dos días,
1: sí.
0: Salí tarde de mi casa, rompí el fuera de juego del avión, corremos hacia atrás. Sin querer lo habilité para despagar. ¡Nueva era!
1: No, o sigui, també et falla... Bueno, això del fuera
0: de Levanto la mano, corremos hacia atrás, corregimos el error.
1: No li fotem brometes per al fuera de joc, que se'ns deprimeix. Bueno, alguna cosa a dir sobre la Mica Araujo?
3: Que esperem que les lesions el respectin i que estigui al seu nivell, perquè si està al 100%, és un central que es pot aprofitar i més sabent...
0: I capitán!
3: Efectivament, efectivament.
1: Ah, aviat es farà la votació a capitans, no suposo? La fan cada any, o no?
3: Sí, no, però votació. Clar, sabent que s'incorporen tots més tard, normalment era abans del Gamper i el dia del partit es presentaven la foto protocolària, bueno.
1: Araujo?
4: Araujo, jo crec que si aquests rumors que sonen de la Porra s'acaben fent realitat, que espero, perquè crec que seria un grandíssim
1: rumors,
4: fitxatge.
1: Quins rumors?
4: No, els rumors de que el Barça vol fitxar a la Porra després del Mundial que ha fet amb Cubarsí. A mi em sembla millor defensor, crec que Araujo ha tingut moltes oportunitats, que per un perfil de segon futbolista, de quart central de la plantilla, et pot aportar molt en segons quins moments, però no em sembla titular i ell sempre ha demostrat que vol ser titular, així que no li acabo de veure el lloc.
1: Doncs resulta que sé que encara que ens intenti amagar sobre la porta aquest dels nassos, l'amic Frederic Porta té una informació que ens vol ocultar.
5: Ai,
1: i qui vulgui saber la informació que ens vol ocultar el Frederic Porta s'haurà d'esperar que posem la publicitat.
6: RAC 1.
7: Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
8: Papa.
9: Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
10: Ara hem d'escoltar com ens insulta.
7: Si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
11: Torna l'èxit de la temporada. Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir del 8 de juliol al Teatre Goya. Entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
7: Per què? Perquè ho dic jo.
8: Papa.
12: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis.es i troba el teu pròxim cotxe.
13: Aquadis.es, Aquadis.es.
14: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
15: Xarxa Hyundai de Barcelona.
16: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
17: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
18: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
19: Regina Rodríguez Sirvent.
20: Sempre hi ha una
19: professió.
20: Hi ha una pregunta,
21: no, és que jo no sento que la meva professió...
19: Porto Yankees a Barcelona, no diguis això.
21: Però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
19: Ara, ara,
17: cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
18: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
19: Aquell dic és igual.
22: És comodíssim, és millor que el de casa.
19: Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
22: Sí.
19: I la primera nit, hosti, que llit, això serà espectacular.
22: Calor.
19: I no dorms.
17: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
18: I a La Repesca els la donarem.
17: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
23: Notícies, podcast, jocs i funcionalitats premium.
17: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
23: I escolta el que vols.
17: Quan vols.
24: RAC 1. Tots som

0: Versió estiu, amb Pere Mas.
1: Bueno, hem marxat a la publicitat amb una preocupació extrema, que ja no me'n recordo quina era. Ah, sí, sobre Frederic,
2: recordes? Ronald Araujo.
1: Exacte.
3: Araujo?
4: Laport.
3: Sí. No.
1: Laport, exacte. Tu tenies una percepció.
3: No, jo no tinc res. Jo només diré que a mi em sorprèn molt la tranquil·litat que té Laporta quan parla de Julián Álvarez.
1: Sí, i la...
3: És com si el tingués lligat. I això em mosqueja.
1: I la capacitat d'amenaçar, de dir, no, escolta, és que tenim dates i tenim el que sigui i hem de ventilar. Bé, nois, són les 8 del vespre, ha entrat una misteriosa senyora anomenada Montse Martí.
5: Hola, què tal? Hola, com esteu?
1: Com portes l'eclipsi, Montse?
5: Molt bé. Compte enrere, no?
1: Sí, no, compte
5: enrere. Des de fa molt de temps.
1: Acomiadant-nos els nostres tertulians, la Irati, el Juli, bona tarda, bona nit, Frederic, o el que sigui. A nosaltres, rematem els ullets. Ai, hi ha el patrocini sortit, oi? Fins demà a les 4. Adéu.
6: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
5: Són les 8, bon vespre.
7: No ho sé, amb Montse Martí.
5: Benvinguts al No ho sé. El govern espanyol envia al Congrés la llei que prohibeix fumar en terrasses, platges, piscines, recintes esportius i en festivals a l'aire lliure. La norma modifica la llei del 2010 per ampliar els espais sense fum i prohibeix per primer cop fumar als menors. Se'ls podrà multar si se'ls enxampa fumant, per exemple, al carrer, tant cigarretes electròniques com vapejadors. La multa podria arribar als 600 euros. De seguida repassem què diu i què no la normativa, que encara ha de passar el tràmit del Congrés per entrar en vigor. També anirem a Madrid. La Moncloa continua confiant en la innocència de Zapatero en el cas del rescat de Plus Ultra. Avui ha declarat davant el jutge l'empresari Julio Martínez Martínez, que ha ratificat que l'expresident socialista va mediar per aconseguir finançament per l'aerolínia. És dimarts 21 de juliol del 2026. Avui la paraula del dia podria ser...
8: antitabac.
5: Fa només 40 anys era habitual fumar als avions, a la feina o als restaurants, fins i tot en algunes zones dels hospitals. Avui sembla impensable. Fa no tant, fumar era sinònim també de modernitat, de glamour o de llibertat. Ara es veu com un risc per la salut pública i per això es regula. Antitabac, de vegades una sola paraula, resumeix dècades de canvis socials. Comencem.

0: El govern espanyol fa un pas més per prohibir fumar a les terrasses dels bars i restaurants, a les platges també i als festivals a l'aire lliure. El Consell de Ministres ha aprovat, ho dèiem, la nova llei antitabac que substituirà la que es va aprovar ara fa 16 anys. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que l'objectiu és reduir la xifra de fumadors i fumadors passius i evitar també que els joves s'hi enganxin.
1: Un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
0: El camí que ha de recórrer la nova llei antitabac, però, encara és llarg. El pas següent és dur-la al Congrés, on els diferents partits podran esmenar-la després de tornar al Consell de Ministres i que es publiqui al BOE. I entrarà en vigor 20 dies després, això sí, que hagi fet aquest últim pas. Serà la tercera llei antitabac de la història. La primera va ser el 2005. Repassem la lletra petita d'aquesta nova llei antitabac amb aquest informe que ha fet el Joel Penya amb l'Ona Pardo.
2: Augmenten els espais on està restringit fumar.
3: La llei prohibeix fumar a les terrasses, platges, piscines d'ús compartit, parcs, vehicles de treball, excepte quan es facin servir per motius personals, i els espais exteriors on es facin espectacles públics, és a dir, concerts, teatre o cinema a l'aire lliure.
2: Totes aquestes restriccions també afecten les alternatives al tabac convencional.
3: Les cigarretes electròniques o les bosses de nicotina són algunes de les portes d'entrada al tabaquisme entre els joves. La nova llei en restringirà els punts de venda a locals especialitzats.
2: La llei és especialment estricta amb els menors.
3: Fins ara estava prohibit vendre els tabac. El govern espanyol fa un pas més i ara directament en prohibirà el consum als menors. En concret, si enxampen un jove fumant, podria enfrontar-se a una multa d'entre 200 i 600 euros, que assumirien els pares.
2: També hi haurà més restriccions pel que fa a la publicitat.
3: Els influencers tindran prohibit promocionar o fer publicitat del consum de tabac o les alternatives a les cigarretes convencionals. A més, els mateixos estancs hauran d'evitar publicitar els productes relacionats amb el tabac a l'aparador.
0: Un dels sectors contraris a les noves restriccions és el de l'hostaleria. La patronal espanyola creu que prohibir fumar a les terrasses és una mesura poc efectiva i reclama més diàleg amb el govern abans que continuï la tramitació. En canvi, l'Associació contra el Càncer creu que la proposta de llei és un pas fonamental per protegir la salut de la població. Una de les novetats de la llei contra el tabac és que prohibeix fumar, ho dèiem, en festivals a l'aire lliure. Això afectarà grans festivals com és el Primavera, el Cruïlla o, per exemple, el Canet Rock a Catalunya. Tenim el telèfon a aquesta hora Gemma Recudé. Ella és la directora del Canet Rock, que es fa a Canet de Mar i que aquest any, en aquesta edició, ha reunit 25.000 persones. Gemma Recudé, bon vespre.
4: Bon vespre, què tal?
0: Doncs volíem saber com veieu la nova normativa que ha aprovat avui el Consell de Ministres i no sé si implicarà que vosaltres hagueu de fer molts canvis quan entri en vigor.
4: No haurem de fer cap canvi. Nosaltres aplicarem la llei. Si no es pot fumar, posarem doncs els cartells, avisarem. Nosaltres sempre enviem mails a tota la gent que ha comprat l'entrada, doncs amb totes les coses que es poden fer, les que no es poden fer. I si la llei diu que no es pot fumar, doncs nosaltres donarem aquesta premissa a tothom. I ara, d'aquí a que es pugui controlar entre 25.000 persones que hi ha alguna que fuma, no ho podem garantir, però el que sí que podem garantir és que aplicarem la llei tal com ens diguin que ho hem de fer. No crec que sigui un gran problema. També t'haig de dir que la gent jove, que és majoritàriament el públic que tenim a Canet Rock, no són grans fumadors, igual que tampoc són grans bevedors, o sigui que tenim una joventut que puja molt sana i no crec que sigui un problema. Mira, quan nosaltres estàvem la meva parella va ser molts anys el director de l'Udegas i recordo el moment que van dir que no es podia fumar a les discoteques, que va ser un daltabaix i vam pensar, i ara què, com ho farem? Mm-hmm. I es va aplicar la llei, la gent sortia fora a fumar, es lliga quan surten a fumar, o sigui que si hem de crear un espai per fumar o el crearem, farem el que ens diguin i no crec que això representi cap problema, la veritat.
0: Penseu, per tant, a banda dels cartells, doncs, en possiblement habilitar espais per poder fumar?
4: Si la llei diu que això es pot fer, doncs ho farem. Si la llei, clar, encara ho hem de veure ben bé com s'aplica i el que tots els punts, però farem el que ens diguin i no crec que sigui un gran problema. No ho va ser quan ho van prohibir a les discoteques, que semblava una cosa molt més greu. Jo crec que no serà cap problema, ho aplicarem, ho direm, ho informarem i farem el que ens diguin i et dic, no crec que això sigui una cosa que creï cap problema.
0: El sector de la restauració es queixa que els tocarà fer d'alguna manera de vigilants sense que sigui la seva feina. No sé si penseu el mateix vosaltres.
4: Bueno, evidentment, nosaltres no posarem més seguretat que la que ja tenim, que és molta, pel bon funcionament del festival, i no anirem una persona dient que no fumin. O sigui, es posaran els cartells, es farà tot el que s'hagi de fer, però policies no serem, perquè nosaltres ja som molt d'usos, doncs quan algú encén una bengala, que això crea un perill perquè la gent que va al festival no va adequadament vestida i de tant en tant ens colen alguna perquè la entren ficada als llocs més inversemblants i quan estan al mig de tothom, doncs de tant en tant encenen alguna i si els enganxem els fem fora, però no farem de policies. Evidentment, no és la nostra tasca.
0: Ara per ara, Gemma, ho deies, no se sap quan entrarà en vigor la normativa, la nova llei, per tant, quan caldrà aplicar els canvis, si la propera edició o no. N'estarem pendents. Moltíssimes gràcies, Gemma Recoder, per respondre a la trucada del 9C.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon vespre.
4: Bon vespre.

0: Les 8 i 8, el govern espanyol continua defensant la innocència de José Luis Rodríguez Zapatero. Fa pinya amb l'expresident després que el seu amic i soci, l'empresari Julio Martínez Martínez, l'hagi deixat als peus dels cavalls de l'Audiència Nacional. A la Moncloa insisteixen que aquesta és només la versió d'un investigat. La portaveu Elma Saiz apela a la presumpció d'innocència. En canvi, des de Sumar, Yolanda Díaz reclama explicacions.
1: Estamos en una fase inicial de investigación y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
2: El presidente Zapatero tiene que dar explicaciones, porque es verdad que hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país.
0: Tot això després que Julio Martínez Martínez hagi declarat a l'Audiència Nacional. L'empresari ha ratificat el que ja havia deixat per escrit el dia abans. Diu que ell només feia d'intermediari i en colom a Zapatero la responsabilitat de les gestions per aconseguir el rescat de Plus Ultra. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de las Heras.
3: Han estat 3 hores i mitja de declaració davant del jutge José Luis Calama i Julio Martínez Martínez no s'ha mogut ni un mil·límetre del relat que ja havia avançat per escrit. S'ha rentat les mans i ha insistit que qui marcava l'estratègia era Zapatero. L'empresari ha assegurat que ell no tenia ni la influència ni els contactes per aconseguir aquesta mena d'operacions que, en canvi, sí que resolia l'expresident espanyol. Per això, explicat, només era l'enllaç entre Zapatero i les empreses. De fet, el mateix jutge l'ha definit com un missatger i Martínez Martínez ha acceptat la descripció. L'empresari, segons fonts jurídiques, també ha explicat que la seva consultora, Anàlisi Relevante, era una eina per canalitzar els negocis i cobraments que havia de fer Zapatero. Finalment ha confirmat que després d'aconseguir el rescat a Plus Ultra havien pactat una comissió d'uns 530.000 euros i ha afirmat que quan el cas va començar a sortir als mitjans, els pagaments es van començar a fer a través d'altres empreses.
0: La declaració de Martínez Martínez ha aportat nous detalls sobre el paper de Zapatero. Tot i això, els principals interrogants del cas continuen sense esvair-se. L'empresari atribueix a l'expresident les gestions que van acabar amb el rescat de Plus Ultra. El que no explica és com les va fer ni amb qui va parlar. Es tracta d'un buit que deixa en una situació compromesa al govern espanyol, que és qui va aprovar aquella ajuda. A més, Adrià, encara hi ha una altra incògnita per resoldre. Quants diners es van butxacar Zapatero per aquesta operació?
3: Ara l'interrogant principal és com es va aconseguir el rescat de Plus Ultra. Martínez Martínez atribueix tota l'operació Zapatero, però no concreta a quines portes va trucar l'expresident perquè l'ajuda econòmica a l'aerolínia tirés endavant. I això genera dubtes sobre el paper del govern espanyol. És a dir, assenyala l'expresident, però no concreta quina influència va tenir. L'empresari tampoc ha aclarit com es van repartir la comissió de prop de 530.000 euros. Per tant, la investigació encara no sap quina part s'haurien butxacat Zapatero. El cas deixa altres carpetes obertes. L'expresident encara ha de donar explicacions sobre les joies que la policia va trobar a la seva caixa forta. I el jutge també ha de posar data a les primeres declaracions de les dues filles i la secretària de Zapatero, ja investigades pel paper que haurien pogut tenir en aquesta presumpta trama.
0: Gràcies, Adrià. El PP es frega les mans amb l'evolució d'aquest suposat cas de corrupció. La portaveu dels Populars al Congrés, Esther Muñoz, dona per fet que hi ha hagut tràfic d'influències.
1: Estamos en una fase inicial de investigación y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
2: El presidente Zapatero tiene que dar explicaciones, porque es verdad que hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país.
0: Aquest no és el tall de veu que volíem sentir de la portaveu dels Populars al Congrés, Esther Muñoz, que demanava doncs, que el suposat cas de corrupció doncs, que donava per fet que hi havia hagut tràfic d'influències. Demà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, farà balanç del curs polític. L'Observatori de les Energies Renovables assegura que Catalunya continua perdent pistonada en la transició energètica. Ara mateix, més de la meitat de tota l'energia que es genera encara és nuclear. I les energies renovables només van cobrir el 15% de la demanda elèctrica durant el 2025, un punt menys que l'any anterior i 5 menys que fa una dècada. Josep Moragues.
4: L'Observatori diu que el principal problema no és la falta de projectes, n'hi ha molts, sinó que El problema són les traves que enalenteixen la posada en marxa. Per això reclamen agilitzar els tràmits i executar d'una vegada les instal·lacions que ja estan planificades, ho ha dit el portaveu de l'entitat, Víctor Cusí.
5: El que cal és tramitar-los i executar-los i fer-los, posar-los en marxa. No necessitem, en realitat, molts més projectes, sinó que el que necessitem és implementar. Quines són les barreres? Doncs en general són barreres administratives. El que ens trobem és que els projectes costen de tramitar.
4: Amb aquestes dades, Catalunya s'allunya encara més de l'objectiu fixat pel 2030, que preveu que la meitat de l'electricitat consumida provingui de fonts renovables.
0: I els pagesos demanen que es prioritzi la instal·lació de les renovables fora dels terrenys agraris i de les zones de ramaderia. Unió de Pagesos denuncia que el pla per desplegar les renovables a Catalunya, el Plater, preveu la desaparició de gairebé 40.000 hectàrees de sòl agrícola per dedicar-lo a plantes d'energia solar i parcs eòlics. Per això el sindicat exigeix al govern que ho aturi. Corresponsal de RAC1 a les comarques de Tarragona, Esteve Giralt.
6: Assegura el sindicat agrícola majoritari a Catalunya que no estan pas en contra del desplegament de les energies netes, però defensen un model radicalment diferent al plantejat pel govern de la Generalitat. Exigeixen la instal·lació de parcs eòlics i solars aprofitant el sòl no agrícola, com per exemple posar fotovoltaiques a les teulades dels polígons industrials o als vorals de les autopistes o a tocar de les línies de ferrocarril. Salomó Torres, d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, alerta a més que es posa en risc la sobirania alimentària a Catalunya.
7: Però, en canvi, haurem de portar les taronges de Sud-àfrica, haurem de portar els aliments del Marroc, i, per tant, hi haurà emissions de CO2 indirectes a conseqüència, precisament, de la pèrdua de capacitat de produir aliments.
6: Diuen els pagesos que és una amenaça per la quarta part del sòl agrari de tot Catalunya, clau, a més, per combatre els grans incendis forestals amb més d'un milió d'hectàrees afectades.
0: Gràcies, Esteve. Tot això, per cert, el govern amplia l'energia que gastarà la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Finalment consumirà gairebé 40 vegades més l'electricitat que gasta la població en tot un any, mentre que la despesa d'energia de la població és una mica més d'un megawatt. Aquesta infraestructura passarà a consumir-ne 54. L'executiu ha aprovat l'acord per garantir el subministrament de la primera fase del projecte. És un quart de nou del vespre, publicitat i seguim.
8: No ho sé, amb Montse Martí.
9: Plutó! Ganímedes!
10: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
11: Propera parada, plaça Lesseps.
12: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
13: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
14: El mantenim estable aquí, quiet, va!
13: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
15: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
13: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
16: Primer peu, segona i Castell, carregat!
13: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: No ho sé, amb Montse Martí.
0: Són les 8:17. El PSC i Esquerra volen que la prohibició de la compra especulativa d'habitatge no afecti els petits propietaris. Proposen que la norma només inclogui els grans propietaris. És el canvi principal que plantegen a la llei impulsada pels comuns. Els de Jèssica Albiach diuen que, tot i que no els agrada, no altera l'escrit original i confien arribar a un acord abans que s'aprovi a principis d'octubre. Ho ha seguit tot plegat des del Parlament, l'Eudald Puig.
17: El PSC i Esquerra volen limitar la compra especulativa d'habitatges als grans tenidors, però no als propietaris de menys de 5 habitatges. Tot i que modificaria el text acordat inicialment pel govern i Comuns per aprovar els pressupostos, el portaveu David Cid confia en arribar a un acord perquè les esmenes mantenen l'esperit de la llei. Des d'Esquerra, Esther Capella defensa que la llei només s'apliqui als grans tenidors en zones de mercat tensionat per garantir que sigui una llei robusta jurídicament.
18: Creiem que el tronc central de la llei és el que, no, que és el que es preserva i, per tant, bueno, ho volem discutir.
19: Fem una llei que sigui robusta i aplicable, que no sigui un titular de premsa i que tingui, per tant, que produeixi, que acabi produint els efectes que perseguim.
17: La norma s'havia de votar aquest dijous, però Junts i el PP demanaran un dictamen al Consell de Garanties Estatuàries, cosa que ajorna el debat. La votació definitiva es farà com a mínim el primer ple ordinari de després de les vacances, que està previst per a l'octubre.
0: El govern activa ajudes immediates ja pels veïns i els negocis afectats per l'esboranga al barri del Putxet, a Barcelona. Seran en forma de bestreta, que més endavant es descomptaran de les indemnitzacions definitives que rebin. Mentrestant, els tècnics continuen inspeccionant els edificis afectats per les obres de la línia 9 del metro. El govern insisteix que els desallotjats no podran tornar a casa fins que hi hagi la garantia que és segur. Laia Colomer.
20: Si les bestretes pels veïns sortiran del fons de contingència del govern, les podran demanar per cobrir totes les despeses que estan tenint aquests dies pel fet d'haver d'estar vivint fora de casa, i les ajudes pels comerços i altres negocis afectats seran préstecs en condicions preferents de la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances. La portaveu Sílvia Paneque assegura que no deixaran ningú l'estacada.
21: No té un límit, és a dir, s'atendran totes aquelles bestretes, com dic, a través d'una oficina articulada en col·laboració amb l'Ajuntament, i serà aquesta l'oficina la que anirà determinant, doncs, aquestes quantitats econòmiques, que, com dic, són bestretes que van a la futura, o en detriment a la futura indemnització que es pugui determinar.
20: Això sí, Paneque demana paciència als veïns, que continuaran desallotjats mentre no tinguin la certesa que és del tot segur tornar cap a casa.
0: Paneque ho ha explicat després de la primera reunió del Consell Executiu amb el nou conseller de Drets Socials, Raül Moreno. De fet, avui el govern s'ha fet una nova foto oficial. També hi era la consellera de Salut, Olga Pané, que ha reaparegut, Laia, després de més de 3 mesos de baixa.
20: Sí, fotografia de rigor cada cop que hi ha un canvi al govern. Avui ha estat per la incorporació de Raül Moreno, però una de les protagonistes ha estat la consellera Pané. Encara amb crosses ha participat a la fotografia la portaveu Sílvia Paneque, també confirmat, però, que el mes que ve s'anirà reincorporant a la feina mica en mica.
21: Ens ha informat, doncs, que la seva evolució és positiva i que el que preveu és que al llarg del mes d'agost pugui anar-se incorporant de manera progressiva al treball, de manera que al setembre, doncs, ja pugui estar en plena normalitat.
20: Per cert, que demà a la tarda el president Salvador Illa compareixerà al Parlament per explicar el canvi de conseller de Drets Socials.
0: I qui també ha plegat és la diputada de Junts per Catalunya, Ana Navarro. Ella mateixa ho ha comunicat avui al grup parlamentari. Segons expliquen en un comunicat, plega per motius personals i professionals, tot i que continuarà a la direcció executiva del partit. Recordem que Junts va anunciar a bombo i platerets el fitxatge de Navarro com a número 2 de Carles Puigdemont a les últimes eleccions al Parlament, però durant aquests 2 anys ha tingut un paper més aviat discret. Ja tenim els primers detalls de com serà la Diada aquest any. Es faran manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta. Les entitats organitzadores fan també una crida a participar-hi per defensar la independència, diuen, com l'única eina per garantir la prosperitat del país. Mar Poyato.
22: A Barcelona la manifestació tindrà 2 columnes que es trobaran a la plaça Catalunya. A Amposta també hi haurà 2 capçaleres que s'uniran al pont Penjant, i a Girona hi haurà una única marxa que anirà des de la plaça Pompeu Fabra fins a la Copa. El president de l'Assemblea, Josep Vila, confia en una participació massiva.
23: Ens adrecem a tots els ciutadans que lluiten per una millor sanitat, per una millor educació, per la defensa de la llengua, de la pagesia, del territori, dels drets socials i de la llibertat nacional. Perquè totes aquestes lluites topen, tenen un mateix sostre: la manca de sobirania.
22: El lema es va anunciar fa uns dies, serà "I soc i som, pel present i pel futur, independència".
0: I avui també hem sabut que el Suprem dona llum verda a destruir gairebé tot el material decomissat per l'1 d'octubre. Rebutja retornar-lo a Carles Puigdemont, que el reclamava pel seu valor històric. Els jutges consideren que ja no té utilitat judicial i només se salva de la destrucció les peces que puguin tenir interès patrimonial.

0: Els Mossos han detingut el presumpte sicari que va matar a trets un menor al parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. És el segon arrestat per aquest crim. Ho ha anunciat avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, al ple del Parlament. Responia a una interpel·lació del Partit Popular sobre inseguretat i cossos policials.
1: Dels 7 tirotejos amb víctimes mortals que hem tingut recentment, tots ells estan relacionats amb la indústria criminal de la droga. De fet, avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso.
0: Ja hi havia un detingut des del 4 de juliol i el jutge el va enviar directament a la presó. També a Barcelona un home mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro. La víctima, que tenia un ordre d'allunyament contra la seva exparella, va anar a buscar-la a la platja. L'agressor hauria estat una persona que acompanyava la dona, però encara no hi ha cap detingut.
2: Quan passaven pocs minuts de les 3 de la matinada, l'home es va acostar a la seva exparella, tot i que tenia una ordre d'allunyament. Això hauria provocat un enfrontament amb una persona que acompanyava la dona, que va acabar apunyalant. Poc després van arribar els Mossos i van detenir el ferit per haver trencat la condemna. L'agressor, però, ja havia fugit i la policia encara no l'ha localitzat. Els sanitaris van aconseguir estabilitzar la víctima a la platja, però va acabar morint a l'Hospital del Mar. És el desè assassinat de l'any a la ciutat, a només un d'igualar totes les morts violentes de l'any passat.
0: I a la Jonquera, la policia espanyola ha enviat a la presó un conductor que anava en direcció contrària per l'autopista P7. En aturar-lo aquest dissabte, la sorpresa dels agents va ser descobrir que portava prop de 100 quilos de droga al cotxe.
2: L'home conduïa un vehicle de gamma alta, matrícula suïssa. Quan la patrulla el va voler aturar, el conductor va accelerar per fugir fins que va aconseguir amagar-se en una àrea de servei. Allà el copilot va baixar del cotxe i va fugir corrents. A hores d'ara, la policia encara el busca. El conductor va encarar-se amb els agents de manera molt agressiva i va acabar detingut. A l'escorcoll del vehicle hi han trobat 12 quilos de cocaïna, 56 de xix i 27 de marihuana envasada al buit.
0: I les estafes bancàries s'han disparat un 20% en només un any a Catalunya, ho diu el Banc d'Espanya, que assegura que ja representen 3 de cada 10 queixes dels usuaris. El banc assegura que s'ha reforçat la prevenció.
2: La majoria dels casos d'engany tenen a veure amb pagaments amb targeta fets per les mateixes víctimes a qui enganya algú que els demana diners, encara que també hi ha altres tipus de frau. El Banc d'Espanya, que ha publicat avui les dades, adverteix que la tendència anirà a més. Ho ha explicat el director general de Conducta Financera, Alberto Ríos.
3: La matèria més reclamada ha vuelto a ser el fraude en instrumentos de pago y me temo que los datos del año 26 muestran también esta misma tendencia. El uso creciente de medios digitales hacen de este problema un problema cada vez mayor. Estamos las instituciones públicas y el sector también bancario introduciendo medidas mitigantes.
2: El Banc d'Espanya atribueix aquest augment al fet que els ciberdelinqüents aprofiten cada cop més els canals digitals per cometre fraus. Per això recorden als clients que si són víctimes d'una estafa poden presentar una reclamació davant la seva entitat bancària i si no reben una resposta satisfactòria també poden recórrer al mateix Banc d'Espanya.
0: 4 minuts i 2 quarts de 9 del vespre, els agents rurals mantenen de cara a demà una setantena de municipis de 13 comarques a nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. El cos demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar també les restriccions. Fora de Catalunya, un dels incendis que continua cremant amb força és el de la Mierla, a Guadalajara. Es va declarar dijous i encara crema sense control, tot i que avui els equips d'extinció són optimistes de cara a controlar-ne l'abans. La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Aegessen, que ha visitat el centre de comandament avançat, l'ha descrit com un dels més greus de les últimes dècades a l'estat espanyol i per superfície cremada més de 30.000 hectàrees, el més greu de la història de Castella-La Manxa. Encara hi ha més de 30 poblacions desallotjades i més d'un miler de persones que encara no poden tornar a casa. Enviat especial de RAC1 a Guadalajara, Roger Perciba.
4: Sí, és el cas dels 50 veïns d'aquesta petita població del Ben Diego, al nord de Guadalajara, un poble desallotjat des de fa dies i on diversos agents rurals i brigadistes forestals encara treballen per vigilar que les flames no arribin al poble. La situació canvia minut a minut i, com sempre, depèn de com i d'on bufi el vent.
5: Está haciendo un contrafuego para evitar que salte la carretera. De momento se está consiguiendo, pero con el viento es muy probable también que saltara. Si salta y entra en estos combustibles más ligeros, pues no habría tanto problema, aunque el fuego propague, aunque se descuente por el flanco izquierdo hacia Soria, pero lo que es el pueblo pues es defendible y estamos aquí bastante en medio.
4: El seu alcalde, Mario Gallego, descriu las flames que amenazaban al poble com si fossin, diu, bombes, com si fos la guerra.
6: Como una guerra, macho, o sea, es un monstruo, o sea, es que es un monstruo que avanza sin parar. sin parar, y lo que tienes que hacer es salir corriendo.
4: El foc ja fa 6 dies que crema, està descontrolat, arriben reforços del Regiment d'Enginyers de l'Exèrcit de Terra de Salamanca que s'afegeixen a l'UME, també hi ha brigadistes de Castella-La Manxa i de Castella-Lleó per mirar de controlar el que ja és el pitjor incendi del que portem d'estiu a l'estat espanyol.
0: Gràcies, Roger. Martí Oliveres, bon vespre.
7: Bon vespre.
0: Avui ha tornat a ser un dia de moltíssima calor.
7: Sí, s'han fregat els 41 graus a Cardona, al nord del Bages, pràcticament 40 també a Sant Romà de Vella, al Pallars Jussà, molt a prop de Tremp, a pràcticament 40 també a Vinebre i a Alcarràs, al Pla de Lleida. Per tant, moltíssima calor, terra endins, a l'interior està apretant fort aquests dies, com ja fa moltes setmanes, i a la costa, tot i que el termòmetre no puja tant, es manté aquesta sensació de xafogor. Altre cop hem encadenat nits tropicals, nits tòrrides, de 20 a 25 graus de mínima a molts pobles i ciutats de Catalunya, i això ha de continuar. Per tant, avui calor molt intensa, demà és veritat que fluixa lleugerament per tornar-se a intensificar aquesta temperatura de cara a dijous. I per tot plegat hi ha avisos de perill per calor nocturna, per aquesta nit i perquè també la propera tornarà a ser molt calorosa, i de dia també, sobretot dijous, serà, sembla, el moment de més calor d'aquesta setmana, juntament amb ahir, que es van passar puntualment dels 41 graus a la ciutat de Lleida.
0: I la refrescada, més o menys, per quan l'esperem?
7: Mira, fa dies que la seguim. Possiblement, esperem que es confirmi a partir de diumenge, per tant, al final del cap de setmana, notarem que baixa la temperatura a l'interior i al Pirineu, però a la costa es notarà poc aquest canvi de temps. Serà, en tot cas, una refrescada que ens acompanyaria per començar la setmana que ve, últimes hores del cap de setmana, per tant, diumenge, dilluns, dimarts que ve, semblen un parell o tres de dies que tindrem un petit respir abans no torni a disparar-se la temperatura, sembla, tant com ara, per acomiadar juliol i donar la benvinguda a l'agost.
0: Per cert, Martí, encara queden uns quants dies, però ja hi ha un primer càlcul oficial de l'impacte que tindrà l'eclipsi de sol del 12 d'agost. El govern espanyol ha calculat que portarà gairebé 500.000 de visitants i que generarà a Catalunya un impacte econòmic de 347 milions d'euros. Gràcies, Martí.
7: Fins ara.
0: El Palau de la Música tindrà una nova porta d'entrada a la Via Laietana. Serà física, però la idea és obrir-se més a la ciutat. El Palau ha llogat un local a Via Laietana, però no es podrà accedir al pati interior del Palau. Allà, a banda de donar la benvinguda als visitants, també hi haurà exposicions, una botiga de records i també un espai immersiu per escoltar l'Orfeó Català. Tot plegat es fa amb una inversió d'1,5 milions d'euros. I amb música, el Cruïlla Concerts ha anunciat el cartell. Com a plats forts tindrà Roger Mas.
8: Mort qui té mort, mort és qui no parla. El cel sí, que Déu no ens el torni. Mort qui té mort, mort és qui no parla.
0: També hi haurà el malagueny Zenet.

0: i altres noms com Perifèria, Maite Martín o Nyandú. En total són 13 els artistes que s'han afegit a la programació que donarà el tret de sortida amb BFR Caturé a l'octubre i acabarà a l'abril amb Balkan Paradise Orchestra. Moment per repassar aquesta hora l'actualitat esportiva. Rubén Pérez, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: L'Espanyol està disputant aquesta hora el segon partit de pretemporada.
1: L'equip blanc i blau s'està enfrontant al Pau francès a l'estadi municipal de Peralada sense cap dels tres fitxatges que ha fet en aquest mercat a l'onze inicial.
0: Des de Peralada, Joan Ferrer, bon vespre.
2: Bon vespre, des de l'estadi municipal de Peralada, escenari on l'Espanyol està disputant el seu segon test de pretemporada. Ara mateix al descans, els de Manolo González guanyen per 2-0 en aquest partit davant el Pau de la segona divisió francesa. L'encarregat d'obrir la llauna ha estat el migcampista mallorquí Rafael Bauza, que ha aprofitat la primera ocasió dels blanquiblaus per avançar-los amb una rematada creuada des de la frontal de l'àrea. El segon gol a les acaballes de la primera meitat, obra de Quique García, que ha rematat de cap una molt bona centrada de Jofre Carreras per posar aquest 2-0 que llueix el marcador. Bona entrada al municipal de Peralada amb la tribuna plena i la resta de l'estadi amb força presència de gent, especialment darrere d'un dels gols. Caldrà veure si a la segona meitat Manolo González dona minuts als tres fitxatges blanc i blaus, Àlex Calatrava, Gabriel Moscardo i Hartman.
0: Gràcies, Joan. D'altra banda, el Barça ja ho té tot a punt per anunciar el fitxatge de Karim Adeyemi.
1: El president del club, Joan Laporta, ha reconegut als mitjans que l'esperaven a la seva arriba de l'aeroport de Barcelona, que demà serà el dia Adeyemi amb l'oficialitat del seu fitxatge. Recordem que el davanter alemany fa gairebé una setmana que va arribar a Barcelona, però encara no s'ha pogut entrenar. No serà l'únic en arribar, perquè diversos mitjans apunten que el Barça ha arribat a un acord amb Jesse Visibu, extrem belga d'origen ganès de 18 anys del Bruges, per qui pagarien uns 8,5 milions d'euros. El club també reservaria un 20% d'una futura venda. Visibu acabava contracte al juny del 2027.
0: I també en clau blaugrana, la FIFA ha obert a votació el millor 11 del Mundial. Atenció, però ha sortit sense Cubarsí entre els candidats, eh?
1: El central gironí, nombrat millor jugador jove del torneig, no apareix com a opció per formar part dels millors 11 futbolistes de la competició. Tampoc està el seu company a la defensa de la selecció espanyola, Aymeric Laporte, malgrat que hagin encaixat només un gol en tot el Mundial. L'únic culer nominat és Lamine Yamal, acompanyat dels seus companys de selecció, Unai Simón, Pedro Porro, Marco Corella, Rodri i Oyarzabal.
0: En bàsquet, el Barça ha anunciat avui el seu sisè fitxatge.
1: Es tracta de l'alè nord-americà de 27 anys, Stanley Umudi, arriba procedent dels Austin Spurs de la G-League i signa per dues temporades. Umudi viurà al Barça la seva primera experiència en el bàsquet europeu. També novetats al Kitsanas Manresa, que ha anunciat avui dues noves baixes, David Duke Jr. i Poli Policap. D'altra banda, avui s'ha sortejat el quadre de la Supercopa d'Espanya, que jugarà a Badalona els dies 19 i 20 de setembre. Només podrem tenir duel català en una hipotètica final, ja que el Barça ha quedat enquadrat amb el València Bàsquet, mentre que el Joventut jugarà contra el Baskonia.
0: I acabem amb el Tour. Avui victòria de Remco Evenepoel a la 16a ja etapa.
1: El belga s'ha endut la contrarrellotge individual i suma la seva segona victòria consecutiva en aquest Tour. Després d'aquest triomf, Evenepoel, segon a la general, retalla 28 segons a Tadej Pogacar, l'eslové, però segueix líder amb un avantatge de 4 minuts i 32 segons. La mala notícia de l'etapa d'avui és la retirada de l'alemany Florian Lipovic, fins ara cinquè, que s'ha trencat la clavícula dreta després de patir una forta caiguda.
0: Gràcies, Rubén.
1: Bon vespre.
0: Són les 8:34, tanquem aquesta primera part del 9C que hem fet amb l'equip d'informatius, Marina González a la producció i Oriol Montfort al control tècnic amb la vinyeta. Yeah.

0: I el periodista i còmic Sergi Mo avui també ens ha dit que té calor.
1: Hola, aquí Sergi Mo. A les meves plantes no els hi senta gens bé l'aire condicionat. Una tarda amb l'aire posat i sembla que faci 3 mesos que estan internades a un CIE. El termostat de casa meva el controla un potus. Els meus pares en tenien un damunt la nevera i li fumaven a sobre, li apagaven cigarretes al test i el potus ha vist passar 3 papes pel Vaticà. Què vull dir amb això? És possible que les plantes d'ara siguin una mica de la generació de vidre? Tinc una monstera que si nota 2 graus de diferència em demana la baixa. Però el pitjor no és que la planta sigui delicada, és que cada vegada que veig una fulla marró em sento culpable, perquè sé què significa. Tinc calor perquè ens estem carregant el planeta i per deixar de tenir calor me'l carrego encara una mica més. Tenir consciència social és això, no? Ser incapaç de gaudir completament de qualsevol comoditat. I el problema és que jo no renuncio a la comoditat, només hi afegeixo la culpa. Contamino igual, però em poso trist. I estic segur que hi ha un tio ara mateix agafant un jet privat i cremant 20.000 tones de querosè només per anar a berenar a París, perquè allà el croissant té una altra textura. I ell està tranquil i dorm perfecte. En fi, que he decidit no posar més l'aire condicionat en tot l'estiu i així estem malament tots dos. Jo perquè em moro de calor i el potus doncs també s'està morint perquè a 35 graus em fa tant de mal al cap que se m'oblida regar-lo. És el tanguero de les altres hores
0: que canta sol amb l'orquestra. Gràcies, Sergi.
2: RAC 1. A Ànec Blau estem d'estrena. Vine a conèixer Sprinter i Jack and Jones i queda't a provar el nou Tacos Bite a la zona de restauració. I parlant d'estrenes, acaba el teu dia amb el millor planàs. Cinemes Premium, pantalla gegant i sala júnior per als més petits a Cinemes Yelmo. Ànec Blau, el teu centre comercial a Castelldefels, obert tots els diumenges i festius.
3: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
4: Xarxa Hyundai de Barcelona.
5: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
6: Descobreix rac1.cat, el portal de RAC1.
7: Escolta, navega, descarrega, informa't.
6: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC més 1. No ho sé, amb Montse Martí.
0: Les 8:38, al llarg de la temporada regular, el periodista Albert Llimós ha visibilitzat diversos temes dels quals encara costa parlar a l'hora tabú. Cada dimarts recuperarem una d'aquestes seccions. Avui un dels grans temes tabús del moment, les agressions sexuals.

0: D'hora tabú.
1: Avui, per acabar el programa, saludem l'Albert Llimós. Albert, com estàs? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
1: Què ens portes avui a la secció de l'Hora Tabú?
2: Doncs avui trenquem una mica l'esquema i plantegem una secció diferent perquè escoltarem diferents fragments d'una conversa bastant íntima al voltant d'un tema, crec que prou complicat, com són juntar en una mateixa taula, en un mateix espai,
1: sí,
2: víctimes d'agressions sexuals amb els propis agressors, pederastes, amb gent que ha comès un delicte d'aquesta magnitud.
1: Déu-n'hi-do. No els seus mateixos,
2: directament, sinó gent que ho ha fet, que ho ha comès, i gent que, en canvi, doncs, ha patit aquest tipus de violència. Mm. I això fa una entitat, que és Àngel Blau, una entitat que treballa a nivell espanyol, que té gent, doncs, que ve a Barcelona cada mes, mes i mig, que fan sessions, un grup de paraules que es diu, doncs, de tota la geografia espanyola, i que s'han de mirar els ulls, i costa molt la primera vegada que
1: mires. No deu ser gens fàcil, mantenir aquestes converses.
2: És molt complicat perquè molts d'ells, a més, com és el cas que escoltarem ara, doncs es tracta de persones que tenen una resolució judicial doncs que diu que han comès aquest tipus de delicte. No és només gent que pugui tenir tendències sexuals d'algun tipus, sinó que la majoria dels casos d'aquesta gent, doncs, que va a Àngel Blau per buscar ajuda, perquè al final és una ajuda, són gent, doncs, que té sentències, que ha estat a la presó. I, per exemple, avui escoltarem el testimoni de l'Eric, que ha estat un temps a la presó per una agressió sexual a un menor,
1: sí,
2: i que durant aquests dies, doncs, està pendent d'un judici per acabar de tancar una conformitat per aquesta agressió, doncs, en la qual ja està uns quants mesos, anys, tancat.
1: Entenc que l'Eric és un nom fictici. De fet, li hem hagut de modificar també una mica la veu, perquè evidentment no és fàcil que una persona que ha comès un delicte com aquest, doncs, vulgui explicar la seva experiència, però crec que per tu, que has pogut parlar amb ells, val la pena també, no?, poder escoltar totes les parts.
2: Sí, les reflexions, la gestualitat, ja veuràs, doncs, que hi ha molta descripció també, doncs, d'aquest ambient, no?, que hi ha, doncs, en aquest tipus de reunions, i en el cas que expliquem en aquesta Hora Tabú d'avui, a més, pensa que ell, l'Eric, a l'Audiència Provincial de Barcelona, li va demanar no sortir de la presó. Imagina't el grau de culpabilitat, de sentir-se responsable del que havia comès, que va arribar a demanar a l'Audiència Provincial que ell no volia sortir del centre penitenciari.
1: Doncs va, escoltem el primer fragment d'aquesta conversa, Albert, que has pogut tenir amb ells.
2: Estem a un petit despatx del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Som quatre. En aquest despatx hi ha l'Eric, que va cometre una agressió sexual. Hi ha la Rosa, psicòloga i presidenta de l'entitat Àngel Blau, i també a la Gemma, que va patir una agressió sexual i també és membre de l'entitat. I la primera pregunta que fem, estem tots a un metre de distància, estem molt propers, he vist gestualitat, no?, de confiança, he vist, no?, els gestos de tocar-te, de mirar-te els ulls, he vist que no hi ha gens de tensió, que hi ha molta empatia cap als altres, i t'ho pregunto primer tu, Gemma, per què estem aquí?
3: Com a víctima d'abusos sexuals, amb tot el treball que vaig estar fent, una de les coses que me'n vaig donar compte és que hi havia temes que quedaven pendents, com la culpa. I gràcies a un reportatge de TV3, a M'atrauen els nens, vaig poder contactar amb la Tiffa Benari, Ange Blue França, en la qual proposava uns espais on víctimes i victimaris es reunien per poder parlar des del cor de tot el seu procés. A mi em faltava aquesta part, aquesta necessitat de no fer més culpable la nena i posar la culpa a la persona que li pertocava. Com que no ho podia fer amb el meu agressor, aquest espai em va servir per aquest viatge. Després d'anar a diversos grups de paraules a París, amb la Latifa Benari vam veure la necessitat també de portar-ho en escena a Barcelona, i per això estem aquí.
2: Tens a 30-40 centímetres l'Eric, que va cometre una agressió sexual, i no hi ha cap barrera. No he vist cap barrera, vull dir que hi ha un treball molt gran, no?, perquè he vist que la gestualitat, no sé, l'ambient que hi ha, és molt difícil descriure per la ràdio, però l'ambient és de molta empatia, és de, fins i tot de molt respecte.
3: És molt gratificant per una víctima veure que un victimari vol treballar. No hi ha res més greu per una víctima com una persona que t'ha victimitzat no accepti ni es responsabilitzi del que t'ha fet. Per tant, quan et trobes amb un personatge que veus que ho ha treballat, només pot sentir agraïment profund, perquè aquest personatge que podria tornar a agredir, saps que ja no ho farà més, i això evidentment només es pot sentir agraïment i empatia, perquè sabem tots dos, jo com a víctima i ell com a victimari, el viatge que hem hagut de fer per poder arribar a estar sentats avui aquí.
2: Eric, per què estàs aquí?
0: Doncs sento que estic aquí perquè és necessari parlar. Sento que si puc aportar un granet de sorra perquè algú que se senti desconnectat d'ell mateix, que no pugui explicar una cosa perquè li fa por, que no trobi amb qui compartir allò que sap que l'està matant per dins, parli. Que sí que hi ha persones que el poden ajudar, que no està sol i que les conseqüències dels seus actes són horribles.
2: Explicaves abans d'entrar que tu ets molt conscient del que vas fer, no? Tu vas cometre una agressió i l'explicaves assumint totes les conseqüències. Explica'm aquest procés, no? Què vas fer i quin ha estat el teu cicle vital fins a arribar aquí, en aquesta petita sala, no? En què, bueno, mires a la cara, no? Una persona, doncs, que ha patit la violència sexual, en aquest cas, com és la Gemma.
0: Tu no pots renéixer, no pots reaparèixer si no ets capaç de mirar les teves misèries, mirar els teus monstres a la cara, per fi, ser valent. Si no ets valent, no tens l'oportunitat de construir-te. I el que deia la Gemma, que penso que és algo emocionalment molt potent, és aquesta connexió que probablement sigui molt difícil d'entendre per la societat entre víctimes i victimaris, en el que dues persones que de fet estan en els cantons oposats, però el procés és un procés molt semblant, i al final ens callem i ens tornem a cosir. Jo ho visualitzo com que quan em vaig caure a baix de tot, estava a trossos, i he tingut l'oportunitat de poder mirar aquests trossos, de veure com són i de cosir-los a poc a poc. On cada cop que fiques l'agulla fa mal, surt sang, però és una sang necessària, perquè al final et dona l'oportunitat de construir-te d'una forma molt autèntica. Jo sento molt agraïment també, perquè al final és molt dur seure en una mateixa taula amb una persona que no, a tu personalment no t'ha fet res, però sí que ha fet una cosa tan horrible com la que t'han fet a tu. Llavors, aquesta empatia emocional és increïble, és increïble. I a l'inrevés, no? El fet de poder obrir-te, de poder expressar-te, i que una víctima també et pugui acollir des de l'amor, és algo que és difícil d'explicar. Penso que és algo que s'ha de viure. Llavors, jo animo a les persones que sentin algo semblant al que he explicat abans, que siguin valentes.
2: I Rosa, l'ajuda va ser tu, no?, qui va sortir a intentar treure l'Eric d'aquest pou que em deia abans, no?, de que va caure en un pou molt profund, que no s'acaba mai, i no sé com és aquest procés, no?, d'un any sencer, doncs, intentant treballar per ajudar-lo a tirar endavant.
4: Sí, fa un any i pico que vam començar a treballar, i clar, hem tingut de treballar qui era, no?, qui era ell, l'Eric, en el moment, no?, dels fets delictius, qui és ara i també qui vol arribar a ser, no? Llavors, tot aquest procés, ell ha pogut ser conscient de totes les distorsions, quina era la realitat que s'havia construït totalment allunyada del qui és ell ara, no? Per tant, de manera progressiva s'ha pogut anar desmuntant, no?, totes aquestes distorsions, i donar-se en compte que era un autoengany, no?, que ell portava vivint molts silencis, no podia compartir les emocions i els sentiments que sentia, no podia compartir amb ningú, i per tant la realitat no s'ajustava amb el que realment era. I a partir de poder, no?, de posar fil a l'agulla, doncs ha pogut, no?, construir tot un procés descobrint-se realment què sent, què necessita i sobretot sent molt, molt conscient de tot el dany que ha generat. A la persona que va agredir sempre la posa, doncs, en primer pla, reconeixent, no?, el mal no només que li va fer a ell, sinó a tota la família.
1: Déu-n'hi-do, doncs, m'he quedat amb aquesta frase, no?, que diu l'Eric, que diu que si pot ajudar algú, encara que evidentment no sigui directament la seva víctima, doncs amb aquest granet de sorra, que per ell això, doncs, ja és alguna cosa. I clar, es desprèn de tot això que per ell és un procés molt important, que s'ha redescobert d'alguna manera i que a més ha ajudat a una persona.
5: És una altra persona, ell ho diu, no?, que és una altra persona de la que va cometre aquesta agressió i que li ha costat. El primer any, doncs, va ser una cosa i amb el temps, amb l'ajuda, doncs, dels especialistes, no?, amb l'ajuda també d'Àngel Blau, doncs, va poder recol·locar tot allò que li havia, bueno, que li passava per la ment, no?, al centre penitenciari.
1: Has pogut parlar de més temes, no?, també, amb ells?
5: Sí, és un tema, i sobretot és un tema que crec, i els periodistes crec que tenim aquesta responsabilitat, també aquest és un tema que a mi m'ha generat uns debats i unes contradiccions.
1: Fins a quin punt no estem blanquejant que una víctima, doncs, ai, un agressor, disculpes, hagi comès un acte com aquest, tan greu, no?
5: Per mi, me'n recordo que aquest tema el vaig conèixer fa 3 o 4 anys, me'n recordo que vaig estar 3 setmanes donant-li voltes si havia de fer aquest exercici, però, per exemple, crec que amb el que escoltarem ara de l'Eric, les seves reflexions, crec que sí que hi ha una persona que, com a mínim, no se fa la víctima.
1: Va, doncs anem a escoltar aquesta segona part de la conversa.
2: Gemma, com va ser la primera vegada que et vas trobar, no?, i vas mirar els ulls a un agressor, i com és ara, no? He vist que quan l'Eric ha acabat, no?, d'explicar-se, no?, de final de buidar-se, no?, d'explicar els seus sentiments, l'has agafat de la mà, no?, heu tingut un contacte, no?, per tranquil·litzar-lo, per animar-lo, suposo. Com era, com va ser aquella primera vegada i com és ara? O sigui, suposo que has viscut un canvi, no?, de com enfocar aquestes situacions.
4: El primer cop, evidentment, les paraules no fluïen, era tot tremolar. Però no és difícil quan veus que els que estan a la taula obren el cor, perquè automàticament és com si tots es poséssim en sincronia. El resultat que vaig tenir després d'aquest primer contacte va ser la de treure'm com 1.000 quilos de sobre. Era com una sensació de, bueno, estic començant a buidar la motxilla. Per tant, personalment va ser molt sanador. El que sí que haig de dir que un procés com els que es fan en els grups de paraules, tant a França com aquí, no és per tothom. Has d'estar en un punt molt específic i des d'Àngel Blau, sobretot aquí a Barcelona, sempre recomanem que estiguem acollits per terapeutes, per després tot el que es produeix en aquests grups de paraula es pugui treballar correctament. Però si estàs en el procés, si estàs en aquest punt que ho necessites, és per mi va ser buidar aquesta motxilla, col·locar les coses al seu lloc i sobretot una cosa molt màgica, aquella nena que no tenia paraules ni sabia ubicar, des de la veu de l'adulta ho va poder fer i va poder recol·locar tot.
2: Ara parlava la Gemma d'estar en el punt, no? Estar en el, haver fet un procés, no?, per poder-se asseure, no?, i utilitzar aquestes paraules, no?, sanadores, reparadores, de col·locar-ho tot al seu lloc. Tu has fet aquest procés, abans ho deies, no?, m'explicaves que tu assumies el que havia passat, vas estar, no?, en presó també durant un temps i que fins i tot a l'audiència tu assumies la teva posició perquè et senties culpable en aquell moment. Vull dir, has fet un treball molt gran, no?, fins al punt de dir jo vull continuar on me toca.
0: Al final aquest treball no es fa sol. Jo he tingut l'oportunitat de trobar persones que et van ajudant a conduir-te, perquè evidentment sóc humà i he minimitzat en el seu moment, evidentment en el seu moment fins i tot em vaig col·locar en una posició de víctima i he passat per tots aquests punts i gràcies al treball de la Rosa, gràcies al treball de persones que he trobat dins del centre penitenciari a nivell d'equip de tractament, he pogut anar col·locant les coses.

0: a posar llum a tanta foscor. El més difícil és autoperdonar-se, des del meu punt de vista, perquè quan hi poses consciència a algú tan horrible, veus la magnitud de la gravetat, i és difícil.
1: Dius autoperdonar-te i demanar perdó a la víctima, ho has fet? Perquè abans has utilitzat una paraula, tu mateix, que a mi m'ha sobtat, has dit, vaig ser un monstre, sí. No? També perdonar, demanar perdó a la víctima, tot això també...
0: Demanar perdó a la víctima sempre, tot i que personalment crec que... Però això és una opinió personal meva, que el perdó no serveix de res perquè els fets no modifiquen la seva gravetat. Llavors, empenediment, total. Dolor pel dolor causat, total. Però al final, el màxim dolor és de la persona que el va viure.
1: I per què vas dir a l'audiència vull seguir a presó?
0: Perquè era el que calia. Jo en aquell moment estava en un procés, tot just l'havia començat, perquè el primer any de presó preventiva va ser molt dur. La culpa t'invaeix, et paralitza, i encara, si no ets conscient o vols no ser-ho, el segon any començo a treballar amb l'equip de tractament, començo a posar llum, començo a acceptar qui sóc, la meva identitat sexual real, començo a desbloquejar vivències complexes del meu passat, del meu present, i a partir d'aquí em reconec a mi mateix com una persona que mereix i així ha de ser sancionada, castigada, posem la paraula que vulguem, per un acte que és molt horrible. Per això demano que el més lògic és una continuïtat. A més, evidentment, la meva sortida causa dolor, evidentment, a la meva víctima, i víctimes secundàries que en cap cas pretens causar dolor. Almenys, ara que ets conscient, el dolor causat, el del passat, no el pots variar, però el del present sí que pots fer tot el possible perquè sigui el mínim.
1: Rosa, ara ho parlava de l'Eric. Les víctimes, els familiars de les persones que pateixen aquestes situacions, a casa els hi pot costar entendre, no?, tot aquest procés. És una de les grans dificultats, no?, de tota la feina que feu. Legitimem, donem veu, costa, no?, que encara hi ha una mirada molt punitiva i encara hi ha una mirada poc, no?, de donar una oportunitat, no?, a persones que han comès un delicte.
2: Realment a les famílies és molt difícil, no?, perquè, bueno, és una societat que encara preval molt la part més punitiva més que la part restaurativa, no?, però bueno, la idea també és poc a poc, no? A mesura que anem treballant amb les persones, no?, que han comès les agressions, que aquesta culpa, no?, que tenen la pugui ser una culpa que els ajudi a mobilitzar-se. Jo recordo a l'Eric, recordo el primer dia, a més el tinc molt present, el primer dia que entrava, que venia aquí, venia en plan víctima, no? Pobre de mi, pobre de mi, i a més jo no volia sortir, volia continuar a presó i m'han, entre cometes, m'han obligat, no?, a estar aquí. No sé si va ser a la primera mitja hora que bueno, li vaig qüestionar, no?, aquest paper, no?, que estava tenint, no? Clar, a partir d'aquí jo crec que va ser bastant automàtic tot el canvi que ell va començar a fer. I a partir d'aquí, bueno, a poc a poc, bueno, va fer un canvi i fins a data d'avui que ha sigut un plaer poder treballar amb ell.
3: Déu-n'hi-do, Albert, quin recorregut més gran, que ha hagut de fer l'Eric.
4: És un viatge absolut, des de la foscor, no?, fins a la llum, no?, que ell comença a veure i que no ha acabat. Però sobretot jo crec que un dels objectius d'Àngel Blau és aconseguir que no arribin tants Erics, en el sentit que han comès, sí, aquest delicte, sinó sobretot gent que pot tenir pensaments o fins i tot li pot arribar material pedòfil, doncs que es posin ja en mans d'una entitat com Àngel Blau.
3: Crec que queda una part molt curta, no?, encara per escoltar.
4: Repetem-ho.
3: Vinga, va.
1: La finalitat de tot aquest treball que feu és que no torni a passar, no? És el més important, no? Treballar amb una persona, però sobretot que no torni a passar.
5: Exactament, Àngel Blau, una de les coses que intentem fer és molta difusió de que es trenqui el silenci, tant per víctimes com per victimaris. Si el victimari, aquest que no ha entrat encara a presó però que sent aquesta atracció o que li ha arribat material d'explotació sexual infantil i que li dona un sabor, que demani ajuda perquè és un previ a

0: a fer mal a un menor. I aquesta és l'única finalitat d'Àngel Blau, evitar aquests abusos.
1: Abans parlaves de la metàfora del pou. On estàs ara?
2: Doncs ara estic a la llum. Ara em sento present, em sento conscient i connectat amb el meu jo verdader. I tenim molt clar què és el que sí soc i què és el que no soc. I què és el que sí vull fer i què és el que no vull fer. Penso que és molt important que les persones ens plantegem què hem vingut a fer i què no hem vingut a fer. I que siguem conscients que tots els nostres actes tenen conseqüències i que en algun cas poden ser horribles.
1: Rosa, Eric, Gemma, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies per aquesta oportunitat.
3: Doncs, vaja, no tothom està disposat a passar per aquest procés, segurament, ni molt menys disposat a explicar-ho. Segurament hi haurà gent que potser pensarà això, no?, d'aquest qüestionament, de si s'ha de donar veu o no agressors, però és cert que ell ha fet un esforç i ha passat per aquest procés. Si ens creiem en la utilitat, no?, de la presó reparativa, no?, de per què ha de servir, aquest hauria de ser l'objectiu final.
1: Sí, sobretot per no cometre, no?, més d'aquests delictes, i partint de la base que crec que els periodistes, i ho fem en aquesta secció, crec sempre, d'aquesta responsabilitat social, no?, de tenir aquesta mirada, no?, ampla, i també, sempre i quan aquests agressors facin aquest exercici, no?, i no tinguin aquest component de sentir-se víctimes que dèiem abans.
3: I és veritat que amb la víctima que sentíem aquí també en aquesta conversa, per ell ha estat un procés positiu, però potser no totes les víctimes necessiten passar per aquest procés, per tant, és molt divers, a qui li vagi bé, doncs, perfecte, i a qui no, doncs, és molt respectable, també.
1: Totalment.
3: Albert, moltíssimes gràcies per aquesta conversa, per poder veure un altre punt de vista al voltant de les agressions sexuals. Que

0: Són les 9 i 1 minut. Marc Pallato, bona nit.
1: Bona nit.
0: Actualitzem a aquesta hora la informació. Els bombers treballen amb un parell d'incendis. Un en una nau industrial a Vilamalla, l'Alt Empordà, que obliga a tallar la N2.
1: L'avís s'ha rebut a un quart de nou del vespre i treballen més d'una quinzena de dotacions terrestres dels bombers. El foc afecta l'interior de la nau industrial, però la proximitat de les flames amb la carretera ha obligat a tallar la N2. D'altra banda, aquesta tarda els bombers també han treballat en un incendi de canyes i matolls vora la via del tren a Maçanet de la Selva. El foc ja està estabilitzat, però ha obligat a tallar la circulació dels combois.
0: Martí Oliveres, demà continuarà fent calor, però una mica menys.
2: Sí, en principi no s'ha d'arribar als 40 graus com avui, pràcticament a 41 a Cardona, al Bages. Déu-n'hi-do quina calorada. Però bé, continuarem suant de valent, temperatures de 32 a 38 graus en general, potser 39, però en principi quedarem per sota ja dels 40 graus. Un petit respir, ni que sigui abans del dijous, que el dijous sí que pinta, doncs, altre cop per sobre dels 40 graus. Avisos en aquest sentit de perill per calor intensa del Servei Meteorològic de Catalunya, i també es manté l'avís de perill per calor nocturna. Continuen aquestes nits tropicals i tòrrides amb moltes mínimes entre els 20 i els 25 graus i amb poques opcions de pluja, com a molt algunes tronades de tarda a punts de l'interior i del Pirineu.
0: Gràcies, Martí. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Donald Trump diu que continuarà atacant l'Iran.
1: El president nord-americà ha assegurat que Teheran vol reprendre els contactes amb Washington.
3: Es volen reunir desesperadament per mirar d'acabar amb la guerra, però us diré que fins que no veiem que volen arribar a un acord significatiu, no estarem interessats en parlar.
1: Ara bé, Trump ha insistit que els Estats Units només reprendran negociacions amb l'Iran si considera que hi ha una voluntat real d'arribar a un acord. El barril de Brent, de referència a Europa, torna a escalar, puja més d'un 2% i torna a cotitzar per sobre dels 91 dòlars.
0: I als esports, Xavi Rocamora, bona nit.
4: Bona nit.
0: Què tindrem, el tu diràs?
4: Mira, entre altres coses, pendents del segon partit de pretemporada de l'Espanyol, a punt d'arribar a la mitja hora de la segona part, continua el domini de l'equip blanquiblau, que guanya 2-0 al Pau de la segona divisió francesa, i més enllà d'això, actualitzarem el Mercato en clau Barça, amb dos noms, sobretot sobre la taula. D'una banda, Adeyemi, que una setmana després d'arribar ja té data de presentació, a la fi. El club té previst fer oficial el fitxatge demà mateix i dijous presentar-lo davant dels mitjans de comunicació. I l'altre nom del dia és el de Ferran Torres. El Barça el vol renovar, però hi ha diversos clubs que li van al darrere i, segons explica el diari L'Equip, un d'ells és el Real Madrid. En parlarem de tot plegat fent tertúlia amb el Francesc Latorre i l'Àlex Dalmas.
0: Molt bé, Xavi, ho sentirem nosaltres, els del No Ho Sé. Ho deixem aquí, tornem demà a les 8 del vespre. Bona nit.

0: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC1. Tots som u. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun que altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15, Natza Ferrer, Els primers amors i l'Odissea de creuar Europa amb cotxe elèctric. Però sí, avui comencem amb una conversa a la periodista Natza Ferrer. L'última vegada que et dic adéu és la seva última novel·la i els últims mesos ha estat un èxit absolut, segur que molts de vosaltres ja l'heu llegit. Retrata amb cruesa la epidèmia de l'heroïna dels anys 80 i s'hi endinsa a través de la història real del seu germà, que va morir precisament de sobredosi i que ella doncs el va patir des de que era una nena. Per això avui recuperem una entrevista que va fer el Món a RAC1 l'11 de febrer i en aquesta conversa amb Jordi Basté l'escriptora confessava que era una història que tenia la necessitat d'escriure per trencar justament amb aquest silenci que l'havia acompanyat durant tants i tants anys.
2: No hauria de riure, però en avui sou en aquest estudi una persona que m'estimo amb bogeria, una persona que sempre ajuda, una persona que sempre ha estat al meu costat, una persona que sembla agra però que en canvi té una dolçor bestial i que sobretot és molt bona professional, molt bona guionista, molt bona periodista, però sobretot molt bona persona. Hola, Natza!
3: Hola! Estàs a punt de plorar, no comencis. No, perquè comencis perquè vinc sensible.
2: Jo també.
3: Sí.
2: Jo també.
3: Sí,
2: jo també, sí. És que convenç a la Natza en torno sensible. Perquè dinem de tant en tant, ens expliquem la vida molt, i jo sabia aquesta història que, com me la va explicar, se'm van caure les orelles al terra perquè pensava, no m'ho puc creure, no m'ho puc creure, no m'ho puc creure. I ara he decidit verbalitzar, no només verbalitzar-ho, sinó escriure-ho. Per què? Tenies aquesta necessitat?
3: Bueno, tu saps, sí, havíem parlat molt d'això, també. Era una història que, sí, tenia necessitat d'escriure-la, perquè és una història que s'ha escrit molt poc i jo personalment tenia ganes de deixar aquest testimoni, que és el testimoni d'una època, i crec que l'he pogut fer ara perquè he tingut l'edat per fer-ho. O sigui, ha sigut... Tu saps que fa molts anys que parlem d'aquesta història, a mi m'acompanya tota la vida, però crec que fins que no arribes a un punt vital no ets capaç de fer el que jo he fet amb aquest... amb aquest llibre, que la Marina ho explicarà millor.
2: Sí, no, ho explicaràs tu millor, perquè et preguntaré, senzillament, com sempre fem, de què va, i explica una mica aquesta història, Natza.
3: Doncs jo diria que el llibre va de ser germana. Va de ser germana. I en el meu cas va de ser germana dintre d'una família nombrosa, sent la petita, i sent germana d'un germà drogadicte a l'època de l'heroïna dels 80. I va d'això, de com afecta a la vida familiar, de com es viu per dintre, com a persona, aquesta experiència, i de com traslladar-ho, no?, amb paraules d'una manera gens cursi, d'una manera crua. He volgut trencar també una mica aquesta cursileria que ens acompanya en aquesta era, i explicar-ho d'una manera crua però gens sòrdida al mateix temps. I crec que estem en un moment ara vital en què comencem a deixar aquest tipus de testimonis d'aquella època. Som unes quantes les que estem començant a parlar, perquè fins ara realment, penseu que això és un trauma, i fins ara ha costat molt que ho païssim, que ho digeríssim i que fóssim capaços de posar-ho, i més posar-ho bé. Jo he fet una novel·la, és una novel·la autobiogràfica, però és una novel·la. No he volgut fer un assaig periodístic, això ja s'encarregarà altra gent d'analitzar els 80, com van ser. I tenia moltes ganes de fer aquest tall en la meva vida. Saps que jo m'avorreixo de les coses? I fins ara he fet diverses coses, i ara tenia ganes de fer aquest tall vital i professional, i ensenyar una Natza que jo crec que fins ara no s'ha vist.
2: Has plorat molt fent el llibre?
3: Sí.
2: Saps què passa? Que aquest és el segle de les emocions. I que la meva psicòloga sempre diu una frase que m'encanta. Sempre diu, quan et plores, el primer que fas, moltes vegades, és, hosti, perdona, perdona. I quan rius, no ho fas. I ha arribat l'hora també de reivindicar el plor com a símptoma d'alguna cosa. I el fet de que tu escriguis això és perquè ho necessitaves. i segon, que ho ploris, és perquè ho necessitaves encara més, no?
3: Sí, el que passa que amb això també el tanto, perquè amb això, jo insisteixo, jo la meva vida és una lluita contra la cursileria, i estem
2: però
3: en una època...
2: Cursier.
3: No, però espera't un moment, no, que va, ni molt menys, i jo saps que ploro, I ara m'estic aguantant bastant. Val. Però en aquesta era també ens estem fent una mica un embolic en les emocions, i tothom està deprimit perquè té un mal dia. No, tu tens un mal dia, no estàs deprimit.
2: Correcte.
3: Val? Llavors amb això s'ha d'anar en compte. Jo he plorat molt, però he plorat molt perquè no m'ho esperava, perquè jo ja havia fet molta teràpia, jo havia arribat a l'escriptura d'aquest llibre molt treballada, perquè si no aquest llibre no l'hauria pogut escriure. I m'ha sorprès que a l'hora de posar-ho en paper, alguns capítols especialment m'han desbordat. M'han desbordat. Però això no ha afectat a l'escriptura, diguéssim. M'ha desbordat en aquell moment i a casa se m'ha vist plorar, diguéssim. Però he fet un treball molt d'això, de que en aquest llibre hi ha moltes emocions, però no va a buscar l'emoció per
2: fer-te... No em va tocar la pera.
3: No.
2: No em va dir, ai, ara em faré plorar com les pel·lícules aquelles ensucrades. No, i això ho pot confirmar la Marina Arbós.
1: Sí, o sigui, per mi és un relat molt cru, realment, o sigui, llegint-lo des de fora, i també sobretot per la imatge que tenim de tu, no? O sigui, jo que no et coneixia personalment, he descobert una altra Natza, una altra persona totalment diferent de la que coneixem a través dels mitjans i tal, i també crec que és un relat que t'allibera, no?, d'alguna manera, o sigui, poder explicar tot això amb aquesta sensibilitat, perquè jo crec que també hi ha molta sensibilitat, però sense maquillar-ho gens, crec que també, de cara a superar el dol o a continuar amb aquest procés, perquè no sé si s'acaba mai, és alliberador i t'ajuda, no?
3: Moltíssim, moltíssim. Però sobretot amb aquesta voluntat de ser llegit, explicant... Clar, és un testimoni de primera mà.
2: Doncs clar.
3: O sigui, això...
2: Quina diferència et portaves amb tu germà?
3: 7 anys, em portava 7 anys.
2: 7 anys més gran era ell.
3: Sí, jo sóc la petita, amb el meu germà aquest em portava 7 anys. Mm. I el que explico en el llibre és que no l'he conegut mai. Perquè quan tu comences a tenir memòria, el teu germà ja és adolescent, i quan és adolescent ja comença a estar enganxat. I per tant tu sempre l'has vist d'una manera que no és el germà que veus a les fotografies de quan era petit. No sabia, jo no sé qui era el meu germà. I això forma part d'aquest relat. De la mateixa manera que el relat, jo crec que amb això, pel que m'han dit del llibre la gent que ja l'ha llegit, hi ha una cosa molt bona, que és que són els meus records, i és la vida de la meva família, però al mateix temps llegint-ho tothom troba parts seves i de la seva vida.
2: Perquè, I sobretot els d'una generació.
3: Perquè és molt generacional en aquest sentit, però fins i tot la gent jove, no? Que no ha viscut exactament aquella generació, descobreix com es va viure aquella història en aquella generació.
1: I sobretot
3: generació.
1: També que era com molt democràtic, no? Que toqués algun familiar o algú de prop que estigués enganxat, en aquest cas, a l'heroïna, no? Però vull dir que no necessitaves tenir un context familiar superadvers perquè això et passés, sinó que el teu pare era metge, la teva mare infermera, no? Vull dir que era un context favorable, entre cometes, en aquest sentit.
3: Bueno, aquesta és l'altra part del relat. Això va enganxar, quan ens va enganxar l'heroïna, famílies de classe mitjana, és quan es va destorotar tot el sistema, perquè fins aleshores, clar, la idea era que això passava a barris marginals, i de cop i volta les nostres famílies arriba a l'heroïna, arriba a la sida i arriba un cacau important contra el que ningú sabia ben bé què fer. En el llibre també he volgut ser molt elegant, en el sentit de que això també ho saps quan et fas gran. Tothom va fer el que va poder. Ningú va fer bé, però tothom va fer el que va poder.
2: Ai,
3: perquè en aquell moment...
2: Frase.
3: En aquell moment era molt difícil fer-ho bé. Els pares, els germans... Molt complicat. Molt complicat fer-ho bé. I per tant no és un llibre de retrets en absolut. És un llibre, jo no de passar el dol, perquè el dol ja l'he passat, el títol és molt clau, l'última vegada que et dic adéu, és com, ara ja m'he pogut acomiadar del meu germà, sí, ja està. Sí, però el títol és molt això, és molt bonic, jo el trobo molt bonic, però és molt aquesta idea de...
2: Està a punt i
3: final. Ja està, sí.
2: Hi ha una cosa que et volia preguntar respecte al tema de la... És que ja ni me'n recordo. Que et anava a preguntar... El teu germà consumia heroïna ja des de molt jovenet. Mm. Has buscat culpables o no?
3: No. El món, bueno, jo ja saps que per mi el món és un lloc molt difícil on viure, i el món és molt complicat.
2: Però estem parlant d'una droga, o sigui, ara la cocaïna forma part del mobiliari de la casa, malauradament. Sí. Ara, què t'he d'explicar de la marihuana, què t'he d'explicar, que és un drama també. Però en aquella època la droga hi era, però és que no només estava invisibilitzada, sinó que l'heroïna era tabú. Feia vergonya tenir un familiar enganxat a l'heroïna.
3: Bueno, clar, és un dels grans temes del llibre, és el silenci.
2: Oh, esclar.
3: I com vius tu el silenci? Perquè el silenci et mina, i això et mina, i et va minant, i et va minant. I això sí que ha sigut una manera d'estructurar el llibre, també, en base a aquest, no?
1: Sí, això que comences com els blocs, els separes amb... Sí. El silenci és molt sorollós, la frase es va com ampliant a mesura que avança el llibre, no? I després dius, el silenci és molt sorollós i fa bola, i la bola es fa gran i explota, no? Sí. Però no sé si també el llibre és com l'explosió o... Ara ho diré als quatre vents, ara ho esbombaré...
3: Sí, és una mica de dir, no puc més ja amb aquest silenci, l'hem guardat molts anys i això és el que va passar i tinc necessitat de dir-ho perquè ho sabem tots. No és que jo expliqui un secret, és que ho sabem tots el que va passar. Però el mal que ens va fer dintre les famílies, la relació amb els germans, com va patar tot, el sentiment de culpa que tu genera, perquè clar, jo estic parlant... Agafa molts anys aquest llibre, des de que sóc nena fins que sóc adolescent, que l'adolescència va ser terrorífica, fins que vas creixent, llavors hi ha la mort del meu pare quan jo sóc molt jove, tot això augmenta la tensió, i el meu germà encara viu, i el meu germà s'està pendent del meu germà, a veure què passa, a veure per on peta. Clar, tot això va increixendo, no?, al llarg del llibre, perquè també bueno, la meva editora també em va recomanar que dosifiqués una mica
2: la intensitat. Ja, i una cosa, un dia em vas dir una cosa que em vaig quedar molt parat, que és que tu em vas dir que tenies ganes de que es morís el teu germà.
3: Sí, aquí, això ho explico molt, moltes, i això et genera un sentiment de culpa i et fa molt mal a tu mateixa, però molt. Però això és el que creia que s'havia d'explicar. Tu quan tens un problema així a casa, és tan humà voler que desaparegui el problema, i en aquell moment l'única manera que hi havia que desaparegui, que és aquell problema, que es morís. I hi havia tantes possibilitats de que es morís. Tu pensa que la majoria de dies, quan marxava de casa, no sabíem si tornaria. Per tant, ens podia trucar a la Guàrdia Urbana i dir, noi, està aquí tirat, mort, no? I això era la nostra realitat. I a sobre, amb el conflicte, quan tornava, jo era, doncs, que es mori ja, perquè generava tanta tensió i tant malestar, i era tan difícil treure'l d'allà, que l'únic que penses és això, i això t'acompanya, això sí que t'acompanya.
2: I després passa una cosa, 13 de febrer de 1993. Mm-hmm. Te recordes aquell dia?
3: 13 de febrer del 93.
2: Sí, és un dia que us assabenteu que ton germà té el virus de la sida.
3: Sí, sí.
2: Allò deu ser, és que no... Però és clar... Tu penses, sí.
3: Tot això hem de pensar que són uns temps que no se sap res de res.
2: De res.
3: I que no hi ha informació, no hi ha internet, no hi ha informació...
2: Sí, de mort.
3: Totalment.
2: Era això. Per sort, ara, la ciència ha avançat, hem tingut metges meravellosos, i això s'ha convertit en una malaltia crònica, i amb molta estigmatització, com deia l'Eduardo Casanova, molta estigmatització, però... En aquella època no hi havia estigmatització, hi havia assenyalament. I no només s'assenyalava el que la patia, s'assenyalava el seu entorn. Allò devia ser, no és que no m'ho vull imaginar.
3: És que d'allò no se'n parlava. És que d'allò no se'n va parlar, només a dintre casa i encara. O sigui, jo també explico que a dintre casa jo exigia informació. Perquè jo tenia un malalt de sida a casa i no sabia com s'agafava la sida. I jo estava acollonida, i a més cabrejadíssima amb el meu germà. Per tant, era a sobre de tot el que ens has fet, ara jo estaré malalta per culpa teva. Clar, se'm anava acumulant la ràbia. Era com, però a mi per què m'ha tocat això? No? I tot això, en l'adolescència, diguéssim, no ho descarregues externament. ho descarregues internament.
2: Home, i tant. I has curat la ferida amb la família o no?
3: Sí.
2: Sí.
3: A veure...
2: Fins on pots?
3: Sí, fins on puc. Fins on
2: Quanta gent has llegit el llibre de la família?
3: De la meva família directa, diguéssim, sí. De germans i mare, la meva mare i la meva germana.
2: Què diu la teva mare? Que és qui ho va patir. Tots ho va patir, és veritat, però la mare és la mare.
3: La meva mare, que quan li vaig dir que escrivia el llibre em va dir fes, fes.
2: Quan el va llegir va dir fes. Perquè et vagi fes, fes?
3: No, em va dir una cosa que no m'esperava de la meva mare, que és, a vegades la meva mare pot ser molt dura, i em va dir que era un llibre preciós.
2: Uau!
3: Això m'ho va dir la meva mare. I aquell dia també va ser un dia bastant important per mi.
2: I ta germana?
3: I la meva germana em va dir que li havia agradat molt, que estava molt ben escrit, i que ella li havia tret de la foscor records que els tenia molt amagats. Però aquesta cosa dels records, també altres persones m'han dit que els treu records seus. Mentre van llegint, van pensant en records seus propis. I això crec que és molt bo d'un llibre, perquè jo ja saps que tinc com l'obsessió amb l'escriptura, igual que amb els articles i això, que a mi m'ajuda molt, és el pensar que ens fem companyia, igual que amb la ràdio.
2: I tant.
3: No? És una mica pensar, ai, mira, el que diu aquesta, jo també ho penso, el que escriu aquesta, jo també ho penso. Perquè aquest món que és molt fotut, insisteixo, és molt gratificant trobar algú que et faci aquest tipus de companyia. I crec que el llibre... no ho sé tu, Marina, però jo crec que el llibre en aquest sentit sí que fa aquesta companyia de pensar, ah, mira, a mi també he sentit això o m'ha passat això, i ella ho diu, i si algú ho diu tu no et sents tan sol.
2: Exacte. Evidentment, sí, sí.
4: Jo crec que això que deies, que pot ajudar a alliberar altres persones que també han sentit aquesta culpa, aquesta por a que se'ls assenyalés, que han portat la processó per dintre durant molt de temps, crec que sí, que els pot ajudar, i que a més, també gent que no ho ha viscut, jo crec que es pot posar molt en la vostra pell, o sigui, clar, jo no vaig viure aquesta generació. Uf. I me la puc imaginar a través del llibre.
3: Doncs això està molt bé, això que m'ho digui, molt bé, que perquè és veritat, perquè és d'una altra generació.
2: Mira, us puc ensenyar una cosa? Crec que la Nars ja l'he ensenyat. Mm. Un dels meus millors amics de l'escola va desaparèixer quan vaig arribar a tercer de BUP, va desaparèixer, això ho he explicat més d'una vegada, va desaparèixer, vull dir, va acabar i va desaparèixer. Al cap d'uns anys, estic parlant d'un dels meus amics, però aquelles coses de tercer de BUP o segon de BUP, que les criatures, la gent es desapareix, un se'n va cap aquí, l'altre cap allà. Al cap d'un temps, em va trucar son germà, diem-me família religiosa, truca el germà dient que el seu germà s'havia mort, el que havia anat amb mi al col·le, el David, i que s'havia mort de sida. Família religiosa, i dic, hosti, quin valor d'explicar-ho. No, quin valor d'explicar-ho. Vols flipar, Nansa? No sé si no t'ho vaig ensenyar, doncs.
3: No.
2: Això és l'esquela del David, del meu amic, quan va morir l'abril del 94. Pares religiosos, llegeix el que diu l'esquela, sisplau.
3: L'esquela del David va morir cristianament als 28 anys, víctima de la sida, el dia 22 d'abril del 1994.
2: Això va ser publicat al diari a l'Avui de l'època. El més bèstia és que els pares van tenir el valor de col·locar que va ser que va morir víctima de la sida. Sí. Això era impensable.
3: Totalment, en aquell any impensable.
2: I evidentment, com diu la Narsa, tot això et porta els records que tu vas passar amb ell.
3: Mm.
2: I és tan bèstia que, clar, et trobes llibres com aquests que dius, uau, perquè tot això és recordar aquella època. I ja tinc una pregunta per acabar, que és la portada. Ets tu i el teu germà?
3: Sí. Sí, uau, sí, sí.
2: Uau, uau.
3: Sí. Aquí també deixa'm afegir que el llibre està construït també amb cartes reals.
4: Sí, sí.
3: Amb fragments de dietaris personals.
4: Això ho guardes encara?
3: Sí, he de dir, i això ho dic com a recomanació, perquè ho he experimentat ara aquests dies, com a recomanació, no?
2: Que millor no guardar coses?
3: Sí, els diaris, no. Rellegir els dietaris personals de quan era jove A mi no m'ha fet cap bé i ara els cremaré tots.
5: En sèrio?
3: Sí.
5: Que els escrivies, tu també els escrivies?
3: Sí, però...
5: En aquella ja ho feia tothom.
3: Sí, ho feien molt en aquella època i ho feien molt per justament perquè aquell silenci l'havies d'expulsar d'alguna manera.
5: Però això és un gran què, eh?
3: I t'ajuda...
5: Era molt, perdó, no t'emprenyis, era molt femení això. Fer el diari era femení.
3: Sí,
5: els nois no feien diaris.
3: Bueno, perquè les noies sempre hem trobat la manera de poder expressar alguna cosa.
5: Efectivament.
3: Sí, sí. Això no és cap avantatge, eh?
5: No.
3: Vull dir que en aquest sentit, ja saps que ho he dit moltes vegades, a mi el que m'agradaria que els homes sapiguessin expressar les emocions.
5: Oh,
3: i que bé que ens aniria al món si els homes sapiguessin expressar millor les emocions, però això és qualsevol altre dia. Tornem a estirar aquest fil.
5: Sí.
3: Però sí que me n'he adonat de que tornar quan tu eres jove no et fa cap bé. Et va fer molt bé escriure-ho quan ho necessitaves... però no et fa cap bé tornar-hi. Evidentment, no són uns dietaris com per publicar, no? Com aquests que hem llegit de la Virginia Woolf. No és la Virginia Woolf. Per tant, no cal, es poden cremar perfectament. Però he construït el llibre en base a algunes cartes que jo les trobo molt importants. Per exemple, al principi del llibre hi ha una carta del meu germà parlant de per què ell és heroïnòman, que li explica el meu pare, i explicant el que li produeix l'heroïna. I això trobo que a mi em va impactar molt,
5: impactar.
3: I he anat construint, teixint una mica tots aquests records i vaig trobar aquesta fotografia que vaig pensar que la imatge i la meva cara en aquell moment i tal reflectia molt l'esperit del llibre.
5: Jo aniria a correcuita a buscar-lo. L'última vegada que et dic adéu ha vingut la Natza Ferrer, que espero que torni aviat... per tornar a RAC1 i sobretot per fer el que vulgui, perquè se l'enyora molt a la ràdio. I si no la veig, l'enyoro de no tenir-la a prop.
3: Moltíssimes gràcies, Jordi. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Maria.
5: L'última vegada que et dic adéu. Natza Ferrer. Anem recollint.
1: Ara tornem.
0: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC1. Tots som u.
1: Escolta, els gots on els tens?
2: Veus l'armari alt de doble fons que hi ha tocada a la columna raconera extraïble al costat del moble d'esmorzar sobre l'aigüera XL d'acer inoxidable amb l'aixeta que redueix el consum d'aigua? Doncs aquí el tens.
3: Quan estàs orgullós de la teva cuina nova, es nota. Reforma la teva cuina amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
4: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
5: Al podcast RAC & GO parlem amb persones valentes.
6: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
5: Amb gent pionera.
7: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
5: I que vol canviar el món.
8: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
0: RAC & GO, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
9: Change the world, or the world will change you.
0: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
10: Ai, que maco! Així sona la repesca!
11: I a aquesta hora ens posem romàntiques, però romàntiques de debò, i recuperem la secció de la Clara Caraltó, el 9C, Paraules d'amor. Avui sobre el primer amor, aquell primer amor. Tot i que té molt bona premsa i sembla que sempre hagi de ser pur, intens, inoblidable, curiosament, gairebé mai, i menys ara, acaba bé. Doncs no us perdeu tot el que n'ha dit la literatura.

0: Clara, bona nit.
1: Bona nit.
0: Nova edició del Paraules d'Amor. Què ens tens preparat per avui?
1: Mira, hi ha un escriptor francès, Mireia, que deia que estimem només una vegada les nostres vides, la primera.
0: Sí.
1: Ai, avui que prendrem mal amb aquest tema que porto. El primer amor té molt bona premsa, per tota aquesta cosa de la puresa, de la intensitat, de cosa inoblidable.
0: Però jo et faria un matís. Primer amor vol dir primera vegada que tu sents que t'has enamorat, sí, que et passa alguna cosa, les papallones, els nervis, tot això, o és el primer amor que ha, és a dir, que ha set o parella, o que ha mig funcionat, o que ha passat alguna cosa? Perquè aquí hi ha una diferència.
1: Hi ha un matís. Ens funcionen tots. O sigui, jo crec que anem a la cosa més essencial, que és la primera vegada que sents que t'enamores, però és veritat que literàriament ens funciona en el moment en què hi ha o no hi ha correspondència. Ja veurem que en trobarem de totes menes. Però és veritat que és aquest moment a la vida que penses que ho saps tot i encara no saps res, que pateixes i ets feliç d'una manera sospitosa, i sobretot és aquest moment que quan han passat els anys i tu mires, hi ha aquell punt de vergonya aliena i de tendresa, i no sé si guanya més aviat la vergonya aliena que no pas la tendresa, eh?
0: Segurament, perquè a més et creus que ho estaves fent bé.
1: Que ho estàs fent bé.
0: Però no, això és totalment fals.
1: Mira, hi ha una altra frase, clar, és tot frases instagramejables avui 100%, que jo me la vaig aprendre de memòria als 16 anys, que és moment de grans enamoraments, que era de l'Eduardo Galeano, que deia que somos todos mortales hasta el primer beso y el segundo vaso, y eso lo sabe cualquiera por poco que sepa.
0: Caram.
1: Clar, després també, tota aquesta cosa, mai no acaben bé els primers amors. És això. És aquell moment en què passa alguna cosa com màgica amb algú, això que deies, no? Quan l'altre et correspon, i de cop i volta el món té una qualitat que no la tenia abans. És una cosa, és una descoberta,
0: un color, una olor diferent.
1: Exacte, amb tota aquesta cosa absoluta de les primeres vegades, no? Clar, i tu ara deies això de després el recordem com un desastre, i dèiem, ostres, tu creus que és més, a veure, si ets més optimista o pessimista, és més un aprenentatge, o sigui, aprenem més a estimar o aprenem més a equivocar-nos amb el primer amor? O totes dues coses?
0: És que aprens tant, ja, és tan necessari. No sé, clar, a veure, ara aquí, això que deia abans, eh? Les persones que tinguin un primer amor que els hi ha funcionat de sempre, endavant i perfecte, però en general la prova-error jo crec que és la garantia d'èxit, no? Perquè és clar, és que són tantes primeres vegades de tantes coses que...
1: Total. No et preguntaré fins on recordes el teu primer amor, però sí que t'explicaré per què el recordem tant. Es veu que hi ha una resposta científica. L'impacte emocional, la intensitat emocional del primer amor, es veu que genera totes unes respostes fisiològiques, neuroquímiques, val? Que fan que es consolidi aquest primer record. És com que el nostre cervell està predisposat per recordar, per encapsular i després poder recordar de manera molt vívida aquest primer amor. És a dir, amb el segon i amb el tercer ja no passa, però amb el primer sí que passa. Estem d'acord que el primer amor és un fenomen universal que fascina la humanitat, això la literatura ho sap molt bé. És veritat que la literatura, els primers amors, no acostumen a ser feliços, però acostumen a ser això que es diu fundacionals. Són un aprenentatge, sí, això sí, que deies sí, tu, eh? Sí. És una mica que la cultura ha convertit en mite aquest petit desastre de l'enamorament, val? I del primer enamorament. I avui el que farem a través d'històries i d'autors és veure una mica com s'han aproximat als primers enamoraments. Però, Mireia, et volia demanar si ens pots dir una cançó que tu et recordi aquestes èpoques de primer amor.
0: És una cançó que dius... A veure, té un munt d'anys i ells són uns clàssics, però és que...
1: T'hi porta.
0: Estima, sí. Sí, sí, sí, sí.
1: Que soni, doncs. Here comes the
0: sun. Beatles, sí, sí, el Here Comes the Sun, per mi és una època molt concreta i unes imatges molt concretes, perquè és veritat, el primer amor te'n recordes de això, tinc gravadíssimes moments, moments concrets, no?
1: Que bé. Sí, sí.
0: Doncs espero que tu també.
1: Espero sí, sí. Mira, però ara començarem, no t'explicaré el meu, començarem amb el primer amor, anem a la literatura, ja amb el primer amor d'Ivan Turgenev, que és un autor rus. El títol de la novel·la, és una novel·la curteta, és una delícia, està traduïda al català, la publica el 1860, està editada per Petits Plaers, i és una novel·la molt, molt maca. Llavors, clar, Ivan Turgenev és rus, val? I el que ens explica en aquesta novel·la... Ah, això et volia dir, amb el títol, Primer Amor, això deia. Primer Amor, el títol no ens enganya, no hi ha sorpresa, val? El que sí que t'he de dir és que m'he quedat molt sorpresa perquè hi ha moltíssimes ficcions, ja no només novel·les, poemes, sèries, pel·lícules, relats curts amb aquest títol. És a dir, és això que veiem.
0: Primer Amor.
1: Ens fascina aquesta cosa del primer amor. Doncs Ivan Turgenev, en aquesta novel·leta, ens explica l'experiència d'un jovenet de 16 anys, Jo no sé si tu tornaries als 16 anys. Mm-hmm. Època de gran revés amorós, el 16. És aquell moment...
0: I de tot en general.
1: I d'adolescència terrorífica una mica. Té 16 anys i resulta que ha arribat una família nova al veïnat i ell agafa Petrovic, va cap en aquesta casa i diu, bueno, ei, soc Petrovic, que vinc aquí al costat, què tal, com esteu? I el que passa és que aquesta nova família és una família aristòcrata, arruïnada, i la filla de la família és la princesa Zinaida, que s'enamora com un boig de la princesa Zinaida perquè és superdivertida, superintel·ligent, superriallera, tot, val? Llavors està molt bé perquè ell ho viu tot amb una intensitat tremenda i tot barrejat, és a dir, sent molta alegria, sent gelosia, se sent exultant,
0: tot crema, però
1: a la vegada se sent rabiós, perquè què passa? No és l'únic que sent això per Zinaida, tot el veïnat està captivat amb ella i li surten pretendents de sota les pedres, val? Mira, hi ha un moment que diu, oh, joventut, joventut, creus posseir tots els tresors de l'univers, fins i tot la tristesa et serveix de distracció. Que m'agrada molt perquè ens ve dir aquesta cosa de ets molt jove i sempre penses, i quan ets jove penses que no s'acabarà mai la joventut, però a mi també trobo que és molt fi aquesta cosa de la tristesa et serveix de distracció, perquè amb la tristesa del primer amor sí que és intensa, però hi ha una sensació també, el dolor no pesa del tot, la pèrdua no és del tot real... Saps què vull dir? És una tristesa que saps que és reversible. Encara no t'hi has trobat.
0: Tot és solucionable.
1: Exacte. Sí. És a dir, ens ve una mica com que el primer amor no ens enganya pels fets, sinó perquè pel temps, perquè creiem que durarà per sempre. Resulta que quan ell tenia 16 anys, que és la mateixa edat que té el seu protagonista, a la novel·la està bé, perquè a part que ens ho mira tots des d'aquests ulls enamorat, representa que ha passat uns anys i ell recorda aquest estiu en què tot va tenir aquesta intensitat, no? Doncs resulta que el propi Turgenev, quan tenia 16 anys, el seu pare, que era un coronel de la cavalleria imperial, va morir, i llavors ell va quedar al 100% a mans de la seva mare, que totes les biografies diuen que era una senyora... com t'ho diria?
0: Autoritària,
1: amb una presència dictatorial, bastant abusiva. Val? Diuen que tots els problemes per relacionar-se amb aquest pobre senyor li venen de la relació amb la seva mare. És més, Javier Marías, que té un llibre que es diu Vides escrites, on parla doncs, de biografies insòlites de diversos genis de la literatura, parla de Turgenev, val? I el capítol on parla d'ell comença així. Diu, el pessimismo de las novelas y cuentos de Iván Turgenev debió de ser el tributo mínimo y menos dañino de cuantos pudo pagar a un entorno familiar ominoso. Su acaudalada y célebre madre era de una crueldad, mezquinidad y barbarie solo superadas por la propia madre, la abuela de Iván.
0: Tela, ¿eh?
1: Això és l'inici d'una novel·la de terror. No?
0: Sí, és com...
1: Mira, jo m'he apuntat que el dia que parlem de l'amor de mares i fills, rascaré fins al final a veure què li va passar a Iván Turgenev amb la seva mare. Llavors també diuen que era una persona molt tímida, que sempre parlava fluixet, val? I a mi m'ha fet gràcia saber que bona part de la seva vida no va viure a Rússia, sinó que va viure a París. Se'n va anar a viure a París perquè una nit al Teatre de Sant Petersburg va conèixer una mezzo-soprano d'origen espanyol que es deia Paulina García Viardot, de qui va quedar completament enamorat. I llavors va dir, mai van tenir res, diuen, però va dir, amor platònic, per un altre dia també.
0: I va anar per seguir-la.
1: I va anar per estar a prop d'ella. Sí, això és el que... De fet, mai es va casar, mai va tenir fills. Diuen que potser va tenir una filla il·legítima amb una serventa. Les serventes a cada secció surten. L'altre dia amb la Virginia Woolf, igual.
0: Sí.
1: Petita red flag d'Ivan Turgenev, no sabem què va passar amb la serventa, ja ho investigaré també, si de cas, però us he de dir que...
0: Molta feina tens ara.
1: Ja, tot és una punta. Però és veritat que el seu primer amor és una delícia, així que anotat queda.
0: Anotat queda, doncs.
1: Crec que l'Albert Pla lliga molt amb la següent autora de la qual vull parlar.
0: A veure, perquè clar, em costa,
1: veure. Una mica per personatge, t'he de dir. Perquè vull parlar de la Amélie Nothomb, sí, aquesta autora belga que escriu en francès. Ella és autora de La cosmètica de l'assassí, que se'n va fer una pel·lícula fa pocs anys. i té una novel·la que es diu El sabotaje amoroso, que no s'ha traduït al català. Amb la Melina Tom, que és tot un personatge, després t'explicaré, passa una mica que les seves novel·les o t'agraden molt o no t'agraden gens. A mi m'agraden molt, és allò que no hi ha mitges tintes, saps, amb la Melina Tom? Llavors ella utilitza molt la seva vida, les seves obres, gairebé totes tenen un rerefons autobiogràfic. Llavors, en aquesta novel·la, El sabotaje amoroso, ens situa a Pequín, a un barri de diplomàtics, un gueto de diplomàtics als anys 70, perquè ella era filla d'un ambaixador belga i es va passar tota la seva infància i l'adolescència voltant per les ambaixades del món. Explica, doncs, això, que als anys 70 ella era una nena de 7 anys, alerta, 7 anys, i va anar a viure amb ells una temporadeta, una nena italiana, una miqueta més gran, i ella es va fascinar. Saps aquesta cosa dels nens? Amb els nens que són una miqueta més grans.
2: Sí, sí, sí.
1: Que és una mena d'enamorament,
2: totalment,
1: no?
2: Totalment, sí, sí.
1: I llavors, la Melina Tom, que té un sentit de l'humor molt afilat, ella és molt irònica, però té un punt de mala llet, explica com aquesta Helena, aquesta nena italiana, la passeja, com si diguéssim, amb un punt de crueltat, un punt d'ingenuïtat, però també un punt de crueltat, perquè els nens més grans saben a vegades també que creen aquesta fascinació en els més petits, la passeja per aquests patiments del primer amor, eh? Llavors, ella ho explica amb molt de sentit de l'humor, però per la Melina Tom, en aquesta novel·la, el primer amor, ni tendresa, ni cosa dolça, res, o sigui, hi ha estratègia, hi ha humiliació, hi ha submissió, saps?
2: És que això t'anava a dir quan hem començat la secció, que no sempre això de les flors i violes i que tot és tan fàcil, no, els primers amors a vegades deixen això petjada negatiu.
1: Sí.
2: I més a més per això, per la pressió social suposada de que ha de ser com una cosa molt especial,
1: molt perfecta,
2: única. I, sí, perfecta.
1: I sí, sí, sí, sí, sí. Sobretot per això, perquè no saps res, estàs aprenent. Llavors, la primera vegada que et passa és que ostres, moltes vegades no saps com reaccionar i ho fas malament, no? És el que deies tu abans, assaig-error, no? Doncs, la Melina Tom, això és molt exagerada, no? Hi ha un moment que diu, i si ella existia, aquesta Helena, estimar-la era inevitable. Per ella, el primer amor és un sabotatge amorós. I jo tenia ganes de parlar de la Melina Tom, perquè ja t'he avançat que era un personatge. Ella, mira, tu la veus, ja sempre va amb uns barrets, tota vestida de negre. És com si fos sortida d'una pel·lícula del Tim Burton. Saps? De fet, s'assembla una mica a l'Helena Bonham Carter, que és la que sortia amb les pel·lis del Tim Burton. És així. Llavors, ella ha explicat a les seves entrevistes, ho ha explicat molt això, ella des de l'any 92 ha publicat una novel·la cada any. Però n'ha escrit tres cada any. T'explico. Ella, dels tres manuscrits que escriu, n'hi ha un que es publica, i n'hi ha dos que ella diu que els destrueix. De fet, ella explica, jo ja m'encarrego que ningú llegeixi aquells...
2: Pugui trobar-ho en un calaix d'aquí uns anys, no?
1: Exacte, no? Els que jo he desestimat, està clar que no els podrà llegir ningú. Jo no sé fins a quin punt menteix, perquè els autors, a veure, també creen així una mica de mit al seu voltant. Jo penso, home, no aprofita algun dels manuscrits per la novel·la de l'any següent,
2: ja
1: no?
2: Ja t'ho fet.
1: Jolín! Doncs no, ella diu que ho llença. Llavors, la seva vida i la seva dedicació a l'escriptura és curiosa. Ella dedica 4, 5, 6 hores al dia a escriure, ho fa sempre a mà, en uns quaderns de paper reciclat, mentre beu tasses i tasses de te. Val? Llavors, quan ha acabat la seva jornada, tu quan has acabat la jornada, imagina, tu has acabat, has estat 6 hores escrivint, a tu què et vindria de gust fer, Mireia?
2: Home, no sé, anar a passejar, que toqui l'aire...
1: Mirar una pel·lícula...
2: Sí, una cosa contrària, exacte.
1: Mirar uns quants reels de gats, alguna cosa així. Doncs ella no ho fa perquè no té ni televisió, ni ordinador, ni telèfon mòbil. Res. Ella diu que es vol protegir de tot això, que ell ho explica molt bé, diu, el meu cervell, diu, és com si estigués amb tres o quatre sintonies de ràdio, llavors jo necessito que no hi hagi més soroll, no? Llavors, quan ella ha acabat la seva jornada d'escriptura, agafa, es posa els seus guants negres i un dels seus barrets, ella viu a París, se'n va fins a Montparnasse, on hi ha la seva editorial, i es posa a llegir les cartes dels seus lectors i a contestar-les a mà, una per una.
2: Cara, no, a veure, molt entregada.
1: Molt entregada. A més, és una autora que ven moltíssim, té molts lectors que cada any esperen devotament la nova novel·la de Melina Tom, no? I llavors, a mi també m'ha fet molta gràcia perquè penses, i aquesta dona, amb què es diverteix, quin és el seu moment de... Doncs diu que hi ha bona part dels drets d'autor, que són molts, Mireia, perquè es tradueix molt i es ven molt, que els dedica a comprar xampany. Li agrada molt el xampany. Bueno, com a mínim que tingui el seu moment d'escolta, de dispersió. Sí, sí, que li agrada molt el xampany bo. Llavors diu, jo gairebé tots els meus drets d'autor me'ls gasto amb xampany.
2: És l'última cosa que hagués pensat, però endavant. Per això està molt bé aquesta vida, tothom fa el que vol.
1: Exacte, té negre mentre escriu i després, quan ja ho té fet, una mica de xampany. La van entrevistar a La Vanguardia i m'ha fet gràcia perquè hi ha un moment que li van preguntar què sap vostè de l'amor? I ella va dir, és essencial a la vida, però s'ha de saber que no tindrà el rostre que un havia imaginat.
2: M'agrada, eh?
1: Està bé.
2: Sí.
1: Perquè hi ha una cosa, no? Com que cal aprendre a estimar, però sobretot cal aprendre a no enganyar-nos. És una mica l'aprenentatge. Va, seguim. Aquesta la coneixem tots.
3: Un dia, a Trabal, quan hi havia empezado la guerra civil... Dice, no tiene ninguna novela, sí, ¿verdad? Digo, sí, justamente tengo una novela, pero me da mucha vergüenza porque me parece que es muy mala, muy mala, muy mala. Y entonces insistió mucho para que se la diera a leer. La leyó también Joan Oliver, les gustó mucho y me dijeron que la mandara al Premio Creixells. Y salió premiada, supongo que no porque fuera la mejor, sino porque era la menos mala, ¿verdad? Supongo.
1: Es que... M'agrada molt, clar, està parlant de l'home,
2: sí.
1: La història que...
2: Mercè Rodoreda.
1: Que vull explicar, és Mercè Rodoreda. Doncs aquí la Mercè Rodoreda m'encanta perquè està parlant de l'home, però és que diu, claro, ganó porque era la menos mala. O sigui, no li agrada gens. De fet, és l'única novel·la de l'època de preguerra que ella salva. Tota la resta, les que havia escrit. Llavors, jo no crec que sigui falsa modèstia, t'he de dir. Jo crec que ella situa l'home en el propi procés d'aprenentatge, no? I vull dir que ho diu com molt, de manera molt, molt sincera. Clar, a l'home. Jo vull que llegeixis, Mireia, la primera frase de la novel·la
2: sí?
1: A l'home. Sí, és una frase molt cèlebre, eh?
2: Mm?
1: Com què diu, a veure?
2: Home, no recordava que era així. L'amor em fa fàstic.
1: Així mateix ho diu. Primera frase de l'home. Per mi és una frase d'obertura magistral. Podríem dir moltes coses de l'amor, no? Però no l'amor em fa mandra, l'amor em fa... Però no diríem l'amor em fa fàstic.
2: No, clar. Això ja... Aquí, el fàstic aquest, comporta moltes coses. Hi ha molta motxilla aquí darrere, eh?
1: Clar, el fàstic és aquesta cosa física, visceral, és el rebuig, no? Abans, fins i tot de conèixer l'amor, l'home, el personatge, ja el rebutja. Clar, llavors, és una novel·la d'iniciació, en què ara parlarem una mica de l'argument, però més o menys tothom el té clar, no? Però és curiós perquè és un moment en què la protagonista, que encara no sap ben bé què és l'amor, però ja el rebutja. Saps què et vull dir? Clar, aquesta història, deia, no? És la Loma, és aquesta adolescent que bastant tranquil·la, viu tot bé, i llavors un dia resulta que arriba el germà de la seva cunyada, el germà que ha vingut de les Amèriques, ric i tal. Llavors li han parlat molt bé d'aquest germà de la cunyada, té un rerefons autobiògràfic també, i llavors quan ella el coneix sent aquesta barreja d'atracció i repulsió que a vegades ens pot generar
2: l'amor
1: també. I clar, en realitat penses, ostres, hi ha qui diu que la Loma, el que li passa en aquesta novel·la, és que confon el primer enamorament, a veure, què em penses tu, amb el primer desig, o fins i tot amb la primera vegada que et sents desitjada, i a la llibertat que això et fa sentir. Saps? Algú que creus que no et desitjarà mai, de cop i volta s'ha fixat en tu, no? Llavors, hi ha una mica potser aquesta barreja...
2: Ja no saps com canalitzar-ho, no?
1: De les dues coses, hi haurà també molt de desengany, molt de dolor, molta ràbia, i aquella cosa que deien una mica les nostres àvies de et fots gran a base d'hòsties, doncs una mica a l'home també és aquesta història. I seguim, acabem amb un poeta, un autor català.
4: Dóna'm la mà, que anirem per la riba, ben a la vora del mar, bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes...
1: Són versos de Joan Salvat Papasseit que sentim recitats per Ovidi Montllor. Clar, ens n'anem de l'amor em fa fàstic a tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant.
2: Clar, tot el contrari.
1: Tot el contrari. Clar, Papasseit, potser ningú com ell ha sabut escriure l'amor com una descoberta des del cos, no? Des del present. Ell parla d'aquest amor que acaba d'arribar, no? De fet, sembla que escrigui el poema Just els poemes just abans que l'amor es compliqui, just abans que s'esgarrii.
2: En el moment bo.
1: En el moment bo, en aquell moment en què tot és molt guai, no?
5: Tota cosa.
1: Clar, també té aquell vers tan bonic, no? Deixa't besar i t'ho besa després, que és sempre als llavis que l'amor perdura. És fantàstic, sí, el Papa Sei, no?
2: Sí.
1: I és com si tingués clar que és fràgil l'amor, que l'has de viure amb una certa urgència. I recordem també que ell es va morir molt jove. Es va morir amb 30 anys, el Papa Sei.
2: Molt jove, sí.
1: Molt
2: sí,
1: jove. Sí. Llavors, a la seva poesia hi ha aquesta, no sé si aquesta consciència de l'amor, no? Però escriu això, no? Des de l'inici, no mira enrere, no hi ha nostàlgia encara. Ell estava casat amb una pentinadora de la Barceloneta, que es deia Carme Eleuterio, i diuen que també aquesta musa, que no és una musa llunyana, sinó que és una companya, aquesta presència del cos, és una mica per això, perquè hi havia la inspiració de qui va ser la seva companya.
2: Doncs quina manera, sí. Clara, d'arribar al final del programa. Digues.
1: Exacte, no.
2: Vols afegir alguna cosa més?
1: Acabo amb una miqueta més de Papa Sei, que sí? Diu, la carn fa carn, el vi fa sang. Últims versos d'avui. El desig alimenta el desig, el cos crida el cos i el vi ens escalfa, el xampany també, com a la Melino Tom. Sí.
2: Doncs Clara Caraltó, com sempre, amb les paraules d'amor. Bona nit a tothom.
6: Ai, la repesca, que maravilla.
7: I més enllà de què hi ha dit la literatura, a aquesta hora també volem saber, des d'un punt de vista psicològic, què hem de saber sobre aquests primers amors que tant i tant ens marquen. Per això ara repesquem aquesta secció de la primera pedra que van fer amb la psicòloga Helena Puigguitart.

0: Avui parlem de, home, si estem a l'estiu, doncs el primer amor moltes vegades passa en aquests dies. En parlem amb l'Helena Puigguitart. Ella és psicòloga, autora del llibre Lo mejor de mi i també de La corona de les sis pedres. Helena, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, Noé.
0: És veritat, potser que a l'estiu, no sé, es fa més fàcil tenir aquests primers amors, històries d'amor en general.
1: Les dues hem posat una cara que jo crec que ens ha delatat. Sí.
0: És quan coneixes, tens temps per conèixer, totalment, fer noves amistats, viure noves experiències.
1: Sí, i sobretot aquest primer amor, no? Aquesta joventut, que clar, moltes vegades molta gent diu aquell primer amor al poble on jo anava de vacances, el lloc on anava de vacances, i que llavors tornes i pum, tornes a la realitat, no? Sí, l'escola, sí, etcètera, i aquella persona desapareix.
0: Desapareix totalment.
1: Tal qual.
0: Però avui volíem parlar d'aquests primers amors, que els pots fer l'estiu o no,
1: sí,
0: però que segur que marquen una mica. Això és el que volíem saber. Et marca aquell,
1: sí,
0: primer amor?
1: Sí, jo, sí, crec que sí, una gran majoria, sí, per això hi ha aquest mite del primer amor, no? Que hi haurà gent que dirà, no, però aquest primer amor m'ha sigut igual. Però jo crec que és la primera teva experiència com a cosa d'aquella cosa de sentir papallones a la panxa, de sentir aquells nervis, de veure que el temps et passa a la velocitat de la llum, et diuen els pares, torna a les 10 i no pots, no vols tornar, no? Que estàs tot el dia pensant en aquella persona. Jo crec que aquesta primera sensació corporal de l'amor dintre del cos, jo crec que no s'oblida.
0: No s'oblida. I a vegades pot ser per mala experiència, és a dir, tant per bé com per mal.
1: Sí, efectivament. I fins i tot perquè és un drama tornar a casa després d'unes vacances, d'aquell primer amor, quan et separes, perquè normalment ets molt jovenet, no? Aleshores, el drama de tornar a la realitat, de separar-te d'aquella persona quan has viscut aquelles emocions, el cos, Noé, està com si fos una addicció i té un síndrome d'abstinència com una catedral. Llavors, això també crea malestar.
0: Clar, perquè estem parlant del primer amor, però també del primer desamor.
1: Sí.
0: Potser aquest seria el punt més difícil de gestionar.
1: Sí, sí. També el primer desamor marca tant com el primer amor, i a vegades hi ha persones que diuen, jo no he tingut mai un desamor, doncs felicitats, no? Però realment es passa molt malament. I hi ha una cosa que la dic sempre, que és que el desamor marca els 13, els 25 i els 95, suposo,
0: clar,
1: no?
0: I
1: no
0: sé si els separacions i de divorcis, i hem dit que hem parlat de dol, també ho és quan, quan no hi ha tants lligams,
1: sí,
0: perquè és la primera vegada, no?
1: Sí,
0: el,
1: sí,
0: primer desamor. De totes maneres, aquests desamors, és bo aprendre'ls a superar sols? Necessitem ajuda dels pares? Quan els pares han de posar-se al mig?
1: Mira, jo crec que si l'adolescent, sempre dic que es fa als primers anys de vida del nen. És a dir, quan un nen té 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anys, allà estàs construint el teu adolescent. Els que ens escoltin i tinguin nens d'aquestes edats, és importantíssim. Quan et venen els pares amb un adolescent, o noi o noia, complicat, que té una situació complicada, que els hi costa, que és complex, hi ha una cosa que és veritat, que és que anem tard, perquè a vegades no s'ha treballat una comunicació. Jo em poso a vegades les mans al cap quan sé de nens que sopen, o nenes que sopen sols a la seva habitació perquè estan amb l'ordinador, i això passa, no? I encara que sembli impossible dinar, mira, perquè les escoles, sabem, els instituts tenen els horaris que tenen, però això passa, i llavors ja fan vida com molt, molt independent, cadascú sopa per la seva banda. No, el moment de taula és molt important, perquè aleshores aquest primer amor que tu em preguntes de, han de recórrer els pares ens hi han de posar si veiem que estan patint. Clar, què passarà? Que si tot això ho has promogut durant tota la vida del teu infant, el moment en què passi, que els hi costa, perquè comparteixen amb el grup, el grup passa a ser el top.
0: El
1: és a dir,
0: important.
1: Els pares ens destronen i passa a ser el grup el més important, i comentaran abans amb els amics que amb nosaltres, d'acord? Però jo crec que en els pares també faran el comentari si ho estan passant malament, si s'ha promogut el que és la comunicació i la confiança. Això és importantíssim. I si s'ha parlat del món emocional a casa. Jo hi ha un exercici que els hi poso als pares dels més petits, que dic, demana, primera, una cosa que t'ha passat, que t'ha fet riure avui, una cosa que t'ha passat que no t'hagi agradat o que ha sigut trista, i que els pares intervinguin aquí, diguin, doncs mira, a mi m'ha passat això i m'ha passat allò.

0: corren a un pare o una mare per dir, mira, està passant això amb la teu filla, la teva filla, i això també inclús seria bo, no? Però aleshores, evidentment, la participació d'un adult conscient, que sap fer, com fer-ho, que és assertiu, que sap posar límits de manera amorosa, que treballa l'amor incondicional, que és el factor número 1 de protecció dels nens, i els adolescents, lògicament, és un adolescent pot fer una cosa molt mal feta, però jo no el deixaré mai d'estimar, li posaré límits, fins i tot tindrà una conseqüència, però ell ha de veure que jo mai el deixo d'estimar. L'amor incondicional el que fa també, si jo el tinc des de petit, és que si faig coses que no estan bé, si estic amb problemes molt grossos, jo recorreré als meus pares, perquè sí, potser em caurà, algú, em caurà el pèl, no? Però em caurà el pèl d'una manera amorosa, també. Mm-hmm. És a dir, sé que m'estimen i que em volen ajudar.
1: Exacte, doncs aquest és el missatge que ha d'acompanyar també amb aquest primer desamor que tant ens marca. Helena, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, noia, com sempre.
2: Ara tornem.
3: La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1.
4: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
5: Xarxa Hyundai de Barcelona.
6: Propera parada, plaça Lesseps.
7: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
8: Notícies.
9: Contingut exclusiu.
8: Ràdio en directe.
9: RAC més 1.
8: Podcast.
9: Perquè amb l'app de RAC 1, tot és més. Més.
10: RAC 1. Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
11: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
12: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
13: No, que no és gens bo per la pell, nena.
14: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
15: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
16: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
17: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
15: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
18: Bon estiu.
9: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
19: Ei, què passa? Què feu?
20: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
21: Ua, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
22: I unes cadires a platja, que són la mar de xules.
19: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
21: Ja, però si agafem lloc.
20: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
19: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
22: I què hem de fer?
19: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
22: Ah, de conya.
20: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
19: Que sí.
9: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
19: Amb Pere Mas, jo mateix.
9: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
23: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
20: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
23: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
20: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
22: Hi ha gent i el Pere Mas.
9: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
20: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia he de vindre amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
9: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
8: RAC 1. Tots som un milió.
9: RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
24: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
9: Cada nit, tota l'actualitat esportiva, el mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
25: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
9: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
8: RAC 1. Tots som un milió.
9: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
2: RAC1.cat.
9: El portal de RAC 1.
2: Escolta i descobreix
9: tot l'univers RAC 1 i RAC+1 amb detalls.

0: RAC 1. Notícies.
1: Marc Follato.
2: Bona nit, són les 10. Carles Puigdemont ha denunciat l'estat espanyol davant la Comissió Europea per l'incompliment de la llei d'amnistia. El seu advocat, Gonzalo Boye, ha presentat un escrit al qual ha tingut accés en RAC1, exigint que la Unió Europea obligui els tribunals d'Espanya a complir amb els tractats europeus. Tot plegat després que ahir el Tribunal de Comptes decidís no executar la sentència del TJUE i donés a les parts un termini per poder presentar al·legacions. D'altra banda, el Constitucional decidirà al setembre sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Serà el dia 22 i el primer dels recursos que resoldrà serà el de Jordi Turull, que és el primer que es va presentar. El TC deliberarà sobre la petició d'empara que va fer el secretari general de Junts. La resta de descrits s'aniran incloent els de la resta d'encausats del procés. Més coses, la nova llei anti-tabac que s'ha aprovat al Consell de Ministres d'avui prohibirà fumar en festivals a l'aire lliure. El sector no creu que sigui un gran problema, tot i que els obligarà a fer canvis, com ara penjar cartells o advertir prèviament als assistents. En una entrevista al 9C de RAC1, la directora del Canet Roc, Gemma Recoder, avisa això sí que ells no faran de policies.
3: Ara, d'aquí a que es pugui controlar entre 25.000 persones que hi ha alguna que fuma, no ho podem garantir. I no anirem una a una persona dient que no fumin. O sigui, es posaran els cartells, es farà tot el que s'hagi de fer, però policies no serem.
2: La llei antitabac ha de passar ara pel Congrés dels Diputats. De moment encara no hi ha data de quan podria entrar en vigor. La normativa preveu que també quedi prohibit fumar a les terrasses, platges, piscines i recintes esportius. I prohibeix per primer cop fumar als menors, tant tabac com cigarretes electròniques i vapejadors. A aquesta hora els bombers continuen treballant per apagar un incendi en una indústria a Vilamalla, a l'Alt Empordà, i són amb 17 dotacions. El foc afecta completament l'interior d'una nau de pintures i aerosols situada al polígon Pont del Príncep. L'incendi obliga a tallar la carretera Nacional 2 en ambdós sentits. De cara a demà, els agents rurals mantenen una setantena de municipis de 13 comarques en nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. El cos demana extremar les precaucions i respectar les restriccions. I a Maials del Segrià, 9 persones han quedat ferides per la volcada d'una furgoneta. Ha passat a la carretera C12 i s'ha hagut de tallar la via durant una estona. Els ferits són 4 homes i 5 dones i un d'ells està crític, tot i que no estem per la seva vida. Un apunt de la crònica internacional. Donald Trump assegura que atacarà aviat un búnquer nuclear iranià. El president dels Estats Units diu que l'Iran vol reprendre els contactes amb Washington per arribar a un acord de pau, però assegura que només ho farà si creu que hi ha una voluntat clara de pactar.
4: Es volen reunir desesperadament per mirar d'acabar amb la guerra, però us diré que fins que no veiem que volen arribar a un acord significatiu, no estarem interessats en parlar.
2: Trump també diu que està disposat a dialogar amb Hezbollah si el govern del Líban li demana. Ara els esports amb Miquel Pascual.
5: L'Espanyol ha agonitzat el por de la segona divisió francesa en el seu segon amistós de pretemporada disputat a Peralada. Joan Ferrer.
6: Segon partit de pretemporada i segona victòria. L'Espanyol l'ha golejat per 4-0 al Pau de la segona divisió francesa. Els primers minuts de partit, Rafa Bauza ha obert la llauna amb un xut creuat des de la frontal de l'àrea i a les acaballes de la primera meitat, Quique García ha convertit en gol una centrada de Jofre Carreras, que el 19 blanc i blau ha rematat a la perfecció. El descans ha arribat amb aquest 2-0 i a la segona meitat, Lele Cabrera, la sortida d'un córner, i més tard, Marcos Fernández rematant una centrada de Dolan, han acabat posant el 4-0 definitiu. Bon ambient al municipal de Peralada, on l'Espanyol segueix confirmant sensacions molt positives en aquest principi de pretemporada.
5: Mentrestant, 6 dels blaugranes que han guanyat el Mundial amb Espanya, Joan García, Cubarsí, Eric García, Pedri, Dani Olmo i Ferran Torres, han tornat avui a Barcelona després de la celebració del títol d'ahir a Madrid. Gavi i Lamine Yamal no han tornat amb els seus companys, però està previst que tots ells s'incorporin a la pretemporada del Barça el 12 d'agost. I en ciclisme, Remco Evenepoel reforça la segona posició al Tour de França després d'haver-se imposat en la contrarrellotge de la 16a etapa. El belga ara li trau més de 2 minuts a Isaac del Toro, que completa el podi en tercera posició, mentre que Pogacar, tot i si dir gairebé 30 segons, manté un marge de 4 minuts i 32 segons al capdavant de la general, tot plegat en una etapa en què Florian Lipovic, fins ara 5è, s'ha retirat del Tour per una caiguda.
2: Pel que fa al temps, aquest dimecres tornarà a fer molta calor, tot i que no serà tan extrema i no s'arribarà als 40 graus. El sol continuarà dominant, però també es mantindrà la pols en suspensió i aquest cel més aviat emblanquinat. A la tarda es podrà repetir algun xàfec o tronada de poca estona, més probables al Pirineu i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
4: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
0: RAC 1.
5: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
6: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
7: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
8: No, que no és gens bo per la pell, nena.
9: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
10: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
11: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
12: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
10: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
2: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
13: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
14: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
15: Em poses una birra, si us plau?
14: I tant. Vols una copa o una mitjana?
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
14: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1, tots som un milió. RAC 1.
16: Digui?
17: Marc, què passa?
16: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
18: Ah, que estem de vacances.
16: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
18: Marc, és que no et sento.
16: Escolta,
18: bé, eh?
16: No pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics.
18: Marc.
16: Bandarres.
18: Marc.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró.
16: Així va el país! Així va el país!
0: RAC 1. Tots som un milió.
19: Així sona la refe... Venga, chato, la repesca, que és lo que faig jo.
20: Aquest estiu pot ser que molts de vosaltres agafeu el cotxe per fer algun tipus de viatge, i si teniu un cotxe elèctric, això, ja us aviso, que us interessa. Fa uns mesos, al Versió RAC1 vam parlar amb el Dani Horta. Ell és un testimoni que va fer 3.000 quilòmetres en cotxe per Europa. Ho va fer aprofitant les vacances de Setmana Santa i va venir des de Suècia fins aquí. Tot va ser un èxit, però el periple va començar amb els punts de recàrrega inoperatius que es va trobar quan va entrar a Catalunya.
21: Atenció a la història que us explicarem ara mateix. Si viatgeu a algun lloc i ho feu amb cotxe, esperem que no tingueu tants mal de caps, perquè això és una odissea, per arribar al vostre destí com els que ha tingut un català que viu a Suècia i que en aquests dies ha decidit, diguem-ne, una decisió que havia de ser bona i que segurament ara se'n penedeix, venir a veure la família a Catalunya. Ell és el Dani Horta. Dani, bona tarda.
22: Hola, què tal?
21: Gràcies per acompanyar-nos. On ets ara mateix, Dani? On sou amb la família?
22: Jo ara som a Olivella.
21: Val, que aquest era el destí final, eh?
22: Sí, a casa amb uns pares, sí.
21: Perfecte. Quin cotxe tens?
22: Tinc un Nissan Ariya elèctric, 100% elèctric.
21: I quina autonomia representa que té aquest cotxe?
22: Bueno, depenent de la temporada de l'any, a l'estiu uns 500 i pico de quilòmetres, a l'hivern, sobretot a Suècia, igual baixa a 350, una cosa així. O sigui, baixa bastant amb el fred, diguéssim.
21: Perquè no? Vosaltres viviu a Suècia, no?
22: A Suècia, sí, sí, sí, sí.
1: I veu tenir una bona pensada en teoria, que ara en perspectiva per això deia que potser no va ser tan bona, que veu decidir venir des de Suècia fins a Olivella, al Garraf, per veure la família, i tot plegat es va convertir en una odissea acompanyada del vostre cotxe elèctric. Per començar, per on veu passar? Quina era la primera parada?
22: Bueno, sortint de casa, de Suècia, vam anar per Dinamarca, després vam creuar a Alemanya, tota Alemanya, tota França i fins a arribar a Catalunya.
1: Val. Abans d'arribar a Catalunya, com van anar les càrregues del cotxe?
22: Perfecte. De meravella a tot arreu. O sigui, unes instal·lacions brutals a tota Europa, molt bé. Molt ràpides les càrregues, igual en 50 minuts tens càrrega completa de, jo què sé, de 60 o 70 quilowatts, o sigui, molt, molt ràpida.
1: I són uns espais agradables, aquestes càrregues de Dinamarca, Frankfurt...
22: Sí. Típica benzinera gran i tal, amb molts punts de càrrega, o sigui, amb restaurant... Amb
1: restaurant.
22: Bueno, típica benzinera, diguéssim.
1: Benzinera,
22: no?
1: Però amb càrrega elèctrica, diguem-ne, que funciona bé. Molt bé, Dani, doncs aquí acabaria la història si no fos cas que heu hagut d'anar a Catalunya. Aquest és l'únic problema. Si us haguéssiu quedat a França, doncs hauria passat. Creueu la frontera, què passa?
22: Sí. Bueno, nosaltres la darrera càrrega va ser a Levallois, a França, sí. Vale? Diguéssim a uns 250 quilòmetres aquí d'Olivella, i vam fer aquesta càrrega fins a arribar al 100%, perquè quan carregues, diguem, el darrer 20% triga més, no? Llavors penses, bueno, ja estic a prop de casa, tiro i ja faré per Catalunya, per Girona, ja faré una càrrega i arribo a casa, no?
3: Error, error.
22: Error, error. Ara mirant enrere, error.
1: Digues.
22: Arribem al Gironès, a l'àrea del Gironès, a l'AP7, i allà anem a fer càrrega. I, casualitat, no funcionaven. Hi havia tres postes d'aquests a càrrega i no funcionava cap, no?
1: Cap dels tres, bueno,
22: Caps dels tres, no.
1: Zero de tres.
22: Tenien pinta de tenir trenyines i tot, no? O sigui, allò no...
1: Que potser no havia funcionat mai, no?
22: Potser no havia funcionat mai, exacte. Llavors, bueno...
1: No perdem l'esperança, perquè és una casualitat. És zero de tres. Anem d'anar a buscar una altra. Ara on anem?
22: Vinga, tirem avall, una mica més avall, a Massanet.
1: Massanet.
22: Vale? Arribem a Massanet i el mateix, no?
1: Ja
22: té tot una pinta una mica estranya. Llavors entro a la botiga per preguntar, aviam què passava o què em sabien dir, no? I em diuen, sí, és que ens han pres els cables.
17: Hòstia, això és l'oix.
1: Han robat els cables de la recàrrega.
22: No el cable que es connecta al cotxe, sinó la instal·lació, tipus ferrocarrils, si m'entens?
17: Sí,
22: tot el cablejat arrencat, exacte.
1: Jo pensava que us havien robat les mangueres i ja dic que aquest país està a les últimes. Si hem d'anar robant les mànegues de benzina, estem a les últimes.
22: Instal·lació elèctrica.
1: Aquest punt, a quan estàs d'autonomia? Perquè, clar, tot això va baixant.
22: Sí, aquí estic a 87 quilòmetres. D'arribar a casa.
1: I
22: quan, o sigui, em queden per 87 quilòmetres.
1: Val. I quan faltava per arribar a casa?
22: 100 i pico.
1: Per tant, no arribem, eh? No arribem. Val. Bueno, següent, vinga.
22: Una mica desesperat en aquest moment.
1: Sí, clar.
22: Segueixo tirant. La següent, el mateix, no funcionava tampoc. I llavors aquell noi em diu, sí, mira, esto fue un proyecto que empezaron hace un año y medio y todavía no lo han acabado.
3: Hostia. Això quina zona era ja?
22: Això era a Hostalric.
17: Hostalric.
22: És preciós. Hostalric, vale? Anàvem baixant, molt maco, sí.
1: Bueno, diu, no lo han acabado, vull dir, a veure, tampoc és molt complicat, és que... no és la Sagrada Família, són tres mànegues de càrrega.
19: Sí, però s'ha de connectar a la red, eh?
1: Sí.
19: No és tan fàcil,
1: sí. És molt complicat.
19: El torpedo.
1: Jo aquí ja m'hauria posat molt nerviós, Dani?
22: Molt nerviós, jo ja ho estava. Sí, llavors li pregunto i em diu, saps què? Pots anar a la benzinera que hi ha a la Roca...
1: Aquesta és la bona.
22: Aquí havia de sortir de l'autopista ja, perquè ja no me'n refiava de tirar més avall. Llavors dic, bueno, vaig a la Roca, aviam, tindré més opcions.
1: La Roca allà, hi ha moviment, hi ha molts turistes.
22: Bueno, vaig a la Roca i això, aquesta benzinera està a l'altra banda, diguem, en sentit nord.
17: Exacte. Vas haver de girar.
22: Això mateix. Vaig per allà, giro, entro, un poste. Un de petit.
1: Un.
22: Sí, a una Repsol. Vale? Entro allà i, bueno, sí, no funcionava. Estava com fora... com fora de servei. Estava com fora de servei, ¿vale? O sigui, jo veia la meva aplicació, veia que estava disponible, però que no podia carregar, sortia inaccessible. Llavors, parlo amb la noia molt amable, truca a servei tècnic, no sé què, ho solucionen, ¿vale? Però a l'hora de pagar, jo havia de pagar amb Wallet. Vale?
21: Sí, jo no tinc servei de pagament d'aquestes benzineres, sí.
22: Exacte, i només es pot pagar amb això. La càrrega elèctrica només es pot pagar amb l'aplicació. No pots pagar en efectiu ni amb targeta.
4: Però i ara, hosti.
22: Vale? La càrrega, si tu fas benzina o diesel o el que vulguis, llavors sí, però la càrrega elèctrica només es pot fer amb l'aplicació.
21: Amb els quilòmetres que has fet i el mal de cap, hauria sigut millor parar un moment, canviar el cotxe, un de segona mà, un de segona mà amb benzina,
4: o fer autostop
21: i arribar... Bueno, però i aquí quina autonomia quedava?
22: Bueno, estava ben a prop, perquè a vegades, quan, si tu condueixes ben a poc i aprofites, regeneres energia, llavors seguíem els mateixos quilòmetres, perquè poder vaig fer 10, però si els fas molt a poc o aprofites les baixades i tal, com que regeneres energia, llavors la bateria no ho nota, això. Vale? Com, i això, aquesta era la situació. Estava en 87 quilòmetres encara. Vale? Bueno... Llavors, intentant solucionar el tema de la wireless, i em diu, tu portes visa estrangera, oi? I dic, sí. Ai, aquí tindràs un problema.
4: Home, no,
22: perquè
4: l'aplicació no
22: accepta visas estrangeres.
21: Vale? Realment és desolador, eh?
5: Vas mirar que no hi hagués llavors... cap càmera oculta ni
4: però,
5: res,
4: escolta'm,
5: no?
4: Però amb aquelles persones amb qui parlaves, dius, pagui-m'ho vostè, jo li dono el cent a vostè.
5: Li faig un viso.
4: I vostè, pagui-m'ho vostè si té l'aparato.
22: Ja ho vaig pensar, ja. Però, bueno, llavors la noia va trucar al servei tècnic de l'aplicació aquesta i llavors em van enviar un link, un enllaç, per on podia pagar per una web. Vale? Per comptes de, amb l'aplicació, podia pagar per una altra banda. No, llavors, un problema, comença a funcionar l'aplicació, o sigui, l'electricitat, ja funciona. El sorollet i comença a funcionar.
21: Ara,
22: vale? 5 minuts i es para una altra
4: cosa. No, home, no!
5: No m'ho puc creure.
22: Ho torno a fer 3 cops. Tres cops es va parar.
21: 3 vegades aturat.
22: No havia pujat res. M'havia pujat res, perquè comença, que no carrega res. O sigui...
21: Mira, Dani, que jo no tinc ni cotxe, ni cotxe elèctric.
4: M'estic
21: posant nerviós, nerviós. Estic per venir jo, empenya el cotxe ja.
22: Llavors, bueno, ja em dono per vençut, li dic a la noia, mira, molt amable, però això no ho puc fer. Em quedaven, bueno, 87, penso, ja arribaré a casa, vale? I, bueno, el problema, això, perquè es desconnectava el poste, era perquè tenien... El poste estava, com diguéssim, a 50 metres de la botiga i llavors la wifi no li arribava. I llavors perdia la connexió i se n'anava.
21: Estàs desmuntant tu sol tot el que és el programa de benzinera elèctrica catalana, eh? Però com te'n surts d'això? A veure, perquè és que, clar, ha de tenir un final, això, Dani.
22: Bueno, sí, llavors, el meu plan era anar per l'AP7 fins a Vilafranca i després tombo Olivella, no? Llavors vaig haver de canviar, perquè com que estava a l'altra banda, vaig haver d'entrar per Argentona, no sé què, agafar la C32... i amb el perill d'entrar per la ronda de dalt.
21: Exacte. Perquè,
22: si em trobo un embús o qualsevol cosa, ja l'hem parida, no?
21: Totalment.
22: Bueno, vaig estar... Eren 4:45, em sembla, llavors suposo que encara no era hora d'haver-hi molt tràfic, i bueno, vaig anar tirant. Vaig fer més càrrega jo mateix regenerant energia que la que vaig poder carregar a Catalunya.
5: És increïble.
22: Vale? Bueno, vaig parar al Maresme, no funcionava. Vaig parar a Castell... Vaig parar al Prat, tampoc funcionava. Vaig parar a Castelldefels, un altre que era de la marca aquesta amb l'aplicació, evidentment no em va funcionar. I finalment vaig tenir el premi d'haver de pagar el peatge de la C32
21: també. Se'm va fer il·lusió, sí.
22: Com, com un extra, que es fa il·lusió.
21: Benvingut a casa.
6: Catalunya, sí. Catalunya és...
22: això, això.
5: Escolta, un parell de cosetes. Mira, una persona diu que va fer el mateix el desembre del 2024. En aquest cas venia de Noruega amb un Volvo EX30 i va agafar caravana amb un meló i va arribar a Sant Feliu de Llobregat a casa amb un 2%.
21: Hòstia. Bueno, la pregunta és, amb quin tant percent vas arribar tu?
22: Amb un 5.
21: Ui! Ui!
5: Sembla que entris a un altre món. I el Manel et dona un molt bon consell. Si surts de l'autopista i vas a qualsevol poble o ciutat, al costat de la biblioteca municipal, del CAP o de l'Ajuntament, en principi, hi trobaràs un carregador.
21: Segur. Segur. L'altra cosa és que funcioni.
5: Clar, però bueno, almenys és que, ho provem.
7: De fet, hi ha dades recents que diu que dels 13.500 carregadors elèctrics públics que hi ha a Catalunya, prop de 3.000 estan inoperatius. Dels que sí que funcionen, només un 9% són d'alta potència, és a dir, que pots carregar el cotxe en mitja hora, la resta trigues unes 3 hores.
21: Ah, mira. Dani, la pregunta és, com tornareu ara? O sigui, quina és l'estratègia?
22: Bueno, home, si carreguem fort des d'aquí, des de casa, sí. Ara, com marxem al maig, o sigui, estem...
21: Ah, val, o sigui, ja temps, creia que marxàveu dilluns, ja. Sí. Val, val.
22: No, estem fins al maig, llavors ja farà calor, la bateria de... O sigui, estic segur que arribaré a França i llavors allà ja podré carregar tranquil·lament.
21: I si no, d'aquí al maig tens temps de vendre't el cotxe, comprar-te... un dos cavalls, però literalment, dos cavalls.
8: Sí,
21: dos cavalls, sí. Dos animals, dos ponis i anar tirant cap a França.
22: Ja et passaré l'enllaç de Wallapop.
21: Sí, sí. Espectacular,
22: si
21: espectacular aquesta història, Dani. Una abraçada, moltíssimes gràcies.
22: Vinga, a vosaltres.
21: Adéu.
23: Buah, això és la repesca.
20: I com cada dia, abans d'acabar el programa, posarem una mica de música i ho farem d'una manera una mica especial. Ho fem amb un joc que hem anomenat Cançons Encadenades i vam començar-lo ahir, el vam estrenar ahir amb el Marc Simón, però recordem com funciona. Es tracta de que una persona de la ràdio ens presenta una cançó que li agrada per algun motiu, que li recorda alguna cosa bona, ens explica el perquè i li recomana a una altra persona de la ràdio. Aleshores, a partir d'aquí, el que rebi la dedicatòria serà l'encarregat de recomanar la següent i així anirem fent fins a finals d'estiu, que haurem passat els gustos musicals d'una bona colla de gent d'aquesta casa. I avui, com dèiem, nominada pel Marc Simón, ens acompanya l'Alba Segarra, una de les veus dels Teloners de RAC1. Alba, què tal, com estàs? Bona nit.
24: Molt bé, molt contenta. I molt afalagada que Marc Simón m'hagi escollit a mi.
20: Home, és un gran honor, eh?
24: Home, i tant.
20: A veure, tu quina cançó ens portes?
24: Jo us porto la cançó Ull per Ull d'Adrià Puntí.
20: I a veure, per què l'has triat? Com la descobreixes?
24: Jo aquesta cançó la descobreixo amb un nòvio que vaig tenir. A vegades hi ha nòvios que se'n van de la teva vida perquè han de marxar, però et deixen algo interessant. I en aquest cas em va deixar Adrià Puntí. Jo coneixia Adrià Puntí, però no havia anat mai a cap dels seus concerts. Uh-huh. I amb aquesta persona em va introduir molt en el món d'Adrià Puntí.
20: I què significa per tu? Recorda aquesta persona o és més els concerts que has viscut d'ells, etc?
24: No em recorda aquesta persona, per sort. a mi em connecta molt amb uns concerts molt íntims que feia l'Adrià, on veies un músic que realment encara seguia... Per mi, igual és el que em transmetia, molt apassionat per la seva música, molt connectat amb la seva música, hi havia molta veritat, i eren concerts que no sé si m'emocionava tant la música com veure-la amb ell fer música.
20: Et recordes en algun altre moment, a part d'aquests concerts, escoltant aquesta música?
24: Jo, Adrià Puntí, és algú que em poso un diumenge a la tarda.
20: Uh-huh. I un moment en què no l'escoltaries?
24: No l'escoltaria... Crec que no l'escoltaria anant amb cotxe amb les meves amigues a la platja.
20: Vale. Què escoltaries amb les teves amigues anant a la platja?
24: A més a més, anant a la platja demana una oreja de Van Gogh, però de l'alçada d'un campanar. Crits i seguir sentint-nos vives, encara que tinguem vora 35 anys.
20: I tant que sí. I a veure, qui de la ràdio li recomanes aquesta cançó de l'Adrià Puntí?
24: Jo li he recomanat a l'Eudald Martínez. Hem baixat a la planta 3. I una cosa que jo estic supercontenta és que ara tenim a darrere les persones d'informatius. Abans informatius, igual que el món, estàveu amb una altra ala i no us veiem mai.
20: I ara us heu pogut fer amics.
24: Exacte, i estic descobrint gent xulíssima entre ells. Eudald Martínez. I Eudald Martínez me l'he trobat també a fora de la ràdio, en un parell d'esdeveniments. Ai, no sé, és una persona... Saps aquella gent que li confiaries moltes coses sense conèixer-lo? Pues aquesta és la sensació que em dona.
20: Totalment d'acord.
24: I crec que sabrà apreciar... li sabrà despertar Adrià Puntí el que a mi em desperta Adrià Puntí.
20: Ai, que guai. Molt bé, Alba, doncs moltíssimes gràcies. Nosaltres marxem. Moltes gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Ull per Ull d'Adrià Puntí. Perdó la...

0: A l'estiu, els tres essencials d'una dona cuqui. Un vano, un folard i menjar un gelat de cucurutxo mirant els ulls del teu iogurint. S'ha de ser una mica porca.
1: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
2: RAC 1.
1: Tots som un milió.
2: RAC 1.
3: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
4: Escolta, un moment. ¿Tú també a la promo del 9-7 de l'estiu?
3: Hombre, tú, ay, ay, ay. Por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí. Dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
4: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
1: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
3: Vinga, remàtamelo, careta de sortida i...
2: RAC 1.
1: Tots som 1. RAC 1.
5: Digui? Marc, què passa?
6: Pots saber per què no sou aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
5: Que estem de vacances.
6: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
5: Marc, és que no et sento.
6: Escolta,
5: bé, eh?
6: No em pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics.
5: Marc.
6: Bandarres.
5: Marc.
1: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
6: Així va el país! Així va el país!
2: RAC1.
1: Tots som un milió.
2: RAC1.
7: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
8: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
9: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
10: No, que no és gens bo per la pell, nena.
11: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
12: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
13: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
14: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
12: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
13: Bon estiu.
1: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 21 de juliol, el dia que es tanca el termini per votar l'11 ideal del Mundial. La FIFA va publicar tot just després de la final la llista dels candidats en què hi havia, o en què hi ha, 5 jugadors de la selecció espanyola: Pedro Porro, Cucurella, Rodri, Oyarzabal i Lamine Yamal. Aquest, el mataroní, per cert, és l'únic blaugrana que opta a entrar a l'11. Ara bé, més enllà dels nominats, el que realment crida l'atenció són les absències, especialment les de Pau Cubarsí, recordem, el millor jugador jove del Mundial, segons va dir la mateixa FIFA, i la de Laporte. Tots dos són els principals artífexs que Espanya acabés com la selecció menys golejada de la competició, amb només un gol en contra. En canvi, sí que hi són, per exemple, els dos centrals de l'Argentina, el Cuti Romero i Lisandro Martínez, o, encara més surrealista, el neerlandès Van Dijk, que va caure a 16ens de final, o el brasiler Gabriel, eliminat als 8ens. Són algunes de les incongruències d'aquesta llista que ha donat la FIFA perquè aquells que vulguin puguin votar l'11 d'aquí a dues hores és quan s'acaba el termini. Per cert, parlant del Mundial, avui han aterrat a Barcelona alguns dels blaugranes que l'han disputat, és a dir, Joan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo i Ferran Torres han tornat a Barcelona després de la celebració del títol d'ahir a Madrid. Ara comencen, doncs, 3 setmanes per ells de vacances, fins al 12 d'agost, aproximadament. Dies en què Ferran Torres, un d'aquests 6 jugadors del Barça que avui ha aterrat, haurà de pensar en el seu futur, si renova amb el Barça o accepta alguna de les diverses ofertes que té sobre la taula. I en aquest sentit, atenció al que publica avui el diari L'Equip, segons el rotatiu francès, el Madrid s'afegeix a la llista d'equips interessats en el davanter blaugrana. En parlarem, i també en clau blaugrana ja tenim data per la presentació de Karim Adeyemi. El club té previst fer oficial demà mateix el seu fitxatge i dijous, si tot va bé, se'l presentarà. En parlarem de tot plegat en temps de tertúlia, avui amb el Francesc Latorre i l'Àlex Dalmas, i tot plegat el dia que l'Espanyol ha disputat el segon partit de la pretemporada. Fa poc més d'una hora a Peralada, els blanquiblaus han guanyat el Pau de la segona divisió francesa. Anem cap allà i tenim el Joan Ferrer. Joan, bona nit.
2: Bona nit, Xavi. Golejada, com dius, de l'Espanyol per 4-0 davant el Pau francès en el segon test de pretemporada dels blanquiblaus. Un partit que ja des de ben aviat s'ha posat de cara amb un gol matiner de Rafa Abouza. Abans del descans, Quique García ha fet el segon, rematant una bona centrada de Jofre Carreras, i ja a la segona meitat l'uruguaià Lele Cabrera i més tard Marcos Fernández han acabat de tancar el marcador amb aquest 4-0 definitiu. Bon ambient al municipal de Peralada per un Espanyol que segueix agafant ritme i sensacions poc a poc a base de victòries.
1: Doncs d'aquí a uns minuts, cap al final del Tobiràs, recordeu que a l'estiu anem fins a 12:45 de la matinada, doncs cap al final del Tobiràs explicarem detalls d'aquesta victòria i també sentirem protagonistes. Joan, fins després.
2: Fins després.
1: I demà serà el torn del Girona, que també jugarà el seu segon partit de la pretemporada, en aquest cas al camp de l'Olot. Fora del futbol, en bàsquet, el Barça ha fet oficial avui el 6è reforç per la temporada que ve, l'aler nord-americà Stanley Umudi, de 27 anys, i que ha signat per 2 temporades. Umudi arriba procedent de la G-League, és a dir, la Lliga de Desenvolupament, en la temporada passada, i allà hi va jugar amb els Austin Spurs, és a dir, el segon equip de Sant Antoni Spurs. I en ciclisme, avui s'ha reprès el Tour de França, després de la jornada de descans, ha començat, per tant, l'última setmana de cursa, amb una contrarrellotge que s'ha endut Remco Evenepoel. És la segona victòria consecutiva pel belga, que avui li ha esgarrapat 26 segons, 28 segons, de fet, a Tadej Pogacar. Malgrat això, l'eslové continua tenint molt de marge a la general. Continua líder destacat a 4 minuts i mig de Evenepoel. Ara bé, una de les notícies del dia torna a ser un abandonament. En aquest cas, l'abandonament d'un dels ciclistes destacats, el fins ara cinquè a la general, Florian Lipovic, ha hagut de deixar el Tour per una fractura a la clavícula. Després d'una caiguda durant aquesta crono d'avui, ara ja només falten 5 etapes perquè acabi el Tour i el principal al·licient serà veure com es completa el podi. Evenepoel ho té tot de cara per ser segon, amb més de 2 minuts de marge, i tot apunta que la gran lluita ha de ser per la tercera plaça, que ara ocupa Isaac del Toro, però només amb 20 segons d'avantatge respecte al francès Paul Seixas. Ara passen 5 minuts de 10:45 de la nit, farem una pausa mínima i de seguida obrim tertúlia.
0: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
3: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
4: Propera parada, plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat
8: 4, 8, 10, 17 i 37. Els sols, el 5 i el 7.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: Ara són 11:15 de la nit. El que deia, obrim ja a tertúlia per parlar de les diverses coses. A veure, no som temps de Mundial, però allò que vas farcint amb cosetes i avui al final ha quedat una cosa penyadeta. A Francesc Latorre, com estàs?
1: Què tal? Bona nit. Bona nit. Sí, home, sempre hi ha coses,
0: sempre hi ha coses. I ara moltes d'elles en clau Barça, ja, perquè clar, amb el Mundial fora, el Mercato agafa el seu protagonisme i també són dies de despistar, perquè són aquells dies que sents un munt de noms i possibles relacions i tal.
1: Però són xulos, són xulos.
0: Estan bé, clar que sí. T'ha agradat el Mundial, per cert? Li poses una bona nota a allò que has vist?
1: Mira, pensava que el nombre tan alt de seleccions no funcionaria, i el fet de que seleccions doncs, com a Cap Verd, passés de ronda, plantés cara a Argentina, per exemple, empatés amb Espanya, Curaçao també donés que parlar. Grans golejades tampoc no n'hi ha hagut.
0: L'Alemanya amb Curaçao, precisament.
1: Curaçao, però a Haití també en van queixar alguna, Uzbekistan, però tret d'aquestes, no se'm va fer molt avorrida la fase de grups. Crec que hi va haver moments divertits en els quals, divertits futbolísticament, sí, equips grans ho passaven malament. I després ja amb la fase d'eliminatòries doncs hem xalat. Per mi ha estat un bon Mundial. No d'un gran nivell de futbol, no hi ha hagut grans exhibicions. Espanya que ha guanyat i per mi ha estat el millor equip. Segurament França en algun moment ha jugat més espectacular, però Espanya ha estat el millor equip, però sense cap gran exhibició futbolística. Malgrat tot, ha estat un bon Mundial, que penso.
0: Àlex Almàs, bona nit.
2: Què tal? Bona nit, Xavi i Francesc.
0: I a tu què? T'ha agradat aquest Mundial?
2: A mi m'ha agradat molt,
0: sí,
2: molt. Exceptuant els horaris, que algun dia hem tingut d'anar a dormir tard, barra molt tard, a mi m'ha agradat molt. Ja sabeu que també sóc un malalt de futbol, i per tant, quan més millor. Però jo crec que ha tingut tots els ingredients, no? Jo crec que, com deia el Francesc, hi ha hagut igualtat, és a dir, pensàvem que veuríem grans golejades o partits molt desiguals, no n'hi ha hagut, fins i tot hi ha hagut alguna selecció que no ens pensàvem que ha caigut ja a la fase de grups, tot i que entraven tantes. Crec que totes les estrelles, o gairebé totes, han brillat molt. Crec que hem vist partits amb nivell futbolístic, com per exemple, jo crec que la semifinal davant de França, d'Espanya, França té molt nivell, hem vist algun partit d'Anglaterra amb molt nivell, hem vist Marroc en alguns partits també jugar molt bé, i després hem vist l'èpica, no? I hem vist a Messi, per tant, jo crec que no, poca cosa podem demanar més, crec.
0: Aquests horaris han anat malament, no sempre, perquè a vegades no t'han estalviat alguna castanya de partit, doncs, que no l'haguessis ni de veure, perquè hi havia alguna a les 5 de la matinada, recordo les primeres fases, la de grups, em refereixo, en què hi havia un partit d'Iraq contra...
1: Exacte.
0: No recordo quin. Hi havia un Iraq, no recordo el rival.
1: Imagina.
0: Algun partit a Tunísia, aquella hora que dius, mira, avui, veus, no em sabrà
1: també,
0: greu
1: també.
0: A no haver-me de quedar per veure també, aquest partit, perquè també, sé perfectament també que me'l puc estalviar. Però sí que és cert que hi ha...
2: I també t'haig de confessar que en el meu cas n'hi ha hagut algun, o un parell, que un que van endarrerir, no? Que tenia el dubte, i a la que el van endarrerir me'l vaig saltar directament.
0: Que era Mèxic, potser.
2: Crec que sí, era el...
0: De fet,
2: amb 104 partits ja se m'han anat.
0: Sí, clar. Les damnificades, sobretot, és Mèxic, perquè li ha passat dues vegades,
2: sí,
0: això d'endarrerir un partit.
1: A França li va passar també una vegada.
0: I a França una, que va ser un partit que...
1: França-Iraq, diria.
0: Correcte, que és l'única tempesta elèctrica durant el partit que hem viscut en aquesta, en aquest Mundial, i que va haver d'ajornar la segona part, o l'inici de la segona part. Mèxic, aquest que dius tu, és un dels últims, de fet, perquè em sembla que és el Mèxic-Anglaterra, aquell partit que s'havia d'haver jugat, o que la FIFA proposava jugar-se dissabte per comptes a diumenge, perquè preveien que hi hauria una tempesta aquella hora de partit.
1: Pot ser.
0: No el van canviar, perquè els dos seleccionadors s'hi van negar, i efectivament va haver-hi una tempesta elèctrica que va endarrerir el partit, que havia de començar a les 2 de la matinada, va acabar començant a les 3.
1: Aquest, segur, doncs.
0: Perquè al final va ser un dels millors partits d'aquest Mundial. Aquell Mèxic-Anglaterra ha estat un dels millors partits d'aquest Mundial. Un Mundial que, com deia, ja ha marxat, ja no hi és, però encara cueja. Alguna polèmica, fins i tot, perquè avui es tanca, d'aquí a menys de 2 hores, de fet, a 12:45 de la matinada, es tanca el termini que ha posat la FIFA perquè aquells que ho desitgin puguin votar a través del seu lloc web, puguin votar el millor 11. Fins aquí tot correcte, ho fan totes les competicions, d'acord, molt bé, chapó, bravo, Infantino. Què passa? Que l'11 que et permeten votar, doncs potser no és l'11 que tu votaries. Bàsicament perquè hi falten mínim 2 noms, i parlo dels centrals, però un sobretot que és el de Cubarsí, i dic sobre el de Cubarsí perquè Cubarsí ha estat escollit per la mateixa FIFA com el jugador jove més valuós d'aquest Mundial. Miquel Pasqual, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit, bé.
0: Expliquem-ho al detall com ha anat la història.
3: Mira, la FIFA va obrir les votacions just després que acabés la final, és a dir, més o menys a quarts d'una de diumenge dilluns, per tant s'acaba la votació és durant 48 hores quan acaba el programa, és a dir...
0: És que ho han fet per això.
3: Ho han fet exactament perquè ens quadri. Hi ha 28 candidats a que la gent pugui votar-los, hi ha 5 representants de la selecció espanyola, Unai Simón, Pedro Porro, Marco Corella, Rodri i Lamine Yamal, que és l'únic blaugrana de la llista. En canvi, com deies, no hi ha cap dels dos membres de la parella central espanyola, ni Cubarsí ni Laport, que han encaixat un gol en tot el torneig, que és un rècord històric, guanyar un Mundial encaixant només un gol, i quan sí que hi són els defenses, Van Dijk, que va caure als 700, Gabriel Magalhães i Nuno Mendes, que no van passar de 8 anys de final, amb Brasil i Portugal, respectivament. El procés per votar és fàcil, relativament fàcil. Has d'entrar a la web de la FIFA...
0: Què vols dir relativament fàcil?
3: Que no és la web de la FIFA ben bé, has d'entrar a un segon link, que és playfifa.com.
0: Bé, bueno, però tens el link allà a la mateixa web de la FIFA, no?
3: És fàcil. Ja un cop entres a playfifa.com, llavors ja ho trobes fàcil, però no és a fifa.com. Costa una mica més. I el primer que s'ha de fer és triar la formació. Pots triar entre un 4-4-2, un 4-3-3 o un 3-4-3. I recordem, hi ha aquests 28 candidats distribuïts per posicions. Són porters, defenses, migcampistes, amb molt optimisme, ja ho repassarem la llista, perquè hi ha molts més migcampistes dels que realment són migcampistes, i davanters. Hi ha una petita explicació per a aquesta llista. És que després de cada jornada la FIFA ha anat obrint votacions, però no feia un 11, sinó que triava 4 jugadors. És a dir, el millor de cada posició. Triava el millor porter, el millor defensa, el millor migcampista i el millor davanter. Llavors, tots els que van ser escollits cada jornada en aquesta llista com el millor,
0: sí,
3: s'han quedat pel millor del Mundial.
0: Clar.
3: Per això estan noms com Van Dijk, i és Bosinha, o hi és Eloy Rum, que són els porters de Cap Verd i de Curaçao, respectivament, per donar una petita explicació. És veritat que Lamine Yamal i Rodri, per exemple, o Quiñones, mexicà, no va aparèixer en cap de les votacions com el més votat, i estan a la llista final. És a dir, hi ha una mica uns convidats a la llista final, però és veritat que tots els que van aparèixer a les votacions dels millors han acabat en aquesta llista final. Per això potser s'explica alguns noms de... que sorprenen, com aquests que comentava abans. Si vols, repassem la llista, posicions per posicions.
0: Fem una cosa, sí, comencem pels porters, aquí jo crec que no hi haurà debat, o no hi haurà tant debat com pot haver-hi sobre tota la posició de defensa. Però anem als porters, qui són?
3: Són Bosinha...
0: Perdona, aneu prenent nota, perquè després, sí, el tu diràs, farem el nostre 11, sí, si us sembla, eh? Entre tots nosaltres, trirem un 11 i el votarem.
2: Deixa'm dir que ell ha dit que és relativament fàcil, ha sigut generós, eh? Perquè
0: no.
2: amb tot el que diguis, molt, sí, complicat, he votat aquí.
0: Ell per què? Perquè ens veu a nosaltres, s'intenta posar, ell és molt més jove, i diu, ostres, potser no ho entendreu.
1: Aquests tres boomers no entendran res.
0: Jo ho he fet, i tan difícil no és.
3: No, és per això.
0: De fet,
3: és més difícil d'explicar que de fer.
0: És més, si poses votar 11 FIFA a Google, el primer enllaç em sembla que et surti, sí, aquest, per tant no hi ha dificultat.
1: Això jo ho he fet aquesta tarda.
0: Veus?
1: Però això vol dir que està mal fet, perquè tu hauries d'entrar a la pàgina de la FIFA i veure-ho fàcil. I la pàgina de la FIFA no es veu fàcil.
0: Aquí podem estar d'acord, aquí estem d'acord. Però tu com busques les coses?
1: No, està clar. Està clar.
0: Per tant, s'acaba la història. A veure, porters, qui
3: són? N'hi ha 5 per triar. Són, ho hem dit, Bosinha de Cap Verd, el Dibu Martínez d'Argentina, Unai Simón d'Espanya, Jordan Pickford d'Anglaterra i Eloy Rum de Curaçao, que es van dur una golejada, però ha fet el rècord d'aturades. Són 20 en 3 partits, les mateixes que el Dibu, empatats com a més, però el Dibu ha jugat fins la final i el Rum ha jugat 3 partits, o sigui que té més mèrit. Aquests són els 5 porters que es poden escollir. Si vols, anem a la defensa,
0: va.
3: No distingeix entre laterals i centrals, és a dir, tots van amb una llista. N'hi ha 8, els espanyols són Pedro Porro i Marco Corella, i després hi ha Lisandro Martínez d'Argentina, Nuno Mendes de Portugal, Virgil van Dijk dels Països Baixos, Gabriel Magalhães brasiler, el Cuti Romero també argentí, i Dayot Upamecano de França.
0: Per tant, Cubarsí, cric, cric, cric, i Laport tampoc, no hi és. Aturem-nos aquí. Enteneu que Cubarsí no sigui en aquesta llista? Dic Cubarsí, insisteixo, pel fet que la mateixa FIFA l'acaba triant com el jugador jove més valuós del campionat. Enteneu que no hi sigui?
1: De cap de les maneres. Ja. És que no... És incomprensible. Primer, per això, perquè la mateixa FIFA el troba a l'escull com a millor jugador jove del torneig. Això ja hauria de ser una passarel·la directa per estar entre aquests candidats. Però llavors, no sé, què hi fa Van Dijk, que ha jugat 3 partits menys que Pau Cubarsí, que ha caigut a les primeres de canvi, amb una defensa que ha encaixat més gols que la defensa espanyola. Què hi fa Magalhães? que hi fan altres defenses que no han arribat tan lluny. Va, Cuti Romero, molt bé, ha fet un gran mundial.
3: El Cuti, per cert, és d'un dels afegits extres, és a dir, no estava triat mai entre els millors defenses i l'han posat.
0: Per
3: és
0: tant, segurament abans d'afegir el Cuti Romero, sí, probablement has d'afegir a l'home que et salva, a més, una pilota amb l'última falta de dos minuts per acabar l'afegit de la segona part i que, a més, ha estat triat, insisteixo, amb aquest guardó per la FIFA.
1: Al marge d'això, és que he buscat unes dades perquè m'ha indignat que no hi hagués Cubarsí a la llista. Ha jugat 8 partits.
0: Sí.
1: Sencers. Ha fet 4 faltes. Ha fet 4 faltes en 8 partits, un defensa central. És que és increïble. Ell n'ha rebut 5. Ha rebut una targeta groga. Un defensa central que es planta a la final ha rebut una targeta groga. Ha jugat contra Cristiano, ha jugat contra Messi, ha jugat contra Mbappé i l'han regatejat 4 vegades en 8 partits. Què ha de fer més un xaval de 19 anys per figurar en aquesta llista? És incomprensible. És un insult a la feina que ha fet Cubarsí en aquest Mundial.
0: No, i que ha contribuït a aquest rècord que ara comentava el Miquel d'acabar a Espanya al Mundial amb només un gol en contra, cosa que no havia passat mai abans, i en Mundials amb menys partits com el d'aquesta vegada.
3: I, perquè us indigneu més, a Upamecano també l'han afegit sense que l'hagi entrat anteriorment.
0: No té cap mena de sentit.
2: No, cap mena de sentit. Per mi, Cubarsí, i en trobaria falta més, aquí, però vaja, sobre el tema Cubarsí, que no té cap mena de sentit. Per mi, el millor central del Mundial amb bastanta diferència, tot i que algun lloc diguin que Laporte ha estat per sobre seu, per mi Cubarsí està per sobre Laporte, i ara mateix jo diria que el millor central d'Europa, no? Per davant dels noms que hem dit. Mira, amb el Francesc que tenim una química especial, jo també he buscat dades, i són 750 minuts de 750 possibles.
0: Tots?
2: Són 26 passades fallades només en tot el Mundial, aquesta és una dada que li he vist al Fermín Suárez, i després hi ha dues dades que a mi em tenen flipat. La primera és que Cubarsí ha filtrat 102 passades, només Rodri, de tots els futbolistes que han jugat aquest Mundial de les 48 seleccions, només Rodri n'ha filtrat més que ell.
0: Rodri, que és el jugador de tot el Mundial que ha fet més passades.
2: Que ha fet més passades, exacte, les que han servit més per progressar. I hem de tenir en compte que si anem a la parella, per mi la gran clau del Campionat d'Espanya, la gran clau no és només com defensa, que ha estat aquest gol encaixat, que tothom en parla, sinó on i a l'alçada que defensa. Espanya ha estat, amb moltíssima diferència, la selecció que ha jugat menys temps a camp propi de totes les favorites, que és un 21%. Per tot això, no té absolutament cap sentit que, a més, un nano que és juvenil,
0: sí, 19
2: que anys, que s'hagi marcat el Mundial, que s'hagi marcat i que no estiguin ni a la llista.
0: De fet, Cubarsí i Lamine haurien hagut d'estar jugant l'Europeu Sub-19, que va guanyar Espanya també ara fa tot just una setmana. En qualsevol cas, mira, ara que parles de Cubarsí, de les passades, de com ha defensat, de com ha jugat, etcètera, etcètera, hi ha aquesta doble o aquesta dicotomia entre Cubarsí i Laporte. Et pregunto, qui fa millor aquí? És a dir, qui ha fet millor aquí en aquest Mundial? El Cubarsí a Laporte o Laporte a Cubarsí? Perquè també ara deies, hi ha molta gent que està destacant per sobre de Cubarsí la feina que ha fet Laporte. Per tu, qui ha fet millor aquí?
2: Per mi ha estat a millor nivell Cubarsí, però jo crec que Laporte ha millorat a Cubarsí. I no vaig aquí, sinó que si em remonto la fa dues temporades amb Íñigo al costat, el mateix perfil, l'experiència, lideratge, central esquerra pur, crec que li va millor. Primer, per una qüestió molt clara i molt senzilla, no? Que és que Cubarsí pot jugar al perfil on pot explotar les seves millors qualitats, que és el perfil dret. Quin problema té Cubarsí? Que és tan bo que moltes vegades l'hem vist al perfil esquerre i allà doncs no ho pot fer tant. I després, perquè si alguna cosa té que millorar Cubarsí dins de totes les virtuts que té, per mi és la comunicació, no? Aquesta comunicació, aquest lideratge, aquesta experiència, moltes vegades Flick s'ha queixat d'això, perquè pràcticament si mirava un partit del Barça, doncs veieu que l'únic que comunicava era Eric, i ben poquet, no? Des de la marxa d'Íñigo, i crec que Laporte és un altre d'aquests jugadors que organitza, que col·loca, que comunica, i crec que li ha anat molt bé. Han tingut una química esplèndida, per tant, no sé si en parlarem després, però comença a sonar el nom de Laporte, a mi em semblaria un encert.
0: Mira, ho farem ara, perquè justament avui el diari Esport explica que l'entorn, vaja, els representants de Laporte li han ofert al Barça la possibilitat de fitxar el central. TV3 afegeix que fins i tot es van trobar a Dallas, va haver-hi ja una primera xerrada entre Barça i els representants de Laporte, i que el Barça, el que la va contestar, que això també ho havíem explicat a RAC1, és que de moment el Barça no es planteja fitxar un central, que no és una prioritat. Ara bé, si surt algun central, aleshores sí que en podrien continuar parlant i que, de fet, si això acaba passant, els propers dies tornaria a haver-hi resposta o negociacions, diu-li com vulgueu. També t'agradaria, tu, l'aport pel Barça?
1: Vist el que he vist al Mundial i aquesta compenetració que ara descrivia també l'Àlex amb Pau Cubarsí, vaja, és que agafo els 12-15 milions de clàusula i demà mateix els diposito al primer banc que trobi a Bilbao i me l'emporto cap a Barcelona. Ells, pel que ens consta, pel que explicaves, veurien molt bons ulls jugar al Barça la propera temporada, aquí no, el Barça però no és ara la gran prioritat, veurem què acaba passant, perquè poden passar mil coses amb aquest mercat que tenim en marxa, però clar, és que han transmès una sensació de seguretat tots dos brutal. Jo crec que el millor que podria fer Flick, si el Barça realment es planteja la possibilitat d'incorporar-lo, és asseure's en una taula amb Pau Cubarsí i dir-li, escolta, Pau, el veus o no el veus? Com és com a persona, com és fora del camp, com és dins del camp, quin nivell d'entesa heu tingut, qui millor informe li pot fer al Barça, a Flick, a Deco, a l'àrea esportiva del Barça, si la porta encaixaria o no la manera de fer del Barça, és el Pau Cubarsí, que l'ha tingut jugant durant tot un Mundial. No sé, i això potser l'Àlex hi podria dir alguna cosa més, Espanya no ha jugat amb la defensa tan endavant com juga el Barça normalment. Sí que han jugat molt a camp contrari, però no és aquella defensa, enteneu-me, suïcida del Barça que es planta sobre la línia que separa els dos terrenys de joc. A Bilbao tampoc juguen o ha jugat amb el verd tan amunt. No sé si en aquest sentit a Laporte hauria de polir alguna cosa i si als 32 anys això es pot assumir o no. Jo crec que sí, és el que va fer Íñigo Martínez, va arribar aquí amb 32 anys.
0: I ho va fer a la perfecció.
2: Sí, per mi té el més important, que és la intel·ligència, no? És veritat que potser aquest punt d'alçada que li hem vist al Barça en molts partits no l'ha tingut Espanya, però déu-n'hi-do, eh? Però déu-n'hi-do, i han estat molt dominants, i jo crec que una de les coses més importants és que hem vist el que poden fer els dos junts, no? La química que tenen, com es compenetren, jo crec que això és molt important. I després, quan formes una plantilla, moltes vegades no és anar a buscar el millor jugador, sinó allò que tu necessites. Flick no ha demanat el millor central esquerre, sinó quan ha demanat un defensa sempre ha demanat un jugador que tingui experiència, que tingui lideratge. Estem davant d'una defensa i d'un equip amb una mitjana d'edat molt jove. Crec que Laporte et dona això. Crec que Laporte és un perfil esquerrà que t'ho dona. I crec que Laporte, primer de tot, que

0: tan, tan de moda, perquè ho han fet tan bé tots dos, que era lògic que, jo crec, que arribéssim a aquest punt de com a mínim, plantejar-t'ho. A partir d'aquí veurem si hi ha negociacions i si aquestes acaben a bon port o no. Va, seguim la llista, que farem l'11, i així a veure què ens surt.
1: Al mig del camp, bé, hi ha quatre migcampistes, clarament, i cinc que compta com a migcampistes, però que és molt debatible que ho siguin. En total, 9. Hi ha Rodri Hernández, Jude Bellingham, Anglaterra, Luka Modric, se'n va anar a casa als 700, amb Croàcia, i Enzo Fernández, que va jugar a la final i va acabar expulsat. I després també figuren com a migcampistes Lamin Yamal, Michael Olise, de França, Vinícius, de Brasil, Ousmane Dembélé, també francès, i Ismaïl Saïbari, de Marroc, que ha jugat com a davanter tot el Mundial. O sigui, aquests són els migcampistes. Bé, veurem com ho organitzem després.
0: Sí, després ho mirarem i també hem de triar quin dibuix.
2: Xavi, perdona, hem d'escollir dels que ens dona la FIFA, no?
0: Sí,
1: clar, la Lamine Yamal no es pot posar d'extrem dret. L'has de posar?
0: No, però m'agrada això que dius, perquè potser després farem un l'11 del tu diràs.
2: No s'aguanta per aquí.
0: No, és correctíssim. Cosa, correctíssim. Anem als davanters, que és l'últim que ens queda.
1: Un altre espanyol, Mikel Oyarzabal, que ha estat el màxim golejador, amb 5 gols, Leo Messi, Kylian Mbappé, el Pichichi amb 10, Messi n'ha fet 8, Haaland, que n'ha fet 7, amb Noruega, Harry Kane, que ha acabat amb 6, amb Anglaterra, i Julián Quiñones, amb Mèxic, que vaja, em sembla que a mi que un dels anfitrions hi havia de ser,
0: està
1: Julián Quiñones.
0: No, no està malament, el Mundial que ha fet Quiñones.
2: No, està molt bé.
0: Els
2: dos extrems, Quiñones i Alvarado, no estan molt bé.
0: Que és un dels que cau a quarts de final, no? Cau a quarts contra Anglaterra, però déu-n'hi-do, el Mundial que ha fet el mexicà. Aquesta és la llista. Anem per posicions, si us sembla, us vaig recordant qui hi ha, i així a la porteria. Comencem pel porter.
1: Primer s'ha de triar la formació.
0: Ah, és veritat, tens raó, és que no és fàcil, potser sí que no és fàcil. No. A veure, era 4-4-2, 4-3-3 o 3-4-3. Què voleu?
3: Jo és que amb aquests defenses que ens han donat prefereixo el 3-4-3.
2: Jo també. Jo ja ho prefereixo normalment.
0: Vinga, doncs 3-4-3. Triarem un 3-4-3. A la porteria. Els teniu al cap o us els recordo?
2: Sí, no, jo el tinc. Jo el dic.
3: Sí, jo també. Jo també.
0: El Dibu. Sí. Vinga, doncs vaig apuntant-me al barquí.
3: Unai Simón ha acabat amb un gol encaixat contra Bèlgica, però perquè triïn millor porter t'han de xutar moltes vegades i n'has de parar moltes. I el que ha fet Simón, a Unai Simón, és parar-ne poques. Per què? A Espanya li han xutat molt poc.
0: És parar-ne 9 de 10. Són els números d'aquest Mundial. Li han xutat 10 entre pals, han hagut de parar 9, perquè una, la de Bèlgica, és l'únic gol en contra. Anem al quid de la qüestió, que és a la defensa. En aquest cas, heu fet bé, triarem només 3 defenses, que són, els teniu al cap, si no, els recordo, sí. Lisandro Martínez, Nuno Mendes, Van Dijk, Gabriel Magalhães del Brasil, el Cuti Romero i Upamecano de França.
1: I Pedro Porro i Cucurella, que també.
0: Ah, perdó, i Pedro Porro i Cucurella, és veritat.
1: Són centrals, però a la FIFA els pots posar tranquil·lament.
0: Com que han triat un 3-4-3, no sé si triaran algun de...
1: El rigor tàctic ja el veurem.
0: Doncs vinga.
3: Jo he triat Pedro Porro, Cucurella i el Cuti Romero.
0: Corre, sí que vas a l'atac, doncs. Pedro, Porro...
3: Cucurella,
0: el Guti. I Cucurella, perfecte. Tenim la defensa. Anem al mig del camp. Els teniu o us els recordo? Sí?
2: Espera't, que et falta la meva.
0: Ah, perdona, és veritat.
2: Però és molt semblant, eh? Jo he triat a Pedro Porro, Upamecano i Cucurella.
0: Per tant, treus el Guti i entra Upamecano. Sí. Perfecte. Ara sí, anem al mig del camp amb... 9 possibilitats, 4 migcampistes purs, que són Rodri, Bellingham, Luka Modric i Enzo Fernández, i després aquests 5 extrems, realment, o 4, sí, 5 davanters, que són Lamine Yamal, Olise, Vinícius, Dembélé i Saïbari.
3: És un mig de camp fictici, eh? Jo he triat Rodri, Bellingham, Lamine i Olise.
0: Rodri, Bellingham, Lamine... i Olise. Val? Perfecte. I
2: s'assembla
0: què dius, Àlex?
2: Jo he posat Rodri, Enzo, que a mi m'agrada molt, Lamine, per suposat, i Olise.
0: Però, ostres, només una diferència, eh?
3: La defensa, l'ho dic que teníem química. Que...
0: Sí, ho veig, ja. I falten els davanters. 3 davanters heu de triar. Sí. No podeu, evidentment, fer la trampa de pujar algú del mig del camp cap a dalt, sinó que han de ser 3 davanters, que són els que ens marca la FIFA i que són Leo Messi, Mbappé, Haaland, Harry Kane i Quiñones.
3: Messi, Mbappé, Haaland.
2: Messi, Mbappé, Kane.
0: Ai, vaja... Doncs torna a ser el mateix. Haaland i Kane són les úniques diferències. Després, Messi i Mbappé, no? Doncs ja tenim...

0: A l'11 del Tu diràs, amb normes FIFA, no us demanaré fer un 11, si no, no acabaríem ni demà, però sí, a qui afegiríeu sí o sí en aquest 11 que no ens deixa afegir la FIFA. Mira, farem una cosa, us permeto tres canvis, un per línia.
1: Cobercí a la defensa, que està clar.
0: Sí?
2: Jo, camp... mira, jo tinc Cobercí claríssim a la defensa, al mig del camp claríssim Dani Olmo.
0: Dani Olmo?
1: Sí, correcte.
0: I a qui trauries?
2: A qui vulguis. Menys Roma, però és que a mi em sembla que immediatament...
0: Trauries a Enzo?
2: Per exemple, però és que fins i tot crec que Olmo ha fet millor mundial que Rodri, jo personalment, eh?
0: És possible. El que passa que Rodri...
2: És més estructural, ja ho entenc, i és una posició més especialista, eh? Però per a mi m'ha flipat el mundial que ha fet Dani Olmo. Per mi hi ha un abans i un després de quan entra l'equip.
0: Per tant, poses l'absència d'Olmo, la poses al nivell de l'absència en quant a injustícia, em refereixo, de Cobercí en defensa.
2: Sí, sí, per mi sí.
0: Francesc, què dius tu?
1: Sí, no.
0: Olmo també, eh?
1: Sí, sí, estic d'acord. Jo d'aquí a la llista em carregaria Modric, que tampoc no va fer...
0: No, clar, és que aquesta... que sigui Modric en aquesta llista de migcampistes no té cap... Potser fa tres mundials tindria un sentit, avui segurament no en té cap. I al davant, esteu d'acord amb els tres que heu escollit o voldria fer algun canvi?
2: Sí.
1: Ah, no, amb els tres que he escollit jo em quedo. Amb Messi, Mbappé i Haaland no en canvio cap.
0: Aquí sí, eh?
2: Sí, no... Jo trobo a faltar, com a mínim, que estigui a la llista Saibari, del Marroc.
3: Yes,
2: no?
3: Sí, però com a migcampista.
0: Però com a migcampista. Aquest és el problema. El problema
2: igual,
0: és que...
2: Si el posen de lateral... També...
0: Igual que han afegit com a migcampista, perquè no els hi cabria, suposo, al davant, a la Minya Mal, o a Dembélé. És a dir, són coses estranyes que han posat els extrems, els han posat amb els migcampistes, i han fet una cosa estranya.
3: Ho fan precisament perquè puguis jugar amb Lamin, Olise, Messi, Harry Kane o Haaland, i Mbappé al mateix equip, que és una cosa que si no seria bastant impossible. Per això ho fan.
0: Saben
3: com vota la gent a la FIFA, sí.
0: Doncs l'11 de la FIFA, que d'aquí una hora i mitja, d'aquí una hora i 28 minuts, de fet, s'haurà acabat el termini per poder-lo votar a, ja us dic, Google, votar 11 FIFA, i allà ràpid el podreu trobar. El que no trobareu, malauradament, és, per exemple, Cobercí o Dani Olmo, com també ara deia l'Àlex. És veritat, hem pensat molt en Cobercí, perquè clama al cel que un central com ell no hi sigui, més amb l'afegit aquest que dèiem, que ja ha estat triat, ja ha estat premiat fins i tot per la FIFA, però no havíem pensat en Dani Olmo. Jo, com a mínim, no hi he pensat en Dani Olmo fins ara. M'has obert una mica els ulls. Farem una petita pausa i parlarem d'altres històries.
4: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
5: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: Propera parada, Plaça Lesseps.
9: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
10: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
4: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
0: Ara passen 5 minuts de les 11 de la nit fent tertúlia amb el Francesc Latorre i amb l'Àlex Dalmas. Ara jugàvem amb això del millor 11 de la FIFA, jugàvem amb les seves normes, només faltaria, les nostres ens hagués agradat tenir-les, però no les teníem. Igualment crec que ha quedat un 11 prou curiós. És a dir, amb aquest 11 jo crec que pots anar pel món, sí, pots anar a aspirar a alguna cosa. Vull dir que no, d'acord, no hi és el Pau, però pots aspirar a algun títol que altre. En qualsevol cas, parlant d'aspiracions, potser una aspiració interessant també per vosaltres, i cosa que heu de saber, és que arriba el nou Omoda 7 SHS, un SUV potent, eficient, tecnològic, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, des de 32.990 euros amb acabats premium a preu del bàsic, sí, tal com ho sentiu, Omoda 7 SHS. Consulta en condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. El que deia, passen 6 minuts de les 11, afegim l'Albert Ferran a la conversa. Albert, com estàs? Bona nit.
11: Bona nit.
0: Perquè per rematar Mundial, parlàvem amb el Dami aquests dies, ell ja sabeu que és un malalt de Mundial, ell estaria doncs, perpètuament en aquest... en aquesta història, és a dir, que li sobren segons com els partits de clubs i ell està entusiasmat amb això.
1: Ja ha començat a fer tuits sobre el Mundial 2030, ja l'ocubrant, és un malalt.
0: I aquí anem, aquí anem, perquè el Dami ha marxat de vacances, però ha marxat amb un encàrrec. Crec que és important, deia, que comenceu a parlar del que ens ha de venir ara. Escolta'm, Dami, si ho hem de tractar, ho tractarem, només faltaria. I amb l'Albert ho tractarem, com Déu mana, perquè sí, hi ha coses interessants. És el que passarà el 2030. Recordeu, Mundial que juga a Espanya, al Marroc i Portugal.
11: I Portugal, sí.
0: Dic que aquests tres, però n'hi ha tres més, que haurem de veure també quin paper juguen. Ara en parlarem. Però abans, per tancar aquest Mundial... Rècords interessants a comentar, no? Del 2026, d'aquest sí. Mundial d'Estats Units i que la FIFA avui també publica.
11: Sí, clar que quan parlem de rècords hem de parlar de Leo Messi, que anava tot uns quants en aquesta edició, en aquest Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic. S'ha convertit en el jugador que ha disputat més partits a la història dels Mundials, 34. El jugador que ha jugat més minuts. El futbolista que ha guanyat més partits, 23. El jugador que ha marcat en més partits de forma consecutiva, 9. I també s'ha convertit en el màxim assistent de la història dels Mundials, un total de 12. Parlant d'assistències, Olise, n'ha repartit 7 en aquest Mundial, mai cap futbolista n'havia acumulat tantes en una cita mundialista. I Mbappé s'ha convertit, aquest ja és una dada que potser ja hem anat tocant més durant el Mundial, en el màxim golejador històric de les Copes del Món, 22 gols, i encara li queden com a mínim un parell de Mundials. Pel que fa als porters, Eloy Rum, el porter de Curaçao, 16 aturades contra Equador. Mai un porter n'havia fet tantes, 16 en un partit de la Copa del Món, i Unai Simón, més porteries a 0 en un Mundial, 7. En aquest sentit, mai cap selecció havia guanyat el Mundial encaixant només un gol, i és el que ha aconseguit la selecció espanyola. I ho rematarem amb els seleccionadors, perquè Didier Deschamps s'ha convertit en el tècnic que ha dirigit més partits a la història dels Mundials, 27, i Dick Advocaat, el seleccionador de Curaçao, ha fet història amb 78 anys, és el tècnic més veterà en una Copa del Món.
0: Per tant, passem pàgina amb aquestes dades. Algunes d'elles les hem anat comentant a mesura que passaven durant el Mundial, però sí que avui ens han regalat aquesta mena de resum, i està bé, algunes d'elles també, perquè Messi sempre va bé veure com continua ocupant, no?, el primer calaix de molts dels podis, i en aquest sentit té 4 o 5 rècords ell sol en aquest Mundial amb l'Argentina.
11: I esperem que confirmi si fins aquí, que de moment no ha dit res, ha marxat cap a casa seva i de moment esperant que... Sí que ha fet un post d'Instagram, però,
0: sí, però de futur, pistes, res de res. A Messi el veurem jugar d'aquí no gaire, segurament, no? A la MLS.
11: L'hauríem, perquè... sí. Ara crec que llegia que ha anat uns dies a Rosario.
0: Està bé. Però no van amb la selecció, és a dir, no ha viatjat amb la selecció, que per cert ha arribat aquesta matinada a Buenos Aires, però no viatjava Leo Messi. No. Potser ho tenia avió.
11: Segurament.
0: Segurament.
11: Però, per exemple, si hem vist Scaloni arribant a casa de... Bueno, al seu poble de naixement i rebut per milers i milers de persones, de Messi no hi ha cap imatge, només sabem que ara sí que tindrà uns dies de descans i que després s'ha d'incorporar
0: Inter Miami, clar.
11: Correcte.
0: Perquè això comença d'aquí no gaire. La MLS sí que torna a començar d'aquí no gaire. En qualsevol cas, mirant més enllà, ara sí, mirant cap al 2030, amb o sense Messi, el que sí que tenim alguns detalls, però també unes quantes incògnites.
11: Sí, la primera incògnita, i segurament és la que més n'estem parlant, és on es jugarà la final, si a l'estat espanyol o al Marroc. A Portugal segur que no, a l'estat espanyol o al Marroc. Si fos a la península hi hauria dos candidats, el Santiago Bernabéu o l'estadi amb major capacitat, que seria el Camp Nou. De fet, Laporta i l'Ajuntament de Barcelona ja han assegurat que lluitaran per ser la seu de la final del Mundial. però l'estat espanyol té l'amenaça real del Marroc, que està construint un senyor estadi, un dels millors estadis del món, ubicat a 40 quilòmetres de Casablanca, es dirà Estadi Hassan II, i tindrà capacitat per a 115.000 espectadors. La lluita als despatxos serà intensa. Veurem si el títol espanyol als Estats Units pot acabar decantant la balança a favor d'Espanya. Més dubtes si el Mundial passarà o no de 48 a 64 seleccions, que tot fa pensar que serà així. De fet, fa uns dies Gianni Infantino va assegurar que ho estudiarien de cara a la propera cita mundialista, és a dir, no ja pensant en el 34, sinó pensant en el 2030. I si acaba sent de 64 seleccions, és probable que Argentina, Uruguai i Paraguai no es conformin només amb un partit. Ja sabeu que per commemorar el centenari del primer Mundial hi haurà 3 partits inaugurals als 3 països sud-americans. Doncs si s'amplia el nombre de seleccions i de partits, ja hi ha informacions que apunten que Argentina, Uruguai i Paraguai fins i tot podrien demanar directament disputar tota la fase de grups com a locals. Són tot especulacions, perquè s'han d'anar resolent els dubtes, però és evident que en els propers mesos serà interessant tot aquesta, sobretot la lluita als despatxos per saber qui on es jugarà la final i sobretot quan es confirmi que seran 64 seleccions. De fet, el president de la Conmebol ja ha fet un tuit donant-ho per fet.
0: Sí, sí.
11: Que seran 64 seleccions.
0: Això t'anava a dir, és a dir, que aquell debat, que podia ser un debat, ara sembla que ja no ho és. El president de la Conmebol, que ja va aixafar la guitarra a la FIFA a l'hora d'anunciar, ell primer de tots, que hi hauria 3 partits als inaugurals del 2030 que jugarien en aquests 3 països, Uruguai, Paraguai i l'Argentina. En qualsevol cas, més enllà de la final, que això ho sabrem, tot i que estan tots fent la seva partida d'escacs ara, començant per Louzán, pel president de la Federació Espanyola de Futbol, que ja ha demanat reiteradament que el partit, la final, ha de jugar-se en territori espanyol, d'acord. Això ja els deixem pels polítics i pels presidents. Però el tema d'ampliar de 48 a 64 seleccions. Abans l'Àlex deia, a mi el futbol m'ha encantat aquest format. A tu el veus bé, Francesc? Passar de 48 a 64?
1: És que són moltes. És que no és passar de 48 a 52. És que és passar de 48 a... És que igual són massa. És que igual ens podem carregar les fases de classificació prèvies i que tant fan la guitza a les competicions domèstiques, perquè és que entrarà pràcticament tothom. I crec que fins i tot li pot treure una mica de gràcia a aquesta fase de grups, en el sentit de que entraran els 3 primers de tots els grups. Vull dir, no deixaran a...
0: No, aquest era el tema per mi. No canvia tant, perquè són 4 grups més, perquè són 4, són 16 seleccions, oi? 4 per 4, 16... i passarien els 2 primers de cada grup, només.
1: No,
0: només
1: ronda de 32.
0: Sí, perquè et fan els
11: números... Seran 700 igualment. Bueno,
1: doncs això, clar. Mira, això si ho tenia mal entès...
0: T'estalvies allò que entren pràcticament tots, saps? Sí,
1: doncs això seria un punt a favor, però... Sí.
0: Massa seleccions, igualment.
1: Massa equips.
11: Per això, Argentina, Paraguai i Uruguai poden demanar fins i tot jugar tot el seu grup, perquè els anfitrions ja rebran tants equips que potser poden acabar aconseguint aquest objectiu.
1: Mm-hmm. Però jo, evidentment, això no respon a criteris esportius.
0: Evidentment
1: això
0: que no.
1: Això respon a criteris econòmics, a favors de federacions a Infantino, que s'assegura vots a determinats països. És més, segurament va en detriment de l'espectacle esportiu.
0: Sí, perquè el que fa és afablir els grups encara més, no? Perquè si ara alguns grups eren febles o podien semblar febles, si amplies el ventall de seleccions, redueixes el nivell d'aquestes seleccions. Aleshores, això, fase de grups, és directament llançar-la, perquè te'n passaran 2 i a priori et passaran les 2 més potents.
2: Sí, a veure, a mi, com a primera idea, no m'acaba d'agradar del tot, o com a mínim em genera dubtes, eh? Però també t'haig de ser sincer i hem d'analitzar que les dues últimes modificacions que hi ha hagut, primer la de la Champions i després la d'aquest Mundial, a mi les dues m'han agradat i per tant hem de donar un vot de confiança, però potser sí, potser que ens passem una mica de rosca, no?, posant-hi encara més seleccions, i sobretot aquí a mi el que no m'agrada gens és això, que hi hagin aquests 3 partits d'inauguració diferents a països diferents, és a dir, jo crec que li treu un punt la màgia i aquí sí que es veu clarament que ho aboques al negoci, no? Al business. Però el tema del número de seleccions, veurem. A priori no, però tampoc vull ser taxatiu, perquè ja et dic, era escèptic ja amb el Mundial i amb la Champions i m'han agradat tots dos molt.
0: I en quant a dies de durada de Mundial, clar, si afegeixes 4 grups, al final, què estàs afegint? Màxim 4-5 dies més, no? Aquests,
11: sí, però segurament, per exemple, a l'inici del Mundial, el primer equip que debuti i l'últim potser passaran 9 dies.
0: Clar. A no ser que encavalqués grups, que si arriba el cas, clar, jo crec que la FIFA s'ho ha de plantejar, de jugar dos grups per dia, potser, no? És
11: clar, a dir, però llavors...
2: Ja ho han fet, no, en aquest Mundial? Crec que han encavalcat, no, al principi?
0: Ho han fet al final, amb el tercer...
11: Tercera jornada. A nivell d'audiència que volen que només es jugui un partit a la vegada, i a més, que és el que dieu, vull dir que Sud-amèrica, Portugal, Espanya, que també hi ha una hora de diferència, no sé, ja s'ho faran, però... Però seran molts partits,
0: I que no sé si és més embolic jugar tot el grup allà, és a dir, mira, ja que ens fas viatjar, com a mínim fem allà els tres partits.
11: Ho veig millor, perquè mira, dues seleccions quedan eliminades, ja no cal que continuï, i fas reset de la fase de grups i ja te'n vas a jugar les eliminatòries, no? Jugar un partit allà i haver d'agafar un avió, bé, no ho sé.
0: No té sentit, però vaja, tot això incipient, però... anem-nos calçant, perquè les 64 seleccions, si el president de la Comebol ho dona per fet, és perquè ja les converses estan mig tancades o està mig emparaulat que això serà així d'aquí a 4 anys en aquest Mundial estrambòtic en què hi haurà 3 seus principals, però també les 3 seus per afavorir aquells que no sé què pinten Paraguai i Argentina, perquè al final és Uruguai, el del centenari, no? Perquè va ser el 1930 a Uruguai, però mira, han afegit Argentina perquè va ser la finalista i Paraguai perquè passava per allà, en fi, és igual. A 2030 veurem com acaba la història, ens ho diran i el senyor Infantino, quan tingui tot a lloc, doncs que ens ho expliqui. Parlem de Ferran, una mica, sí? Parlem de Ferran, però abans deixa'm fer... Digues.
11: Parlem. No, només volia recordar que el 34 és a l'Aràbia Saudita. Sí. Qui...
1: Amb 228 seleccions.
11: Correcte, però a més, haurem de tornar al format de novembre i desembre, perquè, clar, fa tanta calor l'estiu que no es pot jugar a l'estiu, i de cara al 38, doncs veurem, però ja el Damià aquests dies ens deia que gairebé segur que tornarà a ser als Estats Units en solitari, que Trump ja ho ha demanat i que a la FIFA li ha encantat aquest Mundial i que, de fet, com que el 2030 juguen partits a Sud-amèrica, Àfrica i Europa i el 2034 és a l'Àsia, doncs per la sistema de rotacions li hauria de tornar a tocar a Amèrica del Nord. Tot i que, insistim, el 2030 a Sud-amèrica jugarà molt pocs partits. Doncs per aquest sistema de rotacions, ja el 2038 li podria tornar a tocar als Estats Units.
0: Sense Trump, això sí.
11: Tindrà 92 anys.
0: Però no serà president, ja em refereixo. Aleshores, doncs, és una altra història. Estarà, perquè hi serà, perquè ara són molt amiguets i segurament serà un dels convidats.
11: També falta saber
0: si serà Infantino el 2038, perquè vull saber el que ha passat aquest Mundial, si ni que sigui una mica de pessigolles li fa a Infantino, amb tot aquell enrenou que va haver-hi amb Balogun i l'expulsió perdonada i tota la història, però vaja. Així està el Mundial que ve, o els Mundials que venen, començant pel 2030, seguint pel 34, aquest sí que està fixat i és una única seu, que és la que paga, i el 2038, doncs, aquesta possibilitat, cada cop menys possibilitat, sinó cada cop més fet real, que és que s'acabi disputant, com deia l'Albert, als Estats Units. 3 minuts passen d'un quart de 12, un minut, i venim.
12: RAC 1. Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis.es i troba el teu pròxim cotxe.
13: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
14: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
15: Xarxa Hyundai de Barcelona.
16: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
17: Sona bé.
16: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
17: Sona el nou Micra.
16: I el 0% TAE.
17: Sona que estreno Nissan.
16: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
19: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
20: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
21: Fàcil, intuïtiva i renovada.
20: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: perdí, però... Un quart i mig de 12, parlàvem del Mundial. De fet, hem tancat ja carpeta del Mundial amb aquests dos dies. Ahir encara estaven en celebracions els jugadors de la selecció espanyola. Avui aquestes quatre dades i l'11 acaben de tancar un Mundial que hem viscut durant tot l'estiu aquí a RAC1 i ara ja, doncs, això, tanquem carpeta, l'arxivem i ja quan sigui, doncs, ja la tornem a treure d'aquí a quatre anys. Però parlant dels que han tornat avui, perquè avui, clar, ahir eren celebracions a Madrid i avui és el dia en què tots han anat més o menys agafant el seu camí de casa, aquells que han de fer vacances, entre els quals hi ha 6 dels 8 blaugranes que han tornat avui a l'aeroport del Prat, han aterrat a mitja tarda i per tant ja són aquí, no sé si per quedar-se, segurament no, o per emprendre camí cap a aquest descans de 3 setmanes clavades que els hi queda. Deixeu-me afegir també l'Àlex Pintanel. Àlex, com estàs? Bona nit.
1: Què tal, Xavi? Bona nit. Tot bé.
0: De fet, han tornat a Barcelona tots els blaugranes de la selecció espanyola, excepte Lamine i Gavi.
1: Sí, ja estan de vacances i, de fet, els que han aterrat a Barcelona ho faran ja també per començar les vacances en els propers dies. Merescudes, recordem que fins al 12 d'agost els internacionals espanyols doncs, no estan citats a les ordres de Hansi Flick. Això és pràcticament... El Barça crec que debuta el 23, és? O és el diumenge? No sé, ara no recordo.
0: Sí, és 23. 22 dissabte, 23 diumenge, sí.
1: Doncs 23, per tant, doncs, 11 dies abans d'aquest debut al Martínez Valero davant de ells.
0: Marxen tots tranquils, lògicament, amb la copa a la maleta i, a més, amb vacances per endavant, sense res a preocupar, menys una persona, que és Ferran Torres, que marxa amb uns deures a fer, que és decidir què vol fer en el seu futur. Ara en parlem de seguida, però abans, dels dos que no hi eren, un d'ells, Albert, és Gavi,
2: sí,
0: que no ha tornat o no ha passat per Barcelona perquè ha anat directament cap al poble.
2: Sí, cap a Los Palacios, ha rebut l'homenatge... Homenatge conjunt amb Fabián, els dos són de Los Palacios i avui han estat rebuts per les institucions i per milers de veïns. I com ja va passar el 2010 amb Jesús Navas, que és l'altre campió del món de Los Palacios, tots dos jugadors han rebut el seu pes en tomàquets.
0: Bé.
2: Aquest és el moment que pujaven a la bàscula.
3: Venga, Gavi, alcalde, ¿cuánto pesa Gavi?
4: 68 y medio.
3: 68 kilos y medio de bombón colorado para Fabián.
0: Gavi. Eren dos, encara bo, que eren dos i no eren 10. Per tant, avui una mica de folklore
2: sí,
0: per arribar.
2: Home, molta gent, perfecte. Molta gent esperaven els campions. Gavi, que recordava els seus inicis al futbol i quan va haver de marxar de Los Palacios.
5: Me fui con 10 años a Barcelona y al final dejé también muchas cosas aquí en mi pueblo. Me acuerdo que yo no quería irme porque estaba bien y estaba tranquilo aquí en mi pueblo y no sabía dónde iba. Pero por suerte mis padres sí, y me llevaron a Barcelona y por suerte ahí me criaron muy bien y me pusieron las cosas claras en la cabeza y por suerte de hoy sigo así.
2: I també ha parlat del postpartit contra l'Argentina, de les agressions dels futbolistes al Biceleste. Recordem que Gavi va ser un dels implicats, que Paredes li va fer, diríem que una clau de judo.
0: Sí, sí.
2: La pregunta, la FIFA els hauria de sancionar?
5: No, la verdad, que te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así siempre el fútbol.
0: Te digo una cosa.
2: ¿Es fútbol?
0: Sí, es fútbol. No comparteixo... Però no em sorprèn que Gavi digui exactament el que ha dit avui, tenint en compte el tarannà i com és Gavi en un terreny de joc, eh?
6: Sí, sí, la sang calenta de Gavi explica la intensitat i la manera en com ho viu tot en el futbol, i m'atreveria a dir que la vida en general explica que digui això, però aquesta vegada no ho comparteixo gens. Una cosa és fer una entrada dura enmig d'un partit perquè vols evitar un contraatac o perquè... pel motiu que sigui,
0: sí, sí.
6: I l'altra és un cop ha xiulat l'àrbitre al final... ja ho sé que estan les revolucions a 200.000 per hora, però no pot ser el que van fer els jugadors d'Argentina. És inacceptable, i com el diu el mateix Gavi, hi ha molts nens que estaven mirant aquell partit, molts nens que tenen aquells jugadors com a ídols, i per mi sí, s'ha de sancionar i donar exemple.
0: Jugadors i tècnics, que també hi ha sí, ala, sí, sí, eh? Sí, sí. I ara és un dels implicats en tota aquesta història.
7: Sí, sí, un dels principals. A més, jo crec que s'equivoca amb el llenguatge, quan diu violenta, no? Que segurament... Bé, totalment d'acord, jo crec que s'ha de fer alguna cosa, evidentment, perquè no pot ser que es vagin acabant els partits i que cadascú es prengui la llei per la seva mà, no? Així que a Gavi li comprem tot, menys això.
0: Sí, no, això, ja et dic, no m'estranya o no em sorprèn, perquè sabem tots perfectament com és Gavi i com es comporta, però està bé que vulguis tapar un col·lega de professió, però noi, en aquest cas, que ho veu tothom, i que tenim altres exemples que han acabat també amb sancions dures i exemplars, com és l'Uruguai de fa 4 anys, doncs aquí jo crec, i crec que passarà, que Argentina també es mereix un càstig similar. En qualsevol cas, el que deia, anem al cas de Ferran, perquè avui ha aparegut una informació de l'Equip, del diari francès L'Equip, explicant que, com bé sabeu, Ferran, el Barça el vol renovar, però també sabem que té unes quantes ofertes sobre la taula. Doncs bé, avui l'Equip ha afegit que una d'aquestes ofertes, o millor dit, un d'aquests equips que hi va al darrere, perquè oferta em sembla que encara no n'hi ha, ara ens ho explicarà de totes maneres el Pintanel, però que un dels equips que hi ha al darrere és el Madrid, que el Real Madrid seria un dels que optaria a que Ferran jugui la temporada que ve, vaja, la temporada que ve, no parlant de dates, però o esperar-se que acabi contracte i que vagi cap allà, però que un dels pretendents, per dir-ho així, és el Real Madrid. Entendríeu que Ferran Torres marxés al Madrid, Francesc?
6: No tinc ni idea de si Ferran Torres és d'aquells que diu jo lluit l'escut del Barça al pit i mai jugaria al Real Madrid. No sé què li passa pel cap en aquest sentit. Ara, escolta'm, bona notícia que el Madrid s'interessi per un jugador del Barça que volen més equips després d'un mercat en què el Madrid s'ha dedicat a... anava a dir putejar, ja es pot dir, sí, 23-27, a boicotejar les intencions de mercat del Barça.
0: Aquí també et dic que Recurs ha dit s'ha arribat a dir a la 1:37 del migdia, vull dir que tampoc no
6: doncs
0: passa res,
6: no passa res.
0: No pateixis per això.
6: Posant-se pel mig en el tema, Julián Álvarez presentant aquesta o no oferta fictícia de 150 milions a l'Atlètic de Madrid, acabant-se emportant ells a Bernardo Silva també, que havia sonat pel Barça, doncs escolta'm, si ara volen Ferran Torres, que també diu el vol el PSG, també sona per l'Atlètic de Madrid, l'únic que farà és pujar el preu.
0: Sí.
6: L'únic que farà pujar el preu. Per tant, gràcies, senyors del Real Madrid, per interessar-se per Ferran Torres. Ara, què li passa amb ell pel cap? No ho sé.
0: No, clar, ho sap ell. Això ho sap ell i els del seu entorn. Lògicament, que ara li preguntarà a l'Àlex què en pensa el seu entorn i què hi ha d'això, si té recorregut, si no en té. En tot cas, la pregunta te la canvio a tu, Àlex. Li aniria bé a Ferran Torres fitxar pel Madrid, tenint en compte la plantilla que té el Madrid i les seves característiques?
7: Per mi no. No ho sé el que farà. Jo ho entendria perquè és un professional. A mi em sorprendria molt, i més tenint Paris Saint-Germain per al mig, que és una altra opció per poder sortir. Jo crec que a ell no li aniria bé, perquè crec que la manera de jugar del Barça i la manera de jugar que proposa Flick és molt per Ferran, és molt per perfils tipus Ferran, tipus Rafinha, tipus Gordon, precisament doncs Flick va per això. Crec que és un jugador, s'ha convertit en un jugador que no és insubstituïble, que no és titular, però que tot i així és important, i crec que forma part de l'estructura de l'equip, tant per als companys com per l'entrenador. Crec que, i a més, crec, tot té un preu, com diu el francès, no? És evident que Ferran no és un crac mundial i que, per tant, arribarà a una xifra que dius...
0: ja està, sí.
7: Doncs l'hem de vendre, no? Però per mi seria una pèrdua per al Barça, eh? Per mi és un quart de planter ideal, per mi és un jugador que et pot jugar a les tres posicions, saps que no et negocia res, crec que ha fet un salt qualitatiu en quant a futbol i en quant a mentalitat des de l'última temporada de Xavi, no? A poc a poc, doncs, aquesta mentalitat que precisament li hem vist al Mundial, no? Crec que li va molt bé a l'equip, crec que, com diuen tots els companys, a més fa pinya, no? I després, crec que en un any on tu perds Lewandowski, perdre Lewandowski i perdre Ferran no ha de ser decisiu, però a mi no m'agradaria.
0: Mm-hmm. De fet, Àlex, el Barça el que vol és renovar-lo.
1: Sí, sí, això no ha canviat. La postura del Barça continua sent la mateixa que fa uns dies. Li vol oferir la renovació a l'heroi de Nova Jersey. Això sí, dintre, i és important aquest matís, de l'escala salarial del club i sense estirar més el braç que la màniga. I en aquest sentit, ho vol fer un cop acabi al mercat per un tema de fair play. Com has dit abans, Xavi, 6 dels 8 campions del món han aterrat aquesta tarda a Barcelona per començar vacances i, per tant, serà l'entorn de Ferran, evidentment, que reunirà amb el Barça en els pròxims dies, pròximes setmanes, per oferir-li precisament aquesta renovació al club, tot i no tenir constància de l'interès del PSG, tampoc és aliè, i no haver arribat directament al club aquest interès, sap que l'entorn del futbolista sí ha rebut propostes d'altres clubs d'Europa, però de moment tranquil·litat, perquè entre aquestes propostes no hi ha cap del Madrid, segons ha deixat entreveure a RAC1, gent molt propera al futbolista.
0: Veurem qui són, finalment, els que entren a la recta final, si és que el Barça no el renova. Deia ara el Dalmas que ell sí que el renovaria, i tu, pel que m'ha semblat, anaves dient que sí amb el cap, també, eh?
6: Sí, jo també. No és davanter titular indiscutible del Barça, no és el davanter titular d'un Barça que vol esperar o aspira a guanyar la Champions, perquè crec que necessita un davanter de més qualitat, més fiable, de rendiment més regular, però sí que crec que és un bon davanter suplent, un bon davanter per les rotacions, per quan vingui Julián Álvarez o qui vingui, doncs estigui lesionat o necessiti descans. És un davanter que sí, aquest any ha tingut una mala ratxa d'un parell o tres de mesos, però que normalment aprofita els minuts que se li donen. Aquest any ha fet 21 gols. Jo, en aquest sentit, me'l quedaria. Si se'l pot renovar ara, entenc que ell tingui molts dubtes sobre la seva continuïtat, perquè veu que el Barça porta Gordon, perquè veu que el Barça porta Adeyemi, perquè veu que el Barça vol portar Julián Álvarez, i ell sempre, a totes les entrevistes, es veu, o ha dit que es veu, com el davanter centre de futur del Barça. I ell, evidentment, no és tonto, i veu que hi ha tots aquests moviments que segurament el relegaran una altra vegada al paper de suplent, que és el que ell no vol. Ara, és veritat, si ve el París, dit això, si ve el París Saint-Germain, que els cauen els milions d'euros de les butxaques i te'n dona 50, home, ja, sí, clar, ja és una altra cosa.
0: Un únic any de contracte.
6: Exacte, acaba el contracte 2027, ve un equip i són 50 o 60 milions, doncs igual ja t'ho has de pensar, perquè és una bona picotada.
1: El mercat és llarg i en aquest sentit poden passar moltes coses, però és cert, i això confirma per l'entorn del futbolista, que el PSG ara mateix és el club que més interès ha mostrat en Ferran. I aquí hi ha una persona que és la que aposta pel futbolista, que és Luis Enrique. De fet, ho vam explicar ja fa uns dies a RAC1, Luis Enrique ha parlat directament amb Ferran Torres, i per tant, aquí ara mateix pot haver-hi interès d'altres clubs. N'estic convençut que n'hi ha interès, com per exemple això que ha tret l'equip en el dia d'avui, però propostes en ferm i xerrar Ferran Torres amb entrenador, aquí ja apareix la figura de Luis Enrique del PSG, que jo et diria que ara mateix, en cas de que acabi marxant Ferran i no accepti la renovació del Barça, la proposta que li faci al Barça, jo crec que ara mateix seria el club que més opcions tindria de fitxar-ho, insisteixo, en un mercat que encara és llarg i que poden passar moltes coses.
0: Perquè potser posats o arribats al cas que efectivament el Barça acaba tancant el fitxatge de Julián Álvarez i que hi ha Adeyemi, ara els enumerava també el Francesc, Adeyemi, Gordon, posem-hi a Julián, al capdavall són tres jugadors que poden ocupar aquesta posició de davanter centre, tot i que a priori el titular seria Julián. En quin paper li queda a Ferran en aquest nou dibuix de la davantera del Barça?
7: Sí, perquè a més hem de sumar a Lamine i a veure què passa amb Rafinha, no?
0: D'acord, sí, tant. També
7: per
0: jugar.
7: Mi el paper...
0: I Olmo, si vols, Dani Olmo també pot arribar, sí, a jugar en aquesta posició.
7: I tant.
0: Però quin paper tindria Ferran?
7: Per mi exactament el mateix, el de quart davanter, cinquè, si tu vols, no? Per mi estaria per davant de Adeyemi, veurem en el cap de Flick que hi ha, hem de veure bé el tema de Gordon, Rafinha, què passa, però és que per mi aquest rol el juga perfecte Ferran, és a dir, és un jugador que no necessita tenir continuïtat per rendir-te en aquests minuts, que et pot aparèixer per l'esquerra, que et pot aparèixer de nou a la dreta. Evidentment hi ha d'haver-hi un pla darrere de tot això, no? Però el que sí crec, com et deia al principi, és que si tu perds el teu nou, el teu davanter que hi ha hagut els últims anys més estructural, com ha estat Lewandowski, tot i que l'última temporada ha estat més suplent que titular, el que jo crec que seria perillós perdre és el teu jugador substitut que saps que et rendeix. Mm-hmm. És a dir, arriba Adeyemi, és cert, arriba Gordon, t'arribarà Julián, tant de bo, però l'adaptació d'aquests tres no la saps. Tu no saps que si serà un 3 de 3, que s'adapten bé, un 2 de 3 o un 1 de 3. Per tant, tenir Ferran, jo crec que és una xarxa de seguretat que el Barça no hauria de perdre, a no ser que arribin aquests milions que òbviament et treuen de molt.
0: No, i desenganyem-nos, no deixa de ser el rol que ha tingut amb la selecció espanyola, que és aquest de quart davanter, perquè també ha acabat entrant sempre als últims 20 minuts, 30 el dia que ha jugat més.
6: Sí, és que avui escoltava, gol de la final revaloritza a Ferran Torres. Doncs no ho tinc tan clar, és un gol. Sí, d'acord, és un moment que avui se'n parla, que demà passat se'n parlarà, però d'aquí una setmana o dues setmanes ja no se'n parlarà tant. El Mundial de Ferran no és estel·lar, no és un supermundial, no t'ha fet 6 gols o 7 gols. Ha començat sempre de suplent, tret d'un partit, crec. Sí que ha tingut impacte, com ha anat tenint el Barça, però no ha fet un tros de Mundial ara perquè valgui molts més diners. Per tant, aquest gol que ha fet a la final crec que no ha de fer variar els plans que el Barça tingui amb ell, pagar-li
1: aquesta
6: més...
1: Aquesta temporada és l'11è futbolista, estava repassant ara, que més minuts ha jugat per davant de Lewandowski. És cert que hi ha condicionants com lesions, per davant de Rafinha també, per exemple, per davant de Rashford, de Frenkie, però és l'11è futbolista, amb més minuts.
6: I malgrat això, ell no se sent valorat. No se sent prou valorat com a jugador i sobretot pel... No sé, valorat pel club. Parles amb gent del seu entorn i sempre t'assenyalen les filtracions, no? Que segons ells surten del club doncs, per intentar col·locar-lo, per intentar que es parli malament d'ell, com va celebrar el gol. Fent el gest de que es parla molt d'ell.
0: I el que va dir després en les declaracions postpartit just acabar.
6: Ell no està content aquí. No està, i per tant, si no se sent valorat pel club i a més veu amb tots aquests noms que estan arribant que la titularitat no està garantida, si ha parlat amb Luis Enrique, no sabem els termes de la conversa, però l'Asturial ha dit aquí seràs titular, doncs jo entenc que tingui dubtes.
0: Sí, però el meu dubte és allà no pot ser titular.
6: Però jo
0: ho entenc, i Ferran Torres, si una cosa ha tingut sempre és allò, creure en les seves possibilitats per sobre de tota la resta. Però també has de tenir un punt de realisme, és a dir, t'estan trucant a la porta, t'està trucant, el poso en singular, perquè el mateix entorn de Ferran diu que de moment no té res, d'acord? Doncs l'oferta del Madrid l'aparquem, que també seria un supòsit similar, però vaja, l'aparquem. L'oferta del PSG no et poden assegurar la titularitat, és a dir, primera, que no t'ho poden assegurar mai de la vida, però és que segona, només cal veure la plantilla del PSG quina és.
7: Absolutament. Jo penso el mateix. A mi em sorprendria molt que Luis Enrique li hagués assegurat una titularitat, que li hagi fet veure que és un jugador important, que tindrà minuts sigui on sigui, que és de continuïtat, de futur, de manys. Potser sí, però amb tot el que té a dalt el PSG, i a més s'està parlant de Diomandé, que és un altre canó de jugador, jo dubto i que li pugui assegurar això. Per això et dic que també des de l'òptica Ferran tampoc és tan clar que per molt que et millorin una oferta i que puguis anar a l'actual campió d'Europa, jo crec que l'escenari Barça, el context Barça per ell és molt millor del que es pensa.
1: I el contempla, El contempla. És a dir, jo per exemple, això ja és una opinió meva personal, jo crec que ara mateix si m'ho preguntes d'avui, jo el veig més fora que dins. Però és cert que ell contempla l'opció Barça. És a dir, ho deia el Francesc, pot no estar content al Barça, poden haver-hi coses que no li acaben d'agradar, però sí que és cert que el seu entorn i el mateix Ferran no descarten l'opció aquesta de renovació del Barça. Això també que quedi clar. Vull dir que ell, com no descarta marxar, tampoc descarta ara mateix acabar renovant amb el Barça.
0: I és que no l'ha de descartar, perquè entorn millor que el que té el Barça jo crec que difícilment el trobarà envoltat de la gent amb qui ha conviscut els últims anys, que a més s'hi ha portat fantàsticament bé, la gent amb qui ha guanyat el Mundial, al final 7 dels seus companys són també del Barça i amb ells ha fet el grup que ha fet allà al Mundial als Estats Units, per tant evidentment que ha de contemplar quedar-se al Barça perquè no sé si hi haurà gaires opcions millors per ell. Una altra cosa és que al Barça li interessi o no li interessi arribar a certes quantitats, però jo ara parlo de Ferran i des del prisma del jugador no crec que hi hagi tantes bones opcions com és renovar amb el Barça amb un contracte similar al que tingui, perquè no crec que el club evidentment li digui sí, amb aquest gol ara et pujarem 6 milions més per any, no crec que sigui
6: l'altre, que estem aquí tenint un debat absolutament futbolístic d'encaix, de rol, de pes al vestidor, l'altre és que el PSG li pagui el doble.
0: Llavors
6: estem entrant en un terreny que el jugador, evidentment, té 26 anys, encara és molt jove i pot signar encara un parell o tres de contractes bons i més si se n'és en algun país d'aquests àrabs a jugar, però si et ve el PSG i t'ofereix un rol, vale, no titular al PSG, però similar al que tens al Barça, però cobres el doble.
0: Aquí és una història, però jo, clar, jo em posava en la pell del Ferran, que ens ha dit tantes i tantes vegades, jo em mereixo ser titular. Mm. D'acord, si no t'ho has merescut aquí o no t'ho han donat aquí, difícilment t'ho donaran en un equip on hi ha autèntics canons, que deia abans l'Àlex Almas. En fi, veurem què acaba passant, però Àlex, pinta que serà un dels noms de l'estiu, clarament, no?
1: Segur. I sobretot fins que no es reuneixin amb l'entorn de Ferran, ens sentirem a parlar i molt. Jo no en tinc cap mena de dubte. A més, insisteixo, a banda de la proposta que coneixem de l'interès del Paris Saint-Germain, n'estic convençut que altres clubs podrien interessar-se per ells. Un apunt amb el tema PSG, és cert que des de París han apuntat ja, i crec que fins i tot abans del Mundial, que potser podria sortir Barcola. No sé si potser aquest interès del PSG i aquestes xerrades Luis Enrique Ferran també poden atribuir-se a una possible sortida de Barcola.
0: Deixa'm que et tregui un altre nom, Pintanel, que és el nom de Adeyemi, aquest jugador que va passar menys dies des que van començar les converses i se'l va fitxar que els dies que ha trigat en presentar-se, perquè porta una setmana aquí i de moment res de res.
1: No, mira, i Laporta ha dit avui, quan ha aterrat a Barcelona procedent de Nova York, que en principi se'l presentaria demà, i no serà així tampoc. Ens deien des del club que la burocràcia està fent la guitza amb aquest fitxatge, perquè demà farà tot just una setmana de l'arribada de l'extrem a Barcelona. Ara sembla que si entrem ja en la recta final d'aquest fitxatge, i el club ens han explicat que treballa per fer demà oficial el seu fitxatge i presentar-lo dijous al migdia. En aquest aspecte, cal recordar que dijous passat Adeyemi sí va firmar, ell sí va firmar la seva part del contracte a la Ciutat Esportiva, i que divendres va saludar Flick i els seus nous companys, però sí que és cert que ara ens trobem en la recta final. En principi, les previsions del club és demà anunci oficial i dijous presentació d'Adeyemi.
0: T'agrada, Àlex?
7: Prou, sí. A veure,
0: això
7: us haig de confessar...
0: Sí
7: que m'agrada, però us haig de confessar que a mi al principi em va sorprendre. Em va sorprendre perquè no l'esperava. Crec que és un d'aquells fitxatges que conforme passen els dies i anem veient els moviments, es van tenint més, no? És a dir, després de l'arribada de Adeyemi, vam veure aquells rumors de Rafinha. Ara tot això de Ferran. El que sí crec jo és que... Bé, si definim Adeyemi, per mi és un molt bon jugador, no és un primer espasa, jo no el veig com un titular, però sí el veig un jugador que et puja al sostre d'aquestes alternatives.
0: No?
7: Sí, del fons d'armari. A més, si agafem la... Per mi és molt més que Rooney Bargi, que d'alguna manera el missatge que arriba des del club és que ve a doblar aquesta posició de Lamine, perquè et pot ocupar les tres posicions. Per mi, el jugador que ha de jugar a priori per la dreta i cada cop viure en Lamine, és bo que pugui ocupar més de dues posicions, més de tres posicions, ve avalat per Flick, és un jugador que ve d'una mala temporada o temporada amb dubtes, però que en canvi té molt potencial, porta quatre temporades ja jugant amb el Dortmund, ha jugat moltes Champions, ha jugat Europa League, per tant té potencial, va molt bé els espais, té una conducció brillant, a mi em flipa com utilitza les dues cames, la dreta a l'esquerra, és bon regatejador, és més atrevit que efectiu en el regat, per tant, és un molt bon jugador. I el que sí que ens assegura la seva arribada és que jo, quan va arribar Gordon, vaig tenir algun dubte, no? Però ara sí ja podem afirmar, o crec que podem afirmar, que arribant Gordon i arribant Adeyemi, cap a on imagina Flick que ha d'evolucionar el Barça. I és clarament cap a un Barça molt dinàmic, molt atacar espais, molta pressió, molt intercanvi posicional, és a dir, una mica el mirall PSG que ens ha ensenyat aquests dos últims anys, que és cap a on va el futbol modern, no? Per tant, deixar de banda una mica aquest rol de nou estàtic que hi havia amb Lewandowski per anar a un intercanvi posicional molt alt, i en això Adeyemi, Gordon, Rafinha, Ferran, tots aquests, fins i tot Julián s'hi arriba, i per suposar Lamine, hi entren.
0: N'hem anat parlant amb el francès aquests últims dies, Adeyemi, perquè evidentment fa una setmana que és a Barcelona aquest home, per tant, lògicament que n'hem parlat d'Adeyemi.
6: Sí, jo soc més escèptic. Però l'Àlex en sap molt més de futbol que no pas jo, i si és, jo faig un acte de fer amb Flick, amb la parella Flick Deco, si ells ho veuen, tu, doncs provem-ho. Però
0: escèptic per qüestions futbolístiques?
6: Sí, justament això, perquè és un... Però si anem cap a un Barça més imprevisible o més caòtic en atac, segurament a caòtic, en el bon sentit de la paraula, més imprevisible, més indetectable, més d'intercanvi de posicions com el PSG, doncs igual sí, que acaba encaixant, però... Diu, va molt bé l'espai, sí, però quants partits el Barça juga amb espais? Quants partits d'envols juga el Barça durant la Lliga, saps? És aquí que em costa de veure una dèiemi trencador, una dèiemi al qual puguis treure tot el rendiment que pot oferir llegint aquestes característiques que deia l'Àlex. Però, escolta'm, Flick el veu? Doncs inflic Uitrast.
7: Estic d'acord, deixa'm puntualitzar, estic d'acord amb el Francesc, que evidentment el Barça es troba pocs contextos amb molt espai, però no hem d'oblidar que avui en dia en el futbol, diguéssim, que han desaparegut aquests moments de descans entre l'atac i la defensa. I no hem d'oblidar que el Barça la temporada passada és l'equip de tota la Lliga que més gols fa després de recuperació de pilota i que menys passades ha necessitat per marcar després d'una recuperació. Aquí sí que hi entren aquests perfils, Gordon, Adeyemi, etcètera, etcètera. Tot i que és veritat que jo, ja ho he dit al principi, jo no el veig que arribi com un titular, sinó com una alternativa.
8: Però agafant el fil de l'alternativa, també és cert que quan el Barça recuperarà més pilotes és quan el rival està més cansat, que també és quan entrarà Adeyemi. És a dir, Adeyemi, no, dels 60 partits, quants te'n jugarà de titular? Potser te'n jugarà 10? 15, per tirar amunt, 10-15 me'n semblen molts, ja. A no ser que, escolta'm, que arribi aquí i de cop i volta s'hagi transformat en aquell jugador que apuntava, que no ha acabat sent, però que sí que apuntava fa 4 anys quan el va fer debutar Flick a l'Alemanya. Però sí que és veritat que Adeyemi entrant al minut 60-65, defenses cansades ja dels intents de l'un i de l'altre, tant de Lamine com de Gordon, o de Rafinha, o de qui sigui, doncs...
6: En teoria és per Lamine, no? Quants partits Flick traurà a Lamine al 60?
8: Sí, però teoria és per Lamine o no, perquè és això de les posicions al davant, perquè també juga molt per l'esquerra, ha jugat l'última temporada.
7: Ha jugat per l'esquerra, sí, la seva posició natural és més la dreta que l'esquerra, però l'hem vist a l'esquerra, l'hem vist de nou, i per tant està més habituat aquí. Sí, el pot utilitzar, i també hi ha una cosa molt important que a vegades ens oblidem. Jo crec que el Barça, amb totes les incorporacions que faci de futur, i això va sobretot per al futur nou, però també ho podem extrapolar a Adeyemi i a Gordon, crec que ha d'estar preparat per una possible migració de Lamine cap a dins, no? Que jo crec que arribarà en algun moment. No crec que arribi aquesta temporada, no sigui molt immediata, però conforme ell vagi perdent aquesta electricitat en el seu joc, tendiran a cap a dins, com ho han fet gairebé tots, com han fet Messi, com ho han fet els jugadors de molt talent i que perden aquesta explosivitat. Per tant, jo crec que el Barça ha d'estar preparat per tenir algú també per poder-se posicionar a la dreta.
8: A Messi li va arribar amb 23 anys, no? Perquè va ser el 2009, ell és del 86, sí. El 2009, en aquell famós clàssic al Bernabéu, allò definitivament ja del fals nou, però sí que és veritat que sí, ho va veure Guardiola, perquè ja veiem un Messi que tendia més a la que podia anar cap a dins i deixar el carril de la dreta. Ara en té 19, mira si podem...
7: Encara n'hi queda. I és cert que ho hem vist aquesta temporada, Flick ho va provar contra el Betis, al camp del Betis, i no ho ha tornat a provar. És a dir, jo crec que...
1: El dia del Madrid, Àlex, recordes? Que sí, va jugant pel mig, per dins, no? És cert que també per la lesió, no?
7: Per la lesió, exacte.
1: Físicament,
7: Sí, va jugar per dins, a la segona part, sobretot, però jo crec que era més per el que diu el Pinta, per el tema de la lesió, que no per dins. El dia del Betis no ho torna a repetir. Per tant, jo entenc, o llegeixo, potser equivocadament, que Lamine encara no se sent còmode jugant a dins i que prefereix rebre més a fora. Però... és bastant clar que arribarà aquest dia.
8: 3 minuts, passant ara de 3 quarts a 12, ni que sigui una pinzellada, ara en faràs, Àlex, de Julián, i d'en quin punt tenim el famós cas Julián Álvarez, famós perquè n'hem parlat cada dia. Jo crec que no ha passat dia de l'estiu que aquest nom no hagi sortit, però tampoc us diré que ara des de casa alguns diran, ostres, què ha passat? Ho sentim, sí, ho sentim, però és que si Laporta en parla cada dia, si l'Atlético en parla cada dia, si sabem perfectament que és el jugador que vol el Barça, sabem perfectament la situació quina és, doncs sí, n'hem de parlar, perquè avui alguna cosa també hem d'explicar.
1: I
8: el que queda, ja ho sé, ja. Tampoc no cal que ho vegis dient, això, cada dia, perquè jo començo a tenir també un cert cansament, T'he de ser sincer, les coses com són. És més, deixa'm descansar un minut, ara vinc.
9: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora. Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
10: Sona bé.
9: 4,3 litres de consum al 100.
10: Sona a Qashqai e-Power.
9: I el 0% TAE.
10: Sona que estreno un Nissan.
9: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris O Moda i Jaeco de Catalunya.
13: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
14: El mantenim estable aquí, quiet, va.
13: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
15: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
13: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
16: Primer peu, segon en castell, carregat!
13: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Són 3:15 de les 12. D'aquí a 9 minuts, de fet, arribarem a la mitjanit. Parlàvem de les posicions del davant. Totes elles avui, per bé o per mal, són notícia. Una, Ferran, amb aquesta informació que explicava l'equip, tot i que ens deia el Pintanel, des del seu entorn, expliquen que d'oferta com a tal no n'ha arribat cap. Per tant, de moment no hi ha cas. De moment. Però és l'equip qui ho diu, no és... no sé, és igual, no cal falta el respecte a ningú ara. En tot cas, vull dir que és un diari de renom el que explica això i, per tant, alguna cosa hi deu haver. A partir d'aquí veurem com evoluciona el temps. Hem parlat també de Adeyemi. Ara sí, arriba el moment a Adeyemi, ho explicava també l'Àlex. Demà, dia segurament de l'anunci oficial i tot apunta, el club és el que desitja, poder-lo presentar el mateix dijous. I tot això amb l'ombra de Julián, aquella ombra allargada, com el famós Xipre. Doncs Julián és aquí des de pràcticament el primer dia d'estiu i és possible que aguanti unes quantes setmanes més. Què en sabem, Àlex, de Julián en quant a novetats?
1: Doncs mira, ens consta aquí a RAC1 que el Barça continua treballant i pressionant per poder fitxar-lo. És l'aposta de Deco i Flick. El tècnic alemany té moltes ganes de poder comptar amb Julián. Aquesta és la realitat. I el Barça tornarà a l'atac en els pròxims dies, tenint en compte que la Porta ja va dir, això sí, fa uns dies que l'oferta de l'Atlético de Madrid tenia data de caducitat, recordem, i aquesta era a finals de juliol. A partir d'aquí, el Barça també està pendent d'un possible nou moviment de Julián Álvarez en els pròxims dies. De moment, segons apunten des de Madrid, el jugador tot ja està citat el 10 d'agost, si m'heu citat a tots els internacionals argentins, el 10 d'agost, al Cerro del Espino, no es descarta que pugui declarar-se en rebel·lia, insistim, segons apunten alguns mitjans des de la capital.
0: Aquesta seria grossa. És a dir, que el dia 10 d'agost, Julián, si és que no s'ha solucionat abans, no es presenta, fa un Dembélé, per entendre'ns, que és el que va fer Dembélé abans de venir al Barça, aquesta, evidentment, seria grossa. Falten molts dies, perquè estem parlant d'aquí a 15 dies, pràcticament. Però us ho imagineu, això? És treure la bola de vidre ara, i no la tenim, ho entenc. Però per com ha anat la situació, pel que ha dit Julián, pel que s'ha explicant al Barça, us imagineu a poder arribar a aquest moment?
6: És que jo crec que el Barça no es pot permetre arribar al 10 d'agost sense haver resolt la situació. Aquest és el tema. Penso que el Barça que no sap què passarà amb Ferran Torres, el Barça que no sap què passarà amb Rafinha, que no n'estem parlant, el Barça que no té clar el futur d'aquesta davantera que està dissenyant per l'any que ve, no es pot permetre arribar al 10 d'agost sense saber si tindràs o no el teu gran objectiu, que és Julián Álvarez, perquè imagina't que llavors no surt bé, que passa qualsevol cosa que ara no ens diu aquesta bola de vidre i Julián Álvarez no acaba venint. L'altra opció que va sonar ja fa molts dies, a la de João Pedro, no sé, renova amb el Chelsea, se'n va amb un altre equip, i et plantes a 5 dies de a 10 dies de començar la Lliga i no tens res. És el Barça que crec que no pot plantar-se el 10 d'agost sense haver resolt la situació. Si realment l'oferta caduca a finals de juliol, doncs tu, caduca a finals de juliol, si bé, bé, i si no, ho sento, a buscar una altra alternativa, però el Barça com a club no es pot permetre no tenir un davanter centre de primer nivell el dia 10 d'agost. Si Julián Álvarez farà això o no, doncs no sé, la manera com parlava Joan Laporta aquests dies a Estats Units, quan se li ha preguntat pel nom, aquesta xuleria, m'atreviria a dir, o vehemència o seguretat, de dir, escolta, la paella pel mànec la tenim nosaltres i es balla al ritme de la cançó que posem nosaltres, em fa pensar que ho té que el Barça ho té molt ben encarregat, que saben que potser hi haurà aquest segon gest abans d'arribar...
1: Jo penso el mateix, Francesc.
6: Digue'm?
1: Jo penso el mateix. O sigui, crec que

0: independentment d'això, dues coses. La primera, jo crec que el Barça s'equivocaria si es pensés que és Julián o no hi ha res més a la vida, sinó que hi ha d'haver-hi algun moment on ha d'anar una alternativa, que també hi ha molt bons jugadors. Estic d'acord que Julián, per tot el que hem parlat, encaixaria com perfecte aquí. I trobo normal que estigui el número 1 de la llista, però en futbol mai només hi ha una opció. I l'altra és que jo crec que l'Atlético també té un marrón,
1: Que
0: jo crec que amb el gest que va fer Julián no és tan senzilla la postura de l'Atlético de Madrid, un jugador que ha sortit i ha dit que no vol estar. Ells també estan, ara parlava Francesc, no?, de la imatge que projecta la porta, que la tenim nosaltres, ells estan projectant una imatge de que aquí no el venem, i no ho tenen tan senzill, Com s'aguanta un futbolista tan important, tan estructural, dient que se'n vol anar, com és la relació amb Simeone, amb els companys, com ho fan, com és el dia a dia. Jo crec que ells, en algun moment o altre, també hauran d'obrir-se a escoltar el Barça, perquè si realment el futbolista, com sembla, no?, només vol anar al Barça, ells també tenen un marrón.
2: És que per mi, de les tres parts, qui té el marrón, agafant les teves paraules, sí, més gros, és l'Atlètic de Madrid, seguit de Julián, i el Barça, al cap i a la fi.
0: Exacte.
2: Vull dir, evidentment que el vols i te l'han demanat i el teu tècnic va boig perquè torni, perquè és un tio que, mira, l'altre dia, a més, el que més pressionava d'Argentina era ell, el que havia robat més pilotes era ell, segurament per aquí va la història, d'acord, però de les tres parts, el Barça, sabent el que sabem, no sé què se li ha promès a Julián, però també tu pots prometre coses fins on arriben les teves possibilitats, i aquí és l'Atlètic de Madrid qui ha de fer el pas, que per mi és qui té el problema més gros sobre la taula, perquè ha de decidir què fem un jugador que ja ha dit obertament davant del món que amb tu no vull seguir. No t'ha dit a on vol anar, ho sabem, però no t'ho ha dit. Però sí que t'ha dit que amb tu, noi, jo no vull estar més, no vull estar més. Per tant, per mi sí que la pitjor part se l'endú l'Atlético, en aquest sentit.
1: Sí, és que els tuits, les declaracions que va penjar l'altre dia l'Atlético de Gilmarín eren molt contundents, de que no lo vamos a vender ni por 200 millones, però clar, jo no sé si existiran documents, mails, tovallons signats, no sé què pot existir d'aquesta reunió, aquesta conversa Gilmarín-Julián Álvarez del mes de febrer,
2: exacte,
1: en què suposadament se li diu que si arriba una bona oferta et facilitarem la sortida. Si Julián Álvarez podria ser el següent gest. És capaç de demostrar, verbalment, o ja et dic, amb un tovalló signat,
2: sí.
1: Doncs llavors el marrón de Gilmarín i companyia encara és més gran.
2: Àlex, uns quants dies més, no, o què?
3: Sí, segur, jo estic convençut, però sí, d'acord. Jo també et dic una cosa, jo crec que abans del dia 10 hi haurà un segon gest de Julián.
2: Sí, però aquest home ha marxat de vacances, no? Comença vacances i
3: de vacances, sí.
1: Però tu concedeixes una entrevista a qualsevol lloc i ja tens el gest
0: fet.
2: Ara es porten els videopodcasts, es porten allò, amb xancletes, si pot ser, i banyador, sota una palmera, i allà fas una entrevista fantàstica amb l'exjugador de la Lliga Argentina de no sé quin any, i escolta'm, i allà...
3: Es conec també, Xavi, el calendari de vacances de Julián. Crec que hi van arribar a l'Argentina, procedents de Nova York, potser passa per Madrid abans de començar les vacances.
2: Però no hi ha palmeres a Madrid,
3: xerrada amb algú, no sé.
2: Has de fer l'entrevista amb una palmera. Si estàs de vacances, l'entrevista...
3: Potser té alguna conversa amb algú.
2: A veure... Demà en parlarem, és igual, Àlex, vull dir que demà en tornem a parlar una mica, no?
3: Abans t'he avisat que ens tenim
2: quants
3: dies per endavant.
2: Ja ho sé. I jo t'ho agraeixo. Jo t'ho agraeixo, que m'avisis de les coses, jo te les agraeixo, ja ho saps. Va, abans de rematar-ho, Àlex, hi ha un altre nom també que fa unes quantes setmanes que tenim allò a la cartera, que ara sembla que sí, que entra ja a la recta final, que és el de Visibú, no?
3: Sí, el club assegura que estan acabant d'enllestir ja tota la paperassa i estan intercanviant documents. Extrem del Bruges fitxarà per 5 temporades. El Barça espera poder oficialitzar la incorporació aquesta setmana perquè l'objectiu és que ja pugui viatjar dilluns vinent. Recordem que el dilluns vinent el Barça se'n va a Anglaterra i esperen des del Barça que Visibú pugui ja viatjar amb l'equip. Els blaugranes pagaran uns 8 milions d'euros més un percentatge de venda d'un 20% per aquest jove futbolista procedent del Bruges.
2: Visibú. Li he dit malament, no? Li he dit Visibú, jo.
3: Visibú, no? Crec que és Visibú.
2: Ah, Visibú, he dit bé. Val, perfecte. Ah, sabem alguna cosa? Jo t'he de reconèixer que no l'he vist absolutament res.
0: Jo sí l'he vist alguna cosa, no l'he vist de manera permanent, però un mes a la festa, no? Extrem, molt desequilibrant, amb molta potència en la conducció. Jo el que li he vist en imatges de Youth League és realment bonic.

0: boníssim. Però, clar, no és la, no és la Youth League. El Barça no, ja és, ni, bueno, és primer nivell.
1: El Barça sí, eh? El Barça per edat, més o menys.
0: Sí, per edat sí, però em refereixo que el nivell no és aquest. La pregunta és si serà capaç de fer tot això al primer nivell. Aquí són, jo entenc que serà un jugador que anirà a cavall, que estarà molt al Barça Atlètic, però per la gent que no l'hagi vist, és un perfil així. Pot jugar a les dues bandes, domina la dreta a l'esquerra, molt bon compeig, molt bon regat, potent. Bé, un altre davanter dinàmic, i amb talent per anar a l'espai i per desbordar.
2: No són, jo fa, quan, fa unes quantes tertúlies, ja fa unes quantes setmanes, us deia que és molt fàcil fitxar Kane perquè sabem que farà gols, perquè és molt fàcil fitxar Julián Álvarez perquè sabem que farà gols, i us demanava alguna aposta d'algun talent amagat. Doncs a mi m'agraden, ja sé que són 8 milions d'euros per un jugador que té 18 anys, però el mercat del futbol
1: doncs sí,
2: és el que és.
1: Exacte.
2: I escolta'm, si l'encertes, igual d'aquí 3 o 4 anys amb el 50 o 60 i t'ha sortit rodó. I si no l'encertes, doncs dins de les xifres que es mouen actualment al mercat de futbol, tampoc no és un gran fracàs. Pitjor va ser l'operació Vitor Roque, per entendre'ns.
1: Per exemple.
2: Per tant, escolta'm, altra vegada creiem en Deco i creiem sí, sí, en Hansi Flick.
1: També et dic que l'operació Vitor Roque fas números i no va ser una tan mala operació, perquè al final ha recuperat més o menys la inversió, la va recuperar.
2: Al
1: és
2: final.
1: A dir que, sí, al final, però vull dir que totes les dolentes siguin com aquesta, sí, perquè sí que hi ha uns quants
2: sí, si de filial,
1: casos d'aquests sí, que dius, ostres. Però mira, Vitor Roque, com a mínim, aquí te'n vas anar amb el que tenies. Àlex Pintanel, demà més.
3: Sí.
1: Que vagi molt bé, descansi.
3: Demà més. Que vagi bé.
1: Ahir estava a Madrid l'Àlex Pintanel.
2: Sí, ha vist algun post.
1: Va gaudint com un animal, amb Luis de la Fuente i companyia.
2: Amb Aitana ballant, l'he vist.
1: I avui troba a faltar coses, troba a faltar aquells decibels, aquells 50.000 decibels que tenia a l'orella esquerra, doncs avui no els té. Àlex, abraçada forta.
3: Avui estic més tranquil. Que vagi bé, bona nit, eh?
1: Igualment. Passat 3 minuts de les 12, us faré una pregunta molt ràpida. Amb tots els moviments que ha fet el Barça, més els que sabem o intuïm que ha de fer en el que queda de mercat, té millor plantilla el Barça o el Madrid per vosaltres, Francesc?
2: Uf. El Barça.
1: El Barça.
2: El Barça, perquè 1, té a la Min, 2, crec que té Joan Garcia, que amb un Courtois de capa caiguda crec que estarà a millor nivell, té Pau Cubarsí. Sí, jo crec que continua tenint millor plantilla el Barça.
0: Jo no dubto tant el Barça, absolutament. Per mi té millors jugadors, té jugadors en millor edat, és a dir, en rampa de pujada, i sobretot té una idea que el Madrid no té.
1: Mm-hmm. Quim Salvador, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Parlant del Madrid, com estan les coses per allà? Perquè sentim molts noms que es mouen molt, que estan com neguitosos en quant a mercat, perquè són dels equips que més s'ha mogut en aquest principi d'estiu. Ara els tenim parats fa uns dies.
4: Sí, a nivell oficial, almenys, molta calma, el Real Madrid. José Mourinho ha dirigit avui dues sessions d'entrenament, ha començat la pretemporada absolutament en quadre. Només tres futbolistes de la primera plantilla, Güler, Camavinga i Carreras. Els regionals Luni, Mendy, Militao i Rodrigo continuen treballant al marge en processos de recuperació. La resta, joves del filial, i encara no s'han incorporat els nous fitxatges, que és veritat que el Madrid s'ha mogut prou en aquestes primeres setmanes de mercat. Cucurella, Konaté, Dumfries i Bernardo Silva, que com que han jugat al Mundial estan de vacances. Calma oficial, però evidentment que hi ha moviment als despatxos, perquè la plantilla no està tancada i el gran nom que hi ha sobre la taula és el de Rodri, escollit millor jugador del Mundial i pilota d'or fa dues temporades. Rodri, a qui el Manchester City li va oferir la renovació i encara no ha contestat, li queda un any més de contracte i hi ha rom-rom que té ganes de tornar al futbol espanyol. El periodista del Marca, Mateo Moreto, expert en mercat, ha explicat avui a X que el Real Madrid s'està replantejant internament la situació de Rodri i que una part de la directiva pressiona per fitxar-lo, aprofitant a més que, com dèiem, el futbolista tindria ganes de tornar. Cal, però, perquè això fructifiqui, que convencin el president Florentino Pérez, que fa setmanes rebutjava Rodri, principalment perquè havia estat arma electoral del seu rival a les eleccions, Enrique Riquelme. I a part de Rodri, l'altre gran nom que sona relacionat amb el Madrid és el de Michael Olise, però si ens fixem en allò, en detalls que puguin ser indicis, no sembla que el Bayern tingui massa intenció de vendre'l, perquè ahir el club bavarès va presentar la segona equipació per la temporada 26-27 amb la imatge precisament d'Olise al costat de Harry Kane i Luis Díaz. La Copa ha apuntat avui que per poder fer un gran fitxatge el Real Madrid necessita abans vendre alguna de les seves estrelles, allò d'abans d'entrar deixin sortir i el Madrid no va haver de tresoreria i, per tant, no pot afrontar una gran inversió si no té un ingrés abans. I pel que fa als joves de la plantilla, Asensio i Mastantuono podrien sortir cedits i Gonzalo en principi es queda. Ara, Xavi, fitxatges, Mourinho, entrenaments, el que vulguis.
1: Sí.
4: El gran tema a Madrid avui és el canvi estètic de Vinícius.
1: Això ho he vist,
4: suposo
1: que corria
4: que
1: avui.
4: Suposo que heu vist les imatges. Home, s'ha fet viral,
1: això. He vist
4: que
1: corria per xarxes, però canvi estètic que es veu, és a dir, que és palpable, que es nota.
2: Bé, ara ho has d'explicar molt bé, eh?
4: Tant és palpable sí. Que a mi m'han hagut de garantir que era Vinícius, perquè a mi m'ha costat reconèixer-lo. S'ha fet un tractament de, nom tècnic, harmonització facial per modificar la forma de la barbeta.
1: Està bé.
4: Ho ha explicat el dermatòleg que se n'ha encarregat, que és el doctor Alessandro Alarcau, de Goiania, que fins i tot ha penjat una foto.
1: Ha parlat i tot.
4: Sí, no, ha parlat, ha posat una publicació a les xarxes, al cap d'una estona l'ha esborrada. Algú li deu haver picat la cresta.
1: Sí, potser però... el mateix Vinícius, doncs,
4: però Vinícius surt a la foto ja somrient. Vaja, Vinícius, o aquest senyor que diuen que és Vinícius.
1: De veritat.
4: He estat mirant una mica de què es tracta això perquè m'ha cridat l'atenció. És un tractament que es fa amb injeccions de gel biocompatible que no requereix cirurgia. Per tant, s'entén que entre l'eliminació del Mundial, que va ser el 5 de juliol, i avui, doncs evidentment ho ha fet, es podia fer. I això m'ha inquietat una mica perquè amb una exhaustiva investigació...
1: Tinc estona lliure avui, eh?
4: Què he fet? No, treballant durament a la intel·ligència artificial d'internet. Tampoc tan exhaustiva no ha estat, ho hem de reconèixer. M'ha sortit que no és permanent aquest
1: canvi
4: d'imatge.
1: Tornarà...
4: No, que aquesta substància, aquest gel biocompatible, amb el temps es torna a absorbir de manera natural. N'estarem atents.
1: Sí,
4: això
1: tant.
4: Sí que t'ho puc dir. N'estarem atents de l'evolució de la imatge de Vinícius. Per cert, l'esperen a Madrid perquè s'incorpori la pretemporada el dia 27.
1: Dia 27 de juliol, clar, sí, perquè va ser Brasil, va caure...
4: Setmana que ve.
1: A vuitens va caure...
0: Contra Noruega.
1: Exacte,
4: va caure a vuitens contra Noruega el dia 5.
1: Exacte, clar, 27 d'agost. No, doncs mira... Estètic al marge, un altre dels interrogants és l'encaix de Vinícius amb aquest univers Mourinho a la banqueta, no? amb Mbappé, a veure com està aquesta relació. No sé com l'arribada de Mourinho, què canviarà, si és que canviarà alguna cosa, o empitjorarà o millorarà, no en tinc ni idea.
0: Home, canviarà cosa segur, no? D'entrada, jo crec que serà un equip... més competitiu. Això sí que ho té Mourinho, que competirà. Jo crec que és un entrenador amb un punt de descatalogat, eh? Jo crec que el futbol modern li ha passat una mica per sobre, però vaja, serà ordenat i ja sabem, si fem cas al manual de tota la vida de Mourinho, equip ordenat, que explotarà les transicions, 4-2-3-1, per tant hem d'imaginar un doble pivot, Bellingham jugant de mitja punta, Vinícius a l'esquerra, Mbappé a dalt... no canviaran masses coses, aprofiten molt la pilota aturada i un equip que perdrà pocs punts, això sí que ho hem d'admetre. Però més enllà d'això, tampoc veig que canviï el futbol dràsticament respecte al que hem vist a l'última temporada del Madrid i sobretot l'entrada de Bernardo Silva sí que li pot donar algú més de joc, però vaja, tampoc espero un canvi dràstic.
1: Si s'acaba fent el fitxatge de Rodri, és a dir, si acaben de convèncer Florentino, canvia molt la història, evidentment.
0: Canvia molt la història, seguiria pensant que el Barça està un punt per sobre, però home, la distància es redueix, sí.
2: Jo a Rodri pel Barça no el fitxaria, perquè crec que el nostre Rodri ha de ser...
1: El tenim cobert,
2: ha
1: no?
2: Ha de ser Marc Bernal, ha de ser el Rodri del Barça. Ara, reso perquè no el fitxi el Madrid, perquè justament la peça que li ha faltat als últims temps, des que va marxar Toni Kroos per tenir una mica d'equilibri al mig del camp, i en això Rodri, bueno, ja ho ha demostrat al Mundial, és un fora de sèrie. I pel que fa a Mourinho, crec que justament el gran repte que té és com fer encaixar el que no ha sabut fer encaixar ningú ara, és la parella Mbappé-Vinícius,
1: Vinícius,
2: no?
1: Sí.
2: Que es deia sempre que Vinícius rendia més quan no jugava Mbappé, doncs aviam si és capaç de treure el rendiment a tots dos. Mira, abans, la pregunta que ens feies abans, qui té millor plantilla, si el Barça o el Madrid? Estem d'acord que en línies generals el Barça, però si ara, agafem ara, la davantera del Barça ara, i la davantera del Real Madrid ara... un bon Vinícius, un bon Mbappé i un bon Rodrigo per la dreta, sense Lewandowski amb Gordon per veure, amb Adeyemi per veure, amb Lamine és cert, però si a mi em fas triar qui té millor davantera, jo et diria que el Madrid.
1: Ara mateix el Madrid a l'espera d'arribar de peces, lògicament.
2: Sí, sí, sí. Ara, a dia d'avui, 22 de juliol.
1: Doncs ho haurem de deixar aquí. Ja sabeu que estem en temps d'estiu i el temps d'estiu vol dir que el Tubiràs va fins a les 12:30. Aleshores haurem d'anar tancant tertúlia perquè encara hem d'explicar alguna cosa més, però no vull que marxeu, no vull que marxeu. Ho tinc per aquí i fa una estona que ho volia comentar, però és que ara no ho trobaré. Ara ho he trobat, ara ho he trobat. Per al teu jo de cada dia, eh? Per al teu jo aventurer, per al teu jo que no para mai, per a cadascuna de les teves facetes hi ha un Volvo XC40 i ara des de 31.900 euros. Volia que tinguéssiu això al cap, perquè
2: jo ho apunto.
1: 31.900 euros, n'heu de consultar condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. I ara, amb aquest missatge, aneu com pugueu cap a casa, perquè ja us he embolicat la trucada una estoneta.
2: No agafarem el son ara.
1: Torneu un altre dia, així que hem de parlar-ne. Francesc, moltíssimes gràcies.
2: Bona nit.
1: Fins la setmana que ve. I Àlex Almàs, ens veiem la setmana que ve.
0: Un plaer, com sempre, i tant que sí.
1: Ara falten 3 minuts, sí, 3 minuts perquè sigui un quart d'una de la matinada. Farem l'última publi i parlem d'altres històries.
5: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora. Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
6: Propera parada, plaça Lesseps.
7: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
8: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
9: Sona bé.
8: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
9: Sona el nou Micra.
8: I el 0% TAE.
9: Sona que estreno Nissan.
8: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Un minut i un quart d'una de la matinada. De fet, fa una estona, quan començàvem el Tubiràs, explicàvem aquell partit de l'Espanyol que havia acabat fa poca estona, o feia poca estona relativament, aquest segon test de la pretemporada de Blanquiblava i que ha acabat amb victòria, de fet, ha acabat amb golejada, i que ara tornem a repassar una mica més el detall amb el Joan Ferrer. Joan.
11: Sí, l'Espanyol continua amb bon peu a la pretemporada i així ho ha demostrat en el seu segon test, en aquest cas davant el Pau de la segona divisió francesa. Els blanquiblaus no han tingut pietat i en un dia on han estat força efectius de cara a porta han golejat el conjunt francès per 4-0. Molt poc ha trigat l'Espanyol en posar-se per davant gràcies a un xut creuat i ajustat des de la frontal del mallorquí Rafa Bauza. Poc abans del descans, al minut 44, Quique García ha rematat a la perfecció una centrada de Jofre Carreras per posar el 2-0. A la represa, l'Espanyol ha seguit manant i, tot i una ocasió del Pau com un xut al travesser, els blanquiblaus han pogut eixamplar la diferència. A la sortida d'un córner, Lele Cabrera ha fet el tercer i pocs minuts més tard, al 80 de partit, Marcos Fernández ha rematat una molt bona pilota penjada per Dolan, fent el definitiu 4-0 en un gol molt semblant al de Quique García a la primera meitat. Els darrers 3 gols de l'Espanyol, tots de cap. I a la segona meitat, Manolo González ha donat entrada als fitxatges d'aquesta temporada, Àlex Calatrava, Gabriel Moscardo i Hartman, i tots tres han deixat bones sensacions. Després del partit hem pogut parlar amb l'autor del primer gol, el migcampista Rafa Bouza, que també va marcar contra l'Olot. Ha volgut deixar clar que vol fer-se un lloc a la plantilla i que el seu desig és seguir vestint la samarreta blanquiblava.
12: Aquest any m'ha ajudat a créixer com a jugador, però bueno, toca estar centrat en la pretemporada i seguir creixent sempre. Jo estic amb moltes ganes, però vull estar aquí, això és com la meva casa. i estic molt content d'estar aquí, així que tot el que estigui a la meva mà ho faré possible per poder quedar-me aquí.
11: Amb aquest triomf, l'Espanyol posa el punt final al seu estatge de pretemporada a Torremirona i el seu proper compromís serà dissabte contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
1: Perfecte, gràcies, Joan. I a segona, el Girona juga demà, també és el seu segon partit. Rubén Pérez, bona nit.
13: Bona nit.
1: I serà al camp de l'Olot.
13: Sí, segon amistós per l'equip de Quique Álvarez després de l'enfrontament contra l'Alcatzia, que va acabar amb empat a 0, tal com va passar en aquell partit. Espero que hi hagi molta rotació de jugadors i disputin els primers minuts futbolistes com Sigankov, que ja s'han reincorporat als entrenaments després de les vacances. Recordem que l'equip gironí està fent l'estada pretemporada a la Vall d'en Bas, que s'allargarà fins aquest dissabte quan jugaran el tercer amistós contra l'Alavés. A banda del partit, avui s'ha presentat la tercera equipació per aquesta temporada sota el lema Verd Esperança. El disseny s'inspira en el verd turquesa dels tons de les aigües cristal·lines de les cales de la Costa Brava.
1: Això vol que fa un dels dos catalans de segona, el que juga demà. L'altre català de la categoria de plata del futbol espanyol és el Sabadell. Continua preparant l'amistós d'aquest dissabte, precisament a Rubén contra l'Espanyol.
13: Sí, els arlequinats jugaran a la Ciutat Esportiva Dani Jarque a 2:15 del matí. Serà la segona prova de pretemporada del conjunt de Ferran Costa, que van estrenar a la pretemporada amb derrota contra el Castelló. Dissabte visitem, com dèiem, l'Espanyol, i ja dimecres vinent, 29 de juliol, a 8:15 del vespre, i a l'estadi Josep Molins de Saloleguer visiten el Manresa de segona federació. Més enllà d'aquests dos partits i el de l'Olot, el dia 9 d'agost, el Sabadell de moment no ha confirmat més partits de pretemporada abans de la seva estrena a segona.
1: Tot això a casa nostra, i destaquem també una notícia que hem sabut, en aquest cas a nivell internacional, fa referència a un àrbitre, el veterà àrbitre Anthony Taylor, que ha anunciat que es retira.
13: Sí, el col·legiat anglès de 47 anys ho ha anunciat un cop acabat el Mundial, posant fi a més de dues dècades de carrera, on ha xiulat un total de 831 partits. L'últim ha estat el duel de vuitens de final entre Espanya i Portugal. Més enllà del Mundial, Taylor ha estat àrbitre a la Premier League durant 16 temporades, dirigint 432 partits. A més, també va xiular la final de la Lliga de Campions 23-24 entre el Borussia Dortmund i el Real Madrid.
1: Sí, la recordo. I a Adeyemi també la recorda, aquesta final del Dortmund contra el Madrid de la temporada 23-24. Rubén, moltes gràcies.
13: Fins ara.

0: I dit això, aparquem ara el futbol, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet i parlant del Barça, que avui Miquel ha fet oficial el seu 6è fitxatge, el nord-americà Stanley Umudi.
1: Sí, nascut a Portland, és un aler físic que també pot fer d'escolta, té 27 anys, fa 1,98 d'alçada i té passaport nigerià, punt important perquè no comptarà com a un dels jugadors extracomunitaris. Sí, arriba un equip blaugrana que ja comença a agafar forma. Umudi firma per dues temporades i haurà la seva primera experiència europea després de quatre temporades a la Lliga de Desenvolupament de l'NBA, la G-League, tot i que ha sumat 48 partits a la pròpia NBA en aquest tram. De fet, la passada temporada ha jugat als Austin Spurs, que és el segon equip dels San Antonio Spurs, finalistes de la competició nord-americana, amb qui ha arribat a disputar un parell de partits només aquest any.
0: Això mateix. Així doncs, la plantilla ja compta amb 11 jugadors. Hem anat a fitxatge per dia, pràcticament, amb 6 incorporacions anunciades en poc més d'una setmana, aquests últims 8-9 dies, i 5 que mantenen contracte, no?
1: Sí, de l'any passat, a l'espera que s'anunciï, això sí, Alexandre Sekulis com a entrenador, això encara no ha arribat. A lloc de base tenim les dues incorporacions, Justin Robinson i Umoja Gibson, i compartirem posició amb Juan Núñez, que és el que segueix, i el perímetre es completa amb 3 escortes, Panther Virtuela, que segueixen, i Agustín Ubal, l'única cara nova de la posició. Umudi és el primer ale que arriba, amb Parra, que es manté, renovat fins a 2030, que pot ser 3 o 4. Oliver Nkamu arriba com a ale pivot, lloc on ja la incògnita, això sí, de Toko Shengelia, que segueix al club, però veurem que acaba passant durant l'estiu. I de moment l'únic pivot és Josh Nivo. El següent en arribar també hauria de ser un 5. És Oleg Balcerowski, que ja ha pactat la sortida de Unicaja, va ser ahir quan es va oficial, i per tant hauria de ser el següent en ser anunciat.
0: No serà una temporada fàcil en quant a noms, oi?
1: No,
0: aquesta del Barça, però anirem fent-la i anirem coneixent-los, tindran diminutius potser, que ens facilitaran una mica la feina alguns d'ells. En qualsevol cas, aquella plantilla pràcticament deserta del Barça d'ara fa 8 dies, doncs ja va agafant forma amb aquests 11 elements que tenim sobre la taula, lògicament amb encara algun interrogant, i a l'espera d'una confirmació, que és la del nou entrenador, que ja fa dies també que m'ha explicat a RAC1, de fet us ho vam avançar, que seria el tècnic, o com diria la situació pel que fa a la banqueta del Barça, i que suposem d'aquí a poc ja faran oficial. I un parell de punts més, perquè també ja sabem el quadre de la Supercopa ACB, la que jugarà a Badalona, i hi ha dues sortides al Quinzenàs Manresa.
1: Sí, aquest matí s'ha fet el sorteig de la competició que celebrarà al Palau d'Esport de Badalona el 19 i 20 de setembre, i enfrontarà l'anfitrió, el Joventut, contra el Baskonia en una de semifinals, Baskonia guanyada la Copa, mentre que l'altra semifinal serà la reedició de la final de la Lliga, un València-Barça, i pel que fa al Quinzenàs Manresa, l'escolta David Duke Jr. i el pivot Pauli Pauli-Cap no seguiran a l'equip del Bages després de disputar-hi la segona part de la temporada tots.
0: Miquel, gràcies.
1: Bona nit.
2: I una cançó que arribi quan...
3: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Una mica de Tour de França, avui que s'ha reprès la competició, començant per tant l'última setmana de la cursa, s'ha disputat l'única contrarrellotge individual del Tour d'enguany i l'ha guanyada a Quim Salvador Remco Evenepoel.
4: Exhibició del ciclista belga del Red Bull, que és el vigent campió del món contrarrellotge i que ha estat el més ràpid, als 26 quilòmetres de recorregut entre Evian-les-Bains i Thonon-les-Bains, un recorregut que començava amb una ascensió de gairebé 10 quilòmetres a un port de muntanya de segona categoria, la Côte des Larrinx. Evenepoel ha marcat la pauta des del principi, però no ha estat fins a la part final la més plana, quan s'ha distanciat una mica de Tadej Pogacar, que també ha fet una bona crono i ha acabat segon. Pogacar estava fent bons parcials, 14 segons al cim, 16 al final de la baixada i els 28 segons finals d'avantatge de Remco Evenepoel sobre el líder eslové a l'arribada. Sentim Evenepoel.
5: Els primers quilòmetres he empès amb força per aconseguir una diferència al principi, però en Tadej també ha estat impressionant i sempre estava ben a prop. Ja ha estat un gran repte mantenir el marge amb ell i estic superfeliç de com ha anat avui. Només és una llàstima que en Lipo hagi quedat fora. Feia un temps que no estava a aquest nivell i és fantàstic estar en tan bona forma al Tour.
6: Yeah, it feels amazing to be in such a good shape in the Tour.
4: Dia molt feliç per a Benepul. A més, aquest dimarts ha estat la Diada Nacional de Bèlgica. Segon triomf d'etapa de Remco en aquest Tour i, a més, segona consecutiva, perquè es va imposar diumenge l'etapa de muntanya que es va acabar a Plateau de Solison. Per cert, també va atent Tadej Pogacar. Dilluns va ser jornada de descans i avui se'n tornem i victòria a la contrarrellotge. Amb els 28 segons que li ha retallat avui, Evenepoel és segon a la classificació general, ara a 4 minuts i 32 segons de Pogacar. Queda una darrera setmana intensa, queden etapes de muntanya, però el belga ja ha deixat clar que no et compta,
0: no,
4: o almenys no té la sensació de poder disputar el mallot groc a l'eslové.
5: Només estic centrat en mi mateix. Ell està en camí de guanyar el cinquè Tour de França i ja és fantàstic poder estar una mica a prop d'ell. És un honor poder córrer amb ell perquè és, si no el millor, un dels millors de la història i per mi és un gran pas endavant poder estar al seu voltant. I miro d'aprendre'n molt. Ja ho he dit, és un honor córrer contra ell.
6: Yeah, like I said, it's an honor to race against him.
0: Tot això pel que fa a la lluita per la general i per l'etapa. Ara bé, també és notícia important que l'etapa d'avui s'ha cobrat una nova baixa, a més significativa, la de Florian Lipovic, que s'ha lesionat en una caiguda a les acaballes de l'etapa.
4: Sí, el tercer parcial tenia el segon millor temps a només 3 segons del danès Matías Esquelmos, que ha estat el tercer de l'etapa en el moment de la caiguda de Lipovic, Evenepoel i Pogacar, encara no havien passat per allà, i amb Lipovic ha entrat massa ràpid en un revolt de dreta molt tancat a 6 quilòmetres de l'arriba amb tan mala sort que s'ha trencat la clavícula dreta, l'impactar amb la vorera al caure. Òbviament ha hagut d'abandonar. Era cinquè a la general i tenia opcions de pujar al podi. Tadej Pogacar ha tingut un ensurt al mateix revolt, però aquest sí ha pogut salvar la caiguda. Ara la lluita pel tercer graó queda en principi entre Isaac del Toro, tercer a 6 minuts i 51 segons de Pogacar, Pol Seixas quart a 7:11, Juan Ayuso cinquè a 9:22 i Matías Esquelmos sisè a 10 minuts i 14 segons del líder.
0: Déu-n'hi-do les caigudes abans d'ahir, és a dir, just abans de l'aturada a Vingegaard també, fractura de clavícula, vaja, després d'una caiguda, i avui és Lipovic. Vingegaard segon a la general era, Lipovic era cinquè, per tant, dos dels il·lustres, al final dos dels favorits han anat per terra i d'això se'n ha afavorit, entre d'altres, per exemple, Pol Seixas, que ara ocupa la quarta posició que deia...
4: I Juan Ayuso, que puja a la cinquena.
0: I Juan Ayuso, que entra en el top 5. Demà que tenim?
4: 17a etapa, 174 quilòmetres entre Chambéry i Boiron, amb una primera meitat força trencacames, amb 4 colls de muntanya, 3 de quarta categoria i un de tercera, perfil molt més per a la segona. En principi és una bona oportunitat pels esprintadors, però també pot ser un bon terreny per les escapades. I un dia també perquè els importants de la general mirin de descansar una mica abans de 3 etapes alpines. Dijous, pujada de primera categoria a Orsier-Merced per acabar, i divendres i dissabte, 2 finals d'etapa consecutius al dia.
3: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
7: GT RAC 1.
0: Això en ciclisme, Quim, i en motos, Honda ha anunciat avui 2 fitxatges per MotoGP, Fabio Quartararo i David Alonso.
4: Sí, el francès Quartararo és una de les grans estrelles del campionat, tot i que els darrers anys ha brillat poc per la manca de compatibilitat de Yamaha, marca amb què fins ara havia fet tota la seva carrera a MotoGP, 8 temporades en què ha aconseguit 11 victòries, 32 podis i un títol mundial, el de 2021. Quartararo, que acabarà aquest any com a pilot Yamaha, fitxa per la marca rival Honda i passa a liderar el projecte dels de l'Ala Daurada com a pilot de l'equip oficial patrocinat per Castrol. I el colombià David Alonso, de 20 anys, va ser campió de Moto3 el 2024. Actualment és quart al Mundial de Moto2, categoria la mitjana, en què ja ha aconseguit fins ara 2 victòries i un total de 7 podis. En el seu cas, Honda no ha especificat amb quin equip correrà la temporada vinent. Per tant, el que sí que queda completa és l'alineació de pilots d'Honda per l'any que ve, Fabio Quartararo, aquest segon equip oficial, Joan Zarco, l'LCR, i en el cas de Diogo Moreira i David Alonso ja veurem on els situen, tot i que a mi el nas em diu que Moreira, que està fent un bon any de debut, serà el que correrà amb el Castrol Honda oficial, i Alonso, que debutarà, té més números d'anar a l'LCR, però en tot cas això ja ens ho confirmaran oficialment des d'Onda.
0: En qualsevol cas, comencem ja a tenir força definida la graella de MotoGP per la temporada que ve.
4: Sí, comencem pels equips oficials. A Ducati oficial seran Marc Márquez i Pedro Acosta, Aprilia, Pecco Bagnaia i Marco Bezzecchi, KTM, Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio, Honda, Fabio Quartararo, i com dèiem, ja veurem si Diogo Moreira o David Alonso. I a Yamaha els pilots oficials seran Jorge Martín i Yayo Gura. També sabem la formació de Gresini per l'any que ve, amb Joan Mir i Dani Olgado, i on queden places lliures és el Pramac Yamaha, on continuarà segur el turc Toprak Razgatoglu. Ja veurem per qui serà la segona moto. L'LSR ja m'ha explicat que serà o Moreira o Alonso. No s'ha anunciat res oficialment de l'equip BR46, el de Valentino Rossi, que corre amb motos Ducati. No està anunciat, però ja se sap que un dels pilots serà el murcià Fermín Aldeguer, i tampoc han anunciat res ni l'Aprilia Track House ni el Tech3, que és el satèl·lit de KTM. Queden, per tant, 7 motos lliures, comptant que les dues places no adjudicades d'Honda, ja sabem que, vaja, la Lada Horada ja té els 4 pilots amb contracte tancats, i els pilots en actiu, que a data d'avui no tenen moto per l'any vinent, són, malauradament, dos catalans, Alex Rins i Maverick Viñales, que a més ho tenen molt difícil per continuar, i també Raúl Fernández, Enea Bastianini, Luca Marini, Jack Miller, Franco Morbidelli i Brad Binder.
0: En seguirem parlant, lògicament, a mesura que ens avancem. Quim, gràcies.
4: Bona nit.
0: Ara falten 2 minuts perquè siguin 1:15, com farem cada dia, és aprofitar aquests últims minuts a tu diràs, també per actualitzar-nos fora dels esports, a veure què ha passat. Júlia Manera, com estàs? Bona nit.
8: Bona nit.
0: Tu mateixa.
8: Doncs bé, que fa una estoneta hem sabut que ha mort l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Es tracta d'un dels autors més prolífics de la literatura catalana, i és que en els seus més de 70 anys de carrera va publicar més de 300 llibres. Ara bé, es va guanyar el nom sobretot per donar vida al rovelló en la seva novel·la infantil de més renom. El famós gos forma part ja de l'imaginari col·lectiu dels catalans des que es va publicar el 1979. A banda del reconeixement popular, Vallverdú va rebre diversos reconeixements, entre ells diversos premis Folk i Torres i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. L'escriptor lleidatà, a més, també dona nom a un premi d'assaig en català. I atenció també, perquè des d'ahir a la nit i fins al 6 d'agost la Ronda de Dalt de Barcelona quedarà tallada de dilluns a dijous a la nit entre les sortides 5 i 6 per cobrir un tram de 350 metres i els treballs s'allargaran fins al 6 d'agost. Des de la Ronda de Dalt, Josep Ferrer, bona nit.
9: Bona nit. Durant aquests dies es col·locaran un total de 56 prelloses que han de cobrir parcialment la Ronda de Dalt entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut d'Ensenyament Secundari Vall d'Hebron. Un cop acabat tot el cobriment, previst per finals del 2027, la ciutat guanyarà nous espais, ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
10: Sempre hem considerat que s'havia de...
11: RAC 1. Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis
12: Ponés. L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya. L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
13: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
14: Xarxa Hyundai de Barcelona.
15: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
16: Sona bé.
15: 4,3 litres de consum al 100.
16: Sona Qashqai e-Power.
15: I el 0% TAE.
16: Sona que estreno Nissan.
15: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
19: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
20: Fàcil, intuïtiva i renovada.
21: Reconcentrat de podcast.
0: Ara el farem, el reconcentrat de Posca. Però dos minuts. És que ha passat una cosa molt, molt estranya, però ha passat, i és que li hem llançat a la cara del pobre Josep una pública no tocava, ara la faríem, en tot cas, ja no la farem més, evidentment. Li demanem disculpes perquè anava pel món fotent-li públics als morros, doncs tampoc era això. Em sembla que se l'ha menjat ell i l'alcalde Collboni, que mira, de regal s'emporten aquesta publicitat. En qualsevol cas, per acabar de rematar aquesta actualització, expliquem també un parell de punts més, oi que sí?
8: Doncs sí, que els Mossos d'Esquadra enxampen una jove que anava amb patinet elèctric per Olot i li intervenen una moixilla plena de droga que duia penjada al manillar. I portava 190 pastilles d'MDMA i prop de 52 grams i mig de cocaïna. Els agents l'han detingut per un delicte de tràfic de drogues. I per acabar, pel que fa al temps, aquest dimecres tornarà a fer molta calor, tot i que no s'arribarà als 40 graus, i la xafogó continuarà molt marcada arran de mar. El sol serà el protagonista i també es mantindrà la pols en suspensió i aquest cel més aviat emblanquinat. A la tarda es podria repetir algun xàfec o tronada de poca estona, més probables al Pirineu i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: 3 minuts passen de 2/4 d'una. Júlia, al final accidentat, això passa a vegades, saps? No passa res, demà serà un altre dia. Que vagi molt bé.
8: Que vagi bé, bona nit.
0: Crec que el millor que podem fer és marxar avui, de debò us ho dic. 3 minuts de 2/4 que passen. Agraïm, com sempre, aquells que han fet possible el programa, començant per la Laia Biorrun, el control tècnic, i també la redacció d'esports de RAC1. Demà hi tornarem a partir de 2/4 d'11 de la nit, és a dir, horari habitual. Gràcies per ser-hi un dia més. Disculpeu aquests accidents, però això passa a les millors famílies, ja ho sabeu. Demà hi tornem. Gràcies, bona nit.
20: Tu diràs.
21: Reconcentrat de podcast. Aquí comença Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix. El podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada, en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
22: Bon dia, bona tarda, bona nit. Avui, una dosi d'optimisme abans d'entrar en matèria, que no ho és tant. Segons la revista Rolling Stone, aquesta és la cançó que està considerada com la més optimista de la història. Every

0: En Bobby McFerrin la va treure al mercat l'any 1988 i formava part de la pel·lícula Cocktail, de Tom Cruise, i us puc dir que va generar moltes llegendes urbanes, com per exemple que l'excés de positivisme del tema li va crear una depressió i es va acabar suïcidant. Per sort, això no és cert, i a data de 2024 és ben viu. La veritat és que molta gent recorre als pensaments positius, com per exemple la lletra d'aquesta cançó que estem escoltant, l'energia que transmet, un paisatge, una conversa, una persona, per aturar una cascada de pensaments negatius que de vegades ens cauen al damunt i no sabem ben bé ni com ni per què. I llavors entrem en aquella roda de hàmster al qual no sabem sortir i només fem que rodar dins d'una voràgine de pensaments. Avui buscarem la pau mental per intentar controlar els pensaments i sobretot els pensaments negatius que de vegades ens fan la punyeta. Don't worry, be happy now. Xavier, benvingut.
1: Hola, caram, quin tema, tu.
0: És dels macos, aquest.
1: És dels macos, és dels que... Clar, perquè és que és el que retrata una miqueta com vivim avui, no?
0: Esbarats.
1: Sembla que més estrès, més pensament recurrent, no? S'ha de més voltes a les coses.
0: Sí, i més ràpid que va la rodeta del hàmster.
1: Exacte, i per tant, doncs, és un tema que sí, sí, interessa. Però avui ho abordarem des de... des d'una perspectiva interessant. Utilitzem una mica la neurociència.
0: Em sembla molt bé.
1: Perquè ens ajudi una mica a entendre per què pensem d'aquesta manera. Que pensem.
0: Tu creus que en el món en el que vivim, o sigui, un dels grans èxits, més enllà de qualsevol altra cosa, material, espiritual, pau mental, o sigui, es cotitza, però molt, molt, molt, molt,
1: sí.
0: Molt?
1: La veritat és que sí, perquè és el contrast amb el modus de vida, no? Si veiem la gent pel carrer... Clar, és diferent viure en una ciutat, viure en un poblet, viure en un poble petit, viure en un poble més gran. Clar, tu vens a Barcelona, una persona que vingui de poble i dirà, què fa la gent? Que estan tornant tots bojos, perquè ens veurà córrer. Diu, però què els hi passa?
0: Sí. I llavors la
1: gent de... mal de Sant Vito.
0: I llavors la gent de Barcelona, que s'està més d'un cap de setmana en un poble, perquè un cap de setmana està molt bé, però hi ha gent que més d'un cap de setmana també s'hi estressa.
1: Exacte.
0: Aquí no passa res, aquí va molt a poc,
1: trobo
0: aquí
1: tot s'ho
0: prenen...
1: Em falta el soroll.
0: Tranquil·lament, em falta alguna cosa.
1: Em falta el soroll.
0: Jo ja hi firmaria, el temps que fos, però sí que és veritat que hi ha gent que li va la marxa. I quan està més de dos dies de tranquil·litat... Això és allò que hem comentat moltes vegades, que a tothom li fa molta il·lusió arribar a les vacances, però quan hi arribes, tens aquell nervi dels primers dies...
1: Clar.
0: Que dius, home, jo volia estar de vacances, i en canvi sents com una ansietat heredada de la feina que acabes de deixar.
1: No? O de que tens l'angúnia de que no ompliràs tot, o que no estan passant les coses com tu tenies previst. O a veure si passarà el temps i no hauré pogut fer tot el... És a dir, ja ens estem estressant. Imagina't, encara no hem viscut l'experiència... I la nostra ment ja està especulant en el davant, en el futur.
0: Qui hi ha aquí dins? Qui hi ha aquí dins del
1: home,
0: cap?
1: Dir, no
0: hi ha un mico amb uns platerets tocant-nos la pera de tant en quant, perquè avui que volem parlar de pau mental, és a dir, a mi ja m'agradaria tenir, de fet, intentem que sigui així, en una feina creativa com la que ens toca, ja m'agradaria tenir moltes idees en el moment que se'm requereixen, però és que de vegades aquestes idees i aquests pensaments arriben en el lloc més insospitat, arriben en una tassa de vàter, arriben en un sofà o arriben al llit, i quan arriben al llit, noi, ja et pots acomiadar d'aquella nit, perquè allà dins hi ha com un dragon can que puja i baixa amb un munt d'idees i no les podem controlar.
1: Exacte. Bé, aleshores avui, per no entrar en dinàmiques que ja hem fet sobre els pensaments negatius, avui ens centrarem una mica en observar què fa la pròpia ment, no? I aleshores, fixa't una cosa. Tenim una ment... que pensa, i que generalment té dos tipus de pensament claus, els que són els que sempre hi posa l'atenció. Un és allò que està passant. Per tant, jo visc en un món en el que no paren de passar coses...
0: L'aquí i l'ara, no?
1: I aleshores jo estic veient, escolta, mira aquell com va vestit, ara el cotxe aquell que ha passat, escolta, gairebé que
0: t'openya aquella dona. Estímuls.
1: És a dir, són estímuls, però són estímuls que fan que jo l'atenció la tingui posada en coses que passen. Per tant, d'alguna manera, és com si jo hagués d'estar una mica alerta i controlar la meva situació en el món per tal de protegir-me, per tal d'adaptar-me a les coses, etc. I això obliga que el cap, en aquest cas la ment, estigui distreta amb una activitat d'atenció concreta. Uh-huh. Aquesta seria la primera.
0: Una activitat que triem o que no triem?
1: A vegades no la triem, però ja...
0: Sí, és una pel·lícula o és un llibre o no?
1: No. En aquest cas és som allà i som allà.
0: Val.
1: Tu surts al carrer, et comences a trobar amb coses.
0: Sí.
1: I les mires.
0: Sí.
1: Les mires, contemples, distreus...
0: Coses que van passant.
1: Però, clar, hi ha un ordre amb això.
0: Sí.
1: Hi ha una certa atenció dirigida.
0: Sí.
1: Quan tu estàs treballant, Hi ha un altre focus d'atenció mental, que és la feina que has de fer. Per tant, tu ara m'estàs escoltant, sí. Estàs fent un esforç.
2: Sí.
1: Has hagut de redactar...
2: Doncs... Mai és un esforç.
1: D'acord, d'acord. Gràcies. Però ja saps que has de posar-hi una mica d'atenció.
2: Sí, no, clar, has de posar atenció.
1: Has de poder parlar del que estem parlant, has de poder seguir el diàleg, després has de posar una música. És a dir, hi ha una sèrie de tasques a les quals en aquest moment el teu cervell està posant-hi absolutament la seva atenció.
2: Correcte.
1: Per tant... D'alguna manera estem dient, quan jo estic en modus supervivència o en modus control de les circumstàncies, o en modus treball, en modus estudi, en modus lectura, en modus seguir una sèrie, estar al cine veient una pel·lícula, d'alguna manera la meva ment està en modus de ordenar-se.
2: Tu li estàs dient, estigues al cas?
1: Sí, és el cas.
2: Que estan passant coses que m'interessen.
1: I aleshores tu vas captant tot allò, ho vas vivint, ho vas ordenant, vas endreçant. És a dir, el teu cap no està fent una activitat de pensament rumiatiu, sinó que està concentrada en entendre i en viure allò que està passant.
2: D'acord.
1: Ara bé.
2: Ara.
1: Llavors ens anem cap a casa.
2: Sí.
1: I puges a l'autobús, vas amb el cotxe, i ja no sé que posis una música i estiguis ballant la música o estiguis cantant, que ja seria estar seguint una mica el que està passant al medi, la teva ment comença a divagar. I divagar és la naturalesa pròpia de la ment. Quan la ment no té res que fer, divaga. Per tant, aquelles persones que diuen que sempre estic pensant, que es quedin tranquil·les, que no tenen un problema. Tenen un problema aquelles persones que s'obsessionen amb algun dels seus pensaments i el converteixen en un modus d'haver de resoldre una situació impossible. Però més enllà del pensament obsessiu i controlador, el que estem dient és la naturalesa de la nostra ment, des del punt de vista del pensament, és absolutament divagadora. I quan ho fem, això? Quan estem avorrits? Quan no tenim res que fer? Quan arriben les vacances, ara que vindran dies de festes, doncs la gent què farà? Pues surt, però llavors ja no té obligacions. Ja no té, a part de conduir o haver de seguir una mica la circulació, un cop arribat al lloc, què té per fer? Res.
2: Que és un moment fascinant, que a mi també m'ha passat alguna vegada. No diré anar amb cotxe, perquè anar amb cotxe s'està alerta, però vull dir, en algun moment on estàs, per exemple, fent un desplaçament, per exemple, caminant, jo he anat del punt A al punt B i he arribat al punt B i no he sigut molt conscient de tot el trajecte. És a dir, he tingut la ment tan ocupada en tantes coses, gens importants,
1: És igual.
2: He tingut el cap
1: estava distreta.
2: I he pensat,
1: ara.
2: Dic, he arribat?
1: Ara.
2: I no he sigut conscient d'haver passat un pas de vianants, d'haver-me aturat en un semàfor. Tot això ho he fet de manera inconscient.
1: Exacte.
2: I he arribat al lloc i dic, bueno, ja hi som, perquè he estat distret amb
1: distret,
2: coses
1: vagant,
2: que tenia.
1: Vagant.
2: Sí, que tenia dins del cap.
1: Aleshores, tot això ens ve d'una investigació que se n'han fet moltes,
2: O sigui que la naturalesa del nostre cap és
1: divagar.
2: És divagar.
1: Aleshores, aquesta gent de la Universitat de Dortmund, el 2007, van publicar la revista Science, per tant, de gran prestigi a nivell científic, i van dir, van demostrar que l'activitat mental associada a la xarxa neuronal que es diu per defecte era el pensament independent de l'estímul o la divagació mental. És a dir, que més enllà de que tinguis un estímul molt concret, que és el que hem definit, l'estímul és el medi o l'estímul és l'activitat, quan no tinc activitat, la meva ment divaga. I, per tant, està actuant el que es diu per defecte. I aquest actuar per defecte vol dir que té com una mena de rumiació sobre aspectes que no tenen a veure amb el que t'està passant. Si no tenen a veure, per exemple, amb la vida, amb la mort, amb el sentit que el que estàs vivint, si ets feliç o no ets feliç...
2: Per tant, podem concloure que si estic una miqueta angoixat perquè el meu cap va d'Herodes a Pilats, tu m'estàs dient que això és normal.
1: Sí.
2: És a dir, que és l'estat normal.
1: Sí.
2: Que sempre dono voltes a les coses, penso coses... Aquest és l'estat normal.
1: L'estat normal és la divagació, perquè la ment justament fa això. És el que en el budisme es coneix com a mente mono. És a dir, un pensament que va saltant...
2: Qui t'he dit jo que hi havia dins del cap un mono amb dos platerets en alguns moments, efectivament?
1: Aleshores, el pensament recurrent de la gent quin és? Però ja t'ho pots imaginar. Soc feliç, no soc feliç, estic bé, no estic bé, estic passant una bona època, no estic passant una bona època, no ho sé si aquest matrimoni està funcionant bé, estic amoïnat pels meus fills... Què m'espera en el futur? Tota la meva vida haurà de ser així?
2: Has fet tota la llista que dels grans èxits,
1: Exacte.
2: Que tenim al cap.
1: Aleshores, totes aquestes cosetes, un, quan no està avorrit, quan està parat, apareix la ment per defecte. Que aleshores el que fa és portar-nos a la divagació o rumiació sense sentit, perquè compte que tot això és sense que hi hagi una orientació. Mm. En canvi, una altra cosa és filosofar, una altra cosa és estic fent una reflexió i, per tant, he de fer una indagació en la qual doncs, segueixo una línia ordenada. Aleshores, quan jo endreço el meu cervell, per això la gent, quan endreça el seu cervell, està millor. La gent, quan endreça el seu cervell, o, per exemple, quan treballa, encara que tingui una feina que, precisament, probablement no sigui la feina de la seva vida.
2: Però hi ha una obligació i la mona que hi ha dins el cap diu, calla,
1: t'ha callada.
2: He de fer coses.
1: T'ha callada perquè està posant l'atenció en la feina que ha de fer.
2: Aquí el tema és quan, per exemple, dins de totes aquestes divagacions, n'hi ha un d'aquests pensaments, o et diria jo, per exemple, un seguit de pensaments negatius que decanten la balança. És a dir, en aquesta llista que m'has fet, de vegades, per la raó que sigui, que ara et preguntaré per què, pesen més els negatius que els positius.
1: Sí. Doncs
2: aquí què passa?
1: Bueno, aquí, primera, és que ens anem al passat i al futur. És a dir, el problema principal de la divagació mental és que no pot estar en l'ara i l'aquí. Perquè en l'ara i l'aquí hi ha una consciència que t'obliga que et posis l'atenció en l'ara i l'aquí. I el fet que et posis l'atenció en l'ara i l'aquí ja li estàs donant un ordre. En canvi, si divagues, que repeteixo, és el que la ment per defecte sol fer, aleshores la tendència estudiada, en psicologia ho sabem prou bé, és a pensar en el passat o pensar en el futur. Mm. Aleshores aquí vindran les condicions...
2: Això per defecte, eh?
1: Per defecte. Perfecte, perquè, clar, si no tinc una cosa que resoldre ara...
2: Ara mateix li és igual. Llavors se'n va endarrere i se'n va endavant.
1: On ha d'anar? Marc, on ha d'anar?
2: Sí, sí,
1: ha d'anar, al passat.
2: Però el passat o el futur poden ser la mar de...
1: Sí.
2: La mar d'encoratjadors.
1: Sí.
2: I de vegades no, de vegades sí. Et ve aquí el carro de la compra ple de coses dolentes.
1: Aleshores, aquí és on ve la direcció que cada persona, i aquí cada persona és diferent, aleshores no podem marcar un general, si com diem, la ment per defecte és genèrica, en canvi, quan tractem el passat i el futur, no podem dir que tothom ho viu igual. Ara bé, una persona que té de tendència, la seva personalitat té de tendència a ser pessimista, quan observi el passat, l'observarà des d'aquest filtre pessimista. I per tant, què hi trobarà en el passat? Tot allò que va anar malament, els disgustos que va tenir, la mala sort que va tenir en aquell moment, comença a pensar si no hagués fet allò, si no hagués fet l'altre, mentre que un optimista quan pensa en el passat, pensa, que bé que m'ho vaig passar, tu. Oita, i allà també vaig ser molt feliç. Ostres, tu, quantes coses que he fet a la vida. És a dir, que la tendència anirà molt d'acord amb la psicologia de la persona. Per tant, estem sempre ficats aquí. Jo sempre acostumo a dir, compta amb treballar massa els pensaments del passat i els del futur, perquè en el passat generalment hi trobaràs culpa i en el futur hi trobaràs por.
2: Hòstia, però...
1: Marc, quin
2: panorama. Fixa't.
1: No, perquè quan penses
2: llavors
1: en el passat...
2: Llavors em centro amb l'ara i l'aquí...
1: Ara,
2: no donem tantes voltes.
1: Que tu sempre has dit si la... això de l'ara i l'aquí, que no ho veies...
2: No, però
1: clar, que no...
2: si m'estàs dient que la mona que tinc a dins em generarà tots aquests disgustos... El passat culpa?
1: El passat culpa per què? Perquè acabes veient que allò que no havies d'haver fet.
2: La perspectiva
1: de si hagués triat d'una altra manera.
2: I el futur por?
1: I el futur por perquè...
2: Por o incertesa, no?
1: Incertesa, inseguretat, incertesa, què passarà, i si no em va bé, i quan em moriré...
2: O sigui, explicat així, és evident que no tenim més sortida.
1: Clar, i
2: que centrar-nos en...
1: Gràcies a Déu que el Marc ho ha entès per
2: fi. És que m'has posat... No, és que m'has posat en un... Això ha sigut una trampa. M'has posat en un carreró sense sortida i jo tinc cap altra manera de sortir d'aquí?
1: Bé, em dic que aquí depèn de on... Tu, per exemple, quan penses en el passat, te'n vas a la culpa?
2: No, normalment no.
1: Cap on vas? O no hi penses gaire en el passat?
2: No sóc molt de passat, estic més en el futur.
1: Vale, per tant, estàs en pau amb el teu passat?
2: Sí, jo diria que sí.
1: Aleshores, si estàs en pau amb el teu passat, ja està.
2: Home, tot són coses, eh? De vegades penses que podries haver fet alguna cosa diferent, però no... Perquè precisament tinc molt clar el concepte de passat.
1: Exacte.
2: Que és passat.
1: Que és passat.
2: I si el passat no influeix directament en l'ara i l'aquí, o en el futur, doncs passat és passat.
1: Aleshores, estàs en pau amb el teu passat i, per tant, probablement el teu pensament no anirà excessivament en el teu passat, sinó que estaràs pensant el dia a dia i en el que vindrà.
2: Però repeteixes que ho compenso pensant en el futur. Tot allò que no hi ha de passat, doncs ho trasllado ara, el que vindrà, les incerteses...
1: I el futur, què? Com ho pintes?
2: Ah, doncs...
1: El pintes amable, el pintes esperançador, confiat...
2: Sí, exacte, però incert també, no?
1: Per definició,
2: el pinto incert, sí, sí.
1: Però tens algunes pistes, i et diré una cosa molt interessant, ja que estem jugant una mica amb aquests tempos i amb el funcionament de la ment, no? El passat i el futur... els pots canviar sempre en el present. Per tant, el passat, no hi pots tornar al passat. Però sí que pots canviar la perspectiva que tu tens sobre el que has viscut. I això li diem ressignificar. És a dir, puc reviure les coses que he viscut d'una altra manera. Per què? Perquè tinc una altra consciència.
2: I vol dir...
1: Perquè no vull que em faci aquell dolor, perquè ja n'hi ha prou de patir.
2: Fent-me una mica d'autoteràpia, mirant-m'ho d'una altra manera.
1: Exacte. Però d'una manera amable i d'una manera, sobretot, que et deixi en pau. I el futur l'estàs creant ja ara. Llavors, hi havia un dels famosos filòsofs grecs, Heràclit. I Heràclit deia, el caràcter és el destino. Que d'alguna manera venia a dir, noi, si tu continues sense canviar res de la teva vida, no cal que pensem que et passarà en el futur. Ho tenim claríssim. Ja ho sabem. Per què? Perquè ho estàs construint en el teu present. És més, no ho estàs construint en el teu present, no. Ja ho vens construint des del teu passat, i com que no has canviat ni un àpice,
2: bueno,
1: aleshores és de bojos, com deia Einstein, pensar que sense fer res les coses seran diferents.
2: És aquella màxima que jo m'aplico moltes vegades, que diu que si sempre fas les coses de la mateixa manera, continuarem sempre igual. El resultat serà sempre el mateix.
1: Per tant,
2: si les canvies, serà un resultat diferent.
1: Efectivament. Aleshores, és molt important tenir en compte que quan nosaltres estem pensant en present, perdó, en passat, o en futur, ho estem fent sempre des del present, ho estem fent des de l'ara. I aquí és on els meditadors, quan aquí donem una mica d'eines o intentem explorar cap on van les coses, diem la importància que té la meditació. O el mindfulness, la consciència plena, o la pràctica de l'ahir i de l'aquí, que és una mica la pràctica contemplativa.
2: Traduït, centrar-nos en el que podem fer ara.
1: Efectivament. I qui no vulgui entrar en un àmbit de relaxament o de treball així més de meditació, doncs escolta, que se'n vagi a la natura i contempli.
2: Bueno,
1: Però no ho dic amb cachondeo, no?
2: No,
1: fota't i ves al camp. No, és que és la solució.
2: Vés a fer una volta.
1: Però una volta de debò. Que vol dir, en lloc d'anar a fer una volta i divagar, perquè clar, el bosc et donarà l'oportunitat de que, com que no hi ha res a fer, divaguis. Aleshores, no. Vaig al bosc a contemplar. Per tant, a deixar que la natura m'ompli, a deixar-me contemplar per tot el que és bellesa del meu, o, i també que ho dic sense enfotre'm ni mica, abraçar un arbre. És a dir, viure experiències que fan que la teva ment en aquell moment estigui present fent allò que fa.
2: Escolta, que l'altre dia vaig veure que des de l'Hospital Taulí de Sabadell, que me l'aprecio també per la feina que fan i per la proximitat que hi tinc, hi ha programes d'abraçar arbres.
1: Efectivament.
2: És a dir, hi ha excursions a la natura i...
1: Banys de bosc. Aleshores, els banys de bosc són una manera de dir, anem a trencar amb la divagació mental de forma que puguis estar contemplatiu, puguis estar deixant-te amarar i que la teva atenció se senti en aquelles coses que estàs fent, el teu caminar, la teva respiració, la bellesa del que contemples, etcètera, etcètera.
2: Val, m'has explicat d'una manera molt efectiva, que he estat obligat a donar-te la raó pràcticament.
1: No t'agrada gaire,
2: no,
1: això,
2: no,
1: eh?
2: Perquè m'has obligat una miqueta a anar cap on volies anar, però vull preguntar-te dues coses. Sí. És a dir, i quan hi ha una idea que es va repetint,
1: sí,
2: i repetint, i repetint, és a dir, que és un pensament que, vulguis que no, abracis un arbre, vagis a fer una volta, o estiguis on siguis, no para de repetir-se,
1: sí,
2: què fem? Què està passant aquí?
1: Aleshores, aquí sí que convé una certa indagació. Però fixa que la indagació ja no és mente mono, ja no és saltar d'una cosa a l'altra.
2: No.
1: Anar al passat, ara al futur,
2: no, aquí,
1: ara als fills,
2: no, ja
1: a la dona, ara sí, no sé què. No.
2: T'estic preguntant per un pensament, una idea, una preocupació.
1: Aleshores, aquella preocupació sí, que aleshores la meva ment s'entreté a fer una activitat indagativa o reflexiva. Per tant, entro en un àmbit, però clar, això també s'ha de saber fer bé. Per tant, una mica t'han d'ensenyar que com s'indaga no pensant des del punt de vista de donar-li voltes amb el cap, perquè un problema que ha creat la ment no el pot resoldre la ment. Aleshores, hem d'utilitzar altres instruments com el propi cos, la respiració i la indagació. Quan diem indaga en el que t'està passant, no vol dir estigui pensant i donant-hi voltes, perquè això ja ho fas en el dia a dia, sinó centra't en el teu silenci interior. Acalla la ment i escolta el teu cos. Però veus, a l'escoltar el teu cos, estar pendent de com sents les coses, i ja li estàs donant feina al cervell.
2: Ja l'estàs distraient.
1: Per tant, ja la ment ja està distret, ja té activitat. I quan té activitat ja no divaga. Aleshores, aquest és una mica l'aprenentatge que estem fent avui per veure la quietud mental i per donar-nos en compte que aquelles persones que diuen, que n'hi ha moltes, Marc, que diuen, és que a mi això de meditar no... Jo és que em poso molt nerviós, jo és que no... Si no, si està quiet. Bueno, escolta, no cal que que...
2: No cal que estiguis quiet.
1: No cal que t'asseguis, estar quiet, però sí que quan surtis a passejar, perquè potser va més bé, o et surtis a fer activitat, compta amb la ment divagativa. Perquè si la teva ment comença a divagar, aleshores tampoc t'estàs ajudant gens.
2: Sí, però no m'estàs donant claus per aturar aquest pensament que va fent voltes sí. i voltes. M'has dit, escolta el cos, la respiració, però com ho fem, això? A veure.
1: Però fent-ho, és a dir, calla. Calla i escolta. Però fixa't, l'activitat que et proposo ara és escolta el teu cos, escolta el silenci, senta't en la respiració. Aleshores, són activitats que per si mateixes fan que la teva ment s'hagi de concentrar. Aleshores, els experts, aquests senyors que van fer aquest anàlisi, aquest estudi, que després li van titular El poder de la mente errante, no? D'alguna manera van arribar, no ells, sinó a través d'aquesta investigació, van arribar a crear...

0: seus
1: sí.
0: i deixes que el teu cap divagui com li doni la gana. Que vagi on vulgui. No li posis freno. No l'aturis.
1: Encara que el que estiguis pensant et creï patiment...
0: No, perquè si crea patiment vol dir que no estàs amb el flip, estàs amb el patiment. Per tant, el flip... Dic flip, i pot ser qualsevol... Això s'estudia, eh? Sí. Vull dir, avui en dia, igual que la meditació contemplativa o qualsevol tipus de meditació, també hi ha una meditació que s'ha d'aprendre, que és el que es diu la meditació no dirigida. Perquè justament el que es pretén és que no estiguis posant l'atenció i dirigint. Tots els que mediten dirigeixen l'atenció a evitar el pensament. Mm-hmm. I està connectats amb la respiració. En canvi, aquí és el contrari. És, no controlis la teva ment. Només tingues present com una mena de mantra que et vas dient contínuament perquè no et perdis, però no te'n fiquis dintre del pensament, però que deixis que et vingui el que vulgui. L'única condició, que no t'incantis, que no et quedis atrapat en un pensament,
1: que vagin passant,
0: sinó que els deixis que passin, que passin, que passin. I jo ho he experimentat, i saps què passa? Que et dones compte que de cop i volta la ment es comença a relaxar per ella mateixa. Per què? Perquè necessita aquesta divagació, i quan ja ha divagat es relaxa.
1: Perquè hi ha una cosa que estaràs d'acord amb mi, que és el pitjor que es pot dir en aquests casos, quan hi ha un pensament que va donant voltes, que és quan la gent et diu no hi pensis. No hi pensis tant amb això. Només fa falta...
0: No pensis en un elefant rosa.
1: Exacte. Només fa falta que t'ho diguin, no hi donis tantes voltes. O sigui, com se surt d'un bucle del mateix pensament?
0: La primera és que tinguis consciència que estàs ficat en un bucle, i per tant la primera intencionalitat de voler-ne sortir. És a dir, haig de fer alguna cosa per parar això. Ara bé, l'última cosa que haig de fer és intentar resoldre el problema mentalment, ja. És a dir, ficar-me...
1: Encaparrar-me encara
0: no,
1: més. No,
0: sinó deixar que la ment vagui, que vagi d'aquí cap allà, que vagi d'aquí cap allà, que vagi on vulgui, que tingui una mica de darrere fons, a dir, hi ha una paraula que em recorda que no haig de marxar, i notar com... poc a poc em vaig relaxant. Uh-huh. Si no vols fer aquesta tècnica, aquesta seria la tècnica no dirigida, aleshores pots fer la meditació dirigida, la clàssica meditació, o pots fer el que hem dit, els banys de bosc o aquelles sortides. Per tant, el cos, la respiració, tens diferents elements que avui en dia et poden treure d'aquest embut. També, fixa que hem començat dient, hi ha dues coses que a la ment li interessa molt, l'entorn i l'activitat. Per tant, canvia el focus de l'atenció i allò d'estar pendent només de del teu pensament, dirigeix la teva atenció cap a alguna activitat.
2: Els apunts del Tranquil·lament.
1: Avui hem dit moltes coses. Fins i tot s'han dit lletres i paraules sense sentit. Perquè sabem que aquest tema us interessa molt, fem un resum, fem uns grans èxits del que hem explicat episodi.
0: Però a l'engròs, diríem, primer de tot, existeix una ment que és el tipus de pensament que habitualment l'entenem com el pensament funcional, que és aquell que es dedica a observar l'entorn i a observar l'activitat que estem fent i està ficada dintre de l'activitat. Però que quan parem aquestes dues atencions que fa la nostra ment, la tendència natural del propi sistema neuronal és a divagar i que ens vinguin molts pensaments. Que ens vindran pensaments que tenen a veure amb la nostra vida, generalment, que té a veure amb com estem vivint, com ens sentim, la nostra felicitat, els nostres fills, la família, com vivim, i tenen a veure fonamentalment això amb un paquet que en direm passat i futur. Per tant, la ment se'n va cap a aquestes dues grans característiques, a les quals si ens encantem massa amb el passat, probablement acabarem descobrint qui tenim culpes, i si ens encantem massa amb el futur, ens donem compte que ens hem encantats en la por. Per tant, que tot això ens recorda la importància que té que ens centrem en el present. Centrats en el present, si veiem que tot i així la ment no para perquè està fixada amb un pensament recurrent i que sembla que hagi de resoldre, probablement ens està dient que hi ha estrès o que hi ha ansietat. I, per tant, caldrà, d'alguna manera, posar-hi l'atenció. Però l'atenció no és posar-hi més ment, perquè això és intentar apagar el foc amb foc. Aleshores, el que fem és anar a recursos com són el propi cos, la respiració, l'activitat, una activitat suau, una activitat, per exemple, com caminar, una activitat que distregui la ment i que la faci sortir de la seva atenció, que en aquest moment està posada en allò que li preocupa més. Per tant, distreure'ns.
1: Doncs avui hem dedicat aquest episodi a aquesta mona amb dos platerets que tenim dins el cap i que hem arribat a la conclusió que quan més distret estigui, molt millor. Xavier, gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Fins una altra.
2: Fins aquí, tranquil·lament.

0: i la ment. RAC 1 Podcast.
1: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
4: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
0: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC 1. Tots som 1. Aquí comença la repetició del món a RAC 1.
5: Això passava fa tot just 12 hores a Mega.
6: Pero ya simplemente por el punto final, esta etapa en la que, como digo, esta casa se porta muy bien, tenemos a muchos compañeros que aquí se quedarán, técnicos, gente de los departamentos, que siguen aquí en la casa.
5: Així és com s'acomiadava Josep Pedrerol de 3 Media després de 13 anys del xiringuito de Jugones, formació esportiva, tertúlies, show i especialment show.
7: Show
5: i memes.
8: Ho ha dit, show, memes. Ho ha dit molt bé el Broc aquest matí a la Píndola. És començar en show i acabar en show.
7: T'ha agradat la Píndola?
8: M'ha agradat molt.
5: Víctor Amalé, David Broc, hola, bon dia, què tal, com esteu?
8: Molt bé.
5: Jo ho he dit també quan t'he donat pas a la Píndola. Sí. O sigui, un dels espectadors de capçalera del Chiringuito, sobretot en dies assenyalats...
7: Quan perd el Madrid, era una visita absolutament obligada, i és un dels mèrits, ho deia la Píndola, un dels mèrits del programa, tant pels madridistes com pels barcelonistes, és quan perd el rival, saber que has d'anar a les 12.
8: Veure's rabiar, perquè rabiaven.
7: No, rabiaven.
8: Molt.
7: I a més ells eren conscients d'això, i això evidentment aguditzava encara més sensació de...
8: Poc quan guanyava el Barça per una bona victòria, no? Llavors també ho miraves.
7: Sí, no, quan guanyava el Barça.
8: Sí.
7: Però a mi m'agradava més quan perdia el Madrid. És a dir, el factor de la rivalitat ve molt per la derrota i perquè el madridisme que s'estilava en el programa era tan extremat, era una cosa tan... que evidentment convidava a veure'l, no?
5: El Chiringuito era una mica el sàlvame del futbol?
8: Jo crec que sí. Tu ho has dit a la Píndola també, i tens raó, jo crec, que és aplicar aquella fórmula de nosaltres som els protagonistes, no són els famosos del cor o els futbolistes, som nosaltres protagonistes.
7: Bueno, ja agafa el model, això ve de Punto Pelota, que és el programa que es fa Intereconomia, que agafa el model del Rondo, del Fons Arús de la 2, i el Rondo que ve de la Barberia, que és aquella tertúlia que es feia amb polítics. Però allò era un to molt tranquil, no? Era una tertúlia com molt... I el Rondo sí que comença a pujar als
8: decibelis.
7: I una mica l'histrionisme,
8: sense
7: arribar al que aconsegueix a Pedrerol amb els seus col·laboradors, que és agafar gent, molts, que eren periodistes esportius, diguéssim... que estaven en un plan...
8: En hores baixes,
7: no hores baixes, però que no estaven a la primera plana. I aquests ho entenen, ho saben llegir bé i ja s'acaben convertint en personatges, que és una cosa que Tomás Roncero fa... Tomás Roncero ja havia sortit del Rondo. I Alfredo Duro també. O sigui, molts d'aquests ja venien del Rondo, però ja no eren encara...
8: Però Roncero i Duro, i de més un tal Juan Manuel també, un José Manuel, un altre que hi ha.
7: Sí, però tots. Tots els periodistes que hi ha... Evidentment hi ha hagut incorporacions noves... també exfutbolistes, o sigui, Paco Bullo...
8: Sí.
7: El gran mèrit és veure que Paco Bullo...
8: Fer-lo parlar.
7: Fer-lo parlar és una mina, absolutament, i aleshores aquí és on jo li dono el mèrit a Pedrerol.
5: Aquí jo crec que la pregunta són dues. Què ha pogut passar perquè marxi de 3 Media? Perquè donava una mica la sensació que se'n va com satisfet, i el tema és de si ara anirà a algun lloc o no.
7: Això el Víctor ha parlat amb el...
8: Bueno, a veure, com sabia que avui tindríem aquesta conversa, i tinc el WhatsApp del Josep Pedrerol, li vaig escriure ahir la nit, dient-li, home, fes-me un regalet, digue'm alguna cosa que em faci quedar bé davant de l'embudio, no? Que me'n reivindiqui. I el cabrón em diu, mañana, jo no sé imitar-lo, mañana se comunica nuestro futuro. No està mal.
7: Això fa bé, l'he d'un botany.
8: Quin regal m'ha fet. Diu que avui se sabrà exactament on estaran la temporada vinent, sí. A quin canal, a quina hora...
7: T'hauries Mediaset, 4,
8: sí, no? Sí. O Telecinco, no sé.
7: No, jo crec que el perfil és 4. Ah, perquè...
5: Per tant, acaba el Chiringuito a 3:30, sí. Sí. Però hi haurà... No sabem si el mateix nom
8: sembla
5: o no.
8: Sembla que el 15 d'agost, no, per clar, el teatre ascendit, ja torna...
7: Quan comenci la lliga, va tornar.
8: I que
7: se
8: llamarà Chiringuito Gol TV, he llegit, eh? Perquè sembla que han anat al registre, ell ha registrat Chiringuito Gol TV.
7: Però Gol TV és estrany el nom, perquè...
5: Ja. Clar, és com el canal,
7: clar, no? És com el canal, no tindria gaire sentit, però en tot cas, suposo que la marca la volen mantenir, i sí que és cert que és un comiat aparentment amistós, no sé exactament no, les interioritats de...
8: Jo tampoc.
7: Però aquí suposo que sempre hi ha una estira i arronsa de volem més calés o més quota o més...
8: I també hi ha un efecte desgaste de los materiales. Quan tu portes 13 anys, és el seu cas, a un lloc, arriba un punt que necessites que passin coses, no? Que et donin vidilla. Que et donin vidilla o els teus empleadors o te la busques tu. I potser ell, amb la seva inquietud, s'ha buscat un altre...
7: No, a vegades ve algú de fora que t'ofereix unes coses que potser
8: també,
7: a la
8: teva que empresa... Que no,
7: sí, sí. Aleshores, i penses, doncs per què no faig aquest salt, no?
8: I a lo millor guanya els mateixos diners, no guanya més, no ho sé.
7: No sabem. No,
8: però en tot cas, avui, segons Pedrerol, sabrem on estarà a partir
7: d'aquí. A vegades és tan senzill com voler fer coses que la cadena no et permet,
8: ja, sí,
7: fora del context del programa, i que altres cadenes sí, que et diuen, no.
8: Aquí faràs el que vulguis.
7: Donarem llibertat per si vols fer un altre programa, i aleshores va per aquí, suposo.
8: Segurament, però hem viscut moments extraordinaris.
5: Sí, sí. Heu fet una selecció d'alguns
8: moments.
7: Sí,
8: home,
7: és que hi ha molts.
8: Si va, però tu primer, comencem.
7: No,
8: sí. Ah, vale.
5: Sí, això com... O sigui, no ho fem vosaltres?
7: Ah, tu?
5: No. A mi em sembla superbé.
8: No, és que tu tenies... No, hi havia un que hem comentat fa un moment que tu volies que fos el primer.
7: No, és que a mi la baralla amb Ciro López em sembla gran moment de la història del Chiringuito, perquè o sigui, hi ha hagut moltes baralles i tu moltes vegades pensaves que les baralles estaven interpretades o guionitzades o exagerades, i en aquest cas aquesta va ser la veritat. Va ser real.
5: A veure...
9: Bueno, pues me voy, ya está. Si quieres que me vaya, me voy.
10: Pero antes de levantarte...
11: ¿Podrías hacerlo?
10: Antes...
9: Dímelo. No me lo pienso.
10: Antes
9: si quieres que me vaya, me voy.
10: Te digo, Ciro.
9: ¿Me entiendes? Yo digo lo que pienso cada momento.
10: Ciro.
9: No me amenaces. Bueno. No me amenaces porque me voy cuando me dé la gana.
10: Ciro.
9: La chulería... Ya está. No, soy chulo. Ciro. No soy chulo. La chulería será tuya.
10: Respeto.
9: La chulería será tuya.
10: Prefiero callar.
9: No me des lecciones de educación, Josep. No me des lecciones de educación, ¿eh? Porque tú te has calentado igual que me he calentado yo muchas veces. No me callo.
7: Siéntate.
8: És tremendo, eh?
7: Siéntate. Clar, aquí, Ciro López agafa i marxa, no va tornar, crec, o si va tornar va ser per poc temps perquè després ja va marxar, i això sí que s'ha arrossegat després. Ciro López, en moltes entrevistes, ha carregat molt contra Pedrerol, contra la seva manera de treballar, com amb el tracte.
8: I Ciro López ha fet, un podcast...
7: Sí, i té un podcast...
8: Però quan en quan carrega contra...
7: Sí, no, i ha hagut fins i tot arribat a plantejar-se denúncies, és a dir, que aquí sí que la cosa es va...
8: Però hi ha altres casos que he vist, no sé si tenim el tall o no, però he vist un enfrontament bastant agre entre Pedrerol i Cristóbal Soria.
7: Sí, això va ser fa poc, sí.
8: I continua Cristóbal Soria, és a dir, que al final
7: sí,
8: recondueixen.
7: Perquè ho van saber reconduir, crec. Sí.
5: A veure...
12: García Pimienta, para ser entrenador del Barcelona no se puede llevar un tío García Pimienta, coño. ¿Se puede llevar un tío García Pimienta y ser entrenador del Barcelona? Pero escúchame, con todo el respeto del mundo a García Pimienta, para ser entrenador del Barcelona hay que tener caché y hay que ser un tío de cosa de aquí. Lo que tú no te puedes llegar es decir, ¿tú te imaginas que yo salgo de ahí cuando tú haces la presentación y sale García Pimienta?
13: Has estado desafortunado. Deja que te lo diga. Si no puedes faltar el respeto a nadie, en este programa no se falta el respeto a nadie. Ni por apellido, ni por trayectoria.
9: Pues
13: voy
9: no
13: a permitir que quede claro. De nadie lo voy a permitir.
9: Perfecto.
13: Aquí nadie se ríe de nadie por apellido, que te quede claro.
9: Eso, muy bien.
13: A ti y a los demás.
9: Muy bien.
13: Y el que diga muy eso, bien, se va a la calle.
9: Me parece perfecto.
13: Me queda clarísimo. En este programa se respeta
9: me
13: a la gente.
9: Me parece perfecto.
13: Respeta a todo el mundo.
7: Pero que quede claro. Ya has negut moltes. Cristina Cudero, jo recordo una també.
8: Sí,
7: molt,
8: sí,
7: molt forta, sí, que ella marxa del programa. Després
8: sí
7: va tornar.
8: Sí.
7: Però ha estat un dels, sí, dels grans al·licients. Després tenim el Becarios.
5: El TV Becarios.
7: Això és un clàssic.
5: Becarios, no. Caríssim.
8: Sí. Por favor.
5: Vale, perquè estem...
13: Encuesta ahí. Que es de ayer con la pregunta de hoy. Pon la encuesta, rápido, pon, rápido. Venga, recupérala. Quita esto, quítalo.
8: Venga,
13: quítalo. Quítalo. La última vez que me toman el pelo, ¿vale? Sobre todo a la audiencia. No podemos tener a becarios a temporada con todo el cariño, pero becarios no, ¿eh? ¿Vale? Becarios no.
5: Después n'hi ha una altra.
8: Con todo el cariño.
5: Con todo el cariño, pero becarios no. Después n'hi ha una altra.
7: Sí.
5: Que aquí ha fet molta fortuna en aquesta casa.
7: Sí.
5: No? Via Damià López.
7: Ah, sí.
10: Al carrer. I al carrer. 4-0 i al carrer. 4-0 i al carrer. Al carrer. Esto no era lo del carrer. I al carrer. I al carrer. 4-0 i al carrer. 4-0 i al carrer, i al carrer, i hola la mon ami, i al carrer,
11: i hola la
10: Madrid, mon amor, i al carrer, i al carrer, i al carrer, i quan uno va al carrer, luego viene otro i al carrer.
5: I amb això que deies, David, de, sí, no, de el culer, quan li passen coses dolentes al Madrid, molts cops va buscar
7: Roncero.
5: Tomás Roncero.
14: Que la vida no era color de rosa, joder, y pero más compadre no pague nadie, pero no, no, quería que... Para feliz como yo, coño. Porque yo fui feliz esa primera vez. Yo pongo el chaval. Perdonadme.
7: És que aquí s'ha de... El paper que han jugat periodistes esportius.
5: Yeah.
7: Que han decidit, o que no han tingut cap problema, a dir, val, jo el tema del periodisme, diguéssim, entre cometes,
8: ja queda
7: clàssic,
8: segona...
7: la parco per entregar-me a la performance, no? Que és una mica el que va fer.
8: I no tenir cap vergonya, perquè és...
7: No, i a Roncero això li ha donat una popularitat que mai va tenir com a periodista esportiu, que era un tio que quan feia les... Evidentment és fanàtic de Madrid,
8: sí,
7: i això...
8: Sí.
7: Però no era mal periodista, és que no em semblava un tio que... Però, des que apareix al Chiringuito i comença a fer-se popular, ell abandona aquest paper de...
8: No, és com aquí teníem el de papers, aquell senyor gran que...
7: No sé de què parles. No sé de què parles.
8: De papers? Bueno, és igual.
7: Va, està de referència retro, no?
8: Exacte, massa retro per a vosaltres.
7: Però aquest és el mèrit també de Pedrerol, que és...
5: De televisió maquinera.
8: Bueno, mèrit de Pedrerol, i una cosa que jo vull dir, és a dir, a mi Pedrerol em fa por. És a dir, quan fa aquell somriure inquietant... Quan fa aquell somriure inquietant, jo no voldria estar prop de Pedrerol, no voldria enfrontar-me mai a Pedrerol, no voldria discutir mai amb Pedrerol.
5: Bueno, escolta, moltes gràcies.
8: Tic-tac.
5: A veure, Cristina, ja hem fet boca... fem un parell de receptes una mica de reaprofitament o d'evitar el malbaratament, podríem dir.
15: Evitar el malbaratament.
5: Això, millor.
15: Sí. Jo avui, per no boca, us Val. Proposo un aperitiu.
5: Val.
15: Arribes de la piscina, o et venen amics, o X, el que sigui.
5: Sí.
15: I tens aquell meló que estava ja maduret i l'has congelat. Congeles un meló tallat a trossets. Te'l poses a la picadora. Un bon raig de cava, suc de llimona i turbines. Tens un granissat espectacular.
5: Ah.
15: Superfresc, entra sol. T'ho asseguro. Amb aquestes peles del
5: sí.
15: meló...
5: O sigui, perdó, per congelar el meló, el tallem, com si l'anéssim a menjar?
15: Sí, i el fiques al congelador. Jo el poso en un plat amb paper de forn a sota.
5: Val.
15: Per poder desenganxar-lo fàcil.
5: Clar.
15: Com el talles petitet, jo, en una hora i mitja o així, el tens. Poses a la picadora, la que tinguis.
5: Sí.
15: El meló, raig de cava, llimona, i si t'agraden les coses molt dolces, una miqueta de sucre.
5: I ja està.
15: Jo amb el meló normalment ho faig quan se m'està passant, perquè compro molt de meló, perquè ens agrada molt a casa, però a vegades, clar, també compres síndria, se't queda allà el tàper, res.
5: Va.
15: Però està molt madur, m'estalvio el sucre. Va. Tot ben picat. Tens aquí un granissat espectacular. I amb aquestes pells, el dia que el vas tallar, et passa un encurtit.
5: Ah, sí?
15: Montes uns pitxos. Espectacular. De veritat, agafes aquestes pells de meló de síndria.
5: Sí.
15: No? Li treus la closca verda. Tu talles, et tires, a daus, com et doni la gana, en funció com ho vagis a fer servir. Pots posar en unes amanides, en una sopa freda... Jo habitualment ho faig per fer uns pinxos, unes broquetes. Escales amb aigua, bullint.
5: Quan dius la pell de meló, perdó?
15: Aquella part blanca que
5: aquella
15: no té
5: part
15: gust
5: blanca
15: de
5: del final.
15: Sí, aquella part blanca que no té gust de res, igual que amb la síndria. Amb la síndria és com bastant més visual.
5: Sí.
15: No? Amb el meló ens costa més de veure-ho. Talladet. Ho escaldes amb aigua bullint un minutet i et fas una barreja d'aigua, vinagre i sucre. Ho deixes bullir un minutet o dos i a la nevera. Llestos. Jo el que em faig és que em faig pinxitos. Em poso en broquetes i faig un pinxiposo. O una anxova, o hi poso un dau de formatge, una oliveta, les pots fer variades, i pots posar un saitó, una anxova, i tens unes broquetes superoriginals i no has gastat res. No has malbaratat.
5: Clar.
15: I això ho acompanyes d'una amanideta.
5: I ja ho tens fet.
15: Sí. Jo us proposo que feu una panzanella.
5: Sí. Què és això?
15: És una amanida italiana que el que busques aprofitar el pa dur, el pa sec. Al final, el tomàquet sempre ens ha ajudat a aprofitar els pas més durs. Nosaltres aquí fem pa amb tomàquet. Però arreu de la Mediterrània hi ha molta tradició d'aprofitar el pa amb altres elaboracions. Doncs fem una amanida, tallem els tomàquets, ens hi posem una ceba i ens hi posem aquests daus de pa dur, que els haurem torrat una miqueta a la paella o al forn, i tens un àpat fantàstic. Què més vols? Un aperitiu, un garisat de meló i l'amanida. I no has engegat gairebé els focs. Ja ho tens.
5: Hòstia, el granissat m'ha encantat, eh? Però m'agrada tot, però amb el granissat m'he agafat fort, eh?
15: Sí, sí. A més, és que és molt refrescant.
5: Ja. Yeah.
15: És molt xulo. Per si o nens, poseu-lo només amb suc de llimona o amb un suc de poma, uns sucs neutres.
5: I tens una beguda fresquíssima.
15: Sí.
5: Boníssima.
15: I apta pels nens.
5: I a la Maria una mica de fulla, després cadascú que hi posi el que vulgui, formatge...
15: Jo hi poso unes arbequines, poso la ceba tendra, no em llanceu les fulles de la ceba tendra, ja en parlarem de com aprofitar-les, però amb una truiteta, amb un saltejat de guarnició amb una amanida, amb una amanida de patata, vull dir, la cua de la ceba tendra no es pot llançar. Mai. Jo no compro mai ceba seca, sempre compro ceba tendra i la...
5: Diria que mai no l'he llançat. O
15: sigui, mai no l'has guardat.
5: Mai no l'he guardat, exacte.
15: Sí, sí, doncs ja veuràs, en farem coses molt xules. I on, totes aquestes
5: i quan sempre un bon oli per acabar de rematar.
15: Sempre.
5: I
15: si pot ser arbequina.
5: Mira,
15: és la meva debilitat.
5: Hem tret tot un àpat complet aprofitant quatre coses que haguéssim llançat a les escombraries fàcilment. Aquesta és una mica la dinàmica, d'aquest estiu.
15: Sí. I trucs com... O sigui, per evitar el malbaratament també hem de pensar molt en com ens organitzem, què comprem, on comprem.
5: M'agrada.
15: No? I quines elaboracions, si pot ser, amb poc foc.
5: La setmana que ve més?
15: I tant. I mireu.
5: 3:45, un segon, i passen per aquí David Broc i Víctor Omela. Hola, Júlia Maneno, bon dia.
11: Bon dia.
5: Com estàs?
11: Molt bé, i tu?
5: Molt bé. Content de tenir-te aquí.
11: Gràcies, jo també.
5: Hola, Cristina Domingo, bon dia.
16: Bon dia.
5: Com vas?
16: Súper.
5: Súper, eh? Súper a tope, que te sempre vas a tope.
16: Sempre.
5: Que bé que hagi acceptat novament poder venir un cop per setmana almenys aquí al Monarracó aquest estiu.
16: Ens ho passem molt bé.
5: Ens ho passem molt bé.
16: Gran experiència.
5: La Cristina Domingo ja ho sabeu, ella és xef, és una mica la nostra referència als fogons i també forma part de l'escola de cuina de la Mireia Carbó, a banda de tenir els seus projectes i de passar-se tot el dia entre fogó i fogó, cuina i cuina. Ja ho sabeu, l'estiu passat doncs amb la Cristina vam aprendre a fer recetes molt senzilletes de producte de temporada i aquest any també la tindrem per aquí per ensenyar-nos trucs i sobretot també centrar-nos molt aquest estiu, em sembla, Cristina, amb no deixar perdre gaires coses de la nevera i poder reaprofitar coses que les veus allà i dius, i ara d'això què em foto? Doncs podem trobar plats deliciosos i recetes delicioses amb coses que mai ens haguéssim imaginat que podríem aprofitar, no?
16: Correcte. El que intentarem serà evitar una mica el malbaratament alimentari. Llancem moltíssim ja i moltes vegades no és tant llenço això que se m'ha caducat, sinó que llencem parts que són les menys nobles perquè no sabem com aprofitar-les. Tindrem uns quants tips i receptes molt xules, originals i molt xules.
5: No, jo ja sé les d'avui i realment estan molt bé. Però abans, avui l'hem dit a la Cristina que vingués una mica abans, i la Júlia, que molts segur que la teniu ubicada perquè la sentiu repetides vegades aquí a la casa, és companya del Departament d'Informatius, i l'hem dit a la Júlia i a la Cristina si podien venir, i a una altra persona que ara saludarem per aquest tema que hem comentat a l'inici de tertúlia, que jo he comentat a les 8 del matí, que és... Què els hi passa als joves o què ens passa cada vegada més com a societat amb la carnisseria, amb la fruiteria, amb la peixateria i amb els mercats en general? Per què hi hem deixat d'anar? Per què cada vegada hi anem menys? Llavors, vull que il·lustrem tot plegat amb una cançó.
17: Oh, laila, la masovera, la masovera. Oh, laila, la masovera se'n va al mercat.
5: De ben segur que tots coneixeu aquesta cançó de principi a final, sabeu perfectament què compra la masovera cada dia al mercat, però en canvi no li feu cas. i mai hi heu anat pas al mercat. Tot això sorgeix, aquesta idea, perquè, com a mínim, aquest és el cas de l'equip del Món a RAC1 d'aquest estiu. És un equip molt jove, amb una mitjana d'edat força per sota dels 30 anys, i l'altre dia, en una reunió, ens vam adonar que la majoria no sabem anar al mercat, que és un costum dels nostres pares, dels nostres avis, pares, mares i àvies, que costa que arribi, potser, a generacions una miqueta més joves. I, no?, que ens posem davant de la parada de fruita o del taulell de la peixateria i ens agafa una miqueta el cangueli, no? I aquella pregunta que jo deia a les 8 de com ho vols? No? I de cop col·lapsa. Què vol dir que com ho vull? No ho sé. No ho sé, envasat, no? És que ho estem habituats a comprar, malauradament, no? Us pregunto primer a vosaltres dues. Per què hem portat a la Júlia, també, perquè ho sapigueu? La Júlia és filla i és neta.
11: Exacte.
5: De peixaters.
11: Sí.
5: I tu has estat durant estius i llargues temporades, també, imagino, també treballant a la peixateria.
11: Exacte. La meva mare té una botiga a Sant Feliu de Guíxols, al mercat, i bé, hi he treballat des dels 16-17, els caps de setmana i els estius, temporades.
5: Mm. Tu quants anys tens, Júlia?
11: 24.
5: 24. Tu notes que els teus amics i amigues... el tema aquest d'anar al mercat o de la carnisseria, etcètera, etcètera, no ho porten?
11: Fa molta pujada, sí, sí.
5: Sí, no?
11: I sobretot és una mica el que deies, no? De, no sé si és alguna cosa generacional, potser, de que ens fa por també demanar, o el típic de trucar a un restaurant a reservar. Una mica és com aquesta sensació de que sí. Fa com cosa demanar les coses, i també t'hi fixes quan estàs darrere el mostrador de que et ve gent més jove, i és com aquest moment de tensió, d'aviam què et demano, com t'ho demano, no en tinc ni idea, però em fa cosa preguntar, mm-hmm. I al final el més bàsic és preguntar i que t'expliqui la persona que en sap. No?
5: Totalment. Ah, és una llàstima, Cristina, que tot això es vagi perdent, no?
16: Totalment. El que passa és que jo crec que no només influeix un factor, sinó que n'hi ha molts, no? Jo marcaria un molt la incompatibilitat d'horari. No, la gran majoria de mercats obren pel matí, el divendres tarda i dissabte matí, no? I això fa que amb els horaris que tenim avui en dia sigui molt més complex, fins i tot, no sé, pels que no som dels 30, sinó que ja comencem a pentinar canes, a mi em resulta molt difícil a vegades poder anar-hi, no? I si el dissabte tens partit del nen o tens X, ja t'has quedat sense poder anar al mercat, perquè la resta de dies en el seu horari tu estàs treballant. No? I jo trobo que és aquest l'altre, el factor vergonya, no? Com ho vols? No en tinc ni idea, no? I la mala percepció del cost.
5: Sí. Yeah.
16: No? Jo crec que és una mala percepció perquè jo, per exemple, la peixateria on jo comprava a tancat i estic de dol profund. Perquè comprava un peix fantàstic i meravellós al costat de casa perquè era botiga. I ara estic una mica de... Bueno, i ara què fem, no? Però si és veritat que hi ha altres alternatives per comprar peix de proximitat, que potser no és anar al mercat, però trobo que s'han d'anar, perquè si no moriran.
5: Ja, aquesta falsa percepció, que ara deia el Cristian, jo crec que també és una mica la clau de volta de tot, de la falsa percepció de que és més car.
16: Sí, sí.
5: No, clar, és que el mercat és més car. És a dir, sí, potser et deixes més diners, però perquè el producte que estàs comprant és de proximitat, és de més qualitat, no? Vull dir, tot això pot fer que pugi el preu, o no ho sé, és a dir, perquè realment el mercat o la carnisseria o la peixateria és molt més car que el supermercat?
11: No, també depèn del que busquis.
5: Ja. Yeah.
11: Vull dir, al final, si de peix n'hi ha de molts tipus, hi ha peix totalment salvatge, d'aquí la costa, al final el preu puja molt més, però hi ha molts tipus de peix, i al final, si tu vas a la peixateria també i dius, mira, el meu pressupost és aquest, tampoc puc comprar aquí la cosa més espectacular del món, però què puc comprar i com em puc adaptar una mica al meu pressupost, i això, els dependents també t'ajuden a adaptar-te tot plegat.
5: Digues, Cristina.
16: I també la desconeixença.
11: Exacte,
16: sí. Dels peixos que tenim. Moltes companyes meves,
5: no? Del llobarro i l'orada, no?
16: Llobarro, orada, lluç i rap poc perquè és molt car, i la tonyina, no? Yeah. Però si vas al peixater i li compres una bròtola que ha estat pescada la nit anterior, que està fresquíssima i que et costa 6 euros al quilo, no? I li demanes que te netegi per fer-la al forn, doncs una bròtola és molt semblant, és una carn blanca, molt fina, doncs molt semblant a un lluç.
11: Sí, sí, és el que dèiem, no? De no saber tot el ventall de productes que
16: I
11: hi ha.
16: I això no ho trobem als supermercats. En la safata,
15: què trobem en safata?
11: Orades, diuarros, el rap, el lluç, el que deies, els quatre grans coneguts.
5: Creieu que hi ha un element també de cada vegada voler sociabilitzar menys en general? És a dir, parlem amb el nostre entorn i d'aquella manera, perquè a vegades ja ens fa nosa contestar WhatsApp, sobretot, dèiem, no?, que les trucades, ara hi ha certes generacions que no truquis, és massa invasiu, no? Clar, tu vas al supermercat i ara cada vegada, no?, caixes automàtiques, i vas allà i pots entrar en un supermercat, fas la teva compra i no tens per què dirigir la paraula a ningú. En canvi, vas a la carnisseria, vas a la fruiteria, vas a la peixateria i d'entrada ja has de parlar amb la persona que t'atén, no? I el que dèiem, que al final és molt probable que el carnisser de la fruiteria, vas a la peixateria i d'entrada ja has de parlar amb la persona que t'atén, no? I el que dèiem, que al final és molt probable que el carnisser...
11: Clients de cada dia, que saps de la seva vida, també saben de la teva, i al final aquest vincle també és xulo de venir un client que ve cada dissabte i dir-li, mira, tinc això que t'agrada, o tinc això preparat perquè ja t'ho separat perquè pensava que vindries i t'agradaria.
5: Yeah.
11: I això també és xulo d'anar a comprar i també fa il·lusió com a client. Crec que el lloc on vas a comprar sàpiga el que a tu t'agrada.
5: Totalment, totalment. Jo que ara visc a Sant Pol de Mar des de fa un parell d'anys i fa uns dies ja ho vaig dir, jo vaig a comprar la carn a la Teresa, que és una carnisseria del poble, i a mi em passa molt que jo passo per davant de la carnisseria i sense tenir necessitat d'entrar-hi, però allò que amb els vidres i et saludes, no? Amb la gent que està entrant a la carnisseria, i a mi això m'encanta, és una cosa que personalment m'encanta. A veure, el Sintet és cuiner, és a més creador de contingut, és un d'aquells influenciadors que diries, influenciadors bons, que val la pena seguir-los i tenir-los present perquè el contingut que fan suma. El Sintet té més de 100.000 seguidors d'Instagram i potser us haurà aparegut algun dels seus vídeos, o ja el teniu controlat. Ell fa vídeos on acompanya, per exemple, a fer la compra al mercat, vídeos com aquest.
18: Avui, productes de juny. Escolteu-me, si l'abril ja vam tindre un bon boom amb el començament del bon temps, ara el juny, bueno, l'explosió amb tot aquest sol que fa és espectacular. De verdures, què tenim? Comencem a tindre tomàquets, carbassons...
5: Hola, Sintet, bon dia.
19: Bon dia.
5: Com estàs?
19: Que estupendo, ara millor.
5: Escolta, tu vas, el producte de temporada, eh? Aquest gran desconegut, sí. per tanta gent, també.
19: 100%, crec que és superimportant, ostres.
5: Yeah.
19: Seguim buscant el producte de temporada i al final crec que és el que ens senta millor, no? Ara, per exemple, que està fent aquestes calors, no sé vosaltres, però a mi l'únic que m'entra és síndria. A tort i a dret. A tort i a dret. I només la podem trobar ara, bueno, la podem trobar malauradament tot l'any, però és quan entra més bé o quan el costa la demana és ara.
5: Totalment. Tu, Sintet, quina edat tens?
19: 32 anys.
5: D'on ets?
19: De Sant Sadurní d'Anoia, País del Cava, tu.
5: Tu has anat a mercat sempre?
19: No, clar, això jo suposo que hi ha hagut una evolució, una adaptació. A casa sí que s'ha anat a mercat, però a vegades, doncs, entre pitos i flautes, doncs et deixes portar o fas la teva, no et poses a reflexionar i prens decisions i poder vas a lo més còmode, com això ho he dit. Anem a lo fàcil, vas al supermercat, és que és on ho trobes tot, i poder no prens atenció a coses importants com la decisió de què compres i on ho compres.
5: Ja. I en quin moment ho decideixes? A banda de, si la gent et segueix a xarxes socials, doncs tu mostres molts dels teus projectes, els plats que cuines, etc. Però també has decidit també fer aquesta part, no?, de reivindicar el producte de proximitat. És un punt de, com que et dediques a la cuina, te n'adones, això ho parlàvem l'estiu passat amb la Cristina, no?, de que al final tu els plats que fas, les teves receptes, quan l'estàs fent amb producte de temporada, quan l'estàs fent amb producte de proximitat, al final el resultat és molt millor.
19: Exacte. Al final, jo que sóc cuiner, el que intento és donar el millor producte en el millor moment en els plats i amb la gent que ve a menjar. Sigui aquí, sigui allà. Llavors, crec que el més lògic és agafar allò que la natura et dona en aquell moment. Fa 4 dies doncs, teníem uns pèsols estupendíssims. Ara segurament que algun altre doncs podries arribar a trobar, però és que no està en el seu millor moment, per tant decideixo fer el canvi i optar per carbassons, optar per tomàquets, per pebrots, per allò que està en el seu millor moment. Jo crec que també és una decisió de ben donada per voler donar el millor que hi ha.
5: Cristian, no sé si estàs d'acord, i Júlia, i Cintet també, de probablement anant a aquestes botigues fas barri, fas poble, i comprant producte de proximitat fas país també. Sí.

0: no?
1: Exacte.
2: 100%, 100%. I jo sempre dic que tots tenim decisions, podem prendre decisions i aquestes decisions tenen un impacte molt, molt, molt fort. El anar a buscar els ous, per exemple, aquí al mercat, jo sempre vaig o intento anar doncs, amb el Xavi de l'Hort de la Carmeta, que té uns ous espectaculars. Doncs aquesta decisió que jo vagi allà tindrà un impacte molt diferent al que jo agafi uns ous de supermercat. Crec que ens hem de plantejar això, aquestes decisions que prenem.
1: Mm-hmm. I això també potser ve lligat a saber o no saber i a preguntar, no? Al final, si tu vas a... Jo parlo del peix perquè és el que entenc, eh? I de fruita no hi entenc gens, però...
2: Sí, tant, i tant.
1: Si a mi em venen i em diuen agafo salmó o agafo orada, i dic, bé, aviam, si vols menjar peix català, de salmó no n'hi ha a Catalunya. Yeah. Per tant, sempre pots també fer aquest pas d'escollir quins peixos són d'aquí i quins són de temporada, com el que estàvem dient, no? Però també hi ha aquest punt de poder prendre tu la decisió de... que no vol dir que no hem de menjar salmó de cop, perquè és boníssim i no té cap problema, però al final és això, no?, de poder escollir d'on venen les coses, també, i això s'aprem preguntant.
0: A veure, dèiem, el pànic a que em preguntin alguna cosa i no sàpiga què respondre. Per exemple, Júlia, peixateria.
1: Aviam.
0: Quines preguntes del peixater o la peixatera haurien d'estar preparats per respondre?
1: Del peixater cap al client,
0: Sí.
1: Què vols? Primer, perquè potser ho tens molt clar i llavors ja ens estalviem
0: anem per feina, no?
1: Però com ho vols cuinar, no? Vols fer alguna cosa ràpida a la planxa? Vols fer-ho al forn? Enfarinat i fregit? Mm. Crec que és el primer pas, sobretot. Després, el que dèiem, si vols menjar peix de costa i peix d'aquí català, també està bé preguntar-ho. Mm-hmm. I les quantitats. Que entenc que això potser és una mica el punt que fa més vèrtic, sí. Perquè no en s'entén idea, però bé, quantes persones sou, ja soluciona ràpid.
0: Aquí està la clau, anava a dir, què vols dir? Quant grams, què? Com? 2 quilos? No, al final és, mira, no en tinc ni idea, venen 4 persones a sopar i tenen bastant de sake.
1: Exacte, és això, mengeu molt o mengeu poc, perquè això també va per les famílies.
0: Exacte, el peixater o la peixatera dirà, mira, perfecte, ja t'ho preparo.
3: I t'ho preparen llest perquè t'ho puguis congelar.
0: Això és un luxe.
3: A vegades... No estarà el temps, dediques un dissabte, vas, compres, l'encarregues, si us plau, prepara-m'ho perquè ho pugui congelar.
0: Yeah.
3: I és fantàstic, tens peix fresc, no?
1: Exacte.
0: Dilluns és totalment. Dilluns és mal dia per anar a la peixateria?
1: Dilluns les trobaràs tancades, segurament, perquè els dilluns no es pesca. Es pesca de dilluns a divendres, per tant, hi ha peix de dimarts a dissabte, perquè es pesca a la nit.
0: Pregunta que et faig també. El peix, com la fruita o com la verdura, també té temporades.
1: Exacte, sí, sí. Vull dir també una altra cosa, no? El que dèiem, preguntar quin peix està de temporada. Per exemple, ara a l'estiu els musclos surten molt bons, els seitons, que és com l'època de salar seitó, no? Que diuen que s'ha de menjar els mesos que no tenen erra, que són els que en principi surten més bons, doncs tot té temporada.
0: El què? Com heu dit això?
3: Tots els mesos que no tenen erra són els millors mesos per menjar seitó i sardina. Juliol i agost.
0: Ah!
1: Sí, a l'abril... No, al maig ja comença la temporada, fins a l'agost, que llavors al setembre torna a tenir erra i llavors ja no.
3: És quan estan més grossos,
1: Per salar, per fer enxoves, és quan tothom et ve. Ara guarda'm 3 quilos per salar, ara la setmana que ve 4 més.
0: Sí. O sigui, ara vaig llevar musclos i això, perfecte, què més?
1: El rap realment surt molt bo tot l'any. És que hi ha peixos que surten molt bons tot l'any. Sí. Mm-hmm. Les garotes, per exemple, els eriçons, garotes allà dalt, són més de l'hivern. Que necessiten fred, saps? Al final la gamba surt molt bona a l'estiu també, sobretot allà a la nostra zona surt molt bé.
0: Hi ha manera de diferenciar el peix fresc, el peix fresc no, el peix de la llotja que el peix de la piscifactoria?
1: Són detalls molt petits, sobretot per exemple un orada i llobarros, se'ls veus més inflats, es veu més quan els neteges, quan els netegin allà a la peixateria, si veus que tenen com molt greix a dins, tot molt blanquinós, normalment són de piscifactoria. Si tenen poca tripa, així, més finets, acostumen a ser de costa.
0: Carnisseria és una mica traslladable al mateix de la peixateria.
3: El mateix. I a més, hi ha la problemàtica que quan comprem al lineal del supermercat estem deixant de comprar peces molt de la nostra cuina, no? Jo, per exemple, els tallers, sempre els explico el mateix, la peça ideal per fer aquesta elaboració, doncs, un coll de vedella. Però aquí us el farem un jarret perquè és el que comprareu al lineal, no? Hi ha peces que estem deixant de comprar i que parlen molt de la nostra cuina. No? Vull dir, la cuina catalana és una cuina molt d'aprofitament, molt de subsistència, de moments que hem passat difícils, no? I es perd, no? O la fruita, anar a buscar un bon tomàquet per fer el pa amb tomàquet, doncs està amb un tomacó, no em serveix un tomàquet de pera, no? I aleshores una mica és això, que perdem molta cultura gastronòmica, de com cuinaven les nostres àvies, les nostres mares, i què és més econòmic. Vull dir, a vegades, no?, allò de, és que és més car al mercat. Bueno, si tu vas a un lineal i agafes una safata d'una orada, aquella orada, tu, és que només em costa 5 euros aquesta orada. Mira el preu quilo, estàs pagant l'orada 19,60, amb aquella espina que tu no estàs veient, la indústria en farà un brou, és a dir, en traurà un crèdit, i tu te'n vas a un peixater i li compres l'orada i potser l'estàs pagant en 9 o 10 euros al quilo. Hi ha un desfalc de preu quilo important, no? Vull dir que a vegades no és tant... Tu veus aquella peça en aquell envàs, més tot el residu que estem produint i que no saps a qui li estàs comprant, no? Jo veia el meu peixater i sabia a qui li comprava. Si vaig al Quim a comprar-li la carn, sé quina carn estic comprant, o necessito fer un vull pel pis de xai, no?, per fer-ho la planxa. No, mira, millor em porta't aquesta altra peça, que ara està en el moment òptim. És tot, és fer comunitat, és conèixer el nostre entorn, saber on van els nostres diners, que al final és el gran poder que tenim els consumidors, no? I menjar de molta més qualitat, perquè un coll de vedella per un estofat és infinitament millor que un jarret.
0: I amb això que dieu, i no sé si estàs d'acord, que estem tots com molt orgullosos de la nostra gastronomia, no? I se'ns omple la boca, millor dit, parlant meravelles de la dieta mediterrània i de la gastronomia catalana, i que tenim restaurants reconeguts arreu del món, cuiners que coneix tothom, etc etc. Però després, a nivell usuari i a nivell de consumidor, no portant a terme aquestes pràctiques que ara estem comentant, no l'estem cuidant, precisament. Allò que reivindiquem no ho cuidem i no ho mimem.
3: Tots tenim un albú català a la nevera.
0: Sí. Clar, exacte.
2: A tots ens agrada menjar, però cada vegada menys cuinar. I això és una realitat, tu.
0: Ja. Li vaig dient Cintet perquè és, jo el tinc ubicat a les xarxes socials, però és el Jacint Carafí, però també perquè a mi va sortir, perquè per mi és el Cintet, però és
2: sí, no, pots dir Cintet, De fet tothom em diu Cintet a mi.
0: Per això, doncs el Cintet. Clar, ara, per exemple, el Jacint, el Cintet, el que fa sempre, un cop al mes, no em sembla, que sempre penges aquests vídeos on expliques quines fruites i quines verdures podem trobar de temporada al mercat. Ara que parlàvem del preu, perquè al final, sí, doncs, tots acabem mirant, no?, cap a la butxaca moltes vegades. El que passa és que a vegades també oblidem que la fruita i la verdura de temporada és més barata, potser, molt que la barata, que no és de temporada, no?
2: I tant. Jo me'n recordo, per exemple, al començament de la temporada, jo crec que devia ser cap allà a l'abril, abans de que comencessin les cireres, les primeres cireres que inclús al mercat, o als supermercats, és que és igual, això es va veure tot arreu. Em sembla que anaven a 30 euros al quilo o 36, o sigui, ara no me'n recordo. Res, un meset o tres o quatre setmanes després, m'equivocaré, però poder van a 9 euros al quilo. Vull dir que quan agafem les coses que no estan al seu millor moment, el més segur és que la trobem doncs molt més car del que tocaria. Llavors, si ens esperem res una micona, la trobarem molt més econòmica, al millor moment, cireres, allò que te la poses a la boca, mossegues, la trobes carnosa, dolça, àcida, ho té tot.
0: Moltes vegades jo crec que triem una mica pels ulls, això ens passa amb moltes coses de la vida, i molts cops jo crec que segurament la fruita és el màxim exponent, no? La triem molt per l'aspecte que li veiem, si té un color molt cridaner, si li veiem una forma, no?, com molt homogènia, dir, és que aquest préssec, sí, aquesta cirera, aquest meló, aquesta cirera està espectacular, però realment l'aspecte en si, la cara que faci la fruita, la verdura, realment influeix tant en el gust?
2: A veure, a vegades pots trobar alguns préssecs que dius, ostres, és que tinc unes ganes de menjar préssec que espanta, l'olor, jo oloro molt sovint, eh? Oloro i dic, això no, té, no fa olor res. I després el proves i acabes confirmant que aquell préssec no val res. L'aspecte no sempre és el, un indicador de que allò estarà bo. Bueno, parteixes bé, perquè al final doncs, la vista és el primer que, amb el que t'hi fixes, però no ho és tot, no ho és tot.
0: Olor més important, eh? Estàs d'acord, Cristina?
3: És un gran indicatiu.
2: Home, passes per un... Exacte, passes a vegades, ja dic préssecs ara perquè és el que trobem, eh? Sí. Però passes a vegades pel costat d'una parada que té dos o tres préssecs, algunes nectarines, alguns paraguais, i ve aquella bafarada de préssec i dius, és que les cames se't paren i necessites agafar-ne. És que no el tens a la llista, però és que n'agafes.
0: Totalment, totalment. Són les 11:33. Voleu donar un últim consell o algun últim comentari a algú que potser ara escoltar la conversa, no? S'hagi empoderat una mica en aquest sentit i digui, evidentment, doncs escolta, sí, tots anem de bòlit, no estem dient que no s'hagi de trepitjar mai un supermercat, evidentment, vull dir, forma part del dia a dia, molt probablement la vida ens porta que hem d'anar al supermercat i que anar al supermercat no està malament. Però algú que pugui animar més de dir, vull apostar una miqueta pel producte de proximitat i per la peixateria, per la carnisseria, etc. Per exemple, Júlia, tu què els diries?
1: Jo li diria, sobretot als més joves, que sí, és el que em sento una mica més identificada, no? que hi vagin, que sé que és complicat trobar els moments, perquè també anem tots de bòlit, però un cop al mes, una estoneta pots trobar segur, i anar-hi i preguntar, perquè al final, com a consumidor, marxaràs més content, i com a treballador, la gent que està darrere el mostrador, també vol que els clients marxin contents i entenent el que han comprat, perquè... Vull dir, que et vingui una persona i se'n vagi així una mica, que et cala tremolar les mans, que no saps el que has agafat, tampoc t'acaba sentint bé. Aleshores vols que marxin contents, segurs del que han comprat, i que tornin un altre dia i que et diguin que van estar molt contents i que el teva sortit és molt bo. Així que això, que no dubtin i que hi vagin.
0: Sintet?
2: Guaita, jo donaria un petit consell que poder a mi em va anar bé. Per exemple, quan vas al mercat i no saps què fer o què demanar, a vegades la gent es pensa, ai, és que si no hi vaig a comprar tota la compra, és com que no... com que he fallat. No, comencem per coses petitones. Si no tenim l'hàbit, anem-hi un dia, un cap de setmana, un dissabte, pel matí, anem a comprar quatre cosetes, quatre verduretes. Podeu, ens allarguem i agafem un peixatet. Res, no cal fer la compra sencera. És com un tastet. I el pròxim dia tornem-hi, amb la mateixa idea. Veuràs com aquella persona que està darrere de l'obrador et dirà, ostres, què tal va anar aquells pebrots? O què tal et van quedar aquelles maires fregidetes? I et quedaràs sorprès. I, ostres, se'n recorda que vaig agafar això. I et dirà, ara, mira, m'acaba d'arribar això. I llavors suposo que hauríem de preguntar, i com ho faries tu? Jo sempre ho faig. Encara que sàpiga o tingui una idea molt clara, jo pregunto, perquè al final qui està al darrere de l'obrador sap perfectament, coneix el producte i et pot donar consells que ni t'havies plantat, pensat... Llavors jo pregunto, com ho fas tu? O com ho faries? Mira, és que jo vull fer un roast beef. Que em pots donar algun consell? Encara que després poder no l'acabi... Però, bueno, vas agafant aquesta confiança amb la persona que hi ha al darrere, el pròxim dia et saludarà i et sentiràs bé. Jo crec que és una cosa que s'ha d'anar fent mica en mica. I és un... Bueno, els costums no es poden canviar d'un dia per l'altre. Llavors, crec que començar a poc a poc és la clau.
0: Sintet, Júlia, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Són dos quarts i mig de 12. Amb Cristina, tu et quedes, no? Fem una pausa, menys de 3 minuts. Tornem i un parell de receptes de la mà de la Cristina Domingo per no deixar perdre parts indispensables de moltes de les coses que fem servir per cuinar. Un segon.
4: El món a RAC 1 amb

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu. Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
1: 5, 4, 3, 2, 1...
2: Des dels estudis centrals de RAC 1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Prement botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
3: Bona tarda, amb única menys entusiasme que ahir, però amb la mateixa alegria que demà. Benvinguts al Versió Estiu, 4 i 1 minut, gairebé 2 minuts. Però més aquí amb la gran Yael Brusca. Bona tarda, Brusca.
4: Bona tarda.
3: Com estàs?
4: Molt bé.
3: A veure, un moment, missatge de socors pels de... aquesta ampolla d'aigua ronyosa que hi ha aquí i aquest boli... mira, boli... Permanent TD. Mira, aquest és el mangarem. És un, com un d'aquests que no s'esborren.
4: Aquests van molt bé per anotar okay. el teu nom a la llet que desem aquí a la aquí, nevera.
3: No, quina llet desem a la nevera? A veure.
4: Jo porto la meva llet de casa per fer-me els cafès, aleshores jo em poso, que és meva, poso ja el perquè no me'n robin.
3: Jo vull obrir la nevera i no exero si dic que hi ha, com a mínim, 4, 12, 20 brics diferents de llet.
4: Hi ha molts brics.
3: No, o sigui, hi ha més brics que persones.
4: Clar,
3: en aquesta
4: que no banda. Importa que posi el nom, perquè jo n'he robat d'altres.
5: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
5: No, dic que un d'aquests brics és meu. I concretament, sense lactosa, la marca no la recordo.
3: Molt bé. I no podem intentar fotre una mica d'ordre i agrupar les llets, perquè un litre de llet per fer un tallat, estàs un any per gastar-lo, eh?
5: L'allarguem durant la setmana. Jo crec que cadascú fa el mateix.
3: Bé, doncs queda... si no apareix el propietari d'aquest bolígraf en els propers 30 minuts, me'l quedo. Això d'una banda. I aquesta ampolla guarra d'aigua que hi ha aquí, la llançarem.
4: Això deuen ser els informatius, o el 14-15.
3: No. I una altra ampolla guarra. Els màxims sospitosos són informatius i esports, que són els últims que han fet ús d'aquest estudi. I si no, hi és l'Ambudio, que podria ser ell. O sigui, el sospitós és l'Ambudio o els informatius?
4: Va.
3: Bueno, podem començar, no?
4: Va.
3: O volies dir alguna cosa? Tu, que avui t'has banyat a la platja i que
4: t'has
3: fet la cara.
4: Sí, jo avui vinc molt contenta perquè a les 7 del matí...
3: A les
4: 7? Sí, 7 del matí he fet un banyet. És la millor hora, realment. Sé que ho diu, fa molts anys que ho diu la gent gran, això,
3: sí,
4: però
3: clar.
4: És la millor
3: és
4: hora.
3: És que et comportes com un iaio.
4: Sí.
3: Molt bé, i quanta estona has estat dins l'aigua?
4: Doncs res, allò, una remulladeta i ja està. Hi havia gent fent submarinisme, que es molt diu. Bé.
3: Doncs jo la remulladeta l'he fet a la Via Augusta avui.
4: Hem tornat, sí?
3: Sí, allà a pal plantat amb el cotxe venint de Mata de Pere, que ahir no hi havia trànsit i avui...
4: Sol dir que t'has empipat.
3: No.
5: Remulladeta, suor.
3: Han vingut ganes de trucar al responsable de les obres del tros al carrer Bici,
4: sí?
3: Entre l'entrada i, com es diu això, i el Mitre, el tros que està en discussió.
4: No havies dit mai això, eh?
3: No s'ha dit mai, perquè està ràdio menys en boca meva. Però vull dir que vull felicitar el tio que va fotre aquest coll d'ampolla en un lloc que anava molt bé tot, eh? Dic, felicitats, que ets un geni, i que un dia que hagi de fer una casa o construir alguna
4: no,
3: cosa...
4: No, però pots agafar la bici.
3: En general, qui porta el tema del trànsit a Barcelona... és un tio que se l'ha de contractar als llocs.
4: Sí, jo t'he de dir que jo m'he també empipat bastant entrant per la, per allà, per la Gran Via.
3: Per la Gran Via.
4: Que déu-n'hi-do allà també.
3: Allà podrien tancar-ho tot i posar-hi un bar de copes, que va quedar molt maco tot blanc i molt xulo quan ho van fer nou. Sí, sí, sí, sí, vaig fer un rodatge una vegada allà. Vale, deixem de rajar de l'Ajuntament, que és el millor que passa en aquesta ciutat. Visca Barcelona,
4: visca
3: Jaume Collbó i visca el PSC. A veure, què?
4: Ai, escolta'm.
3: Sí.
4: Jo avui portava un tema. És el Dia Internacional del Gos. Sí. Suposo que això ho sabia...
3: No.
4: Ui.
5: Hòstia, aquest és dels petits, eh?
3: Em pensava que era un efecte de so, això. No, no, no.
4: És el Dia Internacional del Gos, no sé si ho sabia.
3: Justament crec que és per això que he sentit avui l'embudio que explicava per a la ràdio, que han decidit que els gossos de menys de 40 quilos puguin anar en tren.
4: Caram.
3: O sigui, amb un vagó especialitzat, eh? I amb els seus amos, clar, perquè ja, si no, ja em diràs tu.
6: Ja era hora, mi queridísimo Pere, una gran iniciativa.
3: Home, senyor Sánchez, benvingut. Li agrada que els gossos puguin anar en tren, és aquest el motiu?
6: Claro que sí, mi amigo socialista. Por fin podré viajar en alta velocidad.
3: Sí.
6: Y ahora todos los perros podremos viajar seguros y felices.
3: No, que li diguin perro Sánchez, vol dir... Vostè es diu Pedro, no Perro Sánchez, ¿vale?
6: ¿Saben por qué me llaman perro?
3: ¿Por qué?
6: Porque todas las que me ven exclaman ¡guau!
3: No va propia, de veritat.
4: Vale,
6: y mi querido socialista, tú también podrás viajar muy cómodo.
3: ¿Por qué motivo?
6: Porque la gente muy peluda también tendrá que ir en ese vagón especializado.
3: Sí,
6: y tú debajo de esa camisa de colores llevas a Lenny Kravitz.
3: No va, pero ya de aquest color, no es veritat. En fi, gracias, señor Sánchez.
6: Y por debajo a Melendi el primer año.
4: Caray.
3: Bueno, y al Macron. En fin, gracias, señor.
6: Déjame decirle a los oyentes, ¿sí?, querido Pera, que estamos invirtiendo mucho en esta iniciativa. De hecho, hoy en día los perros viajan mejor y más cómodos en Renfe que los catalanes en Rodalies.
3: Home, té collons que ho digui vostè mateix, però efectivament, va millor un gos amb aquest nou tren que no pas un català mitjà.
6: Uau!
4: Mira, jo t'he de dir que si he d'escollir prefereixo seure al tren al costat d'un gos que, sí, que d'un nen, per exemple, eh? Perquè els gossos almenys no corren ni tampoc criden pels passadissos. Mira, ahí som.
7: Què diu aquest noia!
4: No,
7: o no, no, que
3: faltem,
7: sigui!
3: Martí, no faltem, no faltem, sisplau.
4: És que és veritat, ja estan els nens, ja hi són.
7: Calla, que sembles una profe de plàstica.
8: Martí, deixa d'insultar la gent de l'estudi. A sobre que ens han adoptat perquè no sabem on són els papes.
3: Bueno, aviam, papes. Martí i Abril, què voleu?
7: A mi em van deixar a l'estació de França.
3: És veritat, no t'inventis coses, Martí, què voleu?
8: És que em sembla molt bé la iniciativa dels quissos. Ells també mereixen poder viatjar còmodes.
7: Sí!
8: Que parella, sisplau, perquè serveix aquest ordinador. Puc jugar, Jael, puc jugar.
4: Jo no tinc paciència, jo no puc. Mira, és que portaré els colors, tinc uns colors i pinteu, i no ens molesteu.
7: Sí!
8: Vale,
3: ja, no cal dir sí a tot, com si fos un imbècil. En fi, gràcies als nens, torneu al vostre casal d'estiu, a les vostres coses i... No!
9: Bona tarda des de Lleida, querido. Puc explicar-te una dada curiosa?
3: Sí, ets a Lleida, perfecte.
9: La dada d'avui és especialment interessant, amb Torres portant la gorra de Make a
3: Oriol Jové,
9: crec
3: no fas la R tan llarga, Jové.
9: La primera de la Barça, el Sevilla, la celebració del Mundial, on un jugador portava una gorra en aquest to exacte de vermell. Des de l'octubre de la 83, amb la primera emissió d'Oliver i Benji, que eren de Lleida.
3: Oriol Jové, no era de Lleida, Oliver i Benji
9: van vendre a l'Atlètic Lleida amb aquest estafador francès i anglès.
3: Udam. Oriol Jové, sisplau.
9: Puc donar-te una altra dada?
3: No volem més dades. Oriol, tranquil·litat, pau, bons aliments, i no facis aquest so. Tu imagina't que la gent està descansant i fent la migdiada, que és bastant habitual a aquesta hora, i de cop i volta senten tot aquest follon. És una cosa una mica desagradable. Per tant, descansa.
9: Però és que tinc la dada exacta.
3: No cal, Oriol.
5: Gràcies.
3: Un dia... Hem de fer... Un dia farem Jové contra Jové, a veure què passa. Escolta'm una cosa, no sé si us va fixar que ahir a l'Hospitalet del Llobregat va haver-hi moments de tensió, dramàtics, sí, perquè van caure arbres a causa de les grans ventades,
5: sí, sí,
3: eh? Perquè ens fem una idea de mica del que va passar, perquè quedi clar qui no estigués a l'Hospitalet ahir. Tenim una pobra dona explicant-ho a Tele3.
10: Y viene una fuerza de viento. ¡Ay, Dios mío!
4: ¡Se
3: hace pau! ¡Ay, ya está aquí la guerra! ¡Uy! Bueno, entonces no se la emputeu, que la senyora estava collonida.
10: Y viene una fuerza de viento. ¡Ay, Dios mío!
3: Bé,
4: això és de l'esclafit, eh?
3: És que es pot conèixer el fenomen com a fuerza de viento feo o bé, tempesta seca, que pagueu... Joder, ja estem posant la música aquesta. És que jo, o sigui, a cada cançó és un ensurt, diguem-ne, a cada sintonia que sona, el pulsòmetre, com es digui, puja una mica de nivell. Què passa ara?
10: Pum!
3: Què?
10: Crash!
3: No, va, no comencem.
10: Preu!
3: Què?

0: Perquè el sol...
1: Versió...
0: Què passarà, Pere?
1: No, és igual, que hi haurà l'eclipsi.
0: El sol sigui devorat per l'ombra.
1: No, devorat no.
0: I morirem de fred consumits per la penombra.
1: No, ja, prou de fer... Que... No, no morirem consumits de fred. Deixi de desinformar.
0: 9 segons, 8 segons, sí,
1: el sol... Calli, coi. El sol no serà devorat per ningú. És un eclipsi i tan sols la lluna tapa una estona el sol provocant una ombra sobre la Terra que ens deixa els...
0: Però, perdona, qui és aquí experta? Olivia Làctea o Pere Massas?
1: Doncs, clarament...
0: Crec que queda clar.
1: Clarament,
0: tu o jo.
1: No, jo amb el meu
0: tu
1: pare.
0: I jo morts.
1: No, gràcies per haver vingut i ja està. I bon ben i bon ben.
2: Buenas tardes,
1: no, si ja
2: querido Pere,
1: ja està, si
2: camarada socialista.
1: No, prou del camarada socialista i d'aquestes merdes, val? I ha quedat clar que...
3: Ja sempre ha sigut el PSC.
1: No, bé, a Espejo, pare, ja de posar aquest tall, tio. Jo no ho he dit mai, bueno, sí, clar, sí que ho he dit.
4: No, clar.
1: Però era una broma.
4: No es dia, aquest tall.
1: Era una broma.
0: Ja parla com Pedro Sánchez.
1: No, jo Pedro, no Pedro Sánchez, que ja pot anar amb tren. Aviam, senyor Sánchez, un altre cop ha vingut aquí, ves que no sigui per donar les pertinents explicacions del cas de Patero.
0: Ah?
2: ¿Cómo?
1: Sí.
2: ¿Es el que le arregla los zapatos?
1: No.
2: ¿Quién es? ¿Un amigo suyo?
1: José Luis Rodríguez Zapatero.
5: Sobre el expresidente Zapatero, lo que me gustaría también señalar es lo siguiente. Primero, en su gobierno no hubo un solo escándalo y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece, que me merece a mí personalmente.
2: Pues,
1: vaya,
2: sinceramente, no sé quién es el galán seductor que habla con esa voz, pero solo de escucharlo...
1: No, es usted, señor Sánchez.
2: Es usted. Se han quedado embarazadas tres chicas de
1: la redacción. No, se han quedado embarazadas, però...
2: En fi, no m'encantaria...
6: No, m'ha mirat amb cara d'ostres. Potser sí.
2: M'encantaria hablar de este asunto, pero ahora debemos unirnos para apoyar a los afectados por el fuego.
1: Bueno, sí que es que...
2: Concretamente, no hablando de este caso del que usted me habla.
1: Sembla que això del foc li està anant molt bé, per no parlar del PSOE i concretament de les últimes novetats del cas Zapatero, eh? Per tant, alguna trampa aquí... Escolti, això... No és un vídeo de... No porto un encenador... Hi ha un vídeo de benzina aquí. Què és
2: no
1: això?
2: Sé de què me habla, Pere. No, sí. En fi, me voy, que es tarde y todavía no he comido. Adiós, xiao.
4: Quina pressa.
1: No, bueno, he comido. Sí.
7: Son las 5, no he comido.
1: Falten 3 quarts.
2: Voy como las balas.
1: Sí, ja ho veiem. En fi, gràcies per no haver vingut i ja... Esperem que no torni a aparèixer, perquè en contrast a vostè tenim el rigor. Ara, puja la sintonia, que ens agrada molt.
6: Tan. Haurien de fer un remix. Alguns d'aquests DJs que hi ha per Catalunya.
1: Bueno, el DJ d'això.
6: El món DJ. O la DJ Trapella.
1: DJ amb una barreja del món DJ. Clar. Puja.
4: Ernest Codina, no, també.
6: O l'Ernest Codina, o l'Arnau Mulet.
1: Ah, carai, noi.
6: O l'Enric Font.
1: Que
6: jo sóc
1: cal que ho diguis, si ets, vés allà per 4 discos i torna més relaxada. En fi, per què està sonant la sintonia al món arracú, qui s'hi hagi fixat, ens interessa la serietat, ens interessa el món de la rigorositat, la veracitat i el detallisme. El món de les històries personals, també de la informació internacional, és que ens interessen moltes coses en aquest programa. I, evidentment, tot això que estem comentant és un sector dirigit amb mà de ferro i amb bon senderi pel nostre company estimadíssim Sergi Embudio del món arracú, eh? És una persona que sempre manté la serenitat en antena i mai surt del registre periodístic, eh? Escoltem-lo atentament.
8: A banda, el festival també celebrarà l'aniversari de Nisaga de Poder, que es va estrenar, ja ho sabeu, fa 30 anys.
1: Un moment. Aquest crit en fife és ell?
6: Oh! Falset. Un falset, eh? Sí, com el del Max, ahir.
1: Ah, és això.
4: Com el teu, d'ahir, Pere, el falset.
1: Ja està instal·lat.
2: No és la xica de recepció? Ja.
1: No.
2: Marta Massí.
6: Oh!
1: Podria ser.
2: Marta Massí.
6: Oh, em torno boja.
1: En tot cas... Em torno boja! És veritat, aviam, podem comprar els dos?
6: Em torno boja!
1: Doncs, amb Budio, és que és... Pots posar el tall sencer? Joder, el llarg, el 2107, tall amb Budio.
8: A banda, el festival també celebrarà l'aniversari de Nisaga de Poder. Que es va estrenar, ja ho sabeu.
1: És que sí, sembla que s'ha circulat la Marta Massí pel programa. En fi, gràcies, Sergi, i bona nit, o que vagi bé, perquè deu estar fent la migdiada, pobret. Què, voleu una trucada suïcida?
6: Vinga.
4: Home, clar.
1: Treu el bombo,
6: ja. Ens
4: juguem.
1: Treu el bombo i fota-li una bona remenada. Fota-li fort, però més fort, eh?
9: Ja podem jugar amb això?
1: No podeu jugar, això és
9: pot gran. Pots dir.
1: No podeu. Què ha sortit?
9: Ara, doncs.
6: Ostres. No, és gros, eh? El nom d'avui.
9: He vist boles més grosses.
6: Per favor, nen, Abril.
1: Aquest jo crec que no ens l'agafarà. Truco ja, recordem, hi ha una bola amb tots els meus telèfons que tinc aquí a l'agenda, la IA el va remenant, i surt a l'atzar un número.